0: Televisió ja començarà la retransmissió d'Escaragol d'Esborn, que és aquest moment tan esperat, que és quan el caixer senyor ja s'ha fet tot el replec, que ara mateix l'estan fent, i quan han replegat tots els caixers i cavallers que formaran part de la colcada d'enguany de Sant Joan a Ciutadella, entrarà aquesta entrada triomfal que fa el caixer senyor a la plaça del Born. Doncs aquest moment el podrem viure en directe per i altres televisió, que sabrà tan bé.
1: Exacte. I aquesta bulla, aquest esclat de festa que no atura, que no aturarà en aquestes pròximes hores. Però més enllà de Ciutadella, on ja la viuen de ple i vibren, també volem sentir com se viu la festa en profunditat arreu de totes les illes.
2: En profunditat.

0: I doncs sí, en aquesta hora farem una volta per totes les illes. Començam a Ciutadella per viure l'esclat de la festa. Volem saludar el ciutadellenc amic d'aquest programa, com és en Xec Riudavets. Com està, Xec? Benvingut. Vam si trobam en Xec. Molt sent, Xec. A ma mare, hola. Clar.
1: Senten un so, però...
0: Ell és a Ciutadella i és molt santjoaner, molt santjoaner.
1: Senten aquest so, però d'en fora.
0: A veure... Hola, Xec. Xec Riudavets. Molt sents?
2: Bon dia, bones tardes.
1: Ara!
0: Com estàs?
2: És que hi ha molta gent i molt desvelot i se sent molt poc, la veritat.
0: Clar, normal. On ets ara?
1: Però te senten bé, ara.
2: Ara mateix acaben de donar la bandera en el Caixer Fadrí. I som aquí a la parròquia de Sant Rafael, ben de vora Cascaixer Casat.
0: Uau.
2: I me sap greu, però és que quasi no vull sent.
0: No, bé, tu vés explicant. Xe, com ho has viscut, què has fet avui?
2: Bé, bàsicament, avui matí mos hem trobat amb els amics per anar a fer la volta, a veure com penjaven la bandera i anar a fer la volta un poc per el barri i començar a animar un poc l'ambient. I ara aquí els cavalls van passant davant Cascaixer Casat per saludar la gent, i ja van cap a Cascaixer Senyor, i després la capellana, que és aquí on són jo mateix, aquí, jo estic a 5 metres del cavall de la capellana que està esperant aquí.
0: Està esperant aquest replec. On és enguany la capellana?
2: És a la parròquia de Sant Rafel, i és a 20 metres de Cascaixer Casat, justament s'ha estrevingut, que estan molt a prop.
0: Ah, mira. I serà on faran els darrers tocs? És a dir, també allà on acabarà demà de matinada.
2: Ah, exacte, demà aquí acabarà la festa, també.
0: Clar, clar, clar, que sí. I, Xec, com ho has viscut, hi ha molta gent. Clar, t'ho han de demanar. Enguany, com cada any, més, manco...
2: Sempre n'hi ha molta de gent, no t'ho sabria dir.
0: No els han comptat, eh?
2: Sempre n'hi ha molta.
0: Moltíssima. Com ho vius tu això? Perquè sé que ho vius amb intensitat, que és una festa que, òbviament, t'estimes i t'agrada molt.
2: Bé, te contestaré, però no sé què m'has demanat, perquè és que no se sent gens.
0: No passis, Pere, tu xerra.
2: Jo ho visc amb tota la intensitat que puc. Ara aquí estan passant cavalls i cavalls i cavalls, i la gent fa un esbolot, evidentment, perquè això acaba de començar i la gent té moltes ganes de festa.
0: Moltes ganes. Aniràs a la plaça d'Esborn, ara? En Esborn?
2: Me sap molt de greu, Margalida, però és que no te sent gens.
0: No passis pena.
2: Hi ha un esbolot, ara, aquí mateix. Hi ha un esbolot impressionant.
0: No te preocupis, Xec. Passa gust i ja te tornem a connectar quan estigui un poc més tranquil·la la cosa, d'acord? Una ferrada forta. Bon Sant Joan.
2: No sé com acabes de demanar, me sap molt de greu, però és que no se sent gens. T'he dit que els cavalls van botant i van passant i ja... Hi ha una explosió d'alegria perquè la gent té moltes ganes de festa.
0: Clar que sí.
2: I la veritat és que no te sent, me sap
0: greu.
2: No
0: te preocupis. Una ferrada, Xesc. Bona festa. Bon Sant Joan.
1: Això mateix.
2: Gràcies
0: a tu. Ai, clar,
1: tu deu tenir, però, un inhibidor, no sé què, en el telèfon, perquè nosaltres sentim com un buit.
0: El
1: sentíem bé, però com un buit. No sentíem tot aquest trull.
0: És veritat que hi ha tanta gent que moltes vegades, quan ets allà,
1: se deu crear aquest buit.
0: Per la cobertura. No tens cobertura quan...
1: De tot d'una, evidentment, clar, sí. Ell no m'ho sentia, per tant, no m'ho saludava, però llavors s'ha sentit bé.
0: Quan
1: hi ha
0: tanta gent.
1: Quan estàs tancat dins un quarto.
0: Sí, sí, sí. Nosaltres el sentíem perfecte, sí. Però és veritat, aquell pobre estava allà al mig amb tot el trull.
1: De la festa, clar.
0: I que bé, que aquesta festa, que ja ho veus, que està en marxa i que va bé de temps, perquè som molt estrictes amb el temps i amb el timing, que se diu ara, a Ciutadella, a les festes de Sant Joan, ho tenen tot.
1: Precisió anglesa.
0: Total. És que a les 6 en punt veurem el cavall que entra a la plaça d'Esborn i no falla. No solen fallar, per tant, fan via també fer replec, agafar tots els cavalls i els cavallers i els caixers que formen part d'aquesta colcada. Hem connectat en Ciutadella, és clar, avui hi ha festa grossa, però també ara pegarem un bot a Manacor per parlar amb un especialista en cultura popular que en sap molt de supersticions d'aquesta nit màgica de Sant Joan. Ell és en Rafael Perelló. Rafael, com estàs?
3: Beníssim.
0: Tu més tranquil, Rafael?
3: Sí, jo avui he posat el televisor.
1: Però celebres Sant Joan?
3: Bé,
1: per vespre, Sant Joan.
3: Me'n recordo els amics, perquè m'ho convidin i dit a la forn.
0: Ah, veus, això està bé.
1: Està bé, sí, bona cosa.
0: Això és important. Rafael, per què és una nit màgica, la de Sant Joan? Tu que has entrevistat a tantes persones majors, hi ha molta relació a la nostra cultura amb aquest vespre?
3: Sí, sí, sí. Aquest vespre se duien a terme i el dia, aquest vespre i el dia de Sant Joan se duien a terme moltes accions de caire màgica, no? La intercessió de Sant Joan ajudava a aconseguir segons quines coses.
0: Ah, sí? Se poden explicar? Sí, sí.
3: Per exemple, una que era molt comuna era que el vespre de Sant Joan les voltes fadrines, o que se volien casar, les voltes tesadisses, posaven davall el llit quan s'anaven a geure amb els ulls cluts tres paves. Una de ceara, o sigui, s'havien llevat aquells de ceara que fan les paves, una altra de pelada i una de sencera. L'endemà de matí, quan s'aixecaven, ulls cluts, pau-pam, davall el llit, havien d'agafar una de les tres paves. Si agafaven la fava pelada, això molt seria pobre.
0: Ai.
3: Si agafaven la fava a ceara, mig, o n'hi havien ni pobre. I si fan la fava sencera, el seu home seria ric. Això era una de les que diuen ordelies de Sant Joan. Rituals adivinatoris, n'hi havia bastant, n'hi havia molts, per saber com seria el futur l'espòs.
0: I ho heu conegut qualcú que fes això?
3: Sí, moltíssima gent.
0: Sí,
3: gent de ja de molta edat, molta empesor d'anys. Gent que es clavava molt d'anys que ho feia. Sí. Per exemple, també fonien plom, fonien plom i després ho tiraven dins aigua. I deien, Sant Joan Pelut, Sant Joan Pelat, mostren molt les eines de l'enamorat. I quan aquells ploms estaven en aigua, ja sabien, ja no se movien ni res, deien, això per un martell, el meu home serà ferrer. Això per una faus, el meu home serà pagès. Això era una altra ordelia de Sant Joan.
0: Aquesta és curiosíssima, no l'havia sentit mai. M'ha encantat. Clar, i...
3: N'hi havia més.
0: N'hi havia més, sí, mem, què més?
3: Per exemple, enrodillaven, per exemple, una dona tesadissa, això sobretot ho feien les dones, enrodillava un paperet en sols pretendents, els homes que ella li quedava. Per exemple, escrivia Joan, Andreu, Toni, Josep, o que sigui, i el tiraven dins un ribell amb aigua, al vespre de Sant Joan. El paperet que se desenrodillava més aviat seria Somo, que se casaria amb ella, seria el nom de Somo. Després, jo he conegut dones amb el cop molt bé, que ho feien, que això era més potent, que a les 12 de mitjanit de vespre de Sant Joan se posaven dins una habitació fosca, o sigui, fora d'un ni res, i encenien una candela a darrere d'ell, i ells assegudes davant d'un mirall i esperaven que passés un ombra. Aquest ombra seria el futur espòs, també.
1: Ui.
3: El que passa és que, clar, això havia de tenir coratge per fer-ho.
0: Sí. Vaja.
1: Havia de passar un ombra.
3: Gent que ho feia.
0: Clar, sí. De moment tenim moltes coses de... Sí. Bé, tot això que m'has explicat són dones que volien un enamorat o que aspiraven a un enamorat.
1: Tot recau damunt dones.
0: Perquè, clar, era una nit... Sí, suposo que hi ha més coses que ara m'ho explicaràs, però, clar, hi ha aquesta cosa de l'enamorament, no? De vespre de Sant Joan, de que és un vespre com a per aparellar-se.
3: Sí, o sigui, és un vespre on també les bruixes van deformades, també se feien coses de la pagesia, com per exemple, que si sembraven una figuera a les 12 de vespre de Sant Joan, neixeria esponerosa, ufana, vigoria, després hi havia altres accions com si un infant estava embuixat el vespre de Sant Joan ho feien mirar un molí que rodàs.
0: Si estava que, perdona?
1: Embruixat.
3: Embruixat.
0: Ah, embruixat. Com ho sabien que un infant estava embruixat?
3: Bé, perquè feia de coses rares. Mm. Clar, igual que el mot de nit els vol molt dir, però pensa que quan una persona tenia un atac epilèptic, encara a principis del segle XX, no sabien, bueno, a finals de nou, no sabien què era, no deformaven les portes d'un cementeri, perquè s'ho curés, però per desconeixement. Deien, no, està embruixat, està embruixat. I feien això, i molien, anava allà, posava...
1: Això a les 12 d'en Sanit.
3: A les 12 d'en Sanit, sí. I a Manacó hi havia el Vimé.
0: Sí, el Vimé no fa tant d'anys, no, fa... Rafael.
3: No. No, no sé què fa.
1: Del 2018, en comptat. O de 9, que s'ha referència.
3: De 8 anys.
1: Que no se va fer, el 2019.
3: I el primer, també, quan jo anava, i és un element, també es convergeixen la sortida del sol per dir de Sant Joan i el propi primer. I, clar, i el primer, el que feien era passar els envots afectats de trenxadura per una branca del primer, oberta, sense xapar, i quan l'havien passat, a sortir de sol, després, el que feien era tancar, o tornar a clau d'aquella branca, en ràfia, primer li posaven ràfia fermada, després fang. I si es cap d'un mes aquell tall en aquella branca havia tret sui i s'havia tornat a juntar, era que el lot ja seria, havia estat guarit de trenxadura, sense trenxadura, li fugi.
0: I tu has vist que els infants s'acuraven? Sí.
3: Sí. Bueno, he vist els pares que m'ho contaven que se'l havia curat, perquè assignaven un nom a cada, a un color, a cada branca.
0: Sí, i li posaven com un floquet.
3: Sí, un floquet, un formall.
0: De color, sí.
3: Sí, de color, sí. Per saber cadascú quina és la seva branca, i si la branca no havia clos, seguirien la trinxadura.
1: A més, que és una tradició que fins que se va deixar de fer ara fa un grapat d'anys, tenia famílies que hi creien, és a dir, que fins al darrer moment...
3: No, hi anava molta gent, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí. Jo conec gent que hi ha duit els infants, que no fa tant d'anys, encara que m'ho sembli clar, una tradició totalment ancestral, aquesta de sort del Vimet. Només hi ha constància d'aquest Vimet a Manacor?
3: No.
0: N'hi havia d'altres?
3: No. Sí, si aneu també. I si aneu, jo tenc llavors del Vimet de Sineu. Bueno, a Manacor hi havia dos de Vimer. La gent no ho sap, també hi havia el Vimer de Can Prebabà. I aquests ja ho van deixar fer fa moltíssims anys. Després a Sineu també hi havia un Vimer que hi passava gent. I deien una frase que ara no me'n record, quan sortia el sol, i anunciaven que sortia. Una persona anava damunt una taruta, o un turó, bé, una taruta és un turó més petit, una elevació més baixa que un turó, una taruta. Pujava damunt una taruta, havia sortit sol i anunciava que ja sortia, ja posaven en marxa aquest ritual. Sí.
0: I n'hi ha molt. I això funciona qualsevol Vimer? És a dir, tu pots sembrar un Vimer que teva. I
3: jo crec que sí, perquè el Vimer que no era famós, de Jan Prebabà, de Manacor, també hi anava gent. I també ho feien.
0: Però és una planta prou estesa, prou coneguda, o no?
3: No. Crec que per aquí no. El Vimer no. El que passa és que sí, que hi ha rituals molt bonitits, estem de l'antiga Roma, de passar el lot per les branques, de tassar arbres, de purificació... Són coses que venen de molt enrere. El que passa és que passen per sedars de la religió, saps què t'ho vull dir? Transformen la cosa i... Però, vaja, aquestes coses no són coses innocents. Hi ha molt de simbolisme, tenen de molt enrere, per exemple, ara no és de Sant Joan, però per posar un exemple, tots sabeu que nosaltres jugàvem en el joc de cinc maquets, que tiràvem per amunt una pedreta, era una altra, giràvem la mà, que, per exemple, a Bunyol això li diuen mà plom. Bé, doncs jo pensava que això era un joc de Mallorca. No, i doncs jo era per Nàpols, vaig entrar al museu, vaig veure una cràtera, bé, una ceràmica de cinc dones que jugaven a pentalitos, o sigui, cinc pedres, cinc litos pedres. Clar, i això ha traspassat segles i cultures, i a Mallorca se conserva encara, saps? Mm. O sigui, sí, sí, que s'ha de gratar molt en dents.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
3: Sobre la...
0: I que realment són coses molt antigues, com també ho són les herbes, sí, de Sant Joan.
3: Sí. Quina
0: referència entén de les herbes de Sant Joan?
3: No, les herbes de Sant Joan se posaven dins oli, n'hi havia que deien que han d'estar 30 o 40 dies de la serena, n'hi ha que diuen més temps, i són per moltíssimes coses, per si te pitjor una paparra, inclús... Per si tenen nervis, perquè ara he recordat l'expressió que quan un per reactivar una persona, perquè quan un és molt, fa les coses amb molta lentitud, diuen aquí està de mestre de Sant Joan, és una expressió popular.
0: Sí.
3: O sigui, era per guarir moltíssimes, moltíssimes coses, i hi ha gent que encara en fa des de Sant Joan.
0: Uh-huh.
3: I, sí.
0: Tu en fas, Rafael? No.
3: No, jo no.
0: Però coneixes gent que en fa?
3: Sí.
0: I que agafen camamila, què més?
3: No,
0: quines herbes?
3: No. Aquest domini ja fan herbes de Sant Joan.
0: Ah, herbes de Sant Joan, concretament.
3: Pericum,
0: sí. Sí, que popularment se coneix com herbes de Sant Joan.
3: Sí, ja fan herbes de Sant Joan i posa serena. Com vol dir, feien era moltíssimes herbes, posa-les a la serena. Mm-hmm. Com també i molt d'olis i moltes aigües, com soli de serp, que ja fan un serp en el maig, perquè... La tradició, que és un mite, que les serps no tenen perill en el maig, i també posaven aquell oli en la serp de dins, a la serena. Uh-huh. Això és molt important, molt important.
0: Uh-huh. Ara tindríem feina, perquè n'hi ha moltes de serps.
3: Sí. Sí, però eren de serps de guerrilla, les mallorquines. Sí. Les altres no ho sé si van bé. Però vaja, si ho proven, s'extingiran, millor.
0: Uh-huh. I,
1: però aquestes herbes de Sant Joan guareixen picades.
3: Si te fas un cop, si te fas un tall... tenen moltíssima d'utilització, amb allò que tens apuntades. Mm-hmm. Però, sí,
0: bé, no te preocupis,
3: sí.
0: Però que interessant tot això que forma part de la nostra cultura, la cultura popular, sí. I que sí. Fa referència en aquest vespre de Sant Joan. Tu, Rafael, sí. Seguiràs qualque ritual avui, ja per acabar?
3: No ho sé, miraré la relació... puc donar un consell a les botes que volen trobar, que volen festejar. Per exemple, si t'interessa, el que feien moltes botes mallorquines, i dissa i menorquines, no ho sé, era que a la matinada de vespre, del dia de Sant Joan, quan s'aixecaven, tiraven un pol d'aigua en el carrer. I a continuació, el primer home que passava li demanaven el seu nom. Vos qui sou, què vos diuen? I ell, per exemple, deia Toni. I Toni també seria el nom del seu marit, del seu espòs.
1: Que no seria aquell.
3: Això,
1: No seria aquell, no.
0: No
3: seria aquell.
1: Seria el nom.
3: Això molt val a fer, no és veritat?
0: Sí, ho poden fer tots.
3: Ah, no, una altra cosa que sí que faré. Au.
0: Amem.
3: El dia de Sant Joan, si vol tenir... flors o clavellers de set colors els has de ratllar amb aigua de set pous.
0: Uap. I com ho feim en això?
3: Te'n vas a set pous, agafes aigua, aquest feinat en té, aquest salta, dona'm aigua, i ets rei, i te'n deixaran de set colors. I si vols que aquests siguin vermells, els has de ratllar en sang d'animal.
1: Però els has de sembrar abans. Els has de sembrar abans.
3: Sí. Sembrat abans, exacte. Si vols fer un cop vermell, en sang d'animal. Vas, i un caçador que mati una llebre, a un conill, o que sigui, i li tires el sang directament a la terra.
1: I això se feia?
3: I una molt bona de fer. Que era el brou de Sant Joan, al sud de Sant Joan.
1: Després de sang, brou.
0: Sí.
3: I aquesta és molt bona de fer.
0: Amen.
3: Abans de que rompi el dia, de trencar salva, de que surti el sol, vaja, has de llevar tota aquesta d'herbes que puguis. I et poses dins un ribell. Clar, allò fa un brou negre que retira. Bé, idò, te dutxes o t'untes amb un esponja o el que vulguis d'aquell brou pescós, i això cobreix de tenir malalties tot l'any.
0: Això sí que ho poden fer.
3: Una altra cosa molt important, que és importantíssim, que demà al matí, abans de sortir el sol, han de treure els ais que van sembrar dir les conversions
0: en Pau. Sí, això mon pare ho fa. Perquè
3: són els ais Pau, que són corridors de pap picada, i vella i tot.
1: Sí.
0: I tot això, hem de pensar.
1: Això de tot el que mos has contat, crec que encara se manté.
0: Sí.
1: És del que se fa més.
3: Sí. Bueno, això sí, no, sí. Adéu. Sí. Bueno, i els paus, perdoni, i els paus, les persones que van néixer a dia Sant Pau, però no Sant Pau, Sant Joan, de res de volta. Una altra cosa, però és per apuntar una altra cosa que se manté.
0: I tant. Hem de fer un llibre, Rafael, només d'això, perquè...
3: Ho farem.
0: Clar que sí, així m'agrada. Una ferrada forta, com sempre, Rafael.
3: Una abraçada fortíssima i coral. Gràcies.
0: Bona revela de Sant Joan. Gràcies. I en Rafael, que s'ha cansat de coses i curiosíssimes. I però també hem de pegar un vot a Eivissa, només faltaria. A Sant Joan de Labritja, on allà hi tenim en Toni Tur, en Toni Sandic. Toni, com estàu? Benvingut.
4: Hola, bones tardes.
0: Què has trobat d'això que m'ho ha contat en Rafael? T'ha sonat qualque cosa?
4: Sí, per exemple, aquella que deia de que si no el lot volia trobar jove, em tirava una poalada, jo ho sabia amb un ou.
1: Hi ha
4: un ou enmig d'una creuera de camins i sense veure on cau, sense sentir on cau, el primer jove que es troba, doncs aquell seria el lot de per vida.
0: S'ha
4: enamorat.
1: Un poal d'aigua, un ou a Eivissa... Bé.
0: Quin armès tenim per Eivissa de superstició, de tradició?
4: Bueno, a veure, el dia de Sant Joan és un dia molt assenyalat també per sembrar figueres, per empeltar, hi ha moltes per preparar les herbes dolces, les herbes així per beure, perquè quan més florides estan les plantes aromàtiques, i més sabó donen a les herbes, per fer remeis, per treure remeis per llavor obrir tot l'any, coses així, també s'estimava per aquest dia.
0: També se feia. Ja. Toni, tu avui... Sí, feis festa avui.
4: Som de Sant Eulari, no som de Sant Joan. Però bueno, estem un de les altres, també aquí a Sant Eulari tenim celebracions, no? I aquí hi havia gent de Somalià, que deia que a la nit de Sant Joan, de Valles Pombé, aquí en el riu, sortia una floreta, que si l'agafaves i la posaves dins una ampolla amb aigua beneita, es transformava en un somalià. El somalià era una espècie de ser màgic, que tenia la virtut de ser molt treballador, de que tenia molta feina, però també quan no tenia feina tenia molta fam. I s'ho menjava tot, si no li manaves feina.
1: Clar, feina o fam.
0: Sí.
4: Feina o menjar.
0: Exacte, els familiars sí que s'han anat representant, no?, més modernament.
1: Sí.
4: Més modernament s'han intentat, diguem, recuperar i mantenir aquesta llegenda i bé.
1: I que tenien el protagonisme avui vespre, el vespre Sant Joan.
4: Avui vespre, avui en la matinada, uns diuen en la matinada i l'altre a les 12 del migdia. Era el 12 de la nit o el 12 de migdia. A l'hora que apareixia aquesta punteta que feia una foreta en blanca, que just era un obrit en cada ulls.
0: I tu tens qualque ritual, Toni, que facis cada any?
4: Bueno, el ritual que faig cada any, perquè m'agrada molt, són els macarrons de Sant Joan.
0: Això
1: volen saber. En menjau, que vostre.
4: En menjam i ja els tenim fets i posats a la vida que siguin fresquets, que són més bons. I just els han fet avui de migdia.
1: Aquí no n'he menjat. Bé, jo no n'he menjat mai.
0: No, jo tampoc, no els he provat mai.
1: Vora, com són sí. El macarrón de Sant Joan?
4: Bé, els macarrons aquí hi ha dues maneres de preparar-los. Una que tenim amb aigua i l'altra en llet. En llet vendria a ser com una espècie d'arròs en llet, però més d'arròs amb pasta. El que passa amb macarrons és una espècie de cinteta una mica rissada, i amb aigua, que és com el fem a casa, el que fem és posar una olla en el foc amb un raig d'oli, i quan l'oli aquest comença a fregir, tirem pell de llimó i canyella perquè agafi l'essència i el gust, i en seguida hi posem aigua que bulli, i quan bulli hi posem bastant de sucre, perquè sigui dolçet, una miqueta de sal, i així, quan t'han arrencat bull, ja hi posam els macarrons, la pasta de macarrons de Sant Joan, i els deixam bullir 20 minuts, 25 minuts, i ella a vegades s'escudellà, a mi es posava amb escudelles, i quan són freds, se n'adena i per menjar.
0: Té molt bona pinta.
4: Un poc més de sucre, llavors per dalt li posa sucre, o una miqueta més de pinyes amb pols, això ja... Ja.
1: És a dir, Toni, han de bullir més que la pasta, que quan feim
4: pasta.
1: Sí,
4: perquè han de bullir bastant més. Jo penso que és per mort de que ens ho, diguem, escaldo que té per coure el brou, com que té molt de sucre, és més espès i li costa més penetrar dins la pasta.
1: Clar.
4: Per això necessita quasi mitja hora.
1: I que vostre les feis amb aigua, però també es poden fer amb llet.
4: També n'hi ha que es fan en llet, o que fan és mateix posar infusionat de llet amb la canyella i llimó, i el sucre, i llavors hi posen els macarrons. N'hi ha que bullen primer els macarrons amb aigua, i llavors s'afegeixen, i n'hi ha que directament es posen dins la llet.
0: Clar, la pasta són com una... A Mallorca li diem borballes, sí. Aquesta pasta rissada...
4: Sí, ve a aparèixer a les borballes. Ve a aparèixer a les borballes.
0: I on les comprau? O feia servir una marca comercial normal?
4: Bueno, ara, antigament, sí que n'hi havia, diguem, sacs que venien a granel, quan era un lot, me'n record, i anaven a paperines o bolsetes, cada que compraves que volia, i ara avui dia són marques comercials, perquè les marques casolanes o tradicionals que hi havia per aquí
0: ja no en fan.
4: Ja han desaparegut, ja no en fan.
1: I ho mengeu com un dolç, és a dir, anava a dinar...
4: Com un dolç,
0: sí,
4: com
0: les postres.
4: A dinar, n'hi ha qui posen un poc de gelat, de vanilla, o de nata, o coses d'aquestes, o una mica de fruita. I fa un bon...
1: Formatge n'hi posau? Perquè havia llegit...
4: No. No.
1: Que qualque
4: recepta... Tomàs el guardant per fer esplaons en Pasco.
0: Ah, clar. Sí, ja els teniu fets. I menjats.
4: I menjats. Fets i menjats.
0: I del que ve, macarrón de Sant Joan i també la tradició de Sant Joan a Eivissa, que no sé si també té a veure amb el foc, o això sí, ja és també. Més modern.
4: No, Toni. Des de sempre havíem fet foguerons, que es deien, feien... Sempre en nou, número en part, 9, 10, 9, 7, 5 fogarons, on que llavors la gent els saltava i feien festa al voltant del foc.
0: Exacte.
4: Així ens ho feien més fogarons, hi havia més llum, com que això es feia a la nit, i era una manera també de tenir més il·luminada la zona, i bé, una manera de fer festa. No? I llavors es diu Sant Joan, normalment hi havia bandes que també feien beneïen, sobretot bestiar.
0: Beneïen el bestiar. Aprofitaven per beneïen.
4: Sí. Sobretot això encara es conserva a Sant Carlos, que encara fan... eren més cabres i oers, i ara són sobretot animal de preu, cavalls i mules i coses d'aquestes més. Que encara en queda més que no de l'altre.
0: I de Toni Tours, en dic que gràcies per explicar com és la festa de Sant Joan a Eivissa. Una ferrada forta, gràcies.
4: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Bona rebel·la. Doncs aquesta és la repassada que han fet de Ciutadella a Mallorca i també a Eivissa per viure aquesta rebel·la de Sant Joan. Ara feim una pausa i arriben les marines.

0: I tenim les Marines aquí, com estàu? Benvingudes. Bé, ja no teniu alumnes, ja
1: no
0: estan de vacances.
1: Sí.
0: Ai, ara ja vas pel carrer, ja infants a tota hora.
1: Ho portin bé a tota hora.
2: Però això és una alegria, la gent que agafaven bossos abans, ara ja comença l'època en què diuen ai, ja no hi ha escoles.
1: Ja se pot circular. Mm.
0: Se nota, sí, sobretot a determinades zones de ciutat.
1: Entrades,
0: que
1: sortides...
0: Se concentren moltes escoles. Però bé, bé... Ara supos que teniu feina administrativa, no?
2: Ara, burocràcia, sí. Tope.
1: Burocràcia, moure mobles, tirar mobles si fa falta, muntar mobles si fa falta. Mm-hmm. Tot aquest moviment físic.
0: Molt bé, no, ànims per aquestes darreres setmanes de feina que tenen les nostres mestres, però avui hem de parlar d'aquest tema que tant ens agrada, que és prohibir les xarxes socials entre els adolescents.
1: Perquè nosaltres som militants. Aquest sí, Marina, que som militants.
2: Perquè realment en aquest moment tampoc no mos estic trobant en ser nosaltres els que han de posar directament la prohibició a cap adolescent.
0: Clar, clar, perquè no teniu cap adolescent de 16 anys en el vostre
2: voltant. En el nostre càrrec, exactament.
0: El càrrec, clar. Perquè a puntura canviaria la cosa.
2: Com diu una Marina, som fermes defensores d'aquesta mesura. D'aquesta i de moltes altres. No ho canviaríem. Uh-huh. Sabem i som conscients que és una prohibició que és molt feixuga de mantenir i d'imposar, però creiem sincerament que és més que molt necessari. Uh-huh.
1: Sí, perquè estem agafant cap una deriva d'infants que venen totalment intoxicats de pantalles a escoles. Està més que demostradíssim que genera ansietat i després que hi ha també a les xarxes, que després en xerrarem. I clar, és una cosa que havia de passar, que hem de començar a posar barreres i posar normes, i jo tinc la sensació de que si se fa des de l'administració, des del govern, és una manera també de que la societat prengui consciència de la gravetat de la situació i de lo perillós que pot arribar a ser una xarxa per un menor d'edat.
0: Mm-hmm. Sí, i que ja començam a tocar les conseqüències.
1: Sí.
2: Ja fa anys que s'estan tocant aquestes conseqüències. I, de fet, ja podem dir, com ja vàrem anunciar fa mesos, que ja hi ha hagut canvis legislatius que afecten precisament en aquesta regulació de les pantalles. En primer lloc, ho vàrem tenir a les escoles. Hi va haver un canvi en guany a principi de curs, amb el nou currículum, van sortir les noves instruccions, que ja a efectes pràctics prohibeixen les pantalles amb els infants de 3 i 4 anys, i les limiten moltíssim en casos molt puntuals, sempre amb objectius pedagògics i sempre en gran grup amb els infants de 5 anys. A més, en el cas de l'alumnat de primari, també hi ha una regulació molt estricta del nombre d'hores setmanals que poden tenir accés a dispositius unipersonals.
0: Però parlem d'escola o casa?
2: Ara xerrem d'escola. Això que jo ara estava dient és escola. Però realment és el que deia la Marina.
3: Però si anem a casa no hi ha un equilibri.
2: Però realment la percepció de perill o de perjudici fins ara no estava tan estesa. Llavors, si se comença per mesures institucionals, com que se legitima una mica aquesta restricció i esperam, sembra la llavoreta per
1: ja
2: una regulació més estesa.
1: Ja sabem que com funcionen aquestes coses. Primer hi ha la novetat i després, molt a poc se va legislant i se van posant normes. Això no és un fet aïllat, sempre ha estat així. Vull dir, sempre costa. La llei va sempre un poc més endarrerida. Però sí que és veritat que en aquest cas jo crec que és molt important posar fil a l'agulla, perquè els efectes que s'estan donant a vegades són irreversibles o a vegades són molt mal de fer tornant-los enrere. Uh-huh. I és de descomptat que responsables s'han de fer càrrec. Uh-huh. Això venia una miqueta perquè no sé si heu vist aquesta notícia que posava, que deia que Dinamarca fa poc ha regularitzat l'accés a pantalles en els menors de 16 anys, però això és un debat que ve d'enrere. De fet, per la tardor, el Parlament Europeu va posar damunt la taula el fet de prohibir les xarxes socials a menors de 13 anys, i que hi és una autorització parental fins a les 16. Que això són unes mesures que encara no estan en funcionament, però s'estan debatent. A Espanya aquesta setmana ha tornat a sortir una miqueta aquest debat, però ja trobam que hi ha diferents països com Austràlia, França i Dinamarca que han apostat per ampliar aquesta limitació i no només demanar això, una limitació, sinó també demanar responsabilitats a les plataformes que promoguin o que no posin aturador a continguts il·legals o a continguts que deixen petjada d'odi, que també és una altra de les grans problemàtiques que ens trobam a les xarxes.
0: Clar, perquè hem parlat molt, però ningú posa foc

0: focus a les empreses. Sempre posa el focus en els nins, en els pares o en els mestres, que són els que ho han de requisar.
1: Exacte.
0: Però, clar, hi ha tota una sèrie d'empreses que...
1: De fet, el debat que hi ha poc ara mateix a Espanya, que s'està posant en funcionament, se pensa en que a Pintura podrien començar a moure-se coses a partir de juny-juliol, és clar qui és que té la responsabilitat última, el govern, de posar mesures o les empreses, i encara no s'ha arribat a un consens per veure més quin dels dos són els que s'han de fer responsables.
0: Clar, perquè se suposa que aquestes empreses que tu, menor d'edat, no pots crear-te un perfil...
1: Bé, fins ara sí. Fins ara
0: quina edat?
1: És que fins ara no hi havia...
0: Sí que hi havia,
1: Hi havia límits d'edats, però hi havia límits d'edats, però no hi havia una conseqüència i tampoc no hi havia barreres de control molt estrictes.
0: No, per això que t'he dit que normalment un infant de 14 anys obria un compte d'Instagram, però posava quin any va néixer i llavors l'any que va néixer posava...
1: Ets menor d'edat. Clica aquí si ets menor d'edat.
2: No
1: ho som.
0: No, que era molt fàcil...
3: Pots enganar. Votar-se. Sí.
2: Anem també a veure que podem recórrer en aquell etern debat de fetes la llei, fetes la trampa. Mm. I hi haurà sempre qui aconseguirà votar-se. De totes maneres, es tenir la consciència que hi ha una norma que te diu que això no hauries d'estar fent, també ja donen unes eines a les persones que te volen limitar perquè tinguin una autoritat damunt d'això. Escolta, és que ja no són jo que te digui que tu no ho has de tenir. És que hi ha una llei que diu que no pots fer-ho. Perquè, com deies tu ara, els menors actualment poden tenir xarxes, però hi ha molt poca consciència de la quantitat de delictes que s'estan cometent en aquestes xarxes. També se mos oblida moltes vegades que xarxes de missatgeria instantània, que en tenim tothom en el mòbil, compartir segons quines fotografies, encara que siguin teves, quan ets menor d'edat, si es poden considerar de caire sexual, això és delicte. Mm. Encara que la fotografia sigui teva. Perquè se considera promoció de la pornografia infantil. Llavors, són temes que realment són molt més delicats de lo que mos pensam quan en xerram així per boc gros.
1: Exacte, però és una miqueta el que hem dit antes, que és molt difícil posar-hi turai, perquè el que ha dit Marina, fetes la llei, fetes la trampa, Austràlia és un bon exemple. Austràlia ja fa uns mesos que es... majors de 16 anys, han d'acreditar amb una fotografia del DNI per poder entrar a les xarxes. Però quin és el problema? Per exemple, que en la intel·ligència artificial se poden falsejar aquestes dades o se poden falsejar les fotos, perquè també hi ha altres xarxes que el que fan és escanejar-te la cara i determinar a quina edat tens. Però, clar, nosaltres hem estat el mateix en la intel·ligència artificial, és una cosa que es vol fer manipular. Però el que diu la Marina, començar amb petites passes, almenys prendre consciència, i jo crec que la clau també és que les famílies prenguin consciència d'esperill, perquè és veritat que els infants se creen les seves pròpies xarxes i entren...
0: I normalment en tenen dues.
1: I en tenen dues, després en xerrarem perquè tenim tant percents i tot. Però també veiem moltes famílies que perquè l'infant estigui entretengut els hi dona el mòbil.
0: I això, i això, o perquè no molesta.
1: O perquè no molesta. Pues no molesta no haver-lo tengut, també. Perquè els infants, quan si existeixen a qualsevol moment, te diran qualque cosa. Però és això, vull dir... la típica imatge que veiem tots d'anar a un restaurant, anar a un bar i veiem les famílies menjant i el nen amb una tableta o amb el mòbil
3: arreu.
1: Això també crec que és una manera de crear consciència. A França s'han excusat amb la idea de que hi ha moltíssimes investigacions que demostren que les xarxes socials són molt nocives per la ment tan jove, per la salut mental dels adolescents, perquè, entre altres coses, crea molta ansietat. I a Espanya estem a poc fent aquestes pessetes. El canvi més gran que hi haurà és elevar des que es tornen als 16 anys l'edat mínima per tenir aquestes xarxes socials. I, a més, se vol implicar més també les famílies, encara que això és un tema que, clar, que és sempre difícil de controlar.
0: Bé, són passes.
1: Petites passes.
0: Què més vos voleu comentar sobre el tema?
2: Quina realitat tenim avui en dia? Com dèiem ara, ja s'ha regulat molt l'entrada de les pantalles a les escoles d'infantil i primari, s'ha prohibit l'ús del telèfon i el rellotge intel·ligent a les aules, també a secundari, en principi. S'ha restringit l'ús de pissarres digitals, que això ja em van xerrar quan va sortir la nova legislació sobre el que s'havia invertit en dispositius electrònics a totes les illes. I
1: ja els podem arrencar de superar i posar a reciclar.
2: I, com deia la Marina, duim dades.
1: Sí, duim dades oficials, que és el que a nosaltres ens agrada, perquè així no ens estem inventant, hi ha qualsevol lloc que ho diu. Uh-huh. Hi ha informes oficials que apunten que les plataformes com TikTok, Snapchat o Instagram contribueixen a l'augment de ansietats, de depressió i d'altres trastorns amb adolescents. Però és que resulta que una investigació feta per la Red.es, la Unifed d'Espanya, la Universitat de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, uh-huh, que han fet un estudi que se diu que és el més gran, el més exhaustiu que s'ha fet en el món, perquè han participat gairebé 100.000 infants i adolescents. Wow. A Espanya. Uh-huh. I en aquesta investigació s'ha vist que el 92,5% d'aquests infants estan actius almenys una xarxa social i el 78,8% en 3 o més, que s'inicien a partir dels 10 anys. És que això són pràcticament tots.
2: I aquí no se contempla el que deies tu, Margalida, de tenen una de pública on tenen ja familiars i amics de la família,
3: clar,
2: i llavors es tenen la privada.
0: Sí. Diu, ai, mira, en Nina ha penjat una foto a Instagram, innocent, i un paisatge.
2: Dertinant la predina.
0: I llavors en tenen una altra, que tu no ho saps.
2: Que ets objectiu de tenir aquesta segona, no vos equivoqueu.
0: Clar. Però tu com ho saps si el teu infant té dos comptes? De...
1: Per una banda, és control parental, que en principi tu has de tenir pots tenir el mòbil, és control parental.
2: Clar, això ja seria realment un altre debat, perquè sí, idealment el control parental, per més que hi hagi eines digitals que te'l permetin, el primer control parental que seria desitjable tenir és que hi hagi suficient confiança com per poder-ho xerrar. Uh-huh. Ara, també, aquí ja entra el moment madurativ i evolutiu, que és l'adolescència i el que vols, precisament, és fer-te'n fora de l'autoritat que teva.
0: És que no ho diuen.
2: Llavors, és
1: clar, és que el control parental és una arma com a doble full, perquè, per una banda, és vera que, com a familiar, pots estar, entre comates, tranquil, perquè saps tot, estens el que està fent, i fins i tot a bones, però el que deia Marina, també és com... tenir una mica la confiança d'aquest menor d'edat, que el que també necessita és distanciar-se una mica, i posa, uh-huh, i que tu també confies en ell, però clar, és que és tan complicat. Jo diria que la primera manera de controlar és directament pensar a quina edat li heu de donar un mòbil a l'infant i quin tipus de mòbil, perquè hi ha mòbils, uh-huh, encara d'aquests, sense totes aquestes històries.
0: I tant, si tu mòbils que només telefonen.
1: Exacte, si tu el que vols és tenir localitzat, uh-huh, o que te pugui telefonar,
0: o que te pugui cridar,
1: pues un mòbil i, uh-huh, i ja està, o quantes hores té el mòbil. Clar, això seria una primera passa, però això ja és una cosa que crec que no podrem legislar, almenys per ara.
2: Uh-huh. Però no, aquest informe aquest que comentàvem han recollit que en els 10 anys el 41% dels infants ja tenen el seu propi telèfon mòbil. No tenim xifres de quant d'aquests són telèfons intel·ligents, però tenint en compte els costums de consum actuals, poden dir que deuen ser el 41%. I en els 12 ja estem xerrant d'un 76%.
0: 76, clar, els 12 és l'edat aquesta que deixen l'escola i passen a l'institut, que aquí sí que hi ha un moment supercrític, perquè aquí és el moment que tothom diu ara sí que vull el mòbil.
2: Que, de fet, hi ha una iniciativa que s'ha posat en marxa enguany a través de les associacions de famílies de les escoles de Mallorca, on se comprometien aquelles famílies que ho desitjaven, a no proporcionar telèfons intel·ligents en els seus infants fins en els 14 anys, com a mínim. Uh-huh. Llavors, aquí s'han donat fenòmens tan meravelloses com que tu tenies retornades, fulles, amb el compromís de famílies que infants que estaven a primari, que tenen com a màxim 12 o 13 anys, ja tenien el telèfon, però la família havia signat aquest compromís de no donar-lo fins en els 14. Uh-huh. Llavors, són mesures que són difícils.
0: Són complicades, sí. I quan t'arribes a escola i dius, és que tothom en té manco jo.
2: Clar, aquí entra aquell altre factor, que és que avui en dia socialitzar molt a través de les xarxes. Ja sigui, com dèiem abans, aquestes xarxes de missatgeria instantània o aquestes xarxes que tots tenim com a més present, que ja inclouen fotografies, textos, enllaços i demés.
3: Xats. És que gran part de la vida passa per xarxes, i sobretot
1: Però, Pontur, mos hauríem de plantejar quins són els efectes secundaris de aquestes xarxes, perquè està més que demostrat que genera ansietat, genera dependència. Allà pot haver-hi ciberbullying. Després ho veurem, estan, perquè hi ha tant percents, de la possibilitat de que un major d'edat se posi en contacte amb els teus infants i els hi faci ofertes sexuals. És que és molt més perillós del que mos pensam. Si la contrapartida és que el teu infant és diferent, bueno, puntuen d'analitzar
0: que la diferència és bona.
1: Si la diferència és bona o no és bona i de quina manera ho gestiones. Tota la vida hi ha hagut gent que no seguia la corrent majoritària.
2: I aquí també entra una mica el que dèiem abans d'aquest doble vessant del control parental. Si nosaltres confiem cegament en que per tenir instal·lat un control parental digital ja podem estar tranquils, pentura hi haurà moltes coses que mos estaran passant per l'edat sense voler. Llavors, el control parental digital pot ser un estri més, una eina més, però no vol dir que ens puguem despreocupar de quin consum s'està fent i quins hàbits està tenint el nostre infant dins tot el món virtual.
0: Ja per acabar, darrere dada, què vol dir?
1: Jo crec que està bé que acabem amb una dada que diu que...
2: Depriment,
1: no, però almenys que faci xicar les orelles. El 58,4 dels enquestats parla que ha xerrat amb desconeguts en línia i que un 25% ha rebut missatges de caràcter sexual i gairebé el 9% està pressionat per enviar fotos o vídeos eròtics o sexuals. Això és un tant per cent molt elevat i és un motiu més pel qual ens hem de plantejar posar frenador.
0: I doncs, ara que ve l'estiu, per és això, un bon moment de treure la pilota.
3: Un moment per aterrador, reflexionar.
0: Pales. Ara li diu, no te donarem una pilota, unes pales, i te'n vas a fer castells d'arena.
2: I endavant. I si viviu pobles d'interior, segur que trobareu un serral a qualque lloc.
0: Sí.
3: Però, clar, te donen un mòbil i no veus la mà.
0: No.
3: La tens davant i no veus.
2: Mal la tinguis davant.
3: Sí.
2: I molt d'adults.
0: Exacte. Moltes gràcies, Marines.
2: A valdre.
0: Fins la setmana que ve. Ara posam un pot de música al programa.
4: IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

I sí, avui toca parlar d'Alan Parsons, perquè avui vespre tu a Mallorca, serà a les 10, al Velòdrom Illes Balears de Palma, en la banda Alan Parsons Project.

I toca parlar un poquet d'aquest grup, de l'Alan Parsons Project, que va néixer un dia de 1974, després que el líder de la banda, que en aquell moment feia feina als conegudíssims estudis Abbey Road, conegués, mentre dinava en el menjador d'aquesta feina, en Eric Wolfson, un prestigiós pianista, i entre els dos varen tenir la idea de fer una banda incorporant experimentats músics i cantants d'estudi, i varen sortir himnes com aquest que escoltam i aquest que escoltarem ara.

Però d'Alan Parsons, a part de la seva música, també hem de destacar tota la seva gran tasca com a productor i enginyer de so, i és que ha participat en la producció d'àlbums molt importants, importantíssims per la història de la música, com són ni menys ni manco que Abbey Road i Let It Be dels Beatles, o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

0: Sí, Alan Parsons, que avui és a Palma i toca...
1: Tenim sort que venguin artistes
0: al velòdrom. Sí, sí, però que mos passa sa vida tan aviat que no som a temps d'assumir tot allò que passa aquests dies a les Balears, que són moltes coses. Avui una llegenda com és Alan Parsons actua al velòdrom Illes Balears, al Palma Arena de Palma, i farà, suposam, els seus grans èxits que
2: segur
0: molta
2: que sí,
0: gent...
2: Segur que celebra 50 anys de debut del seu primer disc. Sí, del seu primer disc.
0: Així que bona celebració i també bona revetlla de Sant Joan. Ara mateix a IB3 Televisió ja poden veure com es queixen els senyors a punt d'entrar a la plaça d'Esborn, i hi ha emoció per aquest moment tan esperat i tan important de la festa de Sant Joan a Ciutadella. Però nosaltres també teníem una pregunta i avui demanàvem a mam aquesta herba de Sant Joan, la verbena. Per què servia la verbena?
2: Dèiem que servia per tenia por d'encomanar sa bona aventura. Demanàvem si tenia un por d'afrodisiac o si tenies por de donar fortuna.
0: I quin era?
2: Clar, d'encomanar bona fortuna.
0: Si trobeu plantes verbena, ja sabeu que és auguri de bona fortuna, com també les herbes de Sant Joan. I totes aquestes supersticions que hi ha al voltant d'aquesta nit, diuen la nit més màgica de l'any, que serà avui vespre Sant Joan. Així que bona rebel·la, bona festa, Miquel, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Demà tornem a
2: l'estiu.
0: Demà hi serà. Nosaltres no feim festa. I també en Toni Cardell, el control tècnic. Fins demà, una abraçada.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu, arquitectures, música de cello i llibres perillosos desfilen avui per l'Aviador. Comença la cultura IB3 Ràdio. Benvingut tothom.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens du avui el projecte de l'Escoleta de Muro, un dels guanyadors dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026, i ho fa a la seva secció setmanal del Paisatge Invisible. Seguirem amb música clàssica, un espai realment especial, al Palau de Can Vivot. Aquest dissabte rep un dels concerts del Fest Music Mallorca d'enguany. El trio The Rest Project interpretarà obres de Bach, Stravinsky o de John Cage, entre d'altres compositors. Després, la llibretera Maria Quanet ens proposa repassar algunes lectures que fan mal per qualque motiu. Avui hi ha galerada i per acabar entrarem a la Biblioteca d'Inca, que ja ha començat l'horari intensiu d'estiu.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: Idò, així com ho comentàvem en el sumari, parlant avui d'un dels Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026.

0: Cristina Llorente, com estàs avui en connexió telefònica?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Què tal? Te m'agafa a prop de la costa per mitigar aquesta calor que vos ha fet a totes i a tots d'una manera tan intensa?
1: La veritat és que sí, apropat, però tampoc no direm per no fer enveja.
0: Correcte. Si tu estàs bé, tot estem bé. Molt bé, vinga.
1: Bé, de com ve Déu, avui xerrarem d'aquest projecte de l'escoleta de Muro, que va ser premiat dijous passat. Ara sí, va ser premiat dijous passat.
0: Sí, no és finalista, no? Després és premiat.
1: No. En els Premis d'Arquitectura de Mallorca 2026, i aquesta escoleta és obra de l'estudi Bos Arquitectes, format per Miquel Barceló i Margalí de Seguí. És un estudi que se va crear l'any 2016, i jo diria que una de les principals característiques de la seva feina és que és una arquitectura molt arrelada en el lloc, no? Que té molt en compte l'entorn on s'emplaça, tant en les formes, en els volums, com en els materials. I en altres aspectes que ara mos contaran els seus propis integrants. I jo quan vaig veure l'escoleta de Muro, la primera referència que me va venir en el cap va ser un edifici del qual hem xerrat ja en aquesta secció, que és l'escola que va construir a Gando, a Burkina Faso, l'arquitecte Francis Queré. Per una banda, per aquestes senzilles, no?, de formes, d'estructures, per l'altra banda també per la manera d'emplear els materials, com dèiem, molt arrelats a l'entorn i en el lloc. I després una altra referència que també me va venir tot d'una en el cap va ser el Museu d'Art Kimball de Louis Kahn, aquest sí que directament per la forma, pels volums de l'edifici, on se recupera aquesta estructura de voltes, no?, de bòvedes. I bé, ara mos ho explicaran millor. En Miquel o en Margalí, serà una sorpresa, no sé aquí,
0: no,
1: aquí
0: ja,
1: tenim
0: a l'altra banda. Sorpresa per tu encara, jo ja ho sé.
1: Ah, per vosaltres, vale, per jo sí, encara et sorpresa.
0: Miquel Barceló, com estàs? Saludem.
1: Hola, Miquel.
2: Hola, bones tardes.
0: Molt bé.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: O és que ets de Margalí que saps imitar la veu d'en Miquel? No.
2: No, crec que molt ronca, no ho crec.
0: Són jo. Molt bé, Cristina, i
1: acaba. Bé, de fer amb aquesta introducció, no?, que ells bé expliquen a la seva plana web que la seva feina sempre aplica aquestes estratègies passives, però com ja me va dir en Miquel quan li vaig proposar fer aquesta entrevista, no pot ser només això, no? Les estratègies passives són importantíssimes, però evidentment han d'anar acompanyades de molts altres aspectes d'escara parlarem, no? Bé, primer de tot, Miquel, enhorabona per aquest premi d'arquitectura. No és el primer, m'apareix, no?
2: No és el primer, no. Moltes gràcies.
1: Vale. I bé, començant així amb les preguntes de relacionades amb aquest projecte de l'escoleta de Muro, clar, una escola infantil és probablement un dels primers espais públics que habita una persona, no? Quina responsabilitat penseu que té l'arquitectura en aquest primer contacte, no?, amb el món, quasi bé?
2: És responsabilitat tota, perquè és un refugi on els nadons passaran molt de temps. Són els primers anys de la seva vida i ja estaran en contacte amb materials naturals, percepció espacial, confort climàtic, és a dir, ja és un contacte amb encara que no tinguin consciència d'això, ja tens un contacte amb l'arquitectura. I l'arquitectura ja t'està afectant la teva vida. Ja te rodeja. Mm.
1: Afectant i educant, no? Perquè hem xerrat també de què potencial educador que té l'arquitectura. Com ho enfocau vosaltres amb el concepte dels espais d'aquesta escoleta?
2: Exacte, és a dir, t'ha fet des d'un punt de vista positiu, perquè, és a dir, des del punt de vista espacial, els espais pues, estan pensats des de la perspectiva dels nens. Nosaltres vam visitar unes quantes escoletes i moltes estan pensades o dissenyades des de la perspectiva dels educadors. Els educadors tenen els murs Els tabics que separen les estàncies estan a partir d'un metre, tenen unes finestres altes, que és com un hospital, no?, que controlen els nens, però els nens no tenen perspectiva. Nosaltres ja des d'un principi sabíem que no volíem aquestes relacions, volíem que els vidres havien d'arribar fins a baix, que els nens havien de tenir visuals d'una part de l'edifici a una altra. Teníem que tenir també llibertat de moviment en l'aula. Les aules han de ser molt flexibles perquè ens proposaven fer una àrea per dormir. Però nosaltres dèiem, vale, però que, si no dormen, aquest àrea per què serveix? Vam visitar moltes escoletes, com ja has dit, i ens vam donar compte que moltes vegades les escoletes agafaven un aula i l'empleaven de dormitori per tota l'escoleta, perquè no volien... És a dir, al final, el mateix espai educatiu, els mateixos educadors van conquerint l'espai i van canviant el que tu has pensat que pot funcionar. Van estar també les escoletes que els espais per dormir empleaven d'una habitació de llums, que fa això de llums de colors i de... Bueno, al final, mentre més flexible i no sigui tot tan funcional, sinó que sigui més humà, per nosaltres quasi millor. I la perspectiva era sempre pensar que no sigui funcional, és a dir, no com un objecte, sinó des d'un punt de vista pels nens, pels educadors, però per disfrutar de l'espai i els materials igual. Els materials havien de ser, s'havien de poder tocar, l'edifici havia d'ensenyar com està construït, sense recobriments, sense... És a dir, i després, evidentment, els morters, els maons, són tot naturals, són de morters de calç, i de fet, està tot el component de sostenibilitat d'un edifici que no té l'empenta que de la seva construcció de producció de CO2 a l'atmosfera és lo mínim. Hem reduït lo mínim la producció i la col·locació de formigons, de ferros, de materials innecessaris. Bueno, hi ha molt de temes, però podríem fer aquí una conferència de moltes hores d'aquest tema.
1: Clar, i a més d'això, a més a més d'aquesta veritat de l'arquitectura, que jo també estic molt d'acord amb això, a més aquí entra un poc el contacte que puguin tenir o no els infants en edats primerenques en tota una sèrie de productes químics que poden ser pintures,
2: correcte,
1: que poden ser tèxtils d'origen artificial. I clar, això també és ben important, no? Perquè en aquestes edats primerenques és quan més els afecten, segurament, tots aquests, per exemple, disruptors endocrins o bueno, aquests materials que poden arribar a afectar a llarg termini la seva salut. Per tant, això també m'apareix ben interessant, no? I a part d'adaptar tot el projecte en aquesta visió dels infants, que m'apareix preciós, no? És pensar primer en qui serà realment l'usuari d'aquell espai i quin tamany tindrà aquesta persona, no? A part, heu fet feina amb els equips educatius? Heu tingut qualque tipus de participació per part de l'equip educatiu, també per quines necessitats tenien?
2: Sí. Al principi, quan vam iniciar el projecte, vam tenir unes xerrades i vam tenir unes reunions i, bueno, de fet, vam mostrar el segon projecte i ells vam poder... Ells, bueno, vam fer una sèrie de propostes que les vam tenir en compte. Una volia el menjador diferenciat perquè l'escoleta funciona amb un conjunt d'aules orientades al sud per un tema bioclimàtic, una zona comú, intermitja, o una segona franja o banda intermitja, que té un pati bioclimàtic i que també és com una aula exterior protegit del vent i que genera una circulació que és com un espai protegit, però també controlat, perquè els nens són molt petits i no caminen, no? I aquesta banda central, que són espais comuns, pues, també s'ha connectat amb aquest menjador que es varen dir que, bueno, que estaria bé que tinguessin un espai de menjar, que, perquè aquest espai, que ara li diuen, és curiós, li diuen la placeta, que és un altre espai que està en aquest pati, en aquesta banda d'espais comuns, que és comunitaris, que ja ho viuen, pues, aquest pati té també l'aula polivalent, que fan psicomotricitat, etc., li diuen la placeta. I és com una... Clar, triar el que és una plaça, no?, d'una ciutat on se fa el mercat i se fan totes les activitats. Pues és algo parescut. Se reprodueix, no?, però en de 0 a 3 anys la vida comunitària, però en activitats educatives i de centre, no?, del centre escolar. I, bueno, i després la part del servei de darrere, pues, aquest espai comunica amb aquest petit espai de menjador, que comunica amb la cuina, comunica amb la sala de professors, que tot això connecta i visualment connecta també amb aquests espais, amb espais comunitaris, perquè realment les escoletes són molt, molt familiars. La gent que està a la cuina, que potser no són educadors, fan el servei de cuina, coneixen els nens, estan de dins de l'escoleta i xerren amb els nens, es coneixen, saben els seus noms, hi ha un contacte, és molt familiar. I en lloc de fer com hem vist en altres escoletes, un passillo, un corredor, que dona la part de serveis, que seria com independent, en aquest cas tothom participa de l'escoleta. Perquè estic segur que molta gent coneix escoletes petites que són molt familiars.
0: Clar, però
2: i
0: sí.
2: Això ens agrada aquest aspecte, també.
0: Seria possible projectar aquest una iniciativa per escut, un projecte per escut a mica a gran escala, és a dir, aquesta proximitat se perdria, s'adiuria en qualque moment, en el sentit que és més complicat després encaixar totes les peces quan estem parlant d'una altra dimensió. Línies.
2: Bueno, ja aquesta escoleta ja té dues línies per cada franja d'edat.
0: Sí.
2: Jo no conec cap escoleta que tingui més línies. A lo millor n'hi ha de 3 o de 4. No crec que tampoc... No, jo crec que sí, que se podria conservar. Que, sí, perquè no... Normalment, jo crec que vull dir, les ràtios són petites, les ràtios en aquestes edats són petites, són de 9 o 12 nens per aula. Les aules se comuniquen. Aquí van tenir també un problema de normatives, perquè, per una banda, hi havia una voluntat també per la part de l'administració que les aules s'havien de comunicar perquè s'ajunten les aules i els nens i les mateixes educadores fan activitats entre les mateixes edats. I clar, i després demanaven que les aules havien d'estar separades i acústicament havien de funcionar molt bé, però això és contrari a que estiguin connectades i allí també una connexió en la part de l'espai de distribució, que és com una ampliació de l'aula i que també se participen. Jo crec que a vegades les normatives estan més antiquades, per així dir-lo, que
1: sí,
2: realment
1: cert.
2: Com funciona.
1: Cert, cert.
2: Sí.
1: I sí, a més tenen bastantes contradiccions de vegades, no? I una de les màximes contradiccions que no passa afortunadament tant en el cas de les escoletes és el tema dels espais exteriors, no? Descrivies aquesta plaça exterior, aquesta aula exterior també, i una de les principals, si no la principal preocupació dels equips educatius són precisament les temperatures a l'espai exterior, no? El tractament d'aquests espais exteriors perquè no hi faci excessiva calor, perquè hi hagi ombres, perquè hi hagi vegetació. Això, com ho heu resolt en el projecte?
2: Bueno, en principi, les aules estan orientades al sud. Hi ha uns porxos que... aquests porxos regulen l'entrada de llum, que a l'hivern, com bé que el sol té un angle d'entrada més favorable perquè calentés les aules, i a l'estiu, com està més vertical, aquests porxos pues, funcionen bé, funcionen més, donen més ombra i les aules no estan, no tenen radiació directa. Després hi ha un pati enmig de, que permet una ventilació creuada de tot el conjunt, que funciona com una ximenea, i l'aire calent pues, sempre se pot... és a dir, l'edifici té tiro, per així dir-ho, no? D'aire. I després la part nord, que té una, que és la de serveis, que també té unes finestres altes, més petites, que el que permet és també una ventilació creuada del que diríem en secció. És a dir, tens, en planta tens ventilació creuada, però també per evitar l'estratificació de l'aire calent a dalt i a baix, pues, ventiles en les dimensions verticals, per si dir-ho, és a dir, de basada, no?
1: Clar, però tema espais exteriors, no? Tema patis, me referia més, perquè sempre es veu que veiem una mancança molt important d'arbrat en els patis, que en el cas de les escoles de primària i dels instituts, directament per normativa, pràcticament prohibeixen, entre cometes, o limiten molt, no? La sembra d'arbres, no? Per aquesta necessitat de pistes esportives, per exemple. Això no passa a les escoletes, no? Vosaltres heu pogut incorporar aquest verd en els patis, aquest arbrat, o aquestes zones més enjardinades, més toes, més permeables?
2: Sí, bueno, nosaltres teníem previst en el projecte una plantació de vegetació, la qual al final, per temes de pressupost, ha quedat una miqueta reduïda. ¿Vale? Sempre al final, dos vegades, hem aconseguit, havíem de fer una, en el pati central, havíem de fer unes parres, unes vits que havien de donar ombra els mesos més acalorats i deixar passar el sol a l'hivern. Al final hem aconseguit plantar uns tarongers perquè pensant que s'obriran i faran una miqueta de protecció en la part central. I en la part dels patis, hem conservat tot el que hem pogut, unes moreres que hi havia també un ficus en la zona d'entrada, hem conservat perquè, les constructores tot d'una, els arbres li molesten per passar una màquina o el que sigui. I diuen, no, això l'hem de llevar. No podeu llevar-lo. Tot el temps, aquí això ha anat molt bé perquè hem conservat una part molt important de vegetació existent. I després hem plantat, finalment, hem plantat unes moreres a la part dels patis de sud, que ara ara són més petites, però sí, clar que és molt important. És a dir, se necessita molta, molta d'ombra, clar que sí.
1: Clar. Sí, però quina llàstima, no?, que els afectats per la manca de pressupost acabin sent sempre els arbres, no? Perquè ara m'imaginava aquest pati interior, que he vist a les fotografies, cobert d'una parra i m'apareix un espai que guanya moltíssima qualitat, no?, amb aquesta parra que proposava. Tant de bo, en un moment donat, se pugui sembrar. Sinó una parra, una lledra, que no sé com se diu en català, que crec que és bastant barato i creix molt ràpid. I que sí que crec que li donaria una qualitat extra en aquest espai que ja la té, no?, la qualitat.
2: Això que dius és curiós, perquè a nosaltres, els arquitectes, saps que ens agrada que quan l'edifici està acabat ja sigui tot verd i tal, no? I llavors està molt bé tenir les partides i aquestes partides se facin en el moment de que s'ha fet l'obra. El que passa és que la constructora va aguantant, perquè no vol plantar res, perquè si se mou un arbre, diu que l'ha de mantenir. Entonces, no te n'has compte, però ja les obres... les bones intencions moltes vegades, les circumstàncies no te permeten... Però nosaltres diem, si posem els arbres, si planteu els arbres, a part que es cobrareu perquè estan en el pressupost, ja tindrem, quan en el moment d'acabar l'edifici, ja tenim unes bones ombres, estarà ben tupit, de fulles tot i tal. Però com la constructora pot decidir quan ha de fer això, doncs no ho feien, perquè deien no, perquè si després se mor de plantar una altra vegada... Les circumstàncies te superen. Finalment, la voluntat de l'Ajuntament, el promotor de l'Ajuntament de Muro, va ser cap problema. Nosaltres ara hem començat, l'edifici s'ha inaugurat al setembre del 2025, doncs ara anirem estenent pues, les quadrilles i jardiners i tal, i anirem posant i anirem, ells aniran ells mateixos afegint arbres i tot el que tenen previst. Però també tenen previst una, sí, una sèrie d'una manta, de plantes locals i se va quedar en el camí. Però bueno, la voluntat
1: molt
2: de l'Ajuntament és anar fent-lo a mida que se va conquistant l'edifici, els espais exteriors.
1: Perfecte, tant de bo sigui així i que aquests colors preciosos de terra que té ara l'escoleta i que m'ho recorda molt, no?, tot aquest paisatge agrícola d'Esplà, no?, que l'enrevolta, sí, tant de bo se comencin a cobrir de verd també ben aviat, sí, perquè sí que és una demanda molt estesa i molt necessària també en aquest
2: sí
1: moment, no? Miquel,
2: sí, sí,
1: moltíssimes gràcies, moltíssima enhorabona, trasllada-li també, per favor, a
2: Anna
1: Margalida.
2: Margalida.
1: I sí, bé, i que en guanyeu d'altres.
2: Bueno, és perquè sí, nosaltres fem el que podem i intentem sempre donar moltes voltes a tot i bueno, si, bueno, lo important és que els edificis quedin bé i se puguin disfrutar. L'altre...
1: Segur que sí.
2: Bueno, si
1: sí,
2: ve bé,
1: exacte,
2: no passa res.
1: Sí, sí, perquè els edificis
2: sí
1: sense gent han dit moltes vegades que no són res.
0: Miquel Barceló, moltes gràcies.
2: Exacte.
0: Vagi molt bé.
2: De res a vosaltres.
0: Gràcies, Cristina. Fins la setmana que ve. Més arquitectura, més paisatges.
1: Adéu.
0: Adéu. 6:28, continuem.

0: I del cello protagonista en el Fes Músic, aquest dissabte presenta un concert del trio de Res Project Mònica, amb seu a Barcelona i actualment a Viena.
1: Exactament, allà és on trobam en Daniel Claret, que, com has dit, és el cello d'aquest trio, juntament amb Maria Florea, que toca el violí, i Lara Fernández, que toca la viola. És un trio molt particular que debuta a Mallorca, no sé si a les Illes, aquest dissabte, com dèiem, en aquesta actuació que tindrà lloc a Son Vivot. Daniel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies. Bé, molt bé, molt bé.
1: Molt
2: tot bé. A punt per Mallorca.
1: Molt bé. A vosaltres, a tu t'agafam a Viena, ara, no? Perquè imagino que, clar, que a part d'aquest projecte en teniu d'altres i els heu de compaginar d'alguna forma. Però parlant ara del vostre The Rest Project, realment el silenci juga un paper molt important, no?, el vostre concepte.
2: Sí, és una proposta, és la primera proposta que vam idear, diguéssim, quan ens vam formar com a grup, ja fa 3 anys, i és una proposta que no hem deixat de fer. Dissabte passat la vam fer, per exemple, aquí a Badalona, a Catalunya. I sí, diguéssim que darrere cada concert sempre hi ha una idea que, o un interrogant que volem plantejar, una idea del que volem parlar, en aquest cas era la solitud, i el silenci va molt, molt lligat, i per tant vam construir una proposta amb música i textos d'acord amb aquesta idea.
1: Contem-nos un poc com és això de mesclar la música i d'incorporar també aquests textos, en certa manera, també clàssics, no? I partint també com a gran concepte d'aquest compositor que és en Bach.
2: Sí. Bueno, hem treballat molt amb la influència que tenen els textos sobre la música i fins i tot també el moviment, perquè en aquest cas d'aquesta proposta també en fem, en escena, ens desplacem per l'escenari, i hem comprovat doncs, de quina manera poden integrar-se els diferents elements per poder, sota un paraigües d'una idea o d'un concepte, doncs poder transmetre al públic un estat o una vivència, més que un concert, que també doncs, un viatge, diguéssim, de principi a final, travessant diferents estats que ens donen tant la música com el text i que crec que no es perceben com a cosa separada, sinó com a... Bueno, una mica com si fos una pel·lícula, diguem.
1: En aquest sentit també hi ha paraula, no? Vull dir que...
2: Sí, sí, sí, nosaltres mateixos recitem, hem estat experimentant també, vam fer una primera tria de textos que després ha acabat sent reduïda, evidentment, perquè no ens hi cabien tots. I són textos que no són nostres, pròpiament, però que sí que hem adaptat un palet, en algun cas. Són textos de Samuel Beckett, d'Alexander Bloch, de Rilke, d'autors clàssics, diguéssim, del segle XX. I d'aquesta manera doncs, hem construït aquesta proposta.
3: En quins criteris vau fer la primera selecció i després la tria definitiva dels textos?
2: Bueno, era... Ja que volíem parlar de la solitud i volíem fer servir l'ofrena musical com a obra central, a partir d'aquí tot eren ramificacions tant de música com de text. Doncs amb la música, evidentment, és més abstracta que amb el text, que pot parlar més directament de la solitud o de coses... al final, no tan directament connectades, però sí ramificacions, i amb la música el mateix. O sigui, va ser una qüestió d'anar provant si els textos funcionaven o no amb el context en el que estàvem posats i amb el recorregut que estàvem traçant amb aquesta proposta que el vam anar descobrint entre tots tres i que va ser un procés molt, molt bonic.
1: Que bo, sembla molt interessant. A més, bé, ara si vols parlarem també un poc del repertori que sonarà, que heu preparat juntament amb aquests textos, però realment vosaltres vos vareu conèixer i vos vareu trobar com a fidels i com a amants també de la música de Schubert.
2: Sí, sí, ens vam conèixer tocant justament un concert monogràfic sobre Schubert. No recordo quan va ser, fa 4 anys, devia ser, sí, 4 o 5 anys deu fer, perquè nosaltres com a grup tenim 3 anys, i llavors vam fer un programa sobre Schubert, jo em coneixia amb alguns d'ells, amb la Maria sí que ens coneixíem una mica, amb la Lara no ens coneixíem gens, ens vam conèixer en aquell projecte, i a partir d'allà com que va encaixar tot molt bé, doncs a l'hora de crear aquest projecte ens vam ajuntar.
1: Que bo, que interessant, Daniel, i quin repertori sonarà, com dèiem, aquest dissabte?
2: Doncs l'obra central és, com deia, l'ofrena musical de Bach, que és una obra molt, molt àmplia. És una obra que ens entusiasma i hem fet una selecció de l'obra, perquè no ens hi cabia tota, tampoc no es pot fer tota amb la formació que tenim nosaltres. Per exemple, hi ha obres, hi ha peces que són per 6 veus, si no en tenim 3. Llavors, diguéssim que aquest és l'esquelet, i pel camí, pel recorregut del concert, anireu trobant obres de l'ofrena musical. Hi ha un Richard Carr a 3 veus, i hi ha diversos cànons que van apareixent, sempre intercalats amb música del segle XX o XXI, de Ligeti, de Kurczak, de Stravinsky, de Penderecki, John Cage, i aquesta obra que és amb silenci complet, de 4 minuts i mig, 4 minuts 33, exactament, que també ens interessava molt posar. I em deixo a Anton Webern, Robert Gerhard, o sigui, hi ha compositors, Sofia Guaidolina, també gran compositora del segle XX i XXI.
1: Que bé. Molt interessant el que expliques, com també ho és l'espai que vos acollirà, que és aquest palau antic, pràcticament l'únic que queda tal i com era originalment, i que és a Son Vivot, a Palma. De fet, vosaltres teniu experiència en això, perquè heu actuat també a llocs emblemàtics com el vestíbul d'un palau a Romania, o també a Castells, i a llocs que se pot veure també a les xarxes, no? Els vídeos que teniu enregistrats. Sí. En aquests espais que són realment increïbles. Vos han parlat d'on tocareu aquest dissabte? Vos han dit com serà?
2: Sí, amb la Carme m'ha estat comentant que és un palau que té molta història, i a nosaltres ens agrada molt fer aquesta proposta. Aquesta en concret, a més a més, està pensada específicament i té especial rellevància en espais arquitectònicament rics i rellevants com són aquest, no? Dissabte passat vam tocar en una església mitja derruïda allà a Mollet de Badalona, i hem fet aquesta proposta en espais molt, molt diferents, i per tant espais com el de Can Vivot ens interessa molt perquè donen un relleu especial a la proposta, perquè ens relacionem directament espaialment.

0: el minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
4: I dona Maria Cuanet parlant avui del poder del llibre per fer mal.
5: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé el que fa ser matller. Ses retxes d'una...

0: Ses muntanyes, ets hotels, una campana...
1: I aquesta és la pregunta, Maria, que has fet tu, per cert. Pot ser nociu llegir massa literatura?
2: Aquesta és la meva pregunta.
1: Però parlant de quantitat o parlant de determinades lectures que te poden assetjar d'una manera...
2: Parlant de quantitat, de passar massa temps llegint...
1: Sí, directament.
2: Sí.
1: Són les 6:40, oients, no han canviat, no han canviat de dial, això és l'aviador, i en teoria aquí estem per...
2: Perquè
1: estimàvem els llibres. Sí.
2: Ja, però justament, avui era això, volia posar una cosa damunt la taula.
1: Que provoquis.
2: No, que és perquè moltes vegades, clar, a mi ara se me reconeix com a lectora perquè tenc una llibreria, bla, bla. I això s'admira, no? En plan, ai, llegeixes. I és una cosa que s'admira. I me sembla bé, eh?
1: Bueno, és un valor, no?
2: Sí, és un valor, i jo el converteix i tal. Però, també, a vegades, llegir massa literatura. I amb això, en realitat, també hi ha veure massa pel·lícules, crec que ho tenim més... més acceptat socialment en veure massa pel·lícules o massa sèries, això. Però per mi és com experimentar massa fantasia, crec que sí que pot arribar a ser nociu per ser salut mental, a moments. Sí. No nociu d'una manera...
1: Clar, però això estàs no com estàs. Hagis...
2: Exacte. No nociu per ser salut mental, així com van enxerrant que hi ha tantes coses nocius. No,
1: frivolitzem no, aquest
2: frivolitzem,
1: tema.
2: Exacte.
1: Però sí, t'entenem.
2: De que a vegades mos podem perdre la nostra pròpia vida si estem llegint massa les vides dels altres. M'explic, és un
1: sí,
2: poc
1: sí,
2: això. O a vegades, per mi, la part crec que més crítica d'això és que és el que sempre se critica a les xarxes socials, que és aquesta comparativa que fas, no? Mm-hmm. De quan, ai, mira, l'altre està fent això i fent allò. I de val, doncs pots amb els llibres també te passa. Per exemple, jo ara tinc un fomo increïble de creuar específic en valer, perquè cada llegir un llibre on ho fan, saps? I una cosa és quan tens una edat que ja tens que no ho pots fer tot a la teva vida i la que has de triar i això. Però jo recordo en els 20 anys, crec que en part que m'hagi costat decidir que volia fer la vida, i no, és cosa meva, però és cosa d'haver vist massa possibles. I
1: totalment.
2: Crec que aquest possibles, la literatura te'ls adu, i està superbé, és a dir, és una arma de doble fila, vull dir, avui me posen aquesta. Mm-hmm. Però hi ha tots els possibles de tot el que pots fer i no t'has de quedar estancat en el que ets per naixement, beníssim, però hi ha altres que no ho podràs fer tot. No ho podràs fer tot.
1: Jo amb el cinema passava fins la... Tant amb l'adolescència tardana, que, clar, és que el meu cap continua allà en l'adolescència, però fins als 20 i pico, jo era conscient que vivia la vida com si fos una pel·li. I això, allò que tu dius, sí. Tenia coses bones i tenia coses que al meu voltant no me semblaven tan bones.
2: En el teu voltant, tu t'anava bé.
1: Correcte, sí, jo m'anava bastant bé.
2: Tu no t'enduies decepcions, a veure, que no acabava decepciona com a la pel·lícula.
1: Sí, però... No, me les duia. Claro, sí. Però això al final és efecte rebot, no?
2: El
1: que tens davant, doncs, dius,

0: vegades me sap greu, no sé... jo que sé, James Dean. Perdona, però no sé dir James Dean. O qualsevol personatge de Bette Davis, no? Això me passava. I ara que dius allò de travessar el Pacífic, era?
1: Sí.
0: T'he de confessar que fa com a 10 dies, un poquet més, he començat a estudiar coreà.
1: Ah, mira.
0: Sí. I no t'he dit que fos per... Però el detonant va ser una pel·li, bueno, Trejòtole, de la darrera de Nessa, El Cuixet, que jo no soc gran fan de Nessa, El Cuixet, però aquesta m'ha agradat molt. Sí. I la prota, Annalise Robacher, estudia coreà.
1: Ah, mira.
0: I vaig dir, és que és un senyal. I ja està, vaig començar.
1: I ja està. Sí. No, mem, jo crec que hi ha algo que quan tu llegeixes algo que te toca, t'està xerrant de tu mateix. Per tant, no? Tu ja tens lo de coreà. I doncs, escolta, passen coses que simplement te recorden que tu has d'acabar estudiant coreà.
0: Sí, saps? Sí, no, ja comença.
1: És a dir...
0: Ja no volta enrere, perquè a més són obsessiu.
1: Vale,
0: a part de
1: totes
0: aquestes que estic comentant. No?
1: Claro,
0: i amb els llibres també m'ha passat bastant, sí.
1: Sí, sí, jo crec que és com tot, millor llegir que no llegir, òbviament, que no s'adopti que defens el contrari. Però crec que a vegades això... La gent que pot ser molt, s'han format el cervell molt a partir de lectures i també a partir de narratives, perquè al final ja ho sabem tot, és una narrativa, no? I la literatura és una narrativa en general bastant estructurada. El cine i les sèries també és una narrativa bastant estructurada. I tu després, d'una manera com molt automàtica, inconscient, intentes aplicar aquesta narrativa a la teva vida i la vida és caos. I això també a vegades hi ha una fricció que genera un pot de dolor. Perquè... no només que no se desenvolupin els capítols quan tu t'agradaria, sinó que clar, no du gens de bé de clar. Cap manera, no? I és a dir, crec que és més que res aquest programa és com un recordatori que la literatura és literatura, que el cine és cine i que la nostra vida està feta d'un altre material.
0: Però hi ha qualque llibre en concret que t'hagi canviat paradigmes, que t'hagi... s'ha exagerat tant que finalment hagi estat nociu, veritablement.
1: Pues jo te diria, mira, Natura d'Anguila, de na Maria de la Pau Gené.
0: Sí?
1: Sí, és un llibre que en el moment en què va arribar
0: me
1: va variar molt sa vida. Sí. Mira, que no l'he tornat a llegir, i el vaig llegir fa quasi 10 anys. Però en aquell moment, després jo vaig sentir que havia de deixar de llegir literatura una estona. Perquè... No, el manco aquesta literatura, perquè si no vaig malament, perquè ja fa estona hi ha una passió molt desmesurada. Hi ha una passió molt desmesurada. I jo pues, vaig voler viure aquesta passió desmesurada i pues, bueno, va tenir conseqüències a la meva vida.
0: Bueno, sí. No, Alonso Quijano, no? Que va començar a llegir llibres de cavalleries i va tornar
1: clar.
0: Teòricament boig convertir-se en el Quixot.
1: En Quixot. Aquests són, exacte. Jo vull dos exemples, un és aquest, no? És a dir, perquè, clar, perquè aquest tema. Pues, perquè ja tenim també dins la literatura exemples de gent que s'ha embogit per llegir massa llibres. Per tant, no és una idea nova.
0: Clar.
1: No? I hi ha això, en Quixot, que després veia el món d'acord amb la seva fantasia, però clar, com que era l'únic, li duia un pot de problemes. I que jo crec... O sigui, hi ha Quixots actuals, tu creus que n'hi ha? Hi ha gent que faci...
0: Sí, jo crec que sí, que n'hi ha encara.
1: N'hi ha encara.
0: Home, s'ha projectat o s'ha... Diguem que el concepte s'ha duit cap a ser un Quixot ara, o una Quixot, és a defensar empreses gairebé impossibles i aquestes coses, però que jo crec que hi ha gent no, que més o menys com bogeix d'una manera... que està massa subsumida i ficada en la literatura i en els llibres, sí. Sí, tens no, gent a prop, no diré noms ara perquè estan escoltant, però tens gent a prop. I és gent que me genera moltíssima confiança, no? Això no me molesten gens.
1: Molt bé. No, jo, és a dir, el que me venia al cap eren... Saps que es recreen batalles de Star Wars?
0: Ah, bueno, sí.
1: O també... sé que també se recreen sopars tipus Bridgerton o això, o no, també se pot recrear Harry Potter, pots anar a llocs de horror. Pues un poc això, clar, això són activitats que fan, no? I per favor que cada un sigui lliure d'això. Però si comences a veure per tot Jedi i coses així, pues bueno, tens un poc el síndrome d'en Quixot.
0: Molt bé.
1: I un altre personatge que també la literatura no li fa cap bé és na Bovary, que quan ja van xerrar que era la Quixot de la novel·la romàntica, no?
0: Totalment.
1: Perquè ella, com que ha llegit moltes novel·les romàntiques on l'amor és d'una intensitat, d'una reciprocitat i és un fi en si mateix, no? I és la salvació, pues ella és el que vol viure la seva vida i en el seu matrimoni això no ho troba, però també com sabem comencen l'adulteri, però igualment tampoc ho troba. I acaba llevant-se la vida perquè no ho trobem aquí. I clar, quan una fantasia ens fa llevar molt la vida,
0: ja és passar-se
1: una mica. Però bé, això segueixen sent exemples de la literatura, per tant, els tenim com a arquetips, no? Com a màxim en els que pots arribar. Però de Bovary també n'hi ha pel món.
0: També, clar.
1: Vaja.
0: Sí que n'hi ha. Molt bé. Però t'he demanat i no m'has contestat.
1: I te m'has demanat, que m'has demanat.
0: Qualque llibre que t'hagi...
1: Natura d'Anguila, sí.
0: Però que te va fer, diguem, aturar de llegir una estona.
1: M'ha fet aturar de llegir una estona, sí. Sí.
0: Jo, per la via de la frustració, la primera vegada que vaig llegir l'Ulisses de Joyce, me vaig frustrar i vaig estar molt trist perquè no vaig acabar d'entendre aquest viatge. I després ja la segona vegada un poquet més. Però clar que el vaig llegir massa jove, me faltaven referents.
1: Clar,
0: alguna novel·la d'en Pynchon, també. Vale. Que dius, va, tio, en sèrio, has vengut a fotre-me la vida. Thomas Pynchon. Uh-huh. I després, quan era adolescent, el Lobo Estepario. Perquè...
1: Però que capa bé, no?
0: No, perquè jo no... era un atormentat, per la sorpresa de nadie. I llavors, pues, sí, que m'ha acabat d'atormentar.
1: Ja. No, és que és molt important, com tot, el moment, no? Jo crec que llegesca la natura d'Anguila i, bueno, però en aquell moment...
0: I com tens el cap.
1: Claro.
0: Perquè un llibre te pot afectar massa, perquè potser no estàs en el moment, no?
1: Claro.
0: De la vida, però...
1: I també, igual que a vegades quan has estat mirant moltes sèries i te sents empatxat, quan has llegit molts llibres, també a vegades és com, bueno, aturam, que un poc de realitat. Bueno, però no deixeu de llegir.
0: En realitat, ara, el que fas cada dimarts, en aquestes hores, és venir i crear un univers en el qual entrem tu i jo. Espero que els oients també.
1: Sí.
0: I és difícil sortir.
1: Sí.
0: Com continuo jo el programa ara? Sort que continuem parlant de llibres, però...
1: Sí.
0: Però de vegades no és fàcil.
1: M'agafes piropo.
0: Ha estat una floreta, sí,
1: Moltes gràcies, Rafael.
0: Gràcies a tu. Fins la setmana que ve o no?
1: No, la setmana que ve no.
0: I això?
1: Perquè me'n vaig.
0: Necessites descansar de galerada.
1: Sí. No, de tot. Un pot de vacances.
0: I d'aquí a dues setmanes.
1: Adéu.

0: Ses muntanyes, ets hotels, una campana, ja sé solo que fa sa matller. Ses fletxes d'una...
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
15: I d'avui toca biblioteca o biblioteques perquè volem parlar amb José Manuel Benito, que és el director dels serveis bibliotecaris de l'Ajuntament d'Inca. José Manuel, com estàs?
16: Hola, bona tarda, molt bé.
15: Molt bé. No sé si t'agafam alguna de les biblioteques d'Inca o on ets ara mateix.
16: No, ara mateix ja les biblioteques, quan comença l'estiu, comencem l'horari d'estiu i tenim un lleuger canvi d'horari i ara estic a casa meva. Sí, només
15: molt bé, que tancau a les 3 o què?
16: A les dues.
15: Molt bé.
16: Però tenim la sala d'estudi, per si voleu anar a estudiar, que sí. Encara podeu anar fins a les 8 i mitja.
15: I feis activitats a l'estiu o t'haurà una mica? Jo no sé si clubs de lectura o
16: sí,
15: tallers...
16: Sí, sí, mira. L'estiu és com un moment d'impàs, no? És a dir, s'acaba un cicle, que és el de clubs de lectura, i comença un altre, que són les activitats més d'estiu. Ara, el darrer club de lectura el tenim aquest dia 26, que és divendres, i després ja no tindrem cap més fins al setembre. Mm. I bé, i després ja comencen les activitats més d'estiu, que bé, a Inca és molt, molt famós l'Inc Clàssic, no? Sí. I l'Inca Jazz. Ara, tot juny, tenim l'Inc Clàssic, que ens queden un parell d'activitats, el Magnificat de John Ritter, i després també l'Inca Jazz, per exemple, que comença el dia 5 de juliol amb Mòpia, i bé, l'Inca Jazz també és molt, molt conegut. I tenim allà el mateix claustre de Santo Domingo, que és on està la biblioteca.
15: Sí, això t'anava a dir perquè és veritat que espais, i ha citat un com el claustre, per exemple, que tampoc aturen a l'estiu, fins i tot jo crec que se li treu més profit, no? En aquest tipus d'espais, a l'aire lliure, presentacions de llibres, sí, sí, sí. Qualque recital, qualque funció d'arts escèniques petita, se fa, no?
16: Sí. I més que se podria fer. Clar. El que passa és que, clar, també és veritat que l'estiu, històricament, la gent ve menys a la biblioteca. Però també tenim més ganes d'estar a l'aire lliure. A Palma se fa cinema de fresca, doncs nosaltres fem l'Inca Jazz i l'Inca Clàssic. Això és el juliol. Després, és veritat que l'agost se nota molt com cau la gent i allà sí que descansam una miqueta i tancam no tancam mai, però sí que ha de ballar més nivell. Fins a setembre, que hem d'agafar amb les piles ben carregades i tornar a començar les activitats.
15: Ara te demana tu com a José Manuel i no com a director dels serveis bibliotecaris d'Inca. Llegeixes més a l'estiu? Aprofites, no sé, el període de vacances que segurament tens, aprofites o llegeixes a la platja, al camp, allà on vagis, o te relaxes tant que també poses el cervell un poquet en modo pausa i...
16: Jo, com a José Manuel, no te sabria dir, perquè no m'he fet un seguiment, però jo crec que llegeixo el mateix tot l'any.
15: Molt bé.
16: No faig una davallada o una pujada a l'estiu per tenir més temps o per estar més relaxat. Jo tinc aquesta muntanya que té tothom, sí, de llibres, sí. No? I vaig agafant. I així que no te sabria dir. Jo crec que no hi ha una... que no faig cap diferència.
15: I tens lectures d'estiu? Sempre posant l'exemple d'escoltau, Guerra i Pau se pot llegir perfectament a l'estiu. No passa res per dur-se Tolstoi a la cala en qüestió. No sé si cerques lectures més lleugeres per allò de... Bé,
16: això, aquí tenim dos punts diferents, lleugeres que no sigui feixuga i lleugeres que no sigui pesada, perquè un Guerra i Pau és un tom volum molt voluminós, si perdiu la platja pot ser la bossa, no.
15: Ara millor estan, tapa blana, ara sí. Estan,
16: sí, els Kinders, no, i aquestes que estan molt bé per solventar aquests problemes, però que en un principi, és veritat, jo no penso que hi hagi unes lectures especials per l'estiu, no? És com... com que a l'estiu s'ha de veure Tiburón i aquestes coses, no. Però sí que les editorials treuen novetats interessants per l'estiu, que potser no tenen res a veure en la platja o en la muntanya, però que són interessants. I jo no sé, per posar un exemple ara, bueno, no sé, ara no me ve res al cap. Però bé, ha sortit l'autobiografia de Margaret Atwood, no?
15: Per exemple, sí.
16: Sí, que és un llibre molt interessant. Qui no la conegui és l'autora de...
15: El conte de la criada, per exemple,
16: sí,
15: no?
16: Sí, que és la criada, que la... I ara Los Testamentos, que també ha sortit ara, també ha fet una sèrie, i això ha sortit fa no res. I clar, és un llibre molt interessant, és feixuc, també és gros, però que no té res a veure amb l'estiu i és una cosa que ha sortit ara. També Comeras Flores, de Lucía Soya, el llibre de l'asteroide, també ha sortit ara i té molt bona acollida i no té res a veure amb l'estiu, no? És més de maltrata psicològic.
15: Sí,
16: no?
15: És una novel·la dura, sí.
16: Sí, que no, que jo crec que les editorials cada pic miren menys això de lectura lleugera. La lectura lleugera a l'estiu se pot fer també tot l'any.
15: Molt bé, i doncs ja per acabar te deman, José Manuel, una recomanació, un títol que te faci ganes recomanar, perquè jo t'ha sorprès, l'has llegit darrerament, o no, és un clàssic que has revisitat i has dit, ostres, mira.
16: Vale, bé, hi ha molts de llibres que són molt bons que se podrien recomanar. Però jo crec que ara... Bé, un que surt molt a la biblioteca és aquest, que és Hamnet.
15: Sí, boníssim.
16: Surt moltíssim, està superbé.
15: Farrell, sí.
16: Però jo recomanaria ara, també pel moment, Persepolis, de Mary Jane Satrapi.
15: Més que res, perquè, va deixar fa poquets dies. Sí.
16: I jo crec que és un bon moment per tornar-la a llegir, si no l'he llegida, i si no, posar-la en aquest munt que deia abans, de llibres per llegir que tothom té allà a casa seva, i posar-lo allà al damunt per donar-li una oportunitat, encara que sigui còmic, està superbé.
15: Molt bé, José Manuel, i si no parlàvem abans, bon estiu, tornem a ja parlar amb tu al setembre, que llegeixis molt i que descansis.
16: Moltes gràcies, igualment.
15: Vinga, moltes gràcies. I deim que no partim perquè precisament amb una banda inquera els Trimoni acaben per avui, ja sabeu que a les 7 arriben les notícies, en tota l'actualitat, i que la vida torna demà a 6, vagi bé.

Benvingudes, benvinguts. Després de la sentència que condemna 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos, els anàlisis polítics apunten a que això és només un entremès, com aquelles peces que es representaven en el teatre entre els diferents actes d'una comèdia, o com aquells plats que es conformen en diferents ingredients, que si ara un fiscal general, que si ara un expresident, una dona, un germà, una llanternera, en sentit figurat, això sí, tot per esperar el plat principal, que és el plat en què realment un s'omple la panxa.

0: Quan els meus avis catalans eren vius, celebràvem Sant Esteve a casa seva amb un bon plat de canelons. Però, per començar, hi havia un plat d'entremesos. Entremès és la paraula que hem triat per al capítol d'avui. Un plat d'entremesos preparats amb molta cura. Jo mirava aquell plat, més traient la vaixella bona, i m'apareixia que eren troballes d'un tresor, que segur que eren delicatessen cares, perquè només se menjava ou filat o espàrecs blancs aquell dia de Sant Esteve. L'embotit també tenia pinta de ser més bo de l'habitual. Per jo he de dir que era un plat més artístic i visual i emocional que gastronòmic, perquè així el record perfectament. Juan Antonio Fernández, cuiner, professor de cuina de l'IESG en Colón, Cases Noves de Sóller, com estàs? Benvingut.
1: Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, estic superbé.
0: I nosaltres molt contents de xerrar amb tu sempre que tenim l'oportunitat. Ho feim avui en la paraula entremès, que hem començat el programa parlant de teatre, aquests entremesos del segle XVIII, però clar, entremès també és un plat de cuina. Aquest que jo ara he posat és un exemple del que entenem per entremesos, Juana?
1: Sí, talment. És un plat que en principi el seu origen és per servir petites elaboracions entre altres plats més importants del menú per fer una miqueta més curta s'espera. El que sí que és cert que després el plat va anar evolucionant i se va establir com una entrada, no? com un plat important. I com has dit tu, ben cert que és un plat molt artístic i visual, perquè jo també record de menjar entremesos, sobretot això, els dies de festa.
0: Sí, els dies de festa, amb aquell ou filat, que li donava un toc allò groc en el plat. I tu ara ho deies, que diu el diccionari que entremès és cadascun dels plats de viandes lleugeres que se serveixen entre plat i plat. Jo no sé si l'origen és francès, però què se'n sap de l'origen d'aquest plat?
1: Bueno, com sempre, totes les recetes de cuina, els orígens, està mal, fa mal d'ubicar en un lloc, no? Perquè la cuina evoluciona molt paral·lelament a molt de llocs. Sí que és cert que el terme prové de francès, la paraula entremet, que vol dir, literalment, enmig dels plats. És aquella elaboració que se servia al mig del plat. De fet, és un plat, una elaboració molt antiga, ja a l'edat mitjana, en banquets on hi havia molt de serveis i eren molt llargs en els temps, s'introduïen els entremets, no? I que no només eren menjar, sinó que en aquests moments també se fan petits espectacles, demostracions, actors, danses... Tot això venia també ja quasi d'origen de la cuina romana, no? I hi havia aquest entremet, hi havia pues, el menjar i la cuina. El que passa que amb les parts dels temps, pues, els dos termes se van com a bifurcar i ara tenim els entremesos de cuina i també tenim aquesta forma artística en el teatre o en la música, no? Aquest entremet. Per l'origen, podem dir que és diguem, el conjunt.
0: Que bo, és a dir, que també té aquesta relació amb l'entremès teatral i artístic. No sé si hi ha alguns ingredients clàssics que dicti l'escola de cuina que havien d'anar a un plat, no sé si hi ha una regla per combinar-los, aquests ingredients.
1: Jo crec que és un plat pensat en els seus orígens, com ja han dit, per omplir aquest espai. Havien de ser plats lleugers, principalment freds, que tenien com a dues funcions, no? Obrir un poquet la gana de la gent, fer l'espera més curta, i per això havien de ser plats bons de menjar, ràpids, una miqueta. Per això, principalment, trobam embotits, trobam formatges, olives, envinagrat, els d'espares blancs que des tu que no poden faltar, sense ladilla... Bueno, una miqueta aquestes celebracions. Suposo que també depèn una miqueta de la temporada en què s'elabori el menú i incluïs uns elements a uns altres. És que no poden faltar, que jo crec que han d'estar sí o sí, és la ensaladilla russa típica, els espàrrecs blancs, i després, encara que és un plat eminentment fred, sí que hi havia elaboracions que podien dir mig calentes, com podien ser unes croquetes o podien ser uns crema romana, però sí, sempre són elaboracions on principalment quasi no havies de mestre coberts ni
0: Ja,
1: torcaboques perquè eren
0: exacte.
1: plats ràpids, no? Una miqueta... Aquesta era
0: Sí,
1: la idea d'aquest
0: clar.
1: entremès.
0: Sí, clar, moment inicial de seure a taula. No sé si en xerrau d'entremesos en el currículum d'escolar de cuina.
1: Sí, xerram, a més, com que obrim el restaurant, abans de començar, pues, sempre tenim aquest entremès, no? Que, bueno, que avui en dia ha derivat amb altres variants, no? A part d'entremès com a tal, pues, també tenim tapes,
0: Ja,
1: aperitius,
0: exacte.
1: pinchos, finger foods, snacks, taules de... Que en el final, tota aquesta caterva de termes fan referència al mateix, una elaboració que té diversos objectius. Un és obrir la gana, però això els entremesos, o aquests plats, doncs podien dur olives amb vinagrats, cuixot salat, elaboracions que també te fan entrar, que te fan salivar
0: Sí.
1: i fan que el client te demani doncs, més beguda, que també és el que en els restaurants volen, no? Aquestes olives, esmeles, els cacuets, tot això, que són elaboracions lleugerament salades o vinagrades, contribueixen a que el client pues, consumeixi més beguda, en
0: Més
1: aquest
0: beguda,
1: cas.
0: clar, una altra canyeta, clar, ja ara ho entenc,
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: aquí
1: sí.
0: les papil·les gustatives desperten amb aquests sabors, no? Mentre esperam el primer plat o el plat principal,
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: aquí lo important és no omplir-se, com diria ma mare, no mengis pa, que després t'ompliràs, no? Alerta, alerta.
1: Sí. Quan xerrant també d'entremesos, com deies tu, que tens aquesta... Jo penso que una sèrie de receptes que tenen com una espècie de memòria gastronòmica, que li dic jo, perquè tu quan has començat recordes aquests entremesos de quan érem petits, de les festes... Són elaboracions que són senzilletes, però que un recorda molt, no? A més, jo li dic que aquests plats, estar dins d'aquests plats oblidats, que ara, si surts a cercar un plat a un restaurant, realment crec que t'ho trobaries un poc complicat, és que a dins la carta hi hagi un entremès, talment escrit, no? Amb aquest nom, perquè és un plat que jo dic oblidats, no? Que talment estiria, per exemple, amb el pijama, o amb el panaché, o amb el còtel de marisc,
0: Sí,
1: saps? Un
0: sí.
1: còtel de marisc, vull dir, que són gambes en lletueta i un pot de salsa rosa, que és un plat típic de cuina tradicional, però que avui en dia s'ha difuminat o ha evolucionat a dins la cuina. I entremesos com a tal, ho tenim llest. El més semblant en els entremesos que tenim ara, que no és el mateix, és el variat. Però la
0: Sí.
1: diferència que entremés un variat és, a part de la composició dins el plat, que òbviament és diferent, el variat típic mallorquí du elaboracions calentes.
0: Sí, allà
1: En
0: som
1: canvi,
0: esclentes de ses salses i s'entremés és una micona més net, no?
1: Sí, més com des tu, també té un component artístic, no?
0: Sí,
1: Col·locaves aquell
0: exacte.
1: muntat d'enceladilla, els dos espàrecs creuats,
0: Exacte.
1: els triangles de formatget... Vull dir,
0: Sí, sí.
1: és un pla que té molta importància dins la història, dins la gastronomia i dins el pes o dins la càrrega d'un menú, perquè complementa coses que la resta de menjar no tens, però malauradament s'ha quedat com antiguet, no? No, no ha, el terme entremès no ha evolucionat massa bé.
0: Sí, ha quedat
1: No,
0: una
1: perquè
0: micona
1: ara...
0: de modè. Però bé, ara que ve l'estiu, convidam els oients a preparar els seus entremesos, no? No trobes que un bon plat d'entremès, en tot això que mos has dit, des de l'ensaladilla,
1: Sí.
0: en els espàrecs, ou bollit, segurament, en formatget de maó, no sé, hi ha tantes coses bones.
1: Sí.
0: Les col·locam, sobretot si teniu infants, que puguin jugar, que les puguin col·locar
1: Sí,
0: i ja
1: sí,
0: tenim
1: sí.
0: un entremès per començar.
1: Sí, no, la veritat és que sí, que és un plat, a més ara que fa calor, com que és un plat principalment fresc, apeteix, dona gana, dona jo, perquè també és un... encara que no li considero com a cuina d'aprofitament, sí que dona peu que tens aquests productes que li pots donar sortida. És que, jo què sé,
0: Exacte.
1: està al mateix nivell que els espàrecs amb maionesa. També és un plat típic d'estiu que també desapareix. Vol sortir de casa nostra
0: Sí.
1: i menjar un plat d'espàrecs amb maionesa, doncs mira, aquestes puntetes d'espàrecs
0: Sí, que bones.
1: col·locadetes pels entremesos abans de la paella del diumenge. Vull dir, això
0: Sí,
1: ja és
0: totalment.
1: Un luxe.
0: I de ja teniu aquí idees d'aprofitament i idees xules per aquest estiu, un bon plat d'entremesos. Juan Antonio Fernández, com sempre, mil gràcies. Escolta, i bon estiu.
1: No, igualment, que passeu-se calor el millor que pugueu i, si no, per movem un xiringuito i menjam un entremesos tots junts.
0: Fet. T'agafants a paraula. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

Ara xerrarem de l'entremès com a peça teatral, de caràcter còmic i d'un sol acte, que originalment es representava en l'entreacte d'una comèdia. Però hem quedat com enganxats a aquest intermezzo sinfònic de la cavalleria rusticana, interpretant seguint la batuta del compositor i director italià Giuseppe Sinopoli. Segurament un dels fragments més famosos d'aquesta òpera de Pietro Mascagni.

L'intermezzo seria a l'òpera, l'entremès al teatre. Un interludi instrumental que es toca entre actes o escenes, generalment per cobrir canvis d'escenografia o per preparar l'ambient de l'acte següent. Per exemple, a Manon Lescaut, l'òpera en quatre actes amb música de Giacomo Puccini, també hi havia un intermezzo per passar de l'acte 2 a l'acte 3. El que sona ara és el primer acte d'aquesta òpera en la veu de Pavarotti.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
5: Entremès és la paraula que hem triat per al programa d'avui, que pot ser un plat elaborat amb viandes lleugeres o una peça teatral de caràcter, podríem dir, menor, escrita en llenguatge col·loquial o sovint dialectal. Miguel de Cervantes, com Lope de Vega o Lope de Rueda abans que ells, signaren alguns dels entremesos teatrals més representatius del segle d'or a Espanya.
6: Miguel de Cervantes Saavedra. Teatro de siempre se engalana hoy con la presencia de nuestro escritor máximo. Ocasión para la loa y el énfasis, el ditirambo y el incienso. Sin embargo, más acá del laurel y de la nube, por debajo del énfasis, ¿cómo es este hombre? ¿Qué circunstancias le rodean? ¿En qué mundo se inserta? Soldado en Lepanto, cautivo en Argel, cobrador de alcabalas, huésped forzado de prisiones, protegido de nobles. Buena experiencia para la meditación. Convulso siglo el suyo. Europa toda está en crisis. Crisis de religión, crisis económica, crisis de nacionalidades. Su señor, el rey Felipe, dueño del más vasto imperio conocido, guerrea en Flandes, en Italia, en Oriente, en todas partes. Aún venciendo, no podrá detener el curso de los hechos. No habrá ya sacro imperio. Este hombre nuestro vive las consecuencias de estas convulsiones en su propia carne. Su visión del mundo estará ya implacablemente condicionada por ello.
5: En un país així, el teatre havia de ser una vàlvula d'escapament. Ara heu sentit el començament d'un d'aquells fantàstics programes de teatre que emetia Televisió Espanyola en blanc i negre. Aquest, a més, l'any 1967, estava dedicat a quatre entremesos de Miguel de Cervantes: La guarda cuidadosa, El retablo de las maravillas, El juez de los divorcios y La cueva de Salamanca.
7: Gentes de este lugar, ya llegan los cómicos con sus nunca vistas invenciones, sus comedias cortas, sus poesías e instrumentos. Todos al corral de la fuente. Allí holgaréis y reiréis. ¿Y sabéis las cuitas de soldados pedigüeños, de mujeres que quieren se divorciar, de maridos maltratados, de sacristanes celosos y hambrientos de limosnas? Y mil imaginaciones más con que aprenderéis los mil espejos de la vida, en donde nos aprendemos y aprendamos a vivir. Pues dicen los sabios que el teatro es como una imagen de la vida, divertida unas veces, tragicómica otras. Venimos de otros lugares y en uno de ellos nos contaron esta divertida historia de un soldado que era celoso y montaba su guarda cuidadosa. Así comienza este entremés.
5: Els entremesos eren obres breus, generalment d'un sol acte, amb personatges exagerats, com de caricatura, on sempre, a través de l'humor, s'entremesclaven situacions absurdes, diàlegs àgils i fets que provocaven l'equívoc.
8: Era molt habitual, per exemple, entremesos sobre un marit banyut, és a dir, sobre infidelitats, o sobre capellans que intentaven anar amb dones, o bé sobre persones, sobre estafadors, és a dir, sobre persones o que fingien ser cecs per aprofitar-se i rebre almoines i coses d'aquestes edites. Tot això era com un catàleg de picaresques.
5: És en Josep Ramon Cerdà, qui ha estat director del Teatre Principal de Palma, abans Teatro de la Princesa, un dels grans llocs de representacions teatrals a ciutat. A Mallorca també es representaren entremesos de collita pròpia, podríem dir.
8: És allò de fer d'històries gracioses sobre personatges que intenten passar-se de lleig, sobre personatges marginals, o sobre personatges dels quals els pobles en volien riure, com si gent que volia fer-se interessant, dirien, volia fer-se poderós i no ho era. Tot això cristal·litza, dirien, d'alguna manera, com a oposició en el teatre culte, perquè entremesos se feien com a intermedi de dos actes d'una obra culta, que a més normalment era en castellà, i s'entremesos era la manera de per una banda, connectant-se al públic perquè se feia en la llengua pròpia, se feia en català, i a la vegada també era un tipus de comicitat que s'allunyava d'aquells drames o aquelles tragèdies que se feien com a obres importants.
5: La tradició dels entremesos mallorquins es va mantenir amb els anys.
8: En el segle XX hi ha hagut diferents autors que han intentat recuperar-los en els entremesos. Un d'ells va ser Llorenç Mollà, va fer aquesta feina de revisar-los i reescriure-los de manera que fossin accessibles en aquell públic actual. Està el d'Iguana Teatre, que va fer un espectacle que és de La veritat en sa locura, que era precisament també recuperar algun d'aquests entremesos.
9: Faig sentència, dic aquí, secundo mordinem ben, però si no, vos entenc.
10: Ai, que menjat costelles!
9: Costelles?
11: Ja en casa estem.
12: Digueu-vos a vostra dona que viu dins el mar i vaig a cercar.
13: Perquè som sense temor la comedianta millor que se troba en tot el món.
14: Potser no vol prou primer que m'haurà compregut.
9: Senyora, no és cosa bona per llevar estos enganyos.
14: Fa-me i talent, solament tenc.
15: Donau-me la culpa a mi, que jo tot la sofriré. I per l'honra callaré i despedir-los així.
9: Burro, loco, asa, políglota.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
5: Pere Fullana, director d'Iguana Teatre, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
16: Estic molt bé, gràcies.
5: Gràcies per acompanyar-nos. Si en Pere Fullana li dic entremès o entremesos, que me contesta de primeres?
16: Bé, depèn de quins entremesos parlem. No? Si parlem dels entremesos del segle d'or, que se feien com complement d'un programa i que després se van convertir quasi en un gènere literari per ell mateix, a partir de Mapa de Rueda i en Cervantes i molt d'autors castellans, bueno, és una cosa. Després, si parlem de l'entremès mallorquí, l'entremès mallorquí ve del teatre burlesc, que era un teatre que va començar, diguem, ja molt abans, en el segle XIII, XV, l'edat mitjana, que eren peces breus que se feien pels pobles, venen de la comèdia de l'art. Són molt més crítics, molt més, diguem, populars que els primers entremesos castellans. Llavors, aquí se va agafar el nom d'entremès perquè, clar, se van posar de moda, sobretot en tot el que el decret de Nova Planta se va posar de moda el castellà i d'alguna manera les van assimilar. Però no se solien fer aquí els entremesos mallorquins com se feien allà. Aquí hi havia companyies que se dedicaven només a fer entremesos.
5: Quan dius que no se feien aquí com allà, vol dir que no se feien servir com a intermig, no? Com a intermezzo d'una obra de teatre llarga. Te refereixes a això?
16: No, bé, aquí també se representaven els entremesos d'en Lope de Rueda i d'en Cervantes. Però el que són els entremesos mallorquins, que han agafat el nom, el teatre burlesc mallorquí, no se representava, diguem, com a complement d'un programa en castellà. No sé si m'explico.
5: Sí, era una obra en si mateixa.
16: Era una obra en si mateixa. I era el teatre burlesc. Hi ha un llibre fantàstic d'en Toni Serrà Campins que es diu El teatre burlesc mallorquí. Ja no parla d'entremesos. És un estudi fantàstic que va fer en Toni Serrà i on s'explica exactament el que eren aquests entremesos. De tota manera, se representaven molt. Mallorca, en el segle XIX, estava farcida de cafès cantants, sobretot Palma, que estaven al rededor de la plaça Major i el Gran Teatre de l'Universo, el Cafè del Rincón, eren cafès cantants, de, fins i tot en Camí, en els seus carnets d'un estanci que va fer equipar, me'n parla d'aquest cafès. Mm-hmm. En aquest cafès se representaven peces de teatre burlesc, el que se coneixia per entremesos. Mm-hmm. I d'autors que se dedicaven només a fer aquests petits entremesos, també. No n'hi ha molts de coneguts, però n'hi ha un, Antoni Bizáñez, que feia entremesos, teatre burlesc, per aquests cafès cantats. Llavors se'l presentaven en els pobles, en el joc de matances, en el Cover, les anomena jocs de matances,
17: que bo.
16: En aquests entremesos.
17: Uh-huh. És a dir, que estaven ben vius, no?, en aquell moment, aquestes representacions.
16: Estaven molt vius. De fet, fa poc se va descobrir a Pollença una carpeta que era d'una companyia que se dedicava només a fer aquestes peces breus. Mm. Llavors, fa molt poc se'n va fer una edició de, diguem, els entremesos que van trobar dins d'aquesta carpeta, que pertanyia a un dels membres d'aquesta companyia. Mm-hmm. No? De fet, Antoni Serrà va fer una edició de tots els que se conservaven. Mm-hmm. I nosaltres, la varietat en la locura, abans ja havíem fet, havíem trobat una mitjalània a l'Arxiu de Mallorca i li vàrem dir a Antoni Serrà que havíem descobert això. Ell li va anar, el va recopilar i bé, se va fer aquesta edició.
17: Val. Per tant, vosaltres vareu celebrar, perquè clar, jo li he dit a en Pere Fullana, entremès, i se li ha disparat ja el cap i la llengua, que a mi m'encanta. Perquè has mencionat la varietat en la locura, perquè vareu celebrar els 40 anys d'Iguana Teatre justament amb aquesta obra, adaptant aquests entremesos mallorquins del segle XVII i XVIII, alguns dels quals inèdits en el moment de la seva estrena. Clar, jo just t'anava a demanar com topau, i ara m'ho contaves, no? Com topau amb aquest material, i deies, mirau que han trobat i ho podríem dur escena, en el segle XX-XXI,
16: Sí. Mos agrada molt els capes, els exercicis, a veure si troben coses, no? I això, en aquest moment, Planells i jo vàrem descobrir aquests entremesos. De fet, la varietat en la locura és el títol d'un d'aquests entremesos.
17: Uh-huh, uh-huh. No? I que se coneixia l'autor, en aquest cas, o no?
16: No, mai. És que, en realitat, són una creació col·lectiva, sempre, aquest teatre. Exacte, això és una cosa que els diferencia... Uh-huh. De lo que són els entremesos castellans. Mm. De fet, aquests no tenen títol, mm-hmm. perquè són una creació col·lectiva, igual que la comèdia de l'art, saps? Són personatges arquetípics que tothom del poble pot conèixer i que interactuen entre ells.
17: De fet, és tant del poble, no?, que no du la signatura de cap autor conegut.
16: Que va. És teatre pur, és la puresa del teatre. De fet, d'aquest teatre burlesc és de on venen els grans autors que després van revolucionar el món del teatre. Estan parlant de Shakespeare, estan parlant de Molière, estan parlant de Goldoni, que són els grans autors, en italià, en francès i en anglès. Uh-huh. Aquí a Espanya no va passar, perquè tots eren un beatos, saps? I tanta beateria castellana, clar, Home, se podria dir que en Valle Inclán, en aquesta gran obra mestra que va fer, sí que té una influència de lo que és el teatre burlesc, però ets únic. Uh-huh.
17: Sí, i vosaltres, quan les vareu tenir en ses mans, vareu haver d'adaptar massa cosa o no? Abans, direm en els oients, entre els personatges hi havia, per exemple, una dona casada que manté una relació amorosa amb un escolar, un pagès que estava desesperat, que cercava una comare perquè la seva dona estava a punt de parir, un lladre que estava tan orgullós de ser lladre que anava explicant a tothom que volgués el seu ofici, i altres personatges i situacions absurdes. Aquests personatges funcionen igual de bé avui, o vareu haver de fer això? Alguna adaptació de text la vareu fer, però, i d'escena, però de personatge?
16: ben poques, ben poques. Sí, eh? I de fet, no te pensis, eh? Tampoc. Mm. No voltes, perquè són molt essencials. I de fet, tu, amor, aquí algú que s'enorgulleix de ser lladre, que simplement diu que més facin lladres, és el que va millor. Així ho tenim a sort del dia. Eh? I qui és que et trau més del pes a lladres?
17: Ja. Si sí, jo t'anava a demanar quins serien els personatges d'un entremès escrit avui, però en poden treure uns quants ràpidament, no? Llegint els diaris avui.
16: I clar que sí, clar que sí. I a més, jo crec que seria excessivament obvi. Si tu agafes els entremesos i les converteixes en gent d'ara, s'ho pot fer fàcilment, però quin sentit té, saps? Està tota l'ordre del dia. El que és molt més interessant és dir, les coses no han canviat tant.
17: Yeah.
16: Fa 3 segles hi havia gent que ja havia descobert això, que ja em feia burla, saps? Que
17: sí,
16: ja hi havia sàtira.
17: Clar, no, i aquí tenim molt d'estereotips. Molta gent s'hi deuria veure identificada, però sobretot deuria veure identificat el veïnat, no? O el capellà de torn, o el batle de torn, o el metge de torn. Aquí també hi havia una gran crítica social, segurament un poquet amagada, no? De burla, de rialla, de comicitat.
16: Sí, sí, i no tan amagada, no? Perquè també eren perseguits, no?, aquesta gent. Però es publica les... ho acceptava totalment, però clar, anaven en contra del poder. El bo del teatre popular és que van contra del poder. Llavors, en aquell temps, el clero, diríem els polítics corruptes, eren els que tenien el poder. Fixa't ara, mirem, què ha passat aquest...
17: Sí, t'anava a dir, basta mirar els diaris.
16: Sí, sí. Tothom darrere del papa, jo què sé. D'una manera absolutament espectacular, no? Llavors es mira totes aquestes denúncies per corrupció. Que és el mateix.
17: Sí, ho tenim escrit.
16: Dels mateixos poders fàctics dels que estava la gent del segle XVII, XVIII i XIX. Eren més cruels, aquells.
17: Sí, no sé si riure o plorar, Pere, ara que dius això.
16: Ja, però és que és així, saps?
17: Sí, sí. I, clar, material universal i inamovible, per lo que estem aquí reflexionant.
16: Clar, ells són

0: 1534, això vol dir que era quan encara els capellans se casaven, tenien amants i tot això. Hi ha un entremès que parla d'això.
1: Fantàstic.
0: Entremès dels pescadors, sí.
1: Fantàstic, fantàstic. Seguireu representant entremeses o tornar a la varietat en la locura? Seguireu estirant desfil d'aquest teatre burlesc?
0: No
1: ho
0: sé. A mi m'encantaria. M'encantaria, ja que sé, però no. Mira, ja n'hem fet molt. Ja a l'any 90 ja vàrem representar aquest pescador a dins d'un espectacle de Rondaes. Després vam fer la veritat en la locura, aquests que tu has parlat. Uh-huh. I llavors jo, sense iguana, vaig fer una cosa que deia Melodies de Brau Vell, on hi havia també tres o quatre entremesos d'aquests que se varen trobar a Pollença, no? Uh-huh. Que van convertir-se en musical.
1: Que
0: bo. I jo és una cosa que sempre m'ha fascinat molt. Uh-huh. No?
1: Que... Ho veig. I dona joc. Dona joc per, fins i tot per fer musical, ja ho expliques. I doncs, no sé si vols afegir res més, espera, o ja te dono les gràcies.
0: No, el que tu vulguis. No?
1: I de ja te dono les gràcies. Vos seguim a Iguana Teatre perquè teniu aquí calendari amb actuacions posades. Així que, com sempre, vos seguim 40 anys, que això són paraules majors. Impressiona, no,
0: sí,
1: Pere?
0: Uf, i tan majors són ja... Sí, però vaja, 40 i que durin,
1: i que durin
0: encara
1: que
0: durin. 30 o 40 més.
1: Que durin, sí, tot el necessari. Escolta, moltíssimes gràcies i bon estil.
0: Igualment.
2: TV3 Ràdio és actualitat.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Arribem al final del capítol. En aquesta nit de Sant Joan, un entremès entre dues nits tòrrides de calor i de festa. Si vos costa dormir, ja sigui per la calor o perquè heu quedat desvetllats en tornar de festa o perquè la bauxa del carrer se vos cola per la finestra, aquí vos regalam uns quants consells per dormir millor, diferència de les persones que ens ajudeu a baixar cada dia la barrera del programa. Bona nit a totes i a tots i fins demà.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: No ho faig sempre, però quan tenc un vespre d'aquests que sé que m'acostarà una mica a dormir, un cacau fresquet sempre ajuda a baixar una mica les revolucions.
3: Ui, tinc un molt mal costum. No sé si ho puc dir. Me mires la tele i me mires el mòbil.
4: Sí, mira.

Jo, el primer, abans d'anar-me a dormir, evidentment que faig estiraments i això sempre, i estic amb els ulls clucs una estona, pensant en el dia de demà, em vaig donar gràcies pel dia d'avui i sobretot demanar des de dalt que la meva família estigui bé i bé, que ens donin salut i amb salut podrem en tot. Després ja la de més ja vendrà.

0: Sí, me poso la ràdio. Pot ser ràdio fluixeta i la poso, a més, amb un rellotge, no?, que cap de mitja hora s'acaba. I mai, o sigui, funciona perquè mai arriben al final. I a lo millor ni l'escolt, però tenc aquest rum-rum, sí, saps? Sí. Que m'ajuda, pues, agafar sols.
1: Doncs jo, quan tinc problemes per dormir, normalment és perquè estic pensant en alguna cosa que estic restaurant, que em fa patir molt. Aleshores, el meu consell és que no penseu en la feina, que respireu fons i que penseu en flors i violes.
2: Bueno, jo procuro estar bé amb tothom i anar menys dormir tranquil·la i no deixar coses importants pendents de l'endemà, no sigui cosa que no me desperti. I procuro anar menys tranquil·la a lleure, sí.

0: Jo el que he trobat amb els anys és que una cosa que per desconnectar-me de les pantalles, ja faig feina a l'oficina i és vera que cap en sa vista molt cansada, i un costum que he agafat és encendre una espelma que m'ajuda a tenir aquesta llum càlida i aquesta sensació una mica de pau, i molt de vespres m'adorm amb aquesta... sí, amb aquesta coïssó, amb aquesta flama que me dona una mica de pau a l'habitació i me relaxa.
1: Crec que és bastant clàssic, són molt de llegir abans de dormir. Conec gent que això que no ho fa perquè l'espavila, perquè l'esperta, però jo m'agafo un xubec. Fins i tot qualque dia no m'ha passat gaire, però si qualque dia tenc una mica d'insomni, en lloc de prendre una pastilla, el que faig és encendre el llum i posar-me a llegir una estona i tot d'una m'agafa la son una altra vegada.
2: Bueno, pues idea és un... Jo me tenc com a disciplina pues unes hores abans no tocar res de mails, no tocar res de mòbil, i anar fent aquesta desaceleració que duim del ritme del dia cap al vespre, una infusió, pues, algo, sí. La desaceleració, sobretot també lumínica, és important.

0: Pues si dius la veritat, dorm molt malament. M'aixec dues o tres vegades. Però, i com que m'acosta a dormir, tinc un piano d'aquest un teclat, i quan me desperti, potser a les dues o les tres, o l'hora que sigui, em vaig anar al piano i toco unes quantes cançons. A la meva manera, de qualsevol manera, saps què vull dir? La meva dona dorm molt. No s'entera mai, gràcies a Déu. Jo me'n vaig a l'habitació allà i toco el piano a les dues o les tres de la matinada. Una estona, saps? I després que dic, bueno, ara prou.
1: Vinga. I després a dormir. Tant de bo que la seva dona no el sent, perquè si no...
0: Tant de bo, tant de bo. Podria posar tallons, però no fa falta.
1: Els auriculars, sí.

0: Mira, el que us proposaria a tots és el que jo faig cada dia, que és repassar com ha anat el dia. Mireu, durant el món dels somnis, tot el que has viscut ho tornes a reviure. Si ho repasses abans, pots dedicar el temps de dormir a descansar la ment i el cos, i t'anirà molt bé. I, a més, pots veure coses que l'endemà has d'intentar no repetir, perquè a vegades repetim el que no va bé i, com que no ens hi fixem, doncs torna a passar i torna a passar, i és una cosa molt, molt que cansa, que cansa, que cansa.
1: Idò, ho apuntam, ho apuntam. I ara necessitam una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, com us proposes?
0: Mira, jo us proposaria una cançó que és meva, que canto amb tots els nens i nenes, i és una cançó que jo us la canto perquè la tingueu present, la incorporeu en el somni, i demà al matí, i cada matí, sigui el primer que feu. Gràcies al sol, gràcies al sol, visc, és un nou dia, bon dia, donem gràcies al sol. Si això ho feu cada matí, us despertareu del tot després d'haver-ho cantat amb un somriure i amb el millor que es pot fer, donar gràcies perquè el sol hi és, perquè toca la llum del sol i perquè durant aquest dia faràs moltes, moltes coses que portaran un somriure als companys i a la gent que et trobis, que potser ni coneixes.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Ole!
1: Ole!
2: Ole, a Jordi!
1: Ole, Jordi!
2: Ole, perdó. Sant Joan, dius ole.
3: Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Molt bona revetlla de Sant Joan a tothom. Quina emoció per Sant Joaners i Sant Joaneres, especialment els de Ciutadella i tothom que ens estigui escoltant. Que bé, que bé. Teniu plans? Si no teniu plans, no passeu pena. Nosaltres som aquí per fer-vos companyia. En Jordi Suárez, una servidora, i en Josep Olorda. Josep, com estàs?
2: Com està? Va bé.
0: T'anava a dir molt d'anys, però no ets Joan, ets Josep.
2: No. Però bueno, m'ho pot dir, si vols.
0: Tot quadra. Molt d'anys.
2: Gràcies.
1: No, i Vetres, molt bon pla per Sant Joan, eh?
0: Sí, home.
1: Tot s'hora baixa enganxat a Vetres Televisió, mirant el caragol d'Esborn. No he pogut fer feina. Pell de gallina tot el dia, Joines. No, avui no tenc res, no he dit res.
0: No? Bé. Pell de gallina tot el dia.
1: Pell de gallina, i no perquè la redacció, l'aire condicionat estigui a tope.
0: No, això també. Però la pell de gallina jo crec que era entre un poc l'aire condicionat i l'emoció.
1: Pot ser, és que feia molt de fred avui.
0: Pell de gallina, el primer toc del Fabioler, d'en Sebastià Salort, que hem viscut avui cap vespre. Bé, avui migdia. Clar, és que en Sebastià Salort, en el Fabioler, sempre li tremolen les mans. Ho veus?
2: Sí,
0: cada any.
2: Sempre està suant i...
0: De l'emoció.
2: Un guany li cau una gota i... Sí.
0: I es queixer senyor, que és Ignasi Saura, de Montescavall, bé, tot allò que hem vist avui, hora baixa en el caragol, la banda de música... Bé, tot és fantàstic, la veritat.
1: Tot és fantàstic. També els mallorquins, en Esborn, votant en el ritme d'Escaleo...
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: Els mallorquins, dius, votant a ritme de jaleo.
1: Exacte.
0: Bé, sí, mallorquins i catalans. Menorquins també.
1: També. Però...
0: De fet, ara que ho dius, ara que dius això dels mallorquins a Sant Joan de Ciutadella, Jordi, mos ha arribat un missatge estrany avui a la redacció.
1: Sí?
0: Sí, ha arribat el descompte d'Instagram Prevacoent. Escolteu bé, perquè nosaltres estem desconcertats.
4: Perdoni.
5: Bueno.
4: Hola, i vostè no és estrangera? Bona és vostè?
5: No, jo som de Menorca.
4: Ah, sí? Que nom vostè, perdoni.
5: Ni tot el Tavull Quintana.
4: Ara està a punt de començar Sant Joan, així també hi hauria d'assallar, no?
5: No, per això mateix he vengut aquí, perquè és que a Menorca no s'hi pot estar més de mallorquins. Hi ha mallorquins per tot, i jo dic ara que Menorca està plena de mallorquins, me'n vaig cap a Mallorca. A Menorca hauríem de posar una limitació de mallorquins. Sempre mallorquins i mallorquins. Només se vau dir euro i euro i sempre estava enfadats. Això que serà per si ve tres?
4: No, prova coent.
5: Ah, bé està. Mira, és que així...
1: Uro.
0: Aquest missatge ha arribat en el compte d'Instagram Prevacoent, no ho sé. Un mallorquí, un menorquí exiliat a Menorca. A Mallorca, ai, ja m'he embuada. Bé, avui tenim aquí Coca de Sant Joan, a l'estudi. Bona, Josep.
2: No, és que jo venc aquí a desinformar perquè no entenc ni idea de res. No, ni he menjat la coca, ni he anat a Sant Joan, ni res de res, però bueno, tot el que sé, ho sé gràcies a Ivetres, per tant,
0: és que...
2: me lo manco.
0: Ivetres és cultura. Coca de Sant Joan, gin en llimonada, també tenim per aquí. Josep, no em beguis tant.
2: No, això no.
0: I també tenim Antoni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, ahir en Jordi, setmana més pres de l'habitual, a les 9 ho vares partir. Jordi, me vares abandonar aquí a l'estudi tota sola, perquè en Xavi és de viatge, ja ho sabeu. De viatge no, de vacances. De viatge també, però de vacances,
1: no
0: oficialment.
1: No direm on és per si qualcú exacte. No el segueixi ningú, vagi no. Fins allà.
0: Escolta, en Xavi té moltes seguidores, oi?
1: Per això ho dic.
2: Sí. Hi ha una massa social darrere.
0: Ah, que sí? No poden dir, no poden revelar res de la seva vida íntima.
2: Això, en concret, se diu doxear. Ho sabíeu, això?
0: Què vol dir això, doxear?
2: Això és un concepte d'internet, com tot el que sé, que bàsicament vol dir... Bueno, realment vol dir revelar per error o trobar on viu qualcú. No? D'internet, tipus una...
0: Per error, però.
2: Bueno, per error no. És a dir, normalment el que fa la gent sense voler és doxear a casa seva, tipus, jo què sé, en Vegeta 777.
0: Què dius? Jo no t'entenc, Josep.
2: Bé,
0: què vol dir això?
2: Sí, bé,
1: que el millor que sí, que el influencer obri els mapes fora de l'ordenador i
2: surt la ubicació i descobreixen... I normalment descobreixen que estàs a Andorra tal, i hi ha polèmica.
0: D'acord. Per exemple, quan un influencer fa una foto i se descobreix on viu.
2: Exacte. Per exacple.
0: I tothom va allà a casa seva, tirar-li pedres...
2: I tothom investiga tal, i doxean a casa seva.
0: I d'aleshores, sense voler, he dit que en Xavi era de viatge.
1: Sí, però no has doxeat on és de viatge, per tant. Tenen molt de món per cercar.
0: En Jordi ahir se'n va anar més prest, de xiu-xiu, però és que se'n va anar a un lloc molt concret. Se'n va anar a cobrir per IB3 Ràdio el cant de galls del poble de Son Cervera, que per cert avui també estan de festa, bé, demà, realment. Com anà la cosa, Jordi? Cant de galls, a veure.
1: Cant de galls completament espectacular, com sempre, com cada any.
0: Home, el teu poble.
1: Son Cervera, això, celebra la nit de cant de galls, un concurs que fa més de 30 anys que ja ho fan i s'ha convertit en el clàssic de les festes.
0: Josep, un cant de galls. Tu ja que te ve en el cap quan sents això?
2: Hombre, jo pues, sobretot penso en els ous de les gallines, perquè és el que més m'agrada de...
0: Sí, directament.
2: Del món,
0: però sí. Tu no t'interessa, no te ve en el cap que és un cant de galls.
2: La veritat és que no ho sé.
0: Bé, en Jordi t'ho explicarà ara
2: sí,
0: mateix.
1: Exacte, jo ho torno a explicar ràpidament per si hi ha qualque despistat que encara no ha descobert aquesta festa.
0: Com en Josep.
1: Com en Josep. La gent du el gall a la plaça del poble i allà hi ha un escenari amb unes 30 i algo gavis col·locades damunt. Quan el rellotge marca les 10 del vespre, comença el concurs... I el gall que canti més vegades, és a dir, el gall que més vegades faci durant una hora, o sigui, fins a les 11 del vespre, és el guanyador. Ja està.
0: Jo té moltes preguntes, ja ho varen dir aquí. Però, d'acord, una pregunta me l'apunt. Quants de quiquiriquits pot arribar a fer un gall? Quin és el rècord mundial de cant que té un gall?
1: El rècord mundial no el sé, però...
0: Sabrem el que va fer ahir.
1: I no són pocs, eh?
0: Que segur que és un rècord mundial, venint de Son Cervera.
1: Segur, però no són pots, eh? Això, cada persona pot dur un gall en el qual li posa un nom i un gall hi havia 32. Si voleu, repassar amb alineació perquè els noms no té pèrdua.
0: Vol que t'ajudi a cantar noms?
1: Vinga, anem alternant.
0: Vinga.
1: Vinga.
0: Dale, alineació de cant de galls de Son Cervera 2026. A nit passada eren...
1: Anglete.
0: Paco.
1: Rampín.
0: D'Artagnan.
1: Valentine.
0: Chopot.
1: Mesclat.
0: Pinto de Pinar.
1: Can Joan.
0: Xuriguer.
1: Roget.
0: Taller.
1: Bunyolé.
0: Fraqui.
1: Tomatito.
0: Cali.
1: Moixó.
0: Panxito.
1: Halal.
0: Guidó.
1: Bif.
0: Manlarot.
1: Pep Brau.
0: Bamburi.
1: Fosquet.
0: Malibu.
1: Jack Sparrow.
0: Capitán Garfio.
1: Llum.
0: Màgia.
1: Samon.
0: I Ricky Martin.
3: Bravo.
0: Mare meva, cada nom que fa gràcia, sí. Ja, la broma...
2: Halal
1: m'ha
0: agradat. Això m'ha agradat en Fosquet, que espero que sigui negre.
1: Home, i en Bunyolé.
0: Un gat negre. Bunyolé també, però no era de Bunyola.
1: Però és veritat que ja, dient els noms, en Pep Prieto, que varen xerrar amb ell, organitzador i speaker de l'esdeveniment, ja deixava perletes, ja només amb els noms. Va dir coses com aquesta quan anunciava l'alineació.
4: 28, Capitán García. García, perdó.
0: Capitán García. L'speaker un poc confós de tant de gais que hi havia ja.
1: Exacte,
0: la nit
1: Capitán García. Diu, no, García.
0: Ah, García. Molt bo. I també... Prieto, un mag de la nit de Cant de Gaires, de Son Cervera.
1: Només deixava perletes, també quan va acabar de cantar la iniciació, diu això.
4: Més normal que l'agut en Pompúnique. Més normal que l'agut en Pompúnique, que és molt dolent.
0: En Bupuri, ell no volia en Bupuri, Son Cervera, que era molt dolent, va dir.
2: No, no, anticasita.
1: No li agradava gent, però diu això.
0: Son Cervera, qui vol una casita tenint la plaça de Son Cervera?
2: Això mateix, això.
1: També t'ho dic, bastant estrany que no hi hagués un Bad Bunny en Tres Galls.
0: També és vera.
1: Perquè era de manual.
0: Hi havia un Ricky Martin, no sé per què no hi havia.
1: Ho vàrem agrair tots, que no hi hagués un Bugs Bunny per allà. A veure...
0: Una cosa, Bugs Bunny o Bad Bunny, Jordi, no m'embuïs.
1: No, ell volia dir Bad Bunny, però va dir Bugs Bunny. No, pobre. A veure, de primeres, sensacions. Qui teniu preferit? En quin au? Qui creix?
2: Jo en Halal. Halal m'ha agradat.
0: Jo vaig amb el Bunyoler, amb en Fosquet, amb en Tomatito...
1: Vas amb tots.
0: Amb en Xuriguer.
1: És que en Xuriguer, alerta. Jo n'hi ha que varen deixar perletes, ja en xerrarem. Però jo el primer que vaig fer és atracar-me en el jurat a veure sensacions del jurat.
0: Clar, jo vull saber què em pensa el jurat, perquè jo per apostar per qualque gai, per posar emocions, ens hem de conèixer primer.
1: Exacte. Mem, què em pensava el jurat?
3: Sempre m'he demanat, és que en aquest cant de galls, com sabeu quin gall està cantant en cada moment? Perquè això me supera.
5: Bueno, aquí hi ha gent que mos ajuda... I el públic sempre ajuda, i el públic sempre diu qui ha estat, qui no ha estat, a part del jurat.
3: Però el públic pot cridar també a qui li convé, que cridi.
5: A vegades se m'intenta, però no li va bé.
3: És que és infal·lible o creus que vos equivocau bastantes vegades?
5: No, no, vos equivocau molt poc.
3: Estàs d'acord, vos equivocau poquet?
6: Sí, intentam veure tots els cants, sí.
3: Teniu qualque preferit avui? Sensacions?
5: No ho sé, el guanyador de l'any passat... I ara volem que farà un guany, però l'any passat va ser molt bo. Volem que farà un guany.
3: Qui va ser el guanyador?
6: L'any passat guanyant Rampin.
3: Bé, molta gràcia, molta sort, eh?
5: Molt bé, gràcies.
0: Rampin.
1: Ja tenim
0: Rampin.
1: Ja sortia com a preferit, perquè ja eres guanyador l'any passat, o sigui, repetia.
0: I doncs jo vaig amb en Rampin.
1: Exacte. Ja repetia, ja jugava de local. Però, que ja també que debuten.
0: Has fet molt bona pregunta, perquè com sap el jurat quin gall canta i qui no? Perquè si han de calcular els quiquiriquits, no sé com ho fan. Bé, jo... s'han de fitxar molt bé.
1: Jo tampoc ho sé, els hi vaig demanar i la seva resposta va ser ho feim, i ho sabem. O sigui que tampoc m'han ajudat molt. Així que...
2: Diu, el públic ajuda, no?
1: El públic ajuda, però no ho haig
0: de clir. És que per això són jurats de cant de gall. Vull dir, jo crec que és un ofici, no?
2: Clar, has de tenir la oïda ben neta i ben entrenada.
0: Exacte. Taps de cera...
2: No. Aquest dia tothom passa per spa que llevar-se tot el que...
0: Exacte.
1: Jo me vaig atracar també a la gent.
0: A la gent
1: de per allà, mem, si sabien com ho feien.
7: Perdoneu, una pregunta. Vosaltres sabeu com saben quin canta? Perquè no ho cap d'entendre.
8: Jo tampoc en tenc ni idea. Jo ara m'he fet, però és molt complicat. No en tenc ni idea.
7: Potser allà davant s'organitzen de qualque manera, no ho sé.
9: Jo crec que el beben el gall que cal s'espit per poder cantar. El que passa és que és complicat mirar d'allà davant veure qui canta o qui no canta.
7: Veig que tu vens aquí intentant endevinar tu, el gall, i així passant s'hora, no?
8: Passant s'hora. És divertidíssim. Molt divertit, sí.
7: No sé si teniu...
8: No n'adivin ni un, però no passa res.
7: No sé si teniu qualque preferència, qualque preferit per avui.
8: N'Anglete. N'Anglete.
9: Perquè si no en faran brou.
7: Bé, per això, sap què passa? Som IB3 Ràdio i aquestes coses no sé si ho poden dir.
9: Si no en faran brou, per si se pot dir.
0: N'Anglete, esperem, encara no sabem el resultat, però esperem que no sigui brau.
2: Menys mal que fa molta calor per fer. Fa molta calor per fer brau, jo crec.
0: Per tant, tenim dos preferits, N'Anglete i en Rampí.
1: Exacte, són dos. Bé, però N'Anglete era per simple fet que no fessin brau després.
0: Però escolta, no, però Jordi, jo em fa molta gràcia perquè durant l'entrevista et sentim de fons els quiquiriquits.
1: Sí. Tens banda sonora.
0: Tens qualque tall net dels gais? No.
1: No el tinc.
0: Però mos fitxam molt tot el temps.
1: És vera que hi ha molt de trull, però en el principi intenta dir, en Pep Prieto, el nostre speaker, diu, ara a aquesta hora silenci tothom.
0: Ah, no,
1: però
0: se pot xerrar.
1: Se pot xerrar fluix, perquè clar, sí. han de tenir en compte. Però no sol funcionar.
0: Ha de bon pat de bulla.
1: Sí, sempre hi ha crits i... Bé, un pot desastre. Però jo vaig seguir demanant a la gent a veure si en tenia ben bé com anava això. A veure què diuen.
7: Quan fa que veniu en el camp?
10: Cada any. No, des de que va començar Son Cervera, perquè antes la primera ballada se va fer a la millor i a la millor no hi anàrem, però després s'ha fet a Son Cervera i cada any hem vengut.
7: Jo no sé que vos entretén, però de venir aquí a aquesta hora que feia, mirau, intentau endevinar quin ha cantat i qui no.
10: Sí, sabre qui guanya, perquè tenim gent, tenim camins meus que ni tenen i tenc curiositat per veure... I a més, són les festes del poble i han de fer festa, no?
7: I és com ho saben, jo no sé, això sempre m'ha...
10: Se vou. Quan se vou, se canta. Tu se vou que no saps massa de gall.
0: Sí. Jordi, tan aplegat.
7: Jo
0: intent... Tu com bar de gais, Jordi?
7: Jo, està malament. Però jo l'intent demanar com funciona i em diu, se vou. I tu no en saps gaire.
0: Però és que, a veure, quan un gall canta, apa un poc a la boca. Ves, es bec, perdoneu.
7: No sé, a mi m'han deixat ben clar que jo...
0: Tu no en saps, no?
7: Jo de gall, no.
0: I quan cantes no en fas. Perdona-ho.
7: Bé...
0: Poden seguir.
7: Això, el cant de galls aixeca passions. I hi havia un dels equips que més eufòric estava, el equip de l'Anglete.
0: És que jo vos ho he dit, hem d'anar a l'Anglete.
7: Anglete, per cert, gall número 1. O sigui, dels 32 era el número 1.
0: Saida. En Josep ha dit en Halal, no sé, perquè li ha fet gràcies.
2: Halal, perquè és molt guai, tio.
7: Idò, l'Angleta i el seu equip anaven amb camisetes personalitzades.
2: Ostres,
7: i tot. O sigui, se van currar.
2: No.
7: Tu dus una camiseta i tot.
11: Sí, mos la vàrem fer fa 2 anys, però de moment en guany no ha cantat cap vegada.
7: Però qual any mos heu apropat?
11: Bé, l'any passat va cantar 30 i pico vegades. Ja, menys manco, està bé, o no?
7: No ho sé, és lo normal, 30 i pico. Està bé.
11: Està mitja taula.
7: Mem, si un guany Anglete no guanya, vos plantejareu canviar de gall?
11: No, 100% que l'any que ve canviant de gall.
7: Necessitau ja canviar de nou pot d'aires.
11: Sí,
0: fidelitat aquí, canvi
11: un. Un canvi urgent, però urgent.
2: Fin de ciclo, eh?
0: Això és com passar-se del Barça al Madrid, jo crec, exacte. Que al revés.
2: Bueno, jubilar és confiança cantera, un poc.
7: No? L'Anglet serà com en De Michelis.
2: Releva.
7: Ja li queda...
2: Sí, se n'anirà a Europa.
0: Se n'anirà a dins olla, home, per mi.
2: Tot bé, crem.
0: A veure, per salvar l'Anglete, jo estic preocupada per l'Anglete. Podem ajudar l'Anglete l'any que ve, el podem entrenar de qualque forma. Com ho fan perquè cantin més vegades els gais?
7: A veure...
0: Tu com ho serviu, saps, en això? És un secret.
7: Vaig demanar, hi ha un pot de tot. Jo he agafat les que més m'han agradat i les més simpàtiques. Jo he agafat qualcun consell que han donat la gent que ha duit els gais.
0: Per tant, aquest és l'entrenament oficial perquè un gai canti.
7: Exacte, estratègies, petits... Sí, petites cosetes. Hi ha nervis o no?
12: No, aquí no hi ha nervis. Nosaltres anem confiats en el nostre gai, número 23.
7: Que nom? No se'n recorda de que nom, eh?
12: No, perquè jo acabo d'arribar,
7: Però ho he planejat d'abans, això.
11: Pep Brou,
7: mem. Teniu qualque estratègia per avui?
12: Cuidat bé, quan canta li donem un poquet de menjar.
0: Ah, molt bé.
12: I bueno, poc a poc.
13: Li hem donat nísperos per menjar, tots els dies.
7: Ah, tens un gall, tu?
14: Sí.
7: Qui és?
14: Número 8, Pinito.
7: I com ho duim, de moment?
14: Bé, bastant bé. Ara crec que en du d'haver 15. Ah. I bastant bé, no? Ha superat el rècord.
7: Has guanyat qualque vegada? Bé. Sí.
14: No, 5.
7: Bueno, de 30 ja sóc.
14: Està bé, però... Sí, no... M'ha arribat en pòdium, però m'afrigant.
7: Hi ha estratègia, aquí?
14: No...
7: Tu el fiques i men que passa, no?
14: Sí, d'entrada. Fiques i que faci la màgia.
7: Hi ha possibilitats, encara?
14: No, això s'inici... quan un comença i ha cantat 5 vegades ja està definit.
7: Vol dir que la competició se decideix els 5 primers minuts. Aquí no hi ha revulsius, no hi ha res.
14: Sí, més o menys, no... Normalment, quan un veus que agafa avantatge, ja se nota que hi cantarà tot el temps.
0: Això és més intens que el Mundial de Futbol, Els primers 5 minuts són definitoris, sí. Tenc molta confiança en Pep Brou.
7: Exacte, o sigui, aquí consells, nísperos per menjar, i els 5 primers minuts són clau, són els
0: això
7: importants.
0: Això m'ha fascinat. Tenim en Pep Brou, que anava bé, molta confiança per part dels seus entrenadors, i en Pinito...
7: En Pinto,
0: que ja en du a 15, de cas.
7: Ja en du a 15, però ja sabia que no arribava.
0: No.
7: Perquè és el que deia ella, i tenia ben clar que...
0: Baixarà segona.
7: Però, en tots aquests, és que baixarà segona segur, va ser un gai que va fer un total de 0 cantades en una hora.
2: Ostres.
7: No va fer res, simplement se va anar allà, se va seure.
0: Què dius?
7: I fins i tot...
1: se va a dormir.
0: Que no passa mai.
1: Se va a dormir damunt els escenaris.
0: Els gais dormen.
1: Els gais dormen.
0: Però dormen damunt els arbres. Pues, i se va dormir.
1: Aquest va dormir dins la Gabi.
0: I quan dorm, se va seure.
1: Se va seure i se va girar d'esquenes al públic i va dir au.
0: Què dius? Però això és un ridícul estrepitós a la nit de Can de Galls de Sant Cervera.
1: Però van tenir la sort de poder xerrar amb el propietari del gall que se va dormir a veure com se'l va agafar, si se'l va agafar bé, si va ser una excepció, mem.
15: No s'ha dormit.
1: Com ha estat això? No l'has entrenat?
15: Sí, el que passa que dematí ha fet molta feina.
1: Què ha fet dematí?
15: M'ho ha despertat a tots.
1: Ja s'ha quedat fora forces, no?
15: S'ha quedat fora forces. Però bueno, jo crec que també l'aigua que li han donat no anava bé.
1: Però home, queden 20 minutets.
15: Sí, no, esperam almenys una, per alegrar-nos un poc el sopar, almenys.
1: Ara és la primera vegada que el dus?
15: Aquest. La primera i la darrera.
0: Home, si està dormint normal, no? Un moment, jo no ho trobo normal que un gall s'adormi. Allà al mig, al mig de 30 de la seva casta.
1: Clar, però és el mateix, s'aixeca pres.
0: Hi havia un menescal allà, me'n va dir en Pepi,
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí.
0: Vaig demanar-li en Google. És normal que un gall s'adormi damunt un escenari?
1: S'aixeca pres, s'aixeca, desperta tothom en socant.
2: Clar, és que l'hora és complicada per fer cantar un gall, no? Jo pensava que això seria el dematí.
0: Veus? No és normal que un gall s'adormi.
1: Bé, jo, a lo millor va mig dormir, això que tanquen un poc els ulls.
0: Perquè cerquen llocs alts, oscurs i resguardats. Bé, estava dins una gàbia, a lo millor sí. No ho sé,
1: Crec va ser... Que... Sí.
2: Ventura és un gall de fira i està acostumat a estar a una gàbia i va dir...
0: A més, era un gall dissecat, com és que li van posar
1: no,
0: en
1: Pep
0: Prieto.
2: En si era una gallina i se va confondre aquell home, perquè aquell home...
1: Un any van ficar una gallina, per fer la broma, de fet. Eren guidors que se va dormir, per cert. O sigui, ja podeu descartar com a guidor. En guidor...
2: No, no tenia nom de...
0: No tenia un nom massa guai.
1: Però bé, després d'una jornada intensa de Can de Galls, les campanes de l'església hi varen marcar el final...
0: Eren les 11.
1: Les 11.
0: Quantes vegades toquen?
2: 11, en principi.
0: Ah, clar.
1: No
0: l'he
1: deixat tota.
0: D'acord. Anava a dir, cridau-vos l'Ajuntament de la parròquia de Sant Cervera que no tenen el rellotge.
1: I així va finalitzar.
0: Molt bé, i ara sí que poden saber els guanyadors. Estic nerviosa, eh?
1: Poden saber els guanyadors perquè tenim...
0: Espera. Anem a fer un repàs de l'alineació.
1: Vinga.
0: La vols llegir tu, Josep, o en Jordi?
2: No, jo faré.
0: D'acord, vinga. L'alineació dels 30 gais de la nit de Can de Galls de Son Cervera era...
1: Anglete.
0: Paco.
1: Rambín.
0: D'Artagnan.
1: Valentine.
0: Chopet.
1: Mesclat.
0: Pinto de Pinar.
1: Can Joan.
0: Xuriguer.
1: Roget.
0: Taller.
1: Bunyoler.
0: Fraqui.
1: Tomatito.
0: Cali.
1: Moixó.
0: Panxito.
1: Halal.
0: Guidon, que el descartam.
1: Bif.
0: Metre Lorot.
1: Pep Brau.
0: Bumburi.
1: Fosquet.
0: Malibu.
1: Jack Sparrow.
0: Capitán Garfio.
1: Llum.
0: Màgia.
1: Samon.
0: I Ricky Martin.
2: Bravo.
0: Clar, Anglete és el preferit. Guanyador de l'any passat. També tenim en Rampí, en Pep Brau i en Pinito, que són amics de Xiu-Xiu.
1: I en Guidó queda completament descartat perquè va fer una cesta. Tenim tot tres, després d'una hora de concurs. Diria que la cosa va anar ajustada, però no. I va per un clar guanyador, per damunt la resta.
2: Ostres.
1: Però anàvem amb els tres primers classificats. Tercer lloc, 74 cantades. Tenim en Ricky Martin!
0: Ho sabia! Ricky Martin, el meu preferit. Vamos. Tercer lloc, medalla de bronze.
1: Medalla de bronze per en Ricky Martin, que va cantar a la plaça de Sant Cervera.
2: Els titulars aquests.
1: Els titulars aquests. Ricky Martin, tercer lloc d'Escant de Galls, de Sant Cervera. Anem al següent.
0: Vinga, medalla de plata.
1: Medalla de plata. Amb un total de 96 cantades apassionants. Tenim en D'Artagnan.
0: També un nom potent, eh?
2: Sí.
0: Molt potent.
1: És que D'Artagnan crec que és des que d'un més d'un any, eh? D'aquest que en du 3 o 4.
0: El repetidor.
1: Repetidor, ja, sí, jugava a casa.
0: Se nota.
2: Curtit.
1: Vol sobre el guanyador?
0: Per favor.
1: I el guanyador amb 110 cantades en una hora, és a dir, gairebé dues cantades per minut.
0: Mare meva, estàs canyat.
1: Va ser en Bif.
0: En Bif! Ostres! Jo no havia, no ho hagués dit mai, en Bif.
1: Bif.
0: El volen conèixer, que venguis a estudi, en Bif. Qui eres propietari, ho saps?
1: Ho sé, i van xerrar amb ell, però primer vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb unes propietàries d'en D'Artagnan.
0: Medalla de plata.
1: Medalla de plata, i vos he de dir que el Camp de Gais és intergeneracional. Tenim el relleu del Camp de Gais completament assegurat.
3: Com ha anat això?
16: Bé.
3: Quin gall eres teu?
16: Els dos i els tres.
3: I com ha anat? Bé o mango?
16: Bastant bé. Els dos, en el principi, ho ha fet bastant bé, però el darrer quart, pues, serà per avall.
3: Li haurà entrat la sort, potser?
16: A lo millor els tres, però els quatre, que també el nostre, ha quedat segon. Nosaltres, cada any, des que el meu papa era més jove, sempre veníem. I quan era més petita, sempre quedàvem primer, segons o tercers.
3: Com ho feis, això? Hi ha qualque truco?
16: No sé, nosaltres el que feim és quan tenim un parell de gais que nostre i el que feim és molt ser un dematí, mirant qui canta més, i pues ja les duim.
3: I després l'animau molt, també, des d'aquí.
16: Sí, bastant. Avui, nosaltres tres hem animat molt.
0: Que mono! Sí. Aquests entrenadors, mos encanten. Sí. Relleu generacional asseguradíssim.
2: Ojeadora de gais.
0: Exacte.
2: Mi mini ja en el saló de casa seva, sí. De veure s'ho fa així.
0: En el corral s'asseu i va apuntant qui canta més. I
1: he de dir que D'Artagnan va ser el gall més animat de tots, eh? O sigui, aquesta és l'Ota i els seus amics estaven a segona fila,
0: home,
1: cridant...
0: Pancartes, com... D'Artagnan.
1: No. Van ser els que més van animar. Jo crec que algo va tenir a veure. D'Artagnan se va animar. I quan no
0: tot
1: podia
0: per
1: ser,
0: el públic, en D'Artagnan.
1: I quan no podia ser d'altra manera, van xerrar amb el propietari d'en Bif, guanyador del concurs. Li vaig demanar com ho fa, i si hi ha estratègia, i un pot de tot van xerrar.
3: M'han dit que des de ben petit, tu, ja venies aquí. Sí, no, quantes victòries durs?
17: Això és la tercera, no? La tercera. I fa una vintena d'any, 20-21 anys que duim els galls. Ara hem començat que no cantàvem i a poc les hem anat entrenant i...
3: Heu pujat de divisió.
17: Sí. Ara ja jugam a la Champions, ja.
3: Oh. Amem, quin era el secret?
17: Crec. No n'hi ha de secret. N'ha triat gall, està una estona amb ells i és hora de dur-lo i aquest, i listo.
3: Bé, enhorabona i seguiràs presentant-te.
17: Sí, sempre.
3: Mateix gall o hem de canviar cada any?
17: No ho sé, ja ho veurem. Depèn de lo que com se porti durant l'any.
0: Això vol dir depèn de si no acaba sol, sí. Jo, no?
2: Depèn de com llogui.
0: En Bif li han de canviar el nom, ha de ser MVP, en vez de
1: MVP.
0: Bif.
1: Tres victòries, aquest, en Rigo, en Toni Rigo. Tres victòries.
0: No és presentador de 5 dies?
1: No, un altre.
0: Un altre Toni Rigo. No el veig jo en Toni Rigo nostre a un concurs de Camp de Gais.
1: Exacte, però tres victòries. Li vaig demanar l'estratègia i no n'hi ha. Jo crec que m'ho va amagar.
0: Mira, jo crec que aquí l'han descoberta. Sí. Veterania, que tu ho has dit bé, Josep.
2: Sí.
0: I tenir ull a l'hora de triar el teu jugador.
2: Sí. No que el nom se pot millorar perquè Bif és com a menjar, però de vaca, saps? Vull dir, com a vacuna, el Bif.
1: Però en aquest cas és B-I-F.
2: Ah, vale, B-I-F.
1: B-I-F, sí. Bif. Aquí no, en català.
0: Bif és quan te piques, valgui la redundància. Quan te piques en qualcú. No me tiris Bif.
2: Sí.
0: No ho sé, si vol dir això.
2: Sí, té aquest doble sentit.
0: No ho sé. De carn
2: i de Bif.
0: Bé, Jordi, m'ha encantat. No, l'any que ve hi tornem.
1: L'any que ve hi tornem, a veure què passa.
2: I duim nosaltres un gall.
1: En Xiu-Xiu.
0: És que, de fet, tenim un gall que se diu Xiu-Xiu, que un oient ens hi va posar.
1: Idò,
0: mos ho va enviar una foto. Alerta aquí, que no presentem en Xiu-Xiu.
2: Hem de presentar candidatura, està clar.

0: La situació, cerquen aigua a la mà.
1: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
2: Una empresa de negocis als Estats Units i Anglaterra cerca energia al fons de la mà per instal·lar reactors nuclears en plataformes flotants.
0: És la nova proposta d'aquest tipus d'empreses. Diuen que és el negoci del futur, trobar una solució alternativa pel subministre d'electricitat a zones costaneres.
2: Projectes que també tenen en compte la seguretat nuclear, la normativa marítima o l'impacte ambiental. De moment, cap d'aquestes propostes ha arribat a les illes.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
10: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
12: Hola a tothom. Doncs jo no vull dedicar la cançó a una persona només, sinó a tota aquella gent que durant l'any recorda que l'estiu és fantàstic, que l'estiu és una meravella, però que quan passem els 30 graus ja no poden suportar. No sé si m'hi ha d'incloure o no. Bé, això, que res, bon estiu a tothom, i per això us vull dedicar una cançó sobre la calor del grup Renaldo i Clara, que es diu L'amo fa calor. Una abraçada.

0: Envieu-nos un àudio dedicant-ho... Perdoneu, estic escanyada. És que m'he emocionat amb lo d'escant de gais. Jo també m'ho vull presentar.
1: En Bif avui està un poc així.
0: Això que és bé, que enviem-vos una cançó dedicada pel vostre Joan especial. Va, envieu-nos un àudio. En el 646-93-45-01. Per donar molt d'anys en el vostre Joan o Joana especial i demà el posarem. 646-93-45-01. Li dedicau una cançó que per sonomàstica és un regal increïble. Josep Alorda, com estàs?
1: Com estem? Va bé, va bé.
0: Duim 39 minuts de programa. Ja has aplegat idees per la teva pròxima pel·lículeta?
1: Sí, sí, sí, en tenc moltíssimes.
0: Home, per fer una pel·lícula d'escant de gais, de Son Cervera.
1: Això, sens dubte, és una bona proposta, de que hi ha una escena així...
0: Ah, que sí?
1: Sí, sí, sí, podria ser molt divertit.
0: Escolta, tu has anat mai a Sant Joan de Ciutadella?
1: Jo no he anat mai, no en tenc ni idea.
0: Ets aquest tipus de persona?
1: Sí, l'únic que conec de Sant Joan és el poble, de fet.
0: El poble de Sant Joan, d'acord? Aquí arribam.
1: Tampoc el conec molt, però és com un dels millors pobles del Pla de Mallorca.
0: I tant, que de fet avui no és festa Sant Joan, poble de Mallorca, perquè ells fan Sant Joan, ho diré... Sant Joan...
1: Són diferents. Són Sant Joans diferents.
2: Exacte.
0: És que el varen... No m'ho surt, no m'ho arrisc

0: Abans ja s'ha fet tota aquesta festa i el cristianisme va adaptar... No sé per què estic xerrant així, com si fos capellà.
1: Com si fossis historiador.
0: Però, exacte, literalment. Però bueno, que això és la festa que donava inici a l'estiu, no? Una altra etapa, i quan va arribar el cristianisme la va adaptar cap a Sant Joan. No?
1: A on sí, avui, bé, demà, és festa, on avui celebren i molt la revela Sant Joan? Per exemple, a l'Aró, a Calvià, a Deà, també és el patró, Sant Joan, a Mancor de la Vall, a Muro, a Palma també se celebra, a Porreres, a Sant Cervera, que on tenim en Jordi, a Calonge i Caladó de Santanyí, a Sant Joan de la Britja, a Eivissa, i en lloc més.
0: Oh.
1: Ciutadella...
0: També. Bueno, sí, se celebra per tot i és molt important.
1: Molt.
0: Perquè això comença amb l'estiu i tal. Jo, sincerament, ja vull que acabi. No sé,
1: ja està. Sí. Per tu ja podem acabar l'estiu,
0: Sí, sí, sí, per favor, que acabi ja. He vingut a peu, quasi m'ho mor. Però bé, com que és una festa molt celebrada, i no només aquí, sinó també arreu del món, he recopilat, perquè sempre ven que dies importants i he de fer com un pot de servei públic i informar un poc de lo poc que sé. I el que faig és desinformar-me gràcies a internet i ho he dit. Per tant,
1: vens a desinformar-me de nosaltres.
0: Sí, un poc. Però he recopilat tradicions que se fan durant avui, el vespre de... Bé, sí, el vespre de Sant Joan.
1: Tradicions mundials.
0: Tradicions mundials, sí.
1: D'acord.
0: Ja coneixem... Bé, les d'aquí, que són bàsicament votar fogarons, que això està prohibit, perquè hi ha risc d'incendi.
1: Això diuen que és una tradició, però jo no ho he fet mai.
0: Jo tampoc.
1: No sé,
2: jo no, tampoc ho he vist.
0: Exacte.
2: Ni ho he fet ni ho he vist.
0: Jo ni ho he vist. Per Galícia sí que sé
1: que se fa més, sí, a Catalunya també se fa molt.
0: Però això se suposa que el foc purifica i tu votes, i has de votar 7 vegades, que això també ho he llegit per allà. No sé per què 7, no sé de números, però bueno.
1: Jo tampoc. Bruixeria de Sant Joan.
0: Exacte.
1: Quin sapi, 971-13-99-00. Ja sabeu que les línies nostres sempre estan obertes.
0: Total. S'ha de votar 7 vegades, purifica, no sé quantos. Després,
1: 7
0: també,
1: vegades.
0: 7 vegades.
1: Damunt la foguera.
0: Sí, perquè això te purifica i dones força en el sol i no sé quines movides. Però jo crec que força en el sol no se n'hi ha de donar més. Jo crec que ja està bé, no?
1: Sí, home, sí.
0: Després també tenim lo de banyar-se a mitjanit. Això sí que és més... Crec que jo... Això sí que...
1: Sí,
0: sí, tu fa. És
1: vero.
0: I ho he vist.
1: Sí. Això ho he sentit parlar. Ho heu fet mai? Ficar-vos a la mà a mitjanit una revela de Sant Joan? Sense roba?
0: No.
1: Que romàntic.
0: Un safreig, sí, però a lo millor no era Sant Joan.
1: Clar.
0: Però un safreig a mitjanit...
1: Gràcies per detall.
2: O sigui...
1: Josep,
2: tant
1: necessitàvem aquesta imatge.
2: Tant necessitàvem ficat a la mà, a la nit de Sant Joan, i has dit, no, un safreig, qualsevol altra nit...
1: Ella ha volgut dir que ha nedat en Pol. No?
0: Sí, i en verdad també, d'això que patina.
1: Uf, han anat amb Pol a un safareig i ella volia dir a la ràdio pública.
0: Sí, ja està, check. Bé, això també se fa per aquí, Catalunya, tal, Portugal, Galícia. I això era perquè aquest vespre, s'aigua, pues, és purificadora també, i és medicinal i no sé què.
1: Bé, perdona, ahir eren els festers de Ciutadella, que són els fogarons, entre cometes, que se fan el divendres de Sant Joan, que era ahir. Que són focs, vull dir que sí que hi ha certa relació, clar que sí.
0: Vale. Bé, també dona fertilitat això de banyar-se dins aigua.
1: Ah, mira.
0: Bona sort, no sé què. Després, aquestes sí que m'interessen més, també se suposa que és d'aquí i de Catalunya, però jo no ho he vist mai, que és fer herbes de Sant Joan, que no són herbes per beure, ja segur que jo sóc fan de ses herbes, però en aquest cas és agafar un parell d'herbes tipus romaní, aquesta herba que és coneguda com herba de Sant Joan, de fet, que és xipèric, fonó i tal, no sé què, i ho poses dins aigua, ho deixes tot el vespre de Sant Joan, i el dia següent te fas la cara neta amb aquella aigua, i se suposa que les herbes aquest vespre tal acumulen poders medicinals i tindràs sort i estaràs protegit tot l'any.
1: Sí, és vera. Jo ho prepararé avui vespre.
0: Sí? Però això ho fas tu?
1: No, ara me n'he recordat que ho he de fer.
0: Ah, vale. Jordi, tu ho has sentit, això? Jo és que no ho he sentit mai.
2: No.
1: Avui ho han explicat a Tèntol, avui.
0: Ah, sí? Mira.
1: Ja ho sé per Tèntol, és el meu mitjà de referència.
0: I de... Pues no estic desinformant tant, vull dir, crec que tal.
1: No, exacte.
0: Després, també, només a Catalunya, això, sou de Sant Joan, que és agafar la clara de sou, tirar-la dins un tassó d'aigua, esperar tot el vespre, i el dia següent, mitjançant les formes, pues la gent llegeix coses.
1: Això és una bruta.
0: Sí.
2: Sí. M'agraden més totes les flores.
0: Les herbes és igual. I la gent, si veu una torre, per exemple, això significa que tindrà molta, molta bona sort, molta prosperitat. Si veus un vaixell, pues, que tindrà, t'anirà molt de viatge, coses així. Inventada. I això...

0: Bé, vosaltres, què demanareu a nit?
1: Jo res, jo dormiré, jo no hi vaig. Jo
0: no, tu no celebres res. No, cremareu un paperet i direu vull que s'esfumi la mala sort, el mal auguri, vull salut tot l'any.
1: No.
2: És que estem molt bé com estem.
1: Sí, jo... Men, fa molta calor, però jo, no, jo és que no hi vaig a la plaia de normal, no hi aniré de vespre, fa un pot de cor.
0: També, bueno.
1: Fa un pot de presa.
0: Molt bé, Josep. Paraula de Josep a l'ordre.
1: Després, ara aquí ja m'ho anem a Europa, i aquesta sí que em fa molta més gràcies. Se fa de falguera, vale?
0: Això és se una... flor.
1: Se flor de falguera. Una falguera, saps el que és una planta supertípica. I de per Polònia, Ucrània, Països Bàltics, tot això, hi ha una llegenda que és que aquest vespre de Sant Joan, que és el vespre, no?, del solstici i tal, de la falguera neix una flor, surt la flor i només sabeu aquest vespre.
0: Uau.
1: I el que has de fer és cercar per falguera.
0: Com anar a cercar mopis?
1: Exacte. I si la trobes, seràs ric, trobaràs l'amor, trobaràs tesors...
0: Que bona, m'agrada.
1: Sí. El problema és que les falgueres no fan flor.
0: Apostes són com a mopis.
1: Exacte, per tant, és com a mopis i és com això, és una, cercar una cosa impossible i també, bueno, aquest m'ha agradat, la veritat. Està increïble, no?
0: Està bé, jo hi aniria a cercar falguera.
1: Després també per Polònia i Ucrània fan corones, els corones de flors, això també és molt Midsommar, no sé si heu vist la pel·li, és un poc malrollera, però és com a de por també de solstici i connecta bastant amb el que l'altre dia comentàvem de Backrooms, perquè és una pel·lícula d'A24, de la mateixa productora. Total, que per allà en fora, Europa de l'Est, fan corones de flors i tal, i els posen dins un riu. I si això sura, és que tindràs prosperitat, trobaràs parella, tal, no sé què, i si s'enfonsa és que...
0: És que mala suerte.
1: Ho tenc cru, vale?
2: Deu ser imatge, deu ser xula.
0: Home, sí, deu ser guapo.
1: Deu ser guai i deu ser un poc fulminant, també. T'ho vas allà amb amics, cadascú de seu i...
0: Hombre, embruten un poc els rius.
1: També, però bueno, tot és orgànic.
0: Sí, és vera.
1: No? Però a veure que
0: no
1: si
0: hi ha algo... No m'ho han de posar quisquillosos.
1: No, si hi ha algo supermassificat, deu ser un problema.
0: Això a veure, també. Mem, on has dit que era això?
1: Això, a Polònia i Ucrània. I se diu, pues, això, tirar corones en el riu.
2: És... Li diuen així, eh?
1: Sí, és la festa.
2: Apunta't de tirar corones en el riu.
1: Tirada de corones en el riu. Que suposo que van tenir rius per allà, ja és perquè tal.
0: Sí, nosaltres no en tenim.
1: Nosaltres no en tenim.
0: Ah, ja ho veig, és preciosa, la imatge.
1: Sí, sí, sí,
0: i són corones molt guapes, amb margalides.
1: Sí, sí,
0: bé,
1: sí.
0: Corones de margalides dins un riu, i enmig posen una entorxa.
1: Efectivament. I si això sura...
0: Que guapo.
1: Adelante. I si no sura, te fas compte.
0: Però ha de surar
2: home,
0: això.
2: Home, t'assegures que suri, no?
0: Sí.
1: Hombre, jo suposo que sí.
2: Forces.
1: No sé que no
0: mira, Noche de San Juan, rituales para atraer el amor.
1: Hòstia,
0: això sí. Mos interessa.
1: Sí, sí, sí. És això, és això. No mos interessa, però és això.
0: Perfecte. I doncs sí, sí, sí. L'has clavada? M'agrada.
1: Sí, sí, sí.
0: M'agrada aquesta celebració. No, em pensava que no estaves tan ben informat,
1: no,
0: Josep.
1: No, faig bé la meva feina. Quan me toquen dies importants, jo venc a fer un servei públic. Després també, la darrera, que també és de veure, si no ve malament, són la de les roses de foc. Aquesta també és molt divertida, aquí no se podria fer, però per Escòcia, Irlanda i també un poc per Alemanya, clar, ja deben tenir verd encara a dia d'avui, però el que fan és encendre una roda de fusta, normalment, l'encenen de foc, i la fan rodolar muntanya baix.
0: Això és la pitjor idea del món, bàsicament.
2: Com és que persegueixen el formatge.
1: Exacte, sí, sí, que enguany el del formatge hi va haver un espanyol que guanyaria, tal, no sé què, i se va fotre una nespla i no...
0: Sí, però ja. Això de serrada de fusta de foc, clar, arraba però... i va anat, vull dir...
1: Sí, la veritat que no té sentit i pot ser molt perillós, però supos que per allà deu ser molt verd i deu estar tot humit i no deu passar res, però és com...
0: Acaba de recordar quin Sant Joan celebren a Sant Joan. Sant Joan de Goiat.
1: De Goiat?
0: Clar.
1: Ostres.
0: Aquest és Sant Joan Pelut, popularment conegut com Sant Joan Pelut, i el mes d'agost, Sant Joan de Goiat. Clar. Ja està, perdoneu. M'ho havia de llevar de damunt.
2: Sí, és important.
1: És un bon...
0: Informació de servei.
1: Un bon sant.
0: D'acord. I d'Escòcia fan una cosa que nosaltres mai podríem fer.
1: Sí, no se podria fer, i tiren això, i clar, això simbolitza, clar, de vespre, això simbolitza el foc... I
0: home, deu ser una vessada d'aura.
1: Home, deu ser xulo, i suposo que és el sol, no? I per donar-li força en el sol, i no sé què, i bé, bones collites, prosperitat i tal, tot això. Però bé, això jo crec que està bé, molt guapo, tal, no sé què, però ha quedat desfassat per el canvi climàtic, per la vida moderna, jo crec que... I en duc un parell que vos propòs, que serien per fer aquí, per fer Mallorca, Menorca i Eivissa, Formentera.
0: Vale? A veure, men, per exemple, noves tradicions de Sant Joan.
1: Noves tradicions
0: Vai, Josep Alorba.
1: Que haurien d'implementar. Vale?
0: Vinga.
1: La primera seria, en lloc de botar fogarons, ja que fa molta calor i hi ha risc d'incendi, jo el que seria, el que faria seria botar guiris que estan en un cometílic per la platja, i això, si ho fas bé, augura una bona estabilitat emocional, però també augura una temporada turística llarga. Per tant, al millor set no en votaria un, saps? Però, bueno, a vegades és inevitable votar-los, perquè n'hi ha molts per allà repartits i tal. Però això seria una tradició.
0: No sé si m'acaba de convèncer.
1: Home, jo crec que està bé. És millor que foc.
0: No ho sé, Josep.
2: Manco perillós.
1: Sí. Després, també, beure dos tassons de llet mallorquina o menorquina, o eivissenca, si n'hi ha. No ho sé, no sé si hi ha vaques per allà. O Formentera. Seria, és a dir, mitjanit, beure dos tassons de llet.
0: Dos tassons de llet de vaca balear,
1: bàsicament. De vaca balear, exacte, Ienca, per donar suport en el sector després de tot el que ha passat que no
0: aguantarà. Aquesta m'agrada.
1: Has vist?
0: Aquesta m'agrada.
1: I clar, si en tenirà gata i beurà llet i suport que no li caurà bé.
0: I a més, un tassó de llet fresca en l'estiu abans d'anar a dormir.
1: Sí, sí, sí.
0: Boníssim, eh? No res més refrescant.
1: Però ha de ser d'aquí, eh? Per donar suport en el sector.
0: Sí, sí.
1: Que segons
0: per descomptat.
1: Exacte. I això te dona prosperitat i sobretot te dona sobirania alimentària. Està guai, no? Perquè clar, si tothom... És a dir, si fem càlculs... Sí. Que...
0: I si ets autònom, bona sort.
1: Si ets autònom. Sempre si ets autònom, bona sort. Però si calcules, a lo millor seria... Que serien 2 milions... Si tothom ho fa...
0: No, sí, sí, és superbona idea.
1: 2 milions de litres de llet, oh?
0: No, no, avui vespre mateix ho faré.
1: És que juguem ser vaques.
2: Sí. L'any que ve no quedarà llet de Balears en tot el supermercat.
1: Literalment, en un dia. Però que no seria guapo, això.
0: No, no, seria preciós implantar-ho.
1: Perquè així haurien de produir més, no? Bé, això és la meva idea.
0: I seria una molt bona manera de començar la temporada de l'estiu.
1: Claro.
0: Mm-hmm. Tot pensat.
1: Sí, sí, sí. I si la gent va un poc gata, li curarà malament i també serà divertit, no?
0: Home. Vinga, més propostes.
1: Més propostes.
0: Noves tradicions sí. De Sant Joan.
1: Després també tenc, en lloc de, bé, si hem de cremar missatges, pues, seria cremar rebuts pendents de la teva habitació de lloguer, vale? Si tu vius de lloguer a una habitació, i doncs seria cremar rebuts pendents que tens, vale?
0: Està bé.
1: Això no t'arregla la vida, però sí que t'allibera un poc.
0: M'agrada.
1: I dona prosperitat, perquè, bueno... No,
0: factures, cremar factures.
1: Exacte, has perdut
0: el
1: rebut, vale?
0: Superbona idea.
1: Després també, aquesta m'encanta, seria a mitjanit banyar-te a la platja de Palma, en concret a Ciutat Jardí, vale? I si el dia següent no tens gastroenteritis, tindràs bona sort, tindràs salut tot l'any, perquè això és que t'has immunitzat.
0: Escolta, Josep, aquí no poden difondre aquest tipus de missatges, eh?
1: Vale, perdona.
0: Segur nedar a Ciutat Jardí.
1: Sí, eh? Jo és que no m'he fet mai, però això no ho sé.
0: I doncs, mira, jo vaig ser la primera platja que vaig nedar en
1: ja
0: sa vida.
1: Jo suposo que també, no, de petit.
0: Ma mare m'hi diu molt a Ciutat Jardí.
1: I com ho dus?
0: Bé, no tens trauma.
1: Està bé, va. Després també, caminar per qualsevol puesto i no trobar cap cartell de real estate augura llibertat, sens dubte.
0: Això seria fantàstic.
1: Això seria increïble. Vale?
0: Però això no ho poden provocar, per desgràcia.
1: No, però bueno, si dius Sant Joan, fas una volta i dius, ostres, no he llegit res d'això...
0: Ah, com a bona sort,
1: tindré
0: no?
1: Tindré bona sort, sí, sí, sí.
2: Rituals.
1: Sí.
0: Vol dir que vas per bon camí a sa vida.
1: Exacte, vol dir que, bueno, que has tingut sort.
0: Molt bé, m'agrada.
1: Després, aquesta també va un poc relacionada, agafar una captura o una foto de sa casa on vol viure i l'has de posar davall un tassó d'aigua durant tot el vespre.
0: I així te la podràs comprar.
1: No, a veure, que bontat. El dia següent no haurà canviat res, segurament un estranger haurà comprat aquesta casa, però bueno, tu hauràs acceptat que no pot viure en aquesta casa. Per tant, això és ritual.
0: No sé si hi ha ritual per això. Yeah.
2: O sigui, s'aigua com a mitjà d'acceptació.
1: Sí, és com de superar un dol, no?
0: Ja mos hi podem posar, fer retalls.
1: Sí, ja, perquè hi ha moltes cases que no
2: però
1: podem
2: fer. Només en cases és vàlid, ho pot fer més coses.
1: No sé.
0: En tot allò que no te puguis permetre.
2: Exacte.
1: Sí, és vera. En tot allò que no te puguis permetre.
2: O potser una foto d'un lot que t'agrada, però no l'aconseguiràs mai i te deixes
0: no,
2: allà.
0: Però això no ho saps. Res, ja, en l'amor poc, res és impossible, sí. Jordi.
2: I deixar una foto de qualcú totes vespre dins que té.
0: Ara, pel que fa a l'habitatge, direm que sí, que molt impossibles.
1: Sí, jo crec que és més això d'habitatge. Però bueno, que si hi ha gent fa... Saps, vull dir, cultura popular. Si hi ha gent que fa el que vulgui.
0: Tot això se va construir a mesura que passen els anys.
1: Efectivament.
0: En Josep ara ha llançat la proposta. I ja vosaltres aneu fent la tradició boca a boca i d'aquí 10 anys en parlarem com una tradició consolidadíssima a la Revetlla de Sant Joan, clar que sí.
1: Sí, total. Després també, ja anem acabant, vale? Entenc 3 més, enviar un burofats en aquesta empresa que encara no t'ha pagat, això també per als autònoms anirà mal. Si te contesta aquella empresa, doncs has tingut sort, i si no, doncs no.
0: Això no fa falta seguir el vespre de Sant Joan, Josep,
1: sí,
0: això tot l'any.
1: És com un recordatori. I si te paguessin, doncs mira, tens un poc més a
0: l'estiu. Si te paguen és perquè ets Sant Joan.
2: Exacte, perquè és festiu, estan més animats.
1: Vale. Després també, cada vegada que t'atengui una gelateria gentrificadora d'aquestes noves en català, doncs és un xarrup. Vale, això és una tradició que és per jo, més que res, però estaria bé, dona molta
0: sort. Però
1: això
0: val per qualsevol dia de l'any.
1: També és vera, també és vera. Però aquest dia especial te pot fer un xarrup, si vols.
0: Mm-hmm, d'acord. No? Està bé, està bé.
1: I la darrera, aquesta també és molt bona. Si banyes les claus del cotxe a la mà, a mitjanit, trobaràs pàrquing a Palma.
2: aquesta està molt
1: bé. Lo que alerta, perquè si banyes les claus, te quedaràs fora cotxe, també, per tant...
0: Bé, és només la part de la
1: clau,
0: no? Sí,
1: ha de ser molt ràpid, com una Madalena. Ha de ser, pop, i ja està. Perquè, bé.
0: Està bé, aquesta.
1: Aquesta és graciosa, però si ja tindrà problemes.
0: Jo faré la destassó de llet.
1: Vale.
2: Si jo també. Si jo faré la destassó de llet, podem lluitar.
0: Quedem així. Ho fem tot tres, així ho aconseguirem.
1: Són dos tassons, vull dir.
0: Dos
1: no és
0: tassons
1: un,
0: de llet,
1: dos,
0: De llet balear.
1: Sí, de llet sí balear.
0: Sí. I això voldrà dir...
1: Que sí, que jo en concret...
0: Que sobirania alimentària la resta
1: sí,
0: de l'any.
1: Sí, sí, sí, que tindrem sobirania alimentària i salvarem el sector.
0: Mira, això podria ser un bon desig de Sant Joan.
1: Total,
0: de dissabte de Sant Joan.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Josep, ara què faràs? Te'n vas cap a casa teva?
1: Ara me'n vaig.
0: Escolta, en Espart de la Mà, festa, hi ha correfoc, hi ha xanguito...
1: Ui... No.
0: No t'apuntes?
1: No.
0: Bé, i nosaltres fem una aturada per bolletí informatiu i ja veurem si anem o no, Jordi?
2: Ja ho veurem.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro.
9: Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, dia de Sant Joan, amb temperatures caloroses, però a la baixa de vora els darrers dies. Venien de màximes de 37, de 40 en algun punt fins i tot, i en canvi les d'avui voregen els 34 graus de mitjana. Segueix el risc d'incendi, això sí, i a Ciutadella, epicentre d'aquestes festes, el Sant Joan ha deixat per ara dos ferits, un d'ells de gravetat. Són dos joves que han estat embestits per un cavall enmig de la multitud durant la celebració del Caragol d'Esborn. Diego Pastrana, inspector en cap de la policia local de Ciutadella.
2: Que es ferita, que es trasllada amb un traumatisme cranioencefàlic amb pronòstic reservat a Mateu Orfila, val? Però està conscient. I el segon ferit, que és un traumatisme cranioencefàlic lleu, és traslladat a Canal Salat per una ambulància Creu Roja. El primer en 061, el segon Creu Roja.
1: Avui, dia de Sant Joan, dèiem, la festa continua. D'aquí a una hora, d'aquí a dues hores, a les 8 del matí, el primer toc del dia, l'inici del replec, que podreu escoltar en directe a l'informatiu matí. Però, Gemma Guasch, hi ha més actes dins l'agenda, perquè avui és un dels dies centrals.
3: Sant Joan encara la seva jornada gran després d'una intensa vigília que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Des de primera hora, el Fabioler tornarà a recórrer els carrers de Ciutadella per iniciar el replec de la Qualcada i donar pas als primers actes del dia. El matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a sa plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà, que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port. Després del caragol des migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral.
1: Gràcies, Ida. Gemma, n'estarem ben pendents, sobretot a l'informatiu matí. Estarem connectats a tots els punts calents d'aquestes festes de Sant Joan de Ciutadella. Però la Revetlla de Sant Joan també se celebra a altres indrets de les Illes. Un dels punts més multitudinaris, precisament, i allà on es concentra més gent, és molt a prop dels estudis centrals de la ràdio a la platja de Can Pere Antoni, a Palma. A les Pitiuses, la Revetlla s'ha celebrat també en múltiples espais de 5 municipis. Un dels més concorreguts ha estat la platja de Figueretes, on no han faltat ni els tradicionals macarrons de Sant Joan ni els foguerons. En successos, un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va morir ahir a hora baixa, segons fonts de la investigació. La víctima feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure's va caure i es va colpejar el cap. I a Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional. Al pis on vivia amb la seva parella, la dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió masclista. I en estatal, la imatge d'avui de matí serà el Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ha de comparèixer per parlar de corrupció. Reafirmarà, això sí, segons si tot es compleix, si es compleixen les previsions, la seva intenció de continuar la legislatura fins l'any 2027, quan toca convocar eleccions generals. S'espera que Sánchez faci valer la seva situació econòmica o la situació econòmica d'Espanya i també les mesures socials implantades, com ja va fer precisament ahir.
4: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
1: El PP, per la seva banda, creu que hi ha connivència del PSOE amb la corrupció. Reclamen que s'assumeixin responsabilitats. La portaveu parlamentària del PP és Esther Muñoz.
5: Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
1: És tot de moment. Tornem a les 7 amb l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau i tot l'equip, aquí a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Comença tan segona hora de xiu-xiu en Andrea Sánchez en el control tècnic i continuem aquí passant-se revela de Sant Joan en tot vosaltres, si mos ho permeteu, qui mos estigui escoltant, en Jordi Suárez i una servidora. Jordi, com estàs tu?
1: Molt bé, molt emocionat.
0: És que, emocionat,
1: sí,
0: la paraula.
1: És una nit preciosa.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè hi ha molta gent ara fent coses molt diferents a Balears.
0: Sí? El verà.
1: Gent que és a la platja, gent que és a la verbena, gent que és per Menorca...
0: El verà.
1: De tot.
0: Tu has anat mai a Ciutadella de Menorca?
1: Jo no
0: per Sant Joan?
1: No he anat mai.
0: No. Mira, en aquest programa no ha anat ningú. Que vos passa? Ni en Josep, ni en Xavi, ni tu.
1: Tu sí, tu fas pinta que...
0: Jo sí, jo he anat.
1: Un bon grapat
0: d'anys. Que me perdonin. Perquè... Ja sabeu que els mallorquins a Ciutadella, quan anàvem per Sant Joan, generam una mica de polèmica,
1: perquè no dirò.
0: De fet, Antoni Orrac està que és corresponsal de la plataforma Mel a Ciutadella avui, i mireu quin reportatge que ha fet, escoltau-ho.
2: Som arribat a Ciutadella, Menorca, perquè menorquins me diguin el que no han de fer en mallorquins per la festa de Sant Joan. Vinga, mam, m'ho hem de comportar. Què és el que no hem de fer en mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
3: Venir.
2: Així m'agrada, venir.
3: No fiquets enmig i venen.
4: Però millor si no venen.
2: No fent hores i estar reconeguts.
3: No, jo me'ls estim molt, però els mallorquins.
2: Però veure que feien hores, com són.
3: Ara es fondo, tots són broma.
2: Molt estimant, m'ho fa molt estimant tots.
5: Sí, no es tracta de venir a un concert xunda. Es tracta d'anar a entendre la festa i disfrutar dels cavalls i de la gent.
2: I la gent.
5: L'esport no hauríem d'anar, hauria d'estar tancat l'esport.
2: A viure la festa com se viu aquí.
5: De dia, quan acabin els cavalls, acabat la festa.
6: No li al la parda.
2: No li al la parda, ja me'n basta.
6: Amb això mos basta.
7: Bueno, poden fer un pot d'això, però en calma i no han de quedar estorats.
2: No vinc molt de Mallorca empantarra, per
7: uns quants vegades vas així, ai.
2: Surt de Cateu, surt de Portal Greu de matí i has d'esquivar la Mallorca.
7: Dius, ai, que entrepitjun.
8: No, hem de menjar i hem de fer gasto, no. Perquè després els bars...
2: Un pot de gasto, vinga.
7: És broma, som benvinguts tots, vinga, puta-li.

0: Clar que sí, clar que sí, home, que som benvinguts. Tothom és benvingut a Sant Joan de Ciutadella, sempre que sigui en respecte, clar que sí.
1: Sempre.
0: I conèixer la festa. Ja ho ha dit aquell senyor que diu no veniu a un concert xunda-xunda, veniu a una festa tradicional. Això és xunda, molt xunda. Important, Sabreró.
1: Exacte, no val anar a esport.
0: I tu per què no has anat?
1: Jo, perquè...
0: Molt polida, la festa?
1: Ja, hi hauria de mirar d'anar qualque any.
0: Bé, mireu, no idò, ja...
1: Tampoc no tinc cap menorquí de confiança.
0: Estic segura que qui mos estigui escoltant, ciutadellenc, te voldria acollir a casa.
1: Pot ser, però mai he tingut aquest menorquí de confiança que m'ensenyi. Tu sí, tu l'has tingut?
0: No.
1: No,
0: jo hi vaig anar quan tenia 18 anys, Jordi. Només t'ho diré, això. Vull dir, vaig fer aquest pecat.
1: Ja.
0: Però també, està bé. Vaig gaudir molt.
1: Els entenc jo, eh? Sí, sempre mos passa això. Quan és lo nostre, i el nostre poble, o la nostra illa,
0: sí,
1: o la nostra comunitat, sí, ja mos toca si ve gent de fora.
0: Exacte, però complicat. Ja ho diuen, Ciutadella, bona terra.

0: I de sí, Ciutadella, bona terra, i ara votaré sincera. Estàvem esperant en Joan Rafael Coves, que està aparcant. Aparcant. Jordi, tanca la porta que te l'has deixada oberta. I en Jordi ha anat a cercar en Joan Rafael Coves perquè, la veritat, li toca a ell, diu que no troba aparcament... Espera, el telefonaré. L'altre dia mos va passar el mateix amb la Mònica Borràs. Jo no sé què passa, que els col·laboradors mos arriben tard darrerament. A veure, mem, ara el telèfon. Mem. Joan Rafael, a veure, estàs en directe. On ets?
1: Ja ho sé, estic en directe. Són dins el cotxe.
0: Ah, d'acord. Clar, és que mos estàs escoltant, no?
1: Clar, clar. Una cosa positiva és que tens aire condicionat. Però no sé, ja ha passat a dins Palma, que tothom està sortint ja per la platja amb bosses, maletes, geleres... I,
0: clar.
1: Bueno, calcú, amb un sofà i tot, eh?
0: És vera?
1: No sé què fa, tothom. No va passar dalt a dins Palma, perquè tothom ja mira ja per la platja desesperadament. No hi ha aparcament per lloc.
0: Jo no sé què deu passar, Ida. Escolta, vols fer la secció des del mòbil o no? També és una opció.
1: Fora,
0: també és vera. També és vera. Escolta, i dama...
1: També és merda indois, no m'ho pots inventar tot. No?
0: També és vera. Escolta, Joan Rafael, molt d'anys per demà. Això primer.
1: Gràcies.
0: I ara què fas? Estàs amb el cotxe en marxa?
1: Clar. Mai lliures, així, tot correcte.
0: Perquè no hi ha manera de trobar aparcament i no pots aparcar i venir a l'estudi. Això és fantàstic.
1: Jo, tu saps que sempre venc a aquesta hora, generalment. Arrib.
0: Tu mai arribes tard.
1: Superentens, a part tot d'una... Clar, avui ja l'havia de cintura, pareixia que...
0: Ui, ara damunt s'ha teat. Ja veu tu. Bé, escoltau, mira, posarem el ja t'ho diré, que de moment són els que m'ho salven.

0: sempre.
1: Joan Rafael Coves, continues en directe, xiu, xiu. Ja has trobat aparcament?
2: No l'he trobat. I per dir-ho, fins i tot està complet d'apanyament.
1: Escolta, i el que fem? Vols que vengam a fer la secció aquí de fora? No, dins el cotxe. Fem la secció dins el cotxe, amb un quàntum. Bueno.
2: Però
1: és que això és molt fort. O sigui, no trobam aparcament...
2: Serà com aquell de... Que se diu el conductor, allò que fan a Tetres. Que passegen una convidats.
1: Però és que això és molt fort. És a dir, jo he enviat en Jordi Cercartà amb un micro, però no sé on és. Estem perdent les connexions aquí. I no pots aparcar malament? A part que en escàrrega i descàrrega? Xiu-xiu, te paga la multa.
2: Mira, està tot... Però ple.
1: Mare meva.
2: Gent per damunt la cera, això. I tot això per anar a la platja, sentim ja. La cosa més incòmoda del món. Perquè després te'n vas a l'arenaja teva. Això no ho sap la gent, suposa, aquesta gent que va a fer això.
1: Tu no has anat mai a fer aquestes coses a la platja, a la Rabalà de Sant Joan?
2: Sí, això se fa, no? Això d'anar a pegar un cafijo...
1: Ho has fet, tu, confessa.
2: D'això de bruixeria, sí... Sí, ho hem fet tots, o no?
1: Jo no ho he fet, Joan Rafael. Ja som de Bunyola, no tenim platja.
2: Clar, això també és bé.
1: Escolta, ara envia en Jordi amb un quàntum a fer la secció amb tu. Espera, Jordi, endú-te'n... N'has trobat un?
2: Espera.
1: Sí.
2: Oh... En 2 minuts som allí. Venga.
1: Perfecte. Joan Rafael, aquí t'esperam, idò. Vinga. En Joan Rafael Coves acaba de cercar lloc. Ha estat això una odissea, Jordi Suárez. On eres?
3: Jo he anat a cercar en Joan Rafael.
1: Mare meva, mira, li falta l'aire, pobre lot.
3: És un petit desestudi, però on ha aparcat?
1: Però fins on has anat?
3: Bé,
1: fins a Can Pere Antoni.
3: No, saps què passa? Que he començat jo a caminar. He començat a caminar i a mitja caminada he dit... I si ve per l'altra banda?
1: Però és que...
3: I ja entra dins l'estudi i jo m'he quedat de fora, perquè a més no m'ho sentíem. Ja no dic
1: és que és això que no m'ho sentíem. M'he enviat... Bé, un caos. Això és un caos. Quina rebel·la de Sant Joan. Vos estàveu passant tan bé que nosaltres.
3: Però on ha aparcat aquest senyor?
1: Perquè nosaltres sí. Ara no ho sé, ara mos ho explicarà Andrea Sánchez en el control tècnic. Música, dues promocions i en Joan Rafael ja serà aquí.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Vengo tots. Duc, mi, jora. Fem voltes per Palma.
2: Molt bé, molt bé.
1: Joan Rafael Coves, que duu mitja hora fent voltes per Palma i a la fi ha aconseguit entrar a IB3 Ràdio. Mai m'ho havia passat, mai en la història d'IB3 Ràdio, un col·laborador...
6: Havia fet tan tard.
1: Havia fet tan tard per mort de l'aparcament.
6: I he vingut corregent sols, eh?
1: No, no, és que te faltes aire. A quina hora has sortit de Pollença?
6: He sortit a les 8 i 5 de Pollença.
2: Però que has estat?
6: De Sant Vicenç.
1: Has sortit confiat, també t'ho diré, eh?
6: Bé, però no, generalment en 40 minuts som aquí.
2: Sí, a més s'aparca bé per aquí,
6: i normalment. I aviat, aparca sempre en aquell carrer. Manuel Sanya.
1: Clar, tu no has pensat...
6: I jo no he anat a
1: que
6: pensar...
1: Que avui era...
6: Que hi hauria aquest èxodo de gent desenfeinada a sopar... Peus de mulet.
1: La gent té molt poques feines.
6: Molt poques. Si hi ha mundial, amb aquesta gelor...
1: Que han d'anar
6: a
1: fluir. Però...
6: A
1: més, és el que deia, no sé qui, tu ho deies.
6: Que
1: tu.
6: Ah, no ho sé.
1: No, sí. Que no és còmode sopar a la platja.
6: No és còmode. Està molt mitificat. Igual que fer-hi l'amor i altres coses.
1: Exacte.
6: Cada cosa en el seu lloc.
1: Totalment d'acord.
6: Perquè l'arena és incòmode.
1: No, i les roques, per soparir, tampoc funcionen.
6: Exacte. A la ratlla no hi van, allets.
1: No.
6: Dic aquests que fan l'etso, no hi van.
2: Per tant, la platja només banyar-se o fer-se una foto llegint un llibre que sempre llueix
6: ni
2: molt.
6: Ni tampoc.
1: No, és un cafí contra i surto.
6: I no són aquestes seves refrescacions. Exacte. Ja tot l'altre és incòmode.
1: I després a sopar en el balcó, en el sofà...
6: Sí,
1: ja
6: no, mem, i si trobes una banda, dius així, una geleta d'aquestes roges...
1: Sí. Però ni romàntic, ni còmode, ni res.
6: Jo la tinc totalment desmitificada. Jo només vaig a platges que hi hagi civius.
1: Ai, no, això, Joan Rafael...
6: Sí, però si vius tampoc... de tota la vida, no? Si vius... No veig clubs, això no és el mateix.
1: Però no ho sé, també, un civiu.
6: Un civiu de tota la vida...
1: No és molt còmode.
6: Bé, però refresca.
1: Fa una calor.
6: Fa una... Però això t'ho t'endurà a la gelareta i se fon tot.
1: També és vera.
6: Val,
1: és
6: que no... Civiu, és... Si te boig a
1: no
6: serveix
1: de
6: res la
1: gelareta avui en dia.
6: No.
1: Tu has anat a Sant Joan de Ciutadella? Sí, moltes
6: quan
1: vegades.
6: Sí, quan era jove.
1: D'acord.
6: Ho enyora...
1: Molt d'anys, per cert, per demà.
6: El meu fill té 15 anys.
1: Sí.
6: I li faig la broma sempre, dic...
1: D'aquí un parell d'anys, saps que te toca.
6: Vull que me demanis per anar a Sant Joan. I jo vendré.
1: No vigilar,
6: però seré allà. Tindré l'excusa, però tornaré. Fa molt d'anys que no hi vaig, ho enyora.
1: Idò, d'aquí un parell d'anys li tocarà, però diuen que han de tenir 18 anys per anar-hi, que és una festa...
6: Ah, han posat...
1: No, però bé, que és una festa... Que vull dir que has de tenir 18.
6: Home, és una festa perillosa, si no ho fas bé. Però bé.
1: Per tant, avui, Joan Rafael, un turista il·lustre
6: bueno,
1: de les illes. Tu sempre mordus il·lustres.
6: Sí.
1: Avui jo d'aquí parlar. Bé, no mos ho dius,
6: no,
1: ho haurem d'endivinar.
6: En aquest, ho fem, ho endivinen. No ho deim en un principi, anàvem fent així.
1: Exacte.
6: Fem aquest joc. Bé, nosaltres, com tu has dit, ja anàvem cap a la gimnàsia. Jo també, així no sé si els agradarà molt aquest personatge.
1: En aquí?
6: En un menorquins. La gimnàsia menor és Menorca.
1: La què?
6: Gimnàsia.
1: Ah, d'acord, sí.
6: És Menorca, i no sé si els agradarà molt. També és per un motiu de que ho he duit.
1: Ah, per...
6: Ho he duit per dos motius. Per un, pipa. Per IB3 fa una setmana que xerran de Menorca.
1: I està molt bé.
6: I jo he dit, xerraré de Menorca, no fos cosa, se malpensin i pensin que jo tenc alguna cosa en contra d'ells.
1: Que ja saben tothom que no.
6: Que no, que no. I després també, perquè com, avui estan entretenguts, no estaran pendent de l'altre.
1: Escolta molt de menorquins avui, a Revela de Sant Joan.
6: Avui.
1: Fent-nos a prova. 971-13-9900. Hi ha qualque menorquí o menorquina que mos estigui escoltant ara en directe? Telefoneu-mos, farem la prova.
6: Per favor.
1: 971-13-9900.
6: Bé, jo
1: estic segura que sí.
6: Quan jo crec que no mos escolta molt, dic, Duret és personatge avui. Així,
1: escolta,
6: no
1: Menorca, no només et Ciutadella.
6: No és com la Ciutadella...
1: 971-13-9900.
6: No és Ciutadella de Menorca, tota l'illa. Bé. Com Palma de Mallorca, que és tota l'illa.
2: Escolta, i també això va a la carta, eh?
6: Bé,
2: hi ha molts de menorquins que a la carta també...
6: A la carta, sí. Tenen dos bes.
1: Funciona molt bé la carta, si ho
6: sé. A la carta, un menorquin. Val. A més, jo, perquè ja he dit clar, perquè aquí sempre feim cachondeo d'això. Cachondeo no sé com se diu en català.
1: Broma.
6: Cachondeig d'aquest tema. Jo trobo tots els menorquins i menorquines, encantadors... M'encanta anar a Menorca.
1: Són germans.
6: Jo només menjo formats bones, decorat, d'aquest que fa mitges,
1: xermussa, sí.
6: D'aquest bo. Jo, cada dematí, abans de prendre la llet i després de rentar-me les dents, glopeig, en verd de fluor, glopeig, ginebra, això ho hi ha.
1: Ah, sí?
6: Sí.
1: Molt bé.
6: És bo per les dents.
1: Això se diu.
6: Jo ja som capaç de discutir davant qualsevol persona del món que les fates més còmodes de l'univers són les abarxes, però les abarxes de veres, eh?
1: Això és un debat que un dia hauríem d'encetar.
6: De sola d'auto i res d'això. Per allà fan abarxes per més 40, ho saps?
1: Sí.
6: Per gent com jo, que ja té més de 40 anys, que mos pegin tendinitis, només deixa gent mort del sofà. Ai!
1: Són com body foods d'aquestes que estan de moda ara.
6: Tu, amb coixinadetes, llogeres... Però, menys a dir, tu saps que jo som promenorxes.
1: A mi me sorprèn ara que de sobte comencis a parlar tan bé dels nostres estimats germans.
6: Ja. També m'ha renyat la meva dona l'altre dia.
1: Per què? Perquè te fiques massa amb el personal.
6: Tornes a xiu-xiu, ja te fiques amb menors.
1: Estic d'acord amb la teva dona.
6: Això llança, diu, això, i quan fas de Lorenzo allà, me mates. És a dir, bueno, ho evitaré.
1: Escolta la teva dona.
6: Mos escolta.
1: No, no, que tu l'escoltis d'ella.
6: Ah, sí, no, i ella per criticar molt. Bé, a tu com a altres no, jo. Bàsicament, però bé.
2: No li faltaria.
6: Sí.
1: Sabem que en Irene mos estima.
6: Irene és però xiu-xiu.
1: Home.
6: Però bé, vos faré bé si començant ja el personatge.
1: Ambientam.
6: Posam una música que s'ambienti bé.
1: Vinga. Menorquina, supòs. Ah, no.
6: Ja ho veurem.
1: Vinga.

0: Espera.
1: Que anant de verbena ara? Avui.
0: Sí, no, no. Bona cançó, per anar de verbena. No, però ara avui un ambient més acurat.
1: Se mordoni a entendre d'on anem.
0: Vinga, va. Ho intentam. Ara sí.
1: Ara. Ara mos hem de portar.
2: Ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía.
0: Ara estic com assustada, perquè de sobte som a Madrid.
1: Mira, el nostre personatge d'avui, com ja haurà endevinat molta gent en la cançó, és oriundo de Madrid. Pues teniu poig de lletra, vull aclarir que això d'oriundo no és un insult. Ho vull aclarir perquè ja veureu que més en banda, quan hi ha l'identitat d'un personatge, segur que a Meredol li ve que els insulto no cap. Però això no és un insult. Això vol dir que una persona és originària de...
0: Oriundo. Mm.
1: Oriundo. En castellà, en mallorquí deu ser oriund. Sí. Jo vaig llevant lletres quan
0: tu
1: no
0: proveu.
1: Sé.
0: Tu proveu, sí, sí, sí.
1: Bé, ell va néixer a Madrid, concretament el 25 de febrer, de l'any 1953. Ho fa a una família benestant, formada pel matrimoni entre en Manuel i n'Elvira. Ella, com mana la tradició, mestressa de casa, en paraules del nostre protagonista, era la que mandava en casa. I no, no era mallorquina.
0: La Madonna, ja.
1: No era mallorquina.
0: Bé, la Madonna.
1: La Madonna no era mallorquina, era asturiana.
0: La senyora.
1: La senyora, sí. Era asturiana. I son pare, en canvi, era un reconegut periodista de la ràdio. Primer va ser la SER i després a Ràdio Nacional. Ell també mordeia. Fue uno de los modernizadores de la ràdio espanyola. Sí, que són dues frases estretes, vos he dit, d'una entrevista que li va fer el 2017 el prestigiós periodista Bertín Orbonne.
3: Però, a veure...
0: Jo... Ai, ara no sé per què he rigut. No, no, sí, sí.
1: No pot faltar-ho, companys, de
0: professió. No, per això. No, per això, disculpeu.
3: No, jo duim dues pàgines de guió, són I-29, no trobar el pàrquing, i no som ni el nom, encara.
1: Ja. Això, bé, si volen, mos inventam un nom per anar tirant. Ell és madrileny, per exemple, va estudiar a l'Escuela del Pilar. Mm? Per tant, no sé, li poden dir José Mari.
0: José Mari, el nom de madrileny.
1: Sí. Vinga, José Mari.
0: Venga.
1: Però mos fixarem en això del Pilar. Hem de dir que en el programa Salvados, un company d'aquesta escola de que entrevistava Nébole es referia a ell com a normalito. Com era? Normalito. Normal. No destacava en res, era normal.
0: Normal, una normal.
1: Això sí,
0: que passa,
1: dit en paraules seves en aquesta entrevista d'en Bertín, ell sí que deia que a la seva època en el Pilar estava una mica disperso, perdia mucho el tiempo, me gustaba mucho los guateches.
0: Era tot, i aquí no?
1: Tot un rebelde, ell. El que li gustava el lorguatete. A mi m'han sacado de classe perquè llevava el pelo largo.
0: Un rebel, sí, sense causa.
1: Sí. El nostre personatge, que tot i que pugui semblar no és el Lorenzo Llamas, també ho deim, és un dels reconeguts pilaristes. I això no vol dir... Vol dir que és alumne de la prestigiosa escola del Pilar, no que sigui una persona avasada a fer pont per al Pilar.
0: Està bé.
1: Que no funciona en Jari mai.
0: Jo no coneixia aquesta prestigiositat d'escola.
1: Aquí ja ha estudiat, en Rubalcaba. Aquest personatge nostre, en Rubalcaba, un que va ser president de Telefònica en Villalonga.
0: Ah, d'acord.
1: És una escola d'on han sortit empresaris de prestigi d'Espanya, polítics...
3: Sí. Surten a l'escola amb el traje posat.
1: Correcte.
0: Idò, ha de ser ben conegut aquest personatge que mordus, perquè si ha sortit a Salvados, l'ha entrevistat Don Bertín Osborne.
1: Imagina't.
0: Don, perdó.
1: Don Bertín Osborne. Bé, sí, és molt reconegut. Ell, a més, fa el batxillerat en el Pilar i després se'n va i se matricula a la Complutense de Madrid.
0: No se n'ha anat de Madrid.
1: Per fer dret. Hombre, de Madrid també venen aquí.
0: De pura cepa.
1: Venen estiuetjà.
0: També.
1: Al puerto. En tenim molt nosaltres.
0: A la isla.
1: En el puerto.
0: Nuestra isla.
1: I se beben d'en fora.
0: En el puerto de Pollença.
1: Ho coneixes?
0: Perquè van en camió de màniga llarga.
1: Van en banyador, camí obert fins...
0: Fins a l'ombrígol.
1: I després es perdonyes d'espart, perquè els fa il·lusió, el suport, perquè no el podem dir altres.
0: I després, quan fiques els peus a les perdonyes d'espart, o se banyen, a la suor. Deu fer una pudor.
1: No, fan aquí el suquet.
0: Sí.
1: Bé, és igual.
0: És que no té cap tipus de sentit.
1: Bé, sí, bé. Jo això de la Complutense sempre m'ha fet gràcia, perquè jo penso que estic dient amb un plut o algo. Però, Complutense
0: aquest acudit tampoc ha funcionat.
1: Però Complutense no te fa gràcia, tu.
0: No, mai no. M'havia plantejat que me fes gràcia el nom de Complutense.
1: Ara te farà gràcia quan tu... No.
0: Tu, Jordi?
3: No m'havia aturat mai.
1: Hosti, jo, Complutense m'ho fa gràcia. No sé
0: jo no m'ho fa gent de gràcia. Complutense.
3: Complutense.
1: Bueno. Ho trobo estrany.
0: No.
1: Nosaltres hi deim UIP.
0: La UIP.
1: UIB. S'ha de dir UIB.
0: UIB.
3: Sí,
1: no
3: sempre.
1: No se pot dir UIP.
0: UIB.
1: Molt bé, estem fins avui. Bé, Sant José María Nostro es llicencia en dret a l'any 75, però durant el seu temps d'estudiant comença a sorgir-li el cotxet d'allò que acabarà destacant. La política. Milita diversos sindicats estudiantils i a Aliança Popular. Però ell està centrat en el seu futur. I amb 23 anys, es treu les oposicions com inspector de Hisenda.
0: Jordi, ja fas tard.
3: Jo no tens les coses tan clares, eh?
1: No.
3: Jo...
1: Però vos he dit una cosa. Li pella la feina. Li pella bastant. Després ja ho veurà. Ja m'ho que trobau si ja diu un poc com és ell. Dos anys després de tot això, en el 77, se casa.
3: Uh-huh.
1: De fet, quan era la seva dona en un viatge de final de carrera, a Mallaluf, no. I diu...
0: El de la Complutense no va anar a Madrid.
1: Diu que va ser un fletxasso. Esta es mía. Me la quedo.
3: Sí, esta es mía, me la quedo, com si fos la nova pilota del Mundial, no?
1: Escolta, això li va contar en Bertín.
0: I en Bertín va dir...
1: Llavors, tot d'una, s'ho deia pensar, i va dir... Uf, aquest comentari és fort fins i tot davant en Bertín, imagina't. I va afegir. Lo que no sabia era el que pensaria ella.
3: Important.
0: Tot un detall.
1: Va matisar.
3: Matisar, sí.
1: Bé, Judas Tortolitos, al cap de 3 dies de conèixer-se, es prometen, i amb 23 anyets, i ja en duen més de 40 de matrimoni.
0: Mira que bé, que va sortir.
1: Va sortir molt bé.
3: O sigui, 23 anys, inspector d'Hisenda i casat.
1: Sí, bé, sí, me lo manco.
0: Planàs.
1: Per cert, a ella li poden dir, si vols parir bé, per posar noms, Jordi, tu ja m'ho demanaves, Anna.
3: Nana.
1: Queda bé, també, per una de Madrid.
3: Sí, José Mari i Nana.
1: José Mari i Nana.
0: La parella perfecta, si m'ho demanes.
3: Anna Mari no queda massa bé, però és el conjunt.
1: Els tenim casats, amb apostretes, parlant castellà, anglès, francès i fins i tot català. Això sí, solo en la intimitat.
0: Ara sí, Joan Rafel, parlam de José María Aznar.
4: I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a l'obaja del mot.
0: Xerra bé, eh? En intimitat.
1: Xerra un lletalant.
0: Com va dir...

0: I, doncs, sí, a pesar del que puguin pensar els menorquins, i per què no dir-ho, també, el seu germà mallorquí, Formentrés i Vicenç, Nannar i la seva família potser siguin un dels més cèlebres turistes que ha tingut l'illa. La primera visita que fa a l'illa és el 2001, i ja des dels seus preparatius va ser una mica complicada. Resulta que en José María s'havia encapritxat, això tenen, el de Madrid, de pilaristes, tenen capritxos, a vegades, d'una preciosa casa, una finca menorquina, a Montgofre, que pot parèixer una nova franquícia de gofres, aquestes que s'obrin en Ufant.
1: Montgofre, és
0: veritat. Montgofre. El bon nom. En Montgofre. Ells, d'on vas? A Montgofre. Seria bon nom. Ara, si...
1: Clar, perquè ells no deien Montgofre.
0: Si això de xiu-xiu creix i fan molt de dobbers...
1: Que és pel camí per on anam.
0: Per on anam, la teva pròxima passa és obrir una franquícia de gofres.
1: M'agrada, si
0: deia. I posar Montgofre.
1: M'agrada.
0: Quedaria molt bé.
1: I com és aquesta finca que li agrada tant a José Mari?
0: Una finca de més de 300 hectàrees. Que a Menorca ja són hectàrees, Perquè en tres finques de 300 hectàrees fa tota l'illa, ja és. Amb accés, ja és exclusiu, a la platja. En dues llacunes artificials. I la casa, a més, presideix un putxet. En Fernando Rubio, que li va fer construir, era un senyorot, amant de la casa. I la casa està decorada amb un doctor gust, rotllo, jo sé, senyorial africà.
1: Això no hi diu gaire.
0: A Menorca,
1: Menorca.
0: No, evidentment. És com si fessin la casa de dins de la Setmana d'Àfrica del Corte Inglés, una cosa així. Pells de llop en terra, a totes les habitacions.
1: Que estrany.
0: Va bé, tu no tenies pell d'això, de xot.
1: Això que he d'anar a tenir?
0: No,
1: No.
0: No.
1: No.
0: Hi ha pèls de mè i de xabrit i això a les cases avallades, però no teniu fred. No ho he vist mai. Bé. No.
2: Bé, demanava un apartamentet així...
0: Sí, mil, però tu imagina't, no? Pells a totes les habitacions per no tenir fred en un peu quan t'aixeges del llit. Una pell de tigre, per exemple.
1: Però que has d'anar a tenir fred a Menorca.
0: I després a les parets,
1: si
0: les parets decorades en verd de xerasses de Sant Joan, decorades en xat de rinoceronte, xats de
1: però a Menorca no hi ha rinocerontes.
0: Però perquè aquest home li agradava anar, que tot havia anat amb... Lo siento, no volverà a passar aquí el senyor que anava a caçar elefants.
1: Ah, clar.
0: Doncs també s'ha mit de gest. Ho va fer això. Bé, aquest senyor, en Rubió, havia deixat aquesta casa una fundació. Això és una manera de pedir impostos.
1: Això ho has dit tu?
0: Ja ho dic.
1: Ah, d'acord,
0: d'acord. Una fundació i ja...
1: No el sabien, aquest truc. Ja me l'apuntaré per quan sigui milionària.
0: Quines, quan faig dos bes?
1: Sí, sí.
0: Fundació Xiu Xiu.
2: Fundació Xiu Xiu.
0: I anant passant tot per allà. Bueno, el problema és que... en Rubió deixa gestar ja la fundació i quan, per així, que Nannar ja ho tenia tot format, amb algun programa de la fundació per començar a anar allà a estiuetjar i tot això, comencen a passar pena de que el senyorito Rubió, que són unets d'en Rubió primero, que solien anar de tant en tant a Montgofre a l'agost, veessin l'estància de Nannar com una ocupació. Nannar ocupa. Imagina't, a les parets.
1: A ell no li deu agradar aquest títol.
0: A les parets de Montgofre. Però, ja ho dic, també ni que Montgofre fos Iraq. Que deu ser l'única cosa que ha ocupat Nannar. Així que sabien naltros. No el veig jo d'ocupa. Res, el tema és que eren problemes de rics, això. Que al final, els Nannar van haver de fer el sacrifici d'anar-se'n a passar l'estiu a una residència, la de Can Morell, una casa senyorial del segle XVII, amb 170 hectàrees de terreny.
1: Tampoc estava malament.
2: Han llevat 130 hectàrees, però...
0: Sí, és la meitat.
2: És que és un drama, això. Saps, és
0: que els deixes a la meitat. Hem de dir que va ser precisament a la terrassa d'aquesta casa on es titularen aquelles poques imatges públiques de la seva estança allà. Ja que ell va avisar que venia de manera privada i íntima, suposa per xerratge. La parella Nannar Botella varen rebre la premsa en aquest jardí de la casa, de vora la piscina. Per cert, que la piscina hi va moguda per joves d'un moment la varen denunciar perquè no tenia llicència.
1: Un clàssic. Fora de les piscines dels madrilenys
0: fora
1: per aquí.
0: D'un madrilenys i d'un mallorquins. Però bé, bueno, és igual. Perquè, clar, escola d'en Pedro J. Ramírez.
1: Per això ho deia, per això ho deia.
0: I clar, un menorquins no volen ser menys.
1: Van dir, passa per això.
2: Saps que jo vaig a ser jo? A la piscina d'en Pedro J. Vaig anar a veure com està.

0: I?
1: S'ha fet un desastre.
2: Clar.
0: Escombros.
3: Sí. Sí.
1: Sí, no, era com... Sí. Podria ser la piscina, podria estar a l'edifici de Gesa, més o manco, saps? O sigui, abandonat absolutament allà. Fora... Sí,
2: I ara
1: sí.
2: Tenim allò allà.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: Bé, ja ho veurem. Ja
2: ho veurem. Ho hem de llevar, això?
0: Ho hem de llevar.
2: No, no pot ser. Bé, els Aznar van venir a Menorca a passar diversos estius, en pla relats. Tampoc et pots estressar molt a Menorca, ja poso dit ara. Això ho tenim clar.
0: És una illa on vas a descansar si hi vas.
2: Sí, si vas, si vas a avui a Ciutadella, igual.
0: No, però si vas de vacances, no pot fer res més que relaxar-se. No has d'anar a Magaluf.
2: Jo m'encanta, ho saps.
0: Sí, sí, sí, per això ho dic.
2: Jo, generalment, Serg, tranquil·litat.
0: Per això...
2: I Menorca brinda tranquil·litat.
0: Exacte. I què va passar?
2: I els anaus ho sabien. I, bé, se feia el típic que fa la gent quan va a Menorca. Baixaven a Mó, compressen uns obarges, en sola d'auto d'aquesta... D'aquesta falsa, però, perquè pesa menys.
0: Saps? És que havien de caminar per Madrid.
2: Una botella ja té una edat. Ja tenia, inclús aquí una edat.
0: Que més
2: després,
0: compraven formatges.
2: Perquè el formatge... Típic. No pots anar a Menorca sense comprar formatge. Bevien gin en xoriller, o pomada, o ginet, o... Bé, com si digui això, ja s'ha de dir, perquè és complicat. Menorca és complicat. És petita, no estressa, però té complicacions. Un dia farem un... Que ja ho vam fer, quan vam fer xoriller, te'n recordes? Que ja vam dir, segons on hem de menar,
0: sí,
2: ho has de demanar això.
0: Arbora.
2: Perquè no tinguis problema, però ho podrem anar recordant. Se compraven camisetes d'aquestes de cotó orgànic, són molt menorgi. Les camisetes d'aquestes de cotó orgànic, amb missatges...
0: En sa bicicleta.
2: Així, missatges molt ben parits, que només pot llegir l'intimitat, perquè, clar, estan en català i el domes ho poden fer l'intimitat. De fet, el més diferent que va fer va ser, per una banda, jugar a pàdel. Dormir l'1, no ara.
1: No, un pioner.
2: Ara juga tothom, pàdel, però no dormir l'1.
0: És que Aznar ho va posar de moda, jugar a pàdel a Menorca.
2: Li feren la pista posta. Això ja és una suposició, no ho he pogut constatar.
0: Per posar-ho de moda.
2: Clar, ho dic, perquè en aquell any no hi havia. Hi havia una pista de tenis en aquella finja. I jo...
0: Ell va dir, no, pàdel.
2: I va dir, jo...
0: I tothom li va dir, que és pàdel.
2: Jo juego a pàdel,
0: va dir. I ell va dir... Lo veréis dentro de 10 años.
2: Claro, claro, claro. Després va dir, vamos a navegar un poco.
0: Ja, també.
2: Leer, hacer footing, això ho feia molt,
0: Escolta, en Aznar tenia unes abdominals...
2: Ojo,
0: increïbles.
2: Però és un mà del mà, no? Jo me'n record.
0: I encara l'has de tenir. Què passa?
2: No ho sé. No
0: jo
2: l'he
0: crec
2: vist.
0: Que sí.
2: No he vist el seu
0: Estic
2: tors.
0: Estic seguríssim.
2: El seu tors nu darrerament.
0: Jo crec que nana però li exigeix.
2: Li van dir, ja ara a usted. I diu, bueno, vamos a navegar un poco, a leer, a hacer footing...
0: Limites
2: i a jugar
0: bé,
2: un poco al pádel.
0: Molt bé, Joan.
2: Escolta, sí, però de ja de pim me n'he donat compte les meves limites.
0: Te'n vas en Rajoy.
2: Si me'n vaig en Rajoy.
0: Sí, a veure, jo també ho he vist.
2: ¿Sabes qué te quiero decir? Un poc així. Bueno, el tema és que jo m'imagino balla de l'època. Pensava que això era ferreries, fent pujar en els homes de la brigada els allà, han de pujar una paret a la pista de tennis.
0: Però ja no ho fa la brigada, home.
2: Hombre,
0: no,
2: en el poble ho fa tot la brigada. Jo el veig allà, au, venga, fillets, que vendràs president i trobaràs la pista massa ampla.
0: avui t'han dut la medalla de les imitacions.
2: Sí, però bo, quan t'imita un menorquí no t'enfades, eh? És quan t'imita gent d'altres països. Que diu, no, això no... No hem de caure en tòpics.
0: Però
2: quan dic fillets, haurem de pujar una paret.
0: Perquè se diu fillets.
2: Clar. Però fan així, el fan un buta de l'amo.
0: Ja està.
2: Xerren així.
0: Que sí, Carbora.
2: Ho fan com homenatge a ells.
0: Sí, sí,
2: jo
0: sí.
2: Jo m'haig d'integrar. Quan vaig anar a Ciutadella, jo som de gent que m'haig d'integrar. Vaig a fer una dona.
0: Ai.
2: No, bé, vaig a fer, va sonar molt fatal.
0: Sí.
2: Vaig trobar una senyora, que d'aquí ara l'invi record, si me'ls escolta, perquè tothom no me'ls escoltaven. Uf.
0: No ja no te'n recordes, malament nom.
2: Així hi ha coses de Sant Joan que després hi ha llacunes. Però ell ja va veure que nosaltres estàvem interessats en la festa. I mor va agafar. I mor va dur per tot.
0: Això és preciós.
2: A que seva i tot.
0: Perquè és un poble que acull, clar que sí.
2: Tenia, atenció, l'home que colteava en d'haver 70 i pico d'anys.
0: Imagina't, admirable.
2: Un fi que colteava. I era el primer any que sortia un net. 3 generacions.
0: És que això passa.
2: I mor va dur per tot.
0: És preciós.
2: En el gol de Santa Clara. Per tot, per tot, per tot, per tot.
0: Quina sort.
2: Mor va dur a la seva. Mor va dur a veure el darrer tot de Fabiol. Xes! Perquè la gent, el primer tot, l'escolta tothom,
0: el
2: tothom, i és molt
0: l'hem posat avui, així ho xiu.
2: Exacte, però el darrer tot, jo crec que és un dels moments més...
0: Solemnes.
2: Emotius, si pot haver de la festa.
0: Que bé, i de Joan Rafel, aquest és el missatge per Ciutadella.
2: Per la jovenada, aquí va.
0: també, en Aznari va arribar a Sant Joan de Ciutadella?
2: Pues no lo sé. Jo no vi ningú cavall. No sé si va anar. No sé.
0: Ho fas bé, eh?
2: Sí.
0: Sí. Vinga, envia un missatge de molt d'anys a tots els Joans, a tu inclòs, Joan Rafel.
2: Com Aznar.
0: Com si fossin Aznar. Missatge del president.
2: Estoy muy agradecido de poder mandar este mensaje de amor, fraternidad y visca Sant Joan.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a Ivetres Ràdio.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio. Serveis informatius.
0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu.
4: Nosaltres aquí des de Xiu Xiu, on anem des de l'estudi d'Ivetres Ràdio a visitar qualque amic, amiga del programa que viu fora de les Balears. I ja sabeu que avui és una nit especial per molts, per tots els qui recorden una revela de Sant Joan que mai oblidaran. Per tots els qui duen Sant Joan en el cor perquè pensen en una persona. O per tots aquells que Sant Joan va lligat a la terra, la família i, en definitiva, a un mateix.
6: I per això, viure una nit com aquesta, lluny de casa nostra, se pot fer una mica feixuc.
4: Per tant, avui, a Illencs pel Món, Sant Joan a distància. No sé.

0: Lluís Gelabert, com estàs? Bon vespre.
1: Bona nit, Inés, companyia, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. I tu com estàs, Lluís?
1: Bueno, mira, ho duc com puc. Sí, sí.
0: En Lluís Gelabert és a Madrid. Enguany, ho diré jo, Lluís, després de 38 anys, ets la primera vegada que no fas Sant Joan a ca vostra, a Ciutadella. És així?
1: És correcte. 38 anys de vida que tenc, és el primer Sant Joan que me perd, i sí, ja és així. Però hi ha un bon motiu.
0: Això t'anava a demanar.
1: Que no demanaràs, sí.
0: Motiu de pes.
1: Hi ha un motiu de pes, i crec que és el millor motiu pel qual me podria perdre un Sant Joan, i és que a cap de sa pare, amb la meva dona, amb la Belén. Tenim un fillet de 6 setmanes.
0: Uau.
1: I clar, se mos ha fet impossible anar a Ciutadella enguany, massa petit. I ho he vist des de la distància per primera vegada.
0: Que
1: i com a
0: bé.
1: Pare.
0: Uau. Lluís, quina emoció, no? És que són moltes coses noves de sota,
1: sí,
0: aquest Sant Joan.
1: Sí, una mescla d'emocions, eh? Tot es remou, hi ha emocions personals, distancials, i a més en Sant Joan, que és un, també és tot emoció, doncs te pots imaginar tot, com se mescla tot.
0: Què estaries fent en aquestes hores, un Sant Joan normal?
1: Pues mira, t'ho puc dir perfectament, perquè cada Sant Joan és igual. I això és el que pot ser. La meva dona, jo tinc un bon termòmetre amb la meva dona, perquè, clar, ella no és d'allà i no ho viu tan fort. I ella me posa un pot de seny, no? I me diu, però si cada any és el mateix, com és que ho enyores tant, bla, bla, bla. I, efectivament, cada any és el mateix. I te puc dir exactament el que estaria fent. Ara el sol ja és post.
0: Sí.
1: Els cavalls deuen baixar de Sant Joan de Missa, o ja han baixat. I jo hauria fet les tornes de les avellanes per el tros de el carrer Fiveller, que hi tenc amics, en Manu Massanet, en Joan Ballori, i a més hi tenc Sàvio, també, que viu allà. I el que fèiem és esperar que els cavalls davallin de Sant Joan de Missa, i quan davallen, en el tros allà de Xipell, que fan un bot, és normalment on tots davallem després de les avellanes.
2: Mare meva,
1: vull dir que segur sí. Seria allà.
2: Tens imatge claríssima, eh? Carrer i tot.
1: Claríssima, claríssima, sí, sí.
0: Que bona. Escolta, i ara a Madrid, quant d'any fa que hi vius allà?
1: Mira, ara em fa quasi 4, 3 i mig, 4.
0: I quan expliques a Belén, la teva dona, i la gent que no és de les illes, aquest sentiment que tens, o com estàs un dia com avui, quina cara posen? Com pensen? S'ho arriben a creure,
1: sí,
0: a empatitzar?
1: Una pregunta. Abans de Belén, si cuenten més, perquè mos coneixem, i a més ella ha vingut a diversos Sant Joans i ho coneix la festa, però bueno, bàsicament no ho entenen. És un tema, i jo hi estic d'acord, és un tema molt irracional. És un tema d'emocions, les emocions són irracionals. I, per tant, jo també, si ho intent pensar amb el cap fred, penso, no n'hi ha per tant, no? Cada any hi és, ja hi anaràs l'any que ve. Però no pots evitar sentir aquesta enyorança.
0: Clar.
2: Quin és el moment de Sant Joan més especial per tu?
1: Bona pregunta, perquè n'hi ha molts. Però, per exemple, nosaltres a Cameu, en Esquerra Puríssima, que mon pare i ma mare obrim sempre les portes després del Caragol d'Esborn, i allà és on ens reunim molta gent, molt d'amics, amics també que no viuen a Menorca, doncs ens veiem allà, amics de mon pare i ma mare, i és un moment on ens trobem tots. No hi ha cavalls en aquell moment, però és un dels moments també autèntics de la festa, que segur que tots els ciutadans reconeixen, quan t'obres les portes o vas a ca, amics i coneguts. És un moment molt íntim i molt polit.
0: La veritat és que, Lluís, jo t'estic escoltant amb un somriure a sa boca, perquè sí, perquè empatitzam en moments com aquest, amb l'emoció d'una festa sentida. Tots tenim una festa sentida, més o manco.
1: Sí, exacte.
0: I empatitzam amb tu. Per tant, te volem ajudar, venga, a traslladar-t'hi una mica.
1: Ostres,
0: dins l'emoció. Per exemple, hi ha qualque cançó que t'hi recordi?
1: Sí, mira, tenc una cançó, que és una cançó típica de Menorca, que es diu Polar a Guitarra, que per Sant Joan es canta molt a les cases i tal, i a més és una cançó que és un punt de tristesa o un punt nostàlgica, i crec que hi ve perfecta per representar, no, l'enyorança aquesta que tenc a Sant Joan. Ai, i Ciutadella, no, que com avui.
0: No te volen fer caure cap llàgrima, Lluís?
1: No, i bueno, i en cap cas... Bueno, mira, el que t'he dit, que el motiu és de pes, no me'n repentes gens del motiu de per què no som allà, i cap problema ni un.
0: No, clar, clar, que nom esteu fiat?
1: Beltran.
0: Idò, mira, en Beltran, d'aquí un parell d'anys ho començarà a entendre. I avui mos canta na, sí. Joana, na Joana Pons en el so de ses guitarres.
1: Molt bé.

0: Bé, Lluís, ara per posar-nos una mica encara més emotius, en Beltran serà Sant Joaner, també, no? Com ho faràs, en això?
1: Hombre, l'inculcaré des d'enguany, no? Perquè és molt petit, però segur que des de l'any que ve anirem tots els Sant Joans que puguem, i això és una cosa que s'inculca. A més, és una manera, jo crec, molt polida i molt efectiva de crear arrel en Ciutadella i en Menorca, i és una cosa que sí que tinc claríssima que li vull inculcar.
0: Que bé. Aquest dia a les xarxes socials, a la televisió, a través d'Ivetres Televisió, amb els amics, per WhatsApp, supos que és inevitable que t'envien fotos i vídeos. Tu t'agrada, sí, o t'estimes més que no t'envien res ara aquests dies?
1: Mira, sí que m'agrada. I t'ho contaré l'anècdota que la mama ahir m'ha demanat directament, escolta, vols que t'enviï vídeos, tal, no sé què, perquè saben que estic passant un poc malament. Però sí, o sigui, jo m'he posat avui mentre feia feina. Per sort faig feina i m'he pogut distreure un poc, però m'he posat el primer toc allà de fons, a Ivetres. He també vist una estona Caragol d'Esborn i xarxes socials, tot el que me surt, ho consumesc. Sí, sense problema.
0: Que bé. Demà miraràs el Caragol, el Jocs d'Esplà.
1: Jocs d'Esplà.
0: A Ivetres Televisió.
1: I tant, i tant. Sort d'Ivetres que ens ajudava a sentir-ho un poc més a prop.
0: Que bé, que bé. I de Lluís Gelabert, la veritat és que ens has emocionat una mica a tots perquè, no ho sé, vespres com avui, segur que tothom té algú en el record i mira, molt de Sant Joaners que ho viuen també des de la distància de ca nostra. Sí que t'enviem una aferrada molt forta, te desitgem bona revela de Sant Joan, bon Sant Joan i, sobretot, enhorabona per en Beltran.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Que bé. Una ferrada forta, Lluís.
1: Igualment. Bona nit.
0: Bona nit. Adéu, adéu.

0: i amb rosa...
1: Ai, m'he emocionat, jo. Jordi, que t'apareix?
2: És que...
1: Un Ben Lluís.
2: Sí, però bé, és un dels motius... Sí, el que hem dit al principi, dels millors motius que pot tenir
1: pell
2: per
1: anar-hi. Pell de gallina. Pell de gallina.
2: No, tots deuen ser emocionats ara, a casa.
1: Tu també t'has emocionat?
2: Home, és que...
1: És que Sant Joan, en Son Cervera, el cant de gai s'emociona.
2: Clar, jo els dic que tingui un fill no pugui anar al cant de gais, serà preocupant.
1: Escolta, hem arribat en el xiu-xiu número 414. Gràcies, Jordi, bona feina.
2: A tu.
1: Bona revela de Sant Joan a tothom.
2: Sí, i molt bé, molt ben demà ja, no?
1: Demà serem aquí, nosaltres, per celebrar, continuar celebrant, ara ja sí, el dia de Sant Joan. Passau un bon dia si mos escoltau a la redifusió de les 7 del matí. Una ferrada ben forta a tots. Adéu, adéu.
3: Que és el que no han de fer mallorquins a festa de Sant Joan de Ciutadella?
4: Venir.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, avui és Sant Joan, dia gran de les festes a Ciutadella. Les celebracions es reprenen d'aquí una hora, a les 8, amb el primer toc de flabiola que es queixer senyor. Això després d'una primera jornada de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'ha allargat fins ben entrada la matinada.
2: A cap moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies a cap moment. I se mos posa tot la pell de gallina.
3: Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
0: Pel que fa als incidents, Sant Joan deixa, de moment, dos ferits amb traumatismes cranioencefàlics, dos homes de 59 i 24 anys envestits per un cavall durant el caragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila. També ens deixa una baralla durant el moment de les avellanes, una incidència, però, que es va resoldre de manera ràpida amb la intervenció de policia local i de la nacional. Diego Pastrana és el cap de la policia de Ciutadella.
4: Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cara a l'any que ve millorar a cap punt de les avellanes, vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió, com ho va ser fa bastants d'anys amb el tema que hi va les presumptes agressions sexuals i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada i amb això també s'intervindrà quan toca.
0: A banda de Ciutadella, Sant Joan se celebra també a altres punts de les Balears durant la nit. Un dels indrets on s'han concentrat més persones han estat les platges. A una d'elles, a la de Can Pere Antoni, a Palma, encara continua la festa. Toni Sastre, bon dia. Quina és la imatge ara mateix?
5: Bon dia, i doncs encara hi ha ambient, encara hi ha gent que apura la revetlla de Sant Joan, tot i que el sol ja comença a sortir. En determinades zones de la platja, la música, com podeu escoltar, encara sona de valent, però el que més destaca és la brutícia que hi ha. De fet, fa uns minuts els operaris han començat a retirar-la. També actua una pala que porga l'arena i, per què no dir-ho, obliga, avisen aquestes persones que encara hi queden aquí, a la platja de Can Pere Antoni, a partir, a retirar-se a casa seva després d'una nit llarga.
0: Gràcies, Toni. D'aquí a uns minuts tornarem en directe amb tu, en aquest dimecres, dia 24 de juny, en què hi ha altres notícies destacades, les avancem en titulars. Pedro Sánchez compareix avui a les 9 al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i el seu entorn.
6: El president del govern reafirma la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, quan toca convocar les eleccions, i així ho va explicar ahir en una declaració institucional.
7: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
6: Sánchez compareix dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó de l'exministre José Luis Ábalos. El PP i Vox han exigit insistentment en la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar totes les informacions necessàries.
0: I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
6: L'home va perdre la vida i hora baixa, segons font de la investigació. La víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament. En asseure's va caure i va ser quan es va copejar el cap. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolta.
6: El projecte neix en la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però en novetat destacable. Es preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. El termini d'execució és de 25 mesos.
0: I en els esports, el Mallorca ja té planificada la pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia, una pretemporada que començarà el 6 de juliol amb les proves mèdiques i que començarà a la gespa de la Ciutat Esportiva dia 8. L'equip farà una estada d'una setmana a Marbella i disputarà un total de 5 partits amistosos, un a casa, dos a Marbella, al Ciutat de Palma i, previsiblement, l'agricultura a Sa Pobla. La Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, continua la temperatura elevada que marca aquestes festes de Sant Joan. Dani Capó, bon dia.
9: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un cel molt destapat a totes les illes. Més enllà de qualque interval de núvol prim, el sol lluirà arreu de l'arxipèlag. Les temperatures mantenen altes un dia més, amb màximes que poden arribar a fregar els 36-37 graus, principalment a punts de Mallorca i també cap a Eivissa. El vent bufarà molt fluix, a direcció variable, amb embat durant les hores centrals del dia, i a la mà hi trobarem marejol, per tant, en molt bones condicions. Temperatura, per cert, de la mà, al voltant dels 27 graus.
0: Són ara les 7 i 5 minuts del matí. Amb Víctor Hernández, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: D'aquí una hora, a les 8, es reprenen les celebracions de les festes de Sant Joan a Ciutadella amb el primer toc de flabiola cascaixer senyosa després d'un primer dia de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'allargava fins ben entrada la matinada. Sant Joan deixa, de moment, dos ferits amb traumatisme cranioencefàlic, dos homes envestits per un cavall durant escargol d'Esborn que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila. El primer que volen fer, per tant, és actualitzar les incidències durant aquest dissabte de Sant Joan. Anem en directe fins a Ciutadella d'ella. Saludem Maxi Leira, responsable del servei preventiu de la Creu Roja per a les festes. Senyor Leira, bon dia.
10: Buenos días.
0: Quin balanç fa la Creu Roja d'aquest primer dia de festa, a banda dels dos ferits que ara dèiem en traumatismes? Heu hagut d'atendre més ferits a consideració?
10: Sí, bueno, de consideración no. En Cargol d'Esborn finalmente tuvimos unas 25 asistencias aproximadamente. Los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En Los Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesvoltes y Santa Clara, unas 10 asistencias totales y 5 traslados también,
0: ¿de quin
10: por
0: tipus?
10: Distintos motivos también.
0: Clar, ¿de quin tipus d'assistència estan parlant en general?
10: Desde última hora se volte Santa Clara, desde Tillich hasta traumatismos también por golpe de caballos, varios, heridas también.
0: Senyor Leira, en aquestes festes han vengut marcades també per a la forta calor. Heu hagut d'atendre persones amb lipotímies?
10: Sí, en Cargol d'Esborn tuvimos unas, en total unas 5 de esas 25, unas 5 o 6 asistencias que fueron por los efectos del calor. Bueno, y el resto fueron todos traumatismos, heridas, etc.
0: Ara ja esteu fent feina de nou en aquests moments, quan són les 7 i 7 minuts, preparant el dispositiu que acompanyarà avui els Jocs d'Esplà. Per quanta gent està format d'aquest acte, aquest dispositiu?
10: Ahora mismo estamos con el personal del montaje de logística, que son unas entre 12 y 15 personas voluntarias que están haciendo actividad con nosotros con el montaje del puesto médico del Desplá. Y una vez que empecemos el show de Desplá de Matí, pues estamos hablando de entre personal facultativo, técnicos, unas 40 personas en total que estarían haciendo actividad con nosotros y unas 4 ambulancias para el dispositivo de Desplà de Matí.
0: I de bé, tot es comença a preparar ja perquè comenci aquest dia de Sant Joan, perquè comenci la festa a partir de les 8 del matí. Maxi Leira, responsable del servei preventiu de la Creu Roja per aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella. Gràcies.
10: Muchísimas gracias. Un saludo grande.
0: I com dèiem ara, de moment hi ha hagut dos ferits per traumatismes, dos homes espanyols de 59 i de 24 anys, però el primer dia de les festes de Sant Joan deixa també un incident durant les Avellanes. Una baralla entre un grup de joves i va intervenir la policia local i la nacional, que varen haver de buidar la plaça per dissoldre aquest grup de persones. El cap de la policia de Ciutadella, Diego Pastrana, diu que han pres nota i que faran els canvis oportuns per evitar que l'any que ve hi torni a haver problemes com aquest.
4: Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cara a l'any que ve millorar a cap punt de les Avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió. Com ho va ser fa bastants d'anys amb el tema que hi havia les presumptes agressions sexuals i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada i amb això també s'intervindrà quan toca.
0: Sí, com sigui, a banda dels incidents, milers de persones han gaudit ja de la primera part de la festa de Sant Joan, que començava ahir migdia amb el primer toc i acabava amb les corregudes i escargol de Santa Clara ja de nit. Va seguir aquesta jornada, Cristina Bauçà.
11: El sus oficial va ser a les 2 del migdia amb aquest so.
12: Senyor Caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
13: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
12: Així ho faré.

0: És el primer tot de Fabiol que, igual que els darrers 35 anys, va ser a càrrec del fabioler Sebastià Salord, que enguany l'ha fet des de Can Oliver, just a davant la catedral de Ciutadella, que aquest bienni és la seu del caixer senyor Ignasi Saura. Un moment molt esperat pels ciutadellencs i que es va viure amb molta emoció.
1: Aquest moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies aquest moment. I se mos posa tots a pell de gallina.
2: Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
3: No, és el, per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa. Sentir el primer toc de Fabiol.
4: Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, et sense que són més gros de lo que és.
0: Just després va començar el primer replec, que va culminar les 6 en punt de l'hora baixa amb l'entrada a galop del caixer senyor a la plaça d'Esborn per fer precisament el caragol d'Esborn, i ho va fer a davant prop de 27.600 persones.
5: Increïble, els cavalls estan, no sé, m'agrada molt aquest ambient, però el que passa que fa una mica calor.
6: Mira, el que estic veient és el que sembla un mar de caps que es tiren sota les potes d'un cavall, cosa que jo no faria mai, quina por. Però, mira, sincerament, a la gent la veig superanimada. Em sembla una passada. Jo sóc de fora, no sóc d'aquí, no ho havia vist mai. I, sincerament, és un espectacle digne de veure, és xulíssim.
0: Això només era l'equador del dissabte de Sant Joan. Una vegada que els 89 caixers i cavallers varen acabar les tres voltes a la plaça d'Esborn, varen partir camí a l'ermita de Sant Joan de Missa per assistir a una missa a càrrec del caixer capellà Joan Camps i del bisbe de Menorca Gerard Villalonga, i mentrestant a Ciutadella hi havia la festa de ses avellanes.
7: Pues els estic tirant amics i família i pues ho estic passant molt bé, i a part els comparteix amb altres persones que no conec, que això també és una cosa molt polida perquè aquí hem de compartir.
8: Tirar un pot d'avellanes, tirar un parell a sa gent.
9: Quatre quadres de salvatges!
0: Per acabar la jornada, corregudes a la plaça, el caragol de Ses Voltes i el caragol de Santa Clara.
10: Com dèiem, avui, dia de Sant Joan. La festa continua d'aquí una hora. A les 8 del matí hi haurà el primer toc de la jornada i l'inici del replec, que podreu escoltar en directe en aquest informatiu. Però, Gemma Huasc, hi ha també més actes dins l'agenda del dia.
11: Sant Joan encara la seva jornada gran després d'una intensa vigília que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Des de primera hora, el fabioler tornarà a recórrer els carrers de Ciutadella per iniciar el replec de la Qualcada i donar pas als primers actes del dia. El matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a sa plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà, que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port. Després del caragol des migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral. Ja al capvespre arribarà un dels moments més solemnes, sa convidada. Des de la plaça d'Esborn, el caixer senyor convidarà oficialment el poble a assistir als Jocs d'Esplà. A partir de les 9 del vespre, el Pla de Sant Joan serà l'escenari de les proves més esperades. S'ensortilla, rompre ses carotes i corre abraçats. I quan la nit avanci, encara quedaran les darreres corregudes a sa plaça i el darrer caragol de Santa Clara. Una jornada llarga, intensa i carregada de tradició que culminarà de matinada amb el darrer toc de Fabiol.
10: I la revetlla de Sant Joan també se celebra a altres indrets de les illes. Un dels punts més multitudinaris on es concentra més gent a les platges, per saber quina és la imatge a aquesta hora, connectam en directe amb la de platja de Camp Pere Antoni de Palmallà i el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia de nou. Hi ha gent que ha allargat la festa.
12: Bon dia, i tant. La fotografia hores d'ara de grups, d'amics, de familiars en Rotlana, que aprofiten per veure, per gaudir, com s'aixeca el dia aquí a la platja de Camp Pere Antoni. Després d'una nit llarga on han sopat, ja han fet festa. Molts asseuen en cadires plegables, ho fan damunt tovalloles, i també han vist moltes geleres per conservar el beure fresc i alguna torradora encara que no abunden. He pogut parlar amb diverses persones que ens han explicat com han passat la nit de Sant Joan per donar la benvinguda a l'estiu.
13: Nosotros nos íbamos juntando con cada grupo que veíamos.
14: Nos hemos hecho amigos de otras personas.
13: Y al final hemos estado con un grupo, nos hemos estado en el agua, luego salíamos, encontrábamos otro y nos íbamos al agua. Y aquí hemos acabado sentadas esperando al primer bus, que son las 6 y algo.
15: Bueno, nosotros no somos de aquí, somos de Barcelona, i hem vingut aquí i ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí i hem estat pues, tota la nit aquí i bueno, fins a les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponsa.
16: Pues la noche ha estado un poco tranquila, gracias a Dios todo el mundo se ha comportado y bueno, la tranquilidad de Mallorca vale por oro.
12: La gent, per tant, com heu sentit, ho ha passat bé, han fet festa, han gaudit de la nit, però el que més destaca és la brutícia. De fet, amb algunes persones que han parlat, criticaven l'incivisme d'alguns per no recollir els plàstics i els residus que han generat.
17: La noche estuvo muy bien, excepto porque, pues, era así como el año pasado, que hubo tanta torrada y tal, este año estuvo un poquito cohibido eso. Lo limitaron un poquito más, ¿no? Entonces no se ve tanto desorden, porque el año pasado sí, la verdad, esto fue fatal, aunque puede ver la playa como ha quedado.
18: Hoy la gente está más desordenada, cochinos, ¿ves? No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
12: Fa uns minuts els operaris han començat a retirar tota aquesta brutícia que s'ha generat aquí en aquest punt de Palma, la platja de Can Pere Antoni, tot i que tenen una bona tasca per endavant també. Hi actua una pala que porga l'arena i, per què no dir-ho, també per avisar totes les persones que encara romanen en aquesta platja i avisar-los que la festa ja ha acabat.
10: Gràcies, Toni. Aquesta és la fotografia en directe a la platja de Can Pere Antoni de Palma, on continua la festa quan són les 7 del matí i 16 minuts. Una nit, però, que està llarga a diferents punts de la ciutat. És el cas del Parc de la Mà, que va acollir la revetlla més tradicional amb un milenar de persones, amb activitats dirigides a tots els públics.
19: Una revetlla organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associació de Veïnats de Ciutat, en la que hi varen participar diversos correfocs amb foguerons, així com tot un seguit de concerts. Maribel Alcázar és la presidenta de l'Associació de Veïnats. Cristina Francolí és la presentadora d'aquest acte.
20: Que és una festa ciutadana, reivindicativa, solidària, integradora i també una mica gamberra, perquè han de ser aquesta nit se presta.
21: L'objectiu és passar-nos-ho bé, treure els mals esperits amb el foc, no és vera, i tornar a l'essència de les festes veïnals.
10: La revetlla de Sant Joan se celebra també a diferents pobles de la part forana, com Sant Llorenç d'Escardassà. Allà hi conserven el ball de Sant Joan Pelut.
22: Els treballadors dimanis són molt festosos, no només ballen per gener, per Sant Antoni, també ballen per Sant Joan, també ballen sortint l'estiu. I ballen en sort dimanis que representen les tentacions, evidentment.
23: En guany farà 31 anys que va a Sant Joan i la veritat és, per jo, és un orgull, un honor, perquè representa un personatge que és Sant Joan Bautista.
24: Bé, és una festa que se va recuperar fa 30 anys i és una festa que cada any va augmentant.
10: I a les Pitiuses la revetlla s'ha celebrat en múltiples espais dels 5 municipis. Un dels més concorreguts ha estat a la platja de Ses Figueretes, on no hi han faltat els tradicionals macarrons de Sant Joan ni els foguerons d'Ànima Nau.
25: A Ses Figueretes les famílies han gaudit d'activitats dedicades als infants, com ara uns tallers creatius amb macarrons. Ho expliquen Dani González i la seva filla Martina.
26: Han fet una maqueta amb macarrons de Sa Posidònia i la veritat que molt bé.
27: Pues he posat macarrones con plastilina i una targetita aquí.
25: També s'han repartit macarrons de Sant Joan, un plat dolç que només es prepara aquesta data, tot i que no és del gust de tothom. Escoltem Marta Bonet.
28: És que el meu pare no li agrada molt la pasta, llavors mai, la meva abuela no en feia i no... Sí que per part d'un altre familiar sí que en fan, però nosaltres no som molt de macarrons de Sant Joan, la veritat.
25: Amb el sol post començarien a tiar-se els foguerons. Uns se'ls saltaven, altres no s'atrevien, i hi havia qui els emprava amb altres finalitats, com n'Alba.
29: Sí, llevo los apuntes. Todos los años venimos y quemamos los apuntes del año de superación de curso. Ya este año celebramos, nos hemos graduado, así que ya celebración total.
25: A Sant Joan de Labritja, la festa per homenatjar el patró s'ha allargat fins ben entrada a la matinada. L'Institut d'Estudis Eivissencs s'ha traslladat enguany el tradicional manifest amb foguerons, correfoc i també la cançó de Sant Joan de Juan Gele, Escubells. A Santa Eulària del Riu la celebració s'ha fet al nucli urbà i a diverses parròquies, a Sant Antoni, al barri de Can Bonet, amb un concurs de macarrons i també mucs. I a Formentera, el Pilar de la Mola, ha estat l'escenari triat per compartir menjar, música i foguerons, fins ben passada la mitjanit.
10: I arribem a les 7 i 19.
30: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
31: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
10: I la imatge política d'avui matí serà el Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez reafirmarà la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, fins l'any que ve, quan toca convocar eleccions generals. El president del govern espanyol compareix a les 9 del matí pels casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn, sobretot arran de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. El Partit Popular i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar totes les informacions necessàries.
0: Sí, és, de fet, s'espera que Sánchez faci valer avui mateix la situació econòmica d'Espanya, també les mesures socials que s'han aprovat durant el seu mandat. Un dia abans de la compareixença, ahir, en una declaració institucional, va reiterar que no avançarà eleccions.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
0: De recordar que la petició de compareixença va ser plantejada pel mateix executiu espanyol i també pels grups d'Esquerra i Mixt per detallar el seu posicionament davant les darreres investigacions judicials, com per exemple la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també les relatives a l'exmilitant socialista Leire Díez. La més recent ha estat, però, la sentència del cas Mascaretes que vam conèixer fa tot just dos dies.
10: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés coincideix el mateix dia que la seva dona, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant el jutge Peinado per entregar-li el passaport.
0: És, de fet, aquesta una de les mesures cautelars que ja ha recorregut davant l'Audiència Provincial de Madrid. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir ja judici oral contra l'esposa del president espanyol.
10: En el govern espanyol marquen distàncies i asseguren que en el cas d'Ábalos i de Koldo García es va actuar amb contundència amb saber-se les acusacions i l'exministre va deixar de ser membre del partit i del grup parlamentari.
0: És per això que els socialistes asseguren que qui li que li fa l'ha de pagar, diuen, sortint de la reunió del Consell de Ministres, justament el titular de la Funció Pública i líder del PSOE a Madrid, Óscar López, ha dit això.
2: Sabemos que, lamentablemente, se dan casos de corrupción en política. Que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace, la paga.
10: I el Partit Popular defensa que la sentència del cas Mascaretes és molt clara i és un punt de no retorn que hauria de fer caure el govern. La portavoz parlamentària del PP és Esther Muñoz.
3: Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
10: Pepa Millán de Vox ha lamentat les pressions del govern central als jutges.
4: Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el gobierno y sus socios, que es utilizar los estrados públicos, utilizar las instituciones para señalar públicamente a los jueces y poner en marcha toda la maquinaria del Estado para arremeter con la labor independiente que tienen que llevar a cabo.
10: Y también molt crítica amb el PSOE s'ha mostrat la diputada de Podem, Iona Belarra.
5: Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte de sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. Y veo que no han aprendido nada.
10: I el portavoz d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra de cada vegada més escèptic davant la convivència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
6: Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos.
10: I pel que fa a l'altre cas d'actualitat judicial, el de Plus Ultra, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntat a una possible nulitat.
0: Així es qüestiona l'origen d'algunes de les proves i demana també que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar justament l'anàlisi de les converses intervingudes que van motivar justament la seva imputació. La defensa de l'expresident ha enviat un escrit al jutge instructor Calama, on adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals es parla de Zapatero com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses de tot aquest procés. Són converses extretes del seu telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes.
10: També hi ha novetats pel que fa al cas Leire Díez. La UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i ajudes públiques.
0: Així consta en un informe judicial policial que revela, de fet, l'interès de qui aleshores era el president de la formació, Andoni Ortúzar, per l'ajuda de Tubos Reunidos. Es tracta, de fet, d'una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100 milions d'euros. Segons sospita la Guàrdia Civil, els hauria aconseguit gràcies al pagament d'una comissió de 115.000 euros a la trama.
10: I avui també estaran pendents de les declaracions del cas Kitchen. L'Audiència Nacional reprèn el judici amb les compareixences dels encausats Andrés Gómez, un inspector que va ser assessor del govern de Maria Dolores de Cospedal a Castella-La Manxa, i del conductor de qui va ser extresorer del PP, Sergio Ríos. I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va perdre la vida a Hora Baixa. Segons fonts de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure es va caure i es colpejar el cap.
0: Fins al lloc s'hi traslladaven efectius de la policia local de Pollença, també de la Guàrdia Civil i diverses ambulàncies. El personal sanitari li practicà maniobres de reanimació, però finalment no pogueren fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
10: A banda d'aquest accident, un altre home, un turista rus de 59 anys, està en estat greu després de patir una aturada cardiorrespiratòria a Hora Baixa, a la platja de Capdepera.
0: I a Pollença, hem de dir que hi va haver altres dos incidents. Una persona de 66 anys va morir en caure de la motocicleta que conduïa per causes que encara s'investiguen, i una altra encara, de 80 anys, va ser traslladada greu a l'hospital després de caure i quedar inconscient. No es descarta que tots aquests casos hagin estat per cops de calor.
10: I a Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional. Al pis on vivia amb la seva parella, la dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió masclista.
0: Passat dilluns al barri de Sapenya, segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre l'agent i la seva parella que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser allà mateix que va donar l'avís a una patrulla, va accedir al domicili i va trobar el cos de l'agent sense vida.
10: I pel que fa als incendis que aquests dies s'han cremat a Mallorca, està controlat el de Can Miler Camuro, declarat dilluns després de socarrar prop de 16 hectàrees de vegetació.
0: I també ha quedat controlat un altre foc, el de Montuïri. Emergències demana prudència extrema a tota la població, ja que dilluns es van declarar fins a 4 incendis més, a banda del de Muro, un de Sant Morell, un altre al Parc Vit de Palma, també a Can Marí, a Formentera, i un darrer a Santa Eulària.
10: I són ara les 7:28, temps per fer un cop d'ull als diaris editats a les Illes. Avui, plans d'imatges de les festes de Sant Joan a Mallorca. Els dos editats en paper mostren la platja de Can Pere Antoni. Ara hi érem en directe, de fet, en aquesta platja amb el nostre company Toni Sastre. Una platja que estava ja estivada a darrera hora de la nit.
7: És així, que és la fotografia a última hora, que treu aquest darrer rajos de sol, titula que el nou complex de Gesa, que està de vora, ja costarà 76 milions i estarà acabat el 2029. La foto de Diari de Mallorca, molt semblant, el titular del mateix tema, destaca un altre aspecte, diu que el projecte inclou una gran pèrgola i una edificació a nova dins la zona verda que hi havia. I del digital, Mallorca Diario també obre en fotografia, ja de nit en aquest cas, d'endrats de les festes de Sant Joan. En canvi, aquí Baleares denuncia un cas de negligència mèdica, segons asseguren a l'Hospital de Son Llàtzer, la mort d'una nina per manca d'atenció, sempre segons la versió dels familiars de la víctima. Ara Baleares diu que el Consell del Consell de Mallorca rebaixa l'exigència ambiental per poder dur fens d'Eivissa sense mirar prim, diu, En canvi, la premsa d'allà no en diu res. Parlen de festes a les platges, ho fa el periòdico, ho fa el diari, amb una fotografia de gent botant damunt el foc, un d'aquests rituals. I, en canvi, de Sant Joan, el que retrata el Menorca és l'apoteosi del Born, amb una fotassa d'un cavallet a dues potes manat pel caixer senyor.
10: I a la premsa estatal, pendent de la política, no només a Espanya, també arreu del món.
7: El País diu que la Unió Europea negocia d'amagat amb els talibans la deportació d'afganesos, foto de l'onada de calor. El Mundo prefereix donar veu a l'expresident González, que demana la dimissió de Sánchez. Ho fa també l'ABC a la seva portada. La Vanguardia, en canvi, una foto espectacular de gent banyant-se als peus de la Torre Eiffel a França. A París diu que una quarantena de persones han mort ofegades durant els episodis de calor extrema. En titular, això sí, destaca una altra qüestió. Diu que Sánchez i Feijóo es veuran les cares al Congrés amb el PSOE sota el focus de la corrupció.
30: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
10: I són ara les 7:30, resumim els principals titulars d'aquest dimecres de Sant Joan, dia gran de les festes a Ciutadella.
7: Les celebracions es reprenen a partir de les 8, amb el primer toc de Fabiol, casc aixet senyor. Això després d'una primera jornada de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'ha allargat fins ben entrada la matinada.
8: Aquest moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies aquest moment. I se mos posa tot a pell de gallina.
9: Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
10: Pel que fa als incidents, Sant Joan deixa de moment dos ferits amb traumatismes cranioencefàlics, dos homes de 59 i de 24 anys envestits per un cavall durant Escaragol d'Esborn i que varen haver de ser tesos a l'Hospital Mateu Orfila.
7: I a banda d'aquests, va haver-hi altres 23 assistències per etílics i per ferides. D'aquestes, 5 o 6 varen ser també per lipotímies, per cops de calor. Ho ha explicat fa just un minut de l'informatiu Matí Matsi Leira, responsable del Servei Preventiu de la Creu Roja, Ciutadella.
11: 25 assistències aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En las Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesvoltes y Santa Clara, unes 10 assistències totals i 5 traslados.
10: A banda de Ciutadella, Sant Joan se celebra també altres punts de les Balears.
7: I un dels més multitudinaris és on es concentra més gent, és a les platges. Hem estat, de fet, fa just una estona en directe a la platja de Camp Pere Antoni de Palma, on encara hi havia ambient de festa avui de matí, a aquestes hores.
12: Nosotros nos íbamos juntando con cada grupo que veíamos.
13: Hemos hecho amigos de otras personas.
12: Y al final hemos estado con un grupo, nos hemos estado en el agua, luego salíamos, encontrábamos otro y nos íbamos al agua. Y aquí hemos acabado sentadas esperando al primer bus que son las 6 y algo.
14: Pues la noche ha estado un poco tranquila, gracias a Dios todo el mundo se ha comportado y bueno, la tranquilidad en Mallorca vale por oro.
10: I de la política, Pedro Sánchez compareix avui a les 9 del matí al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE i el seu entorn.
7: El president del govern reafirmà la seva intenció de continuar la legislatura fins 2027, quan toca convocar eleccions. Així ho va explicar ahir en una declaració institucional.
1: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
7: Sánchez compareix dos dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó per José Luis Ábalos. PP i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar la informació necessària.
10: I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
7: L'home va perdre la vida i hora baixa. Segons font de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure's va caure i va ser quan es va copejar el cap. La Guàrdia Civil, en tot cas, ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
10: I a Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten.
7: El projecte neix amb la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però hi ha novetats destacables. Així es preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa que ja hi ha per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. El termini d'execució seria de 25 mesos.
10: I el govern, juntament amb l'Associació Astronòmica de Mallorca, ha desenvolupat Horitzó Eclipsi. És una aplicació mòbil gratuïta que calcula si el sol serà visible o no en un punt concret dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi.
7: Es tracta d'una eina que no només calcula la posició del sol durant aquest eclipsi, sinó també l'horitzó real del terreny, per així determinar si el sol quedarà tapat o no pel relleu.
10: I tancam aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps. Per avui dimecres continua la temperatura elevada en aquest dia de Sant Joan. Dani Capó, bon dia.
15: Bon dia. Pel que fa al temps, avui mantenim unes condicions de cel molt destapat, tret de qualque pinzellada de núvol prim, i amb unes temperatures que no canvien. Això vol dir que les màximes tornaran a superar els 36-37 graus, principalment de punts de Mallorca i també d'Eivissa. Vent ben fluix, bufant de direcció variable, i a la mà hi trobarem marejol, per tant, molta tranquil·litat.
30: Informatiu Matí. Esports.
10: D'aquí uns segons arribarem a les 7:35 minuts. Moment ara per escoltar la informació esportiva que encetam parlant del Reial Mallorca de Luis García, que arrencarà la pretemporada dia 6 de juliol. Gavi Fortesa, bon dia.
16: Bon dia. Amb la bancada de Somos ja ocupada pel nou entrenador, el Club Vermell ha revelat la planificació de la pretemporada. Els dies 6 i 7 de juliol els jugadors se sotmetran a les proves mèdiques i el dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. Al llarg de la pretemporada, el Mallorca disputarà 5 partits amistosos i el primer serà contra el seu filial. Del 24 al 30 de juliol, l'equip farà una estada a Marbella, on jugarà dos amistosos més, i el 5 d'agost a Somos es jugarà el trofeu Ciutat de Palma. El retorn oficial del Mallorca a la segona divisió serà el cap de setmana del 15 d'agost amb l'inici de la Lliga. Pel que fa al mercat, el migcampista canari Omar Mascarell deixa el Mallorca i fitxarà pel Khaled Club d'Aràbia Saudita. Pel que fa al Mundial, Espanya ha tornat a entrenar a Chattanooga per a continuar preparant el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai, un enfrontament que es disputarà a les 2 de la matinada del divendres al dissabte. A Espanya li basta un empat contra l'Uruguai per acabar primers de grup H i en aquest cas jugaria contra Algèria o Àustria als 16ens de final. El jugador Mikel Oyarzabal ha parlat just d'això.
17: Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho, puede pasar.

0: que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
1: Pel que fa als altres grups, aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1, gol de l'ex-mallorquinista Budimir, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, el mallorquinista Johan Mojica ha jugat els 90 minuts, i ahir Portugal 5, Uzbekistan 0. El mallorquinista Samu Costa continua sense debutar, no va sortir des de la banqueta. Amb els gols de nit, Cristiano Ronaldo, que en va fer 2, s'ha convertit en el primer jugador de la història en anotar en 6 mundials. D'altra banda, Anglaterra 0, Ghana 0, i sentim el davanter de l'Athletic Club, Iñaki Williams, internacional per Ghana.
2: Sí, feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos y bueno, queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
1: I avui a les 9 del vespre començarà la tercera i darrera jornada de la fase de grups d'aquest Mundial. A partir de les 9, Bòsnia i Herzegovina, Qatar i Suïssa, Canadà. A segona federació, avui sabrem com s'integraran els 5 grups de la competició, una categoria en què l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit, la Penya Esportiva, seran els 4 representants balears. Precisament la presidenta de l'equip de Santa Eulària del Riu, Anna Maria Mateu, ha fet balanç després d'aconseguir l'ascens a segona federació.
3: Jo crec que nosaltres segona és on tenim que estar. El nostre propòsit aquesta temporada era pujar. Dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que vàrem fer en 4 minuts, com l'afició, com se va voler volcans o jugadors en el club, mai havien vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs, i va ser un dia, crec que increïble, crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
1: La presidenta de la Penya Esportiva ha parlat també sobre el tècnic Ramiro González.
3: Sí, és una persona que primer que té molt de sentiment, estima molt la Penya Deportiva, i és una persona que ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped, és una persona que ho vivia, ja sabien que l'any que ve hi seguia, i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents.
1: Parlant de mercat, el Poblense s'acomiada de 2 dels seus davanters, Joan Proens, que ha fitxat pel Nàstic de Xisco Campos a la Primera Federació, i Toni Penyafort, que podria fitxar per l'Alcoià de la Segona Ref. A Primera Federació també sabrem a quin grup cau l'Aude Eivissa. I per la mare de tenis, al Mallorca Championship de Santa Ponsa, Stefanos Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut. El grec, campió del torneig el 2022, ha perdut contra el peruà Ignacio Buse per 7-6 i 6-3. A més, ja hi ha 2 enfrontaments definits als quarts de final, el portuguès Nuno Borges contra Luciano Darderi i el serbi Kecmansovic contra l'hongarès Marsan. I avui, Alejandro Davidovich entra en escena. L'espanyol s'enfrontarà als vuitens de final a Adam Walton, que va eliminar Nick Kyrgios. I acabam amb bàsquet. L'estadounidenc Greg Gant ha renovat amb el Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB i el València Bàsquet està a una victòria de proclamar-se campió de la Lliga ACB. El conjunt valencià disputarà avui vespre contra el Barça el quart partit de la sèrie. L'escenari serà el Palau Blaugrana, on el València es va imposar per 80-88 al darrer enfrontament.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
9: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
10: Passen 41 minuts de les 7 del matí. A Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de l'Ajuntament ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos. El pressupost supera els 75 milions i es calcula que es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve.
11: Així és el projecte de Dic a néixer amb la rehabilitació de l'edifici

0: de Ferragut com a prioritat, però han de dir que hi ha novetats ben destacables. Així preveu la construcció d'un nou edifici, unit al de Gesa per una pèrgola vegetal, i també la creació d'un nou aparcament subterrani que confia al Val de millorar la vida dels veïnats, així com l'entrada a la ciutat. Jaime Martínez.
1: Una zona com en aquestes, a més, on els edificis són dels anys 50, 60, 70, que molt d'ells no tenien aparcaments soterrats, serà una bona notícia per veïnats. I, a més, si recorden els problemes que té la ciutat en aquesta entrada, en l'operació Nigul, que arriba el problema davant la catedral, doncs serà una manera també de minvar un poc aquest problema.
0: I, per tant, espai d'atenció al ciutadà, també oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia o també zones dedicades a l'exposició cultural formen part d'aquest projecte que transformarà, assegura el Val·la, una zona abandonada durant 15 anys en un espai de referència.
1: Un dia important per Palma, perquè fèiem aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
0: Un avantprojecte guanyador que ha estat realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
2: I encara a Palma avui continua la vaga dels més de 40 socorristes. Ahir el col·lectiu va fer una hora i mitja més de feina com a protesta pels serveis mínims del 100%. El secretari general de la Unió de Socorristes de Mallorca, Cristian Meloño, va confirmar que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament per aquests serveis mínims perquè, assegura, vulneren el seu dret a vaga.
3: Estamos en un conflicto en la cual planteamos mejorías estructurales, de dotación, etcétera, para el servicio desde hace 4 años y el ayuntamiento no ha comparecido, en ningún momento ha aplicado ningún tipo de mejoría a lo largo de todos estos años. Nos encontramos en un punto crítico y límite porque el año que viene cambia el pliego de condiciones, cambia el contrato y tenemos la ferviente necesidad de que sea un contrato acorde a lo que son las necesidades de un servicio de socorrismo de las playas de Palma.
2: I el govern, juntament amb l'Associació Astronòmica de Mallorca, ha desenvolupat Horitzó Eclipsi. És una aplicació mòbil gratuïta que calcula si el sol serà visible o no en un punt concret, dia 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi.
0: Es tracta, de fet, d'una eina que no només calcula la posició del sol durant l'eclipsi, sinó també l'horitzó real del terreny per així determinar més precisió si el sol quedarà tapat o no pel relleu. Pablo Garriz, el director general d'Emergències Interior, ha explicat que així la gent podrà triar el lloc des d'on veure l'eclipsi. És una manera d'evitar així mobilitzacions massives en punts concrets.
4: Esta herramienta lo que nos permite es comprobar si en el momento de máxima ocultación será visible desde el lugar que elijamos, para que nuestra población de forma consciente y responsable pueda identificar otros puntos que pueden ser incluso su propio domicilio o en el punto en el que está residiendo para que pueda ver el eclipse con garantías.
0: De fet, Horitzó Eclipsi ja es pot descarregar tots els dispositius mòbils i es recomana ampliar-la per poder fer una anticipació i també planificació prèvia dia 12 d'agost.
2: I el Consell de Mallorca demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura després d'una reunió amb les dues entitats. El conseller Fernando Rubio ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com els destinats al lloguer. Laura Marcos.
5: El conseller insular de Territori ha dit que la reunió d'aquest dimarts ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. Escolta'm Fernando Rubio.
6: Ara és un moment important, és vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una per a dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
5: Una xifra que, juntament amb la del nou estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i també els de lloguer. Les patronals del sector AEVAB i Valeval celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat a Mallorca i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Són Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
7: Pues jo crec que haurem estar satisfets que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí pues, s'atura continuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que diguem, igual que va passar a Eivissa l'any passat, y creo que es positivo para todos.
8: Una de las cosas que ha sucedido en Eivissa este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han florecido, han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
5: La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació de l'afluència de vehicles aprovada pel Consell de Mallorca el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada a l'octubre o novembre amb la finalitat d'aplicar-la a l'estiu de 2027. La patronal EVAP estima que a l'illa hi ha uns 15.000 vehicles de lloguer.
2: I els usuaris de la línia de bus 203 que connecta el port de Sóller amb Palma podran començar a reservar un lloc per a la freqüència de les 3 de l'hora baixa a partir d'aquest divendres. El govern manté la data de dia 1 de juliol per arrencar aquest projecte pilot, que vol garantir que els residents, la majoria treballadors del sector turístic, puguin pujar al comboi d'hora punta ple de turistes.
0: La prova, de fet, es mantindrà fins al mes d'octubre. Les persones amb targeta de transport podran reservar, per tant, un lloc en la freqüència del TIP de les 3 quan surt del port de Sóller cap a Palma, la que més col·lapse pateix cada estiu quan s'ajunten, de fet, els treballadors que tornen cap a casa amb turistes que baixen també a ciutat. Es tracta d'un experiment que el govern posa ara en marxa per intentar garantir als residents l'accés als busos de les línies més demandades. Si va bé, no es descarta ampliar la iniciativa a altres rutes. El Lluís Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
9: Anem a provar experimentalment amb aquesta línia, anem a veure com se comporta i què podem fer, si funciona o si no funciona, el que puguem oferir a l'usuari.
0: I, per tant, la previsió és que aquest mateix divendres el resident puguin començar ja a reservar la plaça de la línia 203 a la pàgina web del TIP.
2: I Eivissa, l'aparcament de Cala d'Or continua tancat amb els perjudicis que això suposa per als negocis de platja. L'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles en 15 dies, Gemma Huasc.
10: Mentre l'aparcament continua tancat, els que s'atraquen a Cala d'Or deixen el cotxe allà on poden.
11: Perquè m'ho aparcava i... Donde no molestamos a nadie, pero con dudas de si podemos aparcar o no.
12: No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces, bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
13: Pensamos que estaba abierto, porque son la gente que cada vez tira de aquí aparcando más lejos.
14: Y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
10: L'Ajuntament de Sant Josep ja disposa de l'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10 o 15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Vicent Roig és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep.
15: He firmat ja el que és autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Cala d'Hort cap a Cala Vedella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem un aparcament amb un cost semblant a el que teníem l'any passat.
10: Reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat, que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts amb la neteja i manteniment a càrrec de les arques municipals.
2: Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional i començant per la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà. El Senat dels Estats Units vota a favor d'aturar la guerra contra l'Iran, mentre el primer ministre del Pakistan ha traslladat al president iranià la seva intenció de continuar mediant per assolir una pau duradora.
0: Es tracta d'un compromís que ha arribat després de la trobada de les parts a Suïssa i la signatura també de l'acord preliminar de l'alto el foc total i també reobrir l'estret d'Hormuz, mentre, com dèiem, el Senat nord-americà, la majoria és republicana, ja ho sabeu, ha votat a favor d'aturar aquest conflicte que té repercussions econòmiques en la vida dels ciutadans dels Estats Units, però també d'arreu del món. El secretari d'Estat, Marco Rubio, avisa Rubio que no es pot aconseguir la fi de les hostilitats i els conflictes a la regió mentre els iranians llancin encara míssils i drons. Alhora defensa l'acord sobre l'Iran del president Trump, argumentant que no només aborda directament l'Iran, sinó que també té com a objectiu els grups terroristes que Teheran recolza o dona suport a tota la regió. Ha assegurat també que l'estret d'Hormuz continuarà obert al trànsit marítim i ha descartat, ara per ara, un bloqueig naval.
2: I l'administració de Donald Trump anuncia noves sancions acusacions contra una família directa de l'expresident cubà Raúl Castro i 5 empreses relacionades amb les actuals autoritats de l'illa.
0: Entre els sancionats hi ha Anelia Lilian Rueda, parella d'Alejandro Castro Spini, també nora de Raúl Castro. També s'han vist afectades diverses empreses vinculades al conglomerat militar de Gaesa, així com una entitat bancària i altres dues companyies dels sectors miner i siderúrgic. Segons el Departament del Tresor nord-americà, aquestes mesures formen part de l'estratègia de pressió de Washington contra el règim cubà.
2: I l'Estat espanyol es reforçarà el sistema de dependència amb una injecció extra de més de 2.200 milions d'euros.
0: Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, la que és la major inversió en aquest moment de la matèria de la democràcia, de manera que s'arribaran a superar els 100.200 milions d'euros per pressupost de l'any que ve. Aquest increment permetrà a l'Estat que aporti a les comunitats autònomes la meitat de la despesa total en dependència. Es tracta d'una reforma estructural que amplia les quanties de l'Estat que transfereix als governs autònoms amics per cada persona que té un grau de dependència reconegudes al president del govern, Pedro Sánchez.
16: Nos va permitir complir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura que manifesté en mi discurso de investidura ante las Cortes Generales, y es que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027.
2: I la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
0: Ara per ara, l'operació s'ha saldat amb 6 persones detingudes, 4 a la província de Sòria i 2 més a la comunitat de Madrid. Segons les primeres informacions, els investigats podrien haver comès delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental, també blanqueig de capitals. El consistori governat pel PSOE afirma que no disposa de més informació sobre l'abast de les diligències que continuen sota secret de sumari. La investigació continua oberta i de moment no ha transcendit la identitat de les persones detingudes.
2: Arribem a les 7:54 minuts. Moment ara per la cultura.
17: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
2: Sant Joanes, avui d'aquí uns moments tornarà a massar en directe a Ciutadella, però les festes al voltant d'aquesta data no acaben avui. Dissabte, la Fundació Miró Mallorca acull la tradicional festa per celebrar l'onomàstica de Joan Miró. És una jornada de portes obertes i d'activitats variades enguany dedicades a l'univers del circ.
0: De fet, el circ, la màgia que va envoltar tota la feina de l'artista, res és casual. Irene Gallà, del Departament de Programes Públics, Educació i Activitats de la Fundació.
18: Les activitats que oferirem prenen com a punt de partida l'imaginari del Circ Calder, coincidint precisament amb el centenari de la seva creació. Apropeu-vos a la Fundació el proper dissabte i gaudiu amb nosaltres d'una diada de Sant Joan plena d'alegria, espectacles de circ, activitats d'experimentació artística i moltes altres sorpreses.
0: I per tant, malabars, equilibrismes, propostes ben juganeres, tallers, experimentació artística i molt més. I també a partir de les 10:30 i fins a les 2, portes obertes a l'espai. Antònia Huguet.
19: Un dia de portes obertes per visitar el museu, les nostres exposicions, però també un dia ple d'activitats gratuïtes sense inscripció prèvia.
0: I també a disposició el taller CERT, així com la mostra Retrobar Miró, la guspira màgica a la sala estrella de l'edifici Moneo i també les exposicions temporals ben actuals, Horta Picasso Miró Montroig, de Jean-Marie Del Moral, New Life After Fire, de Carlos Bunga i també La muntanya encantada, de Claudio Zulian.
2: Les festes de Sant Joan també tenen banda sonora.

0: el grup mallorquí Fades, juntament amb Triquell, que han unit forces per publicar Sant Joan, una cançó festiva que arriba en plena celebració de les Revetlles i que apunta a convertir-se en una de les candidates a cançó de l'estiu en català.
1: El tema de fer ja l'escoltau combina clares referències a la nit de Sant Joan, els focs artificials, les fogueres també, i la festa popular, amb un clar llenguatge fresc, també desenfadat i ple de clocades d'ull a la cultura pop contemporània. Amb molt d'humor, també, la cançó reivindica les ganes de celebrar, compartir i viure intensament la nit més curta de l'any.

0: Totes apunten aquesta hora per l'inici del primer toc a la casa del caixer senyor i allà, al carrer Major d'Es Born, a Ciutadella, hi ha en Samad Houman. Samad, bon dia. Hi ha molta gent ja esperant aquest moment.
1: Molt bon dia. Doncs sí, els més fidels de les tradicions de Sant Joan i els que han aguantat fins ara fent niceca estan reunits aquí a casa del caixer senyor per sentir un so solemne, però que també és, no sé si estaràs d'acord, el despertador més dolç i vigoritzant que es pot sentir al llarg de tot l'any, el primer toc de Fabiol del matí de Sant Joan. Tothom està preparat al Palau de Can Olivar per sentir aquestes notes que oferirem aquí en directe a partir de les 8. Ja tenim aquí el caixer senyor, Ignasi Saura, i evidentment ja està entrant el fabioler, en aquest cas Joan-Lu Gelabert. Quan queden pocs moments per sentir el primer toc de Fabiol del dia de Sant Joan, hi ha expectació, sí, però no és l'imatge associada al primer toc que vàrem gaudir ahir quan milers de persones omplien la plaça de la Catedral i el Palau al qual ens trobam i que no quedava cap racó sense ocupar. Hi ha molta gent, però s'ha de dir que també és una cerimònia doncs, molt, molt íntima. A les 8 en punt, com dic, sentirem el primer toc, una cerimònia que també és més emocionant i sentida pels ciutadans, i ara mateix doncs, queda poc, s'estan saludant el fabioler i el caixer senyor Ignasi Saura. Bon dia.

0: I també és el so en directe aquí a Vetres Ràdio del primer toc de flabiola que el caixer senyor que dona el sus a l'inici de les celebracions del Dia de Sant Joan a Ciutadella.
1: I Vetres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Acabem d'escoltar en directe el so del primer toc de flabiola que el caixer senyor en aquest dilluns, dia 24 de juny, dia de Sant Joan. Un so que indica l'inici del segon dia de festa a Ciutadella després d'una primera jornada, amb algunes incidències, Toni.
2: És així, Sant Joan deixa unes 25 assistències sanitàries, les més greus, dos ferits en traumatismes cranioencefàlics, dos homes de 59 i de 24 anys embestits per un cavall durant el caragol d'Esborn, que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila. La resta han estat comes etílics i entrada a la matinada, ferides, a més de 5 o 6 lipotímies per cot de calor. Ho ha explicat Maxi Leira, responsable del Servei Preventiu de la Creu Roja a Ciutadella.
3: 25 assistències aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En Los Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesvoltes y Santa Clara, unes 10 assistències totals i 5 traslados.
0: Tot d'una tornarem en directe amb Samad Houman a Ciutadella. També ha estat una nit llarga de celebracions per a altres punts de les illes. La més multitudinària a Palma, on la celebració s'ha allargat fins avui matí. Una d'elles a la platja de Can Pere Antoni encara hi continua la festa. Toni Sastre, bon dia. Quina és la imatge ara mateix?
4: Bon dia, doncs. En aquesta hora una trentena d'agents de la policia local de Palma fan un cordó policial tant a la platja com al passeig marítim per anar desallotjant a les persones que han passat la nit en aquest indret de ciutat perquè els operaris de Maya puguin retirar tota la brutícia que s'ha anat acumulant després d'hores de festa. A aquesta hora poden dir que la platja de Can Pere Antoni ja està pràcticament neta de residus.
0: Gràcies, Toni. I ara repassam altres titulars destacats d'aquesta jornada de Sant Joan. Avui Pedro Sánchez compareix a les 9 al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el seu partit, el Partit Socialista i el seu entorn.
2: El president del govern reafirmarà la seva intenció de continuar la legislatura fins 2027 quan toca convocar eleccions, i així ho va explicar ahir en una declaració institucional.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
2: Sánchez compareix dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó per José Luis Ábalos. El PP i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar la informació necessària.
0: I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
2: Va perdre la vida i hora baixa, segons fonts de la investigació. La víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament. En asseure's, va ser quan va caure i es va copejar el cap. La Guàrdia Civil, en tot cas, ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten.
2: Un projecte que neix en la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però amb novetats destacables, com per exemple la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. El termini d'execució, en principi, seria de 25 mesos.
0: I en els esports, el Mallorca ja té planificada la pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Una pretemporada que començarà el 6 de juliol en les proves mèdiques i que començarà la gespa de la Ciutat Esportiva dia 8. L'equip farà una estada d'una setmana a Marbella i disputarà un total de 5 partits amistosos. Una a casa, dos a Marbella, el Ciutat de Palma i, previsiblement, la Sagricultura a Sa Pobla. La Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost.
0: I pel que fa al temps, continua la temperatura elevada en aquest dia de Sant Joan. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui mantenim un cel molt destapat a tot l'arxipèlag. Just podes trobar qualque interval de núvol prim amb temperatures màximes que no canvien, es mantenen altes, i un vent que bufarà fluix a direcció variable.
0: Són ara les 8 i 5 minuts del matí. Amb Víctor Hernández, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Continuem.
1: Informatiu matí. I de 3 Ràdio.
0: I fa només uns minuts que s'ha tornat a reprendre els actes festius del Dia de Sant Joan a Ciutadella. Ha estat amb aquest so del primer toc de flabiol que ara escoltau i que s'ha produït a Casc Ser Senyor. Allà encara hi ha el nostre company Samat Houman. Samat, bon dia de nou. Com ha estat aquest moment?
8: Molt bon dia. Sense el primer toc de flabiol no hi ha festa i el primer toc ha estat puntual a les 8 del matí després que el Casc Ser Senyor hagi donat permís per iniciar el replec. Ahir ja va ser un dia d'emocions, però avui encara ho serà més, i ho saben totes les persones que s'han reunit avui aquí al Palau de Can Olivà. Tots han participat com a espectadors a aquesta tradició que inicia tots els actes d'un Sant Joan que s'allargarà tot el dia amb un moment molt esperat i per aquest motiu multitudinari com són els Jocs d'Esplà.
0: Gràcies, Samat. Amb aquest toc de flabiol i amb l'inici del replec que es dona el tret de sortida a la celebració, Ciutadella viu avui el seu dia gran, el dia de Sant Joan. Al matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a sa plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port.
2: I després d'aquesta intensa nit que s'ha allargat fins ben entrada a la matinada, aquest dia 24, com dèiem, després del caragol del migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral. Ja al capvespre arribarà un dels moments més solemnes, sa convidada. Des de la plaça d'Esborn, el caixer senyor convidarà oficialment el poble a assistir al Joc d'Esplà. Una jornada llarga, intensa i carregada de tradició que culminarà de matinada amb el darrer toc de flabiol.
0: I pel que fa a les incidències, hi ha hagut dos ferits amb traumatismes cranioencefàlics, dos homes envestits per un cavall durant el caragol d'Esborn ahir que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila.
2: En total, els serveis sanitaris varen haver d'atendre prop de 25 persones, aquestes dues que dèiem, però també va haver-hi altres ferits a les Avellanes, on va haver-hi una brega entre un grup de joves i, més entrada a la matinada, alguns comes etílics. També la forta calor va provocar algunes lipotímies. 5 o 6, deia Maxi Leira, responsable del dispositiu que coordina Creu Roja, en declaracions a l'informatiu Matí.
3: En Caragol de Esborn tuvimos en total unas 5 de esas 25, unas 5 o 6 asistencias que fueron por los efectos del calor. Y el resto fueron todos traumatismos, heridas, etcétera.
0: Sigui com sigui, a banda dels incidents, milers de persones han gaudit de la primera part de la festa de Sant Joan, que començava ahir amb el primer toc i acabava amb les corregudes i el caragol de Santa Clara ja de nit.
2: Però de les dues amb el primer toc, dèiem, un dels moments més emotius de la festa, protagonitzat per Sebastià Salort i Ignasi Saura, després el primer replec amb més de 26.000 assistents que hi estaven meravellats.
9: Increïble, els cavalls estan, no sé, m'agrada molt aquest ambient, però el que passa que fa una mica calor.
10: Mira, el que estic veient és el que sembla un mar de caps que es tiren sota les potes d'un cavall, cosa que jo no faria mai, quina por, però... Mira, sincerament, a la gent la veig superanimada. Em sembla una passada. Jo sóc de fora, no sóc d'aquí, no ho havia vist mai. I, sincerament, és un espectacle digne de veure. És xulíssim.
2: Els 89 caixers acabaren les voltes a Esborn i després cap a la missa, mentre els més joves eren a les Avellanes. Després, les corregudes i a dormir un parell d'hores, perquè avui la festa, ja ho veus, començava ben prest.
0: Com dèiem, avui a Sant Joan la festa continua. A les 8 del matí hi ha hagut el primer toc del dia i l'inici del replec. Però, Gemma Carrasco, hi ha més actes dins l'agenda.
11: Sant Joan encara la seva jornada gran després d'una intensa vigília que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Des de primera hora, el fabioler tornarà a recórrer els carrers de Ciutadella per iniciar el replec de la Qualcada i donar pas als primers actes del dia. El matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a sa plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà, que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port. Després del caragol des migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral. Ja al capvespre arribarà un dels moments més solemnes, sa convidada. Des de la plaça d'Esborn, el caixer senyor convidarà oficialment el poble a assistir als Jocs d'Esplà. A partir de les 9 del vespre, el Pla de Sant Joan serà l'escenari de les proves més esperades. Se'n sortilla, rompre ses carotes i corre abraçats. I quan la nit avanci, encara quedaran les darreres corregudes a sa plaça i el darrer caragol de Santa Clara. Una jornada llarga, intensa i carregada de tradició que culminarà de matinada amb el darrer toc de flabiol.
0: I Sant Joan se celebra també a altres indrets de les illes. I un dels punts més multitudinaris i on es concentra més gent, sobretot ahir vespres a les platges, per saber quina és la imatge en aquesta hora, connectam en directe a la platja de Can Pere Antoni de Palma. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni. Quina és la imatge?
4: Bon dia, idò. Ja hi queda poca gent aquí a la platja de Can Pere Antoni. Les rotllanes que hi havia a primera hora del matí s'han anat desfent. El més destacat, a hores d'ara, en els darrers minuts, és la feina d'una trentena d'agents de la policia local de Palma que han fet un cordó policial tant a la platja com al passeig marítim, per, més o manco per la zona del Palau de Congressos, perquè la gent se n'és dispersant i abandonés la zona per facilitar la feina dels operaris demà. I això és ara, la imatge d'aquests moments, però just fins fa minuts la platja estava plena de gom a gom, amb música i amb festa, per donar la benvinguda a l'estiu per gaudir d'aquesta revetlla de Sant Joan. De fet, han pogut parlar amb algunes persones que esperaven damunt l'arena per veure com s'aixecava el dia.
12: Tenim nostres birres... Hicimos nuestra torrada, a las 12 vimos los juegos, nos tiramos en la playa de para atrás, cerrando ciclos e iniciando ciclos nuevos, y pues nada, esperando el amanecer.
13: Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona, i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí, i hem estat pues, tota la nit aquí, i bueno, fins a les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponsa.
4: La imatge a hores d'ara és la d'una platja aquí, la de Can Pere Antoni, pràcticament neta i amb algun operari que acaba de retirar les bosses de brutícia. Només queden algunes de les persones que han donat la benvinguda a l'estiu en aquest indret de ciutat.
0: Gràcies, Toni. Aquesta és la fotografia en directe des de la platja de Can Pere Antoni de Palma. Una nit que ha estat llarga a diferents punts de la ciutat. És el cas del Parc de la Mà, que va acollir la revetlla més tradicional amb un miler de persones, amb activitats dirigides a tots els públics.
2: Una revetlla organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associació de Veïnats de Ciutat, en la que hi participaven diversos correfocs, foguerons també, així com un seguit de concerts. Maribel Alcázar és la presidenta de l'Associació de Veïnats. Cristina Francioli és la presentadora de l'acte.
14: Que és una festa ciutadana, reivindicativa, solidària, integradora i també una mica gamberra, perquè han de ser aquesta nit se presta.
15: L'objectiu és passar-nos bé, treure els mals esperits amb el foc, no és vera, i tornar a l'essència de les festes veïnals.
2: La revetlla de Sant Joan se celebra també a diferents pobles de la part forana, com per exemple Sant Llorenç d'Escardassà. Allà hi conserven el ball de Sant Joan Pelut.
16: Nostres dos dimanis són molt festosos, no només ballen per gener, per Sant Antoni, també ballen per Sant Joan, també ballen sortint l'estiu. I ballen en Sant Dimanis i representen les tentacions, evidentment.
17: Enguany farà 31 anys que ballen Sant Joan i la veritat és per jo és un orgull, un honor, perquè representa un personatge que és Sant Joan Bautista.
18: Bé, és una festa que se va recuperar fa 30 anys i és una festa que cada any va augmentant.
0: I a les Pitiuses la revetlla s'ha celebrat en múltiples espais dels 5 municipis. Un dels més concorreguts ha estat a la platja de Ses Figueretes, on no hi han faltat els tradicionals macarrons de Sant Joan ni els foguerons d'Animanau.
19: A Ses Figueretes les famílies han gaudit d'activitats dedicades als infants, com ara uns tallers creatius amb macarrons. Ho expliquen Dani González i la seva filla Martina.
20: Han fet una maqueta amb macarrons de Sa Posidònia i la veritat que molt bé.
21: Pues he puesto macarrones con plastilina y una tarjetita aquí.
19: També s'han repartit macarrons de Sant Joan, un plat dolç que només es prepara aquesta data, tot i que no és del gust de tothom. Escoltem Marta Bonet.
22: És que al meu pare no li ha molt sa pasta, llavors mai, sa meva abuela no en feia i no... Sí que per part d'un altre familiar sí que en fan, però nosaltres no som molt de macarrons de Sant Joan, la veritat.
19: Amb el sol post començarien a tiar-se els foguerons. Uns se'ls saltaven, altres no s'atrevien, i hi havia qui els emprava amb altres finalitats, com n'Alba.
23: Sí, llevo los apuntes. Todos los años venimos y quemamos los apuntes del año de superación de curso. Ya este año celebramos, nos hemos graduado, así que ya celebración total.
19: A Sant Joan de Labritja, la festa per homenatjar el patró s'ha allargat fins ben entrada a la matinada. L'Institut d'Estudis Eivissencs s'ha traslladat enguany el tradicional manifest amb foguerons, correfoc i també la cançó de Sant Joan de Juan Gele, Escubells. A Santa Eulària del Riu la celebració s'ha fet al nucli urbà i a diverses parròquies, a Sant Antoni, al barri de Can Bonet, amb un concurs de macarrons i també mucs. I a Formentera, el Pilar de la Mola, ha estat l'escenari triat per compartir menjar, música i foguerons, fins ben passada la mitjanit.
24: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: Vuit i 15 minuts, la imatge d'avui matí també serà al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez reafirmarà la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, quan toca convocar eleccions generals. El president del govern espanyol compareix a les 9 del matí pels casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn, sobretot arran de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. El Partit Popular i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar totes les informacions necessàries.
1: I també s'espera que Sánchez et faci valer avui mateix la situació econòmica d'Espanya i les mesures socials que s'han aprovat durant el seu mandat. Un dia abans de la compareixença, ahir mateix en una declaració institucional, va reiterar que no avançarà eleccions.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
1: Aquesta petició de compareixença va ser plantejada pel mateix executiu espanyol i també pels grups d'Esquerra i Mixt per detallar justament el seu posicionament davant les darreres investigacions judicials com la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i també les relatives a l'exmilitant socialista Leire Díez. La més recent, però, ha estat la sentència pel cas Mascaretes que van conèixer fa just dos dies.
0: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés coincideix el mateix dia que la seva dona Begoña Gómez s'ha de presentar davant del jutge Peinado per entregar-li el passaport.
1: És una de les mesures cautelars que ja ha recorregut davant l'Audiència Provincial de Madrid. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol.
0: En el govern espanyol marquen distàncies i asseguren que en el cas d'Ábalos i Koldo García es va actuar amb contundència en saber-se les acusacions i l'exministre va deixar de ser membre del partit i del grup parlamentari.
1: Els socialistes asseguren que qui la fa l'ha de pagar. Sortint de la reunió del Consell de Ministres, el titular de Funció Pública y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha dicho esto.
6: Sabemos que, lamentablemente, se dan casos de corrupción en política. Que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace, la paga.
0: El Partit Popular defensa que la sentència del cas Mascaretes és molt clara i és un punt de no retorn que hauria de fer caure el govern. La portaveu parlamentària del PP és Esther Muñoz.
7: Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venia a combatir la corrupció.
0: Crítica amb el PSOE s'ha mostrat la diputada de Podem, Ione Belarra.
8: Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte, sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. I veo que no han aprendido nada.
0: I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra de cada vegada més escèptic davant la conveniència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
25: Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor. Pues ya lo sabemos.
0: I pel que fa a l'altre cas d'actualitat judicial, el de Plus Ultra, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntat a una possible nul·litat.
1: Perquè ho qüestiona l'origen d'algunes proves i també demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi d'aquestes converses intervingudes que van motivar justament la seva imputació. La defensa de l'expresident ha enviat ja un escrit al jutge instructor Calama, on adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals es parla de Zapatero com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses de tot aquest procés. Són converses extretes del telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes.
0: També hi ha novetats pel que fa al cas Leire Díez. La UCO situarà el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i amb ajudes públiques.
1: Així consta en un informe policial que revela l'interès de qui aleshores era el president de la formació, Andoni Ortúzar, qui l'ajuda a Tubos Reunidos. Es tracta d'una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100 milions d'euros, segons sospita la Guàrdia Civil. Els hauria aconseguit gràcies al pagament d'una comissió de 115.000 euros a la trama.
0: I avui també estaran pendents de les declaracions al cas Kitchen. L'Audiència Nacional reprèn el judici amb les compareixences dels encausats. Andrés Gómez, un inspector que va ser assessor del govern de Maria Dolores de Cospedal a Castella-La Manxa, i del conductor de qui va ser extresorer del PP, Sergio Ríos. I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va perdre la vida a Hora Baixa. Segons fonts de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure's va caure i es va colpejar el cap.
1: Fins al lloc es traslladaren efectius de la policia local de Pollença, també de la Guàrdia Civil i diverses ambulàncies. El personal sanitari li va practicar maniobres de reanimació, però finalment no pogueren fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: I a Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional al pis on vivia amb la seva parella. La dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió masclista.
1: Va passar dilluns al barri de Sapenya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre la gent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser ella qui va donar l'avís i una patrulla va accedir al domicili i va trobar el cos de la gent sense vida. Segons els primers indicis, l'home hauria consumit medicaments i altres substàncies, tot i que l'autòpsia hauria de determinar ara la causa exacta de la mort. Es descarta la participació de terceres persones.
0: I el govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i per simplificar tràmits. És el vicepresident i portaveu de l'executiu, Antoni Costa.
3: Por tanto, que pueden ser pues entidades intermediarios los que puedan tramitar estas ayudas en el futuro. Y no tenga que ser el ciudadano el que tenga que estar tramitando. Puede ser que entidades habilitadas hagan estos trámites.
0: Aquesta iniciativa es veu refermada pels resultats de la segona enquesta d'opinió elaborada pel govern, que revela que 2 de cada 3 ciutadans creu que l'administració pública fa esperar massa pels tràmits i que la paperassa és excessiva.
1: És, de fet, aquesta una de les conclusions del sondeig, fet a prop de 1.700 persones entre abril i maig. Entre les dificultats més freqüents que troben els ciutadans destaquen sobretot l'accés de documents que se sol·liciten, també la complexitat de formularis, la falta d'informació clara i les dificultats per aconseguir cita prèvia. També destaquen els llargs temps d'espera per obtenir una resposta definitiva. El també conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que el pla simplificarà els tràmits.
3: Els ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents. Per tant, és molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit.
1: L'informe en dedica també constata que la majoria de ciutadans fan la gestió de manera electrònica, tot i que l'atenció presencial continua tenint un pes ben important. En qualsevol cas, 4 de cada 10 asseguren estar satisfets amb els tràmits.
24: Informatiu Matí. Esports.
0: Són ara les 8 i 25 minuts. Encetem la informació dels esports. Avui parlant del Reial Mallorca, de Luis García, que arrencarà la pretemporada dia 6 de juliol. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia. Amb la banqueta de Somos ja ocupada pel nou entrenador, el Club Vermell ha revelat la planificació de la pretemporada. Els dies 6 i 7 de juliol, els jugadors es sotmetran a les proves mèdiques i el dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. Al llarg de la pretemporada, el Mallorca disputarà 5 partits amistosos i el primer serà contra el seu filial. Del 24 2024, el 30 de juliol, l'equip farà una estada a Marbella, on jugarà dos amistosos més, i el 5 d'agost a Somos es jugarà el trofeu Ciutat de Palma. I el retorn oficial del Mallorca a la segona divisió serà el cap de setmana del 15 d'agost amb l'inici de la Lliga. Pel que fa al mercat, el migcampista canari Omar Mascarell deixa el Mallorca i fitxarà pel Khalej Club d'Aràbia Saudita. Per la mare del Mundial, Espanya ha tornat a entrenar a Chattanooga per continuar preparant el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai, un enfrontament que es disputarà a les 2 de la matinada del divendres al dissabte. A Espanya li basta un empat contra l'Uruguai per acabar primers del grup H i en aquest cas jugaria contra Algèria o Àustria als 700 de final. El jugador Mikel Oyarzabal ha parlat d'això.
4: Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
9: El davanter, que és actualment el màxim golejador d'Espanya en aquest Mundial amb dos gols, ha parlat dels seus companys.
4: Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
9: Pel que fa als altres grups, aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1, amb gol de l'ex-mallorquinista Ante Budimir, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, el mallorquinista Johan Mojica ha jugat els 90 minuts, i ahir, Portugal 5, Uzbekistan 0, el mallorquinista Samu Costa continua sense debutar, no va sortir de la banqueta, i amb els gols de nit, Cristiano Ronaldo s'ha convertit en el primer jugador de la història en anotar a 6 mundials. A més, Anglaterra 0, Ghana 0. Sentim, d'aquest partit, el davanter de l'Athletic Club, Iñaki Williams, internacional per Ghana.
10: Sí, feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos y bueno, queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
9: Avui a les 9 del vespre començarà la tercera i darrera jornada de la fase de grups d'aquest Mundial. A partir de les 9, Bòsnia i Herzegovina jugarà contra Qatar i Suïssa s'enfrontarà al Canadà. A la segona federació avui sabran com s'integraran els 5 grups de la competició, una categoria en què l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca Vell i el recent ascendit la Penya Esportiva seran els 4 representants balears. Precisament la presidenta de l'equip de Santa Eulària del Riu, Ana Maria Mateu, ha fet balanç després d'aconseguir l'ascens a segona federació.
11: Jo crec que nosaltres segones és on tenim que estar. El nostre propòsit aquesta temporada era pujar. Dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que vam fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs. I va ser un dia, crec que increïble. Crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
9: La presidenta de la Penya Esportiva ha parlat també sobre el tècnic, Ramiro González.
11: Sí, és una persona que primer que té molt de sentiment, estima molt la Penya Esportiva i és una persona que ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped, és una persona que ho vivia. Ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents.
9: A la mateixa categoria, el Poblense s'acomiada de dos dels seus davanters, Joan Proens, que ha fitxat pel Nàstic de Xisco Campos a la Primera Federació, i Toni Penyafort, que podria fitxar per l'Alcoià de Segona. A Primera Federació també sabrem a quin grup cau la UD Eivissa. En tenis, el Mallorca Championship de Santa Ponsa, Stefanos Tsitsipas, ha caigut eliminat al seu debut. El grec, campió del torneig el 2022, ha perdut contra el peruà Ignacio Busse per 7-6 i 6-3. A més, ja hi ha dos enfrontaments definits als quarts de final. El portuguès Nuno Borges contra Luciano Darderi i el serbi Kecmanovic contra l'hongarès Maros Zan. I avui, Alejandro Davidovic entra en escena. L'espanyol s'enfrontarà als vuitens de final a Adam Walton, que va eliminar Nick Kyrgios. En tenis, tancam la informació esportiva. We'll be right back.

0: I són ara les 8:30, moment per explicar-vos quines seran les claus d'aquesta jornada de dimecres a Ciutadella. Està en marxa el replec del dia de Sant Joan. Axel Camarasa, bon dia.
1: Bon dia. El primer toc de Fabiola a les 8 en punt ha donat el tret de sortida al dia gran de les festes de Ciutadella. La colcada avui de matí està formada per 87 cavalls i al capvespre 123, coincidint també amb un dels actes més massius de les festes. Els Jocs d'Esplà el dia d'ahir deixa també diverses actuacions sanitàries, les més destacades, dos ferits per politraumatismes i una baralla multitudinària a Ses Avellanes.
0: També ha estat una nit llarga de celebracions a altres punts de les illes.
2: La més multitudinària a Palma, la celebració s'ha allargat fins avui de matí, tot i que ja ha acabat i ja s'estan fent neteja, per exemple, a la platja de Can Pere Antoni, hem estat en directe, però també a les platges de Talamanca, d'Eivissa o de Formentera, amb els tradicionals macarrons de Sant Joan.
0: I Pedro Sánchez compareix avui d'aquí a mitja hora al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el Partit Socialista i el seu entorn.
2: El president del govern espanyol compareix dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. El PP i Vox han exigit insistentment la seva dimissió de Llavonsà. Els socis d'investidura esperen escoltar les explicacions del govern.
0: I a les 8 i 45 minuts hi haurà els informatius propis de cada illa. Amb les desconnexions insulars, a Mallorca l'Ajuntament de Palma invertirà prop de 76 milions d'euros en rehabilitar l'antic edifici de Gés de Guillermo Ortego. Bon dia.
3: Bon dia. La Junta de Govern ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees per recuperar l'edifici i els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten. El termini d'execució seria de 25 mesos i es calcula que es podria començar a fer feina el segon semestre de l'any que ve.
0: I a Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional. Al pis on vivia amb la seva parella, la dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Va passar dilluns al barri de Sa Penya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre l'agent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser ella qui va donar l'avís i una patrulla va accedir al domicili i va trobar el cos de l'agent sense vida. Segons els primers indicis, l'home hauria consumit medicaments i altres substàncies, tot i que l'autòpsia n'haurà de determinar la causa de la mort. Es descarta la participació de terceres persones.
0: Són ara les 8 i gairebé 33 minuts. Anem una vegada més a l'exterior. Una de les notícies d'aquesta hora del matí és encara a les platges, on s'ha començat a retirar la brutícia acumulada durant la revetlla de Sant Joan. A Can Pere Antoni, Palma, hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia de nou. Quina és la imatge?
5: Bon dia. I del que hem vist a les 6 del matí poden dir que ara és un miratge, ja no hi ha brutícia, i tota la gentada que es congregava per celebrar aquesta revetlla de Sant Joan per donar la benvinguda a l'estiu ja és a casa seva, descansar després d'una nit ben llarga de festa. De fet, ja poden veure que hi ha famílies que venen a gaudir d'un dia de platja. I és que els operaris demà ja han fet feina a contrarrellotge per deixar la platja a punt, ben neta, i també una trentena d'agents de la policia local de Palma, de ciutat, han fet un cordó policial d'una trentena d'agents, com dèiem, per desallotjar les rotlanes de gent que encara hi quedaven, això sí, no, sense contestació d'alguna de les persones que han passat la nit aquí a la platja de Can Pere Antoni de ciutat.
0: Gràcies, Toni Sastre, per aquesta imatge en directe des de la platja de Can Pere Antoni a Ciutat, on moltes persones s'han congregat durant tota la nit i matinada per celebrar Sant Joan. Són ara les 8:34.
6: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
11: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
12: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: El govern augmenta el pressupost de l'anomenat xec cangur en quasi 1 milió d'euros respecte a la partida anterior per cobrir activitats d'estiu i despeses associades als serveis d'atenció als centres educatius. Es podrà portar fins a 1.000 euros per infant.
13: La dotació econòmica d'aquesta convocatòria és d'1,25 milions d'euros. Manté que l'anterior era de 320.000, concretament. La novetat en quant és que subvencionarà activitat de conciliació, com ara l'escola matinera o també el menjador, i també activitats d'acampaments, també escoles d'estiu o altres serveis d'atenció. Són els programes 2 i 3, tot i que manté l'1 per a la contractació d'un treballador de la llar per la cura de menors. També ho expliquen la consellera de Treball, Catalina Cabré, i la directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder.
14: És una ajuda pensada per les persones treballadores de les Illes Balears

0: y tenemos que ir vigilándolo, pero esto se para el día 1 o 2 de julio podría haber ese cambio.
1: Uh-huh. ¿Y tendríamos ya las primeras tempestas?
0: Bueno, en principio es difícil, son un poco pronto, no se descarta, pero tenemos que verlo, tenemos que vigilar la evolución de este pronóstico para estar más fiables cuando ya se difunda la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo no podemos decir todavía si va a haber unas tormentas o va simplemente van a ser tormentas secas con lluvia acompañada de barro. Uh-huh. Vamos a transmitir esa posibilidad de cambio de tiempo con cambio de mes y luego ya iremos, conforme vaya avanzando los días, perfilando el tipo de cambio que va a ser. Por el momento vamos a dejar las altas temperatures, que, bueno, que ja s'hace largo l'episodi.
1: Uh-huh. Idò bé, deixarem aquest episodi ja d'altes temperatures a poc, sobretot els primers dies del mes de juliol, amb aquest canvi de temps. Veurem com es confirma. Maria José Guerrero, delegada de l'EMET a les Balears, gràcies.
0: Gràcies, bon dia.
1: I arribem a les 8:44 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat. I comencem amb la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà. El Senat dels Estats Units vota a favor d'aturar la guerra contra l'Iran, mentre el primer ministre del Pakistan ha traslladat al president iranià la seva intenció de continuar mediant per assolir una pau duradora.
2: És un compromís que arriba després de la trobada de les parts a Suïssa i la signatura de l'acord preliminar, això sí, per l'alto el foc total, i reobrir també l'estret d'Hormuz. Mentre, com dèiem, el Senat nord-americà, la majoria és republicana, ha votat a favor d'aturar aquest conflicte que té repercussions econòmiques en la vida dels ciutadans dels Estats Units, però també d'arreu del món. El secretari d'Estat, Marco Rubio. Avisa Rubio que no es pot aconseguir la fi de les hostilitats i els conflictes a la regió mentre els iranians llancin bombes.
1: I es reforçarà el sistema de dependència a l'Estat espanyol amb una injecció extra de més de 2.200 milions d'euros.
2: Ho ha aprovat el Consell de Ministres. És la major inversió en aquesta matèria en la democràcia, de manera que s'arribaran a superar els 7.200 milions d'euros de pressupost per a l'any que ve. Aquest increment permetrà a l'Estat que porti a totes les comunitats autònomes.
1: I segons per les 8:45 minuts, tot d'una podeu escoltar que hi ve 3 ràdio les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Palma invertirà prop de 76 milions d'euros en rehabilitar l'antic edifici de Gesa. La Junta de Govern ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees per recuperar aquest edifici i també els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten. El termini d'execució serà de 25 mesos i es calcula que es podria començar a fer feina el segon semestre de l'any que ve. Tot d'una, ampliem aquesta informació també d'altres. Abans, però, volem saber com ens circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment trobem tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa. Únicament trobem un poquet de trànsit lent a l'autopista de Llucmajor a l'altura del polígon de Sonoms. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. En Joan Jiménez, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos i el pressupost supera els 75 milions d'euros i es calcula que es podria començar el segon semestre de l'any que ve. Aina Morales, bon dia.
5: Bon dia. El projecte neix amb la tele de rehabilitació de l'edifici de Farragut com a prioritat, però també inclou novetats destacables. Preveu la construcció d'un nou edifici, unitat de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament soterrani que, confia el Batle, millori la vida dels veïnats, així com l'entrada a ciutat. És Jaime Martínez.
6: Si duim uns plaços normals de contractació del projecte i de redacció del projecte, podríem estar xerrant de tenir un projecte definitiu el primer semestre de l'any 2027 i per a licitar les obres dins el segon semestre de l'any 27.
5: Espais d'atenció a la ciutadania, oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia o zones dedicades a l'exposició cultural transformaran, assegura el Batle, una zona que ha estat abandonada, diu, durant 15 anys en un espai de referència. L'avantprojecte guanyador ha estat realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
1: D'altra banda, l'Ajuntament de Palma ha expressat el seu rebuig a les pressions que Benamics està realitzant als artistes contractats per tal que no participin a la Festa de l'Orgull que organitza Cort.
5: El consistori apunta que la festa no és propietat de cap entitat i considera que res justifica que s'amenaci als artistes que han d'actuar a la plaça Major. L'Ajuntament ha anunciat que revisaran els expedients dels darrers 10 anys relacionats a les festes de l'orgull, inclosos els vinculats a la cessió i explotació d'espais destinats a les barres i les activitats econòmiques relacionades.
1: I encara a Palma, avui continua la vaga pels més de 40 socorristes. Ahir el col·lectiu va fer una hora i mitja més de feina com a protesta pels serveis mínims del 100%.
5: El secretari de l'Unió de Socorristes de Mallorca, Cristian Melogno, ha confirmat que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament per aquests serveis mínims. Diu que vulneren el seu dret a fer vaga.
7: Estamos en un conflicto en la cual planteamos mejorías estructurales, de dotación, etcétera, para el servicio desde hace 4 años y el ayuntamiento no ha comparecido, en ningún momento ha aplicado ningún tipo de mejoría. a lo largo de todos estos años. Nos encontramos en un punto crítico y límite porque el año que viene cambia el pliego de condiciones, cambia el contrato y tenemos la ferviente necesidad de que sea un contrato acorde a lo que son las necesidades de un servicio de socorrismo de las playas de Palma.
5: Demà els socorristes es concentraran davant l'Ajuntament de Palma per reclamar aquestes millores.
1: Canviem de qüestió. El Consell demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura. Després d'una reunió amb les dues entitats, el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com dels destinats a lloguer.
5: El conseller de Territori ha dit que la reunió ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. És Fernando Rubio.
8: Ara és un moment important. És vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una poder dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
5: Aquesta xifra, juntament amb la informació de l'estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i els de lloguer. Les patronals del sector, AEVAP i Valeval, celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat a l'illa i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Escoltam Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
9: Pues jo crec que, bueno, podem estar satisfets que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí, pues, s'atura continuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que, diguem, igual que va passar a Eivissa l'any passat, i crec que es positiu per tots.
10: Una de las cosas que ha sucedido en Eivissa este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
5: La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació de l'afluència de vehicles aprovada pel Consell el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada de l'octubre al novembre amb la finalitat d'aplicar-la a l'estiu del 27. La patronal AEVAP estima que a Mallorca hi ha 15.000 vehicles de lloguer.
1: I pel que fa als incendis que aquests dies han cremat a l'illa, controlat el de Can Milacamuro, declarat dilluns després de socarrar prop de 16 hectàrees de vegetació.
5: També s'ha controlat un altre foc a Montuïri. Emergències, recordem, demana prudència i extrema a la població perquè dilluns es varen declarar 4 incendis més a banda del de Muro, a Sant Morell, al Parvit de Palma i 2 a les Pitiuses.
1: I parlant també dels milers de persones que han celebrat la nit de Sant Joan arreu de l'illa, una nit que ha estat llarga en diferents punts de Palma, com per exemple el Bar de la Mà, que va acollir la revetlla més tradicional amb un milenar de persones amb activitats dirigides a tots els públics.
5: Una revetlla organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associacions de Veïnats de Ciutat, en la qual hi participen diversos correfocs amb foguerons, així com un seguit de concerts. Maribel Alcázar és la presidenta de l'Associació de Veïnats i Cristina Francolí és la presentadora de l'acte.
11: Que és una festa ciutadana, reivindicativa, solidària, integradora i també una mica gamberra, perquè han de ser aquesta nit se presta.
12: L'objectiu és passar-nos-ho bé, treure els mals esperits amb el foc, no és vera, i tornar a l'essència de les festes veïnals.
5: Tot i les altes temperatures, les platges de l'illa s'ompliren en una data especial i sempre assenyalada. Una de les imatges més icòniques de la nit va ser com s'il·luminaren les platges amb llanternes i espelmes que la gent decorava a prop dels redols que formaven. Molts d'ells varen poder desconnectar de la rutina.
13: Unió a la platja, tots els anys, m'ho agrada venir tots els amics. No sempre venim a la mateixa platja, però sí que m'ho agrada ficar-nos a l'aigua a les 12, i n'hi ha que sí que fan el ritual de cremar o així, però més la companyera meva.
14: Però la noche de San Juan siempre por trabajo no he podido y este año la primera, fíjate. Y aquí vengo de Jaén, pero ya te digo, allí no hay playa y no se celebra como aquí en la costa.
1: Amb els testimonis de la revetlla de Sant Joan arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: I continuem a l'Informatiu Matí amb la cultura.
2: Pies entaconados, rodillas doradas, caderas
1: balanzas... I començam amb cinema. Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen presentaran El ser querido a la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Serà dia 2 d'agost al Pati de la Misericòrdia. Sandra Martínez, bon dia.
3: Bon dia. I en una gala que acostuma a tenir la presència, ho recordareu, de la reina Letícia, i on l'actuació musical d'enguany serà càrrec de Leonor Watling. De Bardem i de Luengo també es comptarà amb la presència dels altres protagonistes de la pel·lícula, Raúl Arévalo i Melina Matthews, així com la guionista Isabel Peña i els productors del film. L'estrena del Ser Querido, tres setmanes abans que arribi a sales, posarà el punt i final a una nova edició del festival que es posarà en marxa en tot just un mes i que l'any passat va reconèixer en aquesta mateixa gala la trajectòria de Rodrigo Sorogoyen, director de pel·lícules com As Bestas, El Reino, Que Dios nos perdone o Madre, amb el guardó Master of Cinema.
1: I Sant Joan és avui, això està ben clar perquè li han dedicat a més bona part del nostre informatiu, però les festes al voltant d'aquesta data no acaben. Dissabte, la Fundació Miró Mallorca acull la tradicional festa per celebrar l'onomàstica de Joan Miró. És una jornada de portes obertes i d'activitats variades enguany dedicades a l'univers del circ.
3: Sí, una festa dedicada al circ, a la màgia que va envoltar tota la feina de l'artista, però no és per casualitat. Ens ho explica Irene Gaià, membre del Departament de Programes Públics, Educació i Activitats de la Fundació.
4: Les activitats que oferim prenen com a punt de partida l'imaginari del Circ Calder, coincidint precisament amb el centenari de la seva creació. Apropau-vos a la Fundació el proper dissabte i gaudiu amb nosaltres d'una diada de Sant Joan plena d'alegria, espectacles de circ, activitats d'experimentació artística i moltes altres coses.
3: Sorpreses com malabars, equilibrisme, propostes juganeres, tallers, experimentació artística i molt més, també. Tot això a partir de les 10:30 i fins a les 2 amb un espai obert de pintant ample. Antoni Auguetes, membre de la Fundació.
5: Un dia de portes obertes per visitar el museu, les nostres exposicions, però també un dia ple d'activitats gratuïtes sense inscripció prèvia.
3: Un dia per visitar, per exemple, aprofitar i veure el taller cert o la mostra Retrobar Miró, la guspira màgica a la sala estrella de l'edifici Moneo, però també les exposicions temporals, com ara Horta, Picasso, Miró, Montroig, de Jean-Marie del Moral, New Life After Fire, de Carlos Bunga, o La muntanya encantada, de Carlos Urián.
1: I les festes de Sant Joan ja tenen banda sonora.

0: El grup mallorquí Fades, juntament amb Triquell, han unit forces per publicar Sant Joan. És una cançó festiva que arriba en plena celebració de les Revetlles i que apunta a convertir-se en una de les candidates a Cançó de l'Estiu en català.
1: El tema combina referències a la nit de Sant Joan, els focs artificials, les fogueres i la festa popular, i ho fa amb un llenguatge fresc, desenfadat i ple de clocades d'ull a la cultura pop contemporània. Amb molt d'humor, també, la cançó reivindica les ganes de celebrar, de compartir i de viure intensament aquesta nit, la més curta de l'any, amb permís, de la nit de Sant Joan. De Sant Lluís, volíem dir. Sant Joan, aquesta cançó es pot escoltar ja a totes les plataformes digitals.

0: Són les 9 del matí. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres i el punt informatiu. En aquesta hora del matí és a les carreteres. Hi ha hagut un accident a l'autopista de l'aeroport amb un cotxe volcat que està provocant importants retencions. Connectam amb la sala de control de la DGT, de la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
1: Bon dia. I de sí, en aquest moment trobant tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa i únicament trobant un poquet més de trànsit a l'autopista de Llumallor a l'altura del polígon de Sanons per un vehicle accidentat que està ocupant el carril esquerre. Això és tot per ara. Bon dia.
0: Gràcies, Nelly. I avui el focus informatiu aquí a les Balears el troben també a Sant Joan, a Ciutadella. És el so del primer toc de flabiol al caixer senyor, que ha estat a les 8 del matí, que m'escolten en directe a l'informatiu matí. Un so que indica l'inici del segon dia de festa a Ciutadella després d'una primera jornada amb algunes incidències.
2: Sant Joan deixa prop de 25 assistències sanitàries amb 5 trasllats de dependències hospitalàries, les més greus, 2 ferits amb traumatismes cranioencefàlics. Han estat 2 homes de 59 anys i de 24 envestits per un cavall durant escaragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos allà i traslladat després a l'Hospital Mateu Orfila. La resta varen ser comes etílics, ferides, lleus en aquest cas, a més de 5 o 6 lipotímies per cops de calor. Ho ha explicat Maxi Leira, responsable del servei preventiu de la Creu Roja a Ciutadella, en declaracions a l'informatiu matí.
3: 25 asistencias aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En las Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesboltes y Santa Clara, unas 10 asistencias totales y 5 traslados.
0: També ha estat una nit llarga de celebracions a altres punts de les illes.
2: I la més multitudinària ha estat a Palma, a la platja de Can Perantoni, on la celebració s'ha allargat fins ben entrat el dematí, ben sortit el sol, on la festa, com dèiem, ha durat fins molt tard.
4: Hicimos nuestras birras, hicimos nuestra torrada, a las 12 vimos los juegos, nos tiramos en la playa de para atrás, cerrando ciclos y iniciando ciclos nuevos y pues nada, esperando el amanecer.
5: Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí i hem estat pues, tota la nit aquí i bueno, fins a les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponça.
2: També a la de Talamanca, a Eivissa o a Formentera, amb els tradicionals macarrons de Sant Joan.
0: Festes que coincideixen amb els dies més calorosos de l'any, però les altes temperatures tenen els dies comptats a les Balears. Ho ha avançat a l'informatiu matí la delegada de l'AMET a les Illes.
2: Maria José Guerrero assegura que d'aquí a una setmana, just coincidint amb el canvi de mes, el termòmetre baixarà de manera notable. Serà quan acabi la influència de l'onada de calor amb aire africà al centre d'Europa. L'escoltam.
6: Justo al cambio de mes, pues baja la temperatura y no se descarta que pudiera caer algún chubasco. De todas maneras, falta varios días, hoy es 24, y tenemos que ir vigilándolo, pero esto se para el día 1 o 2 de julio podría haber ese cambio.
0: I a aquesta hora comença la sessió al Congrés dels Diputats, on s'espera que Pedro Sánchez reafirmi la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, quan toca convocar eleccions generals. El president del govern espanyol compareix pels casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn. L'escolta'm en directe.
7: Empezaré por lo primero, por el Consejo Europeo del pasado 18 y 19 de junio, que fue el primero, por cierto, desde el año 2024, se dice pronto, en el que los 27 gobiernos recuperamos nuestro apoyo unánime y cerrado a Ucrania, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente a la vuelta de Hungría al consenso europeo. También sirvió para debatir sobre el nuevo escenario geopolítico y también geoeconómico que se abre tras la firma...
0: Som directe del Congrés dels Diputats, on, com deia, compareix en aquests moments el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el dia.
8: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam jornada, 27 graus de temperatura de bon dematí, una jornada al davant on notarem la calor, però el manco no tant com els dies previs. Avui centrarem, com és lògic, gran part del nostre programa les festes de Sant Joan a Ciutadella. Avui, de fet, és el gran dia. A les 8, fa només una hora, escoltàvem el primer toc de flabiol a Cas Caixer Senyor. Emoció i moltíssima expectació. Ciutadella es desperta després d'una jornada de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Aquest matí estirà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a la plaça i els assajos dels Jocs del Pla, que reuniran caixers i cavallers entorn del port. A partir de les 10 i després de la nostra tertúlia d'actualitat, vos oferirem senyal en directe de tot el que està passant a Ciutadella. L'atenció es focalitzarà en aquests assajos i podrem veure en directe les proves equestres matutines on la colcada practica el corre abraçat i l'ensortilla abans dels jocs oficials de l'hora baixa. Explicarem els detalls a través dels protagonistes, les persones que viuen amb molta passió i sentiment aquesta festa tan nostrada. Com deien, Ciutadella desperta i milers de persones tornaran a omplir els carrers a poc per gaudir d'aquest dia on la seguretat i les càmeres de vigilància es converteixen en una eina clau. Enguany, per cert, s'ha incrementat i millorat el dispositiu per a Sant Joan. 450 efectius s'integren a aquest desplegament especial que incorpora també per primera vegada vigilància aèria amb drons. Tot i la seguretat, també destacam alguns incidents. Els repassam i actualitzam. Xisco Nadal, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Sant Joan deixa de moment dos ferits en traumatismes cranioencefàlics, dos homes que varen ser embestits per un cavall durant el caragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu a Orfila. Es tracta d'un individu de 50 anys d'edat i un altre jove de devés de 8 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. El de més edat va quedar inconscient en el carrer Major d'Esborn a causa d'aquest traumatisme cranioencefàlic que vos comentàvem, que va patir després de ser copejat per un cavall. Poc després va recuperar la consciència i després de ser atès per efectius del 061 va ser evacuat directament a l'Hospital Mateu Orfila en ambulància. El seu pronòstic és reservat fins que se li practiquin les proves pertinents al centre hospitalari mateix.
1: Però la revetlla de Sant Joan també se celebra a altres centres de les illes. Maria Antònia, bon dia. De fet, avui de bon dematí veiem com arribaven, no?, moltes persones o com tornaven a casa i agafaven el transport públic per tornar després.
2: Sí, mitja des de matí. Jo m'he trobat dos grupets de joves. Jo venia caminant en sa cara de son, de dir, vaig a informar Balears d'allò que passa, i hi havia gent que a les 6 i mitja tornava de sa platja de Can Pere Antoni en cara d'alegria com a Maria Antònia nostra.
3: Així és, companys. Emalla ha activat un dispositiu especial de neteja a Palma amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan i aquesta matinada ha centrat a la retirada immediata de residus en els espais més concorreguts de la ciutat. Un total de 32 operaris organitzats en de 9 equips de treball han avançat la seva jornada laboral a les 3 de la matinada per actuar de manera prioritària els punts amb més afluència de persones, com per exemple el Parc de la Mà, Cala Major, Ciutat Jardí, Platja de Palma i Can Pastilla. Posteriorment, a les 5 de la matinada, han treballat a la zona de Can Pere Antoni i una hora més tard a Serenal.
1: Però la imatge d'avui serà el Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol compareix ara, just a les 9, fa pocs minuts que ha començat aquesta intervenció. Ho fa per parlar dels casos judicials que afecten el Partit Socialista i el seu entorn, sobretot arran de la condena de 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. Pedro Sánchez reafirma la seva intenció de continuar la legislatura fins al final, fins al 2027, quan toca de nou convocar eleccions generals. El Partit Popular i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen en escoltar totes les explicacions pertinents. Escoltam el so en directe.
4: En ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos. Señorías, hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama, sentencias que desde el Gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
1: És un petit tas d'aquesta intervenció que analitzaran tot d'una en temps de tertúlia i en què just escoltaven el president del govern parlant d'aquests casos judicials que afecten el Partit Socialista. Un apunt important a banda de la política, ahir es va produir una mort per cop de calor, Maria Antònia.
3: Un treballador de la construcció de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va morir ahir l'hora baixa i, segons fonts de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en aturar i asseure-se va caure i es va colpejar el cap. El personal sanitari li va practicar maniobres de reanimació, però finalment no pogueren fer res per salvar-li la vida. De nou, una crida a la precaució, sobretot per a les persones que treballen a l'exterior.
1: Frase del dia, moment per la reflexió, Xisco Nadal.
2: I de la frase d'avui són uns versos del poeta Àngel González, Àngel González, perquè no era català, un versos que diuen que jo sé que existes perquè tu m'imagines.

0: I després de la reflexió, de què parla tothom avui? No m'ho puc ni imaginar.
1: Per si tenies qualque dubte, Marta Garau, Maria Antònia Esquines, avui tothom parla de les festes de Sant Joan.

0: això, avui hem preparat un programa ben especial en Sant Joan, Ciutadella i Menorca com a grans protagonistes.
1: Recordem,
0: tothom que vulgui saber què ha passat, què passarà, o com se viuen o s'han viscut aquestes festes des de Ciutadella, que ningú desconecti divetres, no s'ha de fer mai sota cap motiu desconectar divetres. Però avui especialment perquè vos contarem tot allò que es cou i es mou a les festes de Sant Joan.
1: Recordem, a partir de les 10, senyal en directe de tot el que està passant. Just després, quan acabi la nostra tertúlia d'actualitat, vos oferirem el que està ocorregent en directe al Pla de Ciutadella. L'atenció, ja sabeu, se focalitzarà als assajos i podrem veure totes aquestes proves aquestes matutines on la Colcada practica allò que ens encanta, no?, poder gaudir en directe el córrer abraçats, l'ensortilla, tot abans dels jocs oficials de l'hora baixa, sense més temps que perdre, i en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, a les fortes, a Miquel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dimecres.

0: Però abans de gaudir de la festa, l'actualitat política focalitza l'atenció en aquesta jornada, el debat i la tertúlia, avui amb la bona companyia dels periodistes. Helena Pipó, bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: Quique Oñate, bon dia.
2: Bon dia, Marta.
0: I ens escolta des d'Eivissa, Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles. Ara te recuperam tot d'una. Ara sí, bon dia, Joan Carles.
3: Ara, què tal? Bon dia i molts anys i bons.
0: Igualment per tu. Començàvem jornada parlant de la intervenció de Pedro Sánchez. Començava just fa pocs minuts, a les 9 del matí. Recordem que és una intervenció o petició pròpia per poder parlar de tots els casos judicials que afecten al Partit Socialista i al seu entorn, sobretot arran de la condena a 24 anys de presó de l'exministre José Luis Ábalos. Sánchez reafirmarà la seva intenció de continuar en aquesta legislatura fins al final, fins al 2027. Recuperam el so en directe del Congrés dels Diputats en la intervenció de Pedro Sánchez.
4: Continúen, habrá nuevos hallazgos, nuevas acciones judiciales. Evidentemente, la derecha mediática y política venderán como una nueva muestra más de esa llamada degradación política, pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, señorías. Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió y lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga. Y nosotros, señorías, lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
0: Volem que es faci justícia, deia el president Sánchez, volem que tots aquells que han tacat, no?, el Partit Socialista i la trajectòria d'aquesta legislatura paguin, que es faci justícia, eren les darreres paraules del president en aquesta intervenció. Què podria passar? Són uns minuts per davant en què Pedro Sánchez ha de donar explicacions davant l'oposició, davant els socis d'investidura. Quique, què podem esperar d'aquesta intervenció?
2: Bueno, per el que ja hem escoltat, s'està preparant per el que queda de legislatura, no? Se distancia en quant al tema de com va abordar el PP en el seu moment, que hem de recordar que el PP va marxar precisament per temes de corrupció i en Sánchez va entrar perquè havia de regenerar les institucions i ara veiem que està assetjat, no?, per molt de casos diferents. Ell està intentant això, mostrar transparència, contundència. Que això ja cadascú s'ho creurà o no, però és el missatge que veig que està intentant llançar, no? I demostrar que com que tot ja ha passat i que el que ve simplement són coses relacionades amb fets que ja han ocorregut i que ja s'han tancat, el que escoltava ara.
1: Helena, yo sinceramente todo lo que no sea dimitir o convocar elecciones me parece hacer rayas en el agua. O sea, van a aparecer más casos. Yo todo lo que hemos podido ver de los informes de la UCO apuntan directamente a que había una directiva arriba, PS, y todo apunta allí. O sea que nos vamos a seguir sorprendiendo, van a seguir apareciendo más casos, todo, la trama es complicadísima, hay muchísimo. Entonces es que el señor Sánchez, como ayer lo decía González, o sea, por responsabilidad política tiene que dimitir o convocar elecciones, pero ya, es que no le cabe nada más.
0: Juanan, primera reflexió sobre aquesta intervenció que es preveu pugui ser llarga i en què Pedro Sánchez donarà explicacions de tot el que està afectant al Partit Socialista, que no és poc.
3: Bueno, Pedro Sánchez, jo crec que en 8 anys ha après moltíssim i de fet el consider actualment un dels mestres de la comunicació i el que farà és el que ja estem sentint, no? Tirar pilotes per en fora, dir que això no té res a veure amb ell, pràcticament que no té res a veure amb el seu govern, com si en José Luis Ábalos no hagués set el seu número 2, no hagués set el ministre més important durant la seva primera legislatura. No és que el cessàs per corrupció ni res, sinó perquè ja li arribaven algunes informacions a en Pedro Sánchez de que Ábalos podria tenir una vida, diguem, dissoluta i es podria estar apropant a la corrupció. És un moment fosc pel Partit Socialista que, francament, està en descomposició i ho seguirà cada volta més i costarà més reflotar-lo per part de la militància per cada dia que en Pedro Sánchez aguanta tant la secretaria general del Partit Socialista com la presidència del govern. No anima ningú a que tingui cap tipus d'esperança en una davant electoral, ni molt menys, perquè en Pedro Sánchez ja mos ha fet veure moltes voltes que ell és un perfecte dominant del manual de resistència, aguantarà fins al darrer dia, encara que la corrupció segueixi esquitant aquest govern és bastant paradòxic, no?, que el portaveu del Partit Socialista, que en la moció de censura que va tombar en Mariano Rajoy, fos una persona que reivindicava transparència, que clamava contra la corrupció, però aquesta persona, aquest portaveu del Partit Socialista, aquesta setmana ha estat condemnat a 24 anys de presó. I això ha estat en exercici, no un ministre que després l'han condemnat després de ser-ho molts anys, no, no, un ministre en exercici. Per tant, jo penso que en Pedro Sánchez, les explicacions que puga dar, me les podem imaginar, però l'assumpció de cap tipus de responsabilitat política no va amb ell.
0: Clar, ha començat parlant d'aquests casos de corrupció, ha fet referència a tot el que suposa una taca, ha utilitzat aquesta paraula en concret per al Partit Socialista. Es preveu que també parli de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, són molt de fronts oberts. Mm-hmm.
2: Sí, sí, no, estic d'acord amb el que deies. I precisament el que s'haurien de demanar molts és, molts que siguin de l'àmbit progressista, és si tolerarien això en el cas de que fos el candidat, per exemple, de, en el seu moment M.Rajoy, no? Ara que deies aquest comentari, bueno, pues, clar, aquesta pregunta, no? Se toleraria que un candidat de dretes estigués en aquesta situació en el front del govern? Pues és mal de dir. Ara bé, també és vera que jo, per exemple, personalment, amb el tema de Naldama, que crec que, bueno, estan molt contundents, a justícia, amb tot dos, millor dit, amb en Coldo i amb en Navalos, però amb el cas de Naldama, hombre, hi ha un punt allà de que me fa també, i jo crec que això és, però no per justificar res, però sí que dona a entendre un poc que hi ha, que surti una persona que és que va corrompre en els altres dos i que ho varen facilitar i que quedi en cap tipus
0: sobretot
2: de...
0: Sobretot la diferència de condenes,
2: claro,
0: no?
2: Ni clar, pagant gairebé res de lo que va robar.
0: I quin missatge trasllada, ni, no?
1: Jo, ja, però jo... és que la llista de casos de col·laboradores con la justícia, sí, a los que se les
2: Balears,
1: premia...
2: Sí, precisament, n'hi ha molts.
1: És que, vamos, ayer havia un article de Mallorca Diario de un compañero que también col·labora aquí en este programa... Y la lista era innumerable, o sea, pero eso es un hábito normal, o sea, quien colabora con la justicia, pues tiene premio, vale, que no es lo...
0: Però mira, i tal vegada el Miceu ens pot ajudar aquí, però un premi...
2: Tan gran?
0: Exactament, Joan Carles, un premi que suposa res, és que no entrarà el dama a la presó.
3: No, se li suspensa pena, se li condena a més de 4 anys de presó i se li suspensa pena aplicant el que es coneix una prerrogativa, una facultat... que es diu una atenuant qualificada. Aquesta atenuant qualificada suposa que quan les declaracions d'una persona, la intervenció d'un acusat, són necessàries per esclarir i condenar altres acusats, és a dir, han de ser necessàries, han de ser imprescindibles, ha de portar informació que d'altra manera no s'hagués pogut aconseguir. D'aquesta manera es poden aplicar prerrogatives com, per exemple, la suspensió de la pena. Hem de pensar que també pels delictes pels quals han estat condenats és molt important la jerarquia. I no té per això en Coldo i Navalos hi ha 6 anys de presó de diferència entre un i l'altre, tot i va participar en la trama de manera igualment activa. En aquest cas, va en funció del nivell de responsabilitat. Sense que hi hagués el corrupte, no hi hauria el corruptor. Sense un corrupte que es prestàs a fer-ho, el paper del corruptor hagués quedat en res. En Aldama no se'n va de rositas, li queda una condena penal per tota la vida, li queden els antecedents penals fins que es puguin eliminar i és simplement el que s'ha fet és aplicar la llei. Per exemple, vull recordar, no sé si era el cas Gürtel o el cas Kitchen, que és un propi regidor del Partit Popular, que havia estat el que havia iniciat aquesta causa posant informació relativa a aquest presumpte cas de corrupció en mans de la justícia, aquest home va ser indultat pel govern, no? Per tant, sí que hi ha d'haver premi en el que ajuden a esclarir dubtes, en els que contribueixen a administrar justícia i en els que posen informació de conductes criminals a l'abast de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Això, Naldama, penso que va ser molt explícit aquesta setmana, quan sortim de jutjat, animava a la resta de persones que podrien tenir un rol similar al seu a cooperar. Perquè aquí hem vist dos estratègies, enfrontar-se frontalment a la justícia i negar-ho tot, o cooperar. I en aquest cas hem vist que cooperar en el context d'aquesta trama ha tingut aquest premi que és simplement l'aplicació de la llei, d'aquesta atenuant qualificada. Podien anar aquests missatges per anar a l'Eire Díez, podien anar per altres persones, per exemple, en el cas d'en Zapatero, que podrien també tenir una informació molt privilegiada. Jo penso que és una cosa que aviat anirem sabent, perquè això és només el principi d'una cascada de condenes de corruptes vinculats en aquest govern i en el Partit Socialista.
1: Yo quiero decir también una cosa que apuntar. He dicho que tiene una pena, un penal, pero también tiene que devolver el dinero de todas las comisiones. O sea, no solo le pesará esa condena penal, pero también tiene que devolver todo el dinero de las comisiones. O sea, no se va de rositas.
2: Però no els 3 milions i pico, 3,7 crec que és inferior.
0: Bueno. Recuperant la intervenció en senyal en directe del Congrés dels Diputats, que just està fent al·lusió a la seva dona, Begoña Gómez, que recordem que precisament avui, dimecres, és el dia que ha d'entregar el seu passaport. Ho escoltam.
4: Sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Señorías, analizando estos hechos, cada uno puede extraer sus propias conclusiones. Yo voy a compartir con ustedes y con los ciudadanos las mías. Primero, yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Lo que le pido a la justicia, señorías... Lo que le pido a la justicia, señorías, es que sea justa, que sea justa. Y por tanto, señorías del Partido Popular y de Vox, indígnese cuanto quieran al conocer las actuaciones de determinados personajes. Por muchos aspavientos que hagan, no se indignarán más que yo, créanme. Pero no sean hipócritas, no sean hipócritas, no sean cínicos. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un fiscal general, hoy ya exfiscal general, cuando presumen, impúdica y públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario.
0: Feia referència al cas de la seva dona, Begoña Gómez, dient que la justícia ha de ser justa, no? Pedro Sánchez, era inevitable que, a banda de parlar dels casos que afecten el seu partit, com els de l'exministre José Luis Ábalos, el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, parlàs de la seva dona. Clar, s'ha jutjat, s'ha criticat, s'ha valorat molt, Joan Carles, les mesures contra Begoña Gómez, que si la retirada del passaport era una mesura extrema, de fet, el jutge Peinado també se troba en el punt de mira per part d'una comissió de jutges per aquestes decisions. Com a missè, quina és la teva opinió al respecte?
3: Aquí el jutge Peinado el que ha fet és estimar una petició que feia una part de l'acusació, no?, que era la retirada de passaport. Jo no som penalista, però personalment no veig que existeixi aquest risc de fuga, aquesta necessitat d'aquesta mesura cautelar en aquest moment, un moment no només que la senyora Gómez té un clar arraig en aquest país, sinó que el seu home és un president del govern en funcions. Vull dir, si no estàs exercint les funcions de president del govern, sí que varia com una mesura cautelar justa, necessària i raonable. Ara, en aquest context, a mi m'acosta molt de creure que existeixi un risc real de fuga per part de la senyora Gómez. Normalment, la llei d'enjuiciament criminal el que té en compte són diversos criteris, no? El tema de l'arraigo, el tema també del nivell de penes en els que s'enfronten, i això podria haver influït en l'autor i en aquesta decisió. No només ella, sinó que la seva assistent, que crec que es diu Cristina Fernández, si no m'equivoc, també ha hagut d'entregar el seu passaport, ja ho va fer ahir dimarts, si no m'equivoc. Jo em pareix que és una mesura que des d'un punt de vista jurídic tal volta la veig desproporcionada, tal volta la veig innecessària en aquest context, i bueno, precisament per unes acusacions que fa o que permet intuir el jutge Peinado en el seu auto fent referència que inclús la policia que està a la Moncloa podria ajudar, podria contribuir que en Begoña Gómez es fugués del país, això li ha valgut que, per una manera molt ajustada, amb un vot de qualitat de la presidenta, s'obri un expedient en el jutge per analitzar si podria haver alguna conducta sancionable. Recordem, en qualsevol cas, que els jutges no tenen jefes, els jutges no tenen caps. ¿Vale? Per tant, no vendrà mai la presidenta del Tribunal Suprem, del Consell General del Poder Judicial, a qüestionar la decisió d'un altre jutge, perquè els jutges, segons l'article 117 de la Constitució, estan únicament sotmesos a l'imperi de la llei, que és la seva única jefa. Per tant, si Begoña Gómez vol recórrer, tindrà tots els recursos a l'abast que li permet la llei, qualsevol cas, com a conclusió, m'apareix una mesura innecessària, però que ja mos alerta també de per quin caire podria anar aquesta instrucció.
2: Jo crec que és una mesura que cerca precisament humiliar i que cerca el titular i estigmatitzar el cas i intensificar-ho. Precisament per lo que està comentant el company, no? Vull dir, una persona que està vinculada, que té el seu amo és president d'Espanya i que està aquí, no, és molt difícil que, vamos, que se ficàs en aquell escenari, no? De fet, dues organitzacions policials han denunciat precisament que s'adoni a entendre que s'escolta del president donar ajudes a fugar.
0: O interpretar aquestes paraules com a una ofensa, no?, cap als cossos de seguretat.
2: Clar, perquè es dona a entendre que hauria possibilitats reals de que la policia que està més a prop del president o de l'entorn del president i la seva dona poguessin ser capaços de donar suport en això, que seria molt greu que realment que ajudassin a fugir. És veritat que tenim el precedent d'en Puigdemont, però crec que és molt diferent.
0: Elena, no consideres aquesta hipòtesi poc probable?
1: Jo és que a mi el que me llama la atenció és que nos rasguem molt les vestidures perquè la mujer del president, com una ciudadana más, tenga que presentar el passaporte. A ver, si un juez ha decidido que tiene indicios para sospechar que esta mujer se puede escapar y le pone estas medidas y ella no está de acuerdo y su abogada tampoco, pues que lo recurran y la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si revoca esas medidas o no. Ya está, punto y final. Entonces, también me llama la atención, o sea, cuando ha habido casos de prisión preventiva y luego no se ha juzgado a esas personas y aquí no pasa nada, ¿sabes? O sea, y que porque ella le pidan el pasaporte, o sea, tengamos que poner en cuestión el Estado de Derecho. Poco menos. O sea, es que ella es una ciudadana más. No tiene ni agenda institucional, ni cargo público, ni sueldo público, y ahora va a ir a juicio presuntamente porque su trabajo es incompatible con esas supuestas influencias que ha podido tener por ser la mujer del presidente.
0: És just la referència a la que feia, no?, fa uns minuts el president del govern en aquesta intervenció al Congrés dels Diputats, una petició pròpia per part del president per tal de poder aclarir o aportar un poc de llum sobre tots els casos que estan afectant el Partit Socialista. Tot d'una, ampliem els detalls, veiem com se desenvolupa aquesta sessió al Congrés dels Diputats, però ara, si me permeteu, 9:31, petita pausa per publicitat a la part de tele del nostre programa, a la ràdio, escoltem el bisturí de Javier Alarcón.

0: El bisturí. Javier Alarcón.
1: Buenos días. Aunque usted no pueda creérselo, la noticia del día no es la corrupción. No son los casi 50 años de cárcel de los amigos baleares en el socialismo. Los que usaron las mascarillas para taparse con el dinero público. El ramalazo de corrupción que precisamente el Tribunal Supremo abría en su sentencia la investigación en la Audiencia Nacional. Que por eso seguramente el inicio del juicio empezaba con la carta de amor a la legalidad de la expresidenta señora Armengol al tribunal condenador. La noticia no es la corrupción, resulta que es la respuesta a la corrupción, esa que no sabíamos por dónde nos iban a salir y que estos genios de la gran familia Sánchez se están dedicando a difundir. De encontrar joyones en un despacho a que todo el mundo lo recibió. Lo que era un auto de procesamiento impecable por 4 delitos a la esposa del presidente, transformado en investigar al juez por pedir un pasaporte. Lo que iba a ser una condena ejemplar a la cúpula del socialismo, a los hermanos de sangre del Peugeot, lo que parecía que iba a ser un pedir perdón para poder mantener vivo todo este sinvivir en que nos tienen encerrados en esta cárcel de incertidumbre, a que Aldama no ingrese en prisión. O lo que es peor, poco menos, que jamás se había visto antes, todo eso de lo que en Baleares precisamente fuimos pioneros. Felice de Rositas, Oliver con Munar, Vicens con Nadal o Castillo con Matas, cientos así, donde ninguno de la fosa séptica de la familia hizo otra cosa que alabar y jalear políticamente esas condenas. Y ya mañana, siempre entre hogueras, más.
2: Són les 9:33, continuem en directe aquí al dia, com sempre a través de la ràdio, a través de la televisió, amb molt de fronts oberts també avui, perquè tot d'una partirem a Ciutadella per oferir-vos senyal en directe de tot el que està passant, oferir-vos també els assajos dels Jocs del Pla, amb aquesta senyal aèria a través dels drons tindrem una panoràmica perfecta per poder saber el que està ocorregant minut rere minut i comptarem també amb autèntics protagonistes d'aquesta festa. Però també dèiem que avui el focus està a la política, com és lògic, hem estat pendents de tot el que estava passant al Congrés dels Diputats amb la intervenció del president del govern, Pedro Sánchez, si vos sembla, després tornem, però mentrestant no volem deixar de banda altres qüestions que també formen part de l'actualitat d'aquest dimecres. S'ha donat un pas important a la recuperació de l'edifici de GESA, d'aquests 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees i ahir ens va comunicar que seria un despatx d'arquitectes, Crucio Ortiz, que s'ha aconseguit la millor proposta a través de la seva feina. Han de dir que tenen un recorregut importantíssim perquè han fet edificis molt emblemàtics, tenen una trajectòria prolífica que compta, per exemple, amb projectes com la Cartoixa de Sevilla, el Metropolità de Madrid, el Rijksmuseum d'Amsterdam. Ells han estat els seleccionats per poder donar vida, no?, en aquest edifici que forma part de la façana marítima de ciutat. Un projecte que neix en la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però clar, com s'aconsegueix, no?, com se manté l'essència d'un edifici emblemàtic i s'aporten les novetats, sens dubte, és un equilibri complicat. Demano una primera ronda als meus companys de taula, abans de parlar amb els protagonistes d'aquest projecte, aquest despatx d'arquitectes. Què en penseu? A la fi arriba, Helena, després de tant de temps, perquè són molt d'anys, són dècades tancat, i de sobte arriba aquest projecte, ara compartim algunes de les imatges amb els espectadors que poden recuperar els oients, de com podria quedar, no?, el projecte final. Què en penseu? Tot arriba.
3: Pues al final el alcalde ha puesto el cascabel al gato. O sea, después de décadas, lo que tú has dicho, o sea, este edificio lleva cerrado o sin uso desde el año 2008. En el 2007 se declaró como bien de interés cultural y en el 2025 lo compró el ayuntamiento y bueno, en el 2026, o sea, apenas un año después, ya tenemos un proyecto que previsiblemente empezará el año que viene, en el segundo semestre del año que viene. Y bueno, pues no podemos ser. Ahora, también hay que decir, primero contentos, pero claro, del proyecto hay que pasar en la realidad. Y esperamos verlo cumplido. Porque no, aquí sí. Anuncios hay un montón, muchos anuncios, pero luego realidades pocas.
2: Segur que això serà una realitat. Ara bé, la pregunta és quan, és veritat, és una pregunta molt interessant, però també ens demanem de quina manera. I per això poden saludar Antonio Cruz, al capdavant de Cruz i Ortiz Arquitectos. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa.
4: Hola, buenos días.
2: Les ha tocado a ustedes un reto absoluto, porque aquí los baleares tenemos muchísima estima a este edificio que, como comentaba aquí mi compañera periodista Elena, ha permanecido cerrado durante décadas. Cuéntenos qué es lo que pretenden ustedes hacer, cómo combinar ese equilibrio entre conservar

0: massa temps tancat, com passa també a la plaça de Major, no? De Palma, per exemple, que és un altre tema que queda ja pendent, però en aquest cas, home, jo m'agradaria veure, visualitzar més com serà l'entorn de la part que queda buida, per imaginar-me com serà, si realment se mantindrà el tema verd, no? Perquè, i que sigui un espai que sigui d'accés públic sense cap problema, com un parc més o una cosa així, perquè realment el que m'agradaria també veure són aquests projectes o aquestes inversions tan milionàries per canviar la fisonomia de la ciutat en aspectes, doncs, per exemple, com espais verds, que és que necessitem espais verds perquè és tremendo i en la calor...
1: I de moment també t'han dit que serien conservadors respecte a aquests espais verds. Juan, en darrera aportació, te deixem un titular per valorar la proposta que explicava en directe Antonio Ortiz, l'arquitecte responsable i guanyador d'aquesta proposta.
2: Es cura una ferida a la Bahia de Palma que tenia moltes dècades. El projecte apareix molt interessant i el que és important és que aquest espai es recuperi per la ciutadania de Ciutadans de Palma i per tots aquells que passen i gaudeixen de la Bahia de Palma, que és un dels llocs més polits de les Illes Balears, més emblemàtics, amb unes vistes espectaculars des de la catedral, i coincidint amb en Quic, espero que sigui un espai que es recuperi amb moltes zones verdes, amb molta ombra, un espai molt peatonal, molt urbà, i que no s'oblidi mai, ja veurem els usos que se li donen d'an. Es parlava d'un museu d'art contemporani, no sé si és el que realment necessita la ciutat de Palma en aquest context, però espero que l'alcalde, a més d'haver posat fil a l'agulla, escolti la ciutadania sobre el que hauria de ser aquest espai i l'ús que hauria de tenir.
1: Escoltem en directe el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui respon a la intervenció de Pedro Sánchez al Congrés.
3: Por cierto, ha hablado usted de su mujer y de su hermano. Muy bien. Ha dicho usted que todo eran informaciones falsas, medios falsos. Qué torpes son los jueces, ¿verdad? Muy bien, dice usted que se atendrá a la sentencia. Yo también. Deje usted trabajar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y deje usted trabajar a la Audiencia Provincial de Madrid. Déjeles, déjeles. Y ya veremos lo que ocurre, señoría. Este es el problema de todo esto. La absoluta falta de moralidad de quien ostenta la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero, usted es el nexo político corruptor. Da exactamente igual si lo sabía todo o parte de las fechorías de los suyos, aunque todavía no terminamos de aclararlo. ¿O es usted un superhéroe al que no se le escapa nada, o és un incompetente al que l'enganyen todos, hasta en su casa?
1: I no sé, abans deia Sánchez, referint-se al cas de la seva dona, després també ha parlat del cas del seu germà, que la justícia havia de ser justa. Ara escoltàvem el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, dient que confia en que la justícia faci el seu treball. També ha qualificat a Sánchez com a nexe polític corruptor. Elena.
4: Bueno, yo creo que con la última sentencia de Ábalos queda clarísimo, es súper contundente. O sea, es que habla de organización criminal, o sea, de influencias. O sea, es que queda clarísimo. Y este es uno de los casos. Luego vamos a ir desvelando cómo va a ir toda la trama.
1: 9:46. Si me permeteu, hem de fer una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: 9:48, continuem aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió. Vos trobeu just ara amb temps de tertúlia aquests minuts que dedicam al repàs de l'actualitat, que avui també passa per altres qüestions que no tenen a veure amb la política. Focalitzar amb l'atenció dins l'àmbit local per parlar de xifres que tenen a veure amb el turisme. Una de cada quatre persones treballadores de les illes fan feina relacionada amb el turisme. Són dades de l'Institut de Turisme d'Espanya que ens explica que ja són poc més de 177.000 persones les que tenen feina vinculada a algun tipus d'activitat turística a les illes. Això suposa un increment, no molt alt, però sí representatiu, d'un 2% més que l'any passat. I en el conjunt d'Espanya, el sector supera lleugerament la barrera dels 3 milions de treballadors, amb un augment de quasi 90 treballadors més que l'any 2025. Vivim del turisme, podríem ja confirmar, no?, que si un de cada quatre treballadors de les illes fa feina, és evident que hi ha un vincle molt especial, molt important, respecte a viure del turisme. Joan Carles, començo per tu. Quina importància té? Perquè, clar, quan parlem de model econòmic, aquí sí poden confirmar que som un model econòmic focalitzat en el turisme. Un 25% dels treballadors s'hi dedica.
1: Efectivament, Marta, en un context d'un cert ambient de turismofòbia generalitzat, és important posar les cartes sobre la taula i parlar de la importància que té el turisme com a motor econòmic, no només de les nostres illes, sinó també del nostre país. Això, defensar el turisme, defensar-lo com a motor econòmic, no és incompatible, lògicament, en què s'estableixin límits per garantir la qualitat de vida de residents. I tampoc és incompatible en reivindicar la diversificació i la potenciació d'altres sectors, com, per exemple, el nostre sector primari de les Illes Balears, no? Però sí que penso que, a sort de la veritat, el turisme és el nostre impuls i hem de fer una reflexió pensant que una de cada quatre persones d'aquestes illes depèn d'aquesta indústria i que no té res de dolent, que és tan legítima, tan legal i tan bona com qualsevol altra. Com tot, no? Com tota la vida. Sempre en mesura és molt positiu. Jo penso que aquesta és una bona dada, que és una bona notícia també per les nostres illes i que el turisme, els ingressos segueixin creixent i segueixin aportant productivitat i producció a les nostres illes és una bona notícia.
0: Quique, Helena, com interpretar una notícia? 25% de tots els treballadors de les illes es dediquen al turisme.
2: Són dades de puestos de trabajo directos o...
0: Exactament.
2: Són directos.
0: Directes de l'Institut de Turisme d'Espanya. Són activitats que fan feina directa, però també vinculada a activitat turística. Vols dir que pots fer feina a un hotel, però pots fer feina també a una agència de viatges vinculades o directes.
2: Bueno, entonces los indirectos son muchísimos más, porque si tenemos en cuenta, yo qué sé, los suministros, equipamientos, alimentación, uniformidad, claro. O sea, hay tantos trabajos que están relacionados directa o indirectamente al trabajo. Yo creo que en este momento, o sea, la evidencia de que tenemos un modelo económico que depende casi exclusivamente del turismo y que él apunta que hay que eso no es compatible con otras cosas. Yo creo que aquí habría que apuntar que tenemos la fortuna de que lo que más esto es nuestro entorno. Entonces, eso es lo que hay que proteger y tal, porque es lo que da vida a nuestra economía turística. Y que al mismo tiempo que cuidamos esa... No hay que olvidar el aspecto... Encontrar el equilibrio entre el motor económico, el motor social y el motor ambiental. O sea, que esos recursos que nos aporta la economía turística, pues que sirva para el bienestar de los habitantes de nuestras islas y que también sirva para proteger nuestro entorno.
0: Vols dir que no se demonitzi tampoc el turisme.
2: No. Y que cuidemos nuestro entorno porque es nuestro factor clave de todo.
0: Clar, però és veritat que ara està molt en el punt de mira, no? Recordar, manifestació a finals de juliol, la pressió que exerceixen els turistes sobre els residents, si han contribuït o no a la causa de l'augment de preus. Ara mateix el turisme està en el punt de mira sobre aquesta doble vessant, perquè és necessari, evidentment, per tirar endavant la nostra economia, però també hi ha algunes veus que apunten, però a quin preu? Molt complicat aquest equilibri.
3: És que aquesta dada el que crec que evidencia és la dificultat que implica transformar el model. Jo m'ha recordat una entrevista que li vaig fer fa bastant d'anys en els cares el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, quan era batlle de Calvià. Record que li vaig xerrar amb el tema de transformar turísticament un municipi que és pioner en turisme a nivell mundial, podríem
0: com
3: dir.
0: Com és Calvià, clar.
3: Com és Calvià. Uh-huh. I record que em va dir algo així com, no recordo exactament la frase, la dada, però era més del 80% dels treballadors donats d'alta seguretat social a Calvià fan feina directa o indirectament en el turisme, no? I això era, m'ho deia, com donant a entendre que era impossible o que se veia incapaç de poder transformar o poder fer segons quines mesures contundents perquè afectarien un sector que era totalment majoritari, no?, en el municipi. Clar, però això, aquesta dada el que fa és que dificulta precisament poder transitar cap a un
0: clar.
3: Model més equilibrat, com comentava en Helena, no?
0: Que o sigui, la pregunta seria com adaptant aquest model que tenim, que no el podem canviar perquè les xifres parlen per si soles, perquè sigui més sostenible, més equilibrat...
3: Sí,
0: més...
3: bueno, el debat que tenim des de fa més de quasi 30 anys ja, no? I si mirar els retalls del diari de Meroteca, ja se xerrava d'això en els anys 80, fins i tot abans, en els 70, de què implicaria... Ho veig difícil, sincerament, i aquestes dades dificulten encara més, tot i que són positius a nivell laboral, perquè donen feina i creen una societat de tal. Després també hem de veure, per exemple, el recent informe Fènix, que parlava, ara que s'ha comentat la turismofòbia i això, que les condicions materials que genera el nostre model són perjudicials o no són suficientment positives per la majoria social, i això fa que se creïn aquesta situació. No iran cap a un escenari encara més en contra d'un model que, evidentment, ha duit moltíssimes riques a les Balears, però si xerres amb gent que va començar a fer feina en els anys 60 amb turisme, ara critiquen on hem arribat. I això mos ha de fer també pensar que realment és possible canviar el model i mantenir el que tenim, però transformar-lo en un altre... Per això se necessita un projecte realment turístic. Jo crec que no hi ha realment un projecte turístic. Cada govern, entri qui entri, pues, se deixa endur per la corrent del turisme, que cada vegada és més forta, i estem on som ara per això, perquè no hi ha una direcció clara de què se vol fer amb el turisme.
0: Juana, interessant els arguments dels teus companys, perquè han plantejat la visió des de diferents postures. Helena parlava del respecte que s'ha de tenir el turisme com a motor, Quique parlava de com arrossegam aquest model des de fa uns anys i que és com un dia de la marmota, que sempre s'intenta millorar però que no s'arriba a un punt en concret. Quina és la teva visió?
1: Una posició intermitja. Jo penso que efectivament, no hem de perdre de vista... que el turisme és el motor econòmic del nostre país, de les nostres illes, ho seguirà sent. I tampoc hem d'aspirar a un canvi d'aquest model, vull dir, perquè aporta molta riquesa, ho situa com una comunitat amb uns índexs de benestar altíssims, i penso que és molt positiu que siguem punters en el turisme. A més, jo penso que som un referent no només en els mediterranis, sinó en tot el món, en quant a model turístic, en quant a qualitat turística, en quant a qualitat de servei. Tenim uns empresaris espectaculars, uns treballadors que ho són encara més. Jo penso que això ho hem de reivindicar i ho hem de potenciar, insisteix, que això no és incompatible amb potenciar la diversificació econòmica d'altres sectors. Jo penso que Balears, on sí que hem de fer un esforç, i penso que actualment s'està fent, i en Joan Simonet n'és un bon exemple, és potenciar el sector primari i vincular-lo precisament en el turisme, i fer que restauradors, que els hotels posin producte local, que posin la nostra llet, que posin la nostra mel, que posin la nostra sobrassada a les cartes, en els bufets, en els restaurants. Penso que també hem de reivindicar això, no? Tal volta pensar menys en sushi, tartar i demés, sinó en reivindicar la nostra identitat també gastronòmica, no? Per què no es pot posar un frit mallorquí a un hotel de 5 estrelles, que és espectacular, o un arròs brut, o un guisat de peix? Jo penso que això és el que hem de reivindicar i hem d'intentar vincular. Penso que aquesta és encara la missió pendent del teixit empresarial i també per part dels governs, la unió i el nexe entre sector primari i sector turístic.
0: Un darrer apunt, ens queden 2 minuts i mig, així que, si vos sembla, faig ronda de titulars sobre un tema que preocupa moltíssim a les famílies durant l'estiu, com és conciliar. Ja sabeu que a vegades és missió impossible, és molt difícil. Vull referir-me a la segona convocatòria del xec Cangur, que s'amplia les activitats estivals, com per exemple l'escoleta matinera, els campaments, amb un import de fins a 1.000 euros per infant. Són unes novetats que es van presentar ahir a la Conselleria de Treball i que intenten facilitar aquesta conciliació tan complicada a vegades. És un xec dotat amb 1,25 milions d'euros que manté la subvenció per la contractació d'un treballador per a la cura de menors fins a 4.000 euros. Una valoració sobre aquesta mesura que de ben segur serà benvinguda per molts de pares i mares, Helena.
2: No, desde luego, porque las actividades, bueno, los campamentos o las actividades que hay en verano son carísimas, de verdad te lo digo.
0: Una familia que temes de un fill, claro,
2: se le hace muy cuesta arriba, o sea que bienvenidas estas ayudas. Pero yo aprovecho que tengo mi perspectiva desde la náutica, que trabajo en un medio náutico, para animar a todos los aquellos que tengan un club cercano a llevar a sus hijos a los clubes náuticos, donde aprenderán un deporte que además aporta valores, que no es nada caro y que, bueno, y que encima que quizás le puedes enfocar a su próximo trabajo. Perquè allí hi ha molt treball, en el sector nàutico.
0: Quique?
3: Crec que ningú estarà en contra de la mesura, no? Sobretot els que hagin de pagar aquest estiu. Aquestes despeses... Ara bé, igual que també hi ha crítiques de vegades contra segons quines ajudes socials, no? I la certa dependència que pot crear això, això ens ha de fer també reflexionar precisament de per què hem de recórrer en aquest tipus de mesures, per què hem de necessitar tenir aquests espais perquè la feina no ens dona temps suficient per poder passar amb els infants el temps que voldríem. Bé, ho deixo una mica per repensar una mica el model sencer, evidentment, però celebrar que també que haurà ajudes i que segur que trauran de molt de problemes a moltes famílies.
0: Quique, Joan Carles, Helena, moltíssimes gràcies a tots tres, que tingueu un bon Sant Joan.
3: Igualment.
2: Igualment.
0: Tot d'una, partim cap a Ciutadella. Notícies i continuem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Finalitza la primera intervenció de Pedro Sánchez al Congrés per defensar la seva posició respecte de les investigacions judicials vinculades al PSOE i al seu entorn. Durant mitja hora s'ha referit als casos que l'afecten, molts dels quals ha considerat lawfare, insisteix que no avançarà eleccions.
6: Buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras. Nada más y nada menos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: Manté Pedro Sánchez que lluitará contra la corrupción.
6: Ese proceso, de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
5: I respecte de Zapatero, de l'expresident també imputat, manté la seva confiança.
6: Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
5: En tot ha dit Pedro Sánchez, creo en el sistema.
6: Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo.
5: I després de Pedro Sánchez ha estat el torn del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha finalitzat ja aquesta intervenció, una intervenció dura en la qual ha tornat a demanar eleccions.
7: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
5: En aquests moments el ple intervé el portaveu de Vox, Santiago Abascal, una compareixença de la qual ja vos informarem al proper espai informatiu. Perquè el punt d'actualitat és el Congrés, també, però el tenim, com no podia ser d'altra manera, aquest 24 de juny a Ciutadella, perquè a aquesta hora està previst que comencin els assajos dels Jocs d'Esplà. Allà tenim Axel Camarasa. Axel, bon dia, conta'ns, com va?
8: Bon dia. Doncs moltíssima gent que ja s'acumula, que fa acte de presència aquí a Esplà de Sant Joan de Ciutadella, la majoria cercant les poques ombres que hi ha perquè fa moltíssima calor. Està previst que en pocs minuts arribi aquí la cualcada, que avui de matí està formada per 87 caixers i cavallers. Aquí es faran aquests assajos dels Jocs d'Esplà. Una vegada finalitzin, s'iniciarà el Caragol de Santa Clara. El dia ha començat, però, a les 8 en punt del matí, amb el primer toc de Fabiol, que, com és habitual, dia 24 de matí, fa el fabiolès substitut Juanlu Jalabert. El plat fort de la jornada són, però, precisament, els Jocs d'Esplà, que està previst que comencin a les 8 de la nit. En aquest acte, un dels més massius de Sant Joan, l'aforament, recordem, està limitat a 25.000 persones.
5: Gràcies. És la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Ciutadella. Pel que fa al balanç d'incidents, Sant Joan deixa de vers 25 assistències sanitàries en 5 trasllats a centres hospitalaris. Dos d'ells han estat donats d'alta. Una tercera, una dona de 62 anys que ha patit una fractura al braç, continua encara ingressada a l'Hospital Mateu Orfila. Idò, amb aquesta informació arribarem a les 10:04. Actualitzem, tornem amb més notícies a partir de les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts. Ens atam aquesta segona hora de programa. Aquí al dia continuem amb Romina Huesta als comandaments tècnics i amb moltíssima il·lusió, molta energia i amb ganes de poder compartir amb oients i espectadors aquest dia tan especial. Senyal en directe tot d'una del Pla de Ciutadella, on hores d'ara comencen a celebrar-se els assajos per als Jocs de l'Hora Baixa. Aquest acte matutí que serveix perquè els cavallers i els seus cavalls escalfin, reconeguin el terreny i practiquin totes aquestes destresses dels jocs tradicionals que s'executaran de manera definitiva a l'hora baixa, cap a les 8. Comença a poc a omplir-se aquest pla de gent. De bon dematí ja veiem com es comencen a arribar les persones que desperten després d'una nit de festa, tot i que seguim amb altes temperatures perquè de moment tenim 30 graus. Recordem que avui ja no tenim l'onada de calor dels dies previs. No és que s'agreugi, però dona una petita treva, tot i que, com dèiem, acaba, no?, aquesta gran onada. Xisco, molta il·lusió i moltes ganes de poder gaudir d'aquesta festa que just està començant a escalfar motors.
1: Així és, tu ho deies, la temperatura fa que sigui un dia perfecte per gaudir d'aquests assajos que just són a punt de començar. Un total de 190 cavallers i caixets s'han inscrit per participar en aquesta festa, 15 més que l'any anterior. Ja es troben a peu de terreny i ara per ara l'afluència de públic no és molt alta, però veient com la gent està entrant en aquest, aquest pla de Ciutadella. Una imatge que es repeteix any rere any. Són les 10 i 6 minuts i la gent ja s'ha despertat, ja ha berenat i aprofiten, després de ser la vetlla de Sant Joan, per començar en aquest pla per veure els assajos d'allò que seran els grans jocs d'esplà d'escap vespre. Tot i que he de dir que per veure-los de prop, els assajos des de matí són la millor opció perquè, evidentment, no hi ha tanta de gent.
0: És que és vera, és una bona opció perquè, com tu dius, no hi ha tanta afluència de públic, tot i que és vera que així mateix no són molt concorreguts. Tot d'una anirem alternant algunes de les càmeres per oferir-vos diferents visions de tot el que està ocorregant en un dia important. Per cert, els dispositius de seguretat fan feina de valent, els cossos de seguretat fan feina, podríem dir, a ple rendiment, sumant tots els efectius, se pot aconseguir pràcticament el miler de persones. Només avui al matí, als Jocs del Pla, hi ha 450 efectius i presència de policies de totes les illes, perquè entre la xifra de policies locals, entre els de Ciutadella, per una banda, els que venen també de Mallorca, d'Eivissa, més la resta de municipis de l'illa, arriben als 180. O sigui que podríem dir que coordinar aquest contingent és un treball de precisió, és quasi un treball quirúrgic. Estem combinant algunes de les imatges d'aquest centre d'operacions on la policia local analitza, no?, quins són els punts calents, quins són els focus de principal atenció on se poden produir la major concentració de públic i d'afluència i, per descomptat, actuar també de la manera més ràpida possible davant dels incidents.
1: I com us parlava ahir, la bel·lesa de Ciutadella, que la vigilància de jocs joc d'esplà i també de les festes de Sant Joan s'ha anat professionalitzant i, evidentment, tanta de gent que hi va, s'ha de garantir la seguretat i any rere any van millorant, Marta, aquest dispositiu.
0: Què tindrem avui? Anem a intentar repassar el contingut, no?, d'aquest programa i tot el que podrem veure a partir de just ara, 10 i 8 minuts. Connectarem en directe a les diverses càmeres, com dèiem, us oferirem una estampa, una fotografia de tot el que està passant en Ciutadella, ben com minut rere minut, se va omplint aquest pla. Se celebraran els assajos just ara, entre les 9-10 comença a organitzar el dispositiu d'aquest acte matutí en què cavallers i cavalls escalfen, reconeixen també el terreny i practiquen totes aquestes destreses dels jocs tradicionals que s'executen de manera definitiva just a l'hora baixa, que és quan sí hi ha molta més afluència de públic. Hi ha diferents proves, podem explicar un poquet algunes i així quan veiem les imatges les podran distingir sobretot els que no tenim l'oportunitat d'anar a Sant Joan, a Ciutadella, cada any. Xisco.
1: Allò que tothom està esperant, que és l'ensortilla, que és la prova reina de l'habilitat, el genet colca a gran velocitat empunyant una llança, l'objectiu un asta, l'objectiu d'encertar i extreure una petita argolla metàl·lica que penja d'un fil a meitat del recorregut. Durant els assajos d'avui de matí, els cavallers proven la seva punteria i també la resposta de l'animal davant la multitud.
0: Per favor, màxim respecte als cavalls. Això ho tornem a dir, no espantar-los, no fer renou, no utilitzar el flash amb el mòbil, molt important.
1: També es corre abraçats, zones d'ogenets colquen junts agafats per les espatlles, que també és un d'aquests moments com molt emotius. Sant Sortilla prova l'habilitat, aquest corre abraçats, allò que prova, la germanor que es produeixen en aquest tipus, d'ates, i llavors hi ha ses carotes, que és quan es trenquen aquests escuts pintats en cares grosses, i llavors tothom, ses imatges aquelles de sa gent, arreplegant un tros de carota per endur-se-la de record a casa seva. Que tampoc ningú s'ha de barear per un tros de carota, ho dic perquè és que estiguin a prop, que l'agafin, perquè si no llavors hi ha com una espècie de gernació intentant aconseguir un tros de carota i no han de tenir disgust. De fet, ja ho varen dir ahir quan parlàvem amb la regidora de Ciutadella, per favor, prudència, es passadís per els cavalls, fer-lo com toca. Són unes festes tradicionals arrelades a l'edat mitjana. Si duim tant de segles fent aquestes festes, no han de començar a tenir disgustos ara, perquè molta gent hi vulgui anar, però hi cap sa gent, qui hi cap, recorda'm, en aquest pla de Ciutadella no passen de ses 26.000 persones. Per tant, un pic que s'arribi en aquest nombre, ja no podrà entrar més gent, que hi vagin d'hora, i sobretot que respectin els passadissos pels cavalls.
0: Estem veient com els caixers, els cavallers, els cavalls estan arribant i apropant-se en aquest pla. Se produeixen les primeres salutacions entre el públic i els caixers que estan just arribant en aquesta esplanada, al pla, per poder començar aquests assajos. En directe se troba el nostre company Pep Marquès, qui no se vol perdre cap tipus de detall d'aquesta festa. Estem veient, Pep, com a poc comença a omplir-se l'esplanada, de moment tímidament, però cada vegada que avança el temps, podem veure més persones en aquesta imatge en directe que compartim amb oients i espectadors. Conta'ns, què és el que està passant?
2: Hola, bon dia, Marta, Xisco, companyia. Mireu ara, la gent, la veritat és que fins ara està allà a ombra, tothom ja es posa en el sol, perquè la veritat són les 10 i 11 minuts, però ja fa moltíssima calor, la gent fins ara està allà a l'ombra per no patir tanta calor, però bueno, ara ja acaba d'arribar en Juanlo, en el cap davant de la colcada, i tothom ja se posa per mig, com veus, no? I a notar, com sempre, famílies, fills petits, per gaudir d'un pla que és diferent en els dels cabells. Però com molt bé deien així, és que els cabells està massificadíssim, però es metin encara allà aquell espai per famílies, per anar agafades de la mà, per fer capadetes. I jo avui, ara mateix, estic feliç perquè estic a Sortal de Manolo Ruiz, que m'ha obert les portes. I tinc en Juanlo ben aquí, el tenc a 5 metres. I això és l'esperit Sant Joan, no? Una colcada, com veus, on tothom riu, es queixa fadrí, queixa casat, que aprofiten aquest primer bienni, perquè recordem que són 2 anys quan ets junta de queixers, i la veritat és que m'estan gaudint molt en Juanlo, ara m'ho està saludant, i això és un espectacle. Això és Sant Joan, Marta, això és Sant Joan.
0: Bep, temperatura, que mos preocupa, perquè aquí tenim 30 graus, però tot i que avui la calor dona una petita treva respecte als dies previs, com s'estan vivint les temperatures? Com s'enfila el termòmetre a Ciutadella avui?
2: Més o menys com vols, però la sensació tèrmica, evidentment, imagina, en serena. I sóc a l'embanyada, a les 7:30, ja he guaitat aquí en el pla, perquè he vist que a 5 metres del pla ja la banyaven, però igual, la sensació tèrmica és exagerada, no? Però, bueno, a sot Sant Joan fa calor, i si no fa calor també, com dèiem aquí, no és Sant Joan.
0: Estan començant a accedir, ja, cavalls i cavallers al recinte.
2: Sí, sí, sí.
0: Estem
2: sí.
0: Veient al Manco un petit grup. De quants estem parlant? Perquè entenem que no la totalitat de la colcada ni molt Manco.
2: Avui matí toquen, surten els 80, me sembla. I ja està, qual ja és a Colàrcega, ara faran unes voltes i després començaran a assajar pel cap vespre, no? Perquè tot rodi bé el cap vespre en sortilla. Recordant que avui matí, evidentment, no hi ha carotes que rompen el cap vespre, i però també se farà escórrer abraçats, que és un joc que també agrada moltíssim, no? I com deien Xisco abans, ja que teniu per tot, sol tenir un bon amic nostre, un Joan Ferrés de Llenes, pla de Ciutadella s'ha de tenir el cap com a 360 graus, i crec que ho clavava, no? Tant el pla s'ha d'anar viu, s'ha de controlar que els cavalls de poden venir de qualsevol banda, i és una festa, però s'ha d'anar viu, evidentment.
0: Bep, tot d'una tornem amb tu, si t'assembla, a mesura que la gent se vagi col·locant, perquè ara estan ocupant pràcticament la totalitat del pla, després hauran de respectar, sobretot l'espai, no?, en què corren els cavalls, posar-se just als laterals, no?, per respectar el que serien els jocs, però de moment la cosa està començant just, acaba de començar, 10 i 14
1: gent, Marta,
0: minuts.
1: I fent molta foto. Bep, això també ja és un habitual de Sant Joan, que és que la gent ja no mira els cavalls, sinó que se limita a gravar-los, que jo això a Lluentes, perquè
0: si
1: ja aquests allarmits...
0: Si ho poden veure per IB3, a més.
2: Xisco, això és com els concerts. La gent va a concerts i se va amb el mòbil a Xipcat. Ahir, en el Carol d'Esborn, hi havia un grupet davant jo, que jo estava ben a mig sobre la música, amb el mòbil tots els temps. Això no pot dur res de bo, és cap i la fi. Sant Joan és per veure en directe, i després ja te passaran imatges, ja te passaran fotos de mitjans. Però Viu Sant Joan en directe, que és la màgia.
0: Ai, aquesta màgia que intentarem traslladar amb tot el nostre respecte, no?, a les festes de Sant Joan. Per això hem intentat aconseguir les millors veus, les dels protagonistes, les de la gent que coneix verdaderament aquesta festa i que mos pugui retratar i explicar amb tot luxe de detalls el que està passant a Ciutadella. Torna'm a tu tot d'una. Tot d'una que tinguis també protagonistes, demana pas, Beb, i així podrem explicar tot el que ocorre en aquest dia tan especial. Moltíssimes gràcies.
2: Família.
0: Ara te saludam tot d'una. M'ha agradat moltíssim l'origen, no?, de la festa, perquè a mesura que una persona té l'oportunitat d'endinsar-se i conèixer, no?, com comença tot, d'on ve, on són exactament aquestes arrels, clar, trobant referències a la Mediterrània, sobretot a la zona d'Itàlia, i qui ha viatjat a Itàlia se poden veure, no?, alguns llocs que sí que són semblants. Daten aproximadament del segle XIV, quan els membres d'una antiga confraria realitzaven una romeria a l'ermita de Sant Joan de Missa per retre homenatge a Sant Joan Baptista. Amb el pas dels anys, aquella peregrinació religiosa va anar evolucionant fins a convertir-se en la gran celebració popular que avui atreu a visitants, jo podria dir, Xisco, crec ja, de tot el món.
1: Així és, Marta, allò extraordinari és que, malgrat el pas dels segles, la festa ha conservat gran part de la seva estructura original, que si una cosa caracteritza el que són les festes de Sant Joan de Ciutadella és el respecte que hi ha cap al protocol. Mm-hmm. Aquesta continuïtat històrica és precisament un dels aspectes que han convertit Sant Joan en una celebració única dins la Mediterrània. I clar, ja que parlàvem d'orígens de coses, m'ha fet gràcia l'origen de Sant Sortilla, que en els seus orígens aquesta Sant Sortilla consistia en un joc en què una dama llançava el seu anell en terra en els cavallers que havien d'agafar-lo en la seva llança, com una prova, no?, per demostrar el seu interès.
0: Que romàntic, no? A mesura... Si ho penses,
1: pensen que conte de fades. Tu qualque vegada ho has fet, això de tirar un anell en terra...
0: Ai, no, però m'agradaria.
1: Per si qualque cavaller, encara que anàs a peu, caminant, passàs i replegats l'anell
0: amb
1: una llança...
0: Però si ho fan, que no sigui el pla de Ciutadella avui, eh?
1: No. Avui, la gent que s'ha apuntada per participar, sé que ho ha de fer. No cerquem extras com si això fos una pel·lícula. A mesura que passaven els segles, aquest joc va evolucionar i es va adaptar a diferents regions i cultures. Ara mateix trobem les referències més semblants a Oristany, a la Sardenya, on la festa es diu la Sartilla, que, com veus, aquest terme, per nom, s'assemblen bastant.
0: Sant Sortilla... Sartiglia, és veritat, que curiós trobar aquestes referències. Qui coneix ben bé la festa, qui no s'ho vol perdre i qui també se troba a peu de terreny per explicar tot el que ocorre és el nostre col·laborador habitual, el nostre estimat Josep Pons Fraga. Josep, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
0: Gràcies a la teva ajuda, no?, hem pogut contrastar alguna informació molt curiosa sobre l'origen d'aquestes festes, sobre els vincles amb Itàlia. És una festa que cada vegada, si la coneixes, si t'endinses, pots trobar aquestes referències que la fan més màgica, si cal.
3: Bueno, sí, efectivament, m'ho he explicat bé. És una festa que té un origen religiós cristià en la obreria de Sant Joan, que era l'obreria, el gremi dels pagesos que anaven a l'ermita rural de, avui es diu Sant Joan de Missa, també és coneguda com a ermita d'Artruig, damunt estrell, inicialment de Sant Joan Evangelista, avui és de Sant Joan Baptista, i després hi ha la part de religiosa i de pagesos. O sigui, hi ha un doble origen, perquè penseu que tots els cavallers que participen a la festa han de ser pagesos, l'amos, fills de l'amos i missatges. Excepte el caixer senyor, que és noble, d'una família de la noblesa de Ciutadella, Olives, Martorell, Cuadrado, Saura, homes d'enguany, Cintes, tots aquests tenen dret, totes aquestes famílies tenen dret a sortir a presidir la festa, el caixer capellà, que ha de ser un prevere, i després el caixer casat, que sempre és d'un ofici menestral, per exemple, pot ser manobre, pot ser mecànic, pot ser fuster, i el caixer fadrí, que un bieni és del camp i un bieni és menestral. Tots els qui són del camp, tots els pagesos, duen els calçons negres i els qui són menestrals duen els calçons blancs.
0: Que curiós, perquè tota aquesta informació ajuda a observar la festa d'una manera diferent, perquè gaudir de la festa també és respectar-la, no només anar, és anar a sentir la música, deixar-te endur, que això està molt bé, no? Però la festa és tradició, i la tradició també és patrimoni, i qui vol viure verdaderament una festa l'ha de respectar. Josep, ara estem veient, si mos ho pots confirmar tu, com a mesura que passen els minuts se van atracant més persones en aquesta pla de Ciutadella per poder gaudir dels assajos. Estem veient cada vegada com augmenta el número de cavalls i cavallers. Quina és la radiografia que ens pots fer just ara a peu de terreny?
3: Bueno, ara mateix jo som aquí, som en el pla de Sant Joan. Som a sort de Miquel Anglada, que m'ha convidat, i estic veient com tots els cavalls i els caixers, els 6 caixers d'Esbiani, estan entrant en el pla de Sant Joan, han vingut del carrer de Santa Clara, han passat pel monestir de Santa Clara, i efectivament el pla, ara avui de matí, serà l'escenari on hi haurà les proves de jocs i les corregudes del pla d'avui capvespre, que consten, com sabeu, de 3 grans jocs, que són el joc de Sant Sortilla, rompre les carotes i córrer abraçats. Tot i que al principi hi ha un caragol que ha de ser de 3 voltes, i quan acaba hi ha un altre caragol de 3 voltes. Com us dic, en aquests moments estan entrant tots els cavallers de menor a major, o sigui, els més joves són els primers, després del pavioler, que és de matí, avui de matí, és en Juanlu Gelabert, el caixer fadrí, que du la bandera, després el caixer casat, els 2 caixers pagesos, un que és de Tramuntana, que és l'amo de Corniola, i un que és de migjorn, que és l'amo de Son Usina. I ara, com dic, estic veient des d'aquest hort, d'aquest espai privilegiat de Miquel Anglada, estan entrant tots els cavallers, sentim també el tambor i el fabioler, i quan t'hagin entrat tots, després començaran a fer les proves perquè el capvespre puguin haver provat, puguin haver entrenat, puguin haver fet el recorregut que nosaltres deim fer passadís. Això que vol dir que enmig de la multitud, de la gernació de gent que hi ha, s'obre, es col la mà que s'obre, perquè els cavallers puguin córrer al galop i es puguin endur-se en sortilla o bé puguin rompre les carotes.
0: Clar. Ara mateix tu estaves explicant, entren per ordre, no?, d'edat els cavallers a mesura que passa el temps. És veritat que ara ja podem distingir una estampa ben diferent a la de fa just 20 minuts, quan aquest pla estava tímidament amb algunes persones. És un luxe també, Josep, poder tenir les imatges aèries, les imatges de dron, no?, que per primera vegada també, ampliant el dispositiu, ofereixen, no?, una major, en aquest cas, ajuda per que aporten molt més detalls i sobretot serveixen d'utilitat per als cossos de seguretat a l'hora d'analitzar, de valorar un incident, no? Aquestes imatges són d'una informació molt valuosa. M'agradaria abans de...
1: Perdona, Marta, ara que parlaves dels drons, recordar que els drons durant les festes de Sant Joan de Ciutadella estan estrictament regulats per el CECOPAL i que les forces de seguretat despleguen drons oficials per vigilar actes multitudinaris com el Escaragol d'Esborn o, per exemple, el joc d'Esplà. Entre altres novetats, enguany es disposarà de més drons per vigilar des de l'aire aquests actes amb major concentració de persones, que són drons oficials, que la gent no comenci a dur el seu dron.
0: Primer, perquè està totalment prohibit i s'enfronten una multa altíssima.
1: Ara te'n riuràs, però jo hi veig, perquè vaig anar a la platja, hi havia drons volant per sobre la platja, que teòricament no estan permesos, i la gent es duia per començar a fer imatges de les fogueres de Sant Joan, que ja que no està permès, però ho fan. Per tant, a Menorca, encara amb més precaució, perquè hi ha molta de gent, i si cap un dron, poden tenir un disgust. Per tant, només drons oficials.
0: De moment no se respecta el passadís, perquè no han començat aquests assajos. Simplement, veritat, Josep, veiem com la gent s'entra mascle, no? Però de moment la imatge aèria que compartim amb els espectadors i que descrivim pels oients no se respecta de moment, perquè no han començat encara els jocs. Si te sembla, després tornem amb tu, que segur que tens moltíssimes coses més que contar-nos.
3: Sí, serà un plaer dir-vos que enguany aquest Sant Joan és el primer biani que presideix en Ignasi Saura. Hi ha molt d'ordre en quant a compliment d'horaris i també hi ha, evidentment, tot aquest dispositiu de seguretat. El més important, i jo acabo amb dues idees perquè entengueu que és la festa de Sant Joan. Primera, els protocols no estan escrits, es transmeten oralment de pares a fills des de fa més de 500 anys. És tota una tradició oral, tot i que hi ha empels, canvis i modificacions, perquè la festa que vivim l'any 2026 va evolucionant i res té a veure amb la festa de fa 300 anys o 400. I l'altra segona idea és que Ciutadella, la festa de Ciutadella, és l'única de Menorca que la presideix un caixer senyor, un caixer noble, a diferència de la resta de festes patronals, que hi ha o bé un caixer batle o un caixer regidor. Són, diríem, les dues característiques que li donen una singularitat que sigui aquest caixer noble, perquè al cap i la fi, i sóc idea principal, Sant Joan de Ciutadella és una gran escenificació de la societat estamental que Ciutadella ha sabut transmetre amb un protocol de pares a fills i d'avis a nets, voltes d'ells padrins, de padrins a nets, i això és el que li dona l'essència, la força i l'emoció de la festa de Ciutadella.
0: Gràcies a la vostra participació, persones que viuen, que coneixen la festa tan de prop, ens ajuda també a estimar-la, si cal, encara més. Josep, tot d'una tornada amb tu, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, una abraçada. Fins després de l'esplà de Sant Joan.
0: I tot d'una tornada, m'has escoltat el cavall?
1: Sí, sí, és com si fóssim allà al mig de desplà, Marta Grau. Entre les imatges que està oferint ara mateix IB3 i aquest so ambient que ara hem pogut escoltar gràcies a la connexió amb en Pons Fraga, meam, se mos es passa una mica el fet de no poder ser allà. Sí, perquè no, tu i a mi m'ho sap greu.
0: Ens encantaria, i la veritat és que les oportunitats o les vegades que hem pogut gaudir de la festa, jo al manco les duc al cos, i que tot un luxe, un orgull i molt de respecte per poder gaudir i retransmetre el que està passant a la festa. Però, com dèiem, tot això es desenvoluparà gràcies als protagonistes que ens ajuden, no?, a construir aquest programa fins les 12. Aquest dia s'haureu vist penjat als carrers, o mitjançant també les xarxes socials, que ara tot d'una es difoni de manera molt ràpida la imatge oficial de les festes de Sant Joan 2026. Aquí ho compartim a pantalla. Es tracta d'un so directe al cor, el cartell creat per Luis Moreno Gallego, que ha estat triat com la imatge que representarà les festes més estimades de Ciutadella durant tot aquest any. He de dir que és un cartell Xisco Nadal que m'encanta.
1: De fet, aquest cartell, Marta, ja és tota una declaració d'intencions, podríem dir, un so directe al cor, una referència inevitable al Fluviol, els primers compassos de la festa i a les emocions que desperta Sant Joan en generacions i generacions de menorquins. Com va sorgir aquesta idea? Idò, per saber-ho, nosaltres ara saludam en Luis Moreno, el creador, precisament, d'aquest cartell. Lluís, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bon dia i sobretot bones festes a tothom.
1: Molt bon Sant Joan. En primer lloc, enhorabona, ja ho deien a Marta, i te volien demanar d'on va sorgir la idea, precisament, de fer aquest cartell.
4: Pues sí, sí. Lo primero, muchas gracias. La verdad ha sido súper un orgullo poder representar este año las festas de Sant Joan con este cartel. Y comentando un poco lo que me comentabas de dónde surgía la idea... Pues mira, nace cuando analizo cuál podría ser el elemento gráfico para este año, ¿no? Para representar el cartel. Y al final te das cuenta de que hay un elemento esencial que siempre está desde un primer minuto y está presente, y es el sonido del tambor, ¿no? Y el fabiol, el tontón tirurí.
0: Es que
4: es un sonido. Sí, sí.
0: Es que no se me ocurre una cosa ahora... más icónica, Luis.
4: Y es curioso, ¿no? Porque ahora mismo estábamos escuchando el sonido, el tontón tirurí. Que desde el plano, y es un sonido que siempre los más pequeños hacen sonar con sus tambores, pues mucho antes de que empiecen las fiestas, ¿no? Y siempre, bueno, dándole vueltas, digo, oye, ¿por qué no trabajamos esta idea? Y ya a partir de esta, lo principal es la idea creativa, digo, ¿empezamos a trabajar esta idea? Pues venga, empezamos con la idea del cartel. Pero bueno, surge el tema del sonido.
1: I en quin moment vares decidir que et so passaria la paraula i que passaria el cartell? No sé si ho vares tenir clar des del començament, si te vares plantejar representar-lo de qualque altra manera, o tenies clar que aquestes paraules, aquest so, aquesta onomatopeia, s'havia de veure en el cartell?
4: És bona pregunta. No sé, jo diria que... lo más difícil era transcribir, como bien dices, si una onomatopeya, un elemento gráfico, cómo poder hacerlo, ¿no? Y al final dije, mira, soy diseñador gráfico, tengo que intentar trasladar ese sonido a algo que se pueda entender. Y bueno, es cuando empieza el trabajo. Después de haber creado haber tenido la idea creativa del sonido, decir, vamos a trabajar como, pues, Yo creo que tiene que ser un elemento muy tipográfico, muy directo, pero eso sí, con guiños gráficos de San Juan, ¿no? ¿No? No se puede quedar en un elemento pompon tirurí y ya está, porque tienes que saber aterrizarlo.
0: Pero,
4: y bueno, claro. Y ahí empieza todo el...
0: Pero te digo una cosa,
4: ahí empieza todo el discurso.
0: Luis, el pompon tirurí és superpotent, sí. Perquè quan tu ho escoltes, i ara recuperarem aquest primer toc de Fabiol d'avui de les 8 del matí, ho escoltam i ara ho comentam. Sí. És que no necessites més per un cartell.
4: Sí, sí.
0: O sigui, és que
4: sí,
0: se te posa la pell de gallina, no m'estranya que hagis dit, aquesta és la idea, aquest és el concepte, però clar, com s'ha trasllat un concepte al paper? I directament, pom-pom, tiroriro. O sigui, la idea és perfecta. M'imagino que has tingut bones crítiques, com és lògic, no només has estat triat cartell oficial, sinó que les crítiques segur que han estat molt positives, segur que més d'un t'ha dit, com no se m'havia corregut abans?
4: Sí, es complicado, la verdad. Es que, como se suele decir, una vez que ya lo has visto, es como decir, ah, claro, digo, pero llegar al punto de poder representar una cosa que hasta ahora, entre comillas, no se había transmitido gráficamente, porque eran, pues, siempre eran imágenes, eran elementos más vistos, y entonces poder transmitir eso, yo ya sabía que primero tenía un reto, que era poder hacerlo, es decir, poderme presentar, porque también me quería presentar sabiendo que lo que presentaba estaba en lo que se pedía en el cartel, ¿no? Que, en las bases, básicamente. Y luego me comentabas el tema de las críticas o de los comentarios, pues yo me imaginaba que, lógicamente, también yo soy diseñador, hago muchas cosas públicas y entiendo que cualquier cosa que está... público, pues tiene los que le gusta, los que no le gusta, y esto es, bueno, esto es normal, ¿no? Pero bueno, siempre con la idea de poder agradar a todas las personas más, pues eso, que...
0: A nosotros, Luis, ens ha encantat. No sé si te trobes tu ara mateix en els assajos dels Jocs del Pla o si aniràs tot d'una correnços.
4: Pues ahora bajaré, porque precisamente es difícil con el ruido poder tener charla con vosotros y ahora mismo bajaremos.
0: Idò, ja pots començar a davallar perquè cada vegada s'està omplint més, si cal, estan just a punt de començar aquests assajos que tot d'una descriuran també aquí en directe. Luis Moreno és autor d'aquest cartell, d'aquest pom-pom tirurí que parla per si sol. Luis, enhorabona i moltíssimes gràcies.
4: Nada, a vosotros, y oye, muchísimas gracias por darme estos minutos y espero que podáis disfrutar las fiestas como nosotros, y hasta otra.
0: Igualment per tu. Que curiós, perquè sembla una estampa tan diferent a la de fa només mitja hora, veiem com aquí ja no hi cap ningú. No volem pensar de cara a l'hora baixa, no? Com se pot anar a omplir de gent, però ara mateix sí que la fotografia és un pla de Ciutadella complet, pràcticament. No ha penjat el complet, però quasi sí que s'estan respectant.
1: I veiem molta gent tocant escavalls, que si vols, Marta, podem repassar les recomanacions que s'han fet per gaudir en seguretat d'aquest joc d'esplà si vos trobeu sobre el terreny. Aquestes recomanacions essencials, segons ens han dit des de Protecció, és no envair el recorregut, vos heu de mantenir sempre darrere de les barreres i deixar un passadís completament lliure per al galop, aquest passadís del qual mos parlava, fer passadís, que mos parlava ara en Pons Fraga. Mai s'ha de creuar pel mig ni obstaculitzar una zona de pas. S'ha d'evitar tocar en els cavalls. No tothom, com podem veure ara mateix les imatges, ho compleix. O fer renous, no intentar tocar, subjectar ni estirar el cavall ni els seus ornaments i evitar escridassar-los o llançar objectes que puguin espantar-los. I, sobretot, no manipular els elements d'ornamentació d'escavall ni els materials que fan servir en els jocs, com poden ser les carotes o les lladrioles, fins que no hagin caigut en terra.
0: Que sembla obvi, Xisco Nadal, però
1: allò obvi, de vegades,
0: moment,
1: s'ha de recordar.
0: Exactament, i amb l'emoció del moment, o deixar-te endur per la festa, se pot oblidar, i és evident que et poses en perill a tothom, te poses en perill a tu mateix, i per descomptat també
1: als cavallers. I que els policies tutors han fet molt bona feina, ho deia ahir la Vallès i també la regidora regidora de festes de Ciutadella, que havien fet molt bona feina per prevenir el que seria el consum massiu d'alcohol i per explicar una mica quin és el protocol de la festa. De vegades també és impossible no deixar-te endur per l'emoció. Tu trobes un cavall, la teva primera reacció és tocar-lo, però també hem d'entendre que aquests cavalls pateixen molta pressió perquè hi ha molta de gent desconeguda. El joc dels assajos d'avui de matí són precisament perquè el cavall se va habituant una mica a allò que se trobarà cap vespre. Per tant, per evitar problemes, anem a viure les festes de la millor manera possible.
0: Una curiositat sobre l'edat dels genets. Els menors de 14 anys no podran participar com a genets a les festes de Sant Joan, però a partir de 2028, en aplicació de la regulació progressiva de l'edat mínima recollida en el nou pla de seguretat, segons va informar en el ple l'Ajuntament de Ciutadella. És un document aprovat a principis de juny que estableix que enguany sí que encara podran colcar adolescents de 12, de 13 anys. L'any que ve, només els de 13 d'ara endavant, i en 2028 únicament podran fer-ho els qui hagin complert els 14 anys. És un dels canvis, perquè com explicava el nostre col·laborador Josep Pons Fraga, és una festa que se va transformant, no?, a mesura que passen els anys, a mesura que passen els segles, podem dir aquí, perquè afortunadament és una festa moltíssima d'història. Comencen a pegar els primers bots, aquests cavalls que escalfen motors per gaudir, per participar d'aquests jocs.
1: Que boi, Matserana, que hi ha en el pla de Ciutadella, l'Ajuntament ha augmentat la quantitat d'arena que s'estendrà a places i carrers on es desenvolupen els actes en cavalls. Després de les proves realitzades l'any passat, s'empraran 150 tones d'arena. 150 tones d'arena repartides per Ciutadella amb l'objectiu de reduir la generació de pols i de millorar la comoditat tant dels participants com dels espectadors, Marta.
0: Arena que ha estat banyada aquest dematí per intentar refrescar un poc l'ambient, perquè seguim en 30 graus de temperatura. 10 i 36, que mos passa el temps volant. Petita pausa per publicitat, tot una tornada. Yeah.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar?

0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
1: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
3: Aquest programa de ràdio és legendari.
4: És un facto.
0: El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
1: Veu i 38 imatges de dron d'aquest pla de Ciutadella on s'estan celebrant o estan a punt de celebrar-se els assajos dels Jocs del Pla. Un moment vital, un moment de màxima rellevància, perquè aquí hi ha cavallers, cavalls, escalfen motors per poder també participar dels Jocs de l'Hora Baixa.
5: Jo no vull dir res, però enhorabona sa feina a Divetres Televisió, perquè és una meravella poder veure aquest plànols aeris per copsar una mica sa sensació de gent que hi ha en aquests assajos d'esplà que es dron d'enguany divetres són una fantasia.
1: Són una fantasia perquè ens permeten aconseguir molt de detall en algunes imatges. De fet, hem vist com s'estava preparant aquesta ensortilla, com s'estava tensant el cable d'aquesta ensortilla.
5: I tu saps quanta de gent des de casa estava intentant reconèixer qualque familiar en es plànol des dron?
1: Poca broma, no és la primera vegada que nosaltres mateixos reconeixem amics, companys, redactors... Però bé, quan pensem en Sant Joan, sovint ens venen al cap els cavalls, el flabiol, la colcada, els actes més emblemàtics de la festa, però, clar, darrere cada moment hi ha moltíssimes persones. Ara mateix hi ha, en aquest pla, moltes persones que treballen de valent perquè tot funcioni.
5: O sigui, gent que hi dediquen hores, esforç i compromís de manera totalment desinteressada. Voluntaris que fan possible que una festa tan gran com el Sant Joan es pugui viure en seguretat, organització i, sobretot, Marta, esperit col·lectiu.
1: Volem posar el focus, precisament, en una d'aquestes persones. Per això, saludam el voluntari Xec Riudavets, qui se troba, precisament, ara mateix al pla. Xec, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns tot a punt perquè comencin aquests jocs, perquè, de fet, estem veient que ja s'està començant a respetar aquest passadís.
6: Sí, molt bon dia. Sí, efectivament, ara mateix la megafonia acaba de denunciar que comença la primera tanda d'ensortilles i, de moment, a l'altre, el fabioler començarà a sonar tambor i fabiol perquè el partesquin.
5: Cleixa, quant d'anys fa que col·labores per tenir controlades i en seguretat les festes de Sant Joan?
6: Sí, jo som fundador, vull dir, des del 2012 que van començar, encara no estaven constituïts, perquè mos havia demanat l'Ajuntament, un quants de Ciutadella, i el 2014 va ser com mos van constituir com a Associació de Voluntaris de Sant Joan, i, bueno, sempre hi he estat. I ara som dins la Junta.
5: I en què consisteix exactament la vostra tasca durant les festes? Perquè si gent ho tingui clar, perquè no és només controlar el joc d'esplà, els voluntaris esteu repartits per tot Ciutadella.
6: Sí, bàsicament és efectivament el joc d'esplà, però encara que no estiguem com aquell que diu de servei, en qualsevol moment ells saben que poden comptar amb una mà d'ajuda si ho han de menester.
1: Xec, estem veient ja com estan començant aquests jocs. Comença l'ensortilla, ha sortit ja el primer cavaller, la gent respecta aquest passadís, comencen a córrer els cavalls. Podem donar ja per inaugurada aquest assaig en els Jocs del Pla, a les 10 i 41 minuts. És el moment per escalfar motors, tot i que en aquests moments, Xec, sí que és vera que no se solen produir tant d'incidents com pot ser durant l'hora baixa, no? Que hi ha molta més afluència de públic.
6: Sí, el problema és el cap vespre, que hi ha moltíssima més gent i la pressió és més grossa. La gent també, n'hi ha qualcun que se passa en l'alcohol i, bueno, a vegades és difícil, però, bueno, el 99% de la gent es porta bé, però n'hi ha qualcun sempre d'un poc caparrut.
1: Sempre costa, tot i que des d'aquí fem una crida al respecte per la festa, per la tradició, per els cavalls. A so de flabiol continuen sortint aquests cavalls. Està començant el joc de l'ensortilla amb un dels cavallers de més edat, perquè recordem que se poden classificar, no, per edats, com ha explicat Josep Pons Fraga, i per ordre de sortida, i just quasi ha encertat aquesta... Ha faltat molt poquet, perquè jo he vist la llança que quasi estava rossant, no, l'orifici.
5: És que a mi aquest plànols me fascina, perquè, clar, tu te sents cavaller per un moment. Ets allà i dius, ei, per favor, que encertis en sortilla, i estàs allà en socostre vigilant, a menys si és possible o no possible aquesta màgia.
1: Xec, te deixem fent feina, perquè entenem que és un dia molt, molt complicat. Ja està començant la festa, ja s'està començant a produir tot el que suposa, no? La gent, l'afluència de públic. Vosaltres heu d'estar pendent, sobretot, de si es produeix qualque incident, i pendent també de que la gent respecti la tradició i la festa. Així que no te robam més temps. Xec, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
1: Igualment per tu. Quin luxe d'imatges, quin luxe de plànols els que podem compartir amb els espectadors i descriure per als oients, perquè alguns...

0: són d'una precisió absoluta, no? Són moltíssimes les càmeres, és veritat que les imatges de dron faciliten molt, no? El que la imatge sigui amb més detall, no? El poder tenir aquesta panoràmica combinada amb planos més propers, més de detall dels cavallers, fan que quasi, Xisco, tu i jo, estiguem en el mig d'esplà. Pràcticament, és com si el nostre estudi se traslladés directament a l'epicentre de la festa.
1: Gràcies, Lleveta de Televisió, Lleveta Ràdio, me'n sentim una mica cavallers, si m'apures. Però és cert que té un punt, no sé com dir-ho, màgic, també atàvic, que és fet de veure ara aquest cavaller que va en so cavall i intenta encertar aquesta ensortilla, probablement, si és possible. Sí, l'acaba d'encertar.
0: Mira, primer encert d'aquests assajos, un aplaudiment des d'aquí. Un aplaudiment perquè ha estat preciós. La veritat que ha estat preciós poder veure...
1: S'emoció m'ha fet pegar un cop en el micro. Demano disculpes a la nostra audiència.
0: Que recordem és, ho hem dit abans, i jo crec que és molt curiós, sobretot endinsar-nos a l'origen de Sant Sortilla, que ara mateix trobam referències molt semblants a Sardenya. La festa es diu Sa Sertiglia, que, com veus, el terme és superparescut. Aquí fa referència als vincles que tenim, no? Els vincles mediterranis que mos uneixen.
1: Va començar com una... manera també de festejar, si m'apures, que era quan una dama llançava en aquest joc un anell en terra en els cavallers que havien d'agafar-lo en la seva llança. Aquest acte de festeig va anar evolucionant i tenim aquest joc de Sant Sortilla que poden gaudir ara mateix avui de matí aquí als assajos, amb em? Marta Garau.
0: Bravo! És que, per favor, és veritat que és un moment de moltíssima emoció. Jo no m'ho vull imaginar, la gent que ho pot veure, ho pot tocar, no? A peu de terreny, estem veient com els voluntaris fan la seva tasca i tot el temps estan dient respectau el passadís, perquè és veritat, amb l'emoció a vegades la gent envaeix, no?, aquesta zona en concret, però ells estan recortant aquest dispositiu. Hem parlat amb en Xec Riu de Veig fa pocs moments, que per favor se respecti aquest passadís. Per cert, una puntualització també molt, molt important respecte a la tradició de la festa. Ara estem veient la sortilla, però després podreu veure el que és un dels jocs, no?, més guapos de veure, com és el córrer abraçats, que és l'exercici final. Aquí els cavallers sempre tenen aquest parentesc, no? A vegades són pare i fill, a vegades són germans.
1: Munten els cavalls i corren a galop per aquesta esplanada. L'objectiu, durant la carrera, els cavallers s'han d'abraçar i fer-se una besada a la galta. És un dels jocs més emblemàtics en els seus orígens. Els cavallers se situaven en els extrems oposats i corrien al centre per abraçar-se. L'any 1818 es va suspendre aquesta pràctica a causa d'un tràgic accident que va acabar en la mort d'un dels cavallers. I per això, a partir d'aquell moment, surten en paral·lel. Ho dèiem, les festes evolucionen, s'adapten i també poden canviar, i això se pot sumar en allò que és la tradició, una tradició per mantenir-se viva, allò que ha de fer és adaptar-se i també mutar quan sigui necessari.
0: Jo faig moltíssima de gent, és veritat, tot i que les previsions deien que davallava una mica enguany respecte a l'any passat, però si m'ho permets, ho vull comprovar amb en Xavi Pons, que és delegat de Viva a Menorca, per confirmar aquestes xifres. Xavi, bon dia.
2: Hola, molt bon dia i molt bon Sant Joan a tothom.
0: Igualment per tu, no sé si te trobes a peu de terreny just ara.
2: Pues no, ara ja no, ja sóc a casa, però bueno, amb molta emoció. A Menorca, penseu que no només a Ciutadella, sinó sobretot a Menorca, es viu amb molta emoció aquests dies de Sant Joan.
0: Hem parlat de que enguany es calcula que uns 13.000 mallorquins han viatjat a Menorca per en Sant Joan, que ha hagut una lleugera davallada. Com valoreu les xifres?
2: Pues mira, la veritat és que de 13.000 mallorquins desplaçats a Menorca és una xifra molt important. La veritat és que Sant Joan segueix seguint sempre un dels moviments turístics interinsulars més importants, no?, a les nostres illes. I és cert que l'any passat vam arribar a 15.000 visitants, però més que xerrar d'una davallada, xerrarien d'una estabilització. Sant Joan continua sent una cita molt arrelada entre els mallorquins i després, segurament, de diversos anys de creixement molt intens, sembla que hem arribat a un punt de maduresa, per dir-ho així.
1: Però te lo comentava, Xavi, sens dubte, les festes de Sant Joan de Ciutadella són l'esdeveniment interilles guanyadors a l'hora de fer moure gent d'un costat a l'altre, sobretot dins Balears mateix, que de vegades mos costa moure'ns entre illes, però si una cosa té Sant Joan és que catalitza tot aquest moviment i tothom vol anar-hi.
2: Sí, efectivament, és a dir, són les festes per excel·lència. Mirau que jo soc mig pollancí, encara que sigui menorquí, i hi ha festes, no només la patrona, sinó moltes altres festes que són, vamos, que les duim tots al cor. Però és bé que Sant Joan seria com aquest far a ses illes, no?, i que tothom hi vol arribar, no? I és bé que, bueno, pues que sempre aquestes dificultats han vist o s'han suplit amb més vols o amb més barcos, i enguany, per exemple, no fa falta. Encara, si volguéssiu venir, per exemple, ahir o avui a Sant Joan, encara trobaríeu passatges, no? On és punt més complicat, segurament, seria amb si volguéssiu quedar a dormir. Aquí seria ja un altre tema.
0: Una pregunta més, Xavi, perquè parlava sobretot de mallorquins, però jo crec que amb els anys... és veritat que cada vegada ve gent de diferents indrets del món, pràcticament?
2: Sí, efectivament. Penseu que pues de Sassia se desplacen molts, és molt típic entre joves, ja sabeu que als finals dels cursos acaben vinguent molts aquí a passat Sant Joan a Ciutadella, però turisme nacional, sobretot català, però ja molt internacional, que també s'atraca a viure aquesta festa, que en el fons mos alegra, perquè fuig un poc també d'aquell turisme de sol i platja, on també pues, ve a conèixer les nostres tradicions, no?
1: Xavi, tu ara parlaves que encara hi ha bitllet de vaixell, que encara poden agafar passatge. No sé si allotjament n'hi ha. Ho dic perquè si arribam en so vaixell en esport i llavors resulta que no tenim on jeure, serà un poc complicat perquè hi ha una gentada repartida per tot arreu. No sé si l'allotjament enguany també ha notat aquesta minvada de visitants i és possible encara trobar qualque hotelet o qualque racó on poder dormir.
2: No és impossible, no seria impossible, crec jo, trobar alguna habitació, com tu dius, però sí que bastant, bastant complicat. I és que, bueno, xerram de mallorquins, però com vosaltres mateixos bé dèieu, no només mallorquins, sinó gent de per tot el món que s'atraquen aquests dies a Menorca, que se volen atracar a Ciutadella, i la veritat és que aquest punt concret, la veritat és que és complicat. També penseu que enguany estem dins un context mundial diferent. Hem tingut o tenim una guerra, això ha fet que molt de moviment de turisme vengui cap a ses illes, i, per exemple, ja s'està apuntant de que han tingut un mes de maig amb més turisme o amb més places hoteleres de ses habituals. No? És a dir, que si sumam aquest factors, pues segurament faria molt complicat si no teniu qualque amic o conegut que us pugui collir aquests dies de festa grossa a Ciutadella.
1: Xavi Pons pensava que érem amics. Clar, has dit, si no teniu qualque amic que vos doni xopluc, si ara no, la Marta Grau i jo acabàssim a Ciutadella, vull creure que no mos deixaries drets damunt sa neu.
2: Per favor, jo se ho deia en general perquè mos està escoltant molta gent i això aquí, dos, quatre... i podeu venir i sou a que vostre... Podeu obrir la nevera i tot, com es diu.
0: Ai, moltíssimes gràcies. Xavi, gràcies per aquesta explicació sobre l'afluència de públic. Com sabem, tot i té la davallada, segueixen venint gent de pràcticament tot el món, principalment mallorquins, però també gent de diferents indrets del món per gaudir de la festa. Moltíssimes gràcies, Xavi.
2: Vinga, una abraçada molt forta a tots i per molts d'anys.
0: Igualment per tu. Són les 10:51 minuts. Tot d'una vos oferirem el que està passant en directe a través d'aquestes imatges, algunes d'elles combinades amb imatges de dron, imatges que mos aporten moltíssima precisió i molt de detall de tot el que està ocorregent al Pla de Ciutadella amb aquests assajos que just han començat fa només mitja hora i que continuen. Així que petita pausa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és Dial. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Són imatges en directe del Pla de Ciutadella, on els cavallers estan practicant l'ensortilla, respectant aquest passadís i gaudint, tot el públic està gaudint d'aquesta festa, d'aquest assajos que just començava fa molt poc. Aquí,
1: sé que ja ho he dit a Marta Grau, però quina meravella de skyline de Ciutadella.
0: Preciós.
1: Que mos mostren aquestes imatges en dron d'IB3 Televisió. Recoman a tots els oients d'IB3 Ràdio que ho recuperin a la carta, perquè és un goig poder veure aquestes imatges de Ciutadella des de l'aire.
0: Volem parlar, hem parlat de l'ensortilla, però també volem parlar de les carotes. Maria Antònia, bon dia.
2: Sí, així és, bon dia, Marta. Per això ara volem conèixer una empresa familiar amb 150 anys d'existència, artesans de la fusta i encarregats de fabricar i posar a punt els elements principals de la festa.
1: Quan arriba el mes de maig, que els Mascaró tenen feina les totes. Ells són els encarregats de repassar les astes en paper de vidre i pintar-les perquè llueixin de bell nou el pla, preparar les cadires de la corporació municipal, muntar la tarima de les autoritats i són també encarregats de col·locar els postes de l'ensortilla. Una feinada que volen comentar precisament amb en Joan Mascaró. Joan, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar jo.
1: No, encantat de saludar-te, i més una família amb prop de 150 anys d'història, que no sols habitual. No sé si quan mireu enrere, quins són els moments o les decisions que millor expliquen que la fusteria Mascaró hagi arribat fins aquí, perquè no és senzill mantenir un negoci tant de temps.
3: No, la veritat és no, però bueno, la constància de passar l'ofici de pares a fills, sense forçar ningú. I, bueno, ja som la cinquena generació, amb 154 anys d'història, i tot va començar el 1832, en el carrer 9 de Juliol, que actualment hi ha la filla.
1: Clar, les festes de Sant Joan, Joan... m'ha agradat, les festes de Sant Joan, com a Joan, són extraordinàriament fidels en els seus protocols i a la seva simbologia. Quan heu de fer feina per elements vinculats en aquesta festa, com es combina el respecte en la tradició en tècniques actuals de feina? Perquè, ho dèiem, una tradició s'adapta en els temps que li toca viure. Com ho heu fet vosaltres amb aquests 150 anys?
3: No, però, bueno, no, potser seguim fent com som un taller petit. Seguim fent feina més artesanalment i, bueno, anant combinant un poquet les correctes.
0: Clar, Joan, no, volíem, evidentment, en un dia tan important com avui, ens agradaria tenir millor qualitat de so amb en Joan, però malauradament no el sentim del tot. Simplement el nostre reconeixement a una empresa, no tothom pot parlar de 150 anys d'existència com a protagonistes de la festa. Ara parlarem de les carotes i del seu origen. Enhorabona, Joan, i per molts anys més, creus que és el millor que se pot dedicar a una empresa com a la vostra?
3: Moltes gràcies.
0: Igualment. I és veritat que és molt important perquè quan parlem de les carotes, aquí els cavallers corren junts al galop, un du aquest escut ovalat, que és la carota com a tal, se du sempre amb el braç esquerre, l'altre du la gerreta de fang anomenada lladriola, i l'objectiu és rompre amb la lladriola la carota, igual que en els altres llocs es remunta també en aquell cas, igual que l'ensortilla de torneigs medievals de l'edat mitjana.
1: Que, per cert, si no se romp la carota, el cavaller la pot rompre amb l'ajuda del seu genoll. Sobre la carota, per això han connectat amb els Mascarós, són de fusta, allargades, fetes en diferents planxes seques, primes de fusta de pi, unides per darrere amb una ansa. I la lladriola és una peça de fang vermell que s'elabora a mà i sol dur l'escut familiar a la superfície. És una cara, en una cara es pinta la caricatura d'algun personatge popular i a l'altra es pinta de color blanc, parlant de les carotes. De les 8 carotes pintades, dues són indultades, una per al queixer senyor i l'altra per al consistori. Les 6 restants s'utilitzen per al joc i és aquesta imatge tan típica on molta de gent recull un tros d'aquesta carota o de sa lladriola per quedar-se-la de record.
0: Acab de veure una imatge preciosa, que és com el cavaller s'estava atracant a l'ensortilla i, tot i no encertar, somriu, no? I dedica aquest somriure a les càmeres, perquè això és vera, és així, és un joc, no? I el que vol la gent és gaudir d'aquest joc, gràcies a tota aquesta feina, a tots aquests entrenaments, en aquests cavalls, no?, que estan entrenats, aquesta raça menorquina tan especial, que diuen que s'assemblen un poc a l'andalusa, perquè són cavalls nerviosos, cavalls d'un negre, a més, molt, molt potent i lluent, que han estat també ells preparats de forma molt acurada per gaudir de la festa. Mireu, mireu, no ha estat possible aquesta vegada encertar. No he notat la quantitat d'encerts, però n'ha hagut moltíssims en aquesta primera hora d'assajos.
1: N'hi ha hagut, però fixa't com la gent, tot d'una que passa el cavall, té tendència a botar-se allò que és el passadís, el perímetre de seguretat, i entrar dins allò que seria la zona de conflicte, per dir-ho de qualque manera. Que la gent vagi alerta.
0: Per favor. Se pot
1: gaudir de les festes, però en seguretat, jo entenc que quan ets allà, en la Maria Antònia, que ha anat molt d'anys, s'emoció, te pot, i vols participar les totes, i se n'es ve al mig de tot, però han d'anar amb una mica de prudència i una mica de cura.
2: Sí, a veure, evidentment, si ho has vist per primer cop, s'emoció va per davant de tot, però per ventura hauria de pensar que la teva vida, pare, va per davant de tot. La gent se pensa que per ser animalons poden pensar com nosaltres i és molt més complicat. Hi ha molta gent, no se poden concentrar com toca i el darrer que has de fer tu és posar-te enmig del seu camió, de la seva feina, de la seva festa i fins i tot de les persones que estan allà de Menorca gaudint d'aquesta festa.
0: Tornem tot d'una notícia a la ràdio, publicitat a la tele. Continuem en directe des de Sant Joan de Ciutadella.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Comencem amb una informació de darrera hora. Un incendi ha obligat a evacuar tots els usuaris de la residència de gent gran Nova Edat d'Inca fa prop d'una hora. Anem ja fins a aquest punt. Hi ha el nostre company d'IB3 Notícies, Carles Escolan. Carles, bon dia. Conta'ns què se sap.
6: Bon dia. Doncs de moment són prop de 150 persones les desallotjades, entre els residents, que són prop de 120, i el personal que els estava atenent avui en dia de Sant Joan. S'ha produït un incendi a la sala de màquines, ha provocat gran fum i això ha alertat els tres parts de bombers. En aquest cas s'han presentat quatre dotacions de la Guàrdia Civil i també les dotacions del parc de bombers d'Inca, de Manacor i també d'Alcúdia. En aquests moments s'està utilitzant d'improvisat lloc de campanya per atendre, evidentment, els residents, l'escola Seip Ponent d'Inca, on s'ha muntat unes carpes i s'està tenint primer els familiars, els que s'està informant poc a poc, i també els residents estan dintre de l'escola ben refrigerats i a l'espera també de ser atesos pel SAMU 061, que s'ha presentat amb 5 ambulàncies aquí a la zona del Seip Ponent, a la zona de Cristrei.
5: Gràcies, Carles. Escolant en directe des d'aquest punt, des d'aquest incendi d'Inca, on, com ens comentava el nostre company, 150 persones han estat desallotjades d'aquesta residència, entre residents i també el personal que hi fa feina. En aquest moment està sent atesos, l'incendi també, i estan participant diversos parcs de bombers. És la darrera que ens arriba d'aquesta notícia, de la qual, evidentment, estarem molt pendents i vos anirem ampliant en sintonia, com sempre, d'IB3 Ràdio. És un punt que marca l'actualitat d'aquest dimarts. N'hi ha un altre, és el Congrés, on Junts per Catalunya acaba de reclamar a Pedro Sánchez que faci una passa al costat i que dimiteixi, i que entre tots els socis d'investidura consensuïn un altre nom, un altre president. Ho acaba de demanar la portaveu Míriam Nogueras.
7: No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: És la petició que acaba de fer fa uns minuts Nogueras, de Junts per Catalunya, a la seva intervenció al Congrés. Avui, recordem, compareix Pedro Sánchez per parlar dels casos judicials que esquitxen la formació.
8: Un Sánchez que ha dit rebutja els casos infundats, ha dit, que afecten el seu germà o la seva dona i que confia en la innocència de l'expresident Zapatero. Ara bé, manté que així tot creu en la justícia.
9: Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender, como las que he trasladado desde esta tribuna, voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo.
8: Per altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana als socis que li retirin el suport al partit que, recorda, es va presentar com un bastió contra la corrupció. Per la seva banda, el líder de vot, Santiago Abascal, ha acusat Pedro Sánchez de maniobrar per robar, ha dit, les pròximes eleccions.
10: Creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción.
8: Per part dels socis d'investidura ja s'han pronunciat, entre d'altres, Sumar i Esquerra. Els també socis de govern demanen que Ferraz deixi de ser un problema per l'executiu, mentre que els independentistes asseguren que el ple arriba tard i malament.
5: Més la situació és la darrera hora que ens arriba d'aquesta sessió, també pendents d'aquest incendi que, com vos explicàvem, s'ha produït en una residència de gent gran, la gent residència Nova Edat d'Inca, de la qual han estat ja evacuats 150 persones. Les 11:04, més notícies a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
0: Si a tu te dic pinta,
1: mur,
0: portada.
1: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11:05. Continuem en directe aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquesta tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Tot d'una anirem a l'epicentre de la festa de Ciutadella. Veiem com seguirem analitzant tot el que s'està celebrant als Jocs del Pla, aquests assajos. Però abans, una darrera hora, just a la part de ràdio del nostre programa, els serveis informatius d'aquesta casa informaven d'un incendi declarat a primera hora del matí d'aquest dimecres a una residència de majors d'Inca, que ha obligat a desallotjar més d'un centenar de persones. De moment, se desconeix les causes d'aquest succés, que ha obligat a mobilitzar-se els serveis d'emergències, dotacions de bombers de Mallorca, d'Inca, d'Alcúdia, s'han traslladat al lloc, així com la policia local i també la Guàrdia Civil. De moment no tenim molta informació, simplement saben que el foc s'ha iniciat en un quadre elèctric, que el fum s'ha estès ràpidament per les instal·lacions i ha obligat a desallotjar un total de 111 persones. Recordant que estem parlant d'una residència de majors, estem parlant que moltes d'aquestes persones són d'avançada edat. És una notícia de darrera hora que tot d'una intentarem ampliar a través de diferents representants, sobretot de les institucions i també del cos de bombers, per poder ampliar aquesta darrera hora, com deien, que ha afectat en aquesta residència de majors d'Inca. Mentre ampliam o intentam recabar més informació sobre aquesta qüestió, si vos sembla, tornem amb les càmeres que mos ofereixen aquesta fotografia tan preciosa d'aquestes festes de Ciutadella, d'aquest Sant Joan. Estàvem recordant que en aquest moment se celebren els assajos, els Jocs del Pla. Just fa una hora, pràcticament, que han començat, i ja podem dir que sabeu com ha augmentat aquesta gran afluència de públic. Els cavallers segueixen practicant la ensortilla. Han vist molt d'encerts, per cert, els cavallers d'aquesta manera, i els cavalls també, perquè és un assaig que se fa de forma conjunta, escalfen motors per l'hora baixa. De moment ja no s'ha... El manco no a través de les càmeres, no ha hagut incidents, la gent està respectant el passadís perquè els cavallers puguin córrer amb facilitat, però així mateix són assajos durs, no? És una feina que, si parlem esportivament parlant, Xisco, és una feina dura, perquè són moltes hores seguides, després s'enfronten a tot el que suposa els Jocs del Cap Vespres, que ara gol, o sigui, tant perquè balls com perquè ballers, no deixa de ser una feina que requereix de moltíssim d'entrenament.
1: És que no deixen de ser uns jocs, que a vegades se mos oblida, però sí que hi ha competició, hi ha competència, aquest origen, ho dèiem, amb un festeig medieval d'una dama que llançava en terra precisament un anell i l'havien de replegar els cavallers, va donar lloc en aquesta ensortilla, i evidentment et s'aprova de més perícia, sa que necessita més concentració i sobretot més habilitat en aquests jocs d'esplà, i no deixen de ser uns jocs. Evidentment hi ha d'haver preparació física. De fet, durant tot l'any els cavallers se preparen per poder disputar aquest joc d'esplà, i una cosa, com tots els jocs, tothom vol guanyar. I tu deies, hi ha cavallers que somriuen a càmera perquè saben que ho estan filmant.
0: Mira! Bravo. És preciós veure-ho en directe a través de les càmeres d'IV3 que vos traslladen la festa a ca vostra, no? Sobretot per tota la gent, mira, que no ho ha vist mai, que no se pot traslladar, i ho dèiem, la importància de la gent a mobilitat reduïda.
1: Te puc assegurar que s'ensortilla, com se veu a IV3...
0: No, és que això no ho veus a peu de... Jo mai he vist una
1: ensortilla. Perquè no pots estar tan a prop, és materialment impossible.
0: És a més, tu intueixes que ha encertat, perquè no
1: hi veus.
0: És que hi hem anat, és veritat que no ho veiem, però tenim ulls a peu de terreny. Tenim en Pep Marquès, que ell sí que pot distingir, perquè ja com a ciutadellenc amb molt de recorregut, ell sap perfectament tot el que està passant. Pep, bon dia de nou. Quina és l'estampa a hores d'ara?
2: Marta, segona tanda d'ensortilles acaba d'arrencar. Record que en duim 5, 4 és la primera tanda, una a la segona, i estem aquí al costat d'en Juanlu, aquí comencen a córrer els cavalls, i com te comentava abans, al principi, a l'inici, està ple de famílies senceres, perquè això és el que té el matí de Sant Joan, i aquí té un jove ciutadà, que és en Xavi. Xavi, estàs ben en el punt i l'inici de les corregudes, no?, de quan comencen a córrer els cavalls, perquè aquí?
3: Perquè és molt polit, però l'ho sortia, i és un moment que te veus, bueno, emocionats per córrer, i jo ho trobo molt polit en això.
2: Sí, és un moment entranyable, sí, que en sortia, no està malament, no?
3: De moment, també. A veure si avui cap vespre en van unes quantes més.
2: Perquè ara no hi ha música, però és cap vespre, després hi ha música.
3: Un ambientat.
2: És un esclat, no?
3: Una festa preciosa, sí.
2: Quin moment matries d'aquest pla d'esmetí? Quin moment agafes tu? Es corre pressats? A quin moment ara mateix és la segona tanda de
3: Es corre pressats, és més polit.
2: És xulo, no?
3: Compaginar dos cavalls alhora, pare i fill o germans o això, ho trobo molt polit.
2: És que tot polit, jo que davallis amb en Xavi, amb ton pare, en el pla.
3: Sí, sí.
2: Això fa poble i fa sentiment Sant Joaner, no?
3: Sí, sí.
2: I sempre m'escapa 360 graus, perquè ara ve un cavall més igual a nosaltres. Xavi, Bon dia, guapo.
4: Bon dia.
2: En Xavi, he de dir que és de la mateixa quinta meua, són de la quinta del 74. En Xavi canta molt bé, ha fet Carrelet, ha fet de Bartomeu, Foc i Fum a la Sarsuela, i estàs aquí amb el teu fill.
4: I
2: hem fet de Rafael tot dos, i estem inici de les corregudes, de quan comencen a córrer.
4: Exacte.
2: Que guapo que de so, no?
4: Molt, molt, molt guapo. Hi ha poques paraules, senyor Junxim Tadellanc, per entendre-ho. La veritat, que emocionalment... Harta.
2: Estem a peu de corregudes, però s'han poc alerta. Allà que entendreu, no?
4: Sí, sempre s'ha d'estar vigilant, sempre s'ha d'estar vigilant els cavalls. Sempre hi ha qualcun potro, qualque cavall jove que sempre té por un pot del començament de córrer i fa por fer qualque amarrada per una banda o per l'altra. Però sempre hem de tenir suïll al vol.
2: Vaig veure en Nenso, que també està amb el seu fill. Nenso, bon dia, guapo.
5: Bon dia.
2: Has de comptes d'una amb una, com si esperis els Reis, cada sortilla la comptes amb uns ulls d'esglai, no? Que polit.
5: Ho esperant tots anys, evidentment, un moment, per xiu-te de llens, que
2: no... Ara la segona tanda, no?
5: Ara acabes la segona tanda, sí, sí. Sí, ara 4 i 1, i la segona tanda ara acaba d'acabar.
2: Molt no, permís, no?
5: La primera, bé, la segona, bueno, joves, us hem fallat un poc, però bueno.
2: Tenen molt baix per córrer, tenen molt baix endavant.
5: No, és molt difícil, no vull que sembla.
2: Vens amb el teu fill, que és un agredós, com ho vius tu? Com vius el pla, com vius aquest Sant Joan? Com va anar-hi? Com anirà avui?
6: Espero que millor que ahir. No, molt bé, molt bé. Sempre molta alegria, molta il·lusió. I Sant Joan és Sant Joan.
7: I està a punt de començar.
6: Molt, sempre m'agrada molt, Sant Joan.
2: Què té aquesta festa que la gent li roba el cor i li roba l'ànim? Perquè la gent que ve Sant Joan se l'estima, no? Un 99% diria jo, no?
6: Els que són d'aquí l'estimen molt. Els que són de fora sempre se l'acaben estimant, també.
2: Se l'acaben estimant.
6: Sí.
2: Jo crec que hem de ser positiu, sempre. Veig més gent aquí interessant. Veig gent escosides que aixeca sac, que estàveu allà al vol tot el matí te veig que controles escosia. Això és guapo, no?
5: Sí.
2: Això és polit.
5: Sí, sí.
2: Nosaltres,
5: de part de la família nostra, ho hem viscut. Molt intens, molt polit. Una passada. Sí, sí.
2: El controles en José. En José no dirà que no l'hagués controlant, no? Que quedi constància de s'estima, no?
5: Sí, sí, sí.
2: T'he vist en ses asses, també. T'has ajudat en ses astes.
5: No, mira...
2: No que ser així?
5: No, està totalment improvisat, passat, i m'han dit abans que la donés en els qui me diguessin, i ja està, encantat.
2: I una passada, no? Perquè hi ha un ambient... Hi ha molta gent, però és un ambient familiar. És diferent des cap vespre, no? Avui matí.
5: Sí, per jo és dia matí, i sempre ho he dit. És dissabte de Sant Joan, però és dia matí, et se tanda més polida per si gent de Ciutadella.
2: Que tinguis molt bona festa i que en José li vagi moltíssim bé. Jo seguiré rodant per aquest pla de Sant Joan.
0: Mira, just acabam d'escoltar per la megafonia, tu mos ho podràs confirmar, perquè clar, amb tot el renou i tot el tragí, igual no ens ha arribat de forma clara el missatge, però si mal no tenc entès, just ara començarà el córrer abraçats, no? Acaba la sortilla, que enviam d'exercici en concret, i ara començaria el córrer abraçats.
2: Correcte, ara donen ses astres, aquí ja tenen su hora, no sé si ja començarà... T'hauria ja... Bé, es corre abraçat, sí. Sí.
0: Confirmem que sí, aquí,
2: No sé si vols... Sí, no t'ho confirmo del tot, encara. Espera, estan donant tants sortilles, però ara vindran es corre abraçat. Correcte, Marta, bé ho dius.
0: Aquest és l'ordre, que per cert és un dels exercicis a mi que més m'emociona, Perquè...
2: Quin, es corre abraçat?
0: Sí, sens dubte, no? El poder donar-se aquest petó a la galta, no? El que suposa també...
2: Has de repussir.
0: Exacte.
2: Has de repussir, Marta. Has de repussir quan se donen sa besada, que a vegades coincideix que són pare i fill.
0: Exacte, sí, hi ha un parentesc.
2: Super emotiu.
0: Hi ha un parentesc. Bep, si me permets, hem d'anar amb una darrera hora en Crònica de Successos, tornem tot d'una amb tu a gaudir d'aquesta part dels assajos dels Jocs del Pla, perquè com havíem comentat just a l'inici d'aquesta tercera hora de programa, en Crònica de Successos han de destacar un incendi declarat a primera hora del matí d'aquest dimecres a una residència de majors d'Inca que ha obligat a desallotjar més d'un centenar de persones. De moment se desconeix les causes del foc, però ha obligat a mobilitzar-se els equips d'emergències, dotacions de bombers de Mallorca, Inca, Alcúdia, s'han traslladat al lloc també policia local i guàrdia civil. Saludem Mari Carmen Osses, que és tinent de batlle de l'Ajuntament d'Inca. Senyora Osses, bon dia. Quina és la darrera hora d'aquest incendi? Què més se sap?
8: Bon dia, pues, miri, com bé ha dit, s'ha declarat un incendi, encara no se saben ben bé les causes, ha estat a lo que és la zona de calderes de la residència sènior d'aquí de la zona de Crist Rei del nostre municipi. Hi ha 120 residents, afortunadament no hi ha res greu, ara mateix estan examinant, han muntat un punt d'UCIs mòbils dins el col·legi Esteip Ponent, que és el lloc que hem habilitat per dues residents, ja que les aules disposen d'aire condicionat i comoditat perquè siguin el millor possible residents. Ara, com dic, estaven examinant a tot el personal i també en aquells treballadors de les forces i cossos de seguretat, com són bombers, policies i guàrdies civils, que han estat traient a tots aquests residents i que en algun cas els havien inhalat fum i bueno, pues ja s'estan fent aquests reconeixements i mos traslladen que no hi ha res greu. Jo estic aquí a peu d'institut, la brigada municipal també, evidentment, s'ha mobilitzat perquè la zona de pati amb habilitat carpes, encadires, aigua fresca per anar rebent en els familiars d'aquests residents i poder en una estoneta ja fer el darrer recompte i anar mirant a veurem on l'empresa reajotja a les persones que no tinguin disponibilitat per poder anar a casa dels seus familiars. Però, com dic, de moment no se mos ha traslladat que hi hagi res greu. Sí que algun resident ha estat traslladat a hospital perquè són pacients grans que tenen diferents patologies i bueno, pues això és una situació que, evidentment, els ha causat també un trastorn nerviós, no? Va de sortir a córrer cuit a primeres hores des de matí quan alguns pobrets no havien ni berenat i bueno, l'Ajuntament s'ha posat a disposició en tots els seus mitjans, molt ben coordinats, evidentment, tots els cossos i forces de seguretat. A més, el nostre tècnic responsable d'ESPEMU, del nostre pla d'emergències, està aquí també coordinant tot el que és l'operatiu.
0: Gent major, com vostè explicava, que és la part que més preocupava, no? Que molts d'aquests usuaris se tracta de gent major. Tot i així, m'ha confirmat just abans, senyora Osses, que simplement hi havia hagut alguns que havien inhalat fums, però no podem parlar de ferits, ni molt manco, eh?
8: En altres encara no som ha traslladat, perquè, clar, com bé saben, això fa gairebé 3 hores i el que s'ha prioritzat és treure tothom i ara s'anirà, mos donaran la darrera hora de qui ha estat traslladat a hospital, quines finalment són els motius, etc. Però, vamos, que a mi no se m'ha comunicat que hi hagi res greu de que qualcú s'hagués cremat, perquè, clar, com li dic, això pareix també que s'ha produït en l'habitació de bombes, de calderes, i ara mateix ja fa quasi una hora que no, que si el que es pot estava controlat i el que estan fent ara o el que està treballant ara els bombers en les extraccions de fum.
0: Mari Carmen Osses, estinent de batla de l'Ajuntament d'Inca, ens explicava la darrera hora d'aquest incendi on, com vostè comentava, els bombers continuen fent aquestes tasques, però afortunadament no poden parlar de ferits, tot i que preocupava, no, aquest incendi, sobretot per la gran quantitat de residents, no, d'aquest edifici en concret, perquè parlant de més de 100. Senyora Osses, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora.
8: Gràcies a vosaltres per la cobertura sempre.
0: Igualment. Són les 11:08. Continuem a la festa perquè recordem que just en aquest trànsit estaven canviant d'exercici en concret. Acaba la ensortilla als llocs del Pla de Ciutadella i començava l'exercici de córrer abraçats. Compartim les imatges de dron, que a més són precioses perquè sabeu perfectament, no, com corren aquí en paral·lel, perquè aquí ja se tracta d'un exercici totalment diferent a l'anterior, on els cavallers corren en paral·lel amb un únic objectiu, que és donar-se aquesta abraçada, aquest petó a la galta. Que complicat, veritat, jo ho penso, i me sembla tan difícil aconseguir l'harmonia entre el ritme del cavall, córrer, aguantar l'equilibri. Aquí intervé la força, intervenen molts d'aspectes, l'harmonia, escoltar el so de la música. És que és veritat que és un ball, un ball que sempre es fa a toc de flabiol, com no pot ser d'una altra manera. Sant Joan és aquí, com deien, torna a les emocions. Cada any fa bategar Ciutadella d'una manera especial, però enguany hi ha una efemèride, jo crec, companys, que mereix també una mirada molt especial.
9: Així és, Marta, parlant de Sebastià Salort Begur, el flabioler titular de les festes que aquest Sant Joan compleix 35 anys des del seu debut al bienni de l'any 1990 a l'any 1991, quan el caixer senyor era Joan Esquella, duque de l'Estrada.
1: Enguany, a més, arriba amb una novetat molt especial, l'estrena d'un nou ase que l'acompanyarà pels llocs del terme, convidant els pagesos a formar part de la colcada en nom del caixer senyor Ignasi Saura Sánchez. Saludant ja en Sebastià Begur. Sebastià, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Sebastià Salor Begú,
1: perdona. Ai, perdona, Sebastià.
10: Sebastià tens... Salor, primer per pare i Begú per part de mare.
1: Sí, no vull truïs familiars. Tens tota sa raó, Sebastià, que m'he votat un llinatge. Sebastià Salor Begú, molt bon dia. Ara ho comentàvem. Han passat 35 anys des del teu debut com a Fabioler. Què recordes d'aquell primer Sant Joan de 1990?
10: Record el naixement per part meua en aquesta festa com a Fabioler, no? Perquè jo mai havia pensat i m'havia imaginat que seria Fabioler, mai. Fabioler, nosaltres deim Fabioler, ho faré en sa pronúncia menorquina. Fabioler, no? De Fabiol per a Fabioler, ho diré en sa u que pronunciam, no? Jo mai ho havia imaginat i va ser un nou néixer, saps? Que avui dia veure què havia de fer, com havia de preparar, com havia de formar, etc. Va ser un descobriment en tots els àmbits, 100%.
9: I ara ho comentàvem, que enguany estrenes un nou ase. No sé com, si ens pots explicar com ha estat un poc el procés de preparació i quines sensacions tens.
10: Abam, el nou ase, tot nou animal que estrenem, jo n'hauré col·locat amb aquests 35 anys d'haver-se 10 d'ases diferents, no? Perquè uns no han funcionat tan bé, uns altres han deixat de ser de propietat dels qui eren i ja no els han tingut a l'abast, etcètera, no? Ens ha hagut d'anar renovant perquè han tornat majors. Tot això vol dir que hi ha una preparació prèvia d'un temps llarg que la fa, no la faig jo amb aquest cas, sinó els meus dos companys i mandreta meua, que d'ells mandreta, qui m'ajuden més, qui és enviat el tabull, que va ser feixer casat 2004-2005 també, casualment va ser feixer casat, i és molt aficionat a ensinistrar cavalls, no? I amb aquest cas s'asa, i el seu company també, que és enviar la Xuri, conegut com enviar la Xuri, que bon tot temps, que el tenim tot el temps després de saig, no? Per això començo, ja t'ho dic, un any per l'altre, quan tu nas és nou, que se l'ha d'anar administrant, se l'ha d'acostumar, se l'ha de treure el camí, se li ha de mostrar l'espòs i totes aquestes coses, no? Per tant, molt de temps abans. I quan el col·locam ja, quan jo el qual, que són tres mesos abans, març, abril, maig, juny. T'has de dir, això seria el preparament perquè saps que pugui sortir el més preparat possible.
1: Clar, i tu ets el responsable d'un dels moments més esperats, que és aquest primer toc. No sé si tu notes la pressió, l'emoció, el pes de tanta de gent que està esperant aquest primer toc de Fluviol perquè arranqui tota la festa. I sobretot els aplaudiments en què la gent viu aquest moment que per tu sent l'epicentre de tot, deu ser difícil de controlar.
10: Efectivament, vull dir, és emocionantíssim, saps què vull dir? Més que pesat, és molt emocionant. Pesat no perquè no pesa, sinó que a l'enrevés t'alleugera i te dona alegria i te dona satisfacció i te dona plaer i te dona felicitat. I saps que sí, que ets subjecte, per dir-ho així d'alguna manera, que fa que tot això comenci d'aquesta manera, no? Ets el que vas a demanar permís, ets la figura, per dir-ho així, no Sebastià Salor, sinó la figura de Fabioler, que en aquest cas i complint jo, Sebastià Salor, en aquesta època de la nostra vida, que els darrers 35 anys, no? Que ho pugui fer per uns quants anys més, no massa ja, perquè tenc 61 anys, ja no me'n queden massa, evidentment, però, bueno, tots els que en quedin, que sigui en salut, en la mateixa força, en la mateixa energia, en la mateixa emoció, que ho he fet sempre, saps? I, per tant, sí, estic molt agraït a tot el poble, a tota la gent que reconeix aquesta dedicació, no? i aquest estat per el que es fa, vull dir, en tota l'entrega total, de que t'ho agraeixin amb aplaudiments i amb reconeixement, és que no hi ha paraules que ho puguin definir jo, que l'emoció de viure-ho.
9: I, Sebastià, ens agradaria saber què és allò més complicat de ser Fabioler. Si haguessis de dir dues o tres cosetes, quines diries?
10: Precisament, el més complicat seria el primer toc no arribar, el primer toc de la manera que has de passar entre la germació, en l'ase i amb els manadors, els que t'acompanyen. Seria el moment més complicat i més compromès per Fabioler, i que també arribis en vora, saps? Perquè ho facis també com més exacte de les dues, millor. Perquè això també té un altre valor afegit, una altra responsabilitat afegida, no? Després, altres moments que ja no són tan complicats, però que sí també seria el compliment de l'horari, no? De l'horari durant tota la festa. De que si a les 6 és en 3 caragoldes, bueno, si el senyor intentis que sigui el màxim d'ajustat possible a les 6, que la convidada pogués ser a les 7 del cap vespre, perquè jo de matí no hi vaig, saps? El matí ja no surt el company meu. Jo no he sortit mai el de matí, tampoc sempre he fet el dia del vespre, dos cap vespre, no? Però que si a les 7 també pogués ser convidada, també és un altre moment compromès, o sigui, una altra responsabilitat afegida. El dia del vespre també que l'han deixat de banda, perquè no tot comença a dir 23,
9: clar,
10: és un matí anterior, és un matí de vespre, saps? també intentar complir el màxim d'horari, que sol marques que no és horari per dir marxem d'una casa o quedar fent un poc més o no fent tanta estona, no fent tant de temps, no? Però bueno, tu també l'ajudes a cronometrar, que diguem, els tramos entre les 9 i les 10, quantes visites, les 10 i les 11, les 11 i les 12, aquestes coses, no l'ajudes amb això. També és una altra responsabilitat. De fet, Sant Joan és alegries, festes, bulla, però com totes les coses, tot això comporta una responsabilitat
9: i un
10: estar per lo que es fa, de que hi hagi una feina sèria i unes ganes sèries de que sigui d'aquesta manera, no? De que perquè es puguin complir objectius s'ha de tenir formació, preparació i moltes ganes, no? I jo crec que això és la responsabilitat que té.
0: Són ingredients que vostè, sens dubte, pot confirmar que disposa, no?, d'aquesta responsabilitat, d'aquest sentiment, d'aquesta emoció. Emoció, per cert, els qui podem escoltar, no?, els qui escolten per primera vegada aquest toc de flabiol, perquè és veritat que a vegades costa aguantar, l'emoció d'un moment tan especial com aquest. Sebastià Salord, per molts anys més. Moltíssimes gràcies.
10: Moltes gràcies per lo de molts anys més. Sempre és una frase que queda meravellosa, però que siguin tots els anys que em quedi per fer a Fabioler amb molta salut, felicitat i alegria.
0: I tant que sí.
10: En tota l'estimació de tothom, com jo m'estima ell. M'estima
0: I tant que sí. Moltíssimes gràcies. Tot un gust conversar amb un veterà, no?, com Sebastià Salord, sobre la seva trajectòria. Just acabàvem de veure aquest exercici, el córrer abraçats, que han dit que és l'exercici final, on els cavallers corren, sempre existeix aquest parentesc, que a vegades són pare i fill, a vegades són germans, no?, aquest vincle de sang, aquest vincle familiar. És molt complicat, a mi, la de muntar els cavalls, abraçar-se, donar-se un petó a la galta, abraçar-se, me sembla molt difícil.
1: Hi ha feina, però no debades, és un dels jocs més emblemàtics, Marta.
0: I
1: en els seus orígens, hem de recordar que ho han dit abans, que els cavallets se situaven en els extrems oposats i corrien al centre. No corrien abraçats, sinó que anaven cada un a una punta.
0: És que me sembla un risc.
1: I en els centres s'havien d'abraçar, però l'any 1808 es va suspendre aquesta pràctica per mort d'un tràgic accident que va acabar en la mort d'un dels cavallers, i per això, a partir d'aquell moment, surten en paral·lel i ja surten abraçats en aquesta
0: cursa. És que tu imagina't córrer enfrontats, no?, i l'abraçada amb l'impacte de córrer enfrontats. Lògic, no?, que també s'aprengués aquesta decisió ja fa uns anys, perquè parlaves de 1808, o sigui que ja se va tenir seny com per dir, no, aquí hem de canviar la festa, perquè la festa és tradició, però també és transformació, no? Les festes avancen en el temps, les festes s'adapten, no?, tenen aquests petits canvis, i en aquest cas va ser tot un encert, no?, el córrer en paral·lel, perquè segueix sent preciós, l'estampa segueix sent preciosa, i la veritat és que al Manco poden córrer els cavallers amb moltíssima més seguretat, i també els cavalls. Si me permeteu una pausa més per publicitat, escoltem uns consells i tornem tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
0: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius... A IB3 Ràdio.

0: Tot i que encara queden cavallers, cavalls al Pla de Ciutadella, al recinte, sí que és vera que hi ha gent que comença a abandonar, a traslladar-se de lloc, a també protegir-se del sol, perquè recordem, més de 30 graus, aquí teníem 32 fa un momentet, és veritat que no és el dia més calorós, perquè avui en teoria acaba aquesta onada de calor, dona una petita treva, però les temperatures de ben segur que no són fàcils de suportar. Beb Marquès és amb més protagonistes. Beb, conta-nos, què està passant ara? Perquè hem vist que ja se retiren algunes persones del pla, veritat?
1: Sí, perquè fa moltíssima calor, però jo ara escoltava en Sebastià Salor, que rellava dels seus ajudants, de gent que l'ajuden a la preparació de l'ase. I tenim el luxe aquí en el programa de tenir en el Xuric i tenir en Biar, que són la mà de la mà esquerra d'en Sebastià Salort, el nostre Fabioler. El Lots, vol tots i que en sabeu a sombra, estic bé ara, no?
2: Hombre, és que ja mos en van menjar molt de sol i ara avui un pot d'ombra, va molt bé.
1: En Sebastià ha entrat una estona, en Sebastià un home molt estimat aquí a Ciutadella, avui mateix surt en Juanlu, però en Sebastià fa dia 23 i és dia 24 cap vespre, 70 de llarga. Vosaltres, quanta estona fa que esteu preparant ases, esteu preparant tot, perquè tot sortir a la perfecció.
3: El que vols dir d'enguany?
1: D'enguany, sí.
3: Bueno, per fer d'enguany hem ensenyat un de nou i, bueno, així que és que fa tots anys anant darrere l'asa, saps? I bé, al final ell va arribar a sortir i va sortir bastant bé. I en l'altre també, pràcticament el tenim quasi tots anys, perquè és de Graviel, i, bueno, i mos el feia bastant, i anem... Fa mesos que anem darrere d'això.
1: Enviar, que sentiu a la queixa que està també, si no vaig errat, 2004-2005. Bé, ho hem dit, i el Xuric és un personatge conegudíssim a Ciutadella, és emblemàtic. I sempre riu. Som a Sortal de Manolo Ruiz, ara mos duen quatre carquinyols i això, Sant Joan. Va anar bé, saps de nou, compteu-me un poc, perquè teniu pot d'una, vaig xerrar amb vosaltres fa unes setmanes i no sabíeu com reaccionaria amb el so d'estambor, sobretot, me comentàveu.
2: Sí, no, l'asa va anar bé. La veritat és que va anar a ser inclús més bé del que mos pensava. Però, bueno, és una cosa molt positiva. I més, un orgull per nosaltres, perquè al final està ensenyant nostre, i ara els dos ases que treu ja els vam ensenyar nosaltres. Jo no toco el Fabiol tan bé com ell.
1: És que Sebastià toca molt bé.
2: Ah, bueno, faig el que puc, el que li faig és renou. I ell parteix. No, molt bé, molt bé.
1: De totes maneres, us he dit que sempre ratlla de vosaltres dos. Supos que també, en part, la feina aquesta que feis perquè l'aprecieu, perquè l'estimeu i perquè estimeu Sant Joan, no? També és una recompensa, no, que se vegi agraïda, perquè en Sebastià és una persona estimada i agraïdíssima, no?
3: Sí, totalment és així. Que és. Amb ell feia molt bo, a part que la dona seva és una cosina meua, i bé, i la veritat és que feia molt de gust i molt encantats de fer-ho.
2: Vinga, Sebastià, i coratge!
1: Som a Sortal, a sort d'en Manolo, que m'has obert aquí avui de matí. Jo he vingut a refrescar-me tot el matí, he anat i vingut. Manolo, gràcies,
4: De no res, no faltaria més.
1: És quedat molt bé.
4: Bueno, no faltaria més. Aquí tots som ben rebuts.
1: Tens un hortal ben a l'inici d'on comença la sortilla, a Soda. Deu ser un gust. Qui anaves molt darrere, aquest hortal? Digue'ns la veritat.
4: Fa molt d'anys que anava darrere. I ara fa 22 anys que el vaig comprar.
1: I el tens preciós.
4: I, bueno, ha canviat el 100%.
1: I com es diu un Sant Joan? Perquè tu ara has començat avui de matí aquí, quedes aquí ja tot el dia, perquè avui cada vespre tens l'esclada de la festa, no? Perquè, bé, realment crec que el que la gent espera amb més ansi, no?
4: Sí, sobretot això, tenir-ho a punt i tota la gent que vengui és ben rebuda, i ja ho saben, de cada any que venen.
1: Conta'm un poc, què fas tu avui? Quedes tot el dia aquí? Te'n vas una estoneta de dinar? O dinau aquí dalt, que també veig que ho ets arranjat beníssim, està preciós.
4: Normalment anem a Can Nostre, a dinar, i després de molt de 5 i mitja, a les 6 tornem a venir cap aquí.
1: Marta, jo no sé si me sentiu, però això és
0: un
1: ambient santjoaner 100%. Jo crec que això és el que han demostrat a la festa, no? La gent com en Manolo cobra el seu hortà per si qualcú té set, la gent com en Biar, com en Xuric, que és un clàssic ciutadellenc, el Xuric és un clàssic, i això és la festa, això és la festa. És que potser el que a vegades es veu no és la festa, i això és la festa de Sant Joan de Ciutadella, no? En aquest moment, ara que estem asseguts aquí en Hortal, i això crec que tot fa Sant Joan, tot suma. M'ho ara sempre deia, jo som gran i visc Sant Joan a la meva manera. I els veig assegut a una cadireta quan passava en Sebastià en la somera, que feia replec, per davant del carrer meu, i jo crec que ens hem de quedar amb això. En aquest sortal ara mateix hi ha una fieta petitona que m'està mirant encara d'esglai, i això a Sant Joan. En Viar està, crec que amb una neta seua, i això a Sant Joan. I tot, tot suma i tot fa festa, i tot fa poble, i tot fa ciutadella.
0: Ho has descrit perfectament, company, i molt d'amor, perquè el que se transmet a través de les teves paraules és precisament això, el sentiment de Sant Joan, de donar-se una mà, d'ajudar-se, no?, de vetlar per tots aquells que tal vegada ho viuen per primera vegada, els més veterans.
1: És així.
0: És així. Moltíssimes gràcies de tot com, i sobretot gràcies per explicar, no?, amb tot luxe de detalls el que es viu des de peu de terreny. Gràcies, company.
1: Marta, dame un segon.
0: Clar que sí.
1: Un segon, Marta. Ha estat un luxe tornar a coincidir amb tu i amb la Yolanda d'altra banda. Feia molt d'anys i per això ha estat un regal de Sant Joan. Gràcies, Lotes. Gràcies.
0: El regal ha estat nostre. Sempre dona gust fer feina amb gent que té tanta energia i tantes ganes de participar. I sobretot gent que fa la feina amb el cor, com és el teu cas. Bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta,
1: bones
0: company.
1: Bones festes.
0: Igualment bones festes. Per tu. I tant de bo, mos poguessin traslladar allà per viure la festa, perquè jo l'he pogut viure al Manco 3 vegades i crec que a mesura que passen els anys i que poden tenir ni els periodistes, no?, l'oportunitat de contar-la, és tot un orgull que se fa amb moltíssim de respecte per tots els ciutadans, per tots els menorquins. Però, clar, si vos demanau qui hi ha al darrere d'aquesta macroorganització, perquè no és fàcil posar en marxa un dispositiu d'aquestes característiques, és molt complex, perquè sobretot Maria Antònia és molt multitudinari.
5: Així és, Marta. Sempre jo em demano qui va posar les primeres pedres d'una estructura capaç de coordinar cavallers, caixers, administracions i ciutadania perquè la festa funcioni tan bé com ho ha fet fins ara.
6: Idò, avui tenim en nosaltres una de les persones que millor ens ho pot explicar, és en Carlos Torrent, fundador de la Junta Municipal de les Festes de Sant Joan, una figura clau per entendre l'evolució moderna d'aquesta celebració. Carlos, molt bon dia.
7: Molt bon dia i molt bon Sant Joan.
6: Molt bon Sant Joan. Quan i per què, Carlos, va sorgir la necessitat de crear aquesta Junta Municipal per les Festes de Sant Joan?
7: Bueno, la Junta Municipal se va crear l'any 1966 a través del senyor Josep Pontlluc i l'alcalde José María de Olivar i Pujol. Ho va coordinar perquè ja havia començat a haver problemes i hi havia gent que no coneixia bé la història de les festes, els protocols, i tot això va fer que la gent ho cogués més, s'ho estimés més, i això va ser una feina que va fer gent gran. Jo era, en aquell llavors, un molt jove, tenia de 8 a 9 anys, i vaig aprendre moltíssim d'aquesta gent tan sàvia.
5: L'any 1966, m'agradaria saber quines eren les principals preocupacions en aquell moment. No sé si per ventura eren diferents de ser d'ara o exactament ser mateixes.
7: No, ser mateixes, no, ni molt menys. Hi havia, començava a haver-hi un pot de gent, i pot de gent

0: I la ràdio se va restringir només a aquest alcalde i aquests regidors, si no se va concentrar tot l'Ajuntament, va haver facetes que llavors eren importants i que avui en dia la gent ho troba molt normal, molt normal.
1: Carlos, quin és el gran repte que heu hagut d'afrontar durant tots aquests anys de Junta?
0: Els problemes que hem d'anar d'avui en dia, de fa un parell de dècades, és la gran massificació que hi ha, que com que Ciutadella es creix estrès, no poden créixer, i la gent creix, i se fa una massificació que és molt important per la quantitat de gent forastera que ve a viure les festes. Però hi ha moments de la festa que només hi van els ciutadans.
1: Són,
0: ho saben, i només hi van els ciutadans. Com és el Tot de Fabiol, el Baix de Sortilla, només hi ha un grup de ciutadans, a Sant Joan de Missa, tot això. Tot això, de fa 100 i 100 anys que es fa, amb un reglament molt idèntic de fa 100 anys i amb un protocol que encara els de conservant, gràcies a Déu.
2: Per això hem parlat tant avui, Carles, no?, del respecte cap a la festa, sobretot dels qui no coneixen la festa, dels qui la visiten per primera vegada, dels qui tal vegada no és el seu primer Sant Joan, o duen poquets, o no coneixen la tradició. Hem parlat molt al llarg d'aquestes pràcticament dues hores de programa d'aquest concepte que just vostè acaba d'explicar, no?, la qüestió del respecte als ciutadans. Carles Torrentes, fundador de la Junta Municipal de les Festes de Sant Joan, figura, com dèiem, clau per entendre l'evolució d'aquesta celebració. Carles, ha estat tot un gust.
0: Molt bé, he de passar una cosa, s'ha de fer preguntes, jo me feia preguntes, perquè hi ha cavalls a Sant Joan. Això és un tema que molta gent no sap i és molt convenient saber-ho. De totes formes, moltes gràcies i bon Sant Joan.
2: Moltíssimes gràcies, Carles. I és veritat, no?, ara que parlava Carles dels cavalls, no?, del que suposa aquesta raça de cavall menorquina. El cavall de pura raça menorquina és una raça autòctona reconeguda, caracteritzada precisament per aquest color negre, per la seva elegància, per el seu temperament noble, però enèrgic. Per això la comparen també amb el cavall andalús. I sí que sabem algunes qüestions sobre el que acaba de dir en Carles de la introducció dels cavalls a la festa de Sant Joan. Xisco.
3: Va ser introduït pels fenicis en els segles 8 a 6 abans de Crist. El cavall mallorquí és avui un menorquí, és avui un símbol d'aquest enclavament mediterrani. Va arribar en la dominació fenícia amb una altura d'entrada entre 1,55 i 1,65 metres, combina una silueta refinada i atlètica amb moviments gairebé coreogràfics, encara que sovint es comparat amb l'andalús, com tu deies, Marta, té una identitat pròpia, valent, enèrgic i ple de caràcter. Durant els períodes d'invasió, en els quals diferents potències van deixar la seva petjada en aquest racó illenc, aquesta raça va exercir un paper clau en la defensa del territori, recorrent costes escarpades, transportant subministraments i també acompanyant els genets. Per facilitar aquest trajecte, al segle XIV es va consolidar el camí de cavalls a partir d'una xarxa de camins informals. Aquest camí que envolta l'illa al llarg de 185 quilòmetres connectava torres de vigilància, fortaleses i també punts defensius.
2: Per això hi ha cavalls, per això la tradició dels cavalls per Sant Joan, com bé apuntava Carles Torrent. És molt important fer-se preguntes i sobretot tenir respostes en aquestes preguntes a través de la tradició, a través de la cultura i a través de l'estudi d'aquest patrimoni nostre. 11:43, petita pausa per publicitat, tot d'una saludam el nostre col·laborador Josep Pons Fraga.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
1: I que també ho ha...
0: Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària.

0: Consell de Mallorca.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Són les 11 i 45 minuts, recta final d'aquest programa en què hem dedicat pràcticament la totalitat de la nostra programació al manco d'aquestes darreres dues hores a les festes de Sant Joan, a viure tot el que estava passant a Ciutadella des dels Jocs del Pla, on se trobava i se troba, de fet, el nostre col·laborador Josep Pons Fraga. Josep, bon dia.
1: Hola, molt bon dia de nou. Què tal?
0: Fixa't que just estàvem parlant fa uns minuts amb Carles Torrent, fundador de la Junta Municipal de les Festes de Sant Joan, sobre l'origen dels cavalls. Ens estava explicant, no?, com demanar-nos per què hi ha cavalls a Sant Joan, fer referència a com van ser introduïts pels fenicis entre els segles 8 i 6 abans de Crist, de l'origen del camí de cavalls. Que important, no?, la figura dels cavalls i el seu origen. I també hem parlat, Josep, de la importància de preservar i de respectar la festa, d'entendre la festa, més enllà de gaudir, més enllà de la música, del que és el ball, sobretot conservar i preservar la tradició, conèixer els orígens.
1: Efectivament, perquè Sant Joan és una emoció. Sant Joan és una vivència, és una història que viu i comparteix tot el poble de Ciutadella. Penseu que Sant Joan marca un abans i un després durant l'any, antes de Sant Joan i després de Sant Joan. De fet, no és l'inici, diu, de gener. Per Ciutadella, l'any comença i acaba dia 23 i 24 de juny. I en quant a el cavall, pensau una cosa. Per què hi ha cavalls a la festa de Sant Joan? Perquè havien d'anar a l'ermita rural de Sant Joan de Missa, que és la seu de sobreria de Sant Joan, el gremi dels pagesos, com que està a 7 quilòmetres del casc urbà de Ciutadella, era necessari anar-hi dalt cavall. I d'aquí ve el caragol d'Esborn, que és quan havien de demanar permís al governador, que vivia en el palau del governador, avui l'Ajuntament de Ciutadella, perquè tornaven sol post i per no trobar les portes de les morades tancades. D'aquí ve el caragol, quan demanen permís al governador per dir-li: senyor governador, tornarem més tard de les 9 del vespre, que és quan tancaven les portes de la morada. I d'aquí teniu la figura del cavall i del cavaller que havien d'anar a Sant Joan de Missa.
0: Que curiós l'origen, la tradició, no?, tot el que no se sap d'aquesta festa, perquè cada vegada que la vius pots conèixer i descobrir aspectes diferents. Just comentàvem abans, compartíem les imatges en directe, que estem compartint amb algunes imatges enregistrades abans dels moments més especials, de què corre abraçats, d'aquesta ensortilla que hem vist molt d'encerts. Just ara, quina és la fotografia? Perquè la gent sí que és vera que està abandonant el pla, fa moltíssima calor, i s'està traslladant. Cap a on estan partint, Josep?
1: Bueno, ara realment penseu que han acabat el que són les proves de Jocs d'Esplà. Jocs i corregudes d'Esplà, que avui cap vespre gaudirem i viurem en directe. Veurem corres en sortilla, les tres tandes de corres en sortilla, veurem rompre les carotes i córrer abraçats. I ara, una vegada han acabat les proves, ara pugen. Passen per el port de Ciutadella, pugen per la costa de Baixamar cap a la plaça d'Esborn i van a fer, es diu, el caragol de les voltes o corregudes a la plaça. Perquè anaven de la plaça de la catedral, que també era la plaça de la Universitat General de Menorca i particular de Ciutadella, fins a la plaça Espanya, la plaça Vea, la plaça Nova. I això era córrer a la plaça. Corregudes a la plaça, que avui en dia no poden córrer, perquè hi ha tanta generació que els cavalls han d'anar a poc i s'ha transformat en el caragol de les voltes. Quan acabi aquest caragol, que han de fer tres voltes, que realment no és un caragol, són unes corregudes, anar de plaça a plaça, aniran a fer el caragol de Santa Clara, que aquest sí que són tres voltes i que després ja serà el moment anterior per anar a la missa dels caixers i a la beguda del caixer capellà, que ara passa davant nosaltres, en Joan Camps, rector de Sant Rafel i capellà de l'ermita de Sant Joan de Missa.
0: Com s'estan duent les temperatures? Que jo te feia la mateixa pregunta. A les 10 en començar, són quasi les 12, a mesura que avança el dia, m'imagino que després d'aquesta onada de calor, tot i que avui dona una petita treva, són bones de dur?
1: Però realment, les temperatures, això és un forn, perquè, a més, penseu que el que és el pla és una zona que està tancada. Hi ha hagut diverses lipotímies de persones que s'han marejat i s'han desmaiat, han perdut el sentit, i les assistències sanitàries i mèdiques han hagut de recollir aquestes persones que, degut a la gran calor, en el brullo de la gent i a tota la generació que hi ha junta, clar, que passa, que acaben i queden desmaiats en terra, mesquinets. Però, bueno, després se'ls enduen i els atenen aigua fresca i, sobretot, baixar aquesta gran calor. Perquè, atenció, no és bo estar en el bater del sol perquè després el cap comença a bullir i les neurones van per terra i es perden fins a colar-se de la mà.
0: Sí que és veritat, no? I fem una crida a la prudència, sobretot ahir a Mallorca, una mort per cop de calor, recordam, d'un treballador de la construcció a Pollença, així que no han de davallar la guàrdia i màxima precaució. Respecte als incidents, Josep, parlàvem de dos en concret, no? De dos ferits en els moments previs a l'inici del caragol d'Esborn, però d'ahir, dos homes, un d'ells amb traumatisme cranoencefàlic. Tu me parlaves d'alguns incidents també, sobretot produïts per la calor, però de moment, a excepció d'aquests casos puntuals, sí que està sent un Sant Joan amb poc incidents, veritat?
1: Sí, vam, hi ha assistències, hi ha aquests cops de calor, hi ha algun traumatisme, hi ha trepitjades, perquè vulguis o no, les empentes i les trepitjades dels cavalls són inevitables. Però, bueno, accidents greus com, desgraciadament o dissortadament, han tingut altres anys, hores d'ara no n'han tingut. I ara esperam i desitjam, i per això s'aturaran a l'ermita, no, en el monestir de Sant Joan de Missa, per demanar a les monges de Santa Clara que jocs d'esplà i corregudes no hi hagi accidents ni incidents. Per això és que aquest senyor desqualcarà en el pati del convent de Santa Clara i li dirà a l'abadesa, sort Carme Mesquida, en esplanam, anem a fer els jocs i les corregudes d'esplà, demanam que Déu Nostre Senyor i la Mare de Déu mos ajudi i mos acompanyi, que no hi hagi accidents, que ningú caigui, que ningú es faci mal. I l'abadesa li contestarà i li diran es queixer, senyor, per vos pregam, mentre vagin els jocs, elles estaran en oració, perquè demanaran que no hi hagi cap accident i no hi hagi res greu i que Sant Joan acabi, a pesar de que milers de persones que l'omplen no hi hagi accidents greus. N'hi haurà algun, hi haurà algun braç remput, alguna cama rampuda, alguna trepitjada, però Déu Nostre Senyor i Sant Joan Baptista, que dalt del cel mos veu i mos acompanya, mos ajudarà a tots.
0: Josep Pons Fraga, te mereixes un aplaudiment. Des d'aquí, això no se pot dir, no se pot comentar sense tenir el manco. Un aplaudiment per tota aquesta ajuda que sempre ens portes com a gran coneixedor de la festa. Te deixem gaudir d'aquest dia tan especial. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos.
1: Gràcies, Marta i company. Un plaer. I, si Déu vol, els divendres us explicarem tot el que ha passat per Sant Joan. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Bon Sant Joan, sort i ventura, queixers i cavallers. En esplanam i en esplamos-em.
0: Així dona gust, amb tota aquesta energia i tota aquesta devoció d'algunes de les persones que ens estan ajudant a construir aquest programa que començava a les 10 amb aquesta programació especial i que parla de les festes, de la tradició, de la cultura. Per cert, hem trobat cavallers il·lustres. Alguns d'ells tenen una història fascinant. Xec Samosca o Francesc Capó Català, qui va néixer el 1886 i va morir l'any 1969. Quina història, Xisco!
2: Diríem que és el genet més llegendari de la memòria popular, famós per la seva valentia. En una ocasió va aconseguir detenir i domar a un cavall desbocat en ple caragol d'Esborn, retornant-lo al seu genet desfermat entre una gran ovació. La seva gesta va marcar un abans i un després en la llegenda equestre de Ciutadella. I com a curiositat he de dir que surt a la lletra d'una cançó. I després d'Escaragol, davallarem en esplà i veurem en Xec Samosca quant de vots li fa donar.
0: Home, no és d'estranyar que sigui un dels cavallers més destacats, però aturar un cavall totalment...
2: Desbocat.
0: Sí, t'ho imagina't, no? Degués ser un moment èpic, no?, per aquestes festes. I fins i tot surt, no?, en aquesta lletra de la cançó, que, per cert, el seu gendre tampoc se quedava curt. Antoni Camps Plomer, gendre de Xec Samosca, històric queixer casat, molt estimat també per l'afició i profundament vinculat a la tradició oral de les festes. Després n'hi ha molts més, no?, a mesura que va avançant el temps, però sí que és vera que alguns han deixat la seva petjada d'una forma molt, molt potent, com és el cas d'aquests dos cavallers. Volem acabar amb música molt ràpidament. Com cada any, la plaça d'Esborn acollirà demà la darrera gran cita de les festes de Sant Joan 2026. Després de l'actuació familiar de Toqui Pam, serà el torn de Vinigaus Band, una de les formacions més estimades i festives de Menorca, que des de fa anys posa banda sonora a moltes celebracions de l'illa.

0: Nascudes mitjon gran l'any 2012, la banda liderada per Nico Gomila ha construït un estil propi, el conegut Sou Vinigaus, amb cançons originals en menorquí i una barreja de rock, pop, reggae, swing, folk o fins i tot rumba que els ha convertit en un referent de la música popular menorquina.
1: Per això volen connectar amb en Nico Gomila per parlar de música, de festes i del vincle especial que uneix la banda amb el seu públic per Sant Joan. Nico, com estàs?
2: Molt bon dia, estic estupendo.
1: No, normal, sou de festa, demà teniu actuació, no sé si ja ho teniu tot a punt.
2: Ho tenim tot a punt, sí.
1: I què suposa passar...
2: Amb moltes ganes, sí.
1: No, ganes, crec que n'hi posau. Què suposa passar Vinigaus abans a una ja de set cites ineludibles per les festes de Sant Joan, que tothom està esperant aquest dia 25, perquè sonau i sobretot ballar i cantar i passar-ho bé?
2: Un honor, una satisfacció enorme, francament, t'ho dic de veritat, sí.
3: I la gent, clar, arriba al final, Nico, arriba esgotada, animar que la gent surti... Bé, jo crec que no fa falta, no?, animació per Sant Joan, però costa també treure's-li un poc el suc, que se carreguin de piles quan és el final de la festa?
2: Clar.
3: No, sí, eh? No.
2: Això sempre va a tope.
3: Una de les característiques del repertori vostre, combinació d'humor, emoció, referències populars. Per què creus que aquesta fórmula connecta tan bé amb el públic? Ha connectat tan bé amb el públic?
2: Bé, la gent s'ho vol passar bé. I si dius coses aixines populars, que tothom aixines molt planes, la gent li va bé això. La gent el que vol és passar-se bé i fora coses rares.
3: M'avances alguna cançó del repertori per acabar? Quina no faltarà?
2: Hombre, és impossible que falti Ciutadellenc, perquè la verem. Però, bueno, nosaltres hem triat un repertori demà animós, a fi de que tinguin les nostres cançons més així, més ballables i més... I tenim un repertori bastant efectiu per això.
3: Idò, final de...
2: Confiem moltíssim.
3: Mira, final de festa, vosaltres, nosaltres final de programa, perquè ja ens queden només 2 minuts, el justet per acabar i dir-te adeu amb una abraçada molt forta, Vinigaus Band. Nico, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
3: I tant que sí. Dóna gust parlar amb la gent de Ciutadella, com viu la festa i com ens ha traslladat el millor per compartir amb els nostres oients i espectadors en aquestes 2 hores de directe. Però ara que vam, no sense abans donar la informació esportiva. Perquè els esports, Xisco Ribas, també tenen la seva cita habitual. Com se presenta avui l'actualitat esportiva?
4: Bon dia, idò, ja tenim data d'inici per a la pretemporada del nou Mallorca de Luis García Fernández, que va firmar fa uns dies. El Mallorca començarà aquesta pretemporada el 6 i 7 de juliol en les proves mèdiques. Llavors, el 8 de juliol començaran els entrenaments i l'equip del 24 al 30 faran una estada a Marbella, i una data important que s'han d'apuntar els aficionats, el 5 d'agost realitzaran el trofeu Ciutat de Palma a Somos, i el cap de setmana del 15 d'agost ja començarà la segona divisió, i un altre punt pel que fa al Mallorca, perquè el jugador Omar Mascarell no continuarà a l'equip, ja que ha fitxat per Al-Khaleej, un equip de l'Aràbia Saudita, i firma per una temporada.
3: Us escoltem tot d'una, ampliant aquests detalls. Moltíssimes gràcies, company.
4: Moltes gràcies.
3: Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Continuen els nostres companys de l'Arenam, també gaudint d'aquesta festa, igual que els serveis informatius d'aquesta casa. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornem demà a partir de les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. Un incendi a un quadre elèctric que ha obligat a desallotjar la residència Nova Edat d'Inca. En aquests moments, efectius d'emergència són a la zona. També ho és la nostra companya, Laura Marcos. Bon dia, Laura. Conta'ns quina és la darrera hora.
1: Bon dia, idò. Si els bombers se centren ara en aquesta hora a treure el fum de les instal·lacions, que diuen no ha afectat cap persona, però desconeixen encara les causes, tampoc poden confirmar quina és l'origen d'aquest foc. Mentre els usuaris i els seus familiars són atesos al CEI Ponent, que hi ha de vora la residència, a l'espera de saber quan podran tornar, que no serà avui, evidentment, i que també l'IMAS ha informat que reubicarà les persones que sigui necessari, que no tinguin on anar durant aquest dia. De moment no es té constància, com deien, de cap persona ferida. A aquesta hora es desconeixen les causes del sinistre. La residència té uns 120 usuaris, tots han estat desallotjats, i també els empleats d'aquesta residència. Escolta'm el Joan Fornàs, cap director insular d'emergències.
2: Sí, sí, ara estem ventilant totes les plantes perquè el fum se fica per tot, i per ara s'està ventilant tot l'edifici i anem fent tasques de ventilació. De dins no hi ha ningú. Hem d'agrair a l'escola de Ponent, a tot el professorat, que han fet una feina descomunal. Jo, quan he arribat, encara traient gent.
0: I dos, la darrera que ens arriba en aquest cas des d'Inca, aquest incendi que ja ha estat extingit, però encara hi fan feina per ventilar totes aquestes instal·lacions. És un dels punts de l'actualitat del dia. L'altre el trobem avui a Ciutadella, dia de Sant Joan, festa grossa. Hi ha hagut el primer toc de la jornada, l'entrenament del joc d'esplà, i a continuació ja els cargols. En aquests moments hi ha el de Santa Clara. Anem fins allà també en directe. Cristina Bausà, bon dia, ja ha començat.
3: Bon dia, idò. Encara no, van amb una mica de retard, però sí que vos puc dir que en aquests moments estic davant del convent de Santa Clara, que és per allà on han de passar els cavalls avui, i aquesta barriada, aquests carrers ja estan plens de gent. Això sí, gent que cerca les ombres, que es venta amb els ventalls i que aprofita aquests moments de calma per hidratar-se, perquè vos han de dir que fa molta de calor avui aquí a Ciutadella. Hem aprofitat aquests moments previs a l'arribada dels cavallers i dels caixers per parlar amb la gent d'aquesta barriada, amb els veïnats de Santa Clara, i així és com viuen aquest caragol, que hem de dir que és un dels més familiars i també més sentits.
4: Un 10, especialíssim, el millor que hi ha.
5: No saps que s'ajuda, junta de gent aquí dins i bulla i molt bé, unes festes precioses.
4: Sí, ara hi ha quietud, però ara són esplai, bueno, polit, preciós.
3: Recordem que aquesta jornada arriba després d'un dia intens, el d'ahir, en el qual es varen registrar 34 incidències i el 061 en va atendre de nou.
0: Gràcies, Cristina Bausà, en directe en aquest cas des de Ciutadella. I un tercer punt informatiu el tenim al Congrés. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva intenció d'esgotar la legislatura davant una nova allau de peticions d'eleccions anticipades per part de diferents grups polítics.
6: Així és, tota la data ha exigit Sánchez que convoqui eleccions, mentre que els fins ara socis d'investidura reclamen explicacions i que impulsin l'acció de govern per justificar així el seu suport. La proposta més novedosa, la donada Junts per Catalunya, demana Sánchez que faci una passa al costat i que tots els partits d'investidura consensuïn un altre nom per dirigir el govern estatal.
0: I d'així arribem a les 12 i 4 minuts. Actualitzem més notícies, com sempre, a partir de la 1.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia. Són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot fins a Capdepera per saber com va la temporada turística perquè l'Ajuntament no vol turisme d'accessos. Fa una sèrie de dies van compareixer pancartes, hi ha hagut viatges d'estudi, volen saber com està la situació i per això parlarem ara mateix amb l'Ajuntament. Després parlarem de tallers de teatre social que s'estan fent a Sineu. Parlarem amb Miquel Oyarzun, un dels creadors del projecte de teatre social dirigit a alumnes d'entre 11 i 15 anys i centrat en la desconnexió digital. Molt difícil, per això podem parlar amb ells. També parlarem de radioactivitat. Tenim molt bones notícies. A Mallorca, pràcticament, el nivell de radioactivitat de rajos gamma són zero. Tota la geologia del món emet un mínim de radioactivitat, que no necessàriament ha de ser dolenta, però per acabar de rematar esclau, nosaltres és que la tenim a zero completament. El projecte OpenRed ha estat 3 mesos mesurant a través del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB tota la radioactivitat de les Balears, i entre 0 i 0,08 està la radioactivitat a Mallorca. Per tant, no hem de passar pena en aquest sentit perquè aquest laboratori vetlla per nosaltres. I avui, com que és dimecres, la Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca jove, mos contarà com viuen els joves a rebaixes, perquè hi ha molts tipus de persones que van a rebaixes. Ja no són com aquell temps, que a les 10 de matí grans magatzons obrien les portes i gent entrava com si s'hagués d'acabar el món. Avui comencen les xarxes socials, les petites i mitjanes empreses han decidit retardar-les un poquet fins a la segona setmana de juliol. Però nosaltres volem saber, la Maria Antònia Esquines, que mos conta d'aquest tipus de client de rebaixes, aquell que mira, remou i després no s'endú res, o és que diu, no, jo no veig ben què mirar, i se'n va entre bosses plenes. Amb quin som nosaltres, de tots aquests. Així que en Yolanda Ruiz de la producció, Jon Jiménez és control tècnic. Començam el dia a Mallorca.

0: Probablement no hi ha una cançó més estiuenca que Susurrando, dels mítics Peor e Impossible. Bueno, d'això volem parlar, d'estiu i de turisme, perquè, per exemple, Capdepera no vol turisme d'excessos i vol aplicar mà dura per garantir la convivència en el municipi. De fet, ha convocat una reunió per dijous per fer la primera mesa per la transformació contra el turisme d'excessos. Sembla que les darreres setmanes hi ha hagut el d'arulls entre visitants i l'Ajuntament vol aturar aquesta situació. De fet, demanen ajuda a la resta d'administracions. Parlàvem amb la batllessa de Capdepera, Núria García. Senyora García, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Bueno, han llegit que, per exemple, Cala Aguda, que recordar que és una zona, una àrea natural d'especial interès, que està inclosa en el Parc Natural de Llevant, hi ha hagut cap de setmana que hi ha hagut partit de bàsquet, partit de futbol, comiats de fadrí i amb un comportament incívic. Botellot, música a tot volumen... No sé si això continua, si va ser puntual. Conteu-nos, Batllessa, com està la cosa ara?
1: Bon dia, no. Ara mateix la cosa està tranquil·la. Sí que és cert que els primers... Bueno, hi ha un parell de caps de setmana de maig. No és res nou, sinó que és una cosa que ja se va produint any rere any. Que fan els finals, no sé si són grups de, o sigui, equips de futbol o equips de bolos o no sé, però que venen molta gent, sobretot grups d'homos, a celebrar doncs aquests finals de campionats o... i venen a passar de dijous a diumenges, caps de setmana a Cala Ratllada, concretament el seu punt de trobada a la platja de Cala Guea, i venen tots pues, bé, disfressats d'unicornios, amb camisetes de clubs esportius i fan la festa damunt la platja. Això, evidentment, pues, du uns problemes de convivència per la gent que vol gaudir de la platja en unes condicions normals. I bueno, clar, entren en geleretes, entren en begudes, posen música i bueno, hi ha un poc de descontrol, per dir-ho de qualque manera.
0: I aquell hotel que tenia pancartes un poc així com a ofensives, ja les ha llevades. Volen fer cas?
1: Sí, oh. sí, mos va fer cas. Varen fer requeriment i tot d'una... En menys de 24 hores les varen llevar com demanava l'Ajuntament.
0: Recordeu que sempre que posem un exemple d'un municipi, és extrapolable a la resta de municipis de Mallorca. Per això ho deim, perquè no és que molts centrem... Ara molts centrem en Capdepera, però hi ha molts municipis que tenen aquests problemes i que se poden veure afectats, i per ventura, qualque idea que mos donen, de vegades, qualque balla, és extrapolable a qualque altre municipi, perquè Mallorca és molt similar. Però també he llegit que hi ha publicitat que conviden a entrar a discoteques sense límit d'edat. Això no és il·legal.
1: Bé, això també està en mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Capdepera, perquè, bueno, en el juny ens vàrem trobar amb aquests casos dels viatges de fi de curs, que eren gent de... O sigui, era gent nacional, no eren gent de l'estranger, que sí que en el fulletó posava que tenien accés a les discoteques, encara que tinguessis 17 anys, i que no feien separacions entre menors i majors d'adults. Majors d'edat, perdó. Clar, això està... O sigui, també se li va requerir a l'empresa llevar aquesta publicitat de les seves xarxes socials i està en mans dels nostres serveis jurídics per si se poden prendre més accions contra ells.
0: Home, és que això també és que és una qüestió també que sí, no se pot, és que no se pot a tota Espanya. No és una qüestió municipal.
1: Exacte.
0: No se pot a tota a Espanya. Dijous, crec que estan convocats hotelers, oci nocturn, policia, Guàrdia Civil, Medi Ambient...
1: Correcte.
0: Què voleu fer? M'imagino que voleu fer un front comú per, ja no només per enguany, sinó m'imagino un full de ruta que servesqui...
1: Un futur, exacte.
0: Per un futur, no? Hi ha bona disposició, sí. M'imagino que per la resta de
1: sí, ja he tingut... Sí, ai, perdona que te talli.
0: No.
1: He tingut ja converses, bueno, tant amb l'associació hotelera com amb l'associació de bars nocturns. He xerrat amb diferents persones. Bé, per dijous, per demà, hem convocat la primera taula, no?, aquesta que li hem posat per la transformació del model turístic i contra el turisme d'excessos. I, efectivament, bueno, a part d'associació hotelera, bars de vespres, comerciants també, bé, un poc tot teixit empresarial, no?, i després els agents socials, com poden, o bé policia, guàrdia civil, El Parc Natural també està convidat i com que és debatre i arribar a consensos per definir mesures concretes per transformar aquest model turístic que tenim en el municipi i per reduir un poc aquesta atracció de turisme associat amb l'alcohol i les festes i el despiporre, no? Evidentment també hem convidat a l'oposició perquè és una feina que no és només per aquesta legislatura, sinó que és a anys vista. Per això hem d'estar tots d'acord i anar de la mà.
0: Exacte. També heu dit que Cap de Pere no pot assumir en solitari tota aquesta pressió. Com podrien ajudar altres administracions? Perquè de vegades, segons quins fets puntuals, se demana ajuda a un municipi veïnat, escolta, tu me'n pots enviar les policies... Se podria fer així?
1: Sí, nosaltres sobretot... Bueno, sabem que avui en dia hi ha molts de municipis que tenen problemes amb les seves plantilles de policia municipal. Nosaltres no som una excepció, vull dir, tenim una manca d'efectius. Per sort, hi ha el quarter de la Guàrdia Civil, Artà, que està a 10 quilòmetres i hi ha bona comunicació amb la tinent que hi ha a la Guàrdia Civil i sempre que necessitem un cop de mà, doncs podem cridar la Guàrdia Civil i si tenen efectius disponibles també mos els envien. En aquesta reunió de la transformació del model turístic ells també estan convidats i després també Protecció Civil mos dona una gran ajuda. Ahir, per exemple, que va ser el vespre de Sant Joan, Protecció Civil va fer una gran tasca informativa a les platges del municipi perquè no entrassin en vidre, perquè no fessin segons què, perquè també pot haver algo que no volem, no? Vull dir que ens ajudam entre tots, no? Però sí, la idea és això, millorar la convivència i tenir l'ajuda de tots. Clar, com a municipi és molt difícil, per exemple, en els casos de setmana de maig, de poder controlar 2-3.000 persones que van a la platja només en la policia municipal. Clar. Necessitem ajuda també de Ceprona o de Parc Natural, perquè no obliden que Cala Agulla, com tu bé has dit, forma part del Parc Natural de Llevant, i hi ha unes mesures i que s'hauria de controlar també per personal del parc.
0: Efectivament.
1: Aquest any, per exemple, l'institut o les escoles havien sembrat arbres a una zona per recuperar arbrat. Se n'ha anat tot en orris, perquè varen passar les valles de la zona d'Unà i tota aquella plantació que se va fer per part dels escolars, més de la meitat se n'ha anat a orris, vull dir.
0: Mare de Déu. Per cert, ja que s'ha parlat de turisme, com va de moment la temporada? Notau canvis en el tipus de turisme respecte a altres anys, ja que n'estan xerrant tant darrerament? Heu notat qualque... perquè, clar, estan parlant de turisme d'excessos i no ve d'enguany, però així com hi ha hagut zones de Mallorca que estan a poc a poquet mudant el model, vosaltres heu vist canvis darrerament? Perquè, clar, viatges d'estudi són viatges d'estudi, això és una cosa.
1: Exacte.
0: Però en general, com va ser la temporada? Hi ha un altre tipus de turisme? Què trobeu? Quina és la vostra opinió?
1: És vera que el vespre encara està viu a Cala Rajada, però sí que és cert que no és com fa 5 anys, o 5 anys, perdó, no, perquè des Covid, però fa 8 o 9, sí. Vull dir, no hi ha aquell boom tan gros. Els viatges també s'han reduït, crec jo, que la gent sol viatjar més caps de setmanes llargs o ponts, no és com fa estona que feies aquells viatges d'una setmana, 8 dies, 14 dies, sinó que són estades més curtes, i jo crec que se concentra més tot en el cap de setmana. Més, entre setmana està com a més tranquil i de dijous a diumenge hi ha més moviment.
0: Idò, bueno, nosaltres sempre ens interessem per tots els municipis i sempre que parlem amb un poble, en qualsevol municipi fem el mateix, perquè parlant de l'economia circular. Si voleu, segur que hi ha molt de, per exemple, posarem un exemple, Mussolini o un Andritxol que no estan mai a Capdepera. I de pegar un bot, pegar un bot a cada ratllada, que és preciós. Quedeu a dinar per allà, i això és el que nosaltres doim aquí en el Mallorca, el dia Mallorca, economia circular. Així tot bé no surten de Mallorca. Ho deim cada dia que parlem amb un ajuntament, perquè, és cert, hi ha molt de mallorquins que no coneixem salta punta de Mallorca, i per què hem d'anar tan enfora si de vegades aquí, just de vora, tenim el més maco del món, que és la nostra illa.
1: I Capdepera és enfora, perquè li dius a qualcú de venir a Capdepera i dius, buf, Capdepera està molt enfora.
0: És cert. És que és molt curiós, això. Ara imagineu-vos els nostres predins quan anaven en carro, imagineu-vos que se trobaven dos o tres dies en arribar d'una banda a l'altra. I ara els que tenim cotxe mos fa peresa, però paga la pena, perquè és preciós, és verdaderament preciós.
1: I no només tenim platges, sinó que tenim el castell de Capdepera, que és preciós. Tenim les coves d'Artà, que estan a Canyamel, que també són molt xules, vull dir que tenim molt de patrimoni, molt de raconets, a part de tenir unes platges espectaculars.
0: És cert, de vegades on anem a l'altra punta del món a fer turisme i no coneixem Mallorca, i en una horeta hi som, i el vespre mateix poden dormir a que nostra. Bellesa, Núria García, cap del consistori de Capdepera, bon estiu, tanta sort que això de moment se compon i que vagi molt bé demà en aquesta reunió, que segur que haurà entesa, per fer un full de ruta que serveixi d'any en any. Una ferrada a tots els gavellins. Bellesa, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i bon estiu.
0: Bon estiu, igualment. Nosaltres ara d'aquí un instant anirem a Sineu per parlar d'un taller de campus de teatre per adolescents. Teatre per joves, però alerta, relacionat amb el món de les pantalles i tot lo digital. Difícil, però interessant.
2: El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
3: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
4: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
3: Entrada lliure.
4: Obra Cultural Balear.
5: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
8: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
11: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
2: El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: públicas y volverlas a poner en la gente de la calle. Y para mí eso tiene un valor, realmente tiene mucho mérito, ¿eh? Es traer constantemente, pues esto, que luego se levante en un periódico, en una radio, y realmente ese proceso, creo que está genial que pase con radioactividad y con cualquier otro aspecto científico, ¿no? Ese es estar acercando continuamente a la gente a la ciencia. Y cuando empezamos a conocer, pues empezamos a entender. Y cuando empezamos a entender, empezamos a dejar de tener miedo.
1: Exacte.
0: Y ese es un proceso fantástico, la verdad.
1: El coneixement te fa lliure.
0: Sí.
1: És així. Laura Ferrer, molt interessant. Segurament tornarem a parlar perquè aquestes coses són molt curioses, molt interessants, i hi ha, com deia, molta confusió, molt poca informació, i la radioactivitat és per tot, sempre n'hi ha haguda, des dels orígens dels temps, i no necessàriament és dolenta. El problema és una gran exposició, com tot, com diuen els metges, no hi ha verins, hi ha dosis. Per tant, Laura Ferrer, directora del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la UIB, interessant. Santíssim, moltíssimes gràcies, estarem en contacte i endavant en la segona fase d'aquest estudi estarem molt pendents de tot el que faceu. Gràcies, Laura.
0: De res, quedo a vostra disposició.
1: Moltes gràcies. Nosaltres, en tot temps, continuem amb més coses al Dia Mallorca.
2: El Dia Mallorca i Vetres Ràdio. IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El Dia Mallorca.
1: Sí, els dimecres hi sona Sempre Jove, o Jove per Sempre d'Alfavil. És que hem de saludar a Maria Antònia Esquines, és el seu temps de Mallorca Jove. Com estàs, Maria Antònia?
3: Hola, Jaume. Hola a tots. Molt bon dia.
1: Primer de tot, pregunta obligada. Què vares fer a nit a la nit de la Rebel·la de Sant Joan? Vares anar pel món o com que fas feina molt pres no vares poder gaudir?
3: T'he de dir que, malauradament, no ha estat com altres anys. Altres anys feia més tard. Per ventura, la majoria d'anys he estat per Menorca i quan no hi he pogut estar sempre estava a la platja amb els amics, però ahir vaig decidir ser responsable. Vaig anar sopant les amistats, però a les 10:30 ja em vaig anar a lleure.
1: Ben fet. Heu dit perquè MIA ha fet públiques les xifres de residus que els palmassans vàrem deixar ahir entre Calamilló i Serenal. Quantes tones de fems diries que ha recollit MIA?
3: Amb aquesta cara que m'has feta, pareix que bastant.
1: 15 tones de fems de residus. Mare Déu. Bé, una festa és una festa, però si cada un de nosaltres no duim una bosseta...
3: Sí, exacte. Com cada hora baixa a la platja.
1: Exacte, exacte. 15 tones, des de Calamajor fins a Serenal de Palma, de totes les platges de la capital. Bueno... Això, si està brut, és perquè qualcú ha tirat en terra, recordeu-ho. Bueno, vinga, què mos has preparat avui, a Maria Antònia?
3: I mireu, avui parlarem d'un tema molt real, molt social i molt caòtic, que és els tipus de persones a les rebaixes.
4: Que jo sé que no es comparsa milionària,

0: Quan diu una Rosalía, si fos milionària, jo aniria el doble de rebaixes del que hi vaig.
1: Ai, que bo.
0: És que avui, Jaume, no sé si ho sabies, però avui comencen les rebaixes a les tendes online. Crec que la majoria són a partir de les 7 de l'hora baixa. I uns dies més tard, de primera setmana de juliol, a les tendes físiques. Però venga, ara avui venim a xerrar dels tipus que hi ha, no? Començant fort. Primer tipus de persones de les rebaixes, el caçador de descomptes. Aquell que arriba a les 8 del matí abans de que obrin les botigues i ja està a la porta com si fos això, les rebaixes mundials que ho donen tot gratuït.
1: Com si un nazi no prohibi.
0: Exacte.
1: Com si, com si el món sigués de què va. Aquí ja no venim a comprar, que venim a guanyar una guerra
0: ho pareix.
1: I ve amb un sac de caceva com si ja sapigués que sortirà mitja botiga dins el sac, no? Tu ets d'aquest tipus de comprador de rebaixes o més tranquil·la, Maria Antònia?
0: T'he de dir que sóc més tranquil·la, no perquè vulgui, sinó perquè som una persona molt nerviosa i haver d'anar de tendes m'hi posa més. Files molt llargues, paciència i s'hora de provar les coses. Per tant, jo opt per l'opció de fer compra online. No sé què et sembla.
1: Jo defenso el petit comerç, però bé.
0: També està bé.
1: Però bé, és que com que nosaltres en aquest programa sempre defensem el petit comerç, però cadascú ha de fer el que trobi. I tu, com que ets una persona jove, està molt de moda.
0: Sí.
1: Les persones joves. Què més?
0: Segon tipus, el que només mirarà per curiosejar. O sigui, entra, ho toca, tot ho ha de provar, tot queda allà mitja hora, perquè moltes tendes tenen aire condicionat i s'aprofiten d'això, i surten en sermant buides.
1: Pues sí. És que diu, no, si no he demanat res. Està mitja hora mirant sabates i acaba dient, va, ja tornarem més endavant. Jo t'he de confessar una cosa. Jo només he anat de rebaixes, però jo som com tu, me posa molt nerviós anar de compres i quan vaig i trobo una camisa que m'agrada, dic, m'agrada, me l'enduc en negre, en blau, en verd i en gris.
0: Jo també som decidida. Si faig una volta i no m'entra res de primeres pels ulls, ja no estic allà endollant a veure si me queda bé, si...
1: És que me fa molta besa la gent massa roba.
0: Jo
1: com
0: també.
1: Que jo ja tenc les meves...
0: I no només això, hi ha gent que diu, me fa versa haver de provar-me roba. Ara bé, se l'enduen a casa seva per fer-ho tranquil·lament, però i el segon factor d'haver de tornar a la tenda si qualque cosa no te va bé, no te fa encara més versa?
1: Tu diràs. Tantes així que no m'agrada anar a la gent massa roba, que només he anat a rebaixes una vegada en la meva vida. Vaig dir, vinga, aprofitaré. Vaig anar a una coneguda botiga i perquè jo l'únic que com de marca són els que són blancs, que ja no són blancs, però els diuen els que són blancs.
0: Sí.
1: Perquè l'únic que com de marca, perquè vull que l'elàstic sigui bo i maduri,
0: clar.
1: Lo de més és un poc així. I vaig dir, aniré de rebaixes i compraré un grapat i me vaig anar allà, em vaig agafar 5 o 6, vinga, sí, faré de rebaixes. I em diu, no, és que això és l'únic que no està rebaixat.
0: Quina mala sort, vares tenir.
1: I vaig dir, mira, aquí som bonaduré, però vaig dir, no hi tornaré mai més. L'únic que no estava rebaixat.
0: Veus, això no passa perquè online, quan és que és com jo, te posen com a les rebaixes un dia abans i pots veure quins articles estan rebaixats i quins no, i així no te fas falses il·lusions. Normalment tendim a que mos agradi més les coses de nova col·lecció a les de rebaixes i acabes pecant sempre en qualque peça de roba que no està de rebaixa. Per tant, en el teu cas va ser mala sort,
1: sí,
0: però que sàpigues
1: sí.
0: Que la majoria de gent va per una cosa sabent que no estan rebaixes encara, així la compra. No sé què és pitjor.
1: Jo he de confessar que tinc molt poca roba, te podria dir que una camiseta i una camia, que m'hagi comprat i no m'hagi posat mai. Però hi ha moltíssima gent, eh?
0: Jo tinc moltes coses que encara no m'he posat.
1: No, idò jo no.
0: Però no trobes la combinació, perquè aquell dia no m'hi pega, qualsevol cosa.
1: Jo només compro quan he de menester.
0: Ben fet. No ets compulsiu, no?
1: Sobretot d'ençà d'aquest dia. Tercer tipus, és compulsiu, que tu duies. No sap ni què compra, però si hi ha cua, s'hi posa, Maria Antònia. Com que dir...
0: He de veure, què hi ha?
1: Això ho regalen.
0: Sí. Hi ha gent com que va fer cua i pensa, això ha de ser bo, si hi ha tanta gent que ha bona qualitat,
1: sí.
0: Si hi ha una fila de dues hores per aventures perquè hi ha una cosa exclusiva que no hi ha altres bandes, i quan arriba al final diu, he fet tota aquesta cua per veure aquestes quatre peces de roba que per aventura podria veure des de casa. No ho sé. També hi hauria un quart tipus que és el de... que dèiem ara. M'ho provi i després veig, no? Entre el provador en 12 peces i en surt amb una. Que veure si la gent pot decidir o ho ha de fer perquè si no te queda bé no has de comprar per comprar. Però ver de 5 en 5... No sé, és que arriba a deixar el provador com si hagués passat un tornat.
1: És que jo me sap molt de greu això pels dependents.
0: Clar.
1: Les dependentes perquè s'ha feinada de tornar a doblegar tota la roba, tornar-la a col·locar... Oh!
0: De fet...
1: Me sap molt de greu per ells, sí, sí, sí.
0: Jo
1: sí.
0: Som de les atletes que sempre... A veure que per aventura, si tinc una gala, qualsevol cosa i no me decideix, me'n vaig a provar un parell de coses. Ara bé, sempre agaf tot el que hi havia en el provador i ajut, o intento ajudar tots els treballadors de dir, te pots per aquí això, o això ho vol doblegadet? I la majoria te diuen, tranquil·la, posa-ho aquí, ja està. Però el manco tenir aquesta iniciativa, no?, de poder ajudar-los, perquè és cert que hi ha una feinada darrere.
1: Cert, clar, doblegar roba, imagina't, fa presa, doblegar la teva, imagina't ser dels altres.
0: Imagina't.
1: I, bueno, i què me dius des, que, des compra dels impulsius? Això
0: pot, és tot pot... el contrari, tu, no, Álvaro?
1: Sí, no, jo només com quan té de menester. No?
0: Aquest perfil són els perillosos, o sigui, no venien a comprar res, ni hi miraven per mirar, i surten en tres bosses, perdoneu, i una frase de... És que estaven oberta. De fet...
1: I això t'ho són dos bes. No?

0: tot sot bombes estan en oferta o no. La qüestió és que has comprat impulsivament i després segurament un parell de dies després te'n penediràs. Anem a pel cinquè tipus, Jaume. El que compra regals per altres. Aquest m'agrada més, és còmic positiu. Oh, sona així el manco. Què passa? Que sempre hi ha una contradicció. Els de compra per altres se'ls acaba quedant ells.
1: Clàssic. No, és que això és per un amic. I mai arriba a ser amic. O no té amics, no? El regal se queda a casa seva, però clar, sentiment deu ser boníssim.
0: Excuses.
1: Excuses, no?
0: Sí.
1: No és això?
0: Sí. Jo no seria capaç de fer això mai. Si ho necessito, puc admetre que és per jo. I si és un regal, no m'ho quedaria jo. També t'ho dic, per aventures, perquè tinc diferents gusts en els altres, perquè no m'ha passat mai. Però anem a veure, abans d'acabar el programa, darrer tipus. El que surt en remordiment, jo ho he dit. Aquests típics que diuen la frase que estan en oferta, després no ho havien de menester i surten en remordiment. Ho compra tot i després a casa diu... Això no ho necessitava i aquest és el clàssic por rebaixes perquè jo crec que mos encaren un poc. Veus 50% i no sé què, Pi, no te vas a fixar ni quin era el preu principal, però clar, com que veus una etiqueta vermella i un descompte, ai, això m'ho he de comprar.
1: És cert. I al final, és que més que una experiència consumista, jo no sé fins a quin punt, les rebaixes són una experiència emocional, com s'escola infinit. Quan s'escrola infinit, jo crec que no hi ha molta diferència. Tu amb quin tipus de comprador te quedes, Maria Antònia?
0: Jo amb aquest amb el comprador, que no va a tendes a molestar ni fer cues de dues hores, sinó que ho mira des de casa seva, que compra el que necessita, fora abusar, que sempre mos poden donar algun regalet de més, però fora abusar, i a més, el que contribueix, com ha dit en Jaume, una bona lliçó, en els petits comerços.
1: Cert, sí. Comencen la segona quinzena de juliol, els petits comerços, les rebaixes, perquè volen estirar més la
0: temporada. I d'allà han d'estalviar.
1: La temporada.
0: Aquesta setmana no han de gastar ni un duro. Sí. Estalviar, però d'aquí dues.
1: Sí, perquè els petits comerços, el cap i la fi, el que sempre tenim aquí, economia circular, que d'on ve no sortim de Mallorca.
0: Clar que sí. donant suport a la nostra.
1: Que circulin aquí de dins, però que no surtin d'aquí. Maria Antònia Esquilla, moltíssimes gràcies, com sempre. Molt bé, demà de matí. I a tots vosaltres també, molt bé, demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia als usuaris de la residència de gent gran Nova Edat d'Inca. Que no tinguin alternativa, seran reubicats en centres de l'IMAS. Això després de l'incendi que ha afectat les instal·lacions avui matí i que ha obligat a reubicar totes les persones, tots els residents, a l'escola Ponent, on encara són atesos per professionals sanitaris. Anem fins a Campunt per conèixer la darrera hora. Aquí s'ha trobat Laura Marcos. Bon dia, conta'ns.
1: Bon dia. Alguns dels usuaris ja han estat reubicats en altres centres de la residència Nova Edat i, mentrestant, com dèiem, tots els centres de l'IMAS es preparen per acollir les persones grans que ho necessitin fins que la residència torni a estar operativa. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
2: Ya tenemos que esperar, ver de cuántos días hablamos hasta la reubicación de los usuarios y desde el IMAS, como siempre, ya hemos puesto en marcha pues, a todo el equipo, a todos los directores de la residencia, para que habiliten el mayor número de camas posibles para poder dar cobertura.
1: Recordem que no hi ha cap ferit a causa d'aquest incendi que ha estat extingit poc després de declarar-se a les 10 del matí. Tot apunta que ha començat en un quadre de la sala de màquines del soterrani, tot i que no es coneixen encara les causes. Dir també que els efectius del Parc d'Inca, Alcúdia i Manacor, així com tècnics i comandaments, han intervingut en aquest incendi.
0: Gràcies, Laura Marcos, en directe des d'Inca, que és un dels punts que marca l'actualitat d'aquest dimecres. L'altre, com bon 24 de juny, és a Ciutadella. Ara, a aquesta hora, celebra el cargol de Santa Clara. Connectem amb aquest punt de Menorca. Hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia. Com està anant aquesta jornada de Sant Joan allà?
3: Bon dia. De moment hem de dir que està tranquil. De vés, les 12 i mitja ha començat el caragol de Santa Clara i ara els cavallers, que avui matí en són 87, ja han passat pel convent. Es tracta d'un esdeveniment més calmat i familiar que altres actes d'aquestes festes de Sant Joan, per exemple, dels Jocs d'Esplà, que viuran avui vespre aquí a Ciutadella. Així viuen en aquest moment els veïnats de la barriada de Santa Clara.
4: Bueno, ara és més, molt més tranquil, molt més sa.
5: Jo estic a Escaré Santa Clara i entren els cavalls a casa i també faig molta festa.
6: Preciós, després d'un dia anterior molt dur.
3: Un dia de Sant Joan, per cert, que està sent especialment calorós i podem veure arreu de la ciutat, del poble, gent cercant les ombres, bevent aigua, ventant-se o fins i tot menjant gelat per dur millor aquestes altes temperatures.
0: És la situació que ens arriba en aquests moments des de Santa Clara, des de Ciutadella, però també aquesta revetlla de Sant Joan ha estat intensa a Palma. Amaia ha recollit 15 tones de residus amb el dispositiu especial de neteja d'aquest vespre. És un operatiu que s'ha iniciat a les 3 de la matinada, primer a les zones del Parc de la Mà, de Calamajor, Ciutat Jardí, Platja de Palma i també a Can Pastilla.
7: Cap a les 5 de la matinada, el personal s'ha traslladat a les platges més concorregudes, com les de Can Pere Antoni i la de Serenal, per recollir tots els residus. En total hi han intervengut 32 treballadors organitzats en 19 equips que aquesta matinada han fet feina de manera extraordinària.
0: I també el Congrés finalitza ja la primera ronda d'intervencions dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Ara torna a intervenir el president del govern estatal, Pedro Sánchez.
7: Respon les peticions de convocatòria d'eleccions i les acusacions que li ha fet l'oposició de ser el nexe d'unió de tots els casos de presumpta corrupció que afecten el seu entorn. El cap de l'executiu es manté ferm. Vol acabar la legislatura y defensa la seva gestió.
8: Ahí está el reconocimiento que se está haciendo por parte de los cuatro índices más prestigiosos del mundo en materia de calidad democrática y de Estado de Derecho gracias a la acción del gobierno de coalición progresista.
0: Per cert, el jutge del cas Plus Ultra, en el qual està investigat l'expresident Zapatero, ha citat a declarar l'empresari Julio Martínez pel proper 21 de juliol. És l'amic personal de l'expresident i aquí Luco el considera lloctinent principal i figura visible de la trama, de la presumpta trama que ara s'investiga. Bé, aquesta i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues en temps d'informatiu migdia. En Sara Casas, ara quedava amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3. Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 24 de juny. Bon dia. L'operació sortida continua dins el Mallorca. Omar Mascarell deixa l'equip. En Romina West, el control tècnic. Començàvem les portes d'avui. Primer va ser Pablo Maffeo, després Vedat Muriqi i ara li toca Omar Mascarell. El migcampista diu adeu al Mallorca després de 3 temporades i 100 partits vestint la camiseta vermella. El canari deixa l'illa per provar sort al futbol de l'Aràbia Saudita. Ara, el pròxim en sortir podria ser Samu Costa. Això sí, qui el vulgui haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana uns 25 milions d'euros per la sortida de Samu Costa del club mallorquí. Tot una parlant de l'actualitat del Mallorca i d'aquest capítol de sortides, perquè, de moment, en el capítol d'entrades res de res, el Mallorca no anuncia encara cap fitxatge per aquest nou projecte a la segona divisió del futbol espanyol. També en el món del futbol, ja sabem, els grups de primera i segona federació. A primera federació, la U d'Eivissa jugarà el grup 2, ho farà amb històries com el Reial Saragossa, que acaba de baixar de la segona divisió. I a la segona federació, els equips balears jugaran un any més el grup 3. Això sí, ho faran sense els equips catalans, els equips de Mallorca i d'Eivissa, la penya esportiva, l'Atlètic Balears i el Mallorca B i el Poblense, jugaran contra equips de la Comunitat Valenciana i també de la regió de Múrcia. També en futbol, el Mundial, Espanya viatjarà avui vespre cap a Mèxic perquè disputarà el divendres de matinada, la matinada del divendres al dissabte, a les dues, el seu darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai. Espanya ho té tot de cara per acabar com a primera del seu grup. Si fos així, s'enfrontaria Argèlia o Àustria als 16 de final. Però, atenció, perquè si la cosa finalment no va bé i acaba a la segona posició, el rival del combinat espanyol als 16 de final seria l'Argentina de Leo Messi. Mikel Oyarzabal és el davanter de la selecció espanyola.
1: Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
0: Repassarem tota la jornada d'ahir al Mundial amb el nostre company Miquel Verger. Destaca de la jornada d'ahir noms propis com Cristiano Ronaldo o l'exdavanter del Mallorca Ante Budimir i també la Colòmbia del jugador del Mallorca Johan Mojica, que ja s'ha classificat matemàticament per als 16 de final. I també comentarem el que ens espera per avui. Avui ja comença la darrera jornada de la fase de grups, per tant, tindrem partits decisius per saber quins equips passen en els 16 de final del Mundial. I en el món del tennis, el Mallorca Championships, ahir es va viure un fet inesperat, l'eliminació prematura al seu debut als 16 de final d'Stefanos Tsitsipas. El grec va caure contra el peruà Ignacio Buse. Avui totes les mirades se centren en el debut d'Alejandro Davidovich, un altre dels grans reclam del quadre del torneig. Una i deu minuts.

0: Avui, doncs, comencem aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia. A IB3 Ràdio, ràpidament, repassam l'actualitat del Mallorca, que passa, com deia a l'inici, pel capítol de sortides, perquè, de moment, no hi ha manera que s'activi el capítol d'arribades a la plantilla mallorquinista. Primer de tot, ho dèiem, Omar Mascarell abandona el Mallorca, el jugador canari se'n va a la Lliga de l'Aràbia Saudita, a l'Al-Khalei. En aquest equip jugarà Omar Mascarell la pròxima temporada. Un Omar Mascarell que acabava contracte, que acaba contracte el dia 30 de juny. En parlaven ja a la recta final de temporada, segurament si hi havia acord o una oferta de renovació damunt la taula, però finalment el Mallorca i Omar Mascarell no han arribat a un acord. L'oferta econòmica que li fa el jugador a aquest club de l'Aràbia Saudita és molt important i el canari ha decidit i de fer les maletes i partir cap en aquesta lliga. Per tant, en el capítol de sortida ja han abandonat el Mallorca, Vedat Muriqi, també Pablo Maffeo, Kai Larin, i ara li ha tocat el torn Omar Mascarell. El pròxim en sortir podria ser Samu Costa, el migcampista portuguès que es troba al Mundial, encara no ha debutat, per cert, en la camiseta de Portugal al Mundial. Podria ser el pròxim en sortir, segons Fabrizio Romano, l'expert en el mercat de fitxatges, i avui ha anunciat, ha dit que el Leipzig podria estar interessat en fer-se amb els serveis d'Omar Mascarell. Diuen que és una petició, ha posat el nom damunt la taula del seu nou club, el tècnic Martín de Michelis. Per tant, hauran d'estar pendents d'aquest fet, d'aquest possible interès del club alemany amb Samu Costa. Això sí, si el Leipzig vol Samu Costa, i de com ja va fer Martín de Michelis, haurà de passar per caixa i pagar molt més, perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros, la clàusula de rescisió del futbolista portuguès. I ja per acabar l'actualitat del Mallorca, més enllà dels fitxatges, ahir no varen tenir programa, però ahir varen saber la pretemporada del nou Mallorca de Luis García. Començarà dia 6 i dia 7 les proves mèdiques, i dia 8, dimecres, 8 de juliol, començaran els entrenaments a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. L'equip farà una estada a Marbella del 24 al 30 de juliol. A més, al llarg de la pretemporada disputarà 5 partits amistosos. El més destacat serà el trofeu Ciutat de Palma, que es disputarà a l'estadi de Son Moix el dia 5 d'agost. I recordeu, el cap de setmana del dia 15 d'agost començarà la Lliga a la segona divisió del futbol espanyol. Per tant, pendents d'aquest mercat de fitxatges, el capítol de sortides, que continua activat, deixa el Mallorca Omar Mascarell, i estan pendents de que ja el Mallorca anunciï a les pròximes hores o els pròxims dies qualque arribada perquè agafi forma ja aquest nou projecte a la segona divisió del futbol espanyol. 1:13, fem una petita aturada per la publicitat i tot d'una tornem per parlar del Mundial amb el nostre company Miquel Berger.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
8: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: 15 minutets passen de la una del migdia. Ho deia, m'han de parlar també del Mundial perquè entra en un moment decisiu pel que fa a la fase de grups, i parlar del Mundial és sinònim també de parlar amb el nostre estimat company, en Miquel Verger. Miqui, què tal, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, Miqui, com estàs? Tot bé per aquí.
0: Molt bé. El Mundial que arriba, Miqui, ara ho deia, en un moment decisiu, perquè avui comencen ja els partits de la darrera jornada de la fase de grups, però, si t'assembla, podem començar pel que vàrem viure ahir. Jo ho deia al començament del programa, destaquen noms propis de vells coneguts de l'afició del Mallorca, com Ante Budimir, també, com no, el de Cristiano Ronaldo, i també la Colòmbia de Johan Mojica, no?
9: Exacte, en Samu Costa també has parlat de l'interès de l'Eixi, en Samu Costa encara continua sense debutar, i Cristiano Ronaldo, jo crec que més enllà de l'aspecte mallorquinista, és l'home del Mundial en la jornada d'ahir, sens dubte, perquè va batre moltíssims rècords. Era l'estrella, no?, que faltava un poquet per aparèixer, i ahir ho va fer amb un doblet. I rècords com que és el primer jugador que fa gol en 6 Mundials, que és el jugador amb més edat que fa un doblet en un Mundial, i per jo que també és notícia, encara que segurament no formarà part dels llibres dels registres, és que li va deixar xutar una falta a un company i aquest va fer gol. Que també és notícia.
0: notícia que en Cristiano... Sí, i un Mundial, a més, que deixi xutar una falta a un company. Si t'assembla, ràpidament, Miqui, escoltam el que deia Cristiano Ronaldo després del partit, de la victòria de Portugal i també dels seus gols.
10: Ja són 23 anys de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos.
0: Estava content, Cristiano, després d'aquesta victòria. També li van demanar molt, Miqui, per Leo Messi i els seus gols en aquest Mundial, però no va voler contestar. Va passar de la pregunta del periodista.
9: No. El tema Messi-Cristiano Ronaldo, jo crec que és molt equiparable al Federer-Djokovic-Rafael Nadal, però, clar, l'enemistat, bé, no sé si l'enemistat, però les molèsties que li causen en Cristiano, xerrar d'aquesta rivalitat, no és comparable al que passava amb els tres genis del tennis, però bé, ja està bé. Jo crec que tot el que fa Cristiano es compara amb el Leo Messi, i a l'inrevés, jo crec que, no sé, fa la sensació que ho té molt més interioritzat en Leo Messi que no pas en Cristiano Ronaldo, però bé, ja està. Ell pensava que ahir era el seu dia, que només s'havia de xerrar d'ell, i no va contestar a les preguntes de... Bé, jo crec que no li va deixar ni fer les preguntes.
0: No, va passar d'ell completament. Va girar el cap i va dir la següent pregunta i continuar endavant en sa roda de premsa. Com dèiem, en Samu Costa, que continua sense debutar en Portugal, el migcampista del Mallorca, veurem si prest pot debutar tal vegada la darrera jornada, no, Miqui?
9: Sí, ho podria fer a la darrera jornada, després de la golejada i la victòria de Colòmbia. Pràcticament està classificada a Portugal, però encara necessita un puntet. És a dir, un puntet, segurament no el necessitarà, perquè en Colòmbia hauria de fer moltíssims de gols contra l'Uzbekistan, però bé, matemàticament no està classificada, però ja veurem, perquè si vol ser primera de grup, segurament haurà de guanyar aquest partit, així que ja veurem si té aquesta oportunitat en Samu Costa. És complicat, però bé, ja veurem.
0: I va marcar Ante Budimir, l'ex davanter del Mallorca, a les files de 2-1, un gol clau per a la seva selecció, per Croàcia.
9: Sí, perquè era un partit que jo crec que el Panamà havia fet mèrits per avançar-se, per anar per davant del marcador, perquè estava jugant millor que Croàcia. Croàcia estava jugant molt malament, i en el descans el seleccionador va ficar en Ante Budimir, que va fer un gol d'oportunista, un gol amb la cama esquerra, després de pràcticament només havia d'empènyer, però bé, és el que va fer, i és el primer gol d'Ante Budimir a un Mundial, així que, i a més, va altres punts i una passa gegant per visitar els vuitens de final, així que un gol històric per ell també, i per les mallorquinistes, i també vaig escoltar ahir a la retransmissió que és el primer gol que fa un jugador d'Osasuna a un Mundial.
0: Mira, dada curiosa també, aquest gol de Budimir històric pel conjunt navarral, i també pel que fa en clau mallorquinista, Colòmbia, que va guanyar 1-0 al Congo amb Johan Mojica, que va jugar als 90 minuts.
9: Sí, titular indiscutible Johan Mojica. Cert que no ha tingut dos partits amb molta d'exigència. L'estrella de l'equip poden dir ara mateix que és l'altre lateral, que és en Daniel Muñoz, que ha fet els dos gols, però Mojica està jugant bé, fent les seves coses especials, tocs d'esperó, etc, però amb menys risc del que acostumava a fer aquí de tant en tant, però bé, de moment, Colòmbia, que ja està classificada, així que no han rebut cap gol, amb Mojica a la defensa, així que podem dir que està fent un mundial correcte, de moment, el lateral encara del Mallorca.
0: I ja per acabar, ho comentàvem, avui comença ja la darrera jornada de la fase de grups que destacàvem, Miqui. Alguna selecció de passar a pena avui vespre?
9: A veure, perquè clar, és que són aquestes, ara, com que han d'entrar els 8 dels millors 12 tercers, te quedes un poquet així.
0: Esperar una miqueta que acabi tot, no?
9: Exacte. Suïssa i Canadà estan ja classificades i es veurà un poquet qui farà primer de grup o segona de grup, amb un empat després de la golejada li va estar al Canadà. És interessant també la lluita per primer o segon lloc, en teoria, per Brasil i el Marroc. Encara no estan classificades cap dels dos equips, però bé, Brasil hauria de guanyar a Escòcia i el Marroc hauria de guanyar a Haití i recuperar dos gols de diferència respecte al que faci el Marroc. Jo crec que aquesta és un poquet la cosa interessant. Santa Escòcia segurament acabarà pagant el fet de només guanyar la primera jornada per un gol a Haití, i si no puntua segurament quedarà eliminada. I és un poc el dubte també és veure on està, perquè tothom deia que amb 3 punts i diferència de gol 0 podries classificar-te com una de les millors terceres, però no sé si faran falta 4 punts per tothom, ja veurem. I després en el grup que més ens interessa, que és amb el Mèxic de Javier Aguirre i Toni Amor, que ja ho té tot fet, Mèxic serà primer de grup.
0: Ara Mèxic, Miqui, perdona, la notícia, no? Sí. Se demana a tothom, o tothom comenta, parla del porter, no?
9: Sí, si jugarà o no.
0: En Guillem Ochoa, sí, no? Sí. Veurem si jugarà o no. Sí. Ha dit en Javier Aguirre a la roda de premsa que ell no regala res, que no regala res. Veurem què fa finalment l'extècnic del Mallorca.
9: Sí, és cert que és un mundial, però també és cert que Mèxic és primera de grup, ja no té res a fer, però sí que és cert també que, coneixent un poc l'entorn mexicà, si no deixa una bona imatge, els pals els rebrà en Javier Aguirre, així que segurament se'ls voldrà estalviar. Jo crec que una cosa és regalar minuts i una altra cosa és prendre risc. Jo crec que Aguirre no prendrà risc, però tampoc crec que regali minuts si veu que això fa perillar el resultat contra la República Txeca. I en Kangin Lee, que haurà de guanyar Sud-àfrica per classificar-se pels vuitens. En teoria, Sud-àfrica jo crec que és un dels equips més fluixos que hem pogut veure, així que en principi hauria de guanyar Corea del Sud i classificar-se.
0: Pels mallorquinistes i els amants del futbol que vulguin veure en acció en Kangin Lee o veure la Mèxic de Javier Aguirre, Miqui, les 3 de la matinada, bona hora.
9: Sí.
0: Bona hora. No sé si tu seràs un d'ells que s'enganxaran aquest grup o no, però a les 3 de la matinada se jugaran aquests dos partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i també República Txeca, Mèxic.
9: Sí. No ho sé, ja veurem com ho feim, Miqui, perquè demà hem de fer feina i es complica tot, es complica.
0: Se complica. Mira que el Mundial és bo, però els horaris també de vegades no són gent fàcils. Sí. Però bé, veurem, Espanya que juga la matinada, divendres a dissabte a les 2 de la matinada també contra l'Uruguai. Tindrem temps de parlar d'aquest partit. Miqui, que vagi molt bé, eh? Com sempre, gràcies.
9: Estem
0: en contacte, veurem què passa en aquest Mundial. Gràcies, adéu. Miqui Berger, repassant l'actualitat del Mundial, el que vàrem viure ahir, també el que viurem a la jornada d'avui. Com deia jo, Espanya jugarà la matinada de divendres a dissabte contra l'Uruguai. Hem de dir que Espanya ho té tot de cara per classificar-se com a primera de grup. Li basta un empat contra l'Uruguai per acabar com a primera, i si guanya i se classifica com a primera, s'enfrontaria en els 16 de final a les seleccions d'Algèria o d'Àustria en aquesta eliminatòria. Això sí, si no va bé la cosa i se classifica com a segona, el rival seria l'Argentina de Leo Messi. El jugador d'Espanya, Mikel Oyarzabal, ha parlat d'aquests possibles emparellaments.
11: Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
0: Mikel Oyarzabal és ara mateix el màxim golejador de la selecció espanyola en dues dianes. Això ha dit el davanter de la Reial Societat.
11: Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
0: Idò Espanya, que viatjarà avui vespre cap a Mèxic per afrontar aquest darrer partit de la fase de grups del Mundial contra l'Uruguai. 1:25, deixam el Mundial i continuem parlant de futbol perquè ja sabem la confecció dels grups de primera i segona federació.

0: Avui de matí s'han confirmat els grups de primera i segona federació. Pel que fa a l'U d'Eivissa, a primera federació, el conjunt PTU jugarà en el grup 2 i ho farà contra, diria jo, un dels clubs més històrics d'aquesta categoria, com és el Saragossa, que ha baixat en aquesta primera federació aquesta passada temporada. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui.
0: Bé, ja sabem el grup, ja sabem el camí, no, perquè encara no sabem el calendari, però ja no sabem en quins equips s'enfrontarà la U d'Eivissa aquesta nova temporada a primera federació. Què trobes d'aquest grup 2?
1: Bé, a veure, jo crec que fins no conèixer el nivell real dels equips de manera competitiva, no? Vull dir, encara es parlava un poc, però clar, per noms estan mirant la
0: història
1: de les xarxes. Crec que hi ha diferència quan a noms, quan a història, perquè en el grup 1, per exemple, estava mirant ara mateix quins equips havien jugat a primera divisió d'aquell grup. Me surt el Pontevedra, que no ha jugat a primera des dels anys 60, que va jugar 6 temporades, el Real Unión, que va jugar quan va començar la prehistòria del futbol, no? I poc més, perquè el Racing de Ferrol, que ha estat ara fa poc a segona divisió, no ha jugat mai a primera divisió. El Logroñés no és el Logroñés aquell que va jugar a primera divisió, és un altre Logroñés, s'ha refundat, inclús n'hi ha fins a 3 Logroñés diferents, no? a la ciutat de la Rioja. I el grup de l'Eivissa és brutal, no? Perquè estan el Saragossa i l'Osca, que acaben de baixar a segona. El Saragossa, que ha guanyat títols europeus sense anar més lluny. És cert que està visquent el pitjor moment de la seva història ara mateix, però bé, és que hi ha equips com el Real Múrcia, el Cartagena, que fa 4 dies el Múrcia ha jugat a primera, el Cartagena ha estat a segona divisió, el Nàstic de Tarragona ha jugat a primera, són molts equips, l'Hèrcules, que també ha jugat a primera divisió. A banda, 3 filials, el Real Madrid Castella, l'Atlètic Madrileño i el Villarreal B, que acaben de jugar a playoff d'ascens a segona divisió A. Vull dir, és cert que canvien molt les plantilles dels filials, però també són rivals complicats. És un grup, a priori, per noms, complicat, crida més l'atenció que l'altre grup, però després ja veurem la competició, Miqui, que diu, no?
0: Sí, veurem què diu la competició i veurem si està enxufat l'U d'Eivissa en aquesta nova temporada. Pel que fa a l'actualitat, ja que te tenc per aquí, Víctor, del Club Pitius, poqueta cosa, també, de moment, no?
1: Sí, poqueta cosa. Nosaltres, la setmana passada, en la presentació del míster, li van demanar si li preocupava un poc, perquè pareixia que anava tot a poc a la confecció de la plantilla. Ell creia que el 85%, més o menys, tindria, quan comences la pretemporada, que serà més o menys el 20 de juliol, la plantilla. A cert que va molt a poc, només han anunciat un nom, el lateral dret de Gonzalo Almenara, que ha jugat poc aquesta temporada de segona divisió al Ceuta, així que s'esperen molts de canvis. Inclús el president va dir en sala de premsa, Amadeo Salvo, que potser si quedaven 6 jugadors de la temporada anterior en plantilla ja eren molts. Vull dir, la temporada anterior va tenir 25-26 jugadors en plantilla entre el mercat d'estiu i l'hivern. Serien gairebé 20 jugadors, més o menys. Potser és una plantilla més curta i en lloc de 20 arriben 17 o 18 jugadors. Veurem què passa finalment. Però s'esperen molts de fitxatges i de moment poc moviment a Can Mises.
0: I dos estaran pendents d'aquests possibles moviments durant aquests dies a Can Mises. Segurament si també se posa en marxa aquesta operació per configurar aquesta projecte que per a la pròxima temporada. Res, Víctor, que moltes gràcies, estem en contacte, veurem si hi ha qualque novetat a les pròximes hores.
1: Perfecte, gràcies, adéu.
0: Adéu, que vagi molt bé. Això pel que fa a la primera federació, i a la segona federació els equips balears jugaran el grup 3 amb una novetat, perquè no hi haurà cap equip de Catalunya. Per tant, els equips balears s'han situat en el grup 3 juntament amb els equips de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, la Penya Esportiva, l'Atlètic Balears, el Poblense i el Mallorca B s'enfrontaran equips d'aquestes comunitats autònomes aquesta temporada a la segona federació. L'Atlètic Balears demanava jugar en el grup català, com va fer la temporada passada, però finalment la federació ha optat per posar els equips balears en aquest grup 3 amb els murcians i també amb els valencians. I parlant d'aquesta segona federació, la Penya Esportiva també ja prepara aquest nou curs en aquesta nova categoria després de l'ascens que va aconseguir el cap de setmana passat. Ja sap que jugarà el grup 3 d'aquesta categoria i ja prepara, com dèiem, aquest projecte amb tota la il·lusió del món. El nostre company Víctor Sancho ha parlat amb la presidenta de la Penya Esportiva Santa Eulàlia, amb Anna Maria Mateu.
1: primer de tot, donar-te l'enhorabona, Anna.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, com va ser la festa dissabte passat aquí al Municipal de Santa Eulàlia, tota la gent que va venir, la festa al final saltant a la gespa, no?, celebrant un nou ascens. No són tants a la gespa de la penya en la seva història, 2008 a fora de casa a Don Benito, el 2019 aquí a Santa Eulàlia contra el Tamaraceite, i aquest és el tercer sobre la gespa contra l'Arenas d'Armilla. Què tal tot?
2: Bueno, el nostre propòsit aquesta temporada era pujar, fer lo possible per pujar. Crec que dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que van fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havien vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs, perquè la veritat que sempre han tingut afició i han tingut poca. El que nosaltres volíem era que el camp estigués ple, que els jugadors se sentessin recolzats per tots nosaltres, i va ser un dia, crec que increïble. Crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
1: Sí, és un partit que recordarem sobretot per aquell tram de 4 minuts, 3 minuts i alguna cosa, no? Es fan 3 gols, una cosa increïble, sobretot perquè la primera part del partit estava complicat. El míster ja ho ha explicat en alguna entrevista, que ho van patir, que no ho veien mica clar. No sé com ho veies tu des de la llotja.
2: Jo, la veritat, que no ho veia molt clar. Van tenir una primera part difícil, es descansa, parlava de que ho tenien complicat per pujar. Sí que és veritat que un playoff és molt complicat, són equipos molt bons i te la jugues en 90 minuts. Veníem d'un empate de casa seva. La veritat, la zona que teníem era que jugàvem en el nostre camp. Vull dir, això també té un factor bo, però ells van lluitar. Sí que és veritat que començant la segona part, pues, aquests 3 gols van donar vida a l'equip.
1: Et poses molt nerviosa, tu, en partits així?
2: Sí, molt, sí. Molt, perquè jo ho passo fatal. L'any passat ho vaig passar fatal per baixar. Era el meu primer any de mandat i era com dir, ostres, han baixat la categoria. I el que volíem guanyar era pujar, però també era molt complicat. I sí que és veritat que l'any que ve tercera és molt complicat. Hi ha equipos que han baixat, com Sandrats, SCD, i vulguis o no, això és molt complicat per tercera.
1: Mm-hmm. Clar, Valtus, heu estat només una temporada tercera des que tu ets presidenta, perquè portes ara, farà 2 anys, no? Queda relativament poc, crec que vas començar a darrers de juliol, no? Del 24, més o menys, no? Vull dir, el primer any baixar de categoria és un pal, no?, per la penya, que venia de viure els seus millors moments de la seva història. Vull dir, com vas viure tot això?
2: Molt malament. La veritat que molt malament. Era un pal que ningú esperava. Sí que veritat que cada partit era com dir, ostres, això no ho salva. Jo crec que el dia que em vaig donar compte va ser quan van perdre contra Sandrats, que vaig dir no hi ha salvació. Però bueno, quan hi ha això, el recolzament de l'Ajuntament i dels sponsors per lluitar i per fer un pressupost per poder pujar, és el que volíem, seguir endavant, mirar cap endavant, que és el que tenim que fer, i lluitar. Sí que és veritat que hem tingut un any molt complicat, un canvi d'entrenador en 3 mesos no dones molta opció que vulgui haver canvis, però jo crec que l'equip s'ha notat que ha fet feina, ha lluitat, han anat més units i vam acertar, crec.
1: Sí, la gent s'imagina, potser, que com que la penya ha viscut anys increïbles, arribant a jugar inclús un playoff a segona divisió A l'any del Covid, pensa que potser la penya té aquí una capacitat econòmica brutal, alguna cosa així, i realment el pressupost és limitat. Jo me'n recordo a la segona federació, que era un pressupost entre el 15, més o menys, a vegades, no?, i sempre fent bones posicions en lliga. Vull dir, hi ha que lluitar-lo sempre cada temporada, encara que s'hagin aconseguit coses importants, no?
2: Sí, home, tenir un pressupost com tenim nosaltres, la veritat que és molt complicat, ja que els altres pressuposts són molt més alts que els nostres. Nosaltres hem de fer un pressupost general, quan tenim unes altres disciplines i té que ser un global. Però jo crec que aquí el que té és la força que té, fer feina en grup i aquesta motivació que donen els entrenadors que venen aquí, és el que fa que l'equip lluiti i guanyi.
1: Clar, és que han passat gent aquí, bueno, en Raül Casany, que tots els coneixem, després en Manolo, ha estat Alberto Gallego, que ara està al Calcio, no? Crec que al final ha aconseguit com a segon entrenador salvar el Cagliari, gent, no, vull dir, de nivell prou alt. Heu tingut una mica de sort pel fet de que una vegada que vau decidir destituir Raül Garrido, tenien Ramiro aquí a l'Illa aturat, no?, perquè ell va fer una bona temporada en la penya independent l'any passat, i com tot acaba tard, evidentment, quan tens que jugar a playoffs i històries, no?, en aquestes categories, el fet de tenir-lo aturat aquí va ser una sort, perquè difícilment la penya anava a buscar un míster al millor fora de l'Illa, no?
2: Era impossible. Anar a cercar en 3 mesos un míster de fora i jugar-te-lo. Varen preferir que en Ramiro ja el coneixíem, havia estat jugador aquí, havia estat entrenador de futbol base, el coneixíem com a persona. no com a entrenador, perquè mai l'havien tingut aquí del primer equip, i vam apostar per ell. Era un... O apostàvem per ell o no hi havia solució. Així que és el que vam fer.
1: Contents, és una persona que ho viu, no? No sé si vas parlar molt la setmana passada amb ell amb el del partit, però nosaltres vam estar entrevistant-lo, ho viu molt, no? Ho patia, no? Els dies antes del partit. És una persona que està molt ficada en la seva feina. Molts entrenadors són així, no? Són patidors, però ell ho transmitia molt més, no?
2: Sí, és una persona que primer que té molt de sentiments. Estima molt la penya deportiva i és una persona que ho viu. Ho viu, sofreix, va plorar des de començar el partit, el va veure plorant en el césped. És una persona que ho vivia. Sí que és veritat que tenia possibilitats de pujar, com que no, però bueno, ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els tres mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents. I ja la pujada, doncs, el pobre Lot ho ha sofrit molt.
1: El joc natural de la penya esportiva, per les vostres intencions i de més, és la segona federació. Vull dir, no està en segona federació, avui està en tercera, és una mica drama avui dia, perquè habitualment, històricament, sí que era la categoria de la penya era més la tercera divisió, antiga, no? Però ara seria la segona federació el joc natural, al millor.
2: És que la segona federació cada vegada és més forta. Els clubs que tenim, que nosaltres competim amb ells, són molt durs. Sí que és veritat que quan han portat aquesta primera RF, ha hagut un canvi de tercera i segona molt d'això. Això és del primer, crec que ha afectat. Ha afectat en els clubs, però jo crec que nosaltres segona és on tenim que estar.
1: De pressupost, un poc, m'imagino que serà una cosa similar al que estinari, perquè, bueno, ho dic això també perquè el míster, en una entrevista als nostres companys, també comentava que, clar, els equips que tenen que jugar tres play-offs parten en desavantatge amb la resta perquè el mercat ja s'ha mogut, ara arribar jugadors que potser podien ser interessants i podien haver vingut, no serà fàcil o no es podrà fer. En aquest sentit, ja heu notat, Valtros, que hi ha una mica empresa, no?, en aquest sentit, o com?
2: Bueno, ara tenim que moure-nos ràpid. Saben que tenim fins al 30 d'agost per fer les fitxes, fins al 30 d'agost, i ara el que tenim que fer és contrarreloj. Fes equip, que en Ramiro faci un equip per poder competir en els preus que tenim i lluitar. Serà sofrimento aquesta temporada.
1: Com es fa això ara en la penya? Perquè jo me'n recordo l'època de Manolo i tal, que el míster en Casany també feia una mica de directors esportius i entrenadors també buscaven. Ara n'hi ha alguna comissió esportiva, el míster també té el seu pes en la confecció de la plantilla, com funciona?
2: El míster té el seu pes i després té uns directius, com és en Ángel Portillo, que és qui xerra en el jugador, xerra per contratar i és el que negocia.
1: Tu vens del món de l'economia, no, més? De l'administració... No sé si havies tingut anys enrere molta relació amb el futbol, sempre t'havia agradat o... Inclús, com ha estat la teva evolució, no?
2: Sempre m'ha agradat el futbol. Jo he dut 12 anys aquí, a la penya deportiva. Vaig començar en la sessió d'atletisme, perquè els meus fills feien atletisme, i me vaig intentar, bueno, integrar en el futbol. Vaig començar... Bueno, jo faig els pressupostos de tot el club. I, bueno, he viatjat en l'equip, he viatjat amb en Manolo, he fet de delegado i m'he anat ficant.
1: Enganxa. És una cosa que enganxa. L'adrenalina, el diumenge, el partit, l'estar a prop o més lluny de l'objectiu, això acaba enganxant?
2: Sí, molt. T'ha d'agradar, oi? Primer que t'ha d'agradar el futbol i després t'enganxa. Sí que és veritat que en el palco no se viu igual quan ho vivia aquí de peu. Se viu millor de peu que en el palco. En el palco, segons si hi ha un president d'un altre club, pues no pots celebrar, no pots aplaudir, no hi ha aquesta emoció que antes pues, podies aplaudir, podies cridar, pues ara en el palco és totalment diferent.
1: Està bé parlar amb tu amb aquest motiu, perquè tots sabem que el món del futbol, la gestió del dia a dia del futbol, és... Històricament a Espanya, cert que segurament els darrers anys ha canviat això, no? Però històricament era molt de ruixar pasta. No?

0: viatges, els extras que un vol viatjar, l'altre també vol viatjar, els arbitratges... I això és complicat, eh? És complicat perquè l'altre vol gastar, tu el tens que dir que no perquè se té que invertir un altre puesto, i sí que és veritat que intentam subministrar sous el més que podem. A vegades sí que fem algun extra, però intentam subministrar, perquè és que després tenim el problema que no hi ha sous.
1: Clar, perquè tu tens una visió integral de tota la despesa. Igual, potser n'hi ha entrenadors que sí que tenen un sentit de la responsabilitat major, però igualment no tenen aquesta visió. Tu ja saps perfectament on van els sous. L'entrenador, clar, necessita, no sé, més material, no sé, per dir qualsevol cosa, no? I sí, nosaltres voldríem tenir més material, però tu veus que hi ha que tapar més forats, no?
0: És que hem de repartir per tots. Tots demanen. I si li dones a tots és impossible. Tenim que repartir com podem. Sí que és complicat, perquè tots volen una cosa, d'altres volen l'altra, però sí que és veritat que ho entenen, no? Cada vegada costa menys, antes costava més dir no, ara saben que tenim aquest pressupost i no ens podem passar.
1: Ahir vaig llegir una notícia sobre la primera federació, no sobre la segona federació, que molts de clubs es queixaven perquè no, és deficitària en el sentit que el salt a segona divisió sí que comporta uns ingressos per drets de televisió i es queixaven que amb desplaçaments, hotels, no cobreixen, no? En primera federació. Entenc que vosaltres, per exemple, que teniu aquest hàndicap, que teniu que viatjar sempre, ja sigui a Mallorca o sigui a la península, i és segona federació, no ni tan sols primera federació, que sí que encara cobren, encara que siguin pocs, uns drets de televisió, no?, per retransmissió, vosaltres encara esteu més limitats.
0: Hombre, sí que és veritat que segona te cobreixen els desplaçaments, te cobreixen un mínim de desplaçaments, i sí que és veritat que els que estan a primera diuen que el gasto és brutal, les ajudes són menys, i el club té que afrontar més sous. És molt complicat, aquesta primera. Crec que és una categoria que no la veig molt clara.
1: Sí, a més, hi ha moltes exigències d'instal·lacions i tot això, no?
0: Nosaltres no les complim. Nosaltres és impossible. Els despes naturals, les grades, tampoc les complim. Nosaltres crec que aquesta categoria segona és el que tenim i no ens hem de quedar.
1: Bueno, teniu el... Si es donés el miracle, perquè la penya ha estat a punt de pujar alguna vegada a primera federació, la sort que igual teniu camises, no?, que en un moment donat, si es negocia una temporada de premi jugant a camises, no?, sense fer aquesta despesa, no?, podria ser també, no?
0: Això ja sigui l'Ajuntament, que tindrien que anar a tocar la porta, a veure què passaria. Però bueno, per ara mateix, el que volem és mantenir la categoria.
1: Exacte, que ja és important.
0: Ana Maria,
1: moltes gràcies. No sé, demanaria un darrer balanç. Són dos anys, un any una mica trist, no pel descens, però ara molt contents per aquest ascens i aquest final de temporada impressionant amb un play-off. Fan 4 victòries i 2 empats. Val la pena ser presidenta?
0: Costa. He plorat molt. La veritat que el primer any va ser un any molt dur. Sí que en guany ha estat un èxit. En el futbol i en les disciplines també ha estat un èxit. Però costa, la veritat que el balance és dur, però ara mateix estem molt contents.
1: I segur que venen bons temps per a la penya de nou, crec.
0: Espero que sí.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: IB3 Ràdio és participació.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: La informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
5: Un quartet d'hora per arribar a les dues. Han de parlar de bàsquet perquè ja està tot a punt perquè se celebri la tercera edició del Campus Maria Espanya. La jugadora de l'Azul Marino ahir se va presentar aquest campus molt esperat entre els més joves perquè ja són més de 250 nins i nines que hi participaran. Saludem la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia, molt bé.
5: La gent tot això s'estiu, fer calor, li agrada, no?, fer esport, i tenim aquest campus d'Anna Maria.
6: Oh. I tant, i a més si és de la mà dels seus ídols, en aquest clar cas sí. Anna Maria Espanya, que enguany recordam l'Azul Marino, tindrem la sort de tenir la màxima categoria del bàsquet espanyol aquí propet, a Somos, a Mallorca, amb l'ascens al Lliga Endesa. Per tant, Anna Maria Espanya, amb aquesta il·lusió d'aquest redebut a la Lliga i il·lusió màxima de ben segur per aquest campus. Maria Espanya, com

0: estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com estàs? Va bé.
0: Molt bé, quin any més rodó, eh? Et sents? Tercera edició dels campus, estiuet també per descansar una mica. Com ho dus?
1: Pues mira, és veritat, com un luxe poder viure a Mallorca, ser de Mallorca, no? I que ara ens estiu poder anar a la platgeta, no? Com dius, he entrenat avui de matí, he acabat a les 11:30 i ara... Me sap greu dir-ho així, perquè crec que vos estàveu a Sofi, però estic davant de platja.
2: Sí? Profita, Maria, profita, profita. Quan comencis la pretemporada, nosaltres estarem de vacances.
1: Exacte.
2: I ja te telefonarem.
1: Per això t'ho dic, me sabia un pot de greu dir-ho, però bueno, no, que sigui disfrutant, clar. Entrenant a la vegada, però disfrutant també.
0: Ben merescut aquest descans, aquests dies de platja, després de 700, i no sé si alhora un poc, aquells darrers mesos de competició, amb tot el teu staff, qui t'acompanya també en aquest campus Maria Espanya, ja preparant una micona, no?, aquesta tercera edició, perquè deu dur feina, Maria, tant de nins i nines participant en aquesta setmana de bàsquet.
1: Sí, la veritat és que sí, però bueno, molt contents de fer-ho. És un campus que feim des d'escola, que va sortir entre els amics i van dir, vinga, mos hi posam. I l'organitzam més o manco des de novembre, començam a fer cosetes, publicant coses a xarxes, renovant la pàgina web si fa falta, anant veient les inscripcions com van i anant cercant més entrenadors, entrenadores, monitors i de tot, no? I al final pues, se va creant un poc durant l'any el campus i ara pues, contenta, amb ganes, molt contenta per les inscripcions i també perquè enguany tenim una convidada especial que et s'acopa, no? Que van enguanyar amb la Marina, com heu dit, i estarà allà i tots els nens la podran veure, que això també és molt xulo.
0: Clar, també aquestes cosetes que acompanyen més allà de la pista que fan il·lusió, així com també de les jugadores top que estaran amb tu també, acompanyant-te, jugadores com bé, supos que companyes també d'un club que coneixes bé, com el CDK Ostrocken, i aquestes jugadores que també hi seran, no? Neva Casas, també que va jugar a Formarino.
1: Sí, elles des del primer any que feim els campus hi són, i la veritat que és una passada poder compartir amb elles, perquè a part d'amigues són bones persones, són bones professionals, tenen unes carreres també molt bones, que al final competir durant tot l'any a un nivell alt te dona moltíssim, no? I elles ho poden transmetre als nens de diferents clubs, elles també venen de diferents clubs, i és molt guai perquè... com que t'enriqueixes més, no? Clar. Més bàsquet, diferents bàsquets i diferents maneres de veure entrenaments, el joc, tot. Així que jo crec que és guai aquesta sensació de que te donin diferents correccions.
0: I tant, i a més referents femenins, un 80% són nines, ens agrada que hagi de tot, però també és una bona senyal. Ja per acabar un poquet en lo dels campus, Maria, Asnimo, que també hi és darrere, molt important esmentar-lo.
1: Sí, superimportant. No seríem res sense la Fundació Animo, ho organitzàvem amb ells, passàvem quasi tot el dia allà, i a part, bé, el campus és inclusiu, no? Tenim 10% de les places reservades per nens amb discapacitat intel·lectual, però també hi participa tots els matins en els entrenaments l'equip de bàsquet de la Fundació Animo, i m'ho juntant tots allà, i se creen unes connexions super, no sé, molt carinyoses i molt guapes de viure.
0: Que important. Maria, ja per acabar, sabem que tens un pot de descans, però preparant una temporada il·lusionant, i vaja projecte que ha fet l'Azul Marino.
2: Pinta bé, pinta bé.
0: Quins fitxatges, mare meva.
1: Sí, no, la veritat que sí. Pinta bé, però bueno, després a l'hora de juntar-nos totes hem de fer molta feina, hem de quadrar les peces, no? I que puguin anar sortint. També és veritat que la lliga femenina és molt dura i qualsevol equip pot guanyar qualsevol. Hi ha una diferència molt gran entre la Challenge i la Lliga 1, i el primer pot perdre contra el darrer, i perquè el darrer, aunque estigui darrer, no significa que sigui dolent. Pot ser un equip que estigui jugant a Eurocup, saps? Yeah. Però bueno, entonces, bé, això significa que la lliga és dura i que disfrutarem molt del bàsquet enguany.
0: I tant, i nosaltres sí. de seguir-lo, entendre'n temps per xerrar d'aquest debut a la Lliga Endesa, que sigui tot un èxit, Campus Maria Espanya del 13 al 17 de juliol, a les xarxes d'Anna Maria també podeu veure més informació. Maria Espanya, te deixem a la platja,
1: eh? Moltes gràcies.
0: Una ferrada.
2: Gràcies, Maria, que ho deixa, gràcies. Adéu. Au, idò, 10 minutes per arribar a les dues. Corca't o perds. A la

0: Avui, do, fa calor, Anna Maria Espanya queda a la platja, se pega un bon bany, nosaltres fem feina, a Marta, sí, i també, sí, tot i aquesta calorada que fa a les illes, no atura d'haver curses populars, i avui en tenim una també de ben especial, eh?
1: Sí, no hi ha pausa en el calendari de curses populars. Avui ens anem fins a Petra, ja se celebra dissabte el Runfest, la seva tercera edició, 5 i 10 quilòmetres, i per xerrar d'aquesta cursa, conèixer més detalls, tenim el vicepresident i organitzador també de la cursa, vicepresident del Club Gordos, en Pep. Bon nit, Pep, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia a tots, com va?
1: Bé, te sentim amb energia, eh? Sabeu que les forces sí. I són per celebrar aquesta tercera edició i bé, un parell de dies de que arribi ja, com ho duis?
2: Pues bé, molt contents, un altre any consecutiu hem tornat a fer sold out abans, una setmana abans de la cursa, i molt contents perquè sabeu que té èxit.
1: No, i tant, si ja heu penjat els cartells de no queden ja dorsals, de quanta gent estem xerrant que hi participarà?
2: Pues 500 persones. El primer any, cada any hem de dir que ara és la primera vegada que fem una cursa, pues solíem fer una porra de veure quants participants s'apuntarien, i la veritat és que cada any hem perdut, perquè sempre s'apunta més gent de la que esperam, però bueno, el primer any van ser 380 persones, i l'any passat ja també vam parar el límit a 500 i ja vam fer soldat també el dilluns abans de la cursa i un guany en tornar a repetir.
1: Ostres, idò, sí, està molt bé, 500 persones participant d'aquesta tercera edició, i suposo que et se suma de la gent que participa tant a una distància com a l'altra, perquè xerrant de dos recorreguts, o millor dit, un recorregut que pot fer, que s'ha de fer dues voltes si fa la 10 i 5 si has triat la de 5 aquests quilòmetres, que és un sol recorregut. Conta-mos quines són les característiques principals d'aquests quilòmetres.
2: Bueno, en principi, l'idea d'aquesta cursa, com tu ja havies dit, en aquestes dates pues, fa mal sí. Corre perquè fa molta calor. Entonces van tenir l'idea, en Jaume, el president, va tenir l'idea de fer aquest atractiu de fer la cursa amb música, que fer que en els que m'agrada córrer, en els que m'agrada fer esport, juntar-ho un poquet en la diversió, que m'ho motivi per fer esport encara que hi aquesta barrera de la calor, que diguéssim, no? Sí. Però entonces van decidir pues, que durant el traçat hi hagués diferents punts de música. Tenim la nostra petrucada, la petrucada d'aquí de Petra, que cada any són voluntaris i s'ofereixen per tocar-nos durant la cursa, aquesta hora i mitja que dura la cursa. També tenim la nostra banda de música, que ens acompanyen. I també tindrem un DJ i emeta. I a part, enguany tindrem una sorpresa que ja descobrireu que són els nostres personatges, que a Runfest tenim l'elefant, el cavall i el dimoni policia.
1: Ah, ja veiem en el cartell, això.
2: Sí, això són els nostres personatges. Pues, enguany tenim l'elefant i el cavall que ens acompanyaran durant la cursa amb música.
1: Ah, molt xulo.
2: És una sorpresa nova que m'ha afegit enguany, o sigui que sí.
1: I també és una manera, Pep, perquè estem acostumats ara a veure sempre el corredor amb els típics auriculars, no?, d'aquests sense cables, i jo de vegades que sí que m'agrada córrer també, segons per on ho facis, per davant la mà, això ja m'agrada sentir l'ambient, aunque sigui això, no?, les sonades de la mà, i en aquest cas m'ha paret superbona idea dir, no dugueu els AirPods aquests que se duen, sinó entendreu de música i variar.
2: La música per motivar. Exacte. Una estona seva tocada, la banda de música també mos toca un tema molt tipus rocky, coses d'aquestes molt motivadores,
1: sí,
2: i mos acompanya així anant canviant, sí. Perquè un diu, jo m'agrada córrer, pues, amb música house.
1: Clar.
2: Jo m'agrada més... Pues aquí te posem un poquet de tot.
1: Un poc de tot. Sí. No sé si vos heu inspirat que n'hi ha una d'aquestes grosses, en aquest cas a Madrid, a rock and roll.
2: Sí.
1: Sí, veu? Ja la vaig fer un any i és vera que bé, xerrant d'altres dimensions, evidentment, però és una passada, és una passada. Molt bé, idò, bé, aquestes 500 persones preparades han dit ja l'horari, és dissabte, a partir de les 7, però no sé si una mica on abans és important serir per tema de recollida de dorsals o com funciona un poc,
2: sí,
1: tot el que et se prèvia.
2: En guany farem, perquè no s'ha de morir massa, hem fet l'entrega de dorsals, obrirem l'entrega de dorsals a les 5 i mitja, de 5 i mitja a 6 i mitja. I cada participant té una bosseta de regal que li donem, i 200 primers tenen una camiseta de la Runfest.
1: Ah, bé, sí.
2: En principi, això és el detall que tenim amb ells, i està previst així, de les 5 i mitja a les 6 i mitja entrega de dorsals. Així després tens un poquet de temps per anar a deixar el trastor, sí, o que invites la camiseta, encalentir un poquet, i que vam partir d'hora, perquè després tenim la fira de la festa de futrats i la cervesa, ja mateix.
1: Sí, sí, sí, en això, ah, en això anàvem, en això estava esperant a
2: no
1: Miqui Tous.
2: No hem d'arribar a hora de sopar.
1: No, ara no. A Miqui Tous, quan he dit que xerrarien d'aquesta, diu, a mi m'agrada el que passarà en acabar. I el que passarà en acabar és que és fi de festa i hi ha una fira.
0: Està molt bé aquesta idea també de fi de festa.
1: Fira de la cervesa,
0: sí,
1: no,
0: molt bé, molt bé.
1: I futrats.
2: Estàvem tots joves, de Petra me'l van decidir juntar i fèiem la festa el mateix dia, a fi de que així el corredor se pugui dutxar, l'Ajuntament mos deixa unes dutxes de la piscina i puguem fer tot la festa junts. Així, quan més siguem, més riurem.
1: No, i tant.
2: A part que sempre sabem que el corredor, si ha de venir tot sol a córrer, a vegades és millor que si ve qualque familiar que t'acompanya i te diu, jo faré una cerveseta que tu corri i després farem una hamburguesa. I així, molt agrada que també hagi que públic, perquè el corredor només corre tot sol no motiva.
1: Sí, sí, que també s'envien de la cursa més enllà de 500 participants, que són molts, i també sempre s'envien, no? I mira, que hi hagi aquest atractiu i motiva també la gent a anar-hi i a quedar després. Per tant, és ben interessant. És tot una hora baixa de música, d'esport, i després a celebrar, bé, i a, sí, a celebrar i a tenir aquest orgull, no?, d'haver-la acabat. No sé si hi va gent que aprofita de fer bon temps, o no? Vosaltres des de el club n'hi ha que van a fer temps i a superar-se any darrere any, o no?
2: Sí, sí, sí. Nosaltres ja en tenim un parell de Petra que només les vam fer circuit. Ja cerquen marca. Els locals, enguany estarà renyit el local. I, bueno, de fora sempre ve gent, sempre sol venir gent bastant competitiu.
1: No hi deu venir el jugador del Mallorca, en Mateu Jaume?
2: Mateu Jaume.
1: No hi ve.
2: No, ha hagut qualque any que ha vingut, sí, qualque event que han fet els gordos, però no, a ser un pes crec que no ha participat cap any.
1: I
2: no,
1: des d'aquí l'hem d'animar. Clar,
2: el
1: que faci estret de sortida, no? Que t'hagi la cinta, una cosa d'aquesta, com a esportista top que teniu allà a Pedro. Per acabar, Pep, mos quedam amb ganes amb Miqui i jo de saber per què vos deus Gordos Club Esportiu.
2: Exacte. Aquest nom, bueno, jo me vaig quedar en sa cara de sa federació quan li vaig dir, quan me diu, què vos direu? Pues Gordos. I me va mirar així com si dir, això no és un nom massa esportiu per muntar un club, però bueno, de ciclisme i de running que tenim aquest club. En principi això va començar perquè era una colla d'aquí de Petra que mos van juntar, que quan ja tens una edat i un ja no pot jugar a futbol perquè si venir com fa mal, això. Sí. Pues van crear aquest grup i va ser primer per comprar-me una bicicleta i començar a robar en bicicleta i tal. I després se va afegir gent de córrer. I clar, el grup se va començar dient Gordos perquè estàvem un poc... havien recuperat un peu de quilos.
1: Me feia falta fer aquest grup.
2: I ja va quedar aquest nom. Vam dir, mira, no mos complicarem i segur que no n'hi haurà d'altre que m'haurà plujat el nom. I va quedar així.
1: I va beníssim, amb aquesta història darrere i de ben segur que bé, sobretot amb salut, més enllà d'altres coses estètiques, però que hi hagi salut i hi hagi esport, i en aquest cas amb aquesta tercera edició d'aquest Runfest a Petra, de ben segur que serà un èxit. Vos ho desitjant des d'aquí, des de IB3 Ràdio, Pep Bonnin, i de ben segur xerrar amb l'any que ve, eh?
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Vinga, una ferrada.
2: Adéu.
0: I del dia complet, Marta, Petra, que està aquesta setmana, molt
1: mira,
0: bé, no?
1: La setmana passada, en Fuster, no sé si va anar o no, però és que tot ja...
0: Jo m'ho que no hi va anar.
1: També hi havia concert de Tomeu Penya, hi havia, bé, sempre ara en l'estiu també fa ganes d'allargar l'hora baixa i de fer vespre, que és quan comencen a baixar una mica les temperatures.
0: Clar que sí, doncs serà tot un èxit, ja no hi ha dorsals per aquesta cursa popular que es farà a Petra aquest cap de setmana. Res, Marta Sampas, gràcies com sempre, i la setmana que ve, més cor que t'ho perds, no?
1: Així és, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve, adéu. Avui, dos segons per arribar a les dues. Així acabam aquesta edició d'Esportres Migdia. Tornaran demà a partir de la 1:05, que ho faran des de Santa Ponça, des del Mallorca Championship de tennis, programa en directe des d'allà. Com deia, demà a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.
1: Són les dues.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
4: Bon dia. L'actualitat avui passa per Inca, on més de 120 usuaris d'una residència de gent gran han estat desallotjats del centre a causa d'un incendi que no ha causat ferits. El foc està extingit, però hi ha hagut molt de fum i els interns no poden tornar-hi de moment. Per això s'ha cercat una ubicació en altres residències de l'IMAS a les persones que no han pogut quedar amb algun familiar. La investigació de l'incendi està en marxa, però tot apunta que s'ha originat per un curtcircuit al quadre elèctric. Tot d'una anirem fins a Inca per actualitzar aquesta informació. Protagonista d'aquesta jornada, podríem dir, semifestiva, les Balears, que celebren Sant Joan amb els termòmetres en màxims i amb la ressaca de les rebel·les de nit. Ciutadella avui viu el seu dia gran. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Ciutadella viu una gran jornada. La Colcada, de fet, està acabant a l'Escaragol de Santa Clara. El plat fort serà el capvespre amb la celebració dels Jocs d'Esplà. Aleshores, la Colcada estarà formada per 123 cavalls. És la tanda més nombrosa. Fins al moment s'han produït una quarantena d'assistències mèdiques, cap d'elles de gravetat, una desena de les quals per cops de calor. Pel que fa a incidències, la policia va haver d'intervenir ahir en una brega amb 200 joves i la detecció de 4 taxis pirata.
4: Gràcies, Axel. De seguida tornem a Ciutadella. Avui és dimecres, 24 de juny. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem en titulars que avui passen pel ple del Senat. Ha acollit avui el darrer tràmit parlamentari per la creació de la plaça del nou senador de Formentera, Carmen Cires. Bon dia.
1: Bon dia. Un debat en el que els partits d'esquerres i nacionalistes han retret el retard històric de la mesura, mentre que des del Partit Popular han criticat l'abandonament de Formentera per part del govern de l'Estat en assumptes com l'arribada de migrants. Hi ha hagut, però, una votació per adaptar la llei de règim electoral general i separar les circumscripcions d'Eivissa i Formentera perquè en els propers comicis generals disposin d'un senador per a cada illa a la Cambra Alta.
0: Al Congrés, mentrestant, Pedro Sánchez ha defensat la seva actuació davant la corrupció. Aina Morales, bon dia.
2: Bon dia. El president del govern espanyol ha assegurat que governar no és resistir, però tampoc afegeix desistir. Així ha respost les crítiques dels socis i també les peticions de dimissió o d'eleccions anticipades per part de l'oposició.
0: Tot això quan un informe policial apunta que l'expresident Zapatero va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa i el govern de Bolívia. A Mallorca, el Pla es troba en alerta per sequera. Guillermo Ortega, bon dia.
3: Bon dia. El nivell dels aqüífers ha davallat 10 metres en un mes. Montuïri du caminades tot l'any i es fotrà un nou pou. Així tot, la Mancomunitat del Pla demana al govern accelerar els projectes hídrics.
0: I en els esports, Omar Mascarell deixa de ser jugador del Real Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat pel Khaled Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell finalitzava contracte el 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada en l'equip saudita. Omar és el quart jugador en sortir aquest estiu i el següent a la llista pot ser Samu Costa. El migcampista, que està concentrat ara en Portugal al Mundial, podria posar rumb a Alemanya, ja que el Leipzig de Martin de Michelis el vol fitxar. La primera federació, l'UD Eivissa, competirà el grup 2 amb equips històrics com són el Saragossa, l'Osca o el Nàstic, i els quatre equips balears de la segona federació compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. I en tennis, el Mallorca Championship, Tsitsipas, ha caigut eliminat al seu debut.
0: I com dèiem, avui es manté la intensa calor d'aquest dia, tot i que els avisos, això sí, s'han rebaixat. La previsió per les pròximes hores, amb Pedro Roger, bon dia.
5: Bon dia, ens trobam en una jornada marcada pel sol i també per la calor. Avui tenim una jornada molt assolellada a totes les illes. El vent bufa molt fluix i tenim unes condicions marítimes també molt tranquil·les. El que destaca més és el termòmetre. Tenim actius ara mateix un avís groc per alta temperatura entre el centre i sud-oest de Mallorca i també a Eivissa i Formentera. Els valors més elevats d'avui podran girar entre els 34 i 37 graus en el cas de Mallorca, entre els 33 i 36 a les Pitiüses, mentre que a Menorca ens situarem amb una xifres una mica inferiors entre els 32 i 34. Així tot, farà molta calor a tot el territori. I què passarà en vista demà? Tindrem unes condicions molt semblants. Molt de sol a totes les illes, el vent encara bufarà fluix, per tant, tindrem la mà com una bassa d'oli i el que tornarà a destacar serà el termòmetre. Tornarem a tenir un valor molt elevat de temperatura. Les xifres seran pràcticament idèntiques, tot i que en el cas de les Pitiüses sí que podrem arribar a restar qualque grau, molt poca cosa. Tornarà a ser una jornada molt calorosa, amb molt de sol i molta calma quant al vent i també a l'onatge.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en portada. Els bombers ja han acabat les tasques de ventilació a la residència de gent gran Nova Edat d'Inca, on avui matí s'ha declarat un incendi. Per acabar d'eliminar el fum, es mantenen obertes portes i finestres. El foc, que ha estat extingit poc després de declarar-se, no ha deixat cap ferit. Els usuaris es troben des de primera hora en un punt d'atenció habilitat a l'escola Ponent, de vora de la residència. Anem fins allà. Laura Marcos, bon dia.
7: Bon dia. La policia local ens ha confirmat fa només uns minuts que els bombers ja han acabat la seva feina. Han de dir que tot apunta que l'incendi ha començat de vés les 10 del matí en un quadre elèctric del soterrani per causes que encara es desconeixen. Joan Fornàs, cap insular d'emergències, afirma que el més important des de l'inici ha estat treure el fum de les instal·lacions.
8: Per ara s'està ventilant tot l'edifici i anem fent tasques de ventilació. De dins no hi ha ningú. Hem d'agrair a l'escola de Ponent, a tot el professorat, que han fet una feina descomunal. Jo, quan he arribat, encara treien gent.
7: L'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys que ha patit l'edifici, però que el més important eren les persones. Mari Carmen, no se'ls destinen de balda.
9: Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
7: En l'extinció de l'incendi han participat efectius dels parcs d'Inca, Alcúdia i Manacoll, també tècnics i comandaments.
0: La situació ja està controlada perquè fa poc hem sabut que tots els usuaris ja han estat reubicats en altres centres fins que puguin tornar a la residència a nova edat. On aniran ara, Laura?
7: Idò, 44 persones aniran a centres de l'IMAS i la resta a casa seva amb els seus familiars o a centres privats. Escolta, amb un d'aquests familiars i Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
10: Preocupados al principio, lógicamente. No la llevan a la residencia de Manacor.
11: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
7: Ara mateix aquí a l'exterior del CEI Ponent podem veure com diverses ambulàncies recullen diferents persones que estan sent traslladades a diversos centres com d'any. La residència Nova Edat té 120 usuaris entre places privades i públiques. Totes aquestes persones han estat desallotjades i traslladades a les aules d'aquesta escola de Ponent, juntament amb una trentena de treballadors del centre, poc després de declarar-se aquest incendi que ha estat extingit.
0: Gràcies, Laura. Aquesta és una de les notícies destacades d'aquest dia de Sant Joan, dia festiu i de ressaca a molts municipis de les Balears després d'una llarga revetlla. Ciutadella viu avui el segon dia de festes després d'una jornada amb més d'una trentena d'incidents que van requerir assistència sanitària. A més, hi va haver una brega multitudinària que va acabar a Excel sense ferits.
12: Un Sant Joan marcat per l'afluència de gent i per les diverses incidències que han requerit l'actuació dels serveis d'emergència. Tres persones van ser evacuades a diferents centres hospitalaris de Menorca. Dos homes amb traumatisme cranioencefàlic ja han estat donats d'alta. Una altra, una dona espanyola de 62 anys, continua ingressada per trencament de braó. La resta d'actuacions van ser per comes etílics i ferides, a més de 5 o 6 lipotímies per cops de calor. El balanç de la policia local és positiu, tot i que es van haver de fer intervencions com la que es va produir davant ses Avellanes, quan es van enfrontar devers 200 joves i van posar en perill altres persones amb el llançament de bòtils de vidre. Francesc Pellicer és subinspector de la policia local de Ciutadella.
13: Començar a agredir-se entre ells, perquè hi havia dos grups com a enfrontats i també hi havia llançament de botelles de vidre, algunes botelles que havien passat o que es havien venut dins la zona perimetrada.
12: La policia ha pres nota dels fets i avança que es prendran mesures per evitar que es repeteixin situacions com aquesta. I és que els darrers anys a ses Avellanes s'han detectat un increment de les actituds incíviques. Diego Pastrana, inspector en cap.
14: Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cada l'any que ve millorar a cap punt de ses Avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió. Com ho va fa bastants d'anys amb el tema que hi va les presumptes agressions sexuals i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada i amb això també s'intervindrà quan toca.
12: Una altra actuació policial ha estat avui de matí amb la detecció de taxis pirata.
15: I durant el matí també han tingut una intervenció que han localitzat uns conductors particulars que feien servei de taxi pirata i també s'han aixecat altres pervivents. Ja dins durant aquestes festes ja duim unes quantes actuacions amb persones que es dediquen a fer aquest tipus de servei deslleial i, per tant, s'han aixecat actes.
12: Concretament, s'han aixecat 4 actes per aquests fets.
0: La festa no afluixa a Ciutadella. Primera hora del matí hi ha hagut el primer toc de Sant Joan, l'entrenament dels jocs d'esplai, a continuació els caragols. Una vegada acabats, hi haurà missa de caixers i beguda al seminari. Connectam en directe en aquest moment amb un dels punts d'interès, és la catedral. Cristina Bausà, bon dia. En quin punt es troba la festa?
16: Bon dia, Ido. Com dèieu, som just davant la catedral de Ciutadella, on en aquests moments està acabant el caragol de Santa Clara per veure-ho. Hi ha centenars de persones concentrades aquí davant, que no sé si ho podeu sentir fent mamballetes i esclatant en eufòria cada vegada que els cavalls boten al seu davant, que precisament està just davant de Can Oliva, que és la seu de Cal Caixer Senyor, aquest bieni. Per tant, ara, quan acabi, està pràcticament tot a punt perquè comenci la missa a la catedral. Després d'acabar el caragol, els caixers i cavallers duran els cavalls a deixar els cavalls per tornar aquí a la catedral i assistir, com dèiem, en aquesta missa que dirà el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, i que, si tot va segons el previst, començarà a les 2:30, a les 3 com a tard. Però abans d'això, hi ha hagut activitat durant tot el matí, com dèiem. A primera hora hi ha hagut el primer tot de Sant Joan i tot seguit a les 10 l'entrenament dels Jocs d'Esplà. Han encertat 5 ensortilles i així és com ho han...
17: Bueno, trec un cavall jove d'enguany, criat, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i satisfacció.
18: Bueno, molt polit, i si te l'endús com he tingut de sort, més que mai. És una passada.
19: Està puïdet, eh? Puïdet, eh? Hombre, quan te l'endús sempre rius.
16: I aquest assaig, aquest entrenament, hi han assistit milers de persones, sobretot ciutadellencs i menorquins.
20: Pues molta gent té molta calor. De cada any hi ha més gent i de cada vegada és més agobiant, sincerament.
21: Perquè és un moment que ho pots veure tot bé, amb molt més calma, la gent és més de Ciutadella, no hi ha tant de burillo.
22: És molt de família, d'entrar a les cases. És molt polit, molt familiar.
16: També el caragol de Santa Clara, que, com dèiem, està acabant en aquests moments, ha estat un acte multitudinari amb 87 cavalls i així s'ha viscut.
23: És el més familiar de tots i és el que la gent d'aquí disfruta més.
24: Fantàstic, com cada any. Molta calor enguany, eh? Enguany fa més calor que l'any passat. Però molt bé, molt bé, molt bé, com cada any.
25: Molt polit, inolvidable serà això. Perquè hi ha molt de més espais de mà que surten i ho vivim molt de prop, sempre.
16: Com dèiem ara, els caixers i cavallets són a deixar els cavalls per assistir d'aquí una estona a la missa a la catedral i després la capellana, el caixer capellà, els convidarà a tots al pati del seminari a fer la beguda. Tot seguit, a les 5, comença un nou replec per tal que arribin a la plaça d'Esborn perquè el caixer senyor Ignasi Saura faci la convidada i donar els seus així als Jocs d'Esplà. Hi haurà 123 cavalls i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió.
0: Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Aquest era l'ambient, doncs, a la ciutat menorquina en aquesta hora, quan són les 2:15. Nosaltres fem una petita aturada i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
26: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
27: Diumenge, 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
26: Entrada lliure.
27: Obra Cultural Balear.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: La Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament ocupar un habitatge a Palma, aprofitant que la persona que hi vivia estava hospitalitzada. L'afectat va telefonar diumenge al 091 perquè, després de sortir de l'ingrés, no podia entrar a casa perquè havien canviat el pany.
2: Els agents van tocar la porta i va obrir una dona que va assegurar que havia comprat la casa per 1.000 euros a una tercera persona, la qual no va saber identificar. Quan van entrar, els efectius comprovaren que l'habitatge estava molt desordenat, amb enderrocs, i que faltaven el televisor i altres objectes. La dona va ser finalment detinguda per un presumpte delicte de violació de domicili i robatori amb força.
0: Idò, excepte Sant Joan, demà tots els ajuntaments d'Eivissa duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana, una mesura aprovada pel Parlament amb l'objectiu de proporcionar habitatge a un preu limitat per als residents de l'illa. I bon Aranyó.
28: Demà l'Ajuntament de Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per projectes residencials estratègics per a la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició de les zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Escoltem l'alcalde del municipi, Vicent Roig.
29: Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep, com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula al redor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i al redor d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
28: Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees que han de complir uns requisits.
29: És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres. Tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
28: També l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà demà l'obtenció d'àrees de transició per construir habitatge a preu limitat, una d'elles a Sa Joveria i dues àrees més a Platja d'en Bossa. Quant a Sant Antoni i Santa Eulària també portaran aquesta qüestió al ple, però encara han d'estudiar les diferents propostes.
0: El Tribunal Superior de Justícia ha elevat a 9 anys de presó la pena a Sebastià Martorell, l'home que va matar a ganivetades un dels 4 assaltants que volien robar a la seva finca. El màxim organisme judicial li ha retirat l'atenuant de confessió del crim.
2: El Tribunal Superior qualifica d'irracional la decisió del jurat popular de 23 de gener d'enguany quan va considerar creïble i veraç el testimoni de Martorell. Segons els magistrats, el condemnat va ser poc clar sobre aspectes bàsics com la identificació de l'arma del crim, intentant evitar la seva responsabilitat. El tribunal considera també que un aspecte com netejar l'arma de l'homicidi és una acció clara per entorpir l'esclariment dels fets. Per aquesta raó, es revoca l'atenuant de confessió i es puja la pena de 7 a 9 anys. Es manté la indemnització de prop de 160.000 euros que Martorell haurà de pagar a la família de Llebrers. Recordem que l'homicidi va ser dia 24 de setembre de 2020, quan Sebastià Martorell va matar a ganivetades Jaume Llebrers, a qui va sorprendre assaltant la seva finca i robant les plantes de marihuana que hi tenia. En aquell moment li va clavar 12 ganivetades amb un ganivet de grans dimensions fins que va posar fi a la seva vida.
0: Està previst que l'onada de calor comenci a remetre avui, tot i que a les Balears persisteixen les temperatures més elevades i així es manté el nivell màxim de perill per incendi forestal.
2: Avui, 40 dels 53 municipis de Mallorca estan en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa. Això vol dir que queden suspeses gairebé totes les autoritzacions per ús de foc. També està vetat l'ús de material pirotècnic, excepte a terrenys urbans si estan a més de 500 metres d'una zona forestal.
0: La previsió per demà mostra que la millora és minsa, però les altes temperatures tenen els dies comptats. Segons ha avançat a l'informatiu matí, la delegada de la EMET a les Illes, María José Guerrero.
1: Justo al cambio de mes, pues baja la temperatura y no se descarta que pudiera caer algún chubasco. De todas maneras, falta varios días, hoy es 24... Y tenemos que ir vigilándolo, pero esto se para el día 1 o 2 de julio podría haber ese cambio. No podemos decir todavía si va a haber unas tormentas o va simplemente van a ser tormentas secas con lluvia acompañada de barro.
0: Aquesta situació obliga a extremar les precaucions, especialment entre els que fan feina a l'exterior, com és el sector de la construcció, on s'apliquen mesures de protecció específiques. Enguany, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha repartit 150 clatelleres per protegir els treballadors.
2: L'objectiu és que els operaris que treballen a l'aire lliure tinguin mancos riscos per mort de la calor extrema. Samuel Senero és responsable d'obra.
3: Bueno, pues al final estamos con mucho calor cada día. Intentamos protegernos con protección solar, con sombra, nos hidratamos. Pues lo veo práctico, resultará que será fresco por lo menos, no entrará aire, nos cubrirá un poco de sombra.
2: Les clatelleres són una acció preventiva recomanable per al sector de la construcció per l'elevada sinistralitat, però s'ha de complementar amb altres mesures, ho explica Lina Soler, tècnica de prevenció de riscos laborals.
4: Hem de posar més, hem de posar cremes solars, hem de beure molta d'aigua, hem d'intentar organitzar les feines perquè se faci feina en els llocs on hi ha sombra i anar jugant un poc en el sol, és molt complicat.
0: Aturada obligatòria avui al Congrés dels Diputats amb un ple monogràfic sobre les investigacions judicials a l'entorn del president Pedro Sánchez. El cap de l'executiu espanyol ha encetat a les 9 del matí una sessió que encara dura amb la segona ronda d'intervencions. Des del principi de la seva primera intervenció, el president Sánchez ha reiterat la seva intenció d'esgotar la legislatura.
2: I no ha modificat el seu discurs, tot i una nova allau de peticions d'eleccions anticipades per part de diferents grups polítics. Ha estat durant un ple monogràfic, com dèiem, al Congrés dels Diputats sobre els casos de corrupció que afecten l'entorn del president. Sánchez ha negat finançament il·legal i acusa PP i Vox de mesclar dades reals amb falses notícies amb la intenció de crear una sensació de corrupció generalitzada y así interferir en la actividad política.
5: Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios. Después, presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es ¿cómo no vamos a continuar?
2: Sánchez no ha pogut obviar la condemna a 24 anys de presó a l'exministre i exsecretari general del PSOE, José Luis Ábalos. Amb tot ha insistit que ell no en sabia res de la trama i que el varen expulsar del partit les persones investigades, tot d'una que en varen tenir coneixement.
5: Lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
2: Sánchez també ha defensat la presumpció d'innocència del president l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Assegura que no hi va haver cap tracte de favor a l'aerolínia Plus Ultra i segueix sense veure motius per convocar eleccions anticipades.
0: Després del cap de l'executiu estatal han intervengut la resta de grups parlamentaris.
2: La primera petició d'avançament electoral l'ha feta el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, a l'inici de la seva intervenció.
7: Ha agredido la limpieza exigible de cualquier gobierno democrático. Ha agredido la independencia de las instituciones. Ha agredido la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades a la que está obligado. Y ante semejante deterioro, cada día que pase sin que convoque elecciones es también una agresión a la nación española.
2: El portavoz de Vox, Santiago Abascal, ha acusat Sánchez de lluitar del costat dels corruptes.
8: Creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción.
2: La portavoz de Sumas, Verónica Barbero, ha carregat contra el PSOE, però també contra el Partit Popular i Vox.
9: Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díaz, de Santos Cerdán, tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este gobierno. Hartas.
2: I les peticions de demissió a Sánchez també li han arribat des dels socis d'investidura. Míriam Nogueras, portavoz de Junts.
10: No el vam investir. Per això, hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, considera que la compareixença de Sánchez arriba tard i ha interpel·lat molt directament al president.
11: Es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
2: També hi ha hagut referències al ple del Congrés, a un fet que es produirà avui cap vespre, la compareixença de Pedro Sánchez, que coincideix el mateix dia que la seva dona, Begoña Sánchez, s'ha de presentar davant del jutge Peinado, per entregar-li el passaport. Serà a les 6 de l'hora baixa.
0: I enmig de tot aquest debat, avui hem conegut un nou informe policial que apunta que l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia.
2: La nova investigació de l'UDEF, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, dona per acreditat que Zapatero va dur a terme gestions per aconseguir una reunió de directius del grup empresarial Glòria amb el ministre de Justícia bolivià. Els agents impliquen Zapatero en una dinàmica d'intermediació i d'influències orientada a beneficiar els interessos d'aquest grup a canvi d'una contraprestació econòmica de 200.000 euros. L'informe està lliurat al jutge Calama, que instrueix el cas Plus Ultra.
0: Per cert, aquest magistrat ha citat a declarar com a investigat l'empresari Julio Martínez el proper dia 21 de juliol.
2: Martínez és amic personal de l'expresident i la UCO el considera lloctinent principal i figura visible de la presumpta trama que ara investiga. La Guàrdia Civil sospita que seria receptor i executor d'ordres directes de Zapatero i responsable d'un entramat societat destinat a canalitzar fons il·legals. Adéu.
0: El Ministeri d'Educació proposa baixar per decret el nombre de nadons a les escoletes de 0-3 anys. Concretament vol que no hi hagi més de 4 en les classes de menors d'un any i un màxim de 8 amb 2 i 3 anys.
2: Així es desprèn de l'esborrany d'un nou decret que ha traslladat avui als sindicats per regular les ràtios en el primer cicle d'infantil. L'objectiu és que aquestes noves ràtios s'apliquin progressivament a partir del curs 27-28, de manera que primer s'aplicarien les aules dels nadons i els següents a la resta d'infants, de manera que fos de plena aplicació l'any 2029.
0: I Elisa Moulià reapareix per declarar per la querella de Rejón després de l'ordre del jutge per detenir-la. L'actriu s'ha presentat avui voluntàriament al jutjat.
2: Acaba de retornar a l'estat després de setmanes a l'estranger per motius personals, tal com ha explicat a portes dels jutjats.
12: He venido de forma voluntaria, al final pues cancelé mi contrato ahí, me compré los vuelos para venir porque creo que ninguna persona se merece un trato tan desproporcionado habiendo acreditado todo. Previamente también acreditamos baja médica y demás, no ha sido algo que voluntariamente hayamos querido obstruir, sino que realmente sí que estaba notificado por en tiempo y forma.
0: Antonio Garamendi confirma que optarà un tercer mandat al front de la COE.
2: El president de la patronal va arribar al càrrec el 2014, tornarà a presentar-se a les eleccions que previsiblement se celebraran després de l'estiu.
0: I França confirma un positiu per Ebola al seu territori.
2: Es tracta d'un metge que ha retornat al país després d'una missió humanitària al Congo, on hi ha declarat un brot que ha infectat un milenar de persones, deixant més de 250 morts. És el primer cas que es detecta a Europa relacionat amb aquest brot. El pacient es troba aïllat a un centre hospitalari. Les autoritats franceses estan duant a terme el rastreig de contactes, segons ha explicat el ministre del RAM, ha afegit que el risc de transmissió per la població europea és baix.
0: I amb aquesta notícia arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. La nit de Sant Joan ha deixat 15 tones de fems i residus a Palma. Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. És el que ha recollit el dispositiu especial de neteja de ciutat. 32 treballadors de Maia han fet feina des de primera hora, però enguany sembla que la festa s'ha allargat més del previst.
1: D'altra banda, les platges de Palma continuen en protesta.
2: La Unió Socorristes Mallorca mostra el seu rebuig cap a l'Ajuntament de la ciutat després d'imposar el 100% dels serveis mínims els dies convocats, el 23 i 24 de juny, coincidint amb les celebracions de Sant Joan.
1: I el Pla de Mallorca es troba en alerta per sequera.
2: El nivell dels aqüífers ha davallat 10 metres en un mes. Montuïri du camionades tot l'any i explotarà un nou pou. Així, tot la Mancomunitat demana al govern accelerar els projectes hídrics.
1: Tot d'una, en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobem tranquil·litat a les principals carreteres de l'illa. Únicament trobem un poquet més de trànsit a les arribades a Palma. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, 15 tones de fems i residus ha recollit el dispositiu especial de neteja de Palma després de la nit de Sant Joan. 32 treballadors de Maia han fet feina des de primera hora del matí, però enguany sembla que la festa s'ha allargat més del previst.
2: A primera hora del matí encara eren moltes les persones que esperaven per veure sortir el sol abans de retirar-se a casa després d'una matinada de festa.
5: Hicimos nuestras birras, hicimos nuestra torrada. A las 12 vimos los juegos, nos tiramos en la playa de para atrás, empezando cerrando ciclos e iniciando ciclos nuevos y pues nada, esperando el amanecer.
6: Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí i hem estat pues tota la nit aquí i bueno, fins a les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponsa.
7: Pues la noche ha estado un poco tranquila, gracias a Dios todo el mundo se ha comportado y bueno, la tranquilidad de Mallorca vale por oro.
2: Una alegria que contrasta amb la brutícia que han hagut de retirar els operaris de Maia a contrarrellotge. De fet, les mateixes persones que han donat la benvinguda a l'estiu a la platja criticaven l'incivisme d'alguns.
8: Hoy la gente está más desordenada, cochinos, ¿ves? No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
9: La noche estuvo muy bien, excepto porque pues era así como el año pasado que hubo tanta torrada y tal, este año estuvo un poquito cohibido eso, lo limitaron un poquito más, ¿no? Entonces no se ve tanto desorden porque el año pasado sí, la verdad, esto fue fatal, aunque puede ver la playa como ha quedado.
2: A les 8 del matí, una trentena d'agents de la policia local de Palma han fet un cordó policial per dispersar la gent que s'hi congregava perquè els operaris poguessin retirar els residus.
1: Això a Palma, però a la resta de l'illa també s'ha tornat a celebrar la nit de Sant Joan amb milers de persones als carrers, places i platges.
2: Una de les festes més esperades que un any més ha servit per donar la benvinguda a l'estiu.
10: El ritual viene siendo darnos un baño cuando sea ya la medianoche y saltar la hoguera si hacen por aquí alguna.
11: A celebrar aquí en la playa con mi hijo, mi pareja, y esperar a medianoche para meternos al mar y pedir que nos vaya bien el resto de lo que queda de año.
2: Ja des de l'hora baixa, molta gent es preparava a les platges per acollir aquesta nit màgica.
12: Parrillada, su birra, muy bien, que en familia, que es lo más importante.
13: Primer San Juan que paso aquí y a disfrutar.
2: A Calvià, però, s'hi posaren una mica més tard, a les 6 de l'hora baixa. Aquí, els més previsors fins i tot gaudiren de les proves de so del concert que els animaria a entrada de la nit.
14: Llevamos a Santa Ponsa de Payamo.
15: Hemos traído tortilla de chorizo, pechugas rebozadas, frutos secos, y luego pues escuchar la música y bailar si hace falta.
2: Així, entre foguerons, beures, música i bona companyia, s'ha viscut a Mallorca la nit més màgica i, per alguns, també una de les més llargues de l'estiu.
1: Una nit de Sant Joan que s'ha viscut sobretot a les platges i no deixant de parlar d'aquest espai perquè les de Palma segueixen en protesta. La Unió de Socorristes de Mallorca mostra el seu rebuig cap a l'Ajuntament de la ciutat després d'imposar el 100% de serveis mínims els dies convocats el 23 i 24 de juny, coincidint amb les celebracions de Sant Joan. Consideren que això vulnera els seus drets de protesta.
2: Amb l'objectiu de visibilitzar la seva feina, i vespre els socorristes van treballar una hora i mitja de més de manera voluntària. Serà demà quan el ple que farà l'Ajuntament hi anirà un representant per parlar-hi i reivindicar les seves necessitats. Ho explica Julián Delgado, representant d'USM.
16: Mañana nos presentaremos en el pleno. Nuestras reivindicaciones son extender la temporada, que se agrande el dispositivo con más torres, más socorristas, que haya baños públicos, que no haya discriminación hacia el colectivo de personas con movilidad reducida. Y nada, creemos que las vidas no tienen precio, pero bueno, lamentablemente el alcalde Jaime y el regidor Bausano no lo ven de este modo, así que nosotros seguiremos visibilizando la situación.
2: Usuaris de les platges mostren suport als socorristes. Tenen clar que es tracta d'un servei essencial i que el que demanen són necessitats reals a les platges, com ara la manca de banys o punts d'accés per gent amb mobilitat reduïda. Escoltam algunes banyistes.
17: De los baños, aquí la gente, por ejemplo, yo y mucha gente, venimos a las 8 de la mañana. Están cerrados antes hasta las 11. Ahora empezaron a las 10.
18: Aquí, por ejemplo, con Parentoni, nomás tenim un servei de banys, de lavabos, i només tenen una entrada per accessibilitat de mobilitat reduïda.
19: Si ellos encuentran que son pocos, pues sería lo suyo, que vamos, que pagamos impuestos y seguramente que hay para rascar de ahí, ¿sabes?
2: De moment, socorristes avisen que si demà no se'ls escolta el ple, tornaran a convocar vaga durant aquesta temporada d'estiu.
1: I avui, dia de Sant Joan, coincidint que es festa a Palma i altres pobles de l'illa, la gent aprofita per fer el que en un dia laborable no pot, com per exemple dedicar tot un matí a fer els preparatius o les compres de l'estiu.
2: Ens hem pogut acostar fins al centre comercial Alcampo, a Marratxí, on els usuaris ens han comentat que han anat a fer-hi. És el cas d'aquest pare, que veu la seva filla créixer aviat i és ben necessari comprar-li nous banyadors.
20: Hem aprofitat per fer un pot de visita, anar a comprar i fer quatre coses per la meva filla. Bueno, ja la piscina ja la tenim muntada, tot està allà en ordre. Unes sabates, un banyador, que com que creix i no atura de créixer, pues...
2: També és el cas d'aquestes dues dones grans que acompanyen els seus familiars a fer la compra del mes.
21: La meva filla, la feina, i la neta, la mare del nen, són els pares i tenen el llibre avui.
22: Sí, venimos a comprar, claro. Lo del mes, claro que venía a comprar. Que gastar, ¿no?
2: I a propòsit d'això, els comerços ho han notat. Són diverses les botigues que han observat increment de gent.
23: Sí, està a tope de gent avui. La veritat és que sí, m'havia donat compte. El que no havia pensat que avui era Sant Joan, claro. Quan he arribat sí que he vist moltíssima de gent. Sí, s'ha notat moltíssim que és festiu a Palma. Han aprofitat molt bé els més anys per venir cap aquí, cap al campo.
24: Se nota un poquito. Se nota más que nada porque todo el mundo viene a este centro comercial.
25: Sí, a mi gent de lo normal. Sí, avui és Sant Joan a Palma, per lo qual aquí no és festa i tothom ve aquí.
2: Així ja no només és el calendari el que marca l'inici de l'estiu, sinó també els hàbits de la gent i els preparatius que estan fent.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: 2:39, el nou complex de Gesa que va presentar ahir el batlle de Palma, Jaime Martínez, mantindrà els finestrals de vidre i tindrà espais verds amb poca edificació. Ho ha explicat avui el programa El Dia d'aquesta casa l'arquitecte Antonio Cruz, que es troba al capdavant del projecte que transformarà l'emblemàtic edifici de la façana marítima. Les obres podrien estar acabades l'any 2029.
2: L'arquitecte del prestigiós despatx Cruz i Ortiz Arquitectos ha assegurat que el seu projecte aposta per rehabilitar l'edifici de José Ferragut fent una anàlisi i reflexió prèvies per mantenir la seva essència. Remarca que la seva proposta és diferent de la resta per la poca edificació que planteja en els espais verds de l'entorn de l'edifici.
26: Ahí hay un espacio abierto que entendemos que Palma de Mallorca lo entiende ahora como un bien, su carácter de espacio vacío, y eso es lo que nuestro proyecto trata de conservar. Por contra, al plan urbanístico existente que permitía la edificación de dos edificios en esa zona que nosotros no hemos eliminado en nuestra propuesta.
2: Antonio Cruz ha apuntat que el projecte té inicialment tres fases i que la primera correspon a la restauració de l'edifici, tot i que encara no poden precisar quan acabaran les obres. El despatx Cruz i Ortiz té una àmplia experiència en projectes com la Cartuja de Sevilla i el Rijksmuseum dels Països Baixos.
1: D'altra banda, més per Palma, afirma que el PP continua convocant places a l'empresa

0: en el Parc Natural d'Estrenc, Saura de Campós i altres espais de Mallorca.
1: La formació ha recordat mobilitzacions anteriors que van frenar projectes urbanístics a zones protegides de les illes. Concretament, exemplificat amb la paralització de la construcció de xalets a Ses Covetes fa més de 3 dècades i les protestes del 2012 contra iniciatives impulsades per governs del PP. D'altra banda, reivindica recuperar la reversió de la modificació normativa que permetrà més superfície dels xivius de platja. És la diputada Mercedes Garrido.
2: Crec que podríem afirmar que estem davant del PP més destructor de tots els PPs que han conegut per damunt d'en Canyelles i molt per damunt d'en Mates en Bouçà. I tot ho fan de la mateixa manera que ho duen fent des del principi, d'amagat.
0: I ho deien també en titulars. El Pla de Mallorca es troba en alerta per sequera. El nivell dels aqüífers ha davallat 10 metres en un mes. Montuïri du camionades tot l'any i explotarà un nou pou. Així i tot, la Mancomunitat demana al govern accelerar els projectes hídrics.
1: L'any passat, Montuïri va gastar 800.000 euros en camionades d'aigua. La Mancomunitat lamenta que les inversions hídriques del govern arribin amb campotatges. 7 anys està previst que tardi la conducció de l'aigua en altes des d'Ariany fins a Sineu quan els pous s'assequin a les totes. Ha davallat 10 metres en un mes i els consums més elevats es donen durant la nit.
0: Lloret, de fet, fa 10 dies que ha davallat la pressió de l'aigua. El Val exposava que molts d'abonats omplen i buiden les piscines de Veïnou.
1: Mentrestant, Montuïri ha llogat uns terrenys per explotar un nou pou a partir del mes d'agost, demanant a la població mesura i al govern que doni prioritat a l'emergència hídrica del pla.
0: I Porrera rebrà prop d'un milió d'euros del Consell Insular dins les convocatòries 2026-2027 del Pla d'Obres i Serveis, del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima i també del Cicle de l'Aigua.
1: Aquests fons permetran impulsar inversions i projectes de millora al municipi, especialment en infraestructures, sostenibilitat energètica i actuacions relacionades amb la gestió i l'aprofitament eficient de l'aigua.
0: D'altra banda, Lloseta inicia l'asfaltat dels carrers Josep Coll i Metge Rosell després de renovar la xarxa d'aigua afectada per importants fuites.
1: La intervenció respon a la necessitat d'actuar sobre un dels punts de la xarxa municipal que presentava problemes importants de fuites d'aigua. Aquesta obra permetrà millorar l'eficiència de la xarxa d'aigua potable, reduir les pèrdues d'aigua i oferir uns carrers amb més bones condicions per als veïnats de la zona.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Darrer minut d'aquest espai de notícies que acabarem parlant de Porto Cristo, que celebrarà les festes del Carme amb un programa que s'allargarà gairebé un mes i que inclourà més de 20 dies d'activitats culturals, lúdiques, esportives i musicals.
1: Entre els actes més destacats d'enguany hi ha l'exposició d'alumnes de l'ACCA, que es podrà visitar del 4 a l'11 de juliol a l'oficina municipal. El pregó tindrà lloc el 7 de juliol a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Justici de Carreró, que serà l'encarregat de donar els ús oficial a les festes. Altres activitats seran la fira nocturna, el tradicional ball de bot, el mullet per l'esclerosi múltiple, la cursa nocturna solidària a benefici d'Espanop, el cinema lliure a la platja, els concerts de l'Escola Municipal de Música, el correfoc infantil i el correfoc per adults, així com la gran revetlla que posarà punt i final a les celebracions.

0: Francisco Ribas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem a l'inici, protagonisme avui per Omar Mascarell, que deixa de ser jugador del Real Mallorca.
2: El migcampista canari de 33 anys ha fitxat pel Khalej Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada a l'equip de la Lliga Professional Saudí. L'internacional en Guinea Equatorial va arribar el juny de 2023 i tres anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador en sortir aquest estiu. Primer va ser Kai Larin, després Pablo Maffeo i Vedat Muriqi, i el següent a la llista pot ser Samu Costa, el portuguès.

0: Portugués està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany haurà de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista.
1: El Mundial Espanya enllesteix detalls per al darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai.
0: El combinat nacional va tornar a entrenar ahir a Chattanooga en vista al tercer enfrontament d'aquesta Copa del Món, que es disputarà a les 2 de la matinada de dissabte. A la mateixa hora, per cert, també jugarà l'altre partit del grup, Cap Verd, contra l'Aràbia Saudita. La selecció espanyola depèn de si mateixa per acabar com a primera del grup H, ja que li bastaria un empat contra l'Uruguai i que Cap Verd no guanyés per 4 o més gols. En cas de ser líder de grup, Espanya s'enfrontaria a Algèria o Àustria als 700 de final. D'altra banda, si Espanya perdés contra l'Uruguai i fos segona de grup, s'enfrontaria a l'Argentina de Leo Messi. El jugador espanyol Mikel Oyarzabal ha parlat just d'això.
2: Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar y ya está.
0: El davanter, que va fer dos gols i una assistència al darrer partit del Mundial, s'ha definit com a jugador.
2: Me gusta interpretar lo que está pasando en el campo, me gusta entender cómo puede ser la mejor manera de hacerle daño al rival, cuál puede ser la mejor manera de que el equipo sufra menos, que intentando sacar lo mejor a nivel individual puede ayudar al máximo a nivel colectivo. Y creo que me he dado cuenta que con poco, intentando no molestar en algunas situaciones, puedes ayudar mucho. Entonces, bueno, siempre buscando lo mejor a nivel colectivo.
0: L'actual màxim golejador d'Espanya en aquest torneig ha parlat dels seus companys.
2: Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
0: Pel que fa als altres grups, aquesta matinada Panamà ha caigut eliminada després de perdre per 0-1 contra Croàcia en gol del davanter ex-mallorquinista Ante Budimir, i Colòmbia, ja classificada a 700 de final, també es va imposar per la mínima per 1-0 contra la República Democràtica del Congo. El mallorquinista Johan Mojica va disputar tot el partit. I ahir vespre, Portugal va golejar per 5-0 a l'Uzbekistan, un partit en què Cristiano Ronaldo va fer dos gols i s'ha convertit en el primer jugador de la història a anotar en 6 mundials. L'escoltam.
3: Ja són 23 anys de professió i sempre quan les coses van bé, Cristiano bé. Quan va mal, és un retirado, ja està viejo, sempre serà així. Però el més important era avui, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos.
0: I el mallorquinista Samu Costa continua sense debutar i no va sortir de la banqueta. Aquesta victòria a Portugal també deixa una altra fita en referència al seu entrenador. Roberto Martínez ha superat a Vicente del Bosque com tècnic espanyol amb més victòries, 8 en els Mundials. I empat a 0 també entre Anglaterra i Ghana. El jugador del Mallorca, Tomás Partí, va disputar tot el partit. Escoltam el davanter de l'Atlètic Club, Iñaki Williams, internacional en Ghana.
4: Sí, feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos. Y bueno, queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
0: I avui començarà la tercera i darrera jornada de la fase de grups d'aquest Mundial. El grup B, a les 9 del vespre, Bòsnia i Herzegovina contra Qatar i Suïssa contra Canadà. A les 12 de la matinada, el grup C, Marroc contra Haití, que està matemàticament ja eliminada, i Escòcia contra Brasil. I a les 3 de la matinada, el grup A, República Txeca contra Mèxic i Sud-àfrica contra Corea del Sud.
1: A la primera federació avui hem conegut els rivals de l'UD Eivissa per la propera temporada.
0: El conjunt pitius competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol. Víctor Sancho.
5: Bon dia, un grup plegat d'equips històrics, com el Reial Saragossa o l'Osca, recentment descendits de segona divisió. Nàstic de Tarragona, Reial Múrcia, Cartagena o Hèrcules, entre d'altres, també han estat en algun moment al futbol professional i seran rivals de la Eivissa. Molta competència per als Blausel, a priori, abans del tret de sortida de la competició. El grup 2 el formen 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Regió de Múrcia i Andalusia. La Eivissa és l'únic balear. Per noms, és un grup més complicat que l'1. Després, la competició dictarà el nivell reial dels equips. També els Blausel hauran d'enfrontar-se a filials potents com el Reial Madrid Castella, l'Atlètic Madrileño i el Villarreal B. Tots tres han jugat play-off d'ascens a segona divisió aquesta darrera temporada. Ara falta conèixer el calendari i les dates d'inici de competició. L'Eivissa, recordem, no iniciarà els entrenaments fins a la tercera setmana de juliol. El club, de moment, ha anunciat els fitxatges de Michel Sanz com a director esportiu i Raúl Llona com a tècnic per intentar lluitar per l'ascens a segona divisió. I només s'ha fet oficial la incorporació d'un jugador, el lateral dret provinent del Ceuta, Gonzalo Almenara.
1: I els que també han conegut els seus rivals per la pròxima temporada són els quatre equips balears de la segona federació.
0: Atlètic, Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva compartiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i els altres 7 de la regió de Múrcia. D'aquesta manera, els quatre equips balears eviten els equips catalans, però s'enfrontaran a altres equips destacats com són l'Alcoyà, la Deportiva Minera o l'UCAM Múrcia. Per cert, el Mallorca B ja té confirmat un partit amistós per a la pretemporada. S'enfrontarà al Sant Andreu, recent ascendit a la primera ref. L'equip català, per cert, farà una estada de 3 dies a Son Bibiloni. Pel que fa al mercat de fitxatges, el Poblense s'acomiada de 2 dels seus davanters. Joan Proens, que ha fitxat pel Nàstic de Xisco Campos a la primera federació, i Toni Penyafort, que fitxarà precisament per l'Alcoyà del mateix grup que els conjunts balears, i on també hi ha canvis en la distribució dels grups, és a la divisió d'honor juvenil. El Reial Mallorca, el San Francisco i la Penya Raval queden enquadrats amb els equips de la Comunitat Valenciana i també de la regió de Múrcia.
1: En tenis, el Mallorca Championships, Stefanos Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut.
0: Un fet, sense dubte, inesperat. El grec es va veure superat per Ignacio Buse al 700 de final. El tenista peruà va aconseguir forçar i guanyar el tiebreak a Tsitsipas per 7-6 i després va rematar el partit a la segona mànega per un clar 6-3. Avui migdia, Queen s'ha imposat a Murphy Cassone per 2-7-1 i ara totes les mirades se centren ja en el debut d'Alejandro Davidovich. L'espanyol s'enfrontarà als vuitens de final a l'australià Adam Walton, que arriba després d'eliminar Nick Kyrgios. A més, ja hi ha dos enfrontaments definits als quarts de final. El portuguès Nuno Borges contra Luciano Darderi i el serbi Kekmanovic contra l'hongarès Maros Sant.
1: I acabam amb uns apunts de bàsquet.
0: El FIWI Mallorca de la primera FEP ha anunciat que Rubén Escala, segon entrenador, continuarà el conjunt mallorquí. El Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEP ha renovat l'estatunidenc Greg Gant i el València Bàsquet està a una sola victòria de guanyar la Lliga ACB. Després de vèncer dilluns el Barça al Palau Blaugrana per 80-88, els de Pedro Martínez dominen la final al millor de 5 per 2 partits guanyats a 1. Avui a les 8 del vespre es disputarà el quart partit, una vegada més a la pista del Barça. Si els valencians tornen a guanyar, es proclamaran campions, mentre que els de Xavi Pasqual cercaran forçar el 5 enfrontament.
1: Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
7: Chico, al lío, pide un crédito.
8: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
7: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
6: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Sant Joan és avui, això està ben clar, li hem dedicat bona part del nostre informatiu, però les festes al voltant d'aquesta data no acaben. Per exemple, la Fundació Miró Mallorca esperarà fins dissabte per acollir els tradicionals actes de celebració de l'onomàstica de Joan Miró, una jornada de portes obertes i activitats variades enguany dedicades a l'univers del circ. Sandra Martínez, molt bon dia.
9: Molt bon dia. És una festa dedicada, com dèiem, al circ, a la màgia que va envoltar tota la feina de l'artista, en una tria que no és gens casual. Ens ho explica Irene Gallà, membre del Departament de Programes Públics, Educació i Activitats de la Fundació.
10: Les activitats que oferirem prenen com a punt de partida l'imaginari del Circ Calder, coincidint precisament amb el centenari de la seva creació. Apropeu-vos a la Fundació el proper dissabte i gaudiu amb nosaltres d'una diada de Sant Joan plena d'alegria, espectacles de circ, activitats d'experimentació artística i moltes altres sorpreses.
9: Sorpreses com malabars, equilibrisme, propostes juganeres, tallers, experimentació artística i moltes més. També a partir de les 10:30 i fins a les 2, l'espai obert de pinta en ample. Antoni Auguet és membre de la Fundació.
11: Un dia de portes obertes per visitar el museu, les nostres exposicions, però també un dia ple d'activitats gratuïtes sense inscripció prèvia.
9: Un dia per visitar, per exemple, el Taller Cert o la mostra Retrobar Miró, la guspira màgica, que és a la sala estrella de l'edifici Moneo, però també les exposicions temporals, com ara Horta Picasso Miró Montroig, de Jean-Marie del Moral, New Life After Fire, de Carlos Bunga, o La muntanya inencantada, de Claudio Zulian.
1: Això serà dissabte, però demà mateix es posa en marxa una altra iniciativa cultural amb el cinema i la platja com a protagonistes. Parlem de la 5a edició del Cinema Lliure.
9: Una mostra que comptarà amb 7 projeccions d'accés lliure, amb una que inclou llargmetratges premiats i una selecció de curtmetratges de cineastes mallorquins, entre els quals Eugenia Sampedro, Josep Alorda o Jaume Carrió. Cinema Lliure començarà demà a la platja dels Tamarells del Port de Pollença amb la projecció de la pel·lícula d'animació La llum de l'Aixa.
12: Has de deixar els focs artificials, Aixa.
13: Però és que n'és la meva vida.
9: L'endemà, al mateix espai, es podrà veure la guanyadora de 2 biznagues de plata al Festival de Màlaga d'any 2025. Parlam de molt lluny, amb un extraordinari Mario Casas.
14: Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
15: He vingut a provar.
16: Aleshores, no he vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
14: Fem una birra.
9: Llargmetratges als quals s'hi afegeix La xica zurda i La misteriosa mirada del flamenco, que també es podran veure a la resta de seus del festival Porto Cristo, Alcúdia o Ses Fontanelles.
1: Tornem a Sant Joan, a la Festa de les Festes, a la ressaca de la Revetlla, que potser ho és un poc manco gràcies a cançons com aquesta, una proposta de Fades i Triquell, i que ho té tot per convertir-se en una de les candidates a Cançó de l'Estiu en català.
9: Amb referències a la nit de Sant Joan, els focs artificials, les fogueres i la festa popular amb un llenguatge fresc, com dèiem, té tots els números per convertir-se en una de les cançons d'aquest estiu. Es pot escoltar ja a totes les plataformes digitals.

0: Són les 3, moment, ja sabeu, d'actualitzar els titulars d'aquest dimecres 24 de juny. Dia de Sant Joan, marcat per l'incendi que ha obligat a evacuar els 120 usuaris d'una residència inca que no ha deixat ferits per inhalació de fum. Olivia Navarro, bon dia, actualitzem aquesta informació.
1: Sí, bon dia, perquè acaba d'informar el 061 que en total s'han atès a 166 persones, perquè a més dels residents també hi havia una trentena de treballadors del centre. Dos d'ells han estat traslladats a hospitals per intoxicació de fum, mentre que la resta han estat atesos in situ. Alguns, però, també han precisat després traslladats a altres centres. El foc, en tot cas, està ja extingit, els interns no podran tornar-hi de moment i ara es reubicarà a 44 d'ells a altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran a les seves famílies o a centres privats. Ho ha explicat Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
2: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero, obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues, obviamente, todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
1: La investigació de l'incendi està en marxa. Tot apunta, però, que s'ha originat per un curt circuit a un quadre elèctric.
0: Ciutadella viu el segon dia de festes després d'una jornada amb més d'una trentena d'incidents que van requerir assistència sanitària.
1: El balanç de la policia local és positiu, tot i que es van haver de fer intervencions com la que es va produir durant ses avellanes. Es van enfrontar divers 200 joves i varen posar perill a altres persones amb llançament de botelles de vidre. La policia, però, diu que pres nota. Diego Prestrana, inspector en cap.
3: Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cara a l'any que ve millorar aquest punt de ses avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió. Com ho va fa bastants d'anys amb el tema que hi havia les presumptes agressions sexuals i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada i amb això també s'intervindrà quan toca.
0: Mentrestant, a Ciutadella la festa no afluixa.
1: A primera hora del matí ha hagut el primer toc de Sant Joan, l'entrenament dels Jocs d'Esplai, a continuació els cargols. Una vegada acabats hi haurà missa de caixers i beguda al seminari.
0: Al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez defensa la seva actuació davant la corrupció.
1: El president del govern espanyol ha assegurat que governar no és resistir, però tampoc afegeix desistir. Així respon a les crítiques dels socis, també a les peticions de dimissió o d'eleccions per part de l'oposició, com la que ha fet el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
4: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés coincideix amb el mateix dia que la seva dona, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant el jutge Peinado per entregar-li el passaport. Serà en principi a partir de les 6 de l'hora baixa d'avui.
0: I un nou informe policial apunta que l'expresident Zapatero va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia.
1: La nova investigació de l'UDEF, que és la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, dona per acreditat que Zapatero va dur a terme gestions per a aconseguir una reunió de directius del grup empresarial Glòria amb el ministre de Justícia bolivià.
0: I el Senat ha acollit avui el darrer tràmit parlamentari per la creació de la plaça del nou senador per Formentera.
1: És un debat en el qual els partits d'esquerres, també els nacionalistes, s'han retret el retard històric d'aquesta iniciativa, mentre que el PP ha criticat l'abandonament de Formentera per part del govern de l'Estat. Hi ha hagut, però, una votació per adaptar la llei de règim electoral general i separar les circunscripcions d'Eivissa i de Formentera. Així, en els propers comicis generals, disposaran d'un senador per cada illa a la Cambra Alta.
0: Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals. El proper butlletí serà a les 4 de l'hora baixa, aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Bon dia a tothom. Sant Joan Palós és aquest personatge que surt a ballar pels carrers de Felanitx a la festa de Sant Joan, avui acompanyat del so d'una flauta, d'una guitarra i d'un violí. Va vestit en calces curtes, camisa blanca i falda vermella i balla el compàs d'una música pròpia. Sant Joan Palós representa, sí, a Sant Joan Baptista, perquè antigament anava vestit amb una pell d'ovella sense assaonar. Està documentat per primera vegada Sant Joan Palós l'any 1757 i encara continua ben viu. És un ball que a Felanitx i a Pollença, Mallorca, fa pels carrers el personatge de Sant Joan Palós representant, com dèiem, a Sant Joan Baptista, amb aquest me de ball al braç el dia Sant Joan i durant la processó del Corpus en el cas de Pollença. El personatge, ja datat al segle XIV, participa a la processó del Corpus a la seu de ciutat. Era també habitual a altres pobles, com a Sant Carrió, a Sant Llorenç d'Escardassà, que també l'han recuperat, a Son Cervera, Hortà. Aquest Sant Joan balla pels carrers, com deien, i a Pollença li dediquen una festa processó que es fa el diumenge següent, el dijous de Corpus, una festa coneguda perquè al capdavant d'aquesta processó hi balla una dansa ritual que fan dues al·lotes vestides de blanc i enjoiades amb castanyoles que mouen de manera simètrica les figures que duen a la cintura. Són el ball de les àguiles. Però tornem a la festa de Sant Joan Pelut o Pelós, perquè, com dèiem, també era un ball tradicional a Sant Llorenç, que es va recuperar l'any 1980 gràcies a Llorenç Borges, qui havia estat sonador i recordava la tonada, i també gràcies a l'amo Andreu Fil, que havia ballat quan era jove i va ensenyar la dansa. Un punt d'inflexió d'aquesta festa va ser l'any 2000, quan la comitiva va començar a ballar davant les cases de Joans i Joanes del poble. Però també altres característiques que fan una festa diferent, perquè a diferència dels altres Sant Joan, el de Sant Llorenç balla també amb dimonis. Un reclam també pels més petits. Així que avui és Sant Joan, avui fan festa Joans i Joanes, i ja sabeu que per Sant Joan tot es fa gran. Començar.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules amb Sant Joan i també amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Com estàu, Celestí Olivent?
1: Bon dia.
0: Miquel Jung.
2: Bon dia, va bé.
0: Avui, als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio, Palmes, un dia tranquil, perquè hi ha tranquil·litat pels carrers de la ciutat.
1: Sí,
2: sempre cap ben bé, avui.
0: Sí,
2: per cap ben ràpid.
1: Te topes aquella gent que no ha partit de ciutat.
0: Sí, exacte.
1: Carrer.
0: Que no són molts.
1: Sí, clar, no hi ha activitat d'un dia faner,
0: que evidentment. Que descansa, sí, perquè els comerços estan tancats. Mm. A Palma ja sabeu que és festiu per Sant Joan, ja fa uns anys ençà, però també altres poblacions de les Illes Balears, de cada vegada una festa que se fa més grossa, però també que té una certa tradició, perquè avui justament he vist una foto que ha publicat en Joan Torrelló, fotògraf, i ha penjat una foto del barri de Soledat dels anys 70 d'un sopar a la fresca que se feia en aquesta barriada de ciutat. Hi havia tot el carrer ple de gent que sopaven a la fresca. Per tant, és una tradició que no ens és tampoc tant. A vegades deim, no, això és nou. Bé, depèn de què és nou i depèn de què no ho és, també. Les tradicions van evolucionant
1: clar,
0: i canviant.
1: Sopar en família, en sorveïnats, sí.
0: Sí, és una de les coses que m'ha creat l'atenció als anys 70 aquí a Palma. Però bé, també pendents de Sant Joan a Ciutadella, ja sabeu que la festa continua allà i que avui vespre, cap vespre, haurà el joc d'esplà, ja s'han fet els assajos i s'hi espera molta gent, com cada any, festa grossa, també avui a Ciutadella. Però bé, nosaltres hem preparat continguts avui que també ens han quedat molt santjoaners i ara veureu per què.
1: Sí, jugarem a Tèntol, com cada dia, també repassarem l'actualitat del dia i avui coneixerem a una banda mallorquina, són del Llevant, es diuen Babà Jussifà, com un topònim artenenc, coneixerem, ens explicaran per què se varen posar aquest nom. És una agrupació de 9 músics que combinen diferents estils i propostes i acaben de treure el seu disc de debut que es diu Punt de Partida.

0: I d'això són Babà Jussifà, aquesta banda del Llevant, de Mallorca, sobretot d'Artà, que aquest passat cap de setmana, dissabte, varen presentar aquest primer treball discogràfic, que és Punt de Partida, en el Teatre de Petra. I avui en volem parlar amb més detall.
1: I conèixer la música d'aquesta nova banda, que es diu Babà Jussifà, i després sabrem també per què es diuen així, en Celestiu, que ha trobat un topònim martenenc al respecte, però si qualcú en sap qualsevol cosa més, també.
0: T'encantes que és una roca,
1: ens agradarà,
0: és un indret, no sé. Mm-hmm. Bé, ho aclarirem.
1: I tant.
0: Sabrem el perquè d'aquest secret, perquè s'han posat aquest nom.
1: Molt bé. I avui és dimecres, encara que sigui un dia així com a mig festiu. Això vol dir que vendrà la coreta d'aquest programa, na Raquel Agüeros. Connectarem amb ella perquè d'un bon truïn a Raquel aquest dia.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món, com esteu? Bé, avui farem una contracó un poquet especial. Després us ho explico. Fins ara!

0: No, Raquel, que ara mateix és una piscina dones.
1: Això ha dit, sí.
0: Heu anat mai a piscina dones?
2: Quan era jove.
1: Sí, crec que qualque vegada que he anat a qualque parc aquàtic hi he anat.
2: Parc aquàtic,
1: sí,
2: sí. Exacte.
0: Allà, és sí. Ella.
2: Ah, és un parc aquàtic.
0: Sí. De veres.
2: Sí.
0: Però així Tom vos atendrà i parlarem de les coses que han passat a la premsa del cor, que en Raquel, com sempre, ens du aquesta informació els dimecres. Però també tindrem notícia del dia, Miquel.
1: Sí, i avui farem un viatge per diversos indrets que celebren la festa de Sant Joan, més enllà de aquest Sant Joan de Ciutadella que tant veiem per la televisió, però és que hi ha altres bandes sí, que també el celebren.

0: De fet, aquesta cançó que escoltam és Sant Joan Palós de, de Felanitx,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí.
0: I és la, la dansa que balla. Sant Joan Palós, també aquest personatge tan molt nostrat, que documentat ja, ho dèiem, de 1700, per tant, ben antic, i que també és part de la tradició de Sant Joan. Però tenim més temes, Celestí, que hem de fer més.
2: Sí, a la tercera hora, a partir de les 5, entrevistarem el músic català Ferran Palau, aquí a Tèntol, perquè aquest cap de setmana actua per partida doble aquí a les Illes, divendres a Menorca, a Ciutadella, en el Jazz Bar, i dissabte a Mallorca, a Binsalem, dins el cicle La Lluna en Vers, a la casa Llorenç Villalonga.
3: I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà

0: I doncs sí, aquest que escoltam és en Ferran Palau, que aquest cap de setmana visita Menorca i Mallorca.
1: Sí, en Ferran Palau, que presenta el seu 8è disc, que es diu Aniversari Feliç, aquest divendres, al Jazz Bar Condent de Ciutadella. Ferran Palau arriba amb aquest nou treball discogràfic que marca un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Sembla ser que ha deixat enrere aquell pop metafísic d'aquests darrers discos i retorna un poc a la nuesa dels seus primers discos, un disc íntim i evocador que deixa enrere la bateria per construir un univers sonor aeri i minimalista protagonitzat per cordes, vents i guitarres reverberades. De fet, un dels instruments de vent és la flauta travessera,
0: ah, mira, com en Joan Miquel Oliver. Sí, s'han posat d'acord, no
1: sí,
0: ho crec.
1: Sí, li podrem demanar a veure si la flauta travessera ha cobrat força en aquesta temporada. Bé, l'endemà dissabte, divendres, en el Jazz Bar Ciutadella, i dissabte actuarà en el Jardí de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, dins el festival La Lluna en Vers.
0: I a partir de les 5:30 avui també tindran Gastronomia Arsiana Tèntol amb la senyoreta Brioix, i avui farem una coca molt de Sant Joan.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana farem la coca de Sant Joan. Hi posarem peres, prunes, cireres, albercocs, pinyons, una delícia. No puc deixar de dir molt d'anys, Joans i Joanes, i molt bon dia de Sant Joan per tothom. Fins més tard.

0: dues hores de programa que ara comencen i les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tèntol.
3: O bé el correu electrònic,
0: o sorpresa,
3: que nosaltres, que Tèntol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs una ferrada a tots els oients que avui saben que també mos seguiu. Tenim les línies obertes. Gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic, una dona que avui ha arribat mitja hora presta a la feina. Per què? Perquè, clar, no hi havia cotxes avui a Palma.
3: Clar.
0: Directe.
3: Sí, ha agafat el llis. I un moment ja ha estat.
0: Avui la nostra estimada Marga Cifra. Són les 3 i 20 minuts i ara sí mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si se l'estima, moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Idò, sí, avui la rabiosa actualitat
0: ens
1: du...
0: I tant, rabiosa. Sí, rabiosíssima,
1: sí, rabiosíssima. Més crema, calenta, calenta.
0: Sí,
1: ens du, evidentment, a xerrar del sant del dia. Avui és 24 de juny, avui és Sant Joan.

0: I doncs, sí, avui és el dia de Sant Joan, per tant, ahir vespre se va celebrar la Revetlla, un més que altres, alguns fins a les 7 des de matí, que he vist que aquí, ben a prop d'on són altres, a la platja Can Pere Antoni de Palma, la policia va dir, ja està, s'ha acabat la festa.
1: Primera hora, fins aquí. Encara hi havia gent.
0: Sí, fins aquí. Per tant,
1: varen allargar.
0: Alguns han allargat més que altres, una nit que ja sabeu, que celebra el solstici d'estiu, i si Sant Antoni és la gran festa d'hivern, que ara mos cau molt en fora, a l'estiu no hi ha comparació possible. La festa per excel·lència, Sant Joan, i entre les illes, dia 24 de juny, avui, Menorca va al capdavant, però també, a banda de Ciutadella, Sant Joan és patró de Sant Cervera, de Muro, de Deà, de Calvià, de Mancor de la Vall i de Sant Joan de la Britxa.

I amb el nom de Joan i de Joana trobam un bon grapat d'expressions a les Balears, com per exemple quan den que qualcú mos vol fer creure que la Mare de Déu nom Joana, que se diu quan mos volen fer creure coses absurdes, una de les frases més clàssiques i que encara ara se sent a dir, i molta, fer-mos creure que la Mare de Déu nom Joana. O que també quan deim aquesta també conegudíssima de Joseps, Joans i ases n'hi ha per totes les cases. També hi ha la que diu dos peres i un Joan fan un ase gran. Tot això són dites expressions que se diuen perquè en el moment que les feren hi havia moltes persones que anomien Pere, Josep, Joan o Joana.

Però sí, si parlant de Sant Joan hem de parlar també de Ciutadella. Els protagonistes d'aquestes festes de Menorca, de Ciutadella, són els cavalls, i per fer-los lluir com toca els han de mudar ben mudats. És per això que, si els haureu vist per la televisió, que s'ha vist fantàsticament bé, o si teniu sort en directe, sabeu que tenen un estel en el front, duen un estel amb un miret, que diuen que mirar-s'hi du bona sort i que l'any que ve hi tornaràs. O també duen flocadures a la cabeçada o a les galteres, una buldrafa també damunt les anques. Això que duen damunt les anques els cavalls de Ciutadella es diu buldrafa. Això és cavalls, perquè els caixers i cavallers també duen una indumentària ben completa, d'on destacam el capell de dues puntes, que segons qui la du es diu taula, o segons qui la du es diu guindola. Ja sabeu que no hi ha festa sense també una bona menjua, i Sant Joan no queda gens enrere, perquè arreu són conegudes les coques de Sant Joan. A Eivissa hi en parlàvem, de fet, els macarrons de Sant Joan, un plat dolç i que es menja fred, però a Ciutadella la llista és mala d'acabar. Fan encimada de Sant Joan, pastissets, menjar blanc, dolces, confit de caixer, tot el que faci falta per fer paret i aguantar bé la festa.

0: recordar més coses característiques de la festa de Sant Joan. Haureu vist la creu de Sant Joan, que és el símbol per excel·lència d'aquestes festes, eh? La bandera, la creu. Per això la veureu moltes vegades i molt de llocs, sobretot a camisetes i mocadors dels participants de la festa de Sant Joan a Ciutadella, però també en els domassos dels balcons, en el pitral dels cavalls, a les medalles del caixer senyor i, òbviament, a la bandera o penó que du el caixer fadrí. Un dels rituals més entranyables de Sant Joan, idò, és el moment de fer entre, que això va ser ahir a les 6 del cap vespre, quan caixer i cavaller entren a les cases. No, la de fer entre és ara a les cases, eh? I va ser quan va arribar el Born, però també ara, ahir vespre i avui vespre, també es farà fer entre, que és aquesta tradició que caixer i cavaller i cavall entren a dins les cases per donar molt d'anys i fan allò que se diu fer la capadeta, que fer la capadeta és quan el cavall baixa un poquet el cap i el cavaller també, i donen molt d'anys a totes les cases.
1: Tan elegant.
0: I tant.
1: I doncs, per tots aquests motius, que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol, evidentment, a Sant Joan.
0: Així ho farem. Són les 3:28. Tèntol.

Però hem de continuar i avui també tenim pregunta del dia i la pregunta diu així. Un dels pobles que també celebra les festes de Sant Joan és el municipi de Sant Joan, a Mallorca, clar. El poble del Pla de Mallorca, per la revetlla de Sant Joan, ahir vespre varen fer festa i fan una visita al Santuari de Consolació per anar a veure sortit sol. I la pregunta d'avui, et sabeu com es diu aquesta festa de Sant Joan poble?

0: Idò sí, el poble de Sant Joan a Mallorca, la tradició d'anar a veure sortir el sol. No sé si hi haurà anat molta gent avui. Ho desconeixem perquè no ho hem pogut demostrar empíricament, perquè no hi érem, però segur que encara es manté aquesta festa. I té un nom, com es diu? Tenim tres opcions.
1: Sí, és la lluna enamorada, és l'alborada del foc colgat, o és la festa del sol que balla.
0: Que trobeu que és aquesta festa que es fa a Sant Joan, a Mallorca, a Consolació, en aquest puig. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o també podeu telefonar al 971-1399-00, 971-1399-00.
0: 971-1399-00, si mos voleu telefonar. Ara ho he repetit, no sé per què.
1: Ah, he pensat. No m'he equivocat, no?
0: No ho he dit bé,
1: no ho he dit bé.
0: Sabeu com es diu aquesta festa de Sant Joan? Ara tornem.

0: Penta.
1: I de tres ràdio és humor. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge, 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
1: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: i 33 minuts, som en directe aquí a Vetre Ràdio. Avui parlem de Joans, Joanes i Sant Joan i ara descobrim coses noves que tot d'una vos farem arribar. Però abans recordem la pregunta del dia, que és com es diu la festa que fan a Sant Joan, al poble de Mallorca.
1: Sí, es diu la lluna enamorada, és l'alborada del foc colgat, o és la festa del sol que balla.
0: Què trobeu, mem? Avui, com està la participació? Un 80% del vots diu que és la festa del sol que balla i un 20% troba que és la lluna enamorada. Tot pot ser.
1: Sí.
0: Sabeu que pot ser aquesta festa que pugen a Consolació els santjoaners per Goytel·la? Doncs aquesta són la pregunta del dia. Esperam les vostres respostes ara també a partir de l'Instagram del programa i després resoldrem la pregunta.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és Sant Joan. Però abans de conèixer el nostre primer convidat d'avui, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Qui és?
8: Com se diu?
7: Vostè qui és?
9: Me dic Joan.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
9: Ben de l'Aro.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: De nin anava a Cases Monges a l'Aro i després a Palma a Nacide.
8: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
9: N'he fet 45.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
9: Per un ens públic.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Microfonia, cablejat i uns bons presentadors.
13: Tens el dret de guardar silenci.
14: I crec que seria molt bona idea.
15: T'agrada anar a ballar?
9: No som molt ballador.
16: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
9: Procur navegar lo just.
8: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
9: Jo crec que és de matí, a primera hora.
17: És tot un artista. Em cau bé.
18: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
19: Com més l'observo, més perplex estic.
20: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
8: Un riure fantàstic.
21: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
22: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
23: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
24: Adieu, auf Wiedersehen, gehen zum Dai.
0: I quantes vegades l'ha tirat ell el qüestionari electrònic?
1: Clar,
0: i avui l'ha hagut de respondre. Joan Jiménez, com estàs?
9: Molt bé, vosaltres.
0: Benvingut.
9: Sí, en aquest costat.
0: Com te trobes aquí?
1: Clar, microfonia, cablejat i bon presentadors.
9: Sí, i bon contingut, podria dir també, no? Que és el que procuram fer sempre.
0: Marga Cifra, la nostra companya que t'ha tirat, està fàcil, no? Tira-li el qüestionari, Joan.
1: Sí, clar, la Marga Cifra...
0: Santa Margalida, d'aquí un mes.
9: Se pot preparar.
1: Pot anar així, eh? Pot anar així la cosa. Clar, la Margarida Cifra ara ocupa el lloc de Joan Jiménez.
0: Seria bo, seria bo. Ai, Joan, està fàcil? El més fàcil tirar-lo que contestar-lo.
9: Jo crec que és més fàcil tirar-lo. Eh?
0: Sí.
9: Sí, sí.
0: Però en Joan no ha fet trampes, perquè m'ha dit, no l'he mirat. Òbviament, en Joan té accés a la tècnica d'aquest programa com a bon tècnic.
9: Hi ha els guions i tot el que empleem, però me posaré nerviós, m'estim més anar com si fos un convidat.
0: No ho miraré. Exacte, que vull haver.
1: Tu pitges, pitjar el botó de la màquina, i la màquina a vegades és imprevisible.
9: Sí.
0: Clar, nosaltres pensàvem, quin Joan ja hi ha? I vaig a la ràdio que avui puguem felicitar. I, òbviament, en Joan Jiménez, molt d'anys. Ara explicarem si t'han donat molt d'anys o no.
9: Bueno, molta gent m'ho dona i jo...
1: Tenim de molt d'anys.
9: Molt d'anys, però avui no s'han usat, perquè jo sóc Juan de Dios i els faig pel dia de sa dona, el 8 de març.
1: Ah, què t'apareix? 8 de març,
9: sí. Però
0: aquesta no la sabíem, Joan.
9: Has fet ses felicitacions i ara que t'han de dir,
1: gràcies. Ja està, fins aquí.
0: És a dir, tu vens de Joan de Déu, Juan de Dios, perquè
9: Juan de Dios,
0: ja ve de família, esteu nom.
9: Sí, mon pare, el meu predí i el meu repredí nomien Juan de Dios. Ah. Venen de Granada, ells.
0: De Granada. Sí. I tu no esteu DNI, posa Juan de Dios.
9: Juan de Dios, sí. Vaig tenir una època que m'ho vaig pensar molt de canviar-ho, però mon pare m'ha convençut, m'ha dit... Joan, el nom d'un el trien els pares.
0: Oh, no? Ton pare va ser molt sincer.
9: Sí, jo vaig acceptar. I,
1: això és cert, perquè sí, els pares són qui trien.
0: Sí,
1: però es pot canviar, llavors, però...
9: Sí. A l'escola m'acostava, no? Quan passaven llistes els primers dies, després anaven al professor i li deia, me podràs posar Joan?
0: Tot sal.
9: Sí, perquè és com me present i com...
1: Juan de mai, no te volen dir mai.
9: És agrair, Juan de, no? Com així com sona, però...
0: Clar, això és com Sant Antoni, que hi ha d'hivern i els de Supercots, que és dia 13 de juny, i Sant Joan ben igual. Tu ets Sant Joan de Déu, i llavors hi ha Sant Joan Baptista, que és avui.
9: I jo, a lo millor n'hi ha més, eh? De...
0: Pot ser.
1: T'agradaria
0: més
1: Sant Baptista.
0: Perquè són els més coneguts.
9: No, Juan
1: que no de Déu.
0: No, ell està content.
9: No, va.
0: Clar, ara pensava aquí...
1: T'ho de conformar amb allò que... Sí. Com us ha tocat.
0: Sí,
9: és el que som.
1: Sí.
0: Aquí a la ràdio també tenim en Joan Trias, que avui també fa festa. També tenim na Joana, la nostra lingüística filòloga, que també fa festa.
1: En Juanjo Sunyer, també, d'informatius.
0: En Joan, mi

0: perquè Joan t'acompanya una Joana.
1: Ah,
0: i tant, perquè Joanes també n'hi ha moltes. També. I avui la Joana que han convidat és la Joana Serra de Gaeta. Ella va néixer a Pollença, és escriptora i professora universitària, professora també de Celestí Oliver. Joana, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bé. Molta calor fa, però sí. Estic bé.
1: Sí. I molt d'anys.
2: Sí, sí, gràcies per telefonar-me.
0: Gràcies a tu, perquè tu sí que fas festa avui, eh, Joana?
2: Sí, jo faig festa avui, sí. Sí, sí, soc Joan.
0: En el cas de les dones, sí. Totes les Joanes són de...
2: 24, I jo suposo que sí.
0: 24 de juny.
2: Suposo que sí, sí. Sí.
0: Sí, perquè
2: jo no conec
0: posar...
2: ningú.
0: No, jo tampoc. Perquè te varen posar Joana.
2: Mira, les meves dues predines nomien Joana. Ah, ma mare nomia Joana. Una cosina meva, no, en Joana. És la família de les Joanes.
1: Clar.
2: Hi ha moltes Joanes a la meva família, i són pocs. De família també tinc una neboda que nom Joana. I mira, Joana. El que ja no m'agrada és Juana. Ah, me vaig anar a canviar el nom tot d'una que vaig por. Juana en castellà no m'agrada, que me perdonin ser que nom en Juana, però jo no en Joana.
1: Joana, i en tantes Joanes a que vostra, te deien Joaneta, de petita?
2: Sí.
1: T'ho han dit de més gran, també?
2: Jo me deien Joaneta, sí, però després ja va passar una neboda meva, a Sant Joaneta, i jo era na Joana, i ara no hi ha aquest Joaneta. Sí, sí que n'hi ha una.
0: Una?
2: Ah, bueno, mira. Sí. Una filla d'una cosina meva que també no en Joana.
1: Clar, na Joaneta.
2: Estan filants de Joanes, sí.
0: Que bé, que bé.
2: Sí que se conserva.
0: Sí, és un bon estat de salut de Joans i Joanes per les nostres contrades. Sí. I, Joana, tu te recordes d'en Celestí Oliver a la universitat?
2: D'en Celestí Oliver?
1: Sí, que són jo.
2: Anem. Sí, ja veig que tu, però no sé ara. Pot ser que sí.
0: En Xisco Nadal,
2: no
0: en crec que el va tenir.
2: Lomà.
1: No.
2: Sí, en Xisco,
1: en Celestí Lomà
2: sí.
1: I en Celestí Oliver.
2: En Xisco també el va tenir.
0: Sí,
1: també.
2: I quin curs era?
1: Ui, clar.
2: Era primer, anaves, per
1: era primer.
2: Exemple?
1: Ja feia filologia catalana.
2: Ja, però primer, sí. Sap que n'hi ha hagut de primers.
1: Clar.
2: Digue'n qualcú que...
1: Promoció
2: que
1: del 95.
0: Del 95.
2: Sí.
0: Ja fa estona.
2: Sí, era quan jo ha fitxat a la facultat.
1: Sí.
2: Ah, i jo començava llavors a la facultat. No. No. És el 88,
1: ja
2: vaig començar.
1: Ja feia més anys, sí.
2: Ai, doncs, mira. I què? Ara... Me'n recordo, és fatal, suposo.
1: Ara mos han retrobat en directe. Per tot Balears, eh?
2: Sí.
0: Bona cosa. Joana...
2: Sí, per tot m'atropa alumnes, digues, reina.
1: Clar.
0: De bon surt el teu llinatge, ja que ho deixaran de noms? Serra de Gaeta?
2: El meu llinatge? Mira, és molt simple. Mira, el meu predí patern era Poblé. I nomia Serra de Gaeta. I per què nomia això? Perquè hi ha tant de serres a la Pobla que ells tenien una finca que se deia Gaeta, que encara és, i li varen començar a dir, a ell no, en els seus avantpassats, Serra de Gaeta, Serra de Gaeta, i mira, encara viu Serra de Gaeta.
0: I així vos ha quedat. I els teus fills també són Serra de Gaeta?
2: Sí, són Ferrer Serra de Gaeta, sí.
0: És a dir, que és un nom d'aquest compost, un llinatge d'aquest compost, és fantàstic.
2: Sí.
0: Clar, i Gaeta és una possessió, no?
2: Sí, un llinatge d'una possessió que se diu Gaeta, diuen a la Pobla.
0: Gaeta.
2: Sí. Gaeta, sí.
0: Bueno. Sí. Joana, tens qualque llibre en marxa ara? Que trames, oh? Descanses una mica.
2: Ai, sí, mira, sempre tenc coses en marxa, jo.
0: Amen.
2: Perquè si no... No sé què faria si no escrivís. Sí, estic escrivint poemes, així sueltos, diguéssim, que no sé encara què faré amb ells, i tinc dues novel·les començades, però que jo sóc lenta per escriure.
0: Bé.
2: Perquè, mira, si escric, però he publicat ben poc.
1: Dues novel·les que fas en el mateix temps.
2: Sí, bueno, una la tenc més avançada i una la tenc més atreçada. Sí, en el mateix temps escric una narració i en el mateix temps... Penso que jo soc jubilada. I si no llegeix i escric amb aquesta calor, què he de fer?
0: Sí, això val més estar que ser
1: rara.
0: Amb aquesta calorada.
2: Sí.
0: És així. Està a cobro i bé, què llegeixes ara, Joana, que t'agrada llegir?
2: Ara llegeix que això d'en Carles Rabassa, que va ser un nom meu, també.
1: Ah, mira.

0: Anàvem
1: plegats,
0: anàvem plegats a classe. Són de la mateixa promoció.
2: Anàveu plegats?
0: Sí.
2: Ah, miri, ja sé de quin curs ets. Sí, i doncs
0: ara es basen... Han trobat un referent. N'hi ha molts, d'aquella promoció, n'hi ha molts
2: no,
0: de referents.
2: No, no és aquí, no. Ah, n'hi ha més, sí.
0: N'hi ha més.
2: Però vaja, en Carles, sí, me va dir...
0: També era de la promoció d'en Mateu Ferrer, ja. Mateu Ferrer, periodista.
2: Ets l'única persona que m'ha fet xerrar en castellà. I llavors per gràcia de castellà.
3: I ara llegeixes el seu llibre, que va guanyar el premi...
2: Sí, és fantàstic aquest llibre, m'encanta.
3: Sant Jordi d'enguany.
2: Sí, sí, bé, jo ja havia llegit poemes seus i ja m'agradaven molt. Però ara, per aquest Sant Jordi, m'encanta.
3: És a dir, que segueixes els teus alumnes, la pista dels teus alumnes, tot allò que,
2: sí,
3: que fan.
2: Sí, i tant. És que sap que n'hi ha.
3: Sí,
2: m'entrau per tot.
3: N'has tingut tants que...
2: A més, jo tinc memòria i me'n recordo de la cara, del nom o dels curs.
3: Ah, veus. Bona cosa.
2: Jo estic en contacte amb molt d'ells, segueixis contacte.
3: I d'avui han juntat un Joan i una Joana aquí als estudis d'Ivetra Ràdio per celebrar la vostra festa. Diuen que si hi ha 7 Joans i 7 Joanes, sortirà una ciutat entre... Artà, entre Capdepera i Menorca. Això ho havíeu sentit a dir mai, la ciutat?
4: Jo és el primer pic.
3: De, de parellada, no?
2: Jo mai ho havia sentit a dir. No, mai.
0: Set Joans i set Joanes, però s'han de juntar.
2: Set. Juntes.
3: Sí, la nit de Sant Joan.
2: Difícils,
0: ara ja ha passat,
3: ara ja
0: la nit de Sant Joan.
3: Ja
0: havia de ser nit passada.
3: Ahir vespre.
0: Sí.
2: Ah, clar.
3: Això diuen.
0: Aquí ve, aquí ho podem provar.
3: O se pot provar. Doncs avui amb la Joana Serra de Gata i amb en Joan Jiménez jugam en Sant Joan.
5: Per jo, com a festa que encara que no hi sigui, som a Sant Joan, per descomptat, per jo.
6: Ja som a mig d'Esborn.
5: Exacte.
6: I en Esborn es fa el caragol d'Esborn, que és el començament, que és un caragol. Tothom sap que és un caragol. Però aplicat a les festes, un caragol podia ser caracolejar des cavall, girar un poc entorn al seu eix, o bé donar voltes entorn en Esborn, en sentit que tindria l'espiral d'un caragol, també. Llavors, ja tenim una expressió molt directa. Fer entra, per exemple. El cavall entra dins una posada, dins una casa.
5: Les cases, si avui en dia ja posen unes barres, ja preparen la terra, perquè sembla jugant, no és com és d'aquell temps. Da la capadeta, es posa a la finestra, dona la capadeta a l'amo.
6: Es veu,
5: aquí giren llimonada. Giren llimonada.
6: En temps era gent tot sol,
5: amb una oliva a vegades.
6: Per sort, hi ha tradicions que canvien.
5: Sí.
7: Pensar i contestar, tot és començar.

0: moment de jugar avui amb el nom de Joan i de Joana. En aquesta primera prova, Joan i Joana tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el vostre sant. I començarem aquí amb en Joan Jiménez. Joana, no passis pena, no ho vulguis, que és molt fàcil.
1: Serà bo de fer. Vinga, Joan.
2: Relacionades amb Sant Joan.
1: Sí, amb Sant Joan.
0: Ara primer en Joan i llavors tu, Joan.
1: Exacte, comencem per tu, Joan. Tens 30 segons per dir persones que són Joan, de nom.
2: Persones o coses, has dit?
1: Persones.
2: Sí. Va meu, persones,
0: començant per Joan.
1: Sí.
0: Joan.
1: Començant per Joan.
3: Joan Pau II.
1: Sí.
3: Ara quedaré en blanc. Quedaré en blanc jo mateix, sí? Joan Jiménez, en Joan Gabriel Bausà, na Joana Maroto, na... Quines més han dit? En... Queda en blanc. Queda en Joan Trias, en Juan Mimàs...
0: Molt bé.
1: Tot ha quedat aquí a casa, no?
0: Sí.
1: Pràcticament.
0: Molt bé, Joan. M'agrada molt el Joan Pau II.
3: Sí. El primer que m'ha vengut.
1: Per època, no?
0: Així m'agrada. Joana, és el teu torn. Que te tocarà tu.
1: Vinga, doncs, Joana, tens 30 segons per dir persones que són Joana, de nom.
2: Joana. Em tenia pensats de Joana. De veus, igual. Vinga. 30 segons.
1: 30, sí, ja compta.
2: Joana Marcús.
1: Molt bé.
2: Joana Raspall. Joana... Ai, perdona. Ara estic en blanc.
0: Pot dir Joans, Joana, també, Joana. Si tenies pensat.
2: Ah, Joans. En Joan Miró.
0: Molt bé.
2: Joan Miró. En Joan...
4: Pento.
2: Temps. Ai. Sí, ja està.
0: En Joan Miró.
1: Ja són bones.
0: No, però tots els que has dit molt cèlebres, escriptors, artistes...
2: Sí, és que els repensava mentre ho heu dit.
3: Ara te'n sortirà més, Joana.
2: No, i encara en tinc ni a més. Sí.
0: Molt bé. Beníssima aquesta primera prova, superadíssima. En tenim una altra.
2: On he de fer més?
0: Sí, però aquesta és molt fàcil, no passis pena.
2: No pas pena. És que ha de ben...
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, ara farem unes preguntes per hom, relacionades amb Sant Joan. Començarem per Joan Jiménez. Vinga, Joan, primera pregunta. Començant parlant de les festes de Sant Joan a Ciutadella, unes festes molt tradicionals, tot i que, òbviament, han anat evolucionant amb el pas dels anys, però no tant. Això és així. Tu has estat mai a Sant Joan a Ciutadella?
3: No hi he estat mai.
1: Ah, mira, un illenc més, un mallorquí més, que no ha estat a Sant Joan
0: Joana,
1: a Ciutadella.
0: Joana, tu has estat mai a les festes de Sant Joan de Ciutadella?
2: Sí. Sí, vaig tenir la sort d'enlaçar el diumenge d'esbé. En Sant Joan.
0: I quin any te'n recordes?
2: Ai, espera't. Me'n podria recordar. Antes del 2000 era. Però ara no sé si era el 1900, no ho sé.
0: Bé, més o manco.
2: Fa molts anys, així.
0: Idò, sí. Un dels protagonistes de sa festa és un escaixers i escavallers. De fet, escaixer, n'hi ha un que s'encarrega de dur sa bandera. Un dels caixers d'una una bandera. La pregunta és quin nom rep el caixer encarregat de dur sa bandera de Sant Joan?
1: Joan, és el caixer pagès de Tramuntana o és el caixer fadrí?
3: Ui, jo no som molt santjoaner, però he tingut la sort que aquest dia, avui, hem fet la retransmissió de les festes amb el dia. I no ho tinc molt clar.
1: No has agafat apunts.
3: Hauria de saber-ho.
1: No has agafat apunts. No, Joan,
3: però jo me sona més, diré, pas fadrí.
0: És que xef fadrí, clar que sí, Joan correcte. Jiménez, molt bé. És que xef Adrià és el que du la bandera. De fet, també penja a casa seva abans de començar la festa i és una figura que va ser incorporada a la colcada en el segle XVII, la del que xef Adrià, i que encara té molta representació. Molt bé, segona pregunta, Joan. Sant Joan, ja ho sabeu, una festa molt important a les Illes i Joan, un dels noms més comuns a l'antroponímia. Joan prové del nom hebreu Johanan, però sap què vol dir? Té un nom, Joan?
3: Ui, pues no sabia que tingués un significat.
1: Tenim dues opcions. Home desbé o Déu és graciós.
3: Aquesta l'hauria de saber, perquè diria que sa.
1: Sí?
3: Jo crec que sí.
1: Tu pensa en el teu nom.
3: Men, com és la segona?
0: Déu és graciós.
1: Sí.
0: Graciós de gràcia, no de riaer.
3: Clar. Clar, clar, clar, pues.
1: Clar, ah, clar.
3: Així,
1: gràcies.
3: Així ratificaré i m'enduré els punts.
0: Exacte.
1: Sí. Sí, no és que sigui un bromista. Déu.
0: No. No. No, no, de fet ve de Yeho, que vol dir Déu, i Hanan, que vol dir gràcia. Per tant, Déu de gràcia, una miqueta, sí. El significat sí. Del vostre sí. Nom. Així és, molt bé. Joan, fantàstic. Joan, és el teu torn. Estàs preparada? Vinga, mem.
2: Sí, sí.
0: La festa de Sant Joan té unes arrels molt ancestrals. Per exemple, Catalunya sí. I València encenen fogueres, se revela.
2: Sí, sí.
0: Aquí no tant, però sí que, per exemple, a Falanitx hi ha Sant Joan Palós, que balla pels carrers, o també la festa de Ciutadella. Sobre Sant Joan tenim alguns refranys, com, per exemple, aquest que diu haver de menester les herbes de Sant Joan. I te volen demanar sobre això. Què vol dir haver de menester les herbes de Sant Joan?
1: Vol dir, Joana...
2: Haver de menester una cosa... M'ho demanes això?
1: Sí.
0: Tens dues opcions,
1: sí.
0: No?
2: Haver de menester una cosa que ja no tens remei, que has de menester les herbes de Sant Joan, que has d'anar molt lenta, no és això, que has d'anar molt lenta i has de menester les herbes de Sant Joan. Això
1: beníssim.
2: Tinc jo.
0: Ho has dit beníssim.
2: Sí.
0: No
2: t'ha
0: portat
2: bé, ja, mira...
0: Sí. Sí, sí, la saviesa popular diu que el dia de Sant Joan doncs, també és un moment per cuir les herbes medicinals, perquè tenen virtut tot l'any, i una persona que ha de menester les herbes de Sant Joan és una persona lenta, que opera a poc a la feina, que va amb bones, perquè mos entenguem. Ho has dit molt bé, Joana. Molt bé, segona pregunta per tu. A les Illes Balears hi ha 43 topònims... que contenen Sant Joan. Especialment a Menorca, a Ciutadella hi ha Sant Joan de Missa, Sant Joan Gran, en el castell Sant Joan de Binissarda, es Mercadal Sant Joan dels Horts, Amó Sant Joan dels Vergers, també trobava aquest topònim Aló i també Ferreries. Però a Mallorca també hi ha el poble de Sant Joan, a Eivissa el poble de Sant Joan de Labritja, que també és un municipi. I te volen demanar precisament per aquest eivissenc. Saps quin és el gentilici dels habitants de Sant Joan de Labritja?
1: Joana, et joaní o joanina o et Sant Joaner i Sant Joanera. A Sant Joan de Labritja.
2: Sí, Sant Joaner i Sant Joanera, no. No. No. No sé. Nen, i l'altre que has dit, què era?
1: Joaní i joanina són...
2: I de dos, a Joaní i Joanina.
0: Joaní,
1: no,
0: exacte.
1: Sí.
0: Exacte. I
1: Sant Joan de Labritja són joanins
0: i joanines. No són molt d'habitants, però...
2: No.
0: A Sant Joan sí que són Sant Joaners i Sant Joaneres.
1: Exacte.
0: Sant Joan, de
1: Mallorca.
0: Sí. Per diferenciar-los, també, a Eivissa són joanins i joanines i a Mallorca són Sant Joaners i Sant Joaneres. Són els gentilicis curiós. Joana, com que mos queda poc temps, però te farem una darrera pregunta, que aquesta t'agradarà. Ses voltes les coneixes, no?, a Ciutadella, aquest carrer fantàstic, cèntric, que té aquests arcs que precedeixen els edificis, i per això popularment se diu ses voltes. Va... molt conegut i també per les festes de Sant Joan, un carrer que la pregunta és quin és el nom oficial, perquè ses voltes és un nom popular.
1: És Francesc de Borja Moll, Francesc de Borja Moll, o és Josep Maria Cuadrado?
0: Aquesta és difícil, no?
2: Josep Maria Cuadrado.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí. Molt
1: bé,
0: Joana. Molt bona intuïció. Sí.
2: Mira, i tant. Anava a dir Francesc de Borja Moll, però pensant no. No, perquè fa massa poc.
0: Ben vist.
1: Clar, ben vist.
0: Sí. Josep, és el carrer de Josep Maria Cuadrado, tothom li deu ses voltes. Ho heu fet beníssim. Ara sí que no mos queda més temps. Joan Jiménez, molt d'anys.
3: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Sí, Joana Serra, de Gaeta.
2: Sí.
0: Ho celebraràs molt avui?
2: Home, vendran uns amics a berenar després.
1: Ah, que bé.
2: Mitja amigues.
0: Que bé.
2: I llavors els fills ja ho celebraré un diumenge o un dissabte.
0: Perfecte.
1: Beníssim.
0: I de bona festa, molts anys. I gràcies
2: molt
0: per
2: bé.
0: Participar, com sempre.
1: Bona berenada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bona parrada, Joana.
1: Molts
0: anys. Gràcies.
1: Joana.
2: Gràcies.
0: Joan, tu
2: adeu,
0: has duit una cobra.
3: No.
2: Sí. Adeu.
0: Adeu, Joana.
1: Adeu, Joana.
2: Vas a penjar.
0: Sí, sí, ja està. Gràcies, Joana. Joan, molt d'anys a tu també.
3: Bé,
0: ara ho celebrarem.
3: Sí, ara...
1: Fantàstic, aquesta estoneta.
0: Serveis informatius.
1: Gràcies, Joan.
0: Tot
1: molt d'anys.
0: Gràcies, Joan.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. Dues persones han estat traslladades a diversos hospitals de Mallorca per inhalació de fum a causa de l'incendi que s'ha declarat avui matí a una residència de persones grans d'Inca. La resta han estat atesos allà mateix, tot i que alguns també han precisat trasllats a diversos centres.
7: Segons el 061, en total s'han atès 166 persones perquè, a més de residents, també hi havia una trentena de treballadors al centre, la residència Nova Edat d'Inca. El foc està extingit, però els interns no poden tornar-hi de moment i ara es reubicarà a 44 d'ells a altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran amb les seves famílies o en centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
8: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero, obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues, obviamente, todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
6: I avui, un dia més, Ciutadella viu ara mateix un dels moments tradicionals de les festes de Sant Joan, la beguda de sa capellana. Ara la comitiva va a peu al domicili del caixer capellà o al seminari, acompanyada per la banda de música. Allà, el caixer capellà convidarà un refrigeri als membres de la colcada i a les autoritats.
7: Serà abans de les 7 quan la colcada desfili davant el consistori i el caixer senyor, capella en mà, convidi les autoritats i la vellesa als llocs que tot seguit s'han de fer en el pla. Avui matí ja han fet entrenaments del lloc, corre abraçats i sobretot per mirar de fer punteria a Sant Sortilla. I ho han aconseguit 5 dels cavallers.
9: Està puïdat, eh? Puïdat, eh? Hombre, quan t'ha vendut sempre rius. Bueno, el cavall corre molt bé i enguany estava molt tranquil. Després del bieni de l'any passat ja te rebaixes i ja vas a disfrutar-ho.
6: La festa és la cara amable, però n'hi ha una altra, la de les conseqüències de l'incivisme. És el cas de celebracions com la d'ahir a la platja de Can Pere Antoni, a Ciutat. Avui el dispositiu especial de neteja de Palma ha recollit 15 tones de fems i residus, 32, després de la nit de Sant Joan. Treballadors de malla han fet feina des de primera hora, però enguany sembla que la festa s'ha allargat més del previst.
7: A les 8 del matí, una trentena d'agents de la policia local de Palma han fet un cordó policial per dispersar la gent que s'hi congregava perquè els operaris de malla poguessin retirar els residus. Una brutícia que han hagut de retirar a contrarrellotge. Alguns a la platja criticaven l'incivisme d'alguns.
10: Oye, la gente está más desordenada, cochinos, ve. No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
11: La noche estuvo muy bien, excepto porque, pues, así como el año pasado que hubo tanta torrada y tal, este año estuvo un poquito cohibido eso, lo limitaron un poquito más, ¿no? Entonces no se ve tanto desorden, porque el año pasado sí, la verdad, esto fue fatal, aunque puede ver la playa como ha quedado. Sí.
6: I anem amb informació de servei perquè avui 40 dels 53 municipis de Mallorca estan en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa.
7: Això vol dir que queden suspeses gairebé totes les autoritzacions per a ús del foc. També està vetat l'ús de material pirotècnic, excepte en terrenys urbans, si estan a més de 500 metres d'una zona forestal.
6: I a l'àmbit estatal, la darrera hora passa per l'empresari Víctor d'Aldama, que ha acceptat fer treballs en benefici per a la comunitat durant el període d'un any. Era una de les condicions imposades pels magistrats per a permetre-li evitar la presó per la sentència del cas Mascaretes, pel que ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó per delictes d'organització criminal i suborn. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem a tota l'actualitat quan sigui les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Oh, de sobre que les festes de Sant Joan no només se celebren a Ciutadella, sinó també altres bandes que ara coneixerem.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment de començar la segona hora del programa d'avui de Tèntol, un programa que té totes les lletres i que també té en Toni Cardell aquí, el control tècnic, en nosaltres, que ens acompanya. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el nom de Joan i Joana, ara mos toca saber què passa a les Balears i també al món.

0: Notícia del dia que ens acosta a Miquel Jun, com anam?
1: Va bé, bon dia.
0: Ben tornat. Celestí, tu també
2: som
0: ets
2: aquí,
0: per aquí.
2: Sí.
0: Moment de conèixer, doncs, quina és la notícia, perquè Sant Joan és una festa molt nostrada.
1: I molt celebrada per molt de iots.
0: I ara coneixerem curiositats d'altres poblacions de les illes.
3: Nasi, Saura, Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
4: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar a replec.
3: Així ho faré.
1: I així va sonar ahir migdia el primer toc de Fabiol de les festes de Sant Joan de Ciutadella, càrrec de Sebastià Salort, i després de rebre el permís del caixer senyor, Ignasi Saura, va poder començar aquest replec i la festa de Sant Joan a Ciutadella, Sebastià.
2: Sí, després d'aquest replec de caixers i cavallers es va dur a terme el caragol d'Esborn.
0: Que m'ha cridat l'atenció una cosa, quan en Sebastià Salort diu, estimat... Mm.
1: Sí, ho va fer diferent en els altres anys.
0: Ignasi Saura.
2: Li va dir nom i tot.
0: Sí, sí. I me va sorprendre aquest estimat, supos que
1: tenen
0: una relació més propera.
2: Clar. I doncs bé, això, més de 27.000 persones hi van ser presents en el caragol d'Esborn per poder veure aquests cavalls alçant-se al ritme de la música i del jaleo.
1: I avui, dia de Sant Joan, arriba un dels actes més espectaculars d'aquestes festes. Són els Jocs d'Esplai, els podreu veure a partir de les 8:30 per IB3 Televisió en la retransmissió en directe conduïda per Cristina Bugallo, en Joan Ferrer de reporter i diversos comentaristes entesors d'aquestes festes.
2: Però les festes de Sant Joan no només se celebren, evidentment, a Ciutadella, així que hem preparat un petit reportatge sobre altres municipis que també fan festa aquest dia. I començam aquest viatge festiu a Muro.

0: Muro és un dels pobles que celebren les festes de Sant Joan, de fet és el seu patró, i un dels actes més impressionants que fan durant aquests dies és el correfoc a la plaça de Baus, va ser ahir, i en Miquel Àngel Tortell, que ahir mos va enviar un àudio ja, com a regidor d'aquest poble, avui ho fa com a membre dels Dimonis de la Pedrera i mos explica per què és tan especial aquest correfoc.
1: I com ho feim a Muro? Hem anat evolucionant de moltes maneres i mos agrada molt la creativitat i mos agraden els espais emblemàtics. Per això, des de fa uns 15 anys, sobretot, es corfà que el feim a una plaça de Baus, com a element de desacralitzador dels Baus, podríem dir, i el que solen fer és un mandala pintat per tot el sastre, i enguany no l'han pogut fer perquè han tornat els Baus, però solen pintar un mandala i solen generar sempre històries. I mos agrada molt fer-ho molt a prop, el més a prop possible, de les festes de solstici d'estiu.
2: I enguany, com de Miquel Àngel Tortell, mira, amb un altre que vaig estudiar. D'aquella promoció, sí, ens, que ens sortiran.
3: Avui sí.
2: D'aquella promoció, bé, d'on han pogut decorar la plaça de Baus amb aquesta mandala gegant pintat per l'artista Tòfol Sastre. Però com que són creatius, varen tenir una altra idea i va ser aquesta.
1: De fet, enguany vàrem voler lligar que arribava la flama del Canigó i de fer més corfoc aquest dia, el nostre motiu va ser aquest mateix, el de la flama del Canigó integrada, com si baixàs de la muntanya per arribar a l'infant de tot, d'allà avall de tot. Però hi ha hagut altres anys que han agafat llegendes i mites populars. Per exemple, fa dos anys van fer recrear una llegenda que se pot de la Bufera. L'any passat van recuperar un monòleg còmic que se diu Els Baus a mi no em fan por, amb Holanda de tenit, les tèmpores, han fet invocació de bruixes, han rellegit la figura de Faust, etcètera.
0: Jo hi he anat calcany en aquests correfocs de Muro i són de veure. Així que molt recomanable anar-hi, ja hi haureu d'esperar fins l'any que ve, perquè van ser ahir, però...
3: moltes llegendes sí. I coses. Tenc ganes de saber com és aquesta por de Salbufera.
0: Sí, estaria bé saber-ho. I més bé, el que explicava Miquel Àngel, enguany no hi ha pogut haver aquestes pintures d'en Tòfol Sastre, però és que és impressionant veure tota la plaça de Toros, la serena de la plaça de Toros pintada per en Tòfol Sastre mentre fan el correfoc, que és una cosa de veure, i ja hi aniré l'any que ve, si m'ho fa gana. Però bé, hem de xerrar d'altres pobles, com continuem aquest viatge per diferents municipis que celebren les festes de Sant Joan, i feim una aturada a Felanitx, que de fet allà avui no és festa, però tenen com a costum fer ballar Sant Joan Palós, i mos ho conta en Sebastià Obrador.
4: Sant Joan Palós és un home que va vestit en camisa, calces i sabates blanques i una capa i una falda fins a damunt el genoll de color vermell. I pel cap, una cabellera postissa i una corona de llautó i una careta que amaga les fesomies d'aquesta persona, ja que és la representació d'un sant. Una representació molt semblant en aquesta ja la trobem documentada a l'any 1511, a principis de segle XVI, a la Seu, quan era un capellà que representava Sant Joan Baptista. D'aquesta manera que se servia el teatre religiós de l'edat mitjana per donar a conèixer els sants i les seves vides en el poble, segurament passa a diverses parròquies, a vegades fins i tot vinculat en els gremis i a altres convents de religiosos. De fet, la primera notícia que tenim a Felanitx és de l'any 1757, en el convent de Sant Agustí, quan paguen un vestit nou de Sant Joan Palós. Però llavors han de passar més de 100 anys per tornar a tenir notícies d'aquesta figura i ja serà vinculat a la sobreria de Sant Joan de la parròquia.

0: Que bé que ho explica en Sebastià Obrador, aquesta festa de Sant Joan Palós, en aquest cas de Felanitx.
1: Sí, una representació aquesta, Sant Joan Palós de Felanitx, que ha aconseguit sobreviure interrupcions al llarg de tota la història per arribar als nostres dies. Com ens conta en Sebastià Obrador mateix, fa de l'any 1982 que Sant Joan Palós surt a ballar sense cap interrupció i el ritme d'aquesta música que ara sentim de fons.
2: Avui per avui, Sant Joan Palós a Felanitx balla per esquerres només el dia de la seva festa, dia 24 de juny, acompanyat amb un grup de músics que li fan una tonada pròpia, sempre la mateixa. És un ball lliure que només s'ha d'ajustar i atendre en el ritme de la música. En sa mà dreta hi du una creu amb una inscripció en llatí de Sese Annus Dei, que també verifica que és el baptista, i en aquesta mateixa creu estem que balla la va mostrant també a sa gent. Es ball és un ball molt viu, molt enèrgic, amb unes característiques d'unes fues i d'uns bots molt particulars. I d'aquesta manera, Sant Joan Palós, la festa, la música, arriba fins en els nostres dies. L'any 2016 va ser reconeguda també com a festa d'interès cultural, però realment la festa és del poble, del poble que l'estima, del poble que l'ha sabut mantenir i del poble que encara el vol per viure, que cada any surt a veure'l ballar i que el mantén com una tradició i com una part importantíssima de la nostra cultura popular.
3: Però per acabar de parlar d'aquesta tradició tan arrelada de Sant Joan Palós de Felanitx, en Sebastià mos ha volgut contar una anècdota un poc graciosa, l'escoltam.
2: És ben segur que l'anècdota més contada de Sant Joan Palós és la que va tenir quan l'infanta Doña Isabel, una germana d'en Alfons XII, va visitar una partida de pobles de Mallorca. Va venir Felanitx dia 11 de juliol de 1913, i l'esperaven en sos cavallets, la varen acompanyar cap a l'església, allà on varen cantar la missa del Pare Olí, un compositor felanitxer, i quan varen sortir de missa havien d'anar cap a la sala, cap a l'Ajuntament, que li havien preparat una rebuda, però li varen fer ballar Sant Joan Palós a damunt terraplà de l'església. Aquella dona, no sé si per sa calor, perquè estava cansada, perquè realment no li va agradar, les maneres sí que no varen ser correctes, però va mollar sense mirar gent prim un que me quiten este mamarracho de delante. I això s'ha contat sempre i ha estat una cosa que, clar, en els felanitxers, en gràcia segur que no mos hi va caure, però ho seguim contant com una anècdota graciosa.

0: divertidíssima aquesta anècdota que mos ha contat de 1913.
1: L'any 13.
0: Que encara...
1: Ja se deia mamarratxo.
2: Ja se deia mamarratxo, sabeu que sí.
0: I que sí, sabeu que la infanta Isabel de Borbó va venir a les nostres contrades de dia 8 a dia de 9 de juliol de 1913. I, de fet, encara se conserven fotografies de, perquè va ser tan sonada aquella visita.
1: Quina visita, i recordada, no? Recordada.
2: La nit la recorden. Sí. Degué sonar com un insult, això.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha això, imatges encara de s'arripada d'ella en Esport de Palma, desembarcant.
2: Però bé, ara vos contarem una altra cosa. Haurem de viatjar un poc més lluny, un poc més enfora de les nostres terres, perquè Sant Joan també se celebra a Porto, Portugal. São João. Ja no sé si ho he pronunciat bé. Jo us coneixien això, però fa unes setmanes hi vaig ser de viatge en aquesta ciutat i un taxista, per casualitat, em va contar com eren aquestes festes i vaig aprofitar ahir i li vaig xerrar una poblera que viu a Portugal, nom Maria Balda, i li vaig demanar si mai hi havia anat en aquestes festes de São João. I mireu quina casualitat, ahir va ser la primera vegada que hi anava i m'haurà volgut contar aquesta experiència.
3: Aquí a Sant Joan li diuen São João i és espectacular perquè, o sigui, vàrem arribar amb el tren i va ser baixar i de sobte una olor forta de sardina que torren. Perquè, clar, el que passa és que tota la ciutat fa festa en el carrer. I són bars, són veïnats, i se mengen moltes sardines, també fan menjar de carrer, i beben en el carrer, també. I és molt guapo, perquè és una festa que és això que passa a de fora. I després, durant el vespre, també la gent molla com uns globus que s'enlairen, que encens, duen com una pastilla i l'encens i s'enlairen. I clar, tota la gent, bueno, està durant el vespre mollant aquests balons que els hi diuen i és molt, molt guapo.

0: Idò, ja heu sentit, aquesta festa de Sant Joan de Porto és diferent de com ho celebrem aquí. Ina Maria Balla, que per cert xerra molt bé en portuguès.
1: Xerra bé, ja fa un parell d'anys que jo... Sí, sí.
0: Les poques coses que hem pogut sentir, una pronúncia perfecta. I doncs ha explicat una altra tradició que també li va cridar molt l'atenció.
2: Ah, i se m'oblidava una cosa molt important, que és que tothom va amb martells de goma. Són uns martells que quan pegues a damunt, sigui una persona, sigui qualsevol superfície, fan com un renou, com molt agut. I és molt graciós perquè, clar, durant tot el vespre sents com aquest renovat de nyic, nyic, nyic, que la gent du aquests martells i com va pegant de gent, o sigui, siguin coneguts, siguin desconeguts. Ja vaig rebre no sé quantes martellades i és molt graciós. I crec que això és una tradició bastant antiga de Sant Joan d'aquí.

0: I dos cimeres molt diverses.
1: Sí, jo això de pegar martellades...
2: Ja hi vull, això.
1: Pegar martellades sí, per escalar.
2: Pegar martellades... De jugueta, però.
0: De jugueta, clar.
2: Sí.
0: Perquè si no, no fa gràcia.
2: I dinar i sopar de sardines.
1: Jo m'encantat. Sí, sí.
0: Sí, que ha dit que fa una bona alarada de sardines.
1: Sí, ho crec, ho crec. Perquè si tothom torna, tothom és en el carrer torrant sardines...
2: Clar, bon lloc allà per menjar sardines.
1: Sí, la veritat que sí, són molt bones, sí, sí. I ja acabem aquest viatge per les diferents localitats que celebren les festes de Sant Joan, i ho feim tornant a Mallorca, fins a Sant Cervera, perquè també tenen una tradició ben curiosa, ja, jo m'ha fet un pot de gràcia, fan el concurs de cant de galls, i hem parlat amb una persona que fa 16 anys que hi concursa, i de fet n'ha guanyat qualcun, és en Tomeu Nicolau.
3: El concurs, bueno, el concurs és fàcil, no té molt de secret. Tu te presentes allà, te donen una cartolina, apuntes un nom i te donen un número, pues el gall se posa dins unes gavis que estan ben fetes, estan molt bé, posen un focus en el catafala davant, que això ve a ser com si trencàs el dia. Hi ha un jurat que compta les cantades del gall, i el gall que canta més, pues, és el campió, i ja està, no té massa secret. Entrenos. Jo no entreno res. Supos que tothom té el seu llibret. Jo l'únic que faig és que durant l'any, pues, com que són ganys que tinc aquí que nostre, pues, vaig triant. Els que canta més i me fa ganes, pues, és que arriba el moment, pues, el tanc, el pol de part, procur que tingui menjar bo i que el dia del concurs, pues, estigui el més descansat possible, i a partir d'aquí, pues, nada, a jugar, què te dic.
0: A jugar.
2: Sí.
0: Nosaltres volem saber més d'aquest concurs de galls que mos ha, d'aquest concurs de cant de galls que mos ha cridat tant l'atenció. Així que en parlarem amb l'organitzador, en Pep Prieto, també de Sant Cervera. Pep, com anem? Benvingut.
4: Benvingut, moltes gràcies, bon dia, i sobretot molt d'anys que Sant Joan per tots els Joans i Joanes.
0: I és el vostre patró, també.
4: Patró Son Cervera, exacte, la Google i patró Son Cervera, sí.
0: Sant Joan, és a dir, que festa sí. Avui també festiu. Gràcies, Pep, per atendre'm-vos. Que ets, aquesta, bé, ara mos ho contava un poc en Tomeu, però per què se fa aquest concurs d'escant de galls?
4: Bé, el nom és la nit de cant de galls. Perquè, clar, se fa el vespre. Això va curiós. El més curiós de tot, saps? Bé, això va néixer, pues, si t'he dit, fa 37 anys. No és de fa dos dies, fa 37 anys. D'una xorrada amb amics, ara se pot dir fent dues xeremies, dues copes, a veure si fem una animalada d'aquestes.
0: És una neofesta, idò.
2: Sí. Neofesta, que té 37 primer... anys. La primera neofesta.
0: La segona, perquè el cos encara és més antiga.
4: Jo, quan vaig començar... Com vaig començar a tenir 27 i en 62, no vols dir res més. Però se va fer el primer de l'any de Cala Millor, perquè el pal d'en Eduard Cervera, el Salsia, mos va dir, venga, fes-lo aquí, una pista de tenis, aquí, que ens fa el temps, aquí, ja no és aquest hotel. I vàrem fer allà. Però, clar, vàrem trobar el pal i diu, no, això ha d'anar a Son Cervera, perquè, res, el primer dos anys eren 23 persones i 4 turistes, no hi havia res més. Però bé, i vàrem a Son Cervera. I aquí ja el vaig agafar jo tots allà, tots sols, el meu amic, i mira, això allà no durarà molt. I bé, ho anem provant, i així, fent escoio, fa 35 anys que se fa Son Cervera, però són 33 edicions, perquè els dos estius del coronavirus no es va poder fer. Però clar, són 35 anys seguits que Son Cervera el fèiem. I en Tomeu ho ha explicat molt bé com funciona.
0: Sí.
4: Miram el campanar, per jo és el campanar, a les 10 de la nit en punt, i fins a les 11.
0: Una hora,
4: sí. Intensa.
0: Intensa.
4: Mana?
2: No, clar. Però començant a aquesta hora, els galls dormen, han de dormir.
1: Clar.
4: Bé, per tant, ja... també ho ha explicat.
2: Sí.
4: Cada any ja van entrenar. No, hi ha gent que es coma les carretes de cavalls. Ja n'hi ha, que aquests dos entrenen molt bé, d'alguna seva manera. I començàrem amb 10-15 galls. Ara aquesta edició, que no, l'any passat va ser més potent, van fer 33, enguany han fet 32 galls. I ja vos podeu imaginar, enguany ha estat apoteòsic els primers 20 minuts perquè era terrorífic. 10 a 12 gaires al mateix temps, pim-pam, pim-pam. Sempre són 3 era el jurat, que ja en sabem, però van reforçar, van parlar com el futbol, un bar, per reforçar, perquè molt bé venir amb vestida.
1: Perquè, efectivament, clar, com ho feis, Pep, per el jurat?
4: Cada un té
1: per saber,
4: llista,
1: per saber quin gai canta, clar. Perquè si canten tot 30 a la vegada...
4: En Tomeu ho ha dit, per exemple, quan donem una cartolina, ara el seu nom, el número, que ha hagut d'estar gavi, després nosaltres ens xapam amb 3 fulles, de 10 gais cada un, molt donem cada jurat, si n'hi ha més de 30, doncs en tens altres 4, i bé, jo el duc de surt és 10, per exemple, no? I jo miro el meu 10. Què passa? Com que jo tant d'anys, que me fixen tot. I què passa? Per darrere nosaltres tenim les penyes i la gent que diu propietat que no te perdonen. I jo a vegades, quan faig de speaker, ho faig a por, està cantat el número 4, Mecano, posem. No, ha estat el 6, ho saben bé, no? No, cada un no pati pena que no s'equivoca. Però clar, quan sona, hi va haver 10-20 minuts en guany, que jo pensava no cantarien, perquè feia un baf que feia por, que un any va passar que no va cantar més que un, se van renegar, els pobres. Però clar, que en guany van anar, el primer 20 minuts que ha estat terrorífic, perquè no sabies per on partir, no sabies per on partir.
0: Tot cantava. Mm-hmm.
4: Sí, i res, que va guanyar en Biff, va fer 110 cantades. Que
2: 110?
1: Ja ho diràs.
4: Sí, el rècord el té, com el futbolista, en Messi, que encara juga. 180, ara t'ho dic, t'ho dic apuntat aquí, 188.
1: És difícil d'arribar-hi.
2: 188, i qui és?
1: En Messi.
2: En Messi, és en Messi.
0: El gall no en Messi.
2: El gall no en Messi. Mm-hmm. Pep?
0: Ah, l'hem perdut en Pep. Justament, ara que teníem sí. aquí el titular. Gent
2: és abans Mecano?
1: Sí, pot ser com...
2: És un gall, que és Mecano.
1: Mecano.
0: Clar, és que els gallos també tenen nom. Ai, justament l'hem perdut en Pep. Ara m'hem de recuperar aquesta connexió, si no farem una pausa. I després tornarem a emprendre, perquè aquesta festa de Sant Cervera mos ha creat molt d'atenció. És la nit de cant de galls. Ajunten un bon grapat de galls a una plaça.
1: A la plaça, sí. I els fan cantar.
0: Els fan cantar.
1: I qui canta més?
0: Els rècords són 188 vegades.
2: I els primers 20 minuts van ser terrorífics, no?
0: D'allò, imagina, un galliner, mai millor dir, bé, galliner, però no sé com se diria. A veure si podem recuperar en Pep. No, encara. Bé, doncs aquesta és la curiositat també de Sant Cervera que mos explicava en Pep Prieto, que és un dels organitzadors, que fa 37 anys que se fa aquesta festa, que la varen crear ells mateixos com una neofesta. Primer se feia a Cala Millor i ara també a Sant Cervera, ara la fan a Sant Cervera. Pep, ara te podem recuperar, és així?
4: Sí, jo ho vaig sentir perfectament.
0: Ai, doncs no sé què mos ha passat.
1: No sé què ha passat.
4: Ho vaig sentir perfectament.
0: Pep, érem en Messi, mem.
1: Messi, no m'hi ha Messi, que caia.
4: 2015 va ser, i encara no s'ha pogut superar mai aquest rècord per ara.
0: I tu que nom, esteu gran?
4: Jo no el duc mai.
1: Ah, sí, sí, ahir ho organitza.
0: Clar, tu ets... jurat.
2: Te durem tots.
4: El primer any també tenim un manescal, que era molt bo, perquè algú el castigaven per fer-li la broma. Per exemple, els gais d'inglesos són molt petits, això no és un gall. Sí, és un gall, que no, que som el manescal. I era per fer-li una broma. Hi ha hagut un any que varen d'un gall postís, a dir que no se movia, que ja no ho sabia, almenys ho sabia jo, i deien, aquest gall no se mou. I el que era postís, era l'altre mà, com aquell que diria, no?
1: És broma.
4: I anèdotes n'hi ha moltes. Però cada any s'ha animat més. Per exemple, a la plaça jo crec que hi havia quasi 700-800 persones. Ah.
1: No, si jo he vist vídeos i estava ben plena a la plaça.
4: Sí, no fa por, fa por. Cada any s'ha animat més. Els restaurants ja les reuen les taules per sopar de bona. Bé. No, va més. I més, molt de jovent. El jovent... Antes era una cosa com de més major, això. I ara venen els fills i els nets.
2: Ara empenyen.
4: No? Sí, i empenyen de valent, empenyen de... I ara és l'únic lloc del món que es fa. Jo m'he rebut proposicions d'altres pobles, no, però no m'he venut, no he anat.
2: Per esportar la festa.
4: I clar, i m'han criat d'Inglaterra, d'Alemanya, també, per un dia per allà. Bé, i també puc dir que vaig tenir un any amb això dels animalistes, vaig tenir un petit problema, perquè, clar, que era maltractament animal, per un dia per allà. Però el varen dur el govern balear quan s'ha aprovat la llei animal i va estar aprovat, igual que a Sant Joan de Ciutadella, i vaig passar tot, perquè no li ha passat res mai. És l'únic dels que m'ho passa a gust, és el gai, no res més. No, el gai ja ho han dit ben fet, té la seva aigua, té tot, i està allà que canten una horeta.
2: I en quina setmana ja haurà, llaure, després?
4: Després se l'enduen al seu corral, que aquí diuen com a marejar.
2: Sí, a les 12 d'armen.
0: Cadascú que seva i...
4: Sí, ben cuidat. Són els gais de la porció, com diuen.
0: Deuen ser guapos, també, els gais.
4: N'hi ha molt guapos. Sí, de tot, però n'hi ha molt guapos. Molt grossos, alts... No, és una hora que, quan canten, passa volant. Passa volant perquè en vol i la gent t'anima. És una cosa que, si ho dius... Molta gent diu, ara, gràcies a vosaltres, que se fa publicitat i això, clar, ve gent, venen gaire de pobles d'altres llocs de Sant Cervera, no? D'Artà, de Montuïri, de Palma, han arribat a venir de per tot. S'animen, tots sols. I jo no he dit res, jo poden ser gavis i ni prescripció ni res.
0: No porta ni puntetxa.
4: No, no, arribar allà per l'ordre fa. Vindré aquí, Gavis, i acaben tots.
2: I si
4: tots
2: guanya un extern?
4: També, no, no va, passa, guanyar,
2: no passa res. La rivalitat et sana.
4: No, no, no. Mm. I de Montuïri també han guanyat. No, no,
0: no, no m'estranya.
2: No, pensaven a Montuïri.
4: Els premis són senzills. És una bona encimada de quilo.
2: Au,
4: au. Jo que guanya dos comerços a mi meus, que li han regalat un sopar i un berenar, i per a vegades hi ha camisetes que les regalam, unes medalles, però no, són senzills. Ells també venen per participar i passar-ho bé una hora de tot i estar sol en cervera per les festes.
0: Que divertit, aquesta festa. Quina cosa més curiosa. Moltes
4: estau
0: gràcies,
4: convidats.
0: Pep, per explicar-nos-ho.
2: L'any que ve.
1: Haurem d'anar, l'any que ve.
0: L'any que ve vendrem.
2: Sí. Fet.
0: De 10 a 11. El dia s'ha revelat
4: Sant Joan. Sempre de 10 a 11. El dia no ho sé mai, això és el regidor de festa que ho fa.
0: Ah, va.
4: Però sí, de 10 a 11.
0: Molt bé. Una ferrada, Pep, moltes gràcies. Enhorabona.
4: A vosaltres, un plaer.
0: Molt d'anys. Gràcies. Molt bé. Aquestes són algunes de les altres festes que també se fan per Sant Joan.
1: Ben deixades,
0: a les
1: però
0: illes, però bé, fet una bona espipallada, sí. Miquel. Ara hem de fer una pausa i tornem tot una.
5: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tipus de drogues. Popularment es distingeixen les drogues dures, que creen dependència, de les drogues blanes o toves, que en teoria no en creen. Com que aquesta distinció és imprecisa, classificarem les drogues segons els seus efectes, és a dir, amb una terminologia més tècnica i alhora més clara. Parlant de substàncies volàtils, com ara l'èter, amb accent obert, la benzina, les coles o els dissolvents, escrit amb dues S's. Aquestes substàncies produeixen un estat d'embriaguesa en ser inhalades. També tenim les substàncies estimulants del sistema nerviós, com les amfetamines, escrit amb MF, o la cocaïna, amb dièresi, que poden produir eufòria i una sensació d'augment del rendiment. Així mateix, hi incloem les substàncies depressores del sistema nerviós, com els opiacis, opi, morfina o codeïna, entre d'altres, i els opioides, heroïna, fentanil o metadona, així com els barbitúrics i altres tranquil·litzants, com els ansiolítics. Aquestes substàncies poden provocar sensació de benestar i de despreocupació. Finalment, cal esmentar les substàncies psicodèliques, psicodèliques o al·lucinògenes, entre les quals destaquen l'LSD-25, amb l'article apostrofat, la mescalina o la psilocibina. Les drogues només s'han d'utilitzar en cas de medicaments amb finalitats terapèutiques o pal·liatives, sempre prescrites per personal facultatiu. No ho oblidem. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: és el teu moment de Tèntol.
1: Hola, són a Neus de Palma. Jo crec que el meu moment Tèntol és quan aconsegueix anar a caminar pel passeig marítim. Si el dia és bo, puc arribar fins al Molinar, i si no, m'aturegesa. Fins ara.

0: Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
1: Raquel, a on ets?
2: Ai, Coreta, Coreta, per favor, sacat-me d'aquí, per favor. Vos necessit més que mai. Però... Vos necessit més que mai. No, és que no ho enteneu. Però... És que no, s'ha d'explicar tot.
3: Un ocell mos ha dit que estàs en remull.
1: Exacte.
3: En remull. I en bones.
1: No te pot queixar, eh?
3: Sí. I ara vols que t'amanguem a traure d'allà on ets.
2: Escolta, què fan els pares i les mares amb els seus nins?
1: Quan tenen fills, de quina edat ets tu amb aquestes nines avui?
2: Doncs pues mira, han vengut les meves nebodes. Bé, la meva neboda Martina, que ha anat un parell de pics a la ràdio. Martina, sí. Tu la coneixes, Margalida. I després la seva cosina, que encara que jo no sigui tia seva, me diu tia igualment. No? Mm. I han vengut totes dues... totes soles, una des de Saragossa i l'altra des de Barcelona. El primer pic, agafen un avió totes soles i han vengut a Calatia, clar.
3: Clar.
1: I els han de passejar.
2: I tant, i tant. M'agradaria passar molt d'anys. Sí, no, molt d'anys als Joans i Joanes, sí, per favor.
3: Bé, bé, això, sí.
2: En un dia com aquest, que no me volia oblidar.
3: Això sí, però compte.
1: Sí, quina agenda. És que m'interessa
3: més la teva història.
1: Clar, quina agenda tens aquests dies?
2: Bé, jo no he pogut, òbviament, ser avui a l'estudi, perquè han vengut aquestes dues, i els hi vaig dir, voleu venir a la ràdio? I me varen mirar amb una cara, com dient, tia, tu no carrules.
1: No.
2: I vaig dir, bé,
1: no
2: idò, que... bé.
1: Han vengut de vacances.
2: No, han vengut de vacances i ara mateix som en un parc aquàtic d'aquest, de l'infern, ho podrien dir així, no tens res en contra.
1: No, però fa calor però també, bé. No?, en espais aquàtics.
2: Bé, no creguis, jo crec que el més feixuc de la calor d'aquest dia s'ha passat un poquet, eh? Avui fa un poquet d'oratge i no s'està malament, no és que això.
3: Ah, sí, estàs a ombra, estàs en remull...
2: Estic a l'ombra, per suposat. Mm. Sí. I elles truen, no sé ara on serà.
1: Pugen i baixen.
2: Com que això tanca a les 5, els hi he dit, a les 5 aquí, com un clavo. Ah. I no sé què faran. Més també no sabré no com faig.
1: Raquel, ànims, bé, t'ho passaràs molt bé, clar que sí.
2: No, clar que sí, s'ha de fer això.
3: Però tu has fet cap baixada? Has fet cap baixada cap tobogà?
2: No he fet cap baixada perquè no l'he pogut fer perquè, bé, ja sabeu que jo no veig molt bé, sempre he de dur ulleres progressives, fins i tot a les ulleres de sol, i no te deixen anar sense un... no sé com dir-ho, com una goma, que te sosté les ulleres per darrere, saps? Mm. I no l'he trobada. I és igual, he fet un poquet de piscina i per amunt.
1: Poquet dones i ja aquí... un daiquiri. No, no sé.
3: Un gelodet.
2: Que va.
3: Heu dinat allà, però.
2: No, ara els he dit, com que hem vengut de veure-la un i pico, els he dit, mira... ho farem tot seguit i ara, en tancar, m'ho anirem a dinar a gust i tranquil·les.
3: Però en tancar a les 5.
2: Tanquen a les 5.
1: No me diguis que tens en nina sense dinar.
3: Sí, això anava a dir. Perquè fins que no arribeu a dinar ja serà sopar.
2: Que no me llevi les nines, per favor. No, jo els he dit, podem fer...
3: Les tens fora menjar-les.
2: Escolta, no, han berenat a tope. I els he dit, podem fer, si vos sembla bé, un berenar sopar. I elles han dit, no.
1: Ah, no?
2: No, elles volen dinar i després volen sopar. Estan en una edat que bé, tenen una setmana.
3: Quina edat tenen?
2: 14 i 15.
3: Clar.
2: Te pots imaginar.
3: Te pots imaginar, tot?
2: Celestí. Sí. Clar. Mm. Clar que sí. De totes maneres, jo no volia deixar de contar-vos que avui han sortit les revistes del Com, Margalida.
1: Avui és dimecres?
2: Sí, avui és dimecres. Si vos sembla bé, les començam a repassar.
1: Vinga.
2: Vale? Mira, la revista Hola tenim a portada una foto meravellosa de l'actriu i directora Paz Vega, que ha fet 50 anys, i... ara comença, ella diu això, una nova vida després de la seva separació. Ja sabeu que duia amb el seu home de 25 anys, amb tres fills en comú. I ella diu una cosa que diu, he decidit prendre el control de la meva vida i ser la directora de la meva pròpia pel·lícula. Fins aquí. Mm-hmm. Bé, tot normal. Què hi ha darrere d'això, Margarida Celestí? Una campanya publicitària de joies.
1: Clar que sí.
2: De la que ella és ambaixadora. Clar, surt guapíssima, està estupenda.
1: I allò i que li, ha, li han pagat li permet dur la, les rendes de la vida, no?
2: Bueno, sí, i a part també aquestes coses els hi permet als artistes o als ambaixadors de joies, models, etc. No haver tampoc de contar totes les coses. És a dir, no és una entrevista a l'ús que tu li demanaries com te trobes després de... Saps? No anomenen aquesta feta, però bé, ella està molt guapa i són unes fotos precioses, com deien sempre a la revista Hola. I una cosa, sabeu aquestes pàgines de la revista Hola que tenen un color així diferent i posen com finestretes petites que ningú llegeix? Jo l'he llegida perquè jo m'agrada molt llegir això.
3: Clar, perquè avui t'entens.
2: Sí, exacte, exacte. I m'he enterat de que una ex-Spice Girl que es diu Geri Halliwell,
1: sí,
2: és la nova dama de companyia de la reina Camila.
3: Com?
2: Vosaltres sabeu que, sobretot les reines, o les reines consortes, diguéssim així, tenen sempre dames de companyia. Són persones de la seva confiança, que són des d'amigues, fins a confidents, o persones...

0: encara que sigui de visita, però per primer pic en 4 anys, perquè, com comentaves l'altre dia, es necessiten un poc tots, no? Necessiten una primera línia, una segona línia i fins i tot una tercera línia. Mm-hmm. Bé, a la revista Setmana tenim el presentador Roberto Leal, en portada, bé, xerrant de les seves coses, de la seva feina, i després hi ha una insinuació que no només està a la revista Setmana, que és que Carlos Alcaraz i Ana Mena, les imatges que donaran molta xerrar. Ui. Ella ha romput
1: perquè
0: amb l'actor.
1: Perquè s'ha separat, si això ho he llegit.
0: Òscar Casas, exacte. Bé, han coincidit a un torneig de pàdel, ja s'havia xerrat un poquet abans de que ella estigués amb una altra persona, de que podria haver algo entre ells dos. Òbviament, ara, jo crec que aquí no n'hi ha res, però hi ha unes imatges d'ells dos coincidint. I com que no hi ha moltes notícies de veres, pues les especulacions són les que són, i com que cada setmana s'ha de publicar una cosa...
1: Que Nana Mena festejava en Òscar Casas, que és el germà de Mario Casas.
0: De Mario Casas i de Sheila Casas, que també és actriu.
1: També.
0: Exacte.
1: I van anunciar que se separaven i... S'ha filtrat una foto, però una fotografia que se donen dues besades com saludant-se.
0: Bé, és una fotografia en la que comparteixen aquest torneig de pàdel i varen coincidir, diguéssim,
1: i tu creus que hi pot haver coses aquí?
0: No ho sé. Ja se va xerrar d'això. Les revistes ho posen com que serà gros. Les imatges que donen a xerrar. Bé, relaxació, per favor. Ah. Saps què passa? Tinc la sensació de que tothom pensa que l'estiu serà molt llarg i no n'hi haurà.
1: I fa falta titulars.
0: Sí, clar, perquè ara els famosos ho saben tothom millor, en el sentit de que abans de que una revista els hi pilli en qualsevol situació, ells ho publiquen a les seves xarxes socials, no? I és per això que les revistes, per dir-ho de qualque manera, han caigut un poquet en la informació,
1: sí, aquella,
0: no?
1: Immediatesa, vegades... no? Sí, que ja a vegades...
0: Clar.
1: Peix.
0: Mira, si una persona famosa publica a les seves xarxes socials que ha fet una cosa en la seva família o que ha celebrat el que sigui, ja no serà una primícia de ningú. Ja és el propi famós qui dona la notícia, per dir-ho de qualque manera, que tampoc és que sigui una notícia. Bé,
1: però que necessiten contingut.
0: Exactament. Bé, com tothom, és Vera Margalida, que abans, fa anys, Celestí, tu te'n recordaràs també, els diaris de paper, a l'estiu sempre deien, no?, els periodistes, aquest estiu serà gros, a l'estiu no n'hi ha notícies, tothom és de vacances, no?, de vegades... T'havies de rebentar el cap per treure notícies on no n'hi havia.
2: Això fa temps que ja no passa.
0: Ah, que no?
2: Ja fa anys.
0: Fa anys. Fixeu-vos, per exemple, quan...
2: Abans, el juny, quan fent una redacció, vine a començar a pensar temes de cara a final de juliol.
0: Temes
2: de gelera, que dèiem, d'agost. Sí, ara ja no passa això.
0: Ara ja no passa perquè com tot està molt mogut i cada dia passen moltes coses i això ja no passa. A la revista Lectura és una cosa que m'ha sorprès un poquet, no per res. Mira, posa Shakira molt bé acompanyada a Hollywood amb un actor mexicà. Shakira ara ha tornat a la primera línia, òbviament en l'actuació musical al Mundial de Futbol, i és que ara també farà una nova gira. És a dir, ella sap molt bé com situar-se i com fer promoció, no? I bé, com que ara ella ven, perquè la imatge de Shakira, després de tot el tiró del Mundial, ven més, pues, la revista Lectures ha dit, bé, jo triaré a Shakira perquè a Shakira sempre és garantia d'èxit.
1: Aprofitar.
0: Sí, clar que sí, pujant-se en el carro. Això va així. Hi ha un presentador, no sé si vosaltres coneixeu, en Javi Hoyos o Javi de Hoyos. Vosaltres ho coneixeu?
1: Sé qui és, perquè sabeu que és un senyor que té moltíssim de seguidors a les xarxes socials i que xerra de famosos i de fet, dona moltes exclusives. Això és el que sé d'ell.
0: Pues, fixa't, és un presentador, és un periodista que sobretot arrasa entre la jovenea. I per què, no? Perquè habitualment aquests continguts no interessen molt a la gent més jove, no? I perquè, a part de la seva feina a diferents programes de televisió nacionals, no? Tu, diguéssim, el gran públic le coneix d'això, ell ha sabut molt bé

0: arribar molt bé als adolescents, a la gent que ja no mira la tele, a la gent que mira només el mòbil, no?
1: Exacte,
0: a la gent
1: i fa vídeos jove, així curtets.
0: Sobretot a TikTok.
1: Sí.
0: És a dir, és que TikTok és un, bé, no sé com dir-ho, és un mercat. TikTok és un mercat que molta de gent no ho té en compte perquè no ho emplea i pensa que és de gent jove. Però és que la gent jove és el present, realment, no? I és on hi són. Idò, si volen que les coses arribin a la gent més jove, idò, potser haurem de començar ja a estar present a TikTok.
1: Jo sé que vaig llegir l'altre dia perquè... que en Javi de Hoyos i en Núria Martín, crec...
0: A una entrevista al País, no és vera?
1: Sí, que cobren una dobrada de bé només per anunciar una marca o per fer un anunci d'una marca en el seu Instagram o en el seu TikTok, moltíssim de dobes.
0: Bé, xerraven de, entre 10.000 i 25.000 euros, per exemple.
1: Per una menció en el seu perfil de xarxa social.
0: Sí, clar, és una cosa que és molt difícil d'entendre, no? Per nosaltres, tu dius, com pot ser
1: Bé, després ho vaig mirar i, clar, en Núria Martín té 1 milió de seguidors. I en Javi Hoyos
0: no en té 800.000. Clar, no només és un milió de seguidors. És la fidelitat que els seus seguidors tenen cap a ells. És això, no? És que segurament això va per estadístiques, eh? Segurament, quan ells anuncien qualsevol cosa, les vendes d'aquesta cosa que anuncien pugen molt. I en funció d'això, se posa el preu. És una cosa un poc complicada d'escriure, però bé, d'entendre, però bé, jo crec que anem per aquí. I acabem
1: de retema.
0: A 10 minuts, Margalida.
1: Sí, molt ràpid, perquè vull saber d'una cosa abans que te'n vagis.
0: Portada per l'escriptora Megan Maxwell, líder de vendes des de ja fa anys, en les seves novel·les romàntiques que fonamentalment bé, consumeixen les dones. Ella diu, no me tornaria a casar. Ben alerta, per això. I poc més, que ja
1: bé,
0: tenim...
1: Bé, el tema, que és que ja saben quina pel·lícula clausurarà l'Atlàntida Mallorca Film Fest i que vendrà en Javier Bardem.
0: Vendrà Javier Bardem acompanyat
1: i vendrà
0: de Victoria Luengo.
1: De Victoria Luengo. I vendrà en Sorogoyen a presentar la seva darrera pel·lícula, que serà la que clausurarà dia 2 d'agost en el Pati de la Misericòrdia, aquest festival que cada vegada hem de posar més d'Estora Vermella.
0: Sí, diumenge, dia 2 d'agost, serà la clausura, la presència també confirmada de la reina Letícia. Crec que aquesta imatge, tant de Bardem com de Letícia, crec que donarà la volta al món a tope, perquè tots dos són personatges que hi venen molt, no? I que serà molt bo per Mallorca, pel cinema i també per ells.
1: I també moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. Moltíssimes. Sí. El ser querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que la varen presentar a Cannes i que en primícia la podran veure a la Misericòrdia en el marc de l'Atlàntida.
0: Tinc moltes ganes de veure-la. He xerrat amb l'organització, Margalida, perquè els hi vaig demanar com farien, no? Ells per... si donaria entrevistes en Bardem i l'equip.
1: Tu ja t'has demanat.
0: Home, clar, hem d'organitzar l'estiu, Margalida. No, doncs que s'espera una conferència de premsa. No sé si vos recordeu quan va guanyar Michael Douglas, quan va ser ell el premiat, va fer una conferència de premsa molt a l'americana, no? En el sentit que l'actor es posa allà i és com una conversa i després se poden fer bé. No totes les preguntes que vulguem, òbviament, perquè no n'hi ha temps, però que sí que haurà una trobada en la premsa. O sigui que ja comença tot això, Margalida.
1: Sí, sí, moltes ganes de l'estiu i cinema aquí a Mallorca. Sí. Una ferrada farta, Raquel, que vagi molt bé amb les nines.
0: Escolta, una abraçada molt forta a la gent de Menorca. No me penso perdre avui el joc, sisplau.
1: Jo notes tampoc. A partir de les 8:30 i vetres televisió.
0: És preciós, és preciós. Molt d'anys a tots.
1: Molt d'anys,
2: i fes de recàfico, eh? I anau a dinar.
1: Dules a dinar.
2: Sí, dules a dinar. Llavors ja arribarà a sopar.
1: Adéu, gràcies, Raquel.
0: Adéu, Karen.
2: Adéu.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
2: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: Moment ara per parlar de Babà Josifà, un indre tartanenc que s'anomena així, Babà Josifà, que dona nom a la banda que acaba de presentar el seu disc de debut. Punt de partida.

0: I així sona punt de partida del disc, però també la cançó que li dona nom. Babà Jussifà és un topònim d'un indret artenenc que ara coneixerem i que ha inspirat aquesta formació majoritàriament d'aquest municipi del Llevant i que són un gran grup amb múltiples inspiracions i referències i que estrenen ara aquest debut.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Felip Gili, bateria de la banda. Com estàs, Felip? Benvingut.
2: Bon dia, què tal?
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies per haver comptat amb nosaltres i per donar amor a aquest espai per xerrar un poc.
1: Només faltaria. Haurem de començar, perquè ara estem encuriosits, que és el Babà Jussifà. Existeix?
2: Babà Jussifà és una roca que hi ha pel Parc del Llevant, que està per la zona d'Artà, del nostre poble, que, bé, bàsicament és una roca que té figura humana i es va decidir fer-li una llegenda i conta que tots els raïns, els temps dels musulmans, quan vivien a Mallorca, quan en Jaume I va venir a conquerir, s'estimaven tant la seva terra que no volien partir de Mallorca i varen decidir quedar petrificats per poder vetllar per la nostra raïa i per la nostra costa.
0: I estan petrificats allà, concretament,
2: estan
0: en aquest indret.
2: Exacte. Si tu vas pel parc de Llevant per devora la Tudosa i per devora per allà, sí, pel parc de Llevant d'Artà, allà se volen dues roques que són Babà Jussifà i Sostrant o Citrat.
1: Quin històric.
0: Clar, un topònim, un indret que ha donat nom en aquesta banda, que com vareu néixer, Babà Jussifà, perquè dissabte presentàveu aquest punt de partida, aquest disc de debut en el Teatre de Petra, però ja duis un temps.
2: Sí, varen néixer, bé, fa 2 anys, en Josep i jo, en Josep és el cantant, que som els compositors, ho vàrem comentar i nosaltres teníem moltes ganes de fer música nostra, no? Perquè pensàvem que al final és el que hem viscut sempre de nostre. Tenim la gran sort de tenir un referent que nostre, tant el Josep com jo, que ens han donat molta empenta. I vàrem dir, per què no fèiem nosaltres un grup de música pròpia? Ja que està bé fer versions, però no hi ha res més xulo dins de música que poder fer música teva, no? I a partir d'aquí vàrem començar a crear els projectes, xerrant diferents músics, fins que vàrem conformar aquest grup.
0: Dissabte va presentar aquest disc, que és un disc molt divers, no? Que poden trobar moltes referències. Quines temàtiques, quines influències poden trobar en aquest punt de partida?
2: Sí, totalment. Bueno, jo, aquest punt de partida, com bé diu el títol, és un punt de partida d'un començament d'un viatge. De fet, hi ha una cançó que mostra molt clarament els somnis de 1000 viatgers, que xerra de 2 viatgers, de 1000 viatgers que comencen un projecte, que comencen un viatge, que volen que duri molt. I bé, el disc té un poc aquest rerefons, no? El fet de tenir un viatge. I referències? Bueno, referències hi ha, jo crec que principalment Xarango ha estat el grup que més mos ha marcat, però després també hi ha un pot de tot, no? Hi ha Anegat, grups mallorquins molt bons, i hem agafat un pot de tot, no? De la música catalana.
1: Com dèiem, el vau presentar, teniu ara concerts a la vista.
0: Aquest
1: com
0: estiu?
1: Us podeu escoltar?
2: ara sí, ara com bé heu dit, vàrem estrenar el disc a Petra, a Sona Tirarro, i ara en principi tenim qualque data confirmada. No sé si puc confirmar del tot, perquè no estic segur que estigui del tot tancat.
1: No passis pena, però, ja ho diguem.
0: Però serà aviat, exacte. Aquest estiu.
2: No vull dir... Sí. Aquest estiu, en principi, tenim qualque cosa de més. No vull dir massa per això, perquè no sé exactament si està tancat del tot, si no, això m'ho du...
0: Bé, no hem de passar pena.
1: Que podrem escoltar els Babà Jussifà. Enhorabona per aquesta música, que ens ha agradat molt, i que la puguem escoltar també ben aviat. Una ferrada forta en Felip Gili. Gràcies, Felip.
2: Res, moltes gràcies a vosaltres.
0: I una ferrada.
1: Gràcies.
2: Una ferrada. Adéu.
1: Joan, gràcies.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, anem amb una notícia de darrera hora perquè mitjans aeris i terrestres de Libanà, de l'Institut Balear de la Natura, fan feina ara mateix per sufocar un incendi forestal declarat fa manco d'una hora en el municipi de Campos.
2: En la zona actuant un mitjà aeri, quatre bombers forestals i un agent de medi ambient. La conselleria ha demanat molta precaució a la ciutadania i ha recordat que està prohibit realitzar cremes en les zones forestals. Recordem que 40 dels 53 municipis de Mallorca estan avui en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa.
1: Precisament, avui s'ha de lamentar un altre incendi a una residència de persones grans d'Inca. Dues d'elles han resultat ferides per inhalació de fum i traslladades a centres hospitalaris de Mallorca. La resta han estat ateses allà mateix.
2: En total s'han atès 166 persones perquè, a més dels residents, també hi havia una trentena de treballadors al centre. El foc està extingit, però es reubicarà a 44 interns als altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran amb les seves famílies o en centres privats.
1: I en aquesta hora, canviant de qüestió, ha de començar el darrer replec de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Hi participen 123 caixers i cavallers que fa des de les 4, des de fa tot just una hora, que descansen a l'Església del Socors, i la resta de convidats del caixer capellà són al claustre del seminari gaudint de la música de la banda. És el que es coneix com la beguda de sa capella. Anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Ja han sortit?
3: Bon dia, sí, fa 5 minuts que... com la resta de caixers i cavallers han sortit a peu d'aquestes instal·lacions i ara se'n van a cercar els cavalls i començar el replec. Penseu que han vengut aquí després d'haver estat tot el matí fent voltes amb el caragol d'Esborn, de Santa Clara, que ha acabat d'haver les 2:30, després han anat a missa a la catedral per després venir aquí. Pel que ens han explicat, han pogut aprofitar aquesta hora per fer una mossegada, refrescar-se, i així és com ens ho han contat.
4: De fet, jo estic carregant piles perquè després m'entengaran, vaig germà en Sebastià a començar a replec.
5: De tranquil·litat, i bueno, aquí... el seminari amb aquestes voltes tenim fresca també, o sigui que...
6: I... Bueno, és un moment diferent de del que et fa festa amb el cavall, és un moment, no sé, de tranquil·litat i de relax, i és molt polit, aquest moment és molt polit també.
3: Per tant, com dèiem, ja han abandonat el claustre del seminari, ara comença el replec i està previst que damunt les 7 entrin a la plaça d'Esborn, on el caixer senyor Ignasi Saura farà la convidada amb la típica frase «Sort i ventura en el pla, falta gent», i així donarà el sus als jocs del pla.
1: Serà un dels moments més emotius d'aquestes festes tan sentides. Gràcies, Cristina Bausà, des de Ciutadella. Anem ara amb una darrera hora de l'àmbit estatal perquè dimiteix dels seus càrrecs i abandona el PSOE la regidora de Medi Ambient de Sòria, Yolanda Santos, investigada per 6 delictes. El PSOE havia demanat la suspensió cautelar de militància i l'obertura d'un expedient informatiu.
2: Santos es troba en llibertat provisional després d'haver declarat durant tot el matí davant el jutge. Se l'investiga per possibles delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, falsedat documental, blanqueig de capitals i organització criminal.
1: I amb aquest apunt en clau nacional arribarem a les 5 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest cap de setmana, divendres i dissabte, per partida doble, Ferran Palau actua a Ciutadella i a Binissalem, respectivament.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

De tant, la tercera i darrera hora d'aquest programa d'avui, avui 24 de juny a Sant Joan. Hi ha moltes persones que avui tenen festa, altres que no, que òbviament avui també no per totes festiu, no per totes les Illes Balears. Una festa que es viu també intensament a moltes bandes i que hi ha moltes tradicions que hem anat repassant durant aquestes dues primeres hores de programa. Però ara mos toca posar un poquet de música. Tenim en Toni Cardella, el control tècnic, i avui ens acompanya la música de Ferran Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu melí.

0: encontro.
1: Aniversari feliç, és el 8è disc de la trajectòria en solitari de Ferran Palau, un de referent de l'anomenat pop metafísic que ha tornat a la nuesa de cançons més acústiques i desvestides de les capes electròniques que han embolcallat la seva darrera etapa, com aquest tan feliç, aquesta cançó que ara hem pogut escoltar. I també tenim ganes de conversar amb en Ferran Palau, perquè farà dos concerts. Divendres al Jazz Bar, a Ciutadella, i dissabte dins del cicle de la Lluna Envers, al jardí de la Casa Vicenç Villalonga de Binissalem.
2: En profunditat.

0: I com que avui és Sant Joan i molta gent està de festa, no tenim encara la connexió amb en Ferran Palau. La vida és així, el directe són així. I què hem de fer? Perquè ja arriba, m'he normal. Tanta sort allà, dit barbarismes i tot. Tanta sort que tenim convidades altres aquí a l'estudi d'Ivetre Ràdio. Així que el que faran serà fer una pausa i anar obrint gana, perquè anem fent ses dents llargues, per menjar coses que se mengen ara per Sant Joan.
1: Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.

0: com deia, no només de música hem de parlar, sinó també de menjua, perquè tenim aquí ja la nostra senyoreta Brioix. Com estàs? Benvinguda.
1: Estic beníssim, estic aquí intentant d'obrir el document per no perdre'm.
0: T'han fet avançar la teva secció.
1: A mi improvisar sempre m'ha resultat...
0: M'agrada perquè vas vestida amb una, com unes estovalles, però de colorins.
1: T'agrada, no? Sí, això és una botiga magnífica que hi ha a la colònia de Sant Jordi.
0: Ah, sí? Sí. A mi, això no ho sabia. Mira, ara en Miquel...
1: Ai, quina fantasia, gràcies. Si em vendes paper, és una
0: sort,
1: delícia.
0: Sort, sí, sempre sí. El paper, per sort, encara. Avui ho repassàvem perquè de menjues de Sant Joan en tenim moltes i molt diverses.
1: Jo he de dir que quan era interina vaig estar fent feina a Menorca i vaig intentar de seguir les festes fil per randa, a més, molt ben, tenia un ciceró bastant potent, vull dir, tothom me cuidava, tothom me convidava, és a dir, me vaig sentir una ciutadellanca més. I he de dir que són unes festes que si realment les vius en el 100%, i no estic parlant de la part només de menjar i beure, sinó de seguir tot el protocol de la festa, són esgotadores, jo no sé com aquestes persones...
0: Aguanten.
1: I no
0: han de dormir una setmana seguida.
1: Sí, i després...
0: per recuperar-se.
1: La banda de música, sí, sempre sí, puntes, sí, sí. Frufru... Ho vaig trobar realment impressionant i vaig sentir certa enveja d'aquest esperit...
0: Preciós. I totes aquelles cases que tenen les portasses obertes i aquella teulada amb menjar...
1: Crec que untar una porta d'oli de lli, o del que sigui, amb aquesta expectativa de festa, un gusté, no? Uh-huh. Jo he de dir que Menorca m'agrada especialment.
0: Sí, sí.
1: Per favor, l'hem de cuidar, en aquesta Menorca.
0: I com dèiem, en aquesta teulada de menjar de Menorca no hi falta l'encimada i xocolati?
1: No.
0: Que diuen que menjar xocolati per Sant Joan...
1: Xocolati.
0: Te penses que no, però...
1: Entrevé, diuen.
0: No? Beníssim. L'encimada, després... que és una encimada pròpia que tenen a
1: sí,
0: Ciutadella.
1: Que sembla com un capell. Ja dic que sembla com un capell. És més com
0: inflada.
1: Un... Sí. No fa tanta caragol, és més com un turbant.
0: Mm-hmm,
1: s'entén, no? No fa tanta caragola, fa més com un turbant, és més pujada, més alta, i la broma de, en el seu moment, perquè també he viscut la festa ben endins, fa molts anys, se la posaven de capell abans de menjar-se-la.
0: Ah, sí? A mi
1: segons no quines hores des de matí.
0: Que divertit.
1: Tot això
0: i llevar també el pastisset, la sobrassada,
1: la gent de les cases tenen una manya per això, per fer d'anfitrions, no? I tenen taula parada amb unes delícies, els senyorets, les espanades que allà...
0: Bueno,
1: la nomenclatura, un dia li hem de dedicar el programa a la nomenclatura de la pastisset seria dolça i salada de Menorca, que té variants aquí que coincideixen en com els bolets.
0: En ingredients, però no en nom.
1: Exacte, el nom te fa referència en elaboració. Aquí hi ha com un desordre que tal vegada un dia podríem ordenar, si vos sembla bé, pot ser un tèntol pendent.
0: Molt bé.
2: Està bé que hi hagi aquest desordre, no?
1: Està bé.
0: Sí,
1: jo li dic desordres ordenats, no?
2: Exacte.
1: Aquestes coses, perquè hi ha desordres desordenats que són realment un caos, però quan hi ha... I aquí hauríem de veure si primer s'ha de col·locar un ordre desordenat o un desordre ordenat. Aquí no ho he sabut mai. Vos promet que li he ficat aquí hores i hores de pensament, encara ara, de dies així, a moments, i realment no sé què té més pes. Vos deixem amb aquesta incògnita i també pendent d'un altre dia...
0: Ho resolem.
2: És una bona pregunta, sí.
0: Però bé, com dèiem, tornem al teu menú que ens has preparat
1: Mira,
0: avui per Sant Joan.
1: Mira, el primer de tot, per favor, molt d'any Joans i Joanes i tota la gent que està de
0: teniu
1: festa.
0: Teniu Joans propers?
1: En tenim, però propers directament, no.
0: No, jo tinc un germà,
1: I
0: molt proper.
1: I molt properíssim, no? Vull dir, molt d'anys.
2: Sí, molt d'anys, germà.
1: Clar que sí,
0: però
1: no?
0: Però sí, el meu padrí també era Joan.
1: Aïda, sí. No, nosaltres no. Tenim Miquels, tenim Gabriels, tenim Rafels, tenim els arcàngels.
0: Bé, i el meu cosí també, no? que n'han servit.
1: Bé, avui sembla que hi ha sants que són molt més sonats, perquè la senyora Tabrioix, que també és natiu herrero, en realitat és una Beatriz Herrero. I Santa Beatriz, crec que ningú... No, ah, ningú sap quantes, no se celebra.
2: Quantes? Aquestes...
1: Dia 28, 29 de juliol.
2: Se m'escapa, també,
1: sí,
2: tu.
1: Se m'escapa a mi, perquè jo, la de Santa Santa, no sé què vol que te digui.
2: De juliol,
1: en tots els casos, tornem a Sant Joan, que també representa, no?, perquè vulguis que no, el que es paga després de vegades se cristianitza i d'alguna manera se converteix en una festa de tradicions, com pot ser, per exemple, el Nadal. I jo ahir, la part gastronòmica, la vaig... adquirir de Catalunya. I vaig fer 16 coques de Sant Joan.
0: 16?
1: 16. I les vaig fer per compartir amb els companys, no? Perquè
0: és de sa feina?
1: De sa feina.
3: Ahir sí. Per tot.
1: No, el meu somni és arribar a que el darrer dia de curs, no és el darrer dia, però la darrera setmana sempre és així, no? Vull dir, en aquestes dates el curs ja està més que venut. I nosaltres, el ver, el professorat i tota la gent que fa feina allà ha de recollir i ha de fer unes tasques que s'han de deixar a punt per passar l'estiu i tornar a enganxar després del setembre. Però crec que he visualitzat que pot ser l'any que ve tots els meus companys o departaments o... arribarà la coca de Sant Joan. De moment, he arribat a 16 famílies.
0: Ja n'hi ha.
2: Però una coca grossa, com fa que ser?
1: Te n'he duit a una. Epa! Ho sentim aquí, eh?
2: No és una coca individual.
0: No. Entre les 16 han tingut sort.
1: Han tingut sort, eh? I la vaig presentar amb un paper blanc, que és aquest que fa Renou, d'aquest paper continu blanc, tal qual, de forn, i amb una escrita damunt que ara el vull llegir, perquè jo sempre faig a damunt de la coca un escrit com a forma de ritual. Hi ha anys que m'apega per parlar més de coses espirituals o coses més mundanes o senzillament... I ahir vaig escriure aquesta nota. En arribar a la nit de Sant Joan, som molts els qui experimentam la necessitat de purificar, agrair o celebrar la vida. Aquesta nit, que pot ser màgica, ens fa ballar i saltar a contrarrellotge fins a la sortida del sol i pot ser ens converteix per unes hores en bruixots que brinden amb foc i aigua dins la foscor. La nostra coca de Sant Joan pretén ser un homenatge al sol i a tots els qui treballen la terra amb les mans i amb el cor per construir el paisatge que ens arrela. Més enllà de saciar la gana, veniu a la dansa de l'herba, tastau i compartim junts un any més.
0: Que preciós.
1: És preciós.
2: Ja la poden tastar. Ja la poden tastar.
1: Idò, mirau.
0: Ja han fet tots honors.
1: Darrere d'aquesta coca i d'aquest escrit, resulta que la coca de Sant Joan representa el solstici d'estiu, que és una feina feta, és una feina que ja s'ha fet la coita.
0: Sí.
1: Per tant, el que seria el camp seria la pasta. Sí? Antigament se feia rodona per venerar el sol, igual que el pa, de quilo, per dir-ho de qualque manera, n'hi ha pesos més petits, però se feia redó també per veneració en el sol. A damunt la coca de Sant Joan hi poden posar, en el principi no hi posaven quasi res mai, vull dir, no, el que hi havia, però s'han anat sofisticant. Si més no, me va semblar molt adient anar al mercat i comprar. Vaig comprar prunes, vaig comprar cireres, overcocks per de Sant Joan i vaig també posar uns pinyons.
2: Fruita de temporada.
1: Fruita de temporada, sempre.
2: No hi posaràs magrana.
1: No n'hi havia, no toca, això és un poc més endavant, i no li vaig posar crema perquè en la calorada que fa vaig dir la crema no podrà aguantar per demà, i a més, si no la tenen dins gelera, és més delicada. Per tant, avui he enduit una coca de Sant Joan que no l'he feta rodona. Per què? Perquè hi ha una altra versió. Si acaben de dir que normalment se feien rodones en veneració del sol, ara se feien, moltes vegades, allargades, però ha de ser el doble de llarga que d'ample. I això representa la distància que hi ha entre el dia i la nit. S'entén? Ho he explicat prou bé? Sí? Llavors, representa, que, en forma allargada, que el dia és més llarg que la nit. Llavors, aquí
2: que
1: hi ha tota...
2: Que el dia s'ha estirat.
1: Exacte.
0: El tenim aquí, el sol s'estira.
3: Exacte, el dia és més llarg,
1: més llarg.
3: I la nit més curta.
1: Exacte.
3: Sí,
1: això, per això diuen que s'ha d'aprofitar, no?, aquest moment...
2: No, sobretot per molta gent avui vespre, que sí, la nit ha estat ben curta.
1: La nit ha estat ben curta, tot i que hi ha una que la noche és llarga, no?
2: Sí.
1: Sí. La qüestió és que per poder acabar en protocol sols i bendicions, i donar-vos la recepta meravellosa que he duit d'un altre llibre, que ara entrarem, necessit, o m'agradaria molt, la teva ajuda, Margalida.
0: Què he de fer?
1: Mira, tens en el guió, anem a fer com si fóssim a Menorca i jo hagués de fer el primer tot de flabiol... I te deman permís, tu ets la caixera senyora, no?
0: Podem anar preparant, Toni, el primer tot de fobiar, per favor.
1: Sí, jo volia haver duit una pella i una cuera i en lloc de fer piri-bibi hagués fet plam-plam-plam-plam, no? Però m'ho he deixat, m'ho he deixat. Han passat moltes coses avui de matí i m'he deixat les coses a damunt la taula. La qüestió és que aquí, aquí posa per poder acabar amb les bendicions i protocols i donar-vos la recepta meravellosa, que sempre estarem a temps de fer-la perquè qualsevol nit pot sortir et sol, i aquí entram tu i jo com a personatges de Menorca. I jo començo i dic: senyora presentadora estimada Margalida Mateu de Tèntol i Vetres Ràdio, en donau-vos permís per començar el replec?
0: Bon dia, senyora Brioix de Gastronomia Arsiana. Amb molt de gust podeu començar el replec.
1: Així ho faré. Comença Gastronomia Arsiana amb la recepta. Hem de dir que això ho vaig haver de robar perquè està transcrit talment, però ha canviat els noms, evidentment, que era el senyor caixer Ignasi Saura Sánchez
0: i en Sebastià.
1: Per tant, vull dir, moltes gràcies per aquesta... per aquest robatori que vos he fet de moment. I Margalida, molt bé, ho hem fet bé, no?
0: Beníssim.
1: Jo crec que ho podem instaurar com una tradició, també.
0: Perfecte.
2: L'any que ve més.
0: Tornem a fer replec.
2: Sí, podria fer aquest replec.
1: Bé, idò, continuem. Sí?
0: Per favor.
1: Vinga, idò, la setmana passada ja vaig venir amb un llibre, si me'n recordeu, era aquest de cuina casolana, receptes i relats de Nabel Olà Ribot, d'on ja he fet, després d'haver-la dit aquí.
0: La vas fer?
1: L'he fet aquesta setmana.
0: De patata i rap.
1: De patata i rap. Un 10. Però un 10 de 10, era aquella amanida que duia patata al vapor o bullida, rap al vapor o bullit, i després una ceba raada, cogombres amb vinagre i tàperes, i un pot de maionesa, sí? Fresqueta. Un 10.
0: Boníssima.
1: Però, és a dir...
0: Agrada a tothom, encara que no t'agradis peix.
1: És una amanida, he de dir que és una amanida de festa. Vaig tenir una regressió quan la vaig menjar, tot i que no estic molt entrenada a menjar peix, quan un peix m'agrada ja rap, és un peix que m'agrada. Però és vera que quan la vaig menjar, me'n vaig anar a un dia de família, vaig tenir un ratatull, un Madeleine de Proust, un d'aquells moments que dic, mem, jo això ja ho he viscut, no? Supos que hauria anat jo a Can Abelola qualque dia de festa, i mos ha donat aquesta amanida i se me van connectar unes neurones que no se connecten d'una altra manera i que encara que volgués. Llavors, molt recomanables. D'aquest dia que vàrem parlar, això va ser la setmana passada, que vàrem parlar d'aquesta recepta, també vàrem parlar de les auberginis agredolces. I van quedar pendents Celestí i Margalida.
2: Ho vaig anotar i bé.
1: Sí. Que m'heu de passar els números de telèfon d'aquestes persones per fer les Islas Flotantes. Que ja ho som, Islas Flotantes. Sí. Menorca, Eivissa, Formentera.
2: Ho som, Islas Flotantes. No sé com no tenim aquest dolç arreu.
1: És que la Margarida, quan la setmana passada sortíem per la porta, me va fer comentari i va dir, és vera, si són quatre illes. Han de fer quatre versions, no? Han de mirar com ho han d'enfocar, però necessit, per favor, aquestes telèfons, perquè que li deia la teva...
2: Aus a la neu.
1: Això, aus a la neu.
2: Tu faries uns aus a la neu a unes illes flotants, a la mallorquina, a la menorquina, a la eivissenca...
1: Crec que encara me queda revisar feina, en el sentit de que necessit com a infusionar-me d'informació per sabrement si dona o no dona, o si realment infusionant la llet per fer el que seria la crema de baix d'aquestes postres, se pot infusionar a una illa d'una cosa o d'una altra. T'ho diré la setmana que ve,
2: sí, perquè
1: seràs
2: no
1: programa.
2: Tot es cuina fusió.
1: No, en aquest cas, bé, justament, sí. Anem a l'arrel de les coses, sí. No? Però això està pendent. Per tant, en sortir, enviar un WhatsApp i m'adeus, s'entén. Avui duc un altre llibre, això és. I duc aquest llibre, que el duc aquí a la motxilla, que és d'en Xavier Barriga, que és un gran forner que té els fons al Turris, a Catalunya, d'acord? Perquè hem de recordar que aquestes festes de Sant Joan se celebra a la Mediterrània, però especialment a la part catalana és allà on se fa la coca.
3: Sí,
1: exacte,
3: sí.
1: No? Ell va fer un llibre exclusivament de coques. En té molts de llibres, però són tots, i sobretot si són d'aquesta editorial Grijalbo, són molt fàcils perquè estan d'alguna manera escrits per un professional que en sap molt, però perquè els entengui la gent a casa. De mesures, de proporcions, te donen les receptes ja com molt mastegades perquè surtin. En aquest llibre hi ha un replec de, per exemple, la coca de recapte, que seria el que hi ha dins la gelera damunt una massa. Llavors, aquesta se diu recapte de recaptar el que hi ha dins la gelera, per exemple, o la coca de forner, que és aquesta que té una mica com a d'herbes, com a d'anís per damunt, seca, és a dir, et seca, però l'han pintada just sortida del forn amb anís i han posat pinyons i sucre, a mi aquesta me xifla. Després hi ha una que se diu la coca de vidre i després ja entren, per exemple, la coca de trampó, que aquí, a lo millor nosaltres, li feim un banyo.
3: Home,
1: perquè ens
3: amb un pan.
1: Bé,
3: però, coca de trampó, sí.
1: Però dins aquest llibre d'en Xavier Barriga, amb fotografies d'en Marc Vergés, és la recepta d'aquesta coca que teniu aquí damunt la taula.
3: Que de Sant Joan.
1: I és molt fàcil, i després d'haver-ne fetes moltes, aquesta m'agrada molt. Sí, però vull dir de moltes vessant de receptes.
3: Ah,
1: no? Aquesta és molt fàcil. Per tant, jo recoman la gent que ara mos està escoltant que mos posi a gravar, que agafi un àudio, que agafi un bolígraf, un paper, o el que sigui, i apunti. He de dir una cosa. Saïa m'ha suggerit que la senyora Tabrioix tingui un espai cibernètic per penjar les receptes.
3: Home,
1: crec
3: no ho va pensar malament,
1: no, l'Ia. No, l'Ia, crec que... Mos, no?
3: Sí,
1: ho haurien de fer, com que ja estan totalment picades de dins ordenadors, només seria un copiar i aferrar.
3: Per poder-ho compartir amb els nostres agents, perquè la ràdio se perd la informació.
1: I perquè d'alguna manera la gent que ho escolta i està conduint o fent una tasca, que moltes vegades la ràdio és com una companyia, no? És aquella cosa de fons que poses i enganxes una cosa i no estàs... És quan te diuen qui telefoni ara mateix, atendrà unes entrades i diuen el telèfon tan ràpid i te col·lapses tant perquè tu vols aquelles entrades que no ets capaç de retenir a memòria 4 números, 6 números o...
2: I manca una recepta.
1: Sí. Idò, la qüestió és que més endavant faran cas a la IA, i això també queda pendent amb les Illes Flotantes. Aquesta recepta d'en Xavier Barriga surten 4 coques com aquesta de 300 grams. Per tant, si saps que serà un manco, fer la meitat. Sí? És a dir, 3 per 4, 12, surt 1,2 kg de pasta. Vols fer una de gran? Em fas una de gran, si t'hi cap dins el forn, perfecte. Anem a començar. Farina, 0,5 kg. Sal, 10 grams. Sucre, 100 grams. Ou, 3 unitats. I mantega, 100 grams. Moltes vegades els forners guarden sempre un tros de pasta feta des del dia anterior per posar a la pasterada d'avui. Ell em posa 100 grams d'aquesta pasta. És a dir, com que normalment en fas a diari, no coques,
3: però... Però no el tindrem. Posant 100 grams no res.
1: Res. Posar 100 grams de res. 100 grams de res. Per tant, ja han dit farina, sal, sucre, ou, mantega. Aquesta massa fermentada, que serien 100 grams, nosaltres no la posarem. I després posa aigua, 190 mil·lilitres, i llevat fresc, 35 grams. Aromes. Ratlladura de llimona, canyella, fruita, pinyon, sucre, sal. Sí? La qüestió és que fa, anem a dir-ho d'una altra manera, una massa de brioix, que a més és interessant perquè està feta amb aigua. No t'agrada amb aigua perquè la vols més rica i la vols fer en llet? La fas en llet. Sí? Ara, molta de gent la pot fer servir amb margarina. Si ets intolerant en els làctics, podries substituir la mantega per margarines i la llet per aigua. Que ja ho diu, que és aigua, però M'he explicat o he liat massa?
2: No, no, no.
1: S'entén, no?
2: I mesclar llet i aigua, no?
1: Sí, ho vaig fer. Sí, ho vaig fer. Sí, ho vaig fer. I jo el que sí faig sempre és en aquesta llet, la faig una infusió. Li pots esclovelles, li pots... I queda un gustet a de dins super, super, super aromàtic que m'encanta. Sí?
2: De llet preparada.
1: Sí, bueno, el que seria una llet preparada, però no li posa sucre.
2: Exacte.
1: La qüestió aquí només hi ha, que això ho hem parlat altres vegades, a dins el programa, que si tu comences a pastar tots els ingredients a la vegada, tots, la farina, que n'hem parlat també moltes vegades, és molt tècnic i pot ser molt avorrit pels oients, però la qüestió és, tu vols fer com una espècie de massa i després tirar-li el greix. Si ho tires tot de cop, de vegades, si ho fas a mà... És una feinada immensa perquè has de tenir molta constància i molta força a les mans. I si ho fas a màquina, aquella màquina sembla que no ha sortit bé i comences a fer xapusses de tirar farines i coses. La qüestió és, tirau-ho tot, manco la mantega. I així se forma el que seria la massa, que ja seria després com una xarxa de gent que fa circ i en lloc de tirar-se els qui fan piruetes, la mantega agafa aquest paper. I així té on caure i aquesta pasta absorbeix aquest greix. Sí? Això és un secret meravellós per unes garanties d'èxit de masses que duguin greix. Es greix sempre en el final. D'acord? Farina forta. S'ha d'etiqueta blava, no? Tenim, sí. Si anem a segons a on, serà d'etiqueta blava. Si no, has de demanar hola, bon dia, teniu farina forta. I després... La massa de brioix fermentada el dia anterior, que han dit que no hi posaven res, que posaven 100 grams de res, jo no sé si ho recordeu a les vostres vides, a una mai en sa padrina, o sa tia, o sa... en el forn, perquè havien de fer una coca, i se n'anaven al forn a demanar un poc de llevat, i no és el llevat sec ni de forner, sinó que era un tros de massa crua. Ho vareu viure mai, sí. En això?
3: No,
1: tu
3: no,
1: sí,
3: no.
1: Celestí?
2: Jo ho he vist, sí.
1: Idò, és això. Te'n pots anar al forn, si vius a un lloc de confiança... i dius, perdona, tens un tros de massa de brioix? I te donen un tros de massa de brioix. Tu dius, no, només no sé si 100 grams. Res, 100 grams és una bolla ben petita. Dic, cap a sa mà perfectament.
3: I això ja està fermentat.
1: Això és sa massa que està feta 100%, sols que no, li falta coure, per dir-ho de qualque manera. No? I això és a dins forneria, quan de vegades he d'explicar d'una manera molt ràpida i com a conceptual, evidentment, sense estar sotmesos en els efectes químics o no químics que puguin passar allà a dins la massa, és com... La gent gran en sap un poc més que la gent jove de coses, només per l'experiència. Llavors, això és com afegeixes uns llevats antics, que potser tenen X dies, i donen un matís de gust, una estabilitat de creixement, unes flaires de forn, que és el que tenen, no? Aquesta cosa que, com a de solera. Llavors, hem dit que el principal és fer una massa i tirar el greix en el final i... quan la tens tota feta, la deixes fermentar en bloc. Què vol dir fermentar en bloc? O sigui, que de vegades fan dos tous, tres tous, quatre tous... En aquest cas serien dos tous.
3: Dues
1: tovades. Una que la faries 1.200 grams junts, que havien dit que d'aquesta recepta sortien quatre coques de 300.
3: Sí.
1: Llavors, després seria tota junta,
3: i
1: després
3: la
1: separes i ja fas les peces.
3: En quatre.
1: Sí? La pots fer allargada. Si la fas allargada, que te quedi d'una gruixa d'un centímetre... i el doble de llarga queda ample. Així ja tindríem la nova versió de la proporció. Val? Que això hi cap... Que, clar, a més, té una lògica perquè se fates de forn, per norma general, fan 60 per 40. Per tant, o farà 40 o farà 60.
3: Sí,
1: i t'hi cabrà perfectament.
2: La primera no sortirà bé. Suposo que haurem de fer un parell d'intents.
1: De vegades, sí.
2: Hi haurà un parell de Sant Joans, eh?
1: Tant de... Bé, cada any n'hi ha un.
2: Sí.
1: Vull dir, això és la sort que tens, tanta sort, que cada any ho pots tornar a intentar. A més, tot t'acompanya. Haurà toc de flabiol, haurà... Tot t'acompanyarà i que tinguis il·lusió, no? I si la feis rodona, rodona per veneració del sol. A damunt, què hi posarem? Com si no vols posar res. Que pot posar com una coca sense res. De fet, hi ha gent que no hi posa res o senzillament hi tira... pintat d'un pot d'ou per caferri. Suau, vull dir, perquè si no queden molt morenes, més morenes que jo. Llavors, a lo millor el que hi pot posar és un pot d'ou i un pot d'aigua. La qüestió és com a pintar per caferri un poc de fruit sec. Hi ha gent que l'obre i posa la crema de dins, sí, com si fos una encimada de crema, sí, o nata, o trufa, o el que vulgui. A mi m'agrada molt rústica, així, com una mica com a de camp. Mm-hmm. Sí, està ben dit, és concepte, sí, camp, aquí.
3: Bé, com a més rústica, sense sí, tantes floritures.
1: Sí, que no sigui de gelera. M'agrada molt que no s'hagi de guardar la gelera. Mm-hmm. Trob que acompanya més ara mateix que la dur dins el cotxe.
3: I ara que l'ensum sí que fa aquesta la de forneria.
1: Sí, sí, sí.
3: Que se nota.
1: Se nota. I després aquí ha suat un poc, perquè això... Ah, mira.
2: Ara guaita.
1: No sé si els oients han sentit el teu... Sí. A mi personalment m'agrada moltíssim aquesta recepta. Llavors, quan ja la tenim estirada a un centímetre, el doble de llarga que d'ample, o en rodó, l'han feta gran o l'han feta individuals, que individuals en aquest cas serien de 300 grams, i aquests 300 grams estan contemplats per entre 4 i 5 persones, vull dir, això és per compartir, fer un clac, no és per sopar exclusivament, s'ha de tornar a deixar tovar, que ja seria la peça. I també encens el forn a 190 graus.
3: Quin temps ha de tovar més o menys?
1: Aquí, ho tinc escrit en el guió, el llibre posa temperatura ambient. Sí, home. Temperatura ambient. Un dia com avui o com ahir.
2: Un dia com ahir, ni després ahir, ni...
1: M'entens, aquest disparat, vull dir, depèn de quina temperatura tens en el lloc. Aquí mateix, doncs, aquí s'està bé. Aquí faria com, si hem de dibuixar-ho amb una forma lineal, faria una cosa molt parabòlica, però si ho poses ara en estrenc, te faria una pujada i una baixada, que seria com un globus que l'has inflat tan ràpid que s'explota amb un plis. Llavors, si és una temperatura constant i suau, 20 i molts, si és 20 i molts, te dic que potser estarà 2 hores. Una cosa així. Uh-huh. Jo la vaig tovar a la gelera. I així me'n vaig a dormir tranquil·lament, perquè jo no puc controlar ara mateix els espais. Clar, fa molta calor.
2: Sí, molta.
1: I basta que tens un espai acondicionat, basta que s'obre una mica la porta o la finestra i tot se'n va.
2: No és convenient.
1: I no és, sí. Llavors, dins la gelera, tarda molt més, però jo estic més tranquil·la i sé que es vespre tovarà.
3: T'haurà tovat i
1: ja està.
3: En fornes ja.
1: Exactament.
3: Obrim, encenem el forn, 190.
1: 190 graus, sí.
3: Mitja hora tot.
1: Pues, el llibre, si ho fas així com ho diu el llibre, que te diu el pes, el centímetre, ell te recomana que són de 7 minuts. Seran 20, 25, vull dir, has d'estar un poc a la guaita. Hi ha gent que li agrada que sigui un poc crueta i rossa, hi ha gent que li agrada que estigui una mica més rostideta.
3: Sí. Però també és vera que les coques aquestes tenen tendència a ser seques el cent de mà. De fet, avui escoltava en Escrivà, aquest superpastisser.
1: Catalunya també, sí.
3: Que deia que el cent de mà, com que se seca aviat aquesta coca, pots fer mull amb llet o fer això que fèiem aquí de tota la vida. Mm. Quan una encimada era la que la posaves...
1: Fes mueta, sí.
3: Sí, o la poses en llet i fas aquestes com a greixoneres, sí, com aquesta, sí, cosa de...
1: Pots fer púding, si vols.
3: Púding o... Sí. O greixoneres i
1: jo te diré que potser era més bona ahir, però avui també és molt bona.
3: Clar,
1: que
3: n'he
1: berenat avui de matí, jo també me'n vaig d'una... I la varen compartir, i avui de matí les restes amb un cafè en llet ha estat mal.
3: Fantàstica.
1: Sí, molt bé. Ha passat molt de gust.
3: I d'avui, coca de Sant Joan.
2: Ah, la tastarem.
3: Amb peres de Sant Joan, cireres, prunes, pinyons i obercocs, que mos ha duit la senyora Tabriós. Hem penjat una fotografia a Instagram perquè tot pugueu veure la coca de Sant Joan.
1: Molt bé, molt d'anys a tothom.
3: Enhorabona. No, ara ho fruirem, com diuen.
2: Passarem amb vostè ara.
3: Fru, fru, sí.
1: Fru, fru.
3: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caib.es, Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
4: Ja em podries haver donat flors per pintar l'estiu, o ja em podries haver fet més viu o mort. Ja em podries haver fet prou llest per saber on estic.
5: I tornem a escoltar Ferran Palau, que em dic que aquest divendres serà el Jazz va a Ciutadella i dissabte a Binissalem, a la casa Llarem Villalonga, al pati, en el Festival de la Lluna en Vers. I ja el podem saludar. Ara sí, Ferran Palau, com estàs? Benvingut.
6: Hola, com esteu?
5: Molt bé, i tu?
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies
6: molt
5: a
6: bé,
5: tu.
6: Molt bé, molt bé.
5: Com va anar a ser rebel·la ahir, Ferran?
6: Molt bé, tranquil·la, la veritat.
5: Sí?
6: Perquè aquí al meu poble ara no deixen tirar gaires petardos, llavors no hi havia gaire xivarri.
5: Perquè
6: no,
5: estan prohibits?
6: Bueno, perquè aquí estem a la falda de Montserrat, que és un parc natural, i clar, aquests dies està fent molta calor i és massa perillós. I jo crec que la majoria de gent al final ho agraeix una miqueta.
7: Clar, encara...
5: És a risc.
7: Encara ets a Collbató, és a dir, no heu partit cap a Ciutadella.
6: No, encara no. Demà sortim.
5: És que si haguéssiu anat avui a Ciutadella, sí. Haguéssiu trobat una festa grossa, Ferran. No sé si estàs mai.
6: Sí, no hi he pogut estar mai, ho sé. Però mira, ha anat així la cosa.
5: Sí, bé, encara trobareu gent, encara trobareu ambient de festa en aquest concert.
6: O sigui, gent de ressaca, quasi.
5: Per això també.
7: Clar, sí. Clar, perquè serà l'endemà, la ressaca d'aquests dies intensos de festa a Ciutadella. Bé, sí. Arribes aquí a les Illes per partida doble, com dèiem, per presentar aquest vuitè disc teu d'aquesta trajectòria en solitari, aniversari feliç, que és un disc en què, abans ja ho comentàvem, t'has desfet una mica d'aquell pop metafísic, d'aquell anomenat pop metafísic del qual n'has estat referent, per retornant aquesta nuesa de cançons més acústiques, no? Més desvestides d'aquestes capes electròniques que han embolcallat aquesta darrera etapa teva.
6: Sí, bueno, em passava això, que ja portàvem temps donant voltes amb això del pop metafísic i de...
5: Ai,
6: més pop, no? O sigui, el format de bateria, baix, teclats, això que portava tants anys fent, no? Em sentia una mica com...

0: moltes alegries. És una passada sentir altres grups que s'han identificat amb aquest so i que... Però jo mateix, a mi, ja em feia sentir una mica com això que us deia, una mica meme, saps?
1: Mm. Clar, recuperes aquella nuesa dels primers discos, però pot ser que no sigui tan folk i que també mantenguis aquesta ambientació que has creat en aquest darrers discos, en aquesta darrera etapa, que era més metafísica. És a dir, que hi ha una mica de les dues coses.
0: Sí, jo crec que una de les coses que sí que he conservat, com dius tu, és l'atmosfera flotant. Això és una cosa que és gairebé involuntària. Ja estic en aquesta mena de núvol, saps? No em puc sortir. M'encanta aquesta idea aèria de les cançons. Una de les idees principals en aquest disc era precisament que la gent tingués aquesta percepció molt etèria de la música, molt aèria, molt flotant, molt atmosfèrica. Però aconseguir això amb elements acústics, prescindint de teclats i d'efectes de producció, era tot un repte. I en realitat hi ha molts pocs elements en aquest disc. I aconseguir aquesta atmosfera amb tants poquets elements i tan petitons, doncs era una cosa que... Bueno, tot això el que et deia, un repte.
1: Mm. Clar, per rompre amb aquesta estàtica que has anat fent aquests darrers anys, no sé si... per crear aquest nou cançoner més reposat, més lleuger, més tranquil, també has compost de manera diferent d'així com ho has fet en aquests anteriors discos, tot i comptar, com sempre, amb el teu inseparable Jordi Matas.
0: Sí, amb el meu cosí Jordi Matas. La veritat és que ha sigut molt poc cerebral el procés. O sigui, aquestes cançons em van començar a sortir pràcticament des de que vaig començar la gira del disc anterior. A poc a poc anaven apareixent aquestes cançons i jo a poc a poc anava entenent que aquest canvi era imminent, saps? Perquè és com si no ho hagués triat jo, saps? Vull dir, si les cançons que em surten són així i tenen aquest aire, doncs he de seguir aquest fil, no? I a partir d'aquí doncs comences a lucubrar per què ho estàs fent, però al final és una cosa... quasi com un espectador, no? Un espectador més. La música succeeix i tu estàs allà procurant que vagi a bon port, però no sabria explicar-te per què, saps? Jo, de fet, m'he sentat amb la guitarra des de sempre a escriure cançons perquè m'encanta fer-ho i en aquest cas no ha sigut gaire diferent de dels altres discos, la veritat.
1: Mm. Mira, Ferran, l'altre dia passava per aquí fa pocs dies en Joan Miquel Oliver, amb el seu també darrer disc tan orgànic com es Ruïssos, i si compartiu alguna cosa és que en el teu hi apareix la flauta travessera i en el seu també. No sé si és un moment que és adient per recuperar, per donar protagonisme en aquest instrument.
0: Mira, en el meu cas és perquè jo sóc molt fan del folk anglès de principis dels 70, finals dels 60, principis dels 70. I és un instrument on sonava molt en els discos de Basti Bunyan, de Nick Drake, i és música que he estat escoltant des de sempre, des de fa 20 i pico d'anys que la vaig descobrir, i en aquest cas, potser això que dèiem, no?, de tornar a l'origen de la cançó, també a l'hora d'escoltar música i de buscar referents, he tornat molt enrere, saps?, a discos que una mica són els meus pals de paller, les meves influències més fonamentals, saps? I les flautes i els violoncels apareixen en aquests discos i a més, dona la casualitat que tinc a la Bruna González, que és la cellista, que és una gran amiga i que ha participat en aquest projecte, i el Marcelí Bayer, que és el flautista i toca el clarinet també, en aquest disc i en la gira que estic fent. Mm. Així que tot va encaixar bastant.
2: I vindreu tots a Menorca i a Mallorca?
0: Sí, vindré amb aquest format. Vindré amb ella i amb ell, exactament. És un format trio preciós, del que disfruto moltíssim. I està funcionant molt. Segur que us encanta si veniu a veure-ho.
1: Mm, que bé. Abans sentíem, per exemple, Tan feliç, en aquesta cançó cantes o comences cantant Tan feliç i calaré foc a tantes coses, en tindria prou amb un llumí. No sé si tens la sensació d'haver-te després de moltes coses amb aquest nou disc, amb aquest nou cançoner.
0: Sí, aquesta, de fet, aquesta frase que has dit és la primera frase que vaig escriure del disco. Per això està al principi, és l'obertura del disc, i per mi, tot i que hi ha gent que ha fet una lectura com fosca d'aquesta frase,

0: per mi és tot el contrari. És el que et deia, és una frase de regeneració, saps? De tenir, de seguir tenint idees, de voler cremar el que era per, no, per renéixer. Crec que, en general, la gent que fa música, pel que jo he vist o per com jo em sento, són persones que no estem còmodes amb nosaltres mateixos, no? Sempre estem fugint d'alguna cosa. En el meu cas, sempre és així. Sempre que acabo un disco, tinc ganes de fugir-ne d'alguna manera, i això és el que acaba provocant el següent disc, i és la meva gasolina a l'hora d'escriure cançons. És molt curiós, no?, perquè m'estimo tota la música que he fet, però sempre he estat fugint d'ella d'alguna manera per acabar retrobant-me amb mi mateix, perquè no puc fugir de lo que sóc ni tampoc ho pretenc, no? Però sí que hi ha un sentiment d'incomoditat que et fa moure cap a algun cantó. I aquesta frase jo crec que va una mica per aquí, saps? De marxar per tornar, saps? Mm. Per poder tornar.
1: Però encara no ha arribat aquest moment, no, Ferran?
0: Sí que arriba, sí, sempre. Sí? És un continu. És increïble, perquè jo quan estic fent el disc tinc la sensació d'estar fent el millor disc dels que he fet, saps? O sigui, estic plenament satisfet sempre. I just acabar-lo i començar-lo a tocar, ja hi ha algun cuquet que es mou per dintre que et comença a dir has de moure fitxa, ja, saps? És una mica obsès, la veritat.
1: A més que has anat fent discos contínuament. Tampoc no hi ha hagut cap etapa que diguis he estat bastant aturat.
0: És la meva manera de ser i de viure. És com he après a viure al final. Això vaig descobrir-ho amb 15, 20 anys i no he parat de fer-ho. A vegades he estat treballant d'altres coses, a vegades m'he pogut dedicar exclusivament a la música, però això és com el camí que tinc al davant, saps? És el que em fa ser una persona endreçada i tenir una direcció quan em llevo pel dematí. No sé com seria llevar-se pel dematí i no tenir la música, perquè és el primer que em ve al cap sempre des de fa tants i tants anys, saps?
2: Que bé. En Ferran Palau parlam amb ell perquè actua com de divendres a Jazz Bar, Ciutadella, i dissabte a Vincilem a sa casa museu Llorenç Villalonga en aquell jardí. No sé si el coneixes, el jardí, Ferran, però és preciós. Ja ho veuràs.
0: Sí, ho sé. Hi he tocat alguna vegada que i bé. És una passada. I no sí, només sí. El jardí, sinó el públic que acut en aquest cicle. És un públic preciós.
2: I tant que sí. Però ara t'hem preparat un joc, un petit paraulòmetre. Hauràs de respondre unes preguntes breus. Preparat?
0: Vale, però adverteixo que mai sé respondre de forma breu.
1: Pot dir, costa, sí, no.
2: Advertit. Endavant amb el paraulòmetre.
3: El paraulòmetre.
2: I aquest paraulòmetre avui te'l farà en Miquel Junc. Miquel, man, que li demanem a en Ferran.
4: Va, per començar, aquesta serà ràpida, segur. Ets més de Bad Bunny o de Rosalía, Ferran? O de cap dels dos?
0: La veritat, de cap dels dos. Però si m'hagués de quedar... És que hi ha alguna cançó que m'agrada de Bad Bunny i hi ha discos que m'agraden de Rosalía. Potser pesa més la Rosalía, sí.
1: Clar. Cançons i discos. Pesen més els discos, no? El conjunt de cançons. Sí, sí,
4: sí. Quin és el millor record que tinguis de totes les vegades que has estat per les Balears, Ferran?
0: Pues la veritat és que l'última vegada vaig estar tan a gust i m'ho vaig passar tan bé. L'última visita que vaig fer, i precisament vaig tocar en aquest jardí que comentàveu, va ser un dia preciós.
2: I de Vinicelem.
4: Sí. Vinicelem. Sí. Bon
0: és que a més ens vam quedar en un hotel preciós que té unes habitacionetes a peu de jardí, diguéssim, i una piscineta molt maca, i vam estar tan a gust.
4: Això també fa molt.
1: A més que tens bons amics, també, a Mallorca.
0: Sí. Sí. I tant.
4: Hi ha algun disc d'un altre artista, d'un altre grup, que últimament estiguis escoltant molt?
0: Doncs no sé si coneixeu una senyora que es deia Connie Converse, que es parla d'ella com la pionera de les cantautores americanes. Als anys 50 es va adelantar a Bob Dylan i a tota aquesta generació de cantautors amb un disc de cançons pròpies, visionàries absolutament, i que no puc parar d'escoltar és addictiu, és un disc addictiu, us el recomano. Mm-hmm. És un disc gravat per ella mateixa amb una gravadora casolana, imagineu-vos als anys 50, sí, o sigui que té un so molt curiós, i les seves cançons són autèntics himnes, i bueno, allò són les bases del que després s'ha anat fent, no només amb el folk, sinó també amb la música popular en general.
4: Mm-hmm. Que bé. La combinació apuntada, sí, sí.
2: Connie Converse.
4: I ja per acabar, Ferran, hi ha algun llibre que estiguis llegint darrerament que t'agrada llegir?
0: Doncs sí, l'altre dia vaig pujar al monestir de Montserrat, que és una cosa que faig un cop al mes amb la família, per anar a visitar la Moreneta, i vaig comprar un llibre sobre llegendes i refranys relacionats amb la muntanya. Un llibre que es va editar pues, durant la Guerra Civil, una mica abans, i ara s'ha reeditat amb unes il·lustracions precioses i me'l vaig pillar. I estic llegint així a trossets aquest llibre.
4: Mm. Interessant.
2: Sí. Bé. Bona recomanació.
1: A mi m'ha interessat que un pic al mes, una vegada al mes, en la família visitar la Moreneta.
4: Ho té a prop.
1: Clar.
0: Sí, sí. Sí, clar, ho tenim aquí a prop. Mm. És una tradició familiar. Ens llevem a les 7, sortim a les 7 i poc cap allà, amb cotxe, perquè caminant serien quasi 3 hores. Mm. I anem allà, visitem la Moreneta, esmorzem i tornem a baixar i comencem el dia pues, a treballar, el que sigui.
2: Ah, sí, encara sí. Que els al·lats hagin d'anar a escola, vosaltres pugeu?
0: Sí, sí, sí.
2: Molt bé. Primera hora. Bona, sí,
1: sí. Bona excursió, bon pla.
2: Sí, sí, bona manera de començar el dia.
1: Sí, i tant.
0: És preciós, i a més, quan hi vas a l'hivern, veus totes les boires enganxades, quan hi vas a l'estiu, no sé, que ets molt conscient, no?, d'això de les estacions i la muntanya és tan preciosa a totes les estacions.
1: Sí, sí.
2: I de Ferran Palau, moltes gràcies. Molt bon concert aquest cap de setmana. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies per l'interès. Us espero allà i res.
2: I tant, allà seran. Gràcies, Ferran.
1: Gràcies, una ferrada. Ferran.
2: Acabam el
0: programa. Que vagi molt bé, merci.
2: Gràcies. Amb un poc més de música, ja.

Idò, si mos queden 4 minutets de programa, que avui aquest programa de Sant Joan, per dedicar-lo a la música de Buenavista Social Club.

Sí, avui tenim poc temps, però crec que ballarem amb aquest grup, sí, amb aquesta píndola musical, perquè viatjarem fins a Cuba, perquè just ahir es complien 29 anys de la publicació d'un dels àlbums més importants de la música d'aquest país, que se diu Buena Vista Social Club, és del 1997. De ando cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Un disc, aquest de Buena Vista Social Club, que té una història fascinant, m'ha encantat, és que és un àlbum improvisat i els productors Nick Gold i Ray Kuder varen tenir la idea de fer un disc per barrejar la música cubana amb la música africana. I per això uns músics de Mali havien d'anar fins en aquest país caribeny a enregistrar l'àlbum, però no hi varen arribar mai.

Vas així com diferents artistes del son cubano, una música que va quedar oblidada durant les primeres dècades del castrisme, varen unir forces per poder reviure aquella música que havien tocat durant tants i tants anys en els clubs socials de Cuba, i un d'aquests clubs precisament era el Buena Vista Social Club.

0: te adoro.
1: I sense esperar-ho, uns músics gairebé octogenaris se varen fer famosos arreu del món tocant la música que havien tocat durant mitja vida. Buena Vista Social Club va treure alguns d'aquests músics de la pobresa i els va retornar la dignitat de ser artistes, de ser músics. I per cert, que hi ha un documental, si voleu investigar més en aquesta història, titulat Igual que aquest disc, igual que aquesta banda, que conta aquesta història fascinant i és molt recomanable.
2: Mm-hmm. I tant.
1: Sí. El trobareu per diverses plataformes.
2: I la bona música de Buena Vista Social Club, que sempre és una bona manera d'acabar aquest programa i també dedicar-lo en aquesta formació, però abans de dir-vos adeu, hem de resoldre la pregunta del dia, recordant que avui vos demanàvem a Menci, a Sant Joan, a Mallorca, que quin nom tenien aquesta festa que fan cada any, el dia de la Revetlla i entrada al dia de Sant Joan a Consolació, en aquest puig, en aquest puiget que tenen a Sant Joan, i teníem tres opcions, Celestí.
3: Sí, la lluna enamorada, l'alborada del foc colgat o la festa del sol que balla.
2: I què creus que quina és la correcta? Jo crec que els nostres oients ho han sabut bé, perquè...
3: Sí, jo crec que ja anàvem bé a primera hora.
2: Sí, sí, sí, amb gairebé un 80% dels nostres oients han encertat la pregunta del dia, perquè és la festa del sol que balla, clar. Perquè ja sabeu que aquests dies volem sortir aquells que l'hem vist sortir al sol, i per tant el sol balla perquè la nit és prou curta i el dia molt llarg. Molt bon Sant Joan a tots per allò que us quedi. A partir de les 8:30 el Joc d'Esplà a IB3 Televisió. Miquel Jun, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Celestí Olivé, moltes gràcies a tu
3: demà
2: també.
3: Demà
2: i Antoni Cardell ha estat el control tècnic. Demà tornem, esclar que sí, una ferrada.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Les festes de Sant Joan de Ciutadella encara en la recta final. Ara es du a terme el darrer replec. Està previst que a les 7, d'aquí una hora, la Colcada entri a la plaça d'Esborn perquè el caixer senyor Ignasi Saura faci la convidada als Jocs d'Esplà. Connectem en directe en Ciutadella. Cristina Boussà, bon dia. Ja ho tenen tot a punt?
2: Bon dia, sí, tot a punt aquí a la plaça d'Esborn. De fet, fa només uns segons els tècnics feien proves de so perquè el discurs que farà el caixer senyor damunt el cavall se senti des de tots els racons de la plaça d'Esborn. Està previst que la Colcada arribi aquí en aquest punt de vers les 7 i serà llavors que Saura, que és el caixer senyor, s'acostarà davant el balcó de l'Ajuntament i farà allà, hi haurà la balança amb els regidors i el caixer senyor farà la convidada en els Jocs d'Esplà. Com dèiem, això està previst que passi damunt les 7 de l'hora baixa, però aquí hi ha gent des de primera hora del capvespre i això és el que ens han dit.
3: Bàsicament, fer temps, que passi el temps per poder-ho veure bé.
4: Pues ara estem esperant que vinguin els cavalls per anar darrere ells. Pues aquí tombats, aquí que veiem que passa un poc d'aire.
5: Supos que ens mourem un poc, no?, sí. Per veure-ho bé, però després anirem cap a baix.
2: Ara esperen, està previst que arribin a les 7, que se faci aquesta convidada per després baixar en Esplà i fer els jocs, que serà una de les puntes màximes de festa, d'aquestes festes de Sant Joan de Ciutadella. Tot això en un dia en què s'han reportat diferents incidències, s'han hagut de fer 3 assistències al matí a l'entrenament de jocs d'Esplà i 8 assistències més al migdia als caragols de Cervoltes i de Santa Clara.
1: Gràcies, Cristina Boussà, des de Ciutadella, des d'aquestes festes de Sant Joan, per la darrera hora, però també a Eivissa, a Sant Joan de Labritja, avui fan festa grossa. Els actes comencen a les 6:30, d'aquí mitja hora, amb una missa solemne en honor al patró, seguida d'una processó i la ballada popular de la colla de Labritja.
6: Tot seguit hi haurà una exhibició de cotxes històrics i Eliberto posarà la nota musical al vespre mentre els joanins participen en el concurs internacional de macarrons de Sant Joan.
1: Més qüestions perquè usuaris i vianants mostren la seva conformitat en la reforma aprovada per Reial Decret pel Govern Central ahir, que obliga els usuaris de patinets elèctrics a dur el casc de protecció, les llums enceses i fixa en 15 anys l'edat mínima per conduir-los.
6: Mesures que entraran en vigor, la majoria d'elles, a partir de l'1 d'octubre. Les infraccions tindran multes fins als 200 euros. Això han dit a IB3 Ràdio, conductors i vianants.
7: Yo sí, yo la puedo. Yo tengo casco de bicicleta y tengo correaje. Pero vamos, yo voy por la acera y voy muy despacio. Yo no entorpezco tráfico.
8: Que lleven su casco y que lleven su... si se tiene que llevar un seguro o cualquier cosa, que por lo menos sean... que llevan un vehículo, porque es que casi es como un vehículo, ¿sabes?
1: I recordem que les Pitiuses i el sud i l'interior de Mallorca es troben en avís groc per altes temperatures, segons explica l'Agència Nacional de Meteorologia. I 3 de cada 4 municipis de Mallorca es troben en alerta extrema per risc d'incendi forestal. La situació ha obligat a suspendre gairebé totes les autoritzacions per fer foc i també limita l'ús de material pirotècnic.
6: La previsió és que, coincidint amb l'inici del mes de juliol, les temperatures baixin de manera notable amb el final de la influència de la massa d'aire africà que aquests dies afecta bona part d'Europa i que també es deixa sentir a les illes.
1: Hem arribat a les 6:04. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està una mezzo-soprano que ve de triomfar amb un Rigoletto que ha tancat la temporada d'òpera a Palma, un test teatral que veu la llum en forma de llibre i l'estrena d'una comèdia canalla. Tot plegat avui a l'Aviador. Benvingut tothom.

0: en aquest dia de Sant Joan, que es festa a molt de municipis de les Illes, rebam, com ha dit en Rafael, a la mezzo-soprano mallorquina Begoña Gómez. Acaba d'interpretar Magdalena, la recent producció de Rigoletto, al Teatre Principal de Palma, i mos parlarà també de la seva projecció i dels projectes que té. Després, Arts Escèniques, amb Javier Matesanz i també amb Héctor Seoane, que ens parlarà del seu llibre La Compostura, la darrera publicació de la col·lecció Teatre Principal de Textos Dramàtics. De fet, La Compostura es va estrenar a la Sala Petita el juny de l'any passat. I per acabar, tindrem a Miquel Mas Fiol i el seu darrer muntatge, que se diu Bachata. És una comèdia d'embolics amb molt de ritme i amb música, que de fet gira entorn les dificultats de la convivència entre les persones.
1: I tot plegat de mateix i fins a les 7, comença la cultura a IB3 Ràdio amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Venia d'interpretar a Madrid la Laura del Gitano por Amor de Manuel García. Acaba de tancar la temporada d'òpera del Principal de Palma, donant cos i també bou a Magdalena, seductora, fent fatal, germana d'Esparafuchile, la mítica Rigoletto de Verdi. Avui passa per l'Aviador la mezzo-mallorquina Begoña Gómez.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
4: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Calor.
12: Moscars.
11: Gelats que se desfan massa ràpid.
13: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
11: I les converses que enganxen.
12: Les rialles.
11: La bona companyia.
13: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
10: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
14: A Atzena, amb Javier Matesanz.
15: Que ja tenim aquí assegut com cada dimecres. Javier, com estàs?
16: Molt bé, i vosaltres?
15: Molt bé, te va agradar la compostura, eh?
16: M'agrada molt la compostura.
15: Recorda la teva crítica, ja al Fan Cultura.
16: Efectivament, i encara se pot llegir. Si entrau a fancultura.com, la podeu recuperar i sabreu el que pensam, però quasi...
15: La crítica i també el llibre, perquè el muntatge es va estrenar a la Sala Petita del Principal ara fa un any, en direcció de Joan Albinyana i en Mètor Seoane, en Perelló i Xesca Salazar damunt l'escenari, i demà es presenta el llibre que recull el test del propi Héctor. Com estàs, Héctor Seoane?
17: Molt bones.
15: Què tal?
17: Jo molt bé.
15: A més, home, bueno, tens allà com un partener de luxe, no?
17: Lo següent, increïble, no? Increïble.
15: Alberto Conejero, no? Un dels grans de la dramaturgia contemporània. Champions League, sí senyor.
17: Sí,
15: que
17: sí. Te
15: va acompanyar, potser, en la residència que vas fer per escriure aquest test?
17: Correcte, va ser el meu tutor durant la residència.
15: Sí, qualquera.
17: No, sí, sí, un luxe, no. Un luxe.
15: No, és una responsabilitat i un repte estar baix, diguem, el paraigo d'un Conejero i clar, i fer-ho bé. Diu, hòstia, aquest home està a un nivell que...
17: Exacte. Sí, sí, jo estava cagat.
15: Això volia dir, no m'atrevia, gràcies.
17: No sé si pot dir, no, però està molt assustat.
15: Sí, sí, pots dir.
16: A més, no te vas acomodar. Escrivint la compostura no és una obra senzilla, no és una obra lineal, no és un tema, diguem, convencional de presentació, nus, desenllaç, no, sinó que vas, vens en el temps, a l'espai, són records... molt teus, també, no? I clar, és una obra complexa de concebre i d'escriure.
15: Anem a fer una sinopsi perquè l'oient se situï, si encara no l'ha vist, Héctor. De què va la compostura?
17: Bueno, la compostura és... podem dir que és un escriptor, un dramaturg, que vol escriure una obra a partir dels testimonis reals d'una dona migrant. El que passa és que el dramaturg també és migrant i comença, bueno, a entrar en... una successió de conflictes amb la temàtica de lo que està xerrant, en la història d'aquesta dona i la seva pròpia història, no, de migració. I a partir d'aquí, bueno, uns bloquejos creatius que al final fan sortir una sèrie de preguntes, com qui som jo per xerrar d'això, no? Clar. Qui som jo per xerrar de tu?
15: L'apropiació d'aquesta cultural que tan mal Exacte. Mos fa, no?
17: Però en definitiva també és una obra de... Està escrit a partir de la idea de reconstrucció, no? Dels vincles familiars. És una obra que està escrita a partir d'una història intrafamiliar molt petitona, dins... O sigui, a partir de conflictes superpetits, quotidians, per xerrar de temes molt més universals, no? Però xerra d'això, de vincles, de reconstrucció de vincles, de reconstrucció del propi individu, també.
15: Dramaturg d'origen argentí, quant d'autoficció hi ha, i quant de ficció.
17: Bueno, és la típica pregunta que m'han fet sempre.
15: Gràcies per dir-me típic, però mira, t'ha tocat respondre-la un altre típic.
17: No, és evident que m'ho demanin perquè, bueno, perquè compartesc amb el personatge el fet de ser migrant, el fet de ser dramaturg... I
15: el bueno, fet de tenir petits conflictes a la vida diària, com tothom.
17: Exacte, sí. Bueno, jo crec que no, d'autoficció que crec que hi ha molt poc. Sí que hi ha moltes similituds, evidentment, amb la meva biografia, no? Però no hi ha cap cosa que sigui 100% real, meva.
16: Neix, la idea d'escriure la compostura neix de la necessitat de parlar d'aquest conflicte dels migrants i tal... O de la nostàlgia una mica, perquè sí que hi ha molt... És que, a més, te coneixem, tu ara has donat la teva explicació, però t'hem conegut els darrers anys, hem sabut de la teva trajectòria...
15: Tu l'has dit en braços, no?
16: Jo l'he dit en braços.
17: Exacte. Sí.
16: De la teva trajectòria...
17: No, me va canviar el volc. En Matesam me va canviar el volc.
16: No, però...
15: Per favor, oients, intentau oblidar aquesta imatge.
16: Aquesta imatge que estic intentant ni rebre, jo. Venga. No, bromes a part, però t'hem conegut també personalment certs capítols de la teva familiars, tal, i hi ha coses que veiem allà damunt de l'escenari i en el text, no? Quan hi ha de nostàlgia i quan hi ha de denúncia social o de reflexió social en el moment de decidir contar aquesta història?
17: De nostàlgia jo crec que molt, moltíssim, però no només a la compostura, sinó també a Bad Moons, i ja com tu has dit, no? Que un poc m'ho acompanya, també me coneixeu, no només des del punt de vista de la meva obra, sinó també personalment. I a Don't Touch the Siurell, que és una tercera obra que està escrita també, però encara inèdita, que tinc, que és una... M'acerco un poquito més a la comèdia, amb aquesta darrera. Però en totes les meves obres sempre hi ha un punt molt alt de nostàlgia. No, nostàlgia, però amb una mirada positiva. Ben que dir nostàlgia... No sé si la nostàlgia com a paraula o com a significat ha de tenir una excepció negativa sempre, però jo, en el meu cas, sí, és una nostàlgia cap a certes relacions familiars, no? Relacions materno-filials, nostàlgia geogràfica, podem dir, no? Sí. Per la distància física que te separa moltes vegades de éssers que estimes. Però això està present sempre a les meves obres. Encara que no xerrin de migració, però com en el cas de Bad Moon, per exemple, sempre una nostàlgia d'aquesta relació que està rompuda entre un fill i una mare, no? Uh-huh. Nostàlgia per aquell temps.
16: Ja. Yeah.
17: No? Això està present sempre a les meves obres.
16: Però tu ets un cas modèlic d'integració. Tu vas venir de l'Argentina, has arrelat aquí, tens la teva família aquí, has fet una família aquí, i tot i així, sempre l'Argentina, sempre les arrels estan presents. I això, que se sol tractar com a conflicte, no té per què ser-ho, no? Tu no ho vius com a conflicte, tu ho vius com a font d'inspiració. Mm. Però se veu una mica en aquesta reflexió que fas a la compostura, que planteges, perquè és un conflicte, no? I això, a lo millor, la reflexió que haurien de fer molt de... No precisament els migrants, sinó els que atacen els migrants, mentre que una persona s'integri i mescli la seva cultura i les seves tradicions a les nostres i respecti la nostra, etc., que és de lo que tu parles, també, a la compostura. Tot això és a la vegada una mica de denúncia i una mica de posada damunt la taula d'una realitat social
17: sí.
16: Que veiem a diari.
17: Jo també, ara que ho dius, també des del punt de vista lingüístic, uh-huh. Ho faig a la compostura, com viuen les dues llengües, no? Uh-huh. Que tenim aquí oficials, perquè és el meu dia a dia també, no? Uh-huh. Jo tinc la meva dona, els meus fills són mallorquins, a casa nostra se xerra les dues llengües de manera habitual, i jo he volgut veure aquesta opció o aquesta possibilitat poètica que existeix en aquest bilingüisme, no, que tenim, que moltes vegades sempre s'intenta com a posar barreres, no? I en el meu cas, per mi és una possibilitat lingüística. I evidentment, també, tot això que has dit... dels temes migratoris, conflictius, sí, és una altra cara, no? Una altra forma de mirar, en el que és possible una convivència amb harmonia, no?
15: Són les 6:37, entrevistant a Torce Oane, que és actor, que és dramaturg, que també es dirigi qualque cosa, no, Héctor? I que més ara presenta a la Compostura el llibre. Per què ara, per cert? Per què no? També se podria dir.
17: Sí.
15: Fa un any que vas estrenar. Però...
17: Perquè m'ho van proposar des del Teatre Principal, que aquesta obra formés part de la col·lecció del teatre de textos dramàtics, i evidentment vaig dir que sí. No? La idea realment era presentar-lo un poc abans, ara al principi de mes, per la setmana del llibre, però no vàrem arribar a temps, per tant, se presenta ara.
15: Has canviat qualque coseta respecte al test que se va estrenar?
17: Pràcticament res.
15: Molt bé.
17: Pràcticament.
16: Una curiositat més que tinc. Escrius per interpretar? T'escrius sempre un paper per tu? O podria, com a, ara com a dramaturg, perquè fins ara has interpretat les obres que has escrit, no?
17: Sí, saps dues que sí.
16: Però...
17: Una per, bueno, per circumstàncies, perquè Badmunt jo la vaig escriure realment per dirigir-la, però bueno, per circumstàncies que varen succeir durant el procés de muntatge, vaig acabar jo damunt l'escenari, però no era la idea.
16: No hi havia un altre tan en forma com tu, perquè jo vaig acabar cansat de veure't. Hòstia, a Badmunt. Mare meva, estaves en forma, eh?
17: Que no han de xerrar en passat, encara se fa, Badmunt.
16: Encara se fa, Vale.
17: No me la mateu.
16: No
15: I la Compostura també, no?
17: La Compostura també. Ja tenim bolos per la temporada que ve.
15: Que bé.
17: Tornarem a Palma.
16: Però bueno, era això. Tu quan estàs escrivint, una de les prioritats, de les pautes teves per escriure és un personatge per tu o no?
17: No. Com t'he dit, Badmunt no era el cas. Jo vaig escriure, de fet, per un target d'edat, per un actor més gran. Després vam haver de fer unes petites adaptacions perquè la faci jo. La Compostura sí. El personatge masculí de la Compostura sí, que des del principi, quan l'obra va començar a caminar en aquesta direcció, jo me vaig veure totalment dins d'aquest personatge. També vaig veure quines eren les actrius que volia, tot d'una.
15: La Xesca, que és valenciana i que l'hauran poquet descobrir a Mallorca a partir de la Compostura, i anant per allò que la coneixem. No?
17: Sí, i aquesta darrera que he comentat abans, d'on t'haig de Siurell, que no, la tenc, que no està estrenada encara, no tinc... No me veig tampoc en el personatge. També un personatge masculí, tres femenins, però tampoc me veig a mi mateix.
16: No l'has fet per tu.
17: No, que va.
15: Molt bé, i a tot això més fas teatres de barra, Javier. És que tens allà lo más granado.
16: Ara t'he de dir, però probablement siguis un dels actors, si llevam en Pedro Orell, que saludam des d'aquí, jo no sé si n'hi ha d'altre actor que hagi fet més teatres de barra que tu.
17: Jo duc 10 edicions.
16: Has fet 10 obres,
17: sí,
16: no?
17: Sí, a darrere.
16: Hòstia, doncs ara m'havia descomptat. Jo hauria dit 7 o 8.
15: Quina escola?
17: No, 10.
15: Allà amb les geleres sonant...
17: Sí.
15: És una escola...
17: 10 edicions.
16: 10 edicions.
17: Sí.
16: Carai, ja, llavors...
17: Forta abraçada en Pedro Rey, que segur que està pitxitxi.
16: Està pitxitxi.
17: Però
16: bueno,
17: jo som com Mbappé ara mateix, venc darrere.
16: Exactament, vas darrere de Messi, el qual és irònic.
15: Parlant d'Mbappé, o sigui, tot això de la integració, el bilingüisme, coses que m'ha ressonat jo mateix, tot això està molt bé, però anem amb Argentina al Mundial, no?
17: Però, bueno,
15: jo sí.
17: Jo, evidentment.
15: Però ja està, des del 86, que no tinc cap dubte.
16: Jo vaig amb Curaçao.
17: També, és una bona
15: opció. No m'importaria perdre la final contra Curaçao, però crec que no serà...
16: A un bar, si has de demanar la selecció, és un Curaçao.
15: Oh,
16: teatre de barra.
15: Per què no el fitxes, també, per fer comèdies? No busca que té fusta. Héctor, estimat, això és a partir de les 6 demà amb Alberto Conejero, Héctor Seana, el teatre principal, on és, del principal, on feis la xerrada?
17: Se farà, en teoria, a la cafeteria. Aquesta.
15: A la cafeteria, ja.
17: Sí.
16: Escolta, quan tens a Conejero de tutor, si tinc temps, te feria aquesta pregunta molt...
15: Bueno, i si no, ja estàs xerrant.
16: Molt ràpidíssim, però li dius que no, algun suggeriment?
17: Tu que acabes.
16: A un Conejero?
17: Qualquiera li diu.
16: Ah, no, però per què no? Perquè si no t'agrada...
17: No, sí. No, vàrem tenir intercanvi d'opinions, en segon quin... Sí, aspecte. Sí. També en Conejero ha escrit el pròleg de l'edició aquesta que s'ha publicat.
15: Això m'assonava, sí.
17: Sí.
15: Molt bé, idò, demà a les 6, per escoltar en Conejero, per escoltar en Héctor i per comprar aquest llibre. La veritat és que mos va agradar molt. Parlàvem, al principi.
16: Sí, ens va agradar.
15: Tant de Javier com a jo, que no som garantia de res. però ja vagi per davant. O sigui que amb ganes de llegir també el test. Gràcies, Héctor.
17: Gràcies a vosaltres.
15: Ha estat
17: un plaer.
15: 6:42, continuem.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals.

0: com Tèntol.
1: Tèntol.
2: Tèntol. Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. A Atzena, el teatre principal de Palma.
4: Arriba Batxata, efectivament, al principal de Palma, i nosaltres hem tret a l'autor, que també és director d'un dels darrers, volien dir, assajos previs a l'estrena.

0: El que explicarem aquesta nit són un devessell d'històries que passen un dissabte, un diumenge i un dilluns qualsevol. Durant aquests dies, algú patirà un accident de trànsit. Algú altre descobrirà una infidelitat. Un farà un ridícul espantós. I potser algú farà un viatge interdimensional sense haver-lo planejat. I és que la vida no és una sinfonia perfecta. S'assembla molt més a una pista de ball, plena de canvis de ritme, xocs inesperats i moltes, moltíssimes sortides de to. Avui mirarem què passa quan sona la música. Això és Bachata.
1: Escolta, papi.
2: Miquel Masfiol, com estàs?
3: Hola, Rafa, com va?
2: Molt bé. Jo sé que t'agrada en Sergi Baus perquè a més és un actoràs, però tu saps qui va a haver Bachata en aquesta illa?
3: Home, amb qui, per favor, sorprèn-me.
2: Has perdut la gran oportunitat de pujar a l'escenari en Javier Matesanz. És el gran bachatero de les arts escèniques balears. O sigui, per favor, estic desitjant que el vegis.
4: És molt tonto.
3: No coneixia aquesta faceta.
2: Sí, sí, ara se fa l'humil, però és un bachatero.
4: Miquel, quedes emplaçat. La pròxima vegada que mos veiem, ballarem una bachata. Però a la ràdio, a la tele no, per favor.
3: Javi, pots anar amb en Sergio a prendre bachata.
4: Sí, no?
2: En Sergio ha fet un intensiu. Que me lo ha contado todo.
4: Mare meva. Espero que no se doni l'oportunitat.
2: En Miquel Mas, que ve de fer la trilogia de la condició millennial, que està ja preparant cosa pel lliure que fa 50 anys, que té Crash que encara gira. Miquel, que no atures. I a més, dus ara una comèdia que se podrien dir que és el gènere en el que te mous millor, però... ¿Se podría decir comedia musical o lo de la bachata es un pretext?
3: No, lo de la bachata es un pretext. Es una comedia esbojarrada. Mm. I jo el que dic és això, que és el meu com a retorn a comèdia. És una comèdia delirant, de 6 escenes, totes passades de voltes i que damunt després acaben entrecuant-se un poc entre elles sobre les dificultats de conviure. Però sí, per mi és un retorn a una comèdia, però amb molta música i molt de ritme.
2: Bueno, dius el retorn, però jo a la trilogia millennial vaig riure per les butxaques. Vull dir que com qualifiques la trilogia millennial?
3: Bueno, sí, és vera. No. La trilogia va ser punky, va ser crítica, va ser punky, va ser molt xistosa, i aquí també tres quarts de lo mateix. Hi ha moltíssima crítica, moltíssima ironia, moltíssim de sarcasme. Bueno, és un poc exagerat. Ja ho veureu, sí, ja ho veureu, amb ganes que vegeu això.
4: És que era el que t'anava a dir jo. Jo crec que la fotografia de les teves creacions el que mostra és això, molta caricatura, molta broma, però amb un fons de reflexió social, que en la trilogia se basava en clàssics, no?, icònics, i que aquí pues, potser és més contemporani, però parles per aquí pues, de danses llatinoamericanes, de convivència, de reunions escolars que acaben com han d'acabar, de conspiracions extraterrestres, o sigui, que d'alguna manera parles d'actualitat esbojarrada, però suposo que tindràs les gotetes de crítica social que sempre t'agrada besar, no?
3: Sí, sí, no, vull dir, les persones que vinguin a veure Bachata en el Teatre Principal de Palma ara aquest cap de setmana, el que se trobaran sobretot és una comèdia d'escenes entrellaçades amb moltíssima crítica política, també moltíssima ironia, moltíssim de sarcasme i molta mala llet, perquè en el fons jo sempre un dia una persona me va dir: no te va... Per què sempre els teus personatges són tan miserables, tan perdedors i tan reduïts? No pots escriure sobre persones bones i...

0: Ja,
1: Ah, per
0: per
1: això
0: no, no ho
1: no.
0: sé, no me surt,
1: Que
0: no
1: avorrit.
0: me sé.
1: Que avorrit. Són persones...
0: Ja està.
2: No.
1: Miquel Mas, la direcció i la dramatúrgia, com hem dit, i a part d'en Sergi Baos, Anna Gago, que em fa moltes ganes de veure-la damunt l'escenari, la veritat, en Francesc Marginet i en Agnès Busquets, que també... també sols donant el clau, jo no sé si nota de manera, evidentment, si són primeres opcions o no, però ja en la trilogia Millennial me va semblar que encertaves molt amb el càsting, i aquí, a priori, Chato, olé, no?
0: No, no, más de lo mismo. És a dir, sí, són quatre actors, són quatre actorasses en el món, crec que han duit el millor dels talents de Catalunya, que són en Cesc Marginat i en Ernest Busquets,
1: i
0: n'Anna Gago i en Sergi, que són boníssims. Amb moltes ganes també de que n'Anna Gago, que és una actriu que a Barcelona ha fet un munt de feina, que aquí a Mallorca potser no l'ha vist
1: aquí
0: tant,
1: menys,
0: però...
1: Aquí claro, per això me fa ganes. Sí.
0: És espectacular, nana. I serà molt guai tenir Agnès, també de la trajectòria d'Espolònia, també està molt bé, en Cesc, amb mi de la seva companyia, de fer un munt d'espectacles divertidíssims. Bueno, són quatre màquines damunt l'escenari, damunt que fan com a 12 personatges, 1.000 perruques. Crec que passareu gust també de veure-los en escena. Amb molts de papers diferents.
1: A més, se t'ha solapat una mica amb el projecte del llibre o...
0: Completament.
1: Completament.
0: No, és vera, el del llibre, en principi, m'ho anaven a encarregar per mitjan octubre.
1: Sí.
0: I a poc pues, m'han adelantat la data, i jo que veré baixar, ja me'n vaig assetjar el del llibre, el de tot fent la vella Helena. Llavors, ja està, ha vengut així, aquestes coses...
1: Aprofita l'onada, per favor.
2: Si segueixes amb aquesta hiperactivitat a la pròxima temporada de l'Aviador, quan comenci l'entrevista que te farem, no podrem fer un resum de la teva trajectòria perquè acabaria amb el temps.
0: Jo crec que també haurem de baixar revolucions.
2: Sí, no?
0: Sí, també va bé nodrir-se, tenir un moment petit per usar-me, ja m'anirà bé. També.
2: Escolta, explica'ns com escrius una obra com Bachata de que són 6 o 7 escenes.
0: Són 6 escenes i una pila.
2: Vale, què vas tinguent? Una ocurrència, una història? Mira, aquest gag, aquesta... Sí, escric una altra. O ja estava tot escrit de manera, diguem, simultània? Sí.
0: Clar, es batxata neix perquè va ser el meu text en el tornet de dramaturgia de les Illes Balears, que vaig fer com unes 4 escenes sobre l'alteritat, que eren 4 escenes que anaven sobre diferents temes de racisme i intolerància, no? Intolerància contemporània. Mm. Llavors, quan me'l van presentar les coproduccions principals amb el president de la dramàtica, vaig dir, crec que necessitem unir-les totes perquè s'entrecreuin les unes amb les altres i després afegir-li 3 escenes més. Mm. Llavors, ja vaig començar mirant els tets d'estornet de dramaturgia, que l'he canviat de dalt a baix, però després he anat afegint algunes càpsules per tractar altres símbols d'intolerància. Per exemple, xerrant del classisme, xerrant del racisme, xerrant també de la llibertat educativa de les escoles, xerrant també del món del moderner, del món de l'art, no? De com aquests artistes de segon quins nivells també se creuen supertolerants i en realitat no són una merda. Bueno, tot va sobre la màscara que ens posem de tolerants quan realment tots tenim les nostres fissures i les nostres fissures i els nostres traumes, no? Vull dir, nosaltres som intolerants perquè, en el fons, tenim unes ferides que han fet néixer aquesta intolerància. I d'això va a la xata. Són 6 escenes. I aquesta pila, també.
2: Escolta, i ara digue'm una cosa. Has dit que hi ha molt de capells, moltes coses, i mirant la foto, mirant la fotografia de Bachata, ja te fas una idea. Jo te vull demanar, quan algú del teu equip se porta malament, el fas responsable de l'atrezzo, no?, a les teves obres.
0: Déu meu, no.
2: Perquè ja mirant...
0: Li pots més perruques damunt, saps? Una perruca damunt d'una perruca.
2: Jo te promet, ja m'he passat... Me faig una idea del que me passarà, però jo vaig dissabte... Per cert, si s'han d'equivocar, que s'equivoquin diumenge, perquè Rafa i jo anem dissabte.
1: No, jo vaig diumenge.
2: Ah, doncs que s'equivoquin diumenge, és igual, jo vaig dissabte.
0: I ja està.
2: Escolta, no, però quan vaig veure a la trilogia, jo te promet que anava... Vaig passar molt de gust, vaig riure molt, ja t'ho he dit moltes vegades, però... a més, no podia deixar de pensar en totes les coses que havien allà, deia, només per recollir després de cada bolo, i el dia següent tornar a posar tot això...
1: Tens mentalitat de productor, Xata.
2: Tinc mentalitat de productor, exacte. Ja patia.
0: Spoiler, el más de lo mismo.
2: El más de lo mismo.
0: Reciclat. Fungibles per tot, perruques per darrere l'escenari, bueno, ja ho veuràs.
2: I quan aneu de gira, després de cada bolo heu de tornar enrere, perquè m'he deixat una perruca, la capsa aquella de tal, sempre deixeu coses a cada teatre.
0: Tenim un inventari que fa poc. I més en aquesta obra de teatre, que ja ho veureu, que tot acaba... Tot acaba igual. Tot això té tendència, totes comencen molt netes i molt guapes i després acaba apareixent... Són reus.
1: Està claríssim. Hem deixat el tema ja un poquet a l'aire i tindrem ocasió de parlar-ne, òbviament, però explica'ns, fer-nos 5 cèntims d'allò que estàs preparant per lliure, amb acampada inclosa. Acampada inclosa a l'espai. El teatre.
0: Bueno, clar, és a dir, en el lliure mos han demanat que m'han demanat a jo, i jo he demanat també en els actors de la trilogia que s'apuntin en el Bombardeo, com a companyia, I el que farem serà agafar una obra de clàssica que el llibre va fer l'any 1979, que és una opereta de la vella Helena d'Offenbach, i que és coproducció, serà coproducció també de l'Estat Principal de Palma, això també és important dir-ho,
1: sí,
0: que
1: l'Estat
0: Principal també recolza la coproducció del Tofe i la vella Helena. I bàsicament, el que farem és pues, un grup d'artistes cansats del moderneo i d'influencers i d'aquest rotllo que volen tornar en els temps antics. I com que no hi ha mal pitjor que la nostàlgia, doncs m'on anirem a... No, volem tornar a ser los feriantes, la barraca de l'Orca, i volem ser los feriantes. I llavors mos tancarem en el teatre i reviurem una mica el que varen fer fundadors del Teatre Lliure, que no pensaven en followers ni en festa famosa, o tot el contrari,
1: sí,
0: que tenia una missió que era dur el teatre modern a Barcelona i també ajudar la democràcia. Que això són valors que a vegades pareix que no, però el teatre també neix d'aquesta voluntat democràtica.
1: El viatge a ninguna part de Fernando Gómez, m'estic recordant ara, no? D'aquest gran tribut.
0: Sí, bueno, de fet, és una pel·lícula que he fet veure en els actors, el viatge a ninguna part.
1: Clar. Un tribut incommensurable a l'ofici.
0: Molt guapo.
1: I a l'amor per tot plegat. Miquel, idò, que te vagi molt bé, molta merda, per començar amb Amapans, Bachata, aquest dissabte i diumenge al Teatre Principal de Palma, comèdia pura, però molta denúncia, i amb actorassos damunt l'escenari. Miquel Marfiol, gràcies, company.
0: Vinga, una abraçada forta.
2: Adéu, cuida't.
1: Javier, tindrem ocasió de parlar-ne, però ja heu llançat el repte, el guant de la pròxima edició del Teatre de Barra, als 80, que ja miraràs tu, que és infinit aquest tema, no? Escribe de los 80.
2: És infinit.
1: De los 80 del passat segle.
2: I aprofito per dir-ho. Molta gent me diu, però te refereixes a la cultura, no? A la creació, a la música, a la movida madrilenya. No, me refereixo als anys 80. O sigui, en Naranjito també.
1: La Guerra Freda.
2: La Guerra Freda. I podré tornar a fer lo de Gorbachev, després la imitació.
1: El gran imitador de Gorbachev. Que
2: però però que l'altre dia en directe van dir en Putin, ja t'ho dic, però vale. Que sí, que els anys 80 és una dècada de canvis bestials que sí. A Espanya n'han ben servits. Te pots centrar aquí, però mundialment van ser uns anys de canvi geopolític, cultural i bestial. Clar, a Espanya s'havia mort en Paquito, feia res, estàvem en la transició i el canvi era de la repressió a la creació. Imagina, en un any s'entra com una torrentada, no? Però qualsevol cosa va bé, això sí, ha de passar un bar, però què és que no passa un bar aquí, en aquest país?
1: Més en els 80.
2: I més en els 80.
1: Se bevia molt.
2: Se bevia
1: molt. I se fumaven els bars.
2: És
1: una curiositat, ara. Si ara te demanen se pot fumar en aquesta peça...
2: Bueno, hi ha cigarrets falsos, aquest de paia, que ja està. Així no molestam ningú.
1: Fins quan tenen per escriure? Vinga, que partim.
2: Fins a mitjan... Crec que és el 16 o 17, ara no me'n record quin és, diumenge, d'agost. O sigui, que tenen un mes i mig per escriure i enviar, i després ja hi haurà un meset, no arriba un mes, per muntar les peces escollides per estrenar el 17 de setembre. Fancultura.com. Si entreu a fancultura.com trobareu les bases del concurs de textos anònims de la 29a...
1: Diumenge 16 d'agost, Mònica Medina.
2: Edició del Teatre de Barra.
1: Malament. 16 d'agost.
2: 16 d'agost. He dit 16 de 7.
1: A les 12 de... A mitjanit.
2: A mitjanit.
3: hora màxima per enviar aquest testos.
2: Efectivament, després, una setmana després, se dirà el veredicte del jurat, que ja tenim uns quants de confirmats, canvia totalment el jurat. Mira, puc dir que perquè li van oferir aquí, m'ho vas proposar tu que li digués, li vaig dir, i la Cristina Bugallo serà
1: que
2: una.
1: Que bé.
2: Així que...
1: Però tot una garantia.
2: Què tal? Bé, ja està, podeu mirar...
3: En parlarem. Pròximes setmanes, amb tots els detalls, condicions, terminis i demés.
2: Exactament.
3: Gràcies, Javier. Fins demà. Mira, partim amb bachata. Pots ballar, si vols. Vinga, aquí ho deixem per avui. Demà tornem a les 6, a veure, deixem les notícies.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.
0: Bon vespre. Les festes de Sant Joan de Ciutadella encara en les darreres hores. Ara molt pendents de la convidada, serà en breu, per part del caixer senyor, als Jocs d'Esplà, de l'Ensortilla, les Carotes i el Corre Abraçats. Serà la segona i darrera vegada avui i farà de preludi d'un final de festes que s'allargarà fins ben entrada la matinada amb l'acomiadament de sa capellana i el darrer i sentit. Tot de Fabiol. Unes celebracions que avui, per cert, no han deixat incidents de gran consideració. I mentre molts indrets, com per exemple Palma, recuperen la normalitat després d'una nit amb les platges més accessibles plenes, avui Sant Joan de Labritja celebra també el seu patró. I serem en directe tant a Ciutadella com a Sant Joan de Labritja, però abans, com sempre, titulars. Titulars com aquest, un incendi a una residència d'Inca obligat a desallotjar a més d'un centenar d'usuaris, dos dels quals han estat traslladats a l'hospital per inhalació de fum. Clàudia Mallea, bon dia.
2: Bon dia. El 061 atès a 166 persones. Tot i que el foc està extingit, els residents no podran tornar encara a les instal·lacions a causa del fum. 44 dels ancians han estat reubicats en altres centres de l'IMAS.
0: Nou incendi agrícola, en aquest cas a Campos.
2: En les tasques d'extinció hi actua l'Ibanat amb un mitjà aeri, quatre bombers forestals i un agent de medi ambient. 40 municipis de Mallorca es troben en alerta extrema per risc d'incendi.
0: Tots els ajuntaments d'Eivissa, Mancol de Sant Joan de Labritja, duran demà a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars a preu limitat a àrees de transició urbana.
2: Sant Josep és un dels més avançats en aquest sentit i prepara sòl per construir prop de 600 habitatges.
0: Begoña Gómez, la dona del president del govern, ja ha entregat el passaport als jutjats.
2: Mesura cautelar que ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado, tot això mentre avui el president del govern ha reiterat al Congrés la intenció d'esgotar la legislatura malgrat els diferents casos de presumpta corrupció que envolten el partit.
0: I en els esports, Omar Mascarell deixa de ser jugador del Reial Mallorca. Marta Sampas, què tal? Bon vespre.
3: Bon vespre, el migcampista canari. Bon vespre, el migcampista...
0: Tenim alguns problemes amb el micròfon, tot d'una ho arreglam. En qualsevol cas, el que comentàvem, Omar Mascarell deixa de ser jugador del Reial Mallorca. Anem a provar ara Marta Sampas. Ara sí, bon vespre.
3: Bon vespre. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat pel Khalij Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada amb l'equip de la Lliga Professional Saudí. La següent sortida podria ser la de Samu Costa, el pròxim destí del portuguès podria ser Leipzig, per la qual cosa continuaria a les ordres de Martín de Michelis. A la primera federació, l'U d'Eivissa competirà al grup 2, amb equips històrics com són el Saragossa, l'Osca o el Nàstic. I els quatre equips balears de la segona federació compartiran el grup tercer amb els set equips de la Comunitat Valenciana i els altres set de la regió de Múrcia. L'UD, que per cert ha anunciat avui la incorporació del porter Andrés Prieto per dues temporades. I en tenis, l'espanyol Alejandro Davidovic jugarà els quarts de final del Mallorca Championships, això després de guanyar a Adam Walton per 2-7-0.
0: Gràcies, Marta. Margalida Cifra és avui al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: 7 i 4 minuts.

0: Expectació màxima a la plaça d'Es Bòrdes de Ciutadella per presenciar la convidada dels Jocs d'Esplà per part del queixer senyor Ignasi Saura. Per conèixer millor com es viu en aquests moments previs, connectam un dia més amb Cristina Bausà. Cristina, bon vespre. Ara mateix, quin és l'ambient?
1: Bon vespre, Idò. De cada vegada vos hem de dir que hi ha més moviment aquí a la plaça d'Es Bòrdes de Ciutadella. Ja hi ha centenars, per no dir milers, de persones concentrades aquí a davant l'Ajuntament. Alguns van amb la camiseta típica de les festes de Sant Joan, aquesta de color vermell, de color vermell amb aquesta creu de color blanc. D'altres, però, van vestits de carrer, van vestits normal, tots, això sí, amb ventalls, capells o tassons per poder dur millor la calor que fa avui aquí a Ciutadella. Vos dèiem que estan concentrats a davant del consistori, al balcó, ja hi poden veure les autoritats que esperen a que arribi el caixer senyor i faci la convidada per anar als Jocs del Pla. Ara la plaça és gairebé plena, però n'hi ha que han arribat a primera hora de l'hora baixa i això és el que ens han dit, així ho han viscut.
2: Estamos cogiendo sitio para ver la pedida de los juegos del Pla.
3: Molt especialment avui perquè l'any passat ja vàrem venir aquí i molt va agradar molt el joc d'esplat i tot, i és molt guapo tot l'ambient que hi ha.
4: O sombra perquè fa molta calor.
3: Sí, això és vera. És molt important ara mateix hidratació i tot perquè si no ho passarem molt malament.
1: L'hora marcada, l'hora orientativa per fer aquesta convidada era les 7. Encara no ha arribat, encara no ven tampoc cap cavall ni cap caixer. La colcada, per tant, encara no està arribant aquí a la plaça del Born. Recordem que el replec ha començat a les 5, després de la beguda de la capellana al claustre del seminari. I una vegada hagi tingut lloc aquesta convidada davant l'Ajuntament, en què el caixer senyor convida a tothom a participar en aquest joc d'esplà, durant a terme precisament el joc d'esplà, que és un dels moments més esperats d'aquest dia de Sant Joan a Ciutadella. Recordem que hi ha aforament màxim, que hi caben 25.261 persones, i tot això, tota aquesta és una informació i una imatge també que vos traslladam des de Ciutadella perquè ho pugueu viure, encara que sigui des de la distància. És en un dia en què s'han registrat algunes incidències. Al matí s'han hagut de fer 3 assistències, ha estat durant l'entrenament del Joc del Pla, mentre que al migdia els caragols de Cervoltes i Santa Clara hi ha hagut 8 assistències.
0: Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Estirem ben pendents d'aquesta convidada per part del caixer senyor als Joc d'Esplà i seguirem connectant. En tot cas, la jornada de Sant Joan començava avui a les 8 en punt amb el darrer primer toc de Fabiol de les Festes.
5: A donar el vostre permís per començar a parlar.
6: Bon dia i felicitats, Pablo, amb molt de gust.

0: En aquesta ocasió ha estat el flabioler substitut, Juan Luis Alabert, qui ha demanat permís al caixer senyor Ignasi Saura per començar la jornada més gran. I tot d'una ha començat el primer replec dels 87 cavalls de la primera tanda del dia, com sempre, amb ganes.
1: Molt polit, inolvidable serà això, perquè hi ha molt de més espais de mà que surten i ho vivim molt de prop, sempre.
2: Bé, molt contentes, és guai perquè anem de casa en casa, a veure amics, a veure família, i és molt guai, és caragol.
0: I tot per arribar a mig matí al Pla de Sant Joan i començar els entrenaments dels jocs, córrer apressats i, sobretot, per mirar de fer punteria a Sant Sortilla. I ho han aconseguit 5 dels cavallers que hi han participat. N'escoltem alguns.
3: Bueno, trec un cavall jove d'enguany, ensenyat a casa nostra, i molta alegria i satisfacció.
4: Jo som Antoni Sabarmoll, pagès de Santica i un fill de l'Amo Sant Cabal, per sensació. Bueno, molt polit, i si te l'endús que m'he tingut de sort, més que mai. És una passada.
5: Està puïdet, eh? Puïdet, eh? Hombre, quan te m'endús sempre rius. Bueno, el cavall corre molt bé, i enguany estava molt tranquil. Després del bienni de l'any passat ja te rebajes i ja vas a disfrutar-ho.
0: La solemnitat arribava a les 2:30 a la catedral, on la missa de caixers es convertia en l'acte religiós solemne de les festes. I després, beguda al seminari oferida pel caixer capellà, Joan Camps, un descans previ a un nou cargol, aquest amb 123 participants, que culmina a la plaça d'Esborn, on el caixer senyor convida la corporació municipal i a tots els ciutadallencs a assistir als Jocs Medievals d'Esplà.
6: I a Eivissa, Sant Joan de Labritja celebra també, durant la jornada d'avui, la festa dedicada al seu patró. I tenim el nostre company Dani Manau. Dani, quins actes s'han programat per avui?
7: Bona tarda. En aquests moments s'està celebrant la missa cantada a l'església de Sant Joan de Labritja. Recordem que és el municipi més petit, amb menys població de tota l'illa, només 7.000 habitants, però llueix tot el poble ben engalanat. Aquest any, per primera vegada, els actes principals de la jornada amb aquesta missa i la posterior processó s'han celebrat a l'hora baixa. Ha estat una petició veïnal que la comissió de festes ha recollit i ha traslladat a les autoritats religioses, que s'han avingut a aquest canvi històric perquè els vecins, o més vecins, puguin gaudir d'aquest dia gran de Sant Joan de Labritja. Ho explica Vicent Serra, president de la Comissió de Festes.
8: La celebració de la missa de Sant Joan, per primer volta en història, fer-la a la tarda. Per la comoditat dels vecins del poble, com molts treballen a fora poble, cosa que és normal, no podíem venir a disfrutar d'aquesta festa, ni dels Baix Pallars, ni dels Bunyols i Sobretes, entonces hem fet pels vecins.
9: Celebrant el dia de Sant Joan com toca, ballant Baix Pallars i menjant oretes i beguant una mica de vi.
10: Celebrar con todos los habitantes de Sant Joan este día grande y una fiesta tan relevante y tan bonita como esta.
7: Escoltaven també alguns vecins. Després dels actes religiosos, la colla de Labritja farà una exhibició de ball pagès, es recupera enguany l'exposició de cotxes d'època i, acompanyats de la música de Liberto, els veïnats participaran a partir de les 9:30 en un concurs de macarrons de Sant Joan. És un postre dolç de la gastronomia eivissenca que només es prepara per la revetlla de Sant Joan i el mateix dia de Sant Joan.
6: Gràcies, Dani, en directe des de Sant Joan de Labritja, on també avui celebren el seu patró. En tot cas, la celebració de Sant Joan ha deixat molta festa i diversió, però també molt de residus. El dispositiu especial de neteja de Palma ha recollit 15 tones de fems després de la revetlla.
0: Una trentena de treballadors de malla han fet feina des de primera hora, quan encara hi havia persones de festa i la policia local ha hagut de dispersar-les. Una actitud que molts han titllat d'incívica.
11: És un desastre, lo que es una pena como están dejando todo. Hay que celebrar las fiestas porque es muy normal y sobre todo la gente joven. Ahora, dentro de un orden.
12: No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
6: A propòsit d'això, avui continua, per cert, la vaga dels socorristes de les platges de Palma.
0: Denuncien que l'Ajuntament vulnera els seus drets de protesta perquè els ha imposat el 100% dels serveis mínims. El representant de la Unió Socorristes Mallorca, Julián Delgado, explica que demà traslladaran al ple municipal les seves reivindicacions.
13: Nuestras reivindicaciones son extender la temporada, que se agrande el dispositivo con más torres, más socorristas, que haya baños públicos, que no haya discriminación hacia el colectivo de personas con movilidad reducida.
0: Els socorristes avisen que si demà no se'ls escolta, tornaran a convocar vaga aquest estiu.

0: 7 i 13 minuts en clau de successos. Dues persones han estat traslladades a diferents hospitals de Mallorca per inhalació de fum a causa de l'incendi que s'ha declarat avui matí en una residència de persones grans a Inca. La resta han estat ateses allà mateix, tot i que algunes també han precisat trasllats a diversos centres.
1: Segons el 061, en total s'han atès 166 persones perquè, a més dels residents, a la residència nova edat d'Inca també hi havia una trentena de treballadors. El foc ha estat extingit poc després de declarar-se a les 10 del matí, però els interns no poden tornar-hi de moment. 44 d'ells seran reubicats en centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran amb les seves famílies o en centres privats. Guillermo Sánchez és president de l'IMAS.
2: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero, obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues, obviamente, todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
1: Tots els usuaris i treballadors han estat desallotjats i traslladats al CEIP Ponent, de vora la residència, poc després de declarar-se l'incendi. Allà han estat atesos per professionals sanitaris en un punt habilitat. Escoltem el familiar d'una de les residents.
3: Preocupados al principio, lógicamente. No la llevan a la residencia de Manacor.
1: Després de l'extinció de l'incendi, els bombers han centrat les tasques a ventilar la residència. Tot apunta que el foc s'ha originat per un curtcircuit al quadre elèctric i la investigació per esclarir-ne les causes està en marxa. Enric Campins és tècnic dels bombers de Mallorca.
4: Tot l'edifici estava inundat de fum i en una de les ales de l'edifici s'havia desenvolupat un incendi bastant potent i hem estat extinguint i després, posteriorment, ens hem encarregat de fer la ventilació total de l'edifici perquè pugui tornar-se funcional de la manera més ràpida i possible.
1: L'Ajuntament d'Inca afirma que encara no es poden quantificar els danys de l'edifici. Mari Carmen Osas és tinent de batle.
5: Lo important era que tots els residents estiguessin bé, que s'ha treballat d'una forma molt organitzada, en la qual pues, les forces i cossos de seguretat han sabut dur molt bé aquest protocol.
1: En l'extinció de l'incendi han participat els bombers dels parcs d'Inca, Alcúdia i Manacor, així com diversos tècnics i comandaments.
0: I el Tribunal Superior de Justícia eleva 9 anys de presó la pena a Sebastià Martorell, l'home que va matar a ganivetades un dels 4 assaltants que volien robar la seva finca. El màxim organisme judicial li ha retirat l'atenuant de confessió del crim.
1: El Tribunal Superior qualifica d'irracional la decisió del jurat popular el 23 de gener d'enguany, quan va considerar creïble i veraç el testimoni de Martorell. Segons els magistrats, el condemnat va ser poc clar sobre aspectes bàsics, com la identificació de l'arma del crim, intentant evitar la seva responsabilitat.
0: El tribunal considera també que un aspecte com netejar l'arma de l'homicidi és una acció clara d'entorpir l'esclariment dels fets. Per aquesta raó es revoca l'atenuant de confessió i es puja la pena de 7 a 9 anys. Es manté també la indemnització de prop de 160.000 euros que Martorell haurà de pagar a la família de Llebrers.
1: Recordem que l'homicidi va ser el 24 de setembre de 2020, quan Sebastià Martorell va matar a ganivetades Jaume Llebrers, qui va sorprendre assaltant la seva finca i robant les plantes de marihuana que hi tenia. En aquell moment li va clavar 12 vegades un ganivet de grans dimensions fins que va posar fi a la seva vida.
0: I presó provisional per als 2 joves detinguts per robar 13 persones grans a Palma. Un jutjat de Barcelona els ha ordenat avui l'ingrés com a presumptes autors de robatoris amb violència.
1: Després del darrer assalt dissabte passat, quan van agredir un home per prendre-li una cadena d'or, els sospitosos van fugir a la ciutat catalana on van ser detinguts.

0: Més coses, mitjans aeris i terrestres de l'Institut Balear de la Natura fan feina ara mateix en les tasques d'extinció d'un incendi agrícola declarat al voltant de les 4 de l'hora baixa en el municipi de Campos.
1: En la zona actuen un mitjà aeri, 4 bombers forestals i un agent de medi ambient. La conselleria ha demanat molta precaució a la ciutadania i ha recordat que està prohibit realitzar cremes a les zones forestals. Recordem que 40 dels 53 municipis de Mallorca estan avui en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa.
0: 3 de cada 4 municipis de Mallorca, concretament 40 dels 53, es troben en alerta extrema per risc d'incendi forestal. La situació ha obligat a suspendre gairebé totes les autoritzacions per fer foc i també limita l'ús de material pirotècnic, excepte en zones urbanes situades a més de 500 metres de terreny forestal.
1: Segons ha explicat a l'informatiu Matí, la delegada de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, la calor intensa té els dies comptats. La previsió és que, coincidint amb l'inici del mes de juliol, les temperatures baixin de manera notable amb el final de la influència de la massa d'aire africà que aquests dies afecta bona part d'Europa i que també es deixa sentir a les illes. A més, amb l'arribada de juliol, no es descarta el retorn de les precipitacions, un fet que podria contribuir a reduir el risc d'incendi després de diversos dies marcats per la calor i la sequedat.
2: Justo al cambio de mes, pues baja la temperatura y no se descarta que pudiera caer algún chubasco. De todas maneras, falta varios días, hoy es 24, y tenemos que ir vigilándolo, pero esto se para el día 1 o 2 de julio podría haber ese cambio. No podemos decir todavía si va a haber unas tormentas o va simplemente van a ser tormentas secas con lluvia acompañada de barro.
0: I mentre més del 75% dels municipis de Mallorca continuen avui en alerta extrema per risc d'incendi forestal, les elevades temperatures també obliguen a reforçar les mesures de prevenció entre els treballadors que fan feina a l'aire lliure. És el cas del sector de la construcció, un dels més exposats als efectes de la calor extrema.
1: Per aquest motiu, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha repartit enguany 150 clatelleres, unes gorres amb una peça de tela a la part posterior que protegeix el coll i el clatell de la radiació solar. L'objectiu és reduir el risc de cops de calor i protegir els operaris durant les jornades de feina a l'exterior, ho explica Samuel Senero, responsable d'obra.
3: Bueno, pues al final estamos con mucho calor cada día. Intentamos protegernos con protección solar, con sombra, nos hidratamos, pues lo veo práctico. Resultará que será fresco, por lo menos, nos entrará aire, nos cubrirá un poco de sombra.
1: Els experts recorden, però, que aquestes proteccions són només una part de les mesures preventives. També recomanen adaptar els horaris laborals, augmentar les pauses de descans, hidratar-se amb freqüència i cercar espais d'ombra durant les hores de més calor. Ho explica Lina Soler, tècnica de prevenció de riscos laborals.
4: Hem de posar més, hem de posar cremes solars, hem de beure molta d'aigua, hem d'intentar organitzar les feines perquè se faci feina en els llocs on hi ha sombra i anar jugant un poc en el sol és molt complicat.
1: L'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral insisteix que la construcció és un dels sectors amb més sinistralitat associada a les altes temperatures i demanen extremar les precaucions mentre es mantinguin els episodis de calor intensa previstos per aquests dies.
0: El Pla de Mallorca entra en alerta per sequera després que el nivell dels aqüífers hagi davallat fins a 10 metres en només un mes. Davant d'aquesta situació, la Mancomunitat reclama al govern que acceleri les infraestructures hídriques previstes i fa una crida a reduir el consum d'aigua.
1: La preocupació és especialment intensa a municipis com Montuïri, que durant l'any passat va haver de destinar prop de 800.000 euros a l'arribada de camionades d'aigua per garantir el subministrament. Ara el municipi preveu posar en funcionament un nou pou a partir del mes d'agost, ho explica la presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual.
5: I era un poble, són 14 en esport. No sé, que t'ho van treure més d'obres per pagar això. Això me sap greu dir-ho, però és que a la Marina de Llubí, que és un poble d'Esplà, s'estan duent tonelades i tonelades d'aigua cap a pal.
1: La Mancomunitat lamenta que les inversions hídriques avancin massa lent. De fet, la conducció d'aigua en alta entre Arianys i Sineu no estarà enllestida fins d'aquí a 7 anys, una infraestructura que consideren clau davant l'esgotament progressiu dels pous de la comarca. A més, alerten que els consums més elevats es registren durant la nit.
5: Tenim moltes vivendes vacacionals, aquestes vivendes vacacionals tenen unes llicències que se'ls ha donat i normalment tenen piscines i tenen tal. Pot arribar a ser un problema.
1: Per això, els responsables municipals insisteixen en la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua i evitar consums innecessaris, una preocupació que també comparteixen els veïnats.
6: Porque luego, claro, hay que pagar. Y ya no es pagar, es que no hay agua.
7: Per anar-se quasi en menys de 20 minuts i són menys de cotxe, de tant de cotxe, anar a fer la piscina d'aquí és un doi.
8: No tens ni piscina ni tens res, no.
1: La situació ja ha obligat alguns municipis a prendre mesures. És el cas de Lloret de Vistalegre, on fa 10 dies que s'ha reduït la pressió de la xarxa per contenir el consum. Segons l'Ajuntament, s'han detectat usos intensius vinculats principalment a l'ompliment i buidatge de piscines particulars. Mentrestant, Montuïri continua cercant solucions per garantir el subministrament. El consistori ha llogat uns terrenys per explotar un nou pou que podria entrar en funcionament aquest mateix estiu. Ho explica el batle Toni Miralles.
9: Per el moment que no surti ni una gota d'aigua d'un grifo, haurem de fer qualque cosa, però és que ja no hem d'haver d'esperar en aquesta situació, ja hem d'actuar ja.
1: Davant aquesta situació es demana al govern que doni prioritat a l'emergència hídrica del pla.
0: 7:23, petita pausa i continuem.
10: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
11: Chico, al lío, pide un crédito.
12: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
11: Préstamo Balear, para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate, préstamobalear.com, préstamobalear.com.
13: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Molt pendents de la convidada per part del caixer senyor als Jocs d'Esplà, les festes de Sant Joan de Ciutadella. Anem a connectar de nou so ambient ara mateix a Ciutadella. Ha entrat fa uns instants el caixer senyor a la plaça. En qualsevol cas, tot d'una, comenci aquesta convidada als Jocs d'Esplà, que no serà d'aquí molt. Connectarem per escoltar-la des de la sintonia d'IB3 Ràdio. En tot cas, seguim amb les informacions de l'informatiu Vespre. Per la mare d'habitatge, excepte Sant Joan de Labritja, demà tots els ajuntaments d'Eivissa duran a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars en àrees de transició urbana, una mesura aprovada pel Parlament de les Illes amb l'objectiu de proporcionar habitatge a preu limitat als residents de l'illa. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
14: Demà l'Ajuntament de Sant Josep aprovarà l'obtenció de sòl per projectes residencials estratègics per a la construcció d'uns 600 habitatges a preu limitat en àrees de transició de les zones de Sant Jordi, Sant Josep i Cala de Bou. Escoltem l'alcalde del municipi, Vicent Roig.
15: Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep, com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula alrededor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i alrededor d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
14: Projectes que el consistori ja té sobre la taula per construir en aquestes àrees que han de complir uns requisits.
15: És que tenen que estar colindants amb àrees plurifamiliars o amb àrees urbanes, que tenen que tenir una amplitud fondària d'un mínim de 100 metres. Tenen que poder tenir un mínim de 60 vivendes.
14: També l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà demà l'obtenció d'àrees de transició per construir habitatge a preu limitat, una d'elles a Sa Joveria i dues àrees més a Platja d'en Bossa. Quant a Sant Antoni i Santa Eulària també portaran aquesta qüestió al ple, però encara han d'estudiar les diferents propostes.
0: El Partit Socialista a Eivissa ha criticat la mesura. Diuen que és una excusa per construir més a l'illa i que no es podrà obtenir habitatge de manera immediata, com diu el Partit Popular.
1: Critiquen també que no serà per aquí veritablement ho necessita, ja que els habitatges a preu limitat són més cars que els de l'Ibavi, de protecció oficial. Elena López és portaveu del PSOE al Consell d'Eivissa.
16: És evident que és impossible que sigui immediat construir vivendes a sòl rústic, on hi ha camp. Per arribar a tenir vivendes se necessiten tenir moltes altres coses més, com poden ser xarxa d'aigua, sanejament, enllumenat, carrers, coses que sòl rústic no té. Per tant, el de ser immediatesa és una mentida.
0: Alguns apunts més. La Policia Nacional ha detingut una dona per suposadament ocupar un habitatge a Palma, aprofitant que la persona que hi havia estava hospitalitzada. L'afectat va telefonar diumenge al 091 perquè, després de sortir de l'ingrés, no podia entrar a casa perquè havien canviat el pany.
1: Els agents van tocar la porta i va obrir una dona que va assegurar que havia comprat la casa per 1.000 euros a una tercera persona a la qual no va saber identificar. Quan va entrar, els efectius van comprovar que l'habitatge estava molt desordenat, amb enderrocs i que faltaven el televisor i altres objectes. La dona va ser finalment detinguda per un presumpte delicte de violació de domicili i robatori amb força.
0: I les Balears han iniciat la temporada amb 3.000 habitatges turístics, manco que l'any passat. Segons dades de l'INE, al maig n'hi havia registrades més de 21.300 respecte al mes de 24.300 que hi havia el 2025, que és concretament un 12% manco.
1: També hi ha hagut una reducció interanual del nombre de places. Actualment els habitatges turístics a les Balears representen el 3% del total de cases censades, fet que situa les illes al capdavant de les comunitats autònomes només per darrere de les Canàries.
10: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, repassam els principals titulars i en aquesta hora tot passa per Ciutadella, concretament per la plaça d'Esborn, on s'espera que en breu sigui ja la convidada per part del queixer senyor als Jocs d'Esplà. Allà es troba la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, arriba o no arriba aquest moment?
2: Bon dia, de cada vegada està més a prop. Ara fa res, uns 2-3 minuts que la colcada ha arribat aquí a la plaça d'Esborn i els caixers i cavallers estan passant per davant l'Ajuntament fent aixecar els cavalls i com podeu sentir la gent fa aquestes mamballetes i crida cada vegada que els cavallers posen els cavalls a drets. De moment encara no veiem el caixer senyor, no veiem Ignasi Saura arribar aquí, però segur que ho fa en breu. Per tant, expectació màxima aquí entre els milers de persones que s'han concentrat davant l'Ajuntament de Ciutadella.
1: Gràcies, Cristina. No ens atrevim a dir quan serà exactament, però ha de ser en breu aquesta convidada del caixer senyor. Més titulars. Un incendi a una residència d'Inca ha obligat a desallotjar a més d'un centenar d'usuaris, dos dels quals han estat traslladats a l'hospital per inhalació de fum.
3: El 061 ha atès a 166 persones. Tot i que el foc està extingit, els residents no podran tornar encara a les instal·lacions a causa del fum. 44 dels ancians han estat reubicats en altres centres de Limàs.
1: Nou incendi agrícola, en aquest cas, a Campos.
3: En les tasques d'extinció i actual hi van anar amb un mitjà aeri, quatre bombers forestals i un agent de medi ambient. 40 municipis de Mallorca es troben en alerta extrema per risc d'incendi.
1: Tots els ajuntaments d'Eivissa, Mancol, de Sant Joan de Labritja duran a terme a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars a preu limitat a àrees de transició urbana.
3: Sant Josep és un dels més avançats en aquest sentit i prepara sòl per construir prop de 600 habitatges.
1: Begoña Gómez, la dona del president del govern, ja ha entregat el passaport als jutjats.
3: Mesura cautelar que ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. Tot això mentre avui el president del govern ha reiterat al Congrés la intenció d'esgotar la legislatura, malgrat els diferents casos de presumpta corrupció que envolten el partit.
1: I ara sí, anem a veure quina és la previsió del temps, que ja sabem que fa calor, fa molta calor, però també és important conèixer el que ens espera per a les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
4: Bon vespre, companys. Sí, una situació bastant continuista aquestes pròximes hores, ja que les altes temperatures continuaran sent notícia. Avui s'han arribat a superar els 37 graus. Demà tornarà a ser així, principalment a punts de Mallorca. En aquests moments, per cert, encara moltes temperatures per damunt dels 30 graus. Tant a les Pitiuses com a Menorca, punts de Mallorca, ara mateix valors encara per damunt dels 33, i en vista demà, més enllà d'aquestes altes temperatures, també tindrem molt de sol i un vent que bufarà fluix un dia més. Per tant, a la mà mantindrem una situació molt plàcida.
1: Gràcies, Dani Capó. Aquesta és la previsió del temps. Són les 7:33 minuts. Arriben els esports.
0: Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.

0: En qualsevol moment, per ventura, interrompem els esports per donar pas al Queixa i Senyor per escoltar aquesta convidada dels Jocs d'Esplà. Però, mentrestant, Marta Sampas, Omar Mascarell, deixa de ser jugador del Reial Mallorca. Bon vespre.
1: Bon vespre. El migcampista canari de 33 anys ha fitxat per l'Al-Khalei Club de l'Aràbia Saudita i posa fi a la seva etapa com a mallorquinista. Mascarell, que finalitzava contracte el pròxim 30 de juny, no ha renovat amb el Mallorca i firma per una temporada amb l'equip de la Lliga Professional Saudí. L'internacional amb Guinea Equatorial va arribar a l'illa el juny de 2023 i 3 anys després s'acomiada del Mallorca amb un total de 100 partits disputats, 3 gols i 2 assistències. D'aquesta manera, Omar Mascarell es converteix en el quart jugador en sortir aquest estiu del club mallorquinista. Primer va ser Kai Larin, després Pablo Mafeo i Beda Morici. I el següent a la llista podria ser Samu Costa. El portuguès està centrat ara mateix en la selecció de Portugal i el Mundial, però el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar-lo. Això sí, el club alemany hauria de passar per caixa perquè el Mallorca demana 25 milions d'euros pel migcampista. El Mundial, Espanya, última els detalls per al darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai d'aquest pròxim dissabte. El combinat nacional va tornar a entrenar ahir a Chattanooga en vista el tercer enfrontament d'aquesta Copa del Món que es disputarà dissabte a les 2 de la matinada. La selecció espanyola depèn de si mateixa per acabar com a primera del grup H, ja que li bastaria un empat contra l'Uruguai i que Cap Verd no guanyàs per 4 o més gols. En cas de ser líder de grup, Espanya s'enfrontaria a Algèria o Àustria als 16 de final, dues seleccions que s'enfrontaran diumenge. D'altra banda, si Espanya perdés contra l'Uruguai i fos segona de grup, s'enfrontaria a l'Argentina de Leo Messi. El jugador espanyol Mikel Oyarzabal ha parlat just d'això.
2: Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que...
0: I hem d'interrompre perquè ara sí és la convidada del Queixer, senyor. L'escoltam, Ciutadella.
3: Vull presidir durant aquest bienni aquestes festes, les millors festes del món.

És per això que tingués gust de convidar-vos, senyora Batlessa, juntament amb tota la corporació municipal, en els Jocs d'Esplà que ara anam a celebrar. Vull aprofitar l'ocasió en nom dels caixers i cavallers per agrair en el noble poble de Ciutadella que fa possible Sant Joan. Persones esplèndides que durant tot l'any posen el seu granet d'arena i fan que avui siguem aquí. Ciutadellans i ciutadellanques, som molt afortunats. Afortunats de poder viure cada any aquestes dates que tant ens il·lusionen. De tot cop us deman que entre tots seguim cuidant el que és nostre i tant estimam. Sant Joan és un petit i únic tresor que tenim que preservar. En aquests moments de celebració vull recordar a totes les persones estimades que avui no es poden acompanyar.

Sebastià, desig que estambó i espaviol avui ressonin tan fort que aquestes estrelles que sempre ens acompanyen avui brillin més que mai.

Per acabar, vull agrair a tota la gent del camp, a totes les amos i madones, que en tota la seva feina fan que Menorca pugui mantenir la seva essència i sigui sent part del paradís que sempre ha estat. Però no ens podem confiar a responsabilitat de tots els menorquins que sigui sent així.

0: Senyora Baldosa, regidors i regidores, en esplau us esperam. Edi.
1: Noble Caixer, com a alcaldessa, en nom de tota la corporació i en nom de tot el poble de Ciutadella, acceptam amb molt de gust la vostra convidada per davallar en el pla per presenciar els caragols i les corregudes que han de tenir lloc avui cap vespre. A tots els ciutadellencs i les ciutadellenques mos palpita el cor amb emoció quan un cavaller agafa la sortilla. Però qui participa en els jocs ho ha de fer en seny. Hem d'aconseguir que avui visquem uns jocs nets, unes carotes en companyerisme, sense baralles i sense assumir riscos innecessaris. Només així la nostra festa pot perdurar i la podrem decidir des de casa nostra. Entre tots i totes aconseguirem que els jocs del pla d'enguany siguin un èxit i que ens sentiguem orgullosos de les nostres festes de Sant Joan. Quan en els carrers i a les places de Ciutadella hi ha festa, hi ha il·lusió, hi ha comunitat, hi ha rituals per celebrar una cosa concreta. I tot això té tanta força que uneix a tot un poble i a moltes generacions. Les paraules que més defineixen les nostres festes i en les que tothom s'hi sent identificat són cavalls, emoció, sentiments, compartir, tradició, il·lusió, alegria, bulla, família i amics, música, màgia, i així ha de seguir sent. Sant Joan no només són dos dies. Sant Joan són els berenars i les berenetes que es fan abans, les trobades prèvies amb amics, anar a veure foc i fum, arreplecs, cantar cançons i estar nerviosos per l'arribada dels dies grans, el retrobament amb les persones estimades. Sant Joan és tot això i molt més. És també una festa amb futur, una festa ben viva, que mos uneix i tothom vol seguir celebrant. Una festa que evoluciona i que s'ha d'anar adaptant a les noves realitats. Estic molt orgullosa de formar part d'un poble totalment generós. Un poble únic que obre les portes de les cases per convidar i per fer entrar cavalls. Orgullosa de formar part d'una festa tan arrelada que totes i totes esperam amb tanta il·lusió. I orgullosa de formar part de la millor festa del món. Vull des d'aquí fer un agraïment molt sincer a tothom que fa possible aquestes festes, caixers i cavallers, a totes les seues famílies, a tot el personal municipal que fa mesos que hi fa feina, en el sanitari, seguretat, netejadors, voluntaris i a totes aquelles persones que fan feina amb responsabilitat perquè Sant Joan sigui any rere any una festa segura i viva. Vull també tenir un record molt especial per tota la gent que enguany no podrà viure aquest Sant Joan amb nosaltres i pels qui ja no hi són. Que el seu record mos acompanyi i així els farem

0: Ventura.
1: Ara sí, tots convidats per part del caixer senyor, també de la Botlassa, als Jocs d'Esplà. Han estat les paraules del caixer senyor Ignasi Saura, també de la Botlassa de Ciutadella. Cristina Bausà, en directe des de la plaça d'Esborn de Ciutadella. S'ha fet esperar, ens han fet patir una mica, però ha arribat el moment.
2: Bon dia, bon vespre. Sí, ha arribat el moment. Just ara ha acabat aquesta convidada i podem veure ara com el caixer senyor i també la capellana acaben de fer aquesta volta a la plaça d'Esborn per anar en directe cap a Esplà, on se faran aquests Jocs d'Esplà. Ho ha pogut sentir en directe Ignasi Saura, que s'estrena com a caixer senyor en aquest bienni. Ha fet un discurs molt emotiu, s'ha emocionat en alguna ocasió, dir-vos que també entre els assistents, que hi ha milers de persones en aquest punt de Ciutadella, també s'han emocionat, han pogut veure algunes llàgrimes quan el caixer senyor estava xerrant, estava parlant. En aquest discurs, Saura ha recordat a les persones que no hi som, però també ha volgut recordar que la feina que fa la gent del camp, que fa que Menorca mantingui la seva essència i sigui el paradís que sempre ha estat, també ha fet una crida als participants de les festes de Sant Joan a tenir cura d'aquestes festes i, sobretot, de mantenir l'essència. Això és el que ha passat ara fa uns minuts aquí davant l'Ajuntament de Ciutadella i ara, de mica en mica, aquesta plaça d'Esborn es va buidant perquè molta gent va agafar el lloc ja per estar a primera fila o veure-ho des de prop els Jocs d'Esplà que comencen ja d'aquí una estona.
1: Molt bé, moltes gràcies. Cristina Bausà en directe des de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Tornarem a connectar a les 8 ja des dels Jocs d'Esplà. Normalment són els esports que passen per davant de tot, però en aquesta ocasió han estat les festes de Ciutadella que han interromput l'actualitat esportiva. Ara sí, Marta Sampas, te tornem la paraula.
3: Reprenem amb el Mundial. Comentàvem que Espanya es prepara pel partit de dissabte contra l'Uruguai, però hi va haver partits. Portugal va golejar per 5-0 a l'Uzbekistan, un partit en què Cristiano Ronaldo va fer 2 gols i es va convertir així en el primer jugador de la història en anotar en 6 Mundials. I pel que fa a Samu Costa, el mallorquinista continua sense debutar, no va sortir de la banqueta. D'altra banda, Panamà va caure eliminada, això després de perdre per 0-1 contra Croàcia. Colòmbia, ja classificada pels 16ens de final, també es va imposar per la mínima, per 1-0 contra la República Democràtica del Congo, un partit on el mallorquinista Johan Mojica va disputar tot el partit. I empat a 0 entre Anglaterra i Ghana. Ja per avui començarà la tercera i darrera jornada d'aquesta fase de grups. El grup B, a les 9 del vespre, jugarà amb Bòsnia i Herzegovina, Qatar i el Suïssa, Canadà. A les 12 de la matinada, el grup C jugarà amb Marroc, amb el mallorquí Xavi Riat. Marroc s'enfrontarà a Haití i també jugarà a l'Escòcia-Brasil. Ja per les 3 de la matinada, el grup A, República Txeca-Mèxic i Sud-Àfrica-Corea del Sud. Avui han conegut els rivals dels representants balears a primera i segona federació. L'U d'Eivissa competirà al grup 2 de la categoria de bronze del futbol espanyol. Ho farà contra clubs històrics com són el Saragossa o l'Osca, recent descendits precisament de la segona divisió. A més, Nàstic de Tarragona, Real Múrcia, Cartagena o Hèrcules també seran rivals de l'UD. Un total de 20 equips de les comunitats d'Aragó, Catalunya, Madrid, València, Múrcia i Andalusia. L'UD Eivissa és l'únic equip balear. El club blau cel, que per cert ha anunciat avui cap vespre un fitxatge, el del porter Andrés Prieto, per a 2 temporades. Un porter format a la Pedrera del Real Madrid, que va continuar la seva carrera a l'Espanyol, on va jugar tant en el filial com també en el primer equip. També ha jugat al Màlaga, a Leganés, al Corcón i Ponferradina. I pel que fa a la segona federació, Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i Penya Esportiva competiran el grup tercer amb els 7 equips de la Comunitat Valenciana i altres 7 de la regió de Múrcia. En tenis, el Mallorca Championships, l'espanyol Alejandro Davidovic s'ha classificat avui cap vespre pels quarts de final. Això després de guanyar a Adam Walton per 6-4 i 7-5. I el seu rival serà el búlgar Grigor Dimitrov. Sentim el que deia Davidovic.
4: He venido entrenando muy bien, con muy buenas sensaciones.

0: Tocando bien la pelota y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal, y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos, y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas, pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimas semanas y la verdad que me encuentro bastante bien.
1: També jugaran els quarts de final el portuguès Nuno Borges contra el cap de sèrie número 1, Luciano Darderi, el serbi Kecmanovic contra l'hongarès Marotsan i Etankin jugarà contra Vítko Priba. Tot això demà. Stefano Tsitsipas, una de les esperances del torneig, va caure ahir eliminat en el que era el seu debut. El grec es va veure superat per Ignacio Bus als 16ens de final. I acabam amb bàsquet. El FIBWi Mallorca, de primera FEP, ha anunciat que Rubén Escala, segon entrenador, continuarà al conjunt mallorquí. D'altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni, de segona FEP, ha renovat l'estatunidenc Greg Gant. I el València Bàsquet està a una sola victòria de guanyar la Lliga ACB. L'equip valencià domina la final al millor de 5 per 2 partits guanyats a 1. Avui, quan siguin res d'aquí 10 minuts a les 8 del vespre, es disputarà el 4th partit, una vegada més a la pista del Barça. Si els valencians tornen a guanyar, es proclamaran campions, mentre que els blaugranes cerquen forçar el 5th enfrontament.
2: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
5: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
4: Entrada lliure.
5: Obra Cultural Balear.
2: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: Set i 52, seguim a l'informatiu vespre amb més actualitat. Ara mirant l'actualitat estatal, perquè Begoña Gómez ja ha fet el lliurament del seu passaport al jutge Peinado. La dona de Pedro Sánchez ha estat en els jutjats de Plaza de Castilla a prop de 25 minuts.
7: Gómez ha accedit a la seu judicial amb cotxe pel garatge després que l'autoritzés la presidenta del Tribunal d'Instància de Madrid per prevenir incidents que poguessin posar en risc la seva integritat física. El seu equip de seguretat va presentar un informe que detalla que existeix un ambient hostil i de rebuig social evident cap a ella. A la seva sortida del jutjat, l'advocat Antonio Camacho ha declarat que ha anat tot bé i que han aixecat l'acte. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir judici oral contra l'esposa del president espanyol.
6: Precisament les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez han centrat les intervencions d'avui al Congrés dels Diputats. Tanmateix, el cap de l'executiu ha reiterat la seva intenció d'esgotar la legislatura.
7: Sánchez ha negat finançament il·legal i acusa PP i Vox de mesclar dades reals amb falses notícies amb la intenció de crear una sensació de corrupció generalitzada i així interferir en l'activitat política.
8: Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios. Después, presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
7: La d'avui era la primera compareixença del president al Congrés d'ençà de la sentència del cas Mascaretes i no ha pogut obviar la condemna a 24 anys de presó de l'exministre i exsecretari general del PSOE, José Luis Ábalos. Amb tot, ha insistit que ell no en sabia res de la trama i que varen expulsar del partit les persones investigades, tot d'una que en van tenir coneixement.
8: Lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado, porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi gobierno lo paguen.
7: Sánchez tampoc no ha canviat de postura en relació amb la investigació a l'expresident. Zapatero assegura que no hi va haver cap tracte de favor a l'aerolínia Plus Ultra.
6: I després de Sánchez han intervingut la resta de grups parlamentaris.
7: La primera petició d'avançament electoral l'ha feta el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'inici de la seva intervenció, però també li han arribat des dels socis d'investidura. Míriam Nogueras és portaveu de Junts.
9: Su gobierno no ha mejorado la vida de la gente. Lo que ha mejorado es la vida de su gente. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva.
10: No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Aquestes són algunes de les intervencions avui al Congrés dels Diputats. I enmig de tot aquest debat, avui també hem conegut un nou informe policial que apunta que l'expresident Zapatero va cobrar 200.000 euros per fer d'intermediari entre una empresa peruana i el govern de Bolívia.
7: La nova investigació de l'UDEF, l'Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, dona per acreditat que Zapatero va dur a terme gestions per aconseguir una reunió de directius del grup empresarial Gloria amb el ministre de Justícia Bolívia. Els agents impliquen a Zapatero en una dinàmica d'intermediació i influències orientada a beneficiar els interessos d'aquest grup a canvi d'una contraprestació econòmica de 200.000 euros. L'informe ha estat lliurat al jutge Calama, que instrueix el cas Plus Ultra.
6: Per cert, que aquest magistrat ha citat a declarar com a investigat l'empresari Julio Martínez el proper 21 de juliol.
7: Martínez és amic personal de l'expresident i la UCO el considera lloctinent principal i figura visible de la presumpta trama que ara s'investiga. La Guàrdia Civil sospita que seria el receptor i executor d'ordres directes a Zapatero i responsable d'un entramat destinat a canalitzar fons il·legals.
6: Darrers apunts en clau política també. Judicial dimiteix dels seus càrrecs i abandona el PSOE la regidora de Medi Ambient de Sòria, Yolanda Santos, investigada per 6 delictes. Els socialistes havien demanat la suspensió cautelar de militància i l'obertura d'un expedient informatiu.
7: Santos es troba en llibertat provisional després d'haver declarat durant tot el matí davant el jutge. Se l'investiga per possibles delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, falsedat documental, blanqueig de capitals i organització criminal.

Cinema, cultura i nits d'estiu tornen a unir-se a les platges de les Illes amb una nova edició del Cinema Lliure. És la proposta cultural que han triat per acabar aquest informatiu. El festival comença demà la seva 5a edició i tornarà a dur projeccions gratuïtes a peu d'arena, convertint alguns dels espais més emblemàtics del litoral en autèntiques sales de cinema a l'aire lliure.

Una mostra que comptarà amb 7 projeccions d'accés lliure amb una programació que inclou llargmetratges premiats i una selecció de curtmetratges de cineastes mallorquins, entre els quals Eugènia San Pedro, Josep Elorda, Jaume Carrió... En definitiva, cinema lliure que començarà demà a la platja dels Tamarells del Port de Pollença amb la projecció de la pel·lícula d'animació La llum de l'Aixa. Amb aquesta proposta arribarem a les 8, butlletí horari.

0: Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 24 de juny. Sant Joan, en Ciutadella, és al centre de l'actualitat informativa quan són a punt de començar els Jocs d'Esplà, un dels esdeveniments més multitudinaris i esperats de les festes de Sant Joan. I se poden celebrar perquè fa manco de mitja hora, fa una estoneta, que el caixer senyor i la batlessa de Ciutadella han fet la convidada, Cristina Bausà. Bon vespre, quina imatge teniu ara?
1: Bon dia, i en aquests moments hi ha dues imatges que van una mica en paral·lel. En el meu cas estic a dalt, a la plaça d'Esborn, a la dreta, allà aquesta plaça que de poc a poc es va buidant, va quedant buida perquè tothom està anant cap a Esplà, està baixant, i des d'aquí on soc sí que puc veure com hi ha tota la gent que accedeix en aquest recinte on hi haurà Joc d'Esplà, estan passant els filtres i aquest control policial, perquè recordem que, a part de que no poden entrar amb segons quins objectes i vestits de son, quina manera, no hi pot entrar més de 25.621 persones, que això és l'aforament màxim. Han pogut baixar, han pogut anar fins a Esplà després de la convidada, que ha plegat a milers de persones a davant l'Ajuntament, des de dalt al cavall, el caixer senyor, que és Ignasi Saura, ha fet un discurs en què ha enaltit, que ha enaltit una mica la feina dels pagesos per mantenir l'illa cuidada perquè continuï sent un paradís, i també ha fet una crida a preservar l'essència d'aquestes festes de Sant Joan, que ha dit que són un petit tresor i que a més són les millors del món. Així ha estat la convidada, escoltant primer a Ignasi Saura, caixer senyor, que estrena aquest bienni, i també a la batlessa del municipi, la batlessa de Ciutadella, Maria Jesús Begur.
2: Senyora batlessa, regidors i regidores, en Esplà vos esperam.
3: Ciutadellons i ciutadellonques, en Esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
0: Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella, ara tots pendents dels Jocs d'Esplà. En clau de successos, un incendi a una residència d'Inca ha obligat a desallotjar més d'un centenar d'usuaris, tots els quals han estat traslladats a l'hospital per inhalació de fum. Neus López, bon vespre.
4: Bon vespre. El 061 ates a 166 persones. Tot i que el foc està extingit, els residents no podran tornar encara a les instal·lacions a causa del fum. 44 dels ancians han estat reubicats en altres centres de l'IMAS. Guillermo Sánchez és el president de la institució.
5: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero, obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues, obviamente, todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
0: Y ha habido un nuevo incendio agrícola, en aquest cas, a Campos.
4: En les tasques d'extinció hi ha actuat l'Ivanat, amb un mitjà aeri, quatre bombers, forestals i un agent de medi ambient. 40 municipis de Mallorca, recordem, es troben en alerta extrema per risc d'incendi.
0: I just en aquests moments, l'Ivanat informa que ha estat extingit, finalment, l'incendi forestal de Camp Milac. L'incendi que afectava Muro ha afectat gairebé 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Amb aquesta informació de darrera hora, hem arribat a les 8:04. Comença Xiu-Xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, què tal?
0: Avui sí, avui sí, avui sí. Molt nice a tots els Joans i Joanes. Molt bé. Gràcies.
1: Sí, sí.
0: No, ni tu ni jo.
1: Ni tu ni jo.
0: Ni tu ni jo, ni en Toni, en el control tècnic.
1: No. Però en Toni i jo sí que tenim sants que se celebren més.
0: I sí, no, és, de Sant Agnès no se'n recorda Agnès, ningú.
1: No.
0: 21 de gener, si vos estàu demanant. Avui són els Jocs d'Esplà, ara que van de sentir en directe a IB3 Ràdio, s'ha convidada, quina emoció, gallina de pell... Se diu així. El meu moment preferit de Sant Joan són els Jocs d'Esplà.
1: Sí.
0: Quin és el teu joc d'Esplà preferit? Tu, Jordi?
1: No els ho conec massa perquè no he anat, però Sant Sortilla m'agrada.
0: Sant Sortilla.
1: Sant Sortilla. Me fa ser gràcia. Té seu... És complicat, eh?
0: És que és això, que és molt difícil. Jo me deman si quan han d'endevinar tanquen un ull. Tu imagina't estar damunt d'un cavall a galop, amb una llança en sa mà, i intentant encertar Sant Sortilla. És que és impossible. Normal que facin la festa que fan quan encerten.
1: És que sembla una cosa... Sí. Bé, però van molt entrenats, també.
0: A mi sap que m'agrada que quan encerten sa banda de música toca una cançó, que normalment és moderna. Mm. I ningú sap, és un secret, el repertori. A veure avui en què m'ho sorprenen.
1: Exacte. A tu quin és el teu joc? Tu que has anat, a més, ho has viscut?
0: Bé, ho he viscut, ho he vist des de dalt.
1: Bé, ho has vist.
0: Jo me fan passar molta pena les carotes quan se paran per un trosset de carota i es corre abraçats, m'agrada, m'emociona molt, però ja vol dir que s'acaben fins l'any que ve, s'acaba
1: ja,
0: Sant Joan.
1: És el moment de tristor.
0: Connectarem amb els Jocs d'Esplà des d'aquí de Xiu-Xiu. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Per cert, Jordi, has donat molt d'anys en els Joans del teu redol?
1: Encara no.
0: Jordi!
1: Però ja ho farem, ho farem.
0: Jordi, fatal, fatal.
1: Ja ho farem, ja fins a les 12 i som atents. Sortim d'aquí a les 10.
0: Aprofitar ara, jo que sé, des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio.
1: Ara estem fent feina, no treguis el mòbil.
0: No, és que estava mirant quant de Joans tenc a l'agenda. M'explota el mòbil.
1: De però és que Joans... té una agenda bastant important.
0: Sí, però és que, mare meva, estic veient Joans i Joanes. No et puc comptar. 3, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29...
1: Déu meu.
0: Més de 30. Més de 30, més de 40... Diré més de 50 sense exagerar, ja està.
1: No, jo no arribo a 10. Però tu és que ets una persona de contactes, Inés. Bé, tu ets una persona saps... xula, que tothom té el seu...
0: Per això no he pogut donar molt d'anys a tots els Joans, a banda clar, de mon pare no i el meu germà, faltaria més. Home. Però si he de començar a donar molt d'anys a tots, des d'aquí ho faig. Ho deim perquè aquí, a Xiu-Xiu, mos agrada celebrar ses onomàstiques. Ja sabeu que per Sant Antoni, a Xiu-Xiu, nosaltres mos vàrem proposar fer una cosa molt interessant.
1: I la vam complir.
0: Perquè aquí sempre complim tot allò que deim.
1: Clar que sí.
0: La raó és que vàrem telefonar alguns Antonis i Antònies de les Balears per fer una trobada d'Antonis i d'Antònies i aconseguir el rècord mundial de plegar el màxim nombre de Tonis possibles a un lloc concret.
1: I aquest lloc és, naturalment, la ràdio pública de les Balears.
0: I ho vàrem intentar, vàrem aplegar bastant de Tonis.
2: Sí?
3: Escolta, Toni, tenim una proposta per tu.
2: Mira, jo, els meus dos padrins eren Tonis, i les meves dues padrines eren Antònies. Per tant, jo només tenc quatre cosins, dos són Tonis i dues són Antònies. I jo som Toni.
4: Of course, clar que sí. En què fareu molts, eh?
3: Sí, sí. I quants en pot dur, tu? Ho dic per apuntar la llista.
4: 20 o 30.
3: 20 o 30, molt bé, i de gent dur 40. I quants de Tonis podries dur?
4: No sé, tio, jo amb la meva gent tenia una tracalada de Tonis.
3: Tu t'agradaria participar?
5: Sí. Bueno, què és el que he de fer?
3: De tenir un lloc...
5: xerrant-ho una estona.
3: No, donar-te el DNI, confirmar que noms Tonis, i ja està.
5: Vale, sí, clar.
6: Jo... 30 no ho sé, però 25 segur.
3: 25, apuntat. 25 Tonis que pot dur en Toni Guiscafarà.
7: Segons el dia, Xavi, clar que sí, si te vienes, depèn de coses. I segons el que mos donis per beure.
3: Ah, no, un poquet d'aigua, saps si ve tres.
7: Un poquet d'aigua, molt poc.
3: Tu, contam amb tu, però tu quant de Tonis creus que podria arribar a plegar si comences a posar de valent?
7: Home, no ho sé, 5 o 6, fàcil.
3: Vale, ja ho tenim.
0: Idò, va ser això, el mes de gener ho vàrem aconseguir, vàrem fer una festassa. Hem passat un molt bon hivern gràcies a aquesta aplegada de Tonis que vàrem fer. Va ser mítica, Jordi, inoblidable, aquesta aplegada de Tonis.
1: Sí, supos que sí. Jo no era encara.
0: Ah, no eres?
1: En aquest moment. Per tant, però ja només escoltant, idò, entenc que va ser èpic.
0: Estàs nerviós per lo d'avui?
1: Clar, és que és home, la primera vegada.
0: És que avui per Sant Joan, com no podia ser d'una altra manera, rècord del món amb més Joans i Joanes. Aquí a Xiu-Xiu.
3: Hola, Joana. Te vull fer una proposta. Amén.
8: Què va, això?
3: Volem aplegar el màxim nombre de Joans o Joanes possible. Com ho veus? Estàs disposada a venir un dia, mostrar el DNI i certificar que ets Joana? Com ho veus?
8: El de Mestres DNI?
3: Bé.
8: No basta de paraula.
3: Jo, si tu, m'afiaré de tu. Fa molt d'any que te conec, ja.
8: Jo crec que sí, que ja mos coneixem prou.
3: Exacte. Idò, bona, Joana, compta amb tu. El rei dels Joans.
9: Està,
3: molt bé. I tu?
9: Molt bé, molt bé.
3: T'estic gravant, eh? No diguis cap impertinència.
9: Vale. No, fes. Això tu. Això tu.
3: Hola, Joana.
8: Sí?
3: Com anant? Som en Xavi Libet, a la font de Xiu-Xiu, d'Ivetra Ràdio.
8: Hola.
3: Com va?
8: Ara el programa que et vos escol, jo també. Molt bé, en trobareu, perquè som molts.
3: Per tant, vendries?
8: Sí.
9: Tà,
10: tant, jo te puc aconseguir 6 o 7.
3: 6 o 7, Joan, escolta, tu que tens molt de contacte, jo crec que...
10: Ah, bé, bé, i molt important, 35, vinga, 35.
3: Ara,
10: 35.
3: Ara. Ara m'agrada.
10: Val, no em comport. Si ets Joan Miquel o...
3: Va bé, va bé. I Joanes també, evidentment.
10: Ui, del 55, 55. 55, ja ho tenim.
11: Somier.
3: Hola, Joana.
11: Com estàs?
3: Molt bé. I vos?
11: Jo estic bé.
3: Escolta, estàs en... S'estic gravant ara, per la ràdio.
11: Vale.
3: Per si ve 3.
11: Per si ve 3.
3: Sí.
11: ¿Esto cuando sale?
3: ¿Esto cuando sale? Per Sant Joan.
11: Per Sant Joan.
3: T'he de fer una proposta.
11: Top per Balears.
3: Top per Balears. Bé, vendràs o no?
11: Sí, sempre. Si tu m'ho demanes, si tu me dices bé, lo dejo todo.
12: Si tu me dices bé, lo dejo todo.
0: Si tu me dices bé... quant d'amiguets i amiguetes que té Joans i Joanes en Xavi Olivea.
1: És que en Xavi, com tu, gent de contactes.
0: No, no, exacte. I també gent de contactes a Joans que han telefonat. Per exemple, en Joana Maroto, ara, companya del dia, en Joan Ferrés. Aquests sí que tenen contactes, mare meva. I en Xavi s'ha posat seriosa. Demana el DNI per demostrar que és Joan o Joana.
1: Home.
0: Aquí no fem les coses...
1: És que imagina que se te fica un Xavi. Se te fica un Xavi, se te fica un Josep. No, no, això no pot ser.
0: S'ha de revisar.
1: Seria una decepció, clar.
0: No, clar, clar, no. Seria un...
1: Hem de posar qualcú a la porta.
0: Demanant el DNI. Que no se coli cap. I per exemple, noms compostos, per exemple, Joan Ramon, Joan Josep,
1: home,
0: Joan
1: compta,
0: Lluís...
1: No?
0: Aquest és el Zatam.
1: Aquest és el Zatam, suposo.
0: Són Joans igual.
1: Són Joans.
0: 971-13-99-00. Voleu venir a la trobada de Joans i Joanes organitzada per Xiu Xiu? 971-13-99-00. Quant de Joans podríeu aplegar per la trobada internacional mundial i llenca de Joans i Joanes? Organitzada per Xiu Xiu. 971-13-99-00.
1: Se pot arribar molts. Si tu agafes un Joan, aquest Joan engafa dos, aquest altre engafa dos, engafa dos, com una estafa piramidal, no?
0: Sí.
1: Saps tu, aquest Joan?
0: Atenció, una altra pregunta. Només a la vostra família, quant de Joans hi ha? Imagineu-vos. És que jo sé cert que merda dos. 971-13-99-00. Hem de fer recompte. És a dir, en Joan Ferrés ha dit que una cinquantena entre Joans i Joanes. Més 30 de na Joana Maroto, més els altres. No sé, quants de Joans t'apareix que aconseguirem?
3: Entre Joans i Joanes, quanta gent podries dur?
13: A una joanada, diguem.
3: Exactament, una joanada.
13: Amen.
3: 50.
13: 50.
3: Sí.
13: Entre veïnat, gent que conec i bé. Podria ser.
3: Mira, bé, 50, de punt 50, Joana, que vendràs... Joana, més 50. Molt bé. Que vagi bé.
13: Vinga.
3: Adéu.
13: I molt d'anys.
3: Exacte.
13: Molt d'anys i bon estiu.
14: O sigui, físicament, dius?
3: Sí.
14: Vols que te truqui molt de Joan?
3: Sí, tot el que puguis, tot el que puguis.
14: Crec que te'n podria uns quants, eh?
3: 20, 30.
14: 20, segur.
3: Molt bé.
14: Ja, no sé si voldrien venir, però que coneguis, sí, vamos.
3: Molt bé, Joan, i escolta, moltes gràcies, així ho farem.
14: Beníssim,
3: i
14: ja
3: si,
14: està.
3: I si són a Menorca, vamos, envien un burofax amb el DNI, també el certificarem.
14: A Menorca en trobaríeu molts, això segur, això està clar.
3: Gràcies, Joan.
14: Gràcies.
3: Adéu.
10: Perfecte, molt bé, més a ràdio, 55 Joan i Joanes.
3: Que duguin el DNI, eh?
10: Importantíssim, sempre d'un
3: munt.
10: Un missatge com a servei públic hem de dir, sempre tenia d'un munt, perfecte.
3: Exactament, Joan, que vagi bé.
10: Vinga, una ferrada.
3: Adéu, estimat. Adéu. Màxim, estem d'espirar molt alt. En Joan Ferrer me n'ha dit 55.
11: I d'allà t'han dit 56.
3: I de bona.
11: Si m'han dit una cosa, jo més. Jo,
3: exacte.
11: Una apuesta doble.
3: Joana Maria Maroto, moltes gràcies.
11: Un beso guapo.
3: Adéu, estimada.
11: Adéu. Però m'has de dir primer on?
3: A la ràdio.
11: I quan?
3: A la ràdio i per Sant Joan. Sí, aquí a Mallorca. O no vendreu?
11: No, ni lo sueñes per Sant Joan.
3: Perquè què farà una Joana de Ciutadella el dia Sant Joan millor, que té millor a fer que no venir a la ràdio?
11: No, qualsevol altre dia, bueno.
3: I de Joana, ja està, ho farem anar bé. Escolta, moltíssimes gràcies.
11: A tu, que vagi molt bé.
3: Que vagi bé.
11: Vinga, m'agrada molt el programa, m'ho escolt cada dia.
3: Estic molt contents. Gràcies, Joana.
11: Gràcies. Adéu. Adéu.
0: Me fa gràcia, perquè en Jordi ha anat apuntant tots els que han dit. Quants en duim, Jordi? Més
1: de
0: 100,
1: segur. Ara hem de fer comptes. Tenim 50,
0: sí?
1: Més 20, més 55, més 56. De fer, ara hem de comptar.
0: No, i de compte tu, perquè
1: venga,
0: jo...
1: Vinga, Espera, no m'he posat nerviós, he de comptar. No, vinga. 5 més 6... 5 més 6 són 11. Per tant, m'enduc un.
0: Jordi, treu-se calculadora,
1: un més 5, 6... Més 2, 8... 181. Més 5, 13... 181. Més 5... De 8, 181, molt bé.
0: Molt bé. Molt ben calculat, Jordi. Estem a prop dels 18.000 joans que hi ha a les Illes Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística, que diu que hi ha 18.000 persones que se diuen Joan a les Balears. No sé si comptes les Joanes. Per tant, imagina't, serien més de 20.000 persones segur en aquesta trobada.
1: De moment, 181, que no sé si caben dins l'estudi 1 d'IV3 Ràdio.
0: Ho poden fer aquí de fora. A la platja de Camp Perantón, aquí davant. Ahir hi havia 20.000 persones.
1: Allà segur que hi hauria 180 Joans, ahir.
0: A nit passada.
1: Segurament.

0: La situació, TikToker despatxat.
1: Ai, podem escriure també.
2: El Tribunal Superior de Justícia ha avalat l'acomiadament d'un treballador d'una cafeteria d'Eivissa per gravar un vídeo de TikTok en el seu lloc de feina.
0: El treballador va gravar un vídeo durant la jornada laboral i en el contingut mostrava el sistema intern de cobrament i criticava els preus i els salaris de la cafeteria allà on feia feina. Aquí es venen cafès de 20 cèntims a 5 euros, deia el treballador en el vídeo.
2: El tribunal ratifica que es tracta d'un acomiadament disciplinari. Va utilitzar el mòbil per finalitats alienes al servei i va difondre continguts que varen afectar l'organització interna i la reputació de l'empresa.
3: Vas creure que puc fer una història a Instagram amb això? Mos diran qualque cosa.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a les 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Xiu, xiu.
4: Hola, soc Nemo Victòria Morell i avui és l'aniversari del meu germà, Xisco, que fa 50 anys. I és per aquest motiu que avui m'agradaria regalar-li un viatge en el temps i dedicar-li alguna cançó del grup Take That. Record molt bé quan érem petits, ell tot el dia escoltava la seva música, era el president del club de fans i sempre que sona alguna cançó, sempre pensa en ell. Així que, Xisco, molt d'anys, disfruta molt del teu dia i que siguis molt feliç, t'estim.

0: Que preciós aquesta dedicatòria d'Anna Victòria Morell, que li ha dedicat aquesta cançó de Take That en el seu germà, que avui fa 50 anys. No se m'ocorre millor forma de celebrar els aniversaris amb la gent que estimau que dedicant-los cançons a través de la ràdio, com a l'antiga.
1: És per aquestes dedicatòries que fem a secció.
0: Exacte.
1: Per això mateix.
0: Ja sabeu que podeu enviar un àudio dedicant la cançó que vulgueu a qui vulgueu, com per exemple ho ha fet na Victòria amb el seu germà, que ha recordat vells temps. Ho ha fet enviant un àudio en el 646... 93 45 01. Així que ja ho sabeu. Envieu les vostres dedicatòries. 646 93 45 01. Ja sabeu que ahir va ser la nit de Sant Joan, dissabte de Sant Joan, no és cap secret. Una nit màgica per tots i totes. Això sí, si no som gaire haters, com en Jordi, que és un hater.
2: Has convertit

0: No me diguis que ets un hater de la nit de Sant Joan, Jordi.
1: Avui d'un queixes.
0: Com sempre, bàsicament.
1: Sí, però sempre està bé recordar-ho.
0: Però de la nit de Sant Joan o què?
1: D'un queixes avui amb motiu. I ningú me podrà rebatre els meus arguments. Jo crec que vull xerrar d'una cosa que odiem tots, però que en qualque moment acabam fent a la nostra vida i no sabem per què. Saps per on vaig?
0: No en tinc ni idea, no ho tinc massa clar. Poden ser moltes coses.
1: Poden ser moltes coses, però, com ja has dit, ahir va ser la nit de Sant Joan. I què va fer tothom?
0: Sortir.
1: Va sortir i molts d'ells van anar a sopar a la platja.
0: Sí.
1: Un pla que sona bé, sona romàntic quan te plantegen, però que sempre acaba sent un desastre, sense excepció. Avui xerrarem d'això mateix, d'anar a dinar o sopar a la platja. Experiència molt poc, però molt poc recomanable. Jo vull anar a la platja amb tu
0: i fer l'amor després dinar amb platja. Això ho diràs tu.
1: No, ahir vau ser molts els que vau anar a la platja amb els
0: amics. Sí, i segur que algú que mos estigui escoltant diu, jo hi vaig anar i no vaig tenir cap problema.
1: Sí, i ho sé perquè vos vaig veure. I vos vaig veure perquè jo també hi vaig anar.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ah,
1: sí,
0: Jordi.
1: Vaig acabar anant, pla improvisat.
0: Que edat ho tenies? A quina platja vas anar?
1: No sé dir-te.
0: És que ni ho sap.
1: No, com va ser per aquí, per sa zona, no ho conec.
0: Per sa zona de què?
1: Sa zona de
0: Palma. Sa paella de Palma.
1: Jo per jo Palma és com tot el que no siguis llevant. No, és broma. Però no sé quina platja
0: era. I vas sopar.
1: I vaig sopar a la platja. I vaig veure la gent que sopava. Per tant...
0: Però què dues, tu?
1: Jo vaig anar a cercar... M'han comprat un poke.
0: Ai, por favor.
1: Ai, què han de fer? No tenien temps de fer sopar. Jo sortia a les 10 d'aquí. Sí, ara... Però és... Mare meva, he anat... Vaig menjar un poke a la nit de Sant Joan a la platja.
0: Mira, parles...
1: Qui som? Què m'he convertit?
0: Parles en... Sí, en... amb poder xerrar.
1: Exacte. És així. I és una experiència que m'ha inspirat per el tema d'avui, perquè anem a ser sincers ara mateix. Tothom s'imagina un vespre perfecte a la platja. El sol ja s'ha post. Hi ha una brisa agradable. Els amics asseguts damunt les tovioles. Qualque espelma o llumeta que dona ambient. I la mà completament tranquil·la.
0: Home, has dit així? Sona, la veritat, que bé.
1: Tothom relaxat. Reim, mos ho passant bé, compartim anècdotes, gaudint de moments, que presenten trets d'un anunci.
0: Raise your hands and sing it with me.
1: Però t'he de dir que no! No!
0: Per què?
1: Si a qualcú li ha fet ganes d'anar a la platja a menjar, ara mateix, en les meves paraules, que se llevi la idea i donarem motius. Perquè, si se romantitza massa aquest tema, hi ha conseqüències per la gent.
2: Quan era joveneta, clar, volíem estar a primera línia de la mà, a Sant Joan, a la platja. I el que no varen tenir en compte era que la marea pot pujar. I què va passar? Va pujar. I va quedar tot super xop. Bé, és un error des que tots aprenem i a partir ara sempre que vaig a la platja ja no m'hi pos davant de tot, sempre m'hi pos a segona línia. On és la gent de la
0: Mediterrània? Coses que passen.
1: Coses que passen.
0: De petits detalls que no se tenen en compte.
1: Exacte. Si juntes anar a sopar a la platja, més ser poc espavilat i
0: posar-te
1: un prop de la mà.
0: Després, que mos arriba, per ti... Bé.
1: Sí, però bé, anem per...
0: Se te va la banyada...
1: No, desastre. Però anem per punts.
0: Vinga,
1: per ordre. Primer de tot, aquí obriré jo una forta, que és... Set geleres.
0: Sí,
1: set geleres.
0: Set geleretes.
1: No hi pot haver invent més terrible que la gelera blava que du sempre un ansa mir rompuda.
0: I a més, ergonòmicament, és absolutament nefast.
1: És nefast.
0: És nefast.
1: És que mos duen enganant molt d'anys en les geleres aquestes. Jo crec que és el moment d'acceptar i començar a dur un menjar més adequat, que serien unes llenties, per exemple.
0: Unes llenties calentes.
1: Exacte, sí. Perquè així no se refreda el menjar.
0: La gelera no refreda, això ho hem de tenir
1: exacte,
0: clar,
1: exacte,
0: no?
1: Per tant, ja ha de menjar
0: Jordi,
1: calent.
0: Però, Jordi, has de posar una bossa de gel de dins, un bloc de gel d'aquests...
1: Sí, però què passa amb les geleres? Que fiques el gel? Que el gel, què passa? Se fon.
0: Correcte.
1: Perquè no aguantes fred allà. No hi ha cosa més desagradable que tenir la carmanyola plena d'aigua allà ficada, un vaciot allà de dins, sí. Treus la carmanyola...
0: És un desastre. Després ja serenes a ferra...
1: Clar, l'intentes aixugar com pots, però te banyes les mans i toques la platja amb les mans banyades, te queden plenes d'arena, ja no pot dinar perquè l'arena t'ha arribat a les mans i ja no pot agafar les coberts.
0: Te les carnetes, però després te tornes a...
1: Exacte.
0: Te jugues amb la tabola i te queda més arena.
1: No, és que realment això d'anar a dinar o sopar a una platja és santigiana per excel·lència. No hi ha cosa més porca que anar a sopar a la platja. Me sap greu.
0: Una bruto.
1: Exacte. A més de tot això, suma-li si te deixes descoberts, que això passa, i has de menjar amb ses mans. Que si és un entrepà, d'acord, però menja't una ensalada de pasta oliosa amb ses mans com si fossis un nen de 3 anys en el menjador escolar.
0: I després que has de tenir una bosseta per guardar els residus.
1: Exacte.
0: Que si dus ses llaunes, per exemple, o sa bossa de ses patates...
1: Exacte.
0: I després has de tirar aquella bossa que és que... fa olor ja, perquè amb la calor que fa olor. Bé, un desastre.
1: Això si la tires, perquè com van a morir vespre, hi ha molta gent que no ho fa. Ja en xerraran d'això.
0: Sí, en xerraran, perquè s'ha anat a xerrar.
1: Però és que arena i menjar mai poden ser una bona combinació. És que mai ho pot ser.
3: Pues jo el que no m'agrada d'anar a la platja és que quan fa una bufarada d'aire se m'ompli la carmanyola amb el menjar d'arena.
1: Ai, és vento.
0: Típic.
1: Torcaboques per tot, arena per tot.
0: Torcaboques, clar, torcaboques ni gundú, perquè si has de dur torcaboques...
1: Com que no dur torcaboques, tu.
0: Quan vaig a la platja, no.
1: I què fas quan t'embrutes? Vas a la mà?
0: Sí.
1: Bé, molt bé. Això, torcaboques, toveoles, tot en l'aire. Lo fàcil que és anar a un restaurant a prop, amb totes les comoditats, o dinar a casa i després anar a la platja.
0: Sí, millor.
1: No ho podem fer així. O sigui, qualque vegada a l'any sempre ha de sortir com a la nostra part un poc hippie.
0: Un dia a l'any no fa mal.
1: Ha de sortir com una part hippie de dir nostre i dir anem a la platja a dinar. I mai és bona idea.
0: Però és que si tens infants i volen anar a passar dia, aquestes coses se fan.
1: No ho sé.
0: Jo a veure, no estic d'acord en la part que has dit fins ara, però no tot ha de ser negatiu. Jordi, ha d'haver coses positives, per favor.
1: Jo, de moment, només hi veig complicacions.
4: Una vegada anàvem a una platja a bany al bufar, no diré quina, tamateix ja està massificada, però bueno, on teníem preparat, vam arribar a sobre baixa ja, i si deia sopar allà. Vam arribar a sobre baixa ja tard, vam començar a tallar la verdura, perquè si era fer un tramponet així un poc carregat i tal, i quan ho tenien tot, quan setmanes, invasió total de mosquits. I van haver de partir, no van poder salvar dels mosquits.
0: Els moscars, un altre element de sopars a la platja.
1: Sempre, sempre. No és la primera vegada que xerran dels moscars des de que va començar la calor. I no serà la darrera, en aquest estiu estic segur que sortirà el tema. O sigui, és el sorró absolut. Però els moscars no són els únics que poden espanyar un dia a la platja i un dia a la platja. Hi ha més coses.
3: A veure, és molt complicat que passi, però que una gavina vengui mentre tu estàs menjant a la platja i se t'apropi, a mi no m'agrada gens ni mica, però gens. Aquesta gavina no se'n va perquè vol algo de menjar. I què has de fer? Perquè jo no la pots anar a sortar. A mi em fan por. I si li dones de menjar, després torna. Llavors, no m'agrada gens. Ni mica.
0: També ses gavines, és un altre element.
1: No, si se
0: jo també me fan por.
1: Però és que si se t'atraca...
0: No. Són grosses, eh? Són grosses. Per cert, no? Podem xerrar ja del mobiliari que sa gent du per fer aquest tipus de dinars o sopars a sa platja? Bé, ahir, mobiliari... Ja en xerrarem, però que si taules, cadires, com se diuen barbacoas, torradores, etcètera. Jo vaig veure un vídeo d'una gent que en esport de Vall de Mosa, que hi ha molt poc espai en esport de Vall de Mosa, damunt es passadís que delimita les roques i la mà, varen posar una taula, unes estovades blanques, amb unes espelmes, com si en el menjador de casa seva.
1: Sí, a mi no
0: me sembla
1: bé,
0: una mica exagerat.
1: A mi no me sembla bé perquè si vas a dinar allà...
0: És un espai
1: no
0: públic.
1: Bé, i no ho vulguis fer en ses comoditats.
0: Exacte.
1: O sigui, si vols ser un hippie i anar allà, ho fas bé. I te seus en terra i te treus la carmanyola de la gelereta i ja està, però no vagis en comoditats.
0: Estovalles blanques.
1: Estovalles.
0: Mare meva.
1: Jo, sí, totalment en contra. Gent,
0: més que res, que és un espai
1: públic.
0: Sí.
1: Posant tendes de campanya per ficar menjar i que tal, perquè no li peguis sol.
0: Ah, d'acord.
1: Jo no ho sé.
0: Mare meva.
1: Però encara no m'ho obert el tema de... Perquè han dit dinar i sopar, però quan vas a sopar, que les espelmes, la llum de la lluna, queda molt romàntic. Que, per una part, no entenc lo de llum de la lluna, perquè llum no em fa. O sigui,
0: sí que em fa.
1: Però no em fa suficient.
0: Què dius? La lluna quasi... fa claror, Jordi,
1: però
0: per favor.
1: Però molt poc. O sigui, no t'adona per cuinar.
0: Depèn del dia, depèn de com estigui.
1: Jo no ho veig, això de llum de la lluna, i després les espelmes que se varen quedar en el segle XIX i se varen quedar amb qualque motiu, i és que no se veu res. Al final acabes en la llinterna del mòbil.
0: És per fer ambient.
1: És per fer ambient, bé. Però jo vull veure sopa.
0: Clar, tu, o sigui, vols veure que menges.
1: Vull veure que menges. Al final acabes en la llinterna del mòbil, que és com aquell flash constant que t'estan lluernant, que no saps on col·locar-lo. Zero comoditats.
0: No, ja te veig, ja.
1: No puc. No ho sé. Però bueno.
0: Tenim també... un altre hater?
1: No tenim més haters.
0: Ah, no tenim més haters.
1: Bueno, tenim una part positiva.
0: Però sí, que m'ha arribat un missatge, jo.
1: Sí?
0: Mira, qualcú que era hater i ara ja no ho és. Escolta.
1: Idò, no ho sé.
0: Escolta bé.
1: No sé si estaré d'acord.
5: I ja seria experiència curiosa, perquè jo era una persona antiplatja total, absoluta. Però... la meva parella i Cala Morlanda m'han canviat. Arrel d'anar a Cala Morlanda amb la meva parella, cada vegada m'he fet més a la platja, i una anellada a Cala Morlanda a partir de les 7 hores baix, m'he parella un dels plers més grossos que pot tenir una seguida, i jo anar a fer un pan bolet a un canada. I com que és platja de pedres, no molesta. Crec que... si fas el plan, i no és molta gent, perquè si hi ha molta gent ja de t'aginar que dir això, aquesta cosa complica un poc, on se passa a platja, pot ser, super guapo i molt romàntic. Això és una experiència. Se mou, pot canviar la vida. Una abraçada.
0: Jo crec que xerra una persona enamorada, en aquest cas, en Sebastià Lomamos envia aquesta àudio.
1: També t'he dit, a mi no m'agradava la platja, fins que he anat a Cala Morlanda a fer pan boli. També t'he dit, clar, jo no veren només quan vaig a Can Joan de Saigo, però jo, claro, no? Això s'està en el
0: la
1: bon moment i en el dolent.
0: La qualitat,
1: no,
0: Jordi.
1: Aquí, a lo bo o lo dolent.
0: Però si quan un té qualitat, què ha de fer? Renunciar.
1: Jo no sé, això que de cop li agradi, perquè se'n va allà Cala Morlanda, que és una platja preciosa, menjar pan boli, no ho sé.
0: Però Arbera que ha dit que en petit comitè va bé. Després ja si s'apunta més gent...
1: Ja, aquest dinar
0: és... ja comença a ser incòmode, l'assumpte.
1: Però bé, jo també vull llançar un missatge positiu.
0: Ah, molt bé, Jordi.
1: I és que nosaltres, el Manco, tenim la llibertat de fer això. O sigui que és terrible, no ho recoman... però ho podem fer,
0: si
1: podem anar a menjar a una
0: fer.
1: Platja, perquè hi ha gent que no té aquesta sort.
6: Hola, xiu-xiu. Jo he de dir que estic molt trista perquè no vaig poder anar a la Rambla de Sant Joan perquè sóc a Madrid. I bé, així que la meva anècdota és que ho vaig passar a casa meva, trista i sense rebre-la, perquè aquí, si vols anar a botar foc o fer o cremar o el que sigui, has d'anar-te a les afores i no tinc cotxe. O sigui que molt trista. Un beso.
1: No hi ha playa.
0: No hi ha playa, que ho cantaven a Madrid. Clar, que no hi ha platja. I de coses que passen. Tenim aquesta sort.
1: Tenim aquesta sort de viure des Balears.
0: Aquesta sort o no sort.
1: O no sort.
0: Depèn de com se miri.
1: Exacte.
0: Però tu ets un hater o no ets un hater?
1: Jo sempre seré un hater.
0: T'has convertit en un hater. Molt bé, Jordi.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Ja és aquí. L'únic de la persona, l'única persona que de les contrades de Lloseta que ha anat una estora vermella d'aquestes de banda, veres. Ell és en Juanjo Montserrat, ja ho sabeu.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, molt d'anys.
2: Moltes gràcies, com anem?
0: Clar, tu ets Joan Josep.
2: Sí.
0: Per tant, ets Joan.
2: Som Joan.
0: Per tant, molt d'anys.
2: Gràcies, per part del meu predir, Joan. I no ho he celebrat, jo és que no mai he estat jo d'aquestes coses.
0: Bé,
2: tot
0: el
2: que
0: bé.
2: Sigui mitjanament religiós, mira tu quin doi, perquè abans se celebrava més lo de sant que no l'aniversari de qualcú, però no sé, mai he estat molt d'això. Bé, ahir vespre, no?, la gent a la playa, aquesta cosa així molt poc d'aquí, per dir-ho de certa manera. Vau fer alguna cosa, vosaltres?
0: Jordi, van a la
3: platja. Jo vaig acabar a la platja, sí.
2: Toma!
0: Amb un poque.
3: Sí. Amb un poque, sí. No,
0: sí.
3: No, sí, no sé què pensar.
2: Te vas tirar l'aigua, però?
3: No.
0: Clar, però tu fas doble sant, en Joan i en Josep.
2: Mai me'n recorda quan és quin, però sí, sí, a mi se me felicita dos pil anys. Amb
0: sí, mira
2: comèdia.
0: Quina sort, escolta. Sí.
3: Tu no vas fer res, idò?
2: No.
3: Vas quedar a casa.
2: Sí.
0: Jo tampoc vaig fer res,
2: Juanjo. No, és que no.
0: Però tot i així, avui vens carregat de Joans.
2: Sí, perquè ja que aprofitant que jo som Joan i som músic i jo a xiu-xiu sempre duc temàtica musical, he pensat, ei, quins més Joans, Joanes, Jons, Juan... O Juanes, inclús, se podria arribar a dir. Quant d'aquests hi ha en el món musical? I avui duc un llistat, no? Començant per una persona així, un poquet així a la Sara. No és que,
0: tu has triat, ha fet una tria de Joan.
2: Sí, no és un rànquing, de millor o pitjor, ni res d'això, ni de més bé, més jove, és a l'atzar. Però començant amb un amb el qual jo tinc una cançó.
0: Això, ara,
2: clar, no?
0: És que quan... Ho hem preparat la secció ja que hi ha
2: hagut.
0: Molt
2: mira,
0: fort, això.
2: Xerrant de nosaltres entremís, no? Li deim Juanito...

0: Nascuda a Springfield, com a Simpson, me fa gràcia, no? I bé, un dels artistes pues, més R&B i soul que ara mateix... bé, ara mateix, ja té la seva trajectòria. I aquí sona aquest All of Me.
1: Se sent el cançó més famosa, no?
0: Aquí en el nostre territori tampoc és que mos hagi arribat molt més que All of Me, per ser on és.
2: I ja ho dic. També és actor, no? Ha fet coses de... Pues, que surti per La La Land. No ho sé.
0: Ara que ho dius, és vera, perquè aquí tenc una info que me passen, no, d'aquí, me passen per Pinganillo, i és que és dels pocs artistes que han aconseguit un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony.
2: Ostres.
0: O sigui que sí, deu haver actuat. Com vols per si passam de Joan?
1: Perfecte.
0: Bueno, una miqueta més a prop, no? Aquí tenim en Joan Manuel Serrat.
1: Home!
3: Cremàvem només...
1: Que, aquest sí que és més nostrat.
0: Bueno, que jo sàpiga, també fa sant dos pit l'any.
1: Ah, clar. Mira, no, és que escoltes coses, que és fantàstica.
3: Senzilles i tendres.
1: No en sabíem més. Bé, ja està.
0: Olé.
1: No sóc en Juanjo Montserrat.
0: No me la sé jo, aquesta. Va néixer en el barri del Poble Sec de Barcelona i, òbviament, pues, estem xerrant de... una de les figures més importants de la cançó catalana i espanyola, que, per cert, va renunciar a representar Espanya a Eurovisió perquè no li permetien cantar en català.
1: Ben fet.
0: L'any 68, que després va cantar en castellà tot el que va poder i més.
1: Exacte.
0: Pues sí,
1: que
0: però
1: també.
0: Bueno, pues ahí està, no? Vinga, passant de Joan. En aquest cas, se nom Joan, però se pronuncia Joan, i és una lota. Xeram de... pues, de na Joan Jet. Aquí la sentiu.

0: Que bona, aquesta.
1: Sí, en Joan Jett. Que, bé, de Filadèlfia, curiosament, no? Pionera, gran pionera de rock femení, que, bueno, la veritat, mos ha arribat aquesta cançó. I love rock and roll. Amb la seva banda que tenia. Joan Jett and the Black Hearts.
0: Una Joana.
1: Una Joana, en contar les letres. Anem també amb el cantant d'una banda, no?, superimportant, que és Creedence Clearwater Revival, xerrant d'en John Fogerty.

0: Aquesta cançó es diu Nature 5. I aquesta és ell.
1: Aquesta és ell. Mira que tenen temazos. I Oh Porazo, única, que jo no sé quines.
0: Però... Els nosaltres aquí, xiu-xiu, són molt originals, Juanjo.
1: Aquí sona... Exacte, have you ever seen the rain? Home, temazo. Sí, i...
2: Nosaltres anem una passa més, anem més enllà.
1: No, més enllà. Sí, no, temazo. Bad Moon Rising, Proud Mary. And the man...
0: Perdó, ja no l'han clavada cap.
1: No, però està perfecta. I, bueno, pues, temazo, no? Creedence, no, espectacular. Bueno, menció especial, ja que aquí tenim en John Mayer, que és el meu artista preferit, i el qual
0: doncs
1: a mi a vegades...
0: En John Mayer?
1: És probable, perquè aquí a Mallorca a mi se m'ha arribat a anomenar John Mayer mallorquí.
0: Que dius?
1: Els mitjans, wow. Perquè tenim un perfil superparescut i en el moment que jo me'n vaig donar compte de que les meves inicials també són J.M., John Mayer, Juan Comasarat, i tocar molt parescut, la meva manera de tocar la guitarra, quan el vaig descobrir ell, va canviar per complet i jo vaig dir, però quina pedazo de casualitat, que jo també són J.M.
0: És que tot està escrit, Juanjo.
1: Una altra també menció especial, na Joan Baez, també de Nova York, que ara que vaig veure... Estic en procés, perquè és un tostón. La pel·lícula aquesta de Bob Dylan,
0: sí.
1: No sé si l'heu vista.
2: Sí.
1: Bé, pues un Joan Baez, i es tensaran de qualcú que, vamos, va dur el folk nord-americà i els drets civils i tot aquest rotllo...

0: més hippie i tal, pues a tope, amb es folk, no? Molt bé, mencions especials. Anem amb qualcú d'aquí. Què t'apareix si sona en Joan Changuito?
1: Oh! Joan Changuito.

0: bici... Va, moto.
1: No parking.
0: No parking, això.
1: Això era la cançó d'ahir vespre.
0: Sí, no?
1: Que sí. Va... Ves que un col·laborador va arribar tard, en Joan Rafael Coves, perquè no trobava aparcament aquí a la ràdio, vull dir, molt fort.
0: És que aquí, bueno, ara arriba una hora que se complica.
2: Però ahir tothom anava a la platja.
0: Ah, sí. Pues se va complicar més encara, mira tu. Aquí tenim en Xanguito, del teu poble, no?
1: Sí, no en Joan i Montaner,
0: no en Joan,
1: però demà
0: Montaner.
1: El nom en Xanguito.
0: Bueno, i menció especial també a un altre del teu poble, en Joan Garrido, també.
1: També, que
0: encara que no estigui aquí a la llista, també
1: sí,
0: una ferrada.
1: Un altre bon músic.
0: I, bueno, s'ha convertit en un referent. Ara ha tret un nou EP i té la darrera cançó li he produït jo. Què t'apareix? T'estimaré, t'estimaré.
1: Després la posarem.
0: Molt bé. Anem amb qualcú altre que de John no té un carajo, però el seu nom artístic sí, de Nelton John.
1: Nelton John, amb aquest temacle.

0: I'm still standing.
1: Cançó bueno. Conegudíssima, per ser la banda sonora de Canta, la pel·li dels animals que canten.
2: Molt bon detall, Jordi. Moltes gràcies.
0: Vale. Me l'apunt per mirar.
2: No, és que la carrera d'Elton John se coneix per aquesta pel·lícula. Per Canta.
0: Claro. Sí, tal
1: qual. La canta un goril·la, m'apareix.
0: Uau!
1: Sí, com a dada.
0: Vinga, m'apunt. Bueno, Your Song, Rocketman, temazos d'una persona que de Elton i de John no té un carajo, perquè el seu nom real, ja ho he mencionat qualque vegada, és Reginald Kenneth Dwight.
2: Ah, no en John.
0: Ni Elton, sí. ni John John Elton.
1: És veritat que Reginald no venia tant de discos.
0: No. Vinga, anem amb qualque altre. En John Bon Jovi.

0: John Bon Jovi, que a mi ja vaig veure un tatuatge de qualcú que m'apareix meravellós. Bé, ell es, va fer It's My Life.
1: It's My Life.
0: John Bon Jovi, però aquest tatu porava John Bobby... No, perdona.
1: Estava mal escrit.
0: Claro, sí, John Bobby, It's It My Life. O sea, tot malament, m'apareix espectacular.
1: Si vols fer un tatuatge, consultau a Soft Català.
0: Per suposar. Anem amb qualcú colombià que, a part de ser un Joan, són més de...
1: Aquesta
0: són varis.
1: És molt bona.
0: Però Juanes, claro.
1: Sí, aquesta...

0: Pues Medellín, no sabia que fos de Medellín. Mira tu, en Juan Esteban Aristizábal, nom com a basc, no?
1: Podria Aristizábal. ser d'ascendent de bascos.
0: I clar, això no ho sabeu, és que ell és un molt aficionat en heavy metal. Va tenir una banda abans de ser ell en solitari, una banda de heavy metal. Ha col·laborat hasta amb Metallica.
1: Que ostres,
0: sí, tot junt.
1: No li pega.
0: I aquí sona pues, la camisa negra, no? Espectacular. Anem amb un Juan, que jo li tenc una miqueta de mania espanyola. En Juan Magán.
1: Juan Magán.

0: Això és un part reggaeton antiguo.
1: Sí, és que jo no...
0: Reggaeton antic.
2: Jo, que reggaeton... de Fira del Ram.
1: Jo, aquesta... Sala de... La fase de reggaeton antiguo recomiendo no saltársela. En plan, així típic de TikTok. Pues jo m'haig perdre tot. I a bona honra. No sé què estic dient. Jo en aquell moment escoltava Linkin Park i System of a Down i moltes d'aquestes. No tant. Jo me va venir molt després. I jo tot el que reggaeton antiguo, el senyor de la noche i tot això, jo... Pas, i en Juan Magán sempre va ser sinònim de merda, per jo. I bé, d'aquí pot vaig fer un viatge fins que a meva, tot en Juan Magán, i és que vaig arribar enfadat.
0: No,
1: i
0: d'anar-vos
2: des d'aquí saludem en Juan Magán, per si mos...
0: Juanjo, hem de fer una cosa. Feim el darrer?
1: Sí. Sí?
0: Feim
1: el darrer de la llista, no?
0: En tu?
1: En jo.
0: Vengo.
1: Sí?
0: Sí, perquè m'ordoni tens.
1: Sí, claro. I estem xerant del més, jo més important de tots. Quines?
0: En Joan Miquel Oliver.
1: Sí?
0: No.
1: No. Està en menció especial, en Joan Miquel Oliver.
0: Perdona,
1: sí.
0: El guió avui ha estat un poc caòtic.
1: No, anem amb el Beatle... No vull dir més important. Això és la meva cançó amb en John Legend, passat. Tacone Remix. Anem amb en John Lennon. Vinga, tira-li.
0: Vinga.
1: Un dels quatre Beatles, nascut a Liverpool i, bueno, i en solitari, a part, de, després dels Beatles, pues, va treure cançons com un Imagine, que jo m'he demanat avui. Avui, per un moment, jo m'he demanat com sonaria en John Lennon a Mallorquí. Vinga. I dic,

0: Juanjo Montserrat, gràcies. Juanjo Montserrat, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: A més, gràcies per tot, perquè avui ets esteu darrer dia, mos acomiadant de tu com a col·laborador de Xiu Xiu, que tinguis molt bon estiu.
1: I vosaltres també. Ha estat un gust estar aquesta temporada amb vosaltres i ja veurem què passa en un futur, però segurament mos tornem a veure aquí d'aquí molt poc.
0: Segur que sí, Juanjo. T'esperam ben aviat. Gràcies.
1: Gràcies, adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre, 24 de juny, Sant Joan i a Ciutadella. Just comencen els Jocs d'Esplan, la prova de les ensortilles. El recinte té aforament limitat de 25.261 persones. És per això que els punts d'accés hi ha filtres. Cristina Bausà, bon vespre. Hi ha molt d'ambient?
2: Bon vespre. De moment sí que hi ha ambient, el que passa que podeu sentir no hi ha gairebé renou perquè aquesta prova de les ensortilles està just a punt de començar. Abans d'això hi ha hagut el caragol aquí en Esplà, però vos hem de dir que allò que ens ha cridat una mica més l'atenció són les cues que s'han format a l'exterior d'Esplà per poder accedir aquí a l'interior. De fet, fa un moment hem pogut veure com un d'aquests punts han donat permís per passar desenes d'assistents i han entrat ràpid per no perdre cap moment de la festa. Guillem Pons és oficial.
3: Són filtres que des de FECOPAL controlen, estan organitzant d'on vam el pas de la gent, van obrint i tancant a fi que la gent es pugui anar col·locant en el pla de forma el més correcta possible, i en el moment que ens han donat l'ordre, doncs hem passat.
2: Es tracta d'uns filtres que no agraden massa als ciutadans, i així ens ho han explicat.
4: Bueno, hauríem de mirar de la gent de Ciutadella, fer com un tipus de filtro perquè puguem passar la gent que és del poble.
5: Sempre esperam que ens deixin passar a poc, ja ho dic, sembla una mica el Cort Inglés. Ara ens obriran i abans que passa.
2: Vos explicam aquesta informació des del final del pla, on hi ha l'hospital de campanya, i és que aquest és un punt negre. De fet, l'any passat aquí va morir una persona pel cop d'un cavall i ara han reforçat la presència d'efectius. A part d'això, vos deim que ara sí que ja ha començat a sonar aquest fubiol i el tambor. Per tant, les proves de l'ensortilla dels Jocs d'Esplà ja han començat.
1: Un dels moments més esperats pels ciutadans, més emotius d'aquesta festa. Gràcies, Cristina Bausà. Però avui també és festa una desena de municipis de les Illes. Un d'aquests és Sant Joan de Labritja, que celebra el seu patró. Els actes han començat a les 6:30 amb una missa solemne en honor al patró, seguida d'una processó i la ballada popular de la colla de Labritja.
6: Tot seguit hi haurà una exhibició de cotxes històrics i Eliberto posa la nota musical mentre els joanins participen en el concurs internacional de macarrons de Sant Joan. Escoltem el president de la comissió de festes, Vicent Serra, i alguns veïnats.
7: La celebració de la missa de Sant Joan, per primer volta en la història, fer-la a la tarda. Per la comoditat dels veïns del poble, com molts treballen a fora poble, cosa que és normal, no podíem venir a disfrutar d'aquesta festa, ni dels Baix Pallars, ni dels Bunyols i Sorretes, doncs hem fet pels veïns.
8: Celebrant el dia de Sant Joan com toca, ballant Baix Pallars i menjant orelletes i pegant una mica de vi.
9: Celebrar con todos los habitantes de Sant Joan este día grande y una fiesta tan relevante y tan bonita como esta.
1: Deixam de banda les festes perquè avui que vespre s'ha extingit l'incendi forestal de Camila Camuro després de 2 dies fent feina per sufocar les flames. El foc va començar passades les 4 de l'hora baixa de dilluns i l'Ivanat l'ha donat per extingit poc abans de les 8, fa poc més d'una hora.
6: La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat que s'han cremat d'haver 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. En les tasques d'extinció d'incendis hi han participat mitjans aeris i terrestres, tant de l'Ivanat com dels bombers de Mallorca.
1: I recordem que bona part de les illes, principalment de Mallorca i Eivissa, segueixen hores d'ara en nivell màxim de perill per incendis forestals. La Conselleria demana molta precaució a la ciutadania i recorda que està prohibit realitzar cremes a les zones forestals. Hem arribat a les 9:04. Tornem a tota l'actualitat a les 10.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: En 70 segons ara de xiu-xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic. Ara mateix, 24 de juny, si mos estàu sentint a la redifusió de les 6 i 5 des de matí, són dia 25, però ara som aquí, gent del futur, som el passat de a les 9 del vespre, i acaben de començar Jocs d'Esplà a Ciutadella. I si voleu, podem... Jordi, a tu t'agraden el joc d'Esplà?
1: A mi m'agraden, sí. Tothom
0: Jordi, quin era el teu preferit? Sen Sortilla.
1: Sí, Sen Sortilla, això.
0: És que justament ara s'està produint Sen Sortilla. Acaben de fer el joc dos caixers, dos cavallers, i ara sentim el proper, ho veurem en directe, narració de IB3 Televisió.
2: Aquesta en Sortilla. Després en parlem.
3: Aquesta vegada. Vinga, això m'ho de les estadístiques.
2: Tornem a aquestes estadístiques. Per exemple, esmentarem que dels anys analitzats per en David, el 75% dels anys s'enduen entre 4 i 10 en sortilles.
4: Sí,
2: és més o manco així.
4: Un interval, diguem, normal.
2: Unes dades que l'any passat podem dir que vam arribar en el màxim. Sí. Se'n van endur 10.
3: En el rècord.
0: Narració d'Anna Cristina Bugallo amb els comentaristes, que és un gust a veure-ho per IB3 Televisió. Nosaltres ho tenim la sort també de tenir la pantalla aquí davant. Ara, per exemple, un altre en sortilla, veurem si aquesta vegada hi ha sort.
4: Va, Montofo, Marqués, Benajam, també amb l'estil avançat.
0: Ui, no ha hagut sort, però mos agrada fer aquesta petita retransmissió des d'aquí, des de Xiu Xiu, un dia tan especial per Ciutadella de Menorca, per tots els menorquins que mos escolten i per tothom que estimi les festes pròpies d'aquí. Així que res, que estem molt pendent d'aquesta retransmissió, veurem si en tornem a connectar. Ja sabeu que ho podeu veure, seguir en directe a IB3 Televisió i a totes les plataformes streaming del canal. Nosaltres som aquí, a Xiu-Xiu, en directe, i els dimecres mos toca conèixer
5: gent que fa coses.
1: I avui qui fa coses és
0: l'enginyera, agrònoma, divulgadora Maribel Kegles Terrades.

0: Maribel, com estàs? Benvinguda a Xiu Xiu.
1: Hola, encantada d'estar aquí.
0: T'agrada Sant Joan de Ciutadella? També
1: sí,
0: ho mires?
1: Sí, però actualment m'agrada més mirar-lo així en televisió, no en directe.
0: I ho tenim aquí davant, no mos hem de despistar, nosaltres som amb vosaltres, com us escoltau, i en Maribel Quegles Terrades, que ja ho heu sentit, és enginyera agrònoma i divulgadora. Maribel, perquè tu ets una enginyera agrònoma que ha decidit difondre la seva passió. I la teva passió quina diries que és?
1: Uf, aquesta pregunta és molt extensa, no sé si
0: tenim
1: la podré
0: temps,
1: contestar.
0: Tranquil·la.
1: No sé si la podré contestar. Jo, el que tinc clar és que m'agrada fer vila i el que sempre m'ha agradat i el que sempre m'ho dedicaré, d'una manera o d'una altra. I, òbviament, m'agrada molt xerrar del tema, de manera quasi un poc obsessiva, que necessit xerrar d'això. I clar, jo m'ho dono compte que necessit xerrar d'això i dic, i per què no per un canal i xerrar d'això i si gent que li interessa m'escoltarà i no he de donar la tabarra en el meu entorn.
0: Per què? Perquè el teu entorn aquí tal dir qualque vegada ja està bé, Maribel.
1: Sí, qualque vegada sí, qualque vegada em diuen ai, que interessant, i ja és la segona o la tercera història i em diuen, Maribel, ara ja no, ara ja m'estic aturat.
2: Vols dir que no te ve de família, també, tota aquesta passió?
1: No, de fet, és molt curiosa la meva... Jo soc xuvella negra de la meva família, en cert sentit. No perquè ells me tratin com a tal, sinó perquè la meva família ve del món de l'estètica.
0: Ostres.
1: De llavinet d'estètica tenen, de fet.
0: Mare meva. I d'on te ves, Cuca, de la natura?
1: Bona pregunta. Jo de sempre, jo m'he criat un llibinet d'estètica i jo tenia un corral allà on me deixaven fer coses i jo sempre era de fora vila. Uh-huh. I de petita m'he criat també en el fora vila familiar i els veïnats estaven encantats amb jo. Qualsevol insecte, qualsevol animaló, qualsevol planta, tot me l'anava jo. Sanina, i la nina era jo, que jo tot ho llefava.
0: D'on ets tu, Maribel?
1: De Manacor, crec que se nota.
0: Se nota una mica en s'atent, sí que era vera. Clar, la teva carrera, enginyeria agrònoma, no és poca cosa, vull dir que és una enginyeria especialitzada, però a banda d'això m'he informat i resulta que has guanyat premis. És
1: sí,
0: així?
1: Efectivament.
0: Quins?
1: Jo vaig guanyar premis, supos que te refereixes en el doctorat.
0: Sí, correcte.
1: Perquè, clar, jo vaig fer el grau, vaig fer dos màsters i llavors vaig entrar en el doctorat amb una beca FPI. I ja vaig guanyar dos premis. Un com a exposició del doctorat, per uh-huh. tant, de la part de divulgació del doctorat, i l'altre fent un pòster per divulgar sobre el doctorat.
0: Quina era la temàtica del doctorat?
1: Era Chilosandrus compactus, una espècie invasora, un escarabatet, però, per desgràcia, la vaig deixar la tesi. No dic que més endavant no m'agradaria retornar, uh-huh. però la vaig deixar, per desgràcia.
0: Formes part de la resistència científica dels joves de les Balears?
1: És que hi va un problema molt gros, que quan entres allà, entres molt il·lusionat, jo, la meva passió m'encanta, però de la passió no se viu. Jo m'ha sortit una oferta de feina que, sense anar a donar voltes, era el doble. Per tant, si volia tenir una vida plena, era molt complicat seguir en investigació.
0: És que aquest és un dels problemes que teniu els científics.
1: És molt gros.
0: Sobretot els joves doctorants.
1: Clar, i jo no tinc un suport econòmic extra, i jo volia tenir un que meva, independitzant-me, per tenir una autonomia econòmica, uh-huh. i veia que això tindria 30 anys i no ho tindria.
0: Imagineu-vos la poca inversió que hi ha a la ciència i en lo important que és, Maribel?
1: Sí, sí, és importantíssim.
0: No només perquè estigueu els científics ben pagats, sinó perquè tots ens en beneficiarem.
1: Sí, i la gent que s'hi dedica, de veres que té un mèrit impressionant, perquè fer 4 anys en les condicions que tenen, uh-huh. la veritat és que és d'un mèrit que no els hi agraïn lo suficient. Uh-huh.
2: I que, no sé si hi ha altres alternatives que t'hagis plantejat per dedicar-te a no sé, sortides laborals, professionals. Quines més opcions tens?
1: Bé, la meva carrera, la veritat és que té moltíssimes sortides. Jo no tinc la sort de que mai m'he trobat en situació de no tenir sortida. De fet, m'han sobrat ofertes moltes vegades. Jo ara m'he dedicat més a l'àmbit de la jardineria. Estic bastant bé, fa feina aquí a Palma. Però sortida se'n té una barbaritat la meva carrera. Uh-huh. És que em pot fer directament fer feina fora vila, també uh-huh. pot fer feina paisatgisme, pot fer feina a granges, uh-huh. I jo ja m'agrada tot, lloro tot. Jo és que constantment estic fent coses i coses i creant.
0: Perquè que en saps, la gent, sobre el paisatgisme, per exemple?
1: Ui!
0: Els teus amics, el teu entorn, la teva família...
1: Molt poques coses. De fet, l'altre dia la gent se va sorprendre perquè jo li xerraven de el desig de la vida. Precisament això, jo xerrava ara de la investigació, quina línia hi han de seguir. I jo els vaig dir, això té molt a veure amb el paisatgisme, perquè els humans sempre feien línies de desig. I m'hi diuen, què és això? Línia de desig no res més que la línia que seguim i rompem tot el jardí. Que és que, encara que nosaltres dissenyem un jardí perfecte, sempre els humans trobarem el camí més eficient. I treure el nostre propi camí.
0: I se marca tot sol, eh? Aquest caminoi de terra, no? Que per molt que la gespa estigui perfecta, sempre és caminat. Se refereix en això?
1: Exactament, en aquest caminat. I aquest caminat també pot treure d'aquí la filosofia de dir és que per molt que mos fallin el jardí per on hem d'anar, nosaltres anirem cap allà on sigui.
0: De forma més fàcil,
1: exacte,
0: no?
1: Més eficient per nosaltres.
0: I com pot condicionar a la nostra vida quotidiana, en els nostres pobles o ciutats, el paisatgisme?
1: Moltíssim, mira-se aquí el que fa, i si no hi ha arbres, tenim un problema gros. Per tant, no m'ho han donat compte en el dia a dia, si no m'ho sé fixar, però si tu comences a fixar, intentes anar sempre allà on hi hagi vegetació.
0: Justament avui llegia a premsa que la barriada de Pere Garau, a Palma, els veïnats han mostrat una queixa per la falta d'arbres, perquè en la calor que fa... justament no tenen llocs d'ombra. Clar, això ha d'haver tècnics que s'encarreguin de dissenyar, no?, les nostres barriades, les ciutats, els pobles, els parcs.
1: Ara aquí ja has tocat una problemàtica grandiosa de la Mediterrani, que hem d'incorporar paisatgisme a dins el nostre sòl urbà, i és molt complicat perquè no tenim els sistemes de rec, ara mateix hem de tenir rec sí o sí, i al Mediterrani tenim el problema de que tenim els carrers molt estrets, perquè estan dissenyats així precisament per la calor, i no estan dissenyats a tenir arbrat viari. I això és un problema molt gran pels paisatgistes, però troben solució.
0: Clar que sí. Escoltau a Maribel Kegles Terrades, ella és enginyera agrònoma i divulgadora en el seu compte d'Instagram. El vull dir bé, Maribel, digue'l tu, Agrocater.
1: Agrocater, sí.
0: Agrocater, és el compte d'Instagram de Maribel. Explica moltes coses, fins i tot la relació entre la divulgació científica i el perquè de la creació de Pokémon. Bueno, explica-ho, quan va sorgir Pokémon?
1: Aquí em va agradar bastant. Aquí és perquè Pokémon se basa precisament en treure aquest instint que tenim de descobrir. I cercar Pokémons no és res més que l'acció que fas tu quan t'es petit de cercar insectes davant de baixes pedres. De fet, el creador, que no diré el nom perquè no el sé pronunciar bé, se va inspirar en això, que els gelats de ciutat havien perdut aquest gust per la investigació, aquesta curiositat. I clar, per tornar-la a despertar, de fet, la majoria de Pokémons, si els mires, són insectes.
0: Ah, que no us havíeu plantejat mai, Jordi?
2: No. I de fet, després s'han inventat Pokémon Go per anar de ciutat, perquè anessin a cercar Pokémons pel carrer, també.
1: Això ja crec que va ser una estratègia de màrqueting, no?
0: Quines coses. Avui en dia, els amants de la natura teniu o tenim o tenen moltes contradiccions. És a dir, el sistema no ho posa fàcil per seguir els principis d'allò, dels valors de la naturalesa. És difícil.
1: És difícil i és molt difícil trobar un llindar ètic. Jo, per exemple, he rebut bastant de, si es pot dir la paraula, linxamientos arrel d'això.
0: Per què?
1: Perquè jo vaig fer un vídeo precisament per conscienciar sobre les falsies, que és una espècie protegida, i vaig trobar un accident domèstic que m'havia llegut una falsia a que meva i el meu moix hi havia anat, com un instint d'un animal. Això va donar una problemàtica de que tenies moix mal educat. I aquí entram una controvèrsia de dir, estic fent un vídeo divulgatiu, que estic ensenyant què has de fer quan et trobis una espècie d'aquest tipus, a on has de cridar, a on l'has de dur, que no li has de donar menjar si no en saps. Estic divulgant sobre això i m'està centrant que maltrata el meu moix perquè no controla els seus instints. I entrant sempre en aquesta com a...
0: puritanisme, no?
1: Sí, de que està bé i que no, quan un accident domèstic sempre pot passar. De fet, a mi me passa molt, perquè quan jo visc fora vila i jo tinc casa a ciutat, de fa poc, però sempre he viscut molts anys fora vila. Per tant, accident d'aquest passa molt. Per exemple, jo m'he trobat sabalins dins la piscina.
0: Se perdona?
1: Sabalins.
0: Què són?
1: Al vespre, quan sentiu un crit, que apareix una dona cridant, són els sabalins, són molt guapos, són molt xulos, però no, és que no els veiem mai, realment, perquè són nocturns. Bé, realment, altres pobles no sé si diuen sabalins o sabalins. Crec que he sentit els dos noms. És un ocell nocturn.
0: És un ocell.
1: Sí, sí, sí.
0: D'acord, jo no sabia ni si era un insecte o un ocell.
2: Jo no sé si comentaris... sento una lota jove en el camp, no sé si rep molt de comentaris de gent que... que potser no està d'acord, t'intento explicar coses a tu, no sé si te
1: jo passa constantment m'estan explicant coses, molt, però jo escolto, també hi ha moltes coses que s'han d'escoltar, però és veritat que a vegades que tens un pot d'impotència, perquè clar, també potser pareix que un pot més jove, no pareix que hagi de tenir els estudis que tenc, i me comencen a explicar certes coses que dic, ai, no m'expliquis això, que és molt és bàsic, gràcies. O sigui, sempre que m'ho expliquin en respecte, estic supercontent de que m'ho expliquin, perquè a més, així, l'altra gent ho pot veure. Ara, quan m'ho expliquen des de... la prepotència.
0: La condescendència, que n'hi ha molta. Que, per cert, es falciot, la falcia, te va... Què va passar? Que també ho vares explicar. Se va aferrar la teva mà quan l'hares d'agafar.
1: Clar, perquè jo tot d'una que vaig veure, es moixa i va anar, jo la vaig agafar i se va aferrar. I jo vaig aprofitar aquesta aferrada forta per dir lo fort que s'aferren les falcies. De fet, fa un maler. És que no sé si vos ha llefat qualcuna mai, però és que fa bastant de mal.
0: I, escolta, és cert que la falcia passa tota la vida volant?
1: Sí.
0: Fins i tot la parella volant?
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho fan, això? Només s'atura?
1: Només s'atura per anidar, per fer el niu.
0: D'acord. Que ho fan de baix les taules.
1: Exacte. De fet, ha sortit una normativa fa poc que deixen en els edificis, quan que ara són tan llisos, posaran certs tipus de metalls perquè ells puguin fer niu.
0: Escolta, tu has anat mai a un festival d'insectes?
1: Sí.
0: Què és això? Què és això?
1: Doncs, va anar. Això és una iniciativa per acostar-nos als llocs petits al món dels insectes.
0: M'imagino, que t'imagines quan te diuen festival d'insectes, Jordi?
2: M'imagino una rave amb formigues ballant i tothom allà passant-te genial.
0: M'imagino un escarabat en auriculars ballant xunda.
1: Jo crec que tindria bastant d'èxit.
2: Segur.
1: Igual s'hauria de muntar, el millor propòs.
0: Sí, eh? també, en el teu compte agro que té, dones respostes, com per exemple per què les verdures i fruites ja no fan el gust d'abans o hi ha tantes diferències entre una fruita d'un supermercat o d'un hort.
1: Efectivament.
0: Nord nostre, per exemple. Parles de la dictadura de l'estètica en les fruites i verdures.
1: Efectivament.
0: Les fruites i verdures també sofreixen la pressió estètica?
1: Moltíssim, però moltíssim. Si véssiu la quantitat de fruita i verdura que s'ha de descartar perquè la gent no la vol, és desgarradora, la veritat. És, i de fet, inclús, perdem a vegades, producció, perquè volem una fruita perfecta. Per exemple, jo m'agrada molt aquest exemple de l'olivera, ja que estem en Mediterrani i sol és tan comú. Estem obsessionats amb olivert. De manolines padrins, de quin color era l'oli? L'oli era groc, com és que ara el volen verd, perquè els hi fan verdes, perquè hem associat el color verd oliva i el color groc a altres olis amb menys, entre cometes, qualitat, amb més prestigi. I per coir la verda, estem coint menys litres d'oli. Ostres. Per tant, és una
0: és
1: per estètica que ho estic. De fet, les xates d'oli els fan a dintassons blaus perquè no veguis el color, perquè el color no t'ha d'influir per dir si és bo o no sol.
0: Que interessant. Ara, Maribel, en aquesta etapa actual que comences a haver divulgació, què és el més difícil? L'organització, l'edició, les idees, les crítiques que pots rebre?
1: Captar l'atenció dels que m'ho veu. Perquè has de dir algo... perquè, clar, la gent no entra a les xarxes per escoltar-me a mi que els tregui aquest tema filosòfic. Entren per desconnectar. I, clar, dins aquesta desconnexió, si troben algo que els hi pugui servir, millor. I, clar, i trobar aquesta connexió a vegades és bastant complicat.
0: I, vinga, Maribel, nosaltres mos ho estan passant molt bé, tu?
1: També.
0: I, doncs, vinga, ara encara més, perquè ha arribat el moment de jugar una miqueta amb la Maribel... negro que té. Estàs preparada, Maribel?
1: Això em fa un pot de por.
0: No, vinga. Andrea Sánchez en el control d'Enlink, Dali Sabes, música de concurs, i en Jordi seràs presentador.
2: Molt bé, i dos idees que nosaltres te llançarem creences que circulen per internet i tu mos has de dir si és una realitat, si és una exageració o si és una cosa completament falsa i no té res de real.
1: D'acord.
2: Per tant, començam amb...
0: Un verdader afal de tota la vida.
2: Sí, però també hi ha una exageració. Mita realitat i després ja els grisos.
0: Ah, d'acord.
2: Podem tirar per grisos.
0: És que aquí no som ni blanc ni negre.
2: Exacte. Servei públic, sempre. Començant, primera. Abraçar arbres t'assegura dormir millor.
1: Uf! Ha començat fort? No. No.
0: Tu abraces arbres?
1: Jo m'agrada molt abraçar arbres, he de dir. De fet, totes les fotos que puc, me les faig abraçant arbres. M'agrada, m'encanta abraçar sequoies o arbres que siguin enormes i me faré sempre fotos així.
0: Sequoies no n'hi ha per aquí, o sigui?
1: No, però jo vaig específicament a llocs a veure arbres.
0: Ah,
1: això, som molt friqui, molt,
0: sí?
1: Molt.
0: Sí,
1: wow. Jo vaig de viatge i cerc arbres històrics i coses aquestes. Però no hi ha evidència sobre això. A lo millor tu te pots satisfer...
0: Però tu te sent millor, no?
2: A lo millor col cul li agrada.
1: Men, pot tenir una rellevància de que el contacte amb la natura sí que té un contacte directe de que te pot tranquil·litzar. Per tant, abraçar un arbre, com si estàs en un context de natura i tal, sí que te pot tranquil·litzar. Com, però el fet d'abraçar-lo en si, només...
0: Abraçau arbres. Abraçau arbres.
2: Conclusió d'avui.
1: Ara veurem tots els troncs gestats, tot culpa nostra.
2: Vinga, la següent és la camomila. Cura el mal de panxa.
0: Això ho saps?
1: Jo amb això crec bastant, i sí, l'alivia. Si tens un mal de panxa greu, per favor, vés-ne al metge. Però si tens...
0: si has estat mal a ple,
1: per Pasco,
0: si
1: per
0: has
1: Nadal,
0: anat a un restaurant d'aquests...
1: Te fas una camomila i sí que funciona.
2: Molt bé. Regar les plantes a ple sol les crema.
0: Al migdia. Jo només t'entenc per regar al migdia, Maribel.
1: I d'aigua més rella. I d'aigua rella. És igual.
0: Millor rella que no rella. Millor rella que no rella.
1: Sí, les fulles se poden cremar, però això depèn de l'espècie, també. Si és una espècie mediterrani, rella quan vulguis.
0: Però les tomatigueres se cremen les fulles, pot ser?
1: Les tomatigueres se poden cremar les fulles, però, per exemple, la tomatiguera és una planta que li encanta que s'assequi la terra i després tu li fots una ratllada grossa.
0: Sí?
1: Sí, bé, li encanta les tresses, però les tomatigueres són més costoses i les tresses.
0: Ah, sí? D'acord. M'apunt.
1: Les coses estressades són més bones.
0: Ho heu apuntat, companys d'art.
2: Sí, tothom està en sa gent ara mateix. A tots els oients. La següent és, la tomàtica perd sabor si la guardes dins la gelera.
1: Sí, totalment. Totalment. Sempre és millor guardar-la de fora. Només l'has de guardar dins la nevera quan està teada o quan dius, no, és que no torna dolenta.
0: Jo això no en tenia ni idea.
2: Idò, mira, te pots apuntar.
0: Apuntat.
2: Següent, les abelles només serveixen per polinitzar i fer mel.
1: Té trampa aquesta pregunta?
2: No tenim...
0: Tota la trampa que desconeixements d'en Jordi...
2: Ets tu l'experta, vull dir.
0: Puguin posar.
1: Només serveixen?
0: O sigui, nula.
1: Bueno, és que llevaries només. Serveixen per això. Sí.
2: Perfecte. Idò ja està, idò.
1: Sí.
2: No era per intentar ganar-te.
1: No, però els només era com a llevar importància i són molt importants, per això dic... Només és trampa?
2: Bé, sí, idò, serveixen per polinitzar i fer mel. Perfecte. Xerrar amb les plantes ajuda en el seu creixement.
0: Aquí, tu xerres aquí? Amb les plantes?
1: Jo xerro amb tothom. xerrar directament, no. Però aquí voldria afegir una cosa que m'ha pres molt interessant, que és que tu quan xerres emiteixes CO2, i el CO2 els encanta per retenir el carboni i expulsar O2. Per tant, per créixer els hi va bé. De fet, a hivernacles allà s'hi tiren CO2 perquè la planta creixi més. Mm. Que seria com xerrar-li molt. Però crec que no s'entretenen a xerrar-lis.
2: No, però mira, bé, curiós.
0: Està bé.
2: Hem après qualque cosa.
0: Moltes coses, diria
2: bueno,
0: jo.
2: Moltes coses. Congelar la fruita fa que perdi moltes de les seves propietats.
1: Totalment. A més, destrosses la fibra. No dic que no estigui bé si tens molta quantitat i la de congelar la congeles, però romps les fibres i romps... I perds nutrients, realment. Mm.
2: Els hotels d'insectes no serveixen per res.
1: Ui, has vist el meu vídeo? Hi ha un vídeo sobre això.
0: No, és que en Jordi en té una que seva i vol resoldre
2: exacte.
0: Dubtes.
2: Jo vull aclarir.
0: La teva presència.
1: Vull és aclarir. Molt complicat que funcionin, si te són sincera.
0: Per què són?
1: Són per atreure fauna beneficiosa per sort.
0: D'acord.
1: Per exemple, abelles solitàries, per exemple, crisopes, marietes, aquest tipus d'insectes, que són superinteressants. Però, per exemple, sí que les canyes funcionen. Les que són per abelles solitàries sí que funcionarien. N'hi ha altres bandes que és veritat que jo no m'han funcionat mai.
2: És que a nostre en tenim i no hi ha insectes. No,
1: també has
2: de
1: mirar, depèn de la posició on estiguin. Intenta que enviï la posició cap a...
2: Investigarem-ho, investigarem-ho.
0: Ah, Jordi, ja has tingut consulta personalitzada.
2: Exacte, ja ho profits, ja que hi som.
0: Maribel, t'ho has passat bé, Maribel Keyles Terrades?
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Gràcies per haver vengut a Xiu Xiu. La trobareu a Instagram com a Agrocaté. No
1: exactament.
0: Vera? Segur que tornes aviat, perquè ha estat ben entretingut. Crec que Merdun haurà apuntat bastant
1: quan
0: de consells.
1: Jo.
0: Gràcies, Maribel.
1: A vosaltres.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual. Presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: Un horror, la vos recomano. Ara m'està sonant el mòbil. No m'havia passat mai. No, no.
10: Xiu, xiu, amb Inés Mateu.
16: Ja l'heu sentida, ja l'heu sentida. Na Mònica Borrat sempre mos regala sense saber-ho. Grans moments, però ella mos du... Aquell gran moment. Exacte, Mònica Borràs, com estàs?
15: Molt bé, ara tinc el mòbil en silenci, sempre el tinc en silenci, però a més, no m'ha cridat molt poca gent, també ho he de dir.
16: Escolta, tu has anat a Sant Joan de Ciutadella?
15: He anat un pic a fer feina, he de dir, que... I es diu, no val la pena que torni, perquè va ser... Màxim, top. Ho vaig passar superbé.
16: Si tornessis, impossible que fos millor.
15: Impossible, m'ho van dur per tot. Vaig estar a llocs on només hi van 10 o 15 persones, o 20. Vaig tenir molta de sort amb la gent en la que vaig quedar. Com vol dir, vaig anar a fer feina, estava a Televisió Espanyola, i després, quan ja havien de tornar, pràcticament, quan comences la festa, ja ha acabat. I vaig tenir la sort de quedar amb uns amics que tenien un vaixell en esport de Ciutadella.
16: Vull dir,
15: lo més de lo més.
16: Que bé.
15: I superbé. Tu has estat també?
16: Jo sí, en Jordi no he estat.
17: Jo no.
15: He hagut d'anar un pic en sa vida, Jordi.
17: Ho mirarem.
15: El Marco.
16: Consultarem
17: en
16: sa agenda.
17: No tinc el pla.
16: És que ara mos fa il·lusió, connectar amb la narració, la retransmissió de Jocs d'Esplà d'IB3 Televisió, que la narra na Cristina Bugallo, molt ben acompanyada, i crec que enguany les ensortilles estan sent un èxit. N'hi ha moltes d'encertades, a veure com us expliquen els companys.
18: Fantàstica, perquè es veu primer pla i posa tots els sentits. Mira l'expressió de sa cara.
19: Quina alegria, quina meravella.
18: Home, és una satisfacció.
19: I tant, i tant. I en aquest punt tornem a connectar amb en Joan Ferrés. Joan, quan vulguis.
20: Què tal, Cristina? Aquí seguim. I...
16: En Joan Ferrés, que és el reporter que és a peu de pla, mai millor dit, perquè se celebren aquests Jocs d'Esplà en el pla d'esport de Ciutadella. Molt bones imatges, com ara mos deien... A veure, ara, si encerta, ho escoltam.
21: Molt Ciutadella va participar al Gran Prix i tenim una foto amb les camisetes.
16: No, no encertat. Sentiu el Fabioler de fons, en Sebastià Salort, que dona xus que els cavalls puguin partir per Sant Sortilla. Bé, Mònica, és un gran moment, Sant Joan de Ciutadella. N'hi ha un cada
15: moment.
16: Any, afortunadament.
15: Sí,
16: però altres moments que tots tenim gravats a la retina col·lectiva.
15: Sí, de fet, aquest moment del qual parlarem avui, jo som l'excepció, però tothom recorda què feia quan va passar aquest gran moment. Grans moments com aquest, ja, clar, quan varen caure les torres bessones...
16: Solen ser desgràcies, per desgràcies.
15: Sí, sempre solen ser notícies dolentes que mos sorprenen i que moltes vegades no esperam. És el cas també de la notícia que vos comentam avui i de la qual demà es fa un aniversari. De fet, molta de gent per tot el món ha organitzat una cosa molt especial, que és el que vos contarem també avui en aquest gran moment en el qual recordam la mort de Michael Jackson.

0: Bé, aquesta és una cançó, encara no ha arribat a començar a sonar, però...
1: Quin moment més solemne, Mònica, de sobte.
0: Sí, no? Sí. Mos en podem...
1: Què fèieu quan vos vareu assabentar de la mort de Michael Jackson?
0: Què fèieu?
1: Mira, jo... Bé, Jordi, digues tu.
2: Quin any va ser?
1: No ho sé. Ara 2000... dirà que no havia nascut.
0: Ara vos ho diré. Va ser el 2009.
1: Ah, sí que havies nascut,
2: sí,
1: Jordi.
2: Sí, però 7 anys, no sé, devia jugar pel pati.
0: Oh, mira,
1: no. I també jo me vaig assabentar mirant la televisió. Me'n record que mirava un programa del Corazón. A la tele. I així va ser. Jo crec que devia ser un cap de setmana.
0: Molta de gent se'n recorda. De fet, ara en Jordi ho mirarà, perquè va ser dia 20... Ai, no, perdoneu. Va ser tal dia com demà. És a dir, de...
1: 25 de juliol... del 2009.
0: Exactament. I de, és una data, aquesta cançó, Skill the World, és una, no és de les darreres que va publicar, però sí...
1: Perdoneu, sí, va ser un dissabte.
0: Un dissabte, ah, no, mira que bé que ho saps, i de...
1: No, però més que res, perquè jo era davant la televisió mirant un programa del Corazón i era en migdia, i jo, si fos entre setmana, seria escola.
0: Clar, varen fer un comunicat, va ser molt de sobte, tenia 50 anys, mm-hmm. Jove, no?, bastant jove,
2: sí.
0: I la veritat és que, bé, recordareu un poc les circumstàncies, ell estava preparant una gira, 10 concerts que havia de fer a Anglaterra, a Londres, crec, una gira que se deia This Is It, en la qual tenia un supermuntatge de ballarins, de molta cosa. Ell, de fet, de sempre havia patit insomni, no dormia bé, de fet, s'ha dit, ja he llegit, que va estar 60 dies sense realment dormir. Clar, no pots, perquè te mors, però devia dormir una estoneta, una altra, però és molt desagradable tenir insomni, no poder dormir, i ell prenia molt de medicaments. De fet, tenia un metge que era el seu metge personal, que va deixar tota la seva clientela per dedicar-se en exclusiva a Michael Jackson i anar amb ell de gira. Cobrava, que no sabeu què cobrava.
1: El metge?
0: Sí.
1: No m'ho puc ni imaginar.
0: $150,000 al mes.
1: Uau.
2: Mare meva.
0: I aquest senyor el va matar, diuen, així se va constatar, perquè el medicava d'aquella manera. Mm-hmm. Sembla que hi ha una medicació que li deien sa llet, no?, perquè era així blanquinosa, que era aquest propofol, que és el que el va matar. La gent que assetjava amb ell el veia molt cansat, demacrat, destrossat, i... tot i que els dos dies anteriors a la seva mort, tothom deia, mira, ara està, per ell que està millor. I és que aquells dos dies el metge no li va prescriure aquest medicament. Wow. I llavors, per anar a jeure, per anar a dormir, a més, sempre, si tu ara cerques a Google Michael Jackson mort o alguna cosa, sabeu aquestes preguntes que te surten, com si la gent són les preguntes més freqüents que fa de, i per què va morir? Quines van ser les darreres paraules? I diu, quines van ser les darreres paraules? I és, dona'm un pot de llet per dormir. Dius, home, no, per favor. Però bé, la veritat és que aquell metge no el volem jutjar, però de fet sí que va ser jutjat i va ser considerat culpable d'un homicidi imprudent. I a més, després, tot el que va fer, si ho llegeixes, la reanimació, la va fer damunt un sofà, una superfície blana, quan... Ara anava a dir, tothom sap que s'ha de fer una superfície més dura, no?, com una camilla. Bé, una sèrie de coses, 42 minuts, el varen intentar reanimar i no va anar bé. Així tot, és un nen que va patir moltíssim. Clar, ara li dius com, nen, era
1: ara,
0: adult.
1: Ara pensava, no m'estranya que no pogués dormir.
0: Perquè,
1: oi, perquè era Michael Jackson.
0: Clar, era Michael Jackson.
1: Cardona poder dormir sentant Michael Jackson.
0: No, la veritat, molt fort.
1: Oh, no.
0: Sí, no sé, mira. Bé, si voleu, després podem parlar un poc de les seves fites, perquè és l'artista amb més premis. Va rebre no sé quant de Grammys. Va rebre, a més, molt de premis. Té el rècord d'haver guanyat més premis o més Grammys per un sol disc, o d'haver inclòs més singles d'un mateix disc en la llista dels 100 més escoltats. O, bé, tots els rècords...
2: El disc més venut,
0: el més venut de la història, efectivament. És el Thriller, en parlarem una mica també dels seus inicis, Però parlant d'aquest tema de Heal the World, tots els fans del món de Michael Jackson s'han posat d'acord, cada any fan una cosa diferent, i enguany s'han posat d'acord perquè demà, i de fet ara ho escoltarem de sa veu d'Anna Caterina Ros, que és una artista, però també és molt fan de Michael Jackson, com sentirem a continuació, i de fet jo no ho sabia que fos tan fan, m'ha enviat fotos, ha anat, bé, té fotos per tot, a Neverland, a sa tomba, han anat per tot i és superfan, i han organitzat això que ella mos explicarà ara tot d'una que l'escolta.
3: Hola, som la Caterina Ros, som fan de Michael Jackson des de que tenc ús de raó. I us volia contar que bé, el 25 de juny és una data molt trista per nosaltres perquè és el dia que mos va deixar. Ara farà aquest dijous de 7 anys. I bé, altres anys hem fet quedades, hem anat fins a Los Angeles a visitar el mausoleu on descansa, i enguany mos han sumat a la iniciativa mundial que s'ha fet de posar la cançó Heal the World a les 23:26 del vespre, hora espanyola, que seria l'hora en què ell va partir. M'agradaria animar a tots els oients que vulguin a fer-ho també, a posar aquesta cançó per recordar-lo, per rendir-li homenatge i tribut, per recordar que el seu llegat segueix vigent i més viu que mai. Aquelles persones que, a més, vulguin gravar un petit vídeo d'aquest moment, ja sigui davant d'un espelmeta o, qui sap, sostenint un disc d'ell, me poden enviar en el correu electrònic caterinaros9, el número 9, gmail.com, i faré un muntatge en tots els vídeos rebuts. Moltes gràcies. Una ferrada a tots.
1: Una ferrada, Caterina Ros. No,
0: res perquè... una altra cosa.
1: Sí, no, sobretot perquè estava apuntant el mail. Ah. Caterina Ros, 9, es número 9. M'ha fet gràcia això. Sobretot, me sap greu perquè en Caterina Ros, com a fan absoluta d'en Michael Jackson, explica un 25 de juliol de 2009 com un dia que ella i tots els seus companys, vull dir, ho van passar malament i així ho recorden. Vull dir, és una data molt, molt trista per tots ells.
0: Sí, sí.
1: Ho senten de tot cor.
0: De fet, els que són fans a mort.
1: Per això. I demà, totalment. Les 23:26, han de posar Heal the World.
0: Heal the World, tot el món. I, a més, ella diu això, que si ho feis, vos graveu en vídeo, si hi ha un espelma o posant-se cançó i
1: justament
0: tal.
1: Justament ja haurem acabat xiu-xiu.
0: Clar, en directe no ho podrem fer, però ho podrem fer cadascuna que nostra, si
1: 23:26, Heal the World.
0: Exacte, perquè, clar, és un moment molt emotiu. A més, Heal the World és un tema que ve molt bé ara per aquesta situació tan estranya que vivim al món. En lloc d'anar en vant i avançar amb la pau i els acords, sembla que sempre estem envoltats de conflictes i que sempre se tornen a reproduir. Vos deia abans això, que Michael Jackson ha guanyat més premis i més reconeixements que mai. De fet, ho deia també en Jordi, el Thriller, que se va publicar el 82.
1: Perdoneu, és que ma mare m'envia un WhatsApp que ha dit dues vegades 25 de juliol.
0: Sí, ja ho he sentit.
1: És juny, perdona.
0: Sí, però bé,
1: gràcies, mama.
0: Ho haguéssim recordat i repetit ara tot d'una, però sí. A més, que ho estan dient tot el temps que és demà i s'ha notat que era un petit lapsus.
1: Ja deia jo que qualsevol no me quadrava.
0: Sí, no, però bé, no, és un doi, no valia la... Bueno, ta mare sí, perquè és ta mare, però nosaltres no...
1: Gràcies per aquesta correcció.
0: Per aquesta petita correcció. I de Michael Jackson, repassant un poc la seva vida, ja sabeu que de petit, ja pràcticament quan ell va néixer, son pare era músic i ja se va trobar dins aquest conjunt musical que tenien els seus germans més grans. Eren de Jackson 5, l'esperança de Jackson, i ell, sent el més petit, va ser sempre el que més va destacar, tenia sa veu solista, estava al mig i tal. I és vera que son pare els feia assajar constantment tots els germans, i se diuen, i de fet ho va dir també en Michael Jackson en una entrevista en Oprah Winfrey, va dir que son pare seia allà amb un cinturó esperant que s'equivocassin per...
1: No!
0: Sí! I que sempre els insultava, vull dir, els agredia verbalment i físicament amb el cinturó i els hi devia pegar, no? Clar, en aquell temps, Herbera, que això se veia com un poc, no vull dir normal,
2: sí,
0: però eren...

0: m'atreuen un pal de sa misèria.
1: Totalment.
0: I, veure, i és que al d'un temps els va treure, van poder comprar una casa grossa...
1: No, i tant, si els va treure.
0: I clar, al veure que ell va mantenir, va continuar cantant amb els Jacksons, Jackson 5, tenien aquells èxits, CBC, que el sentíem, crec que de fons, el sentim ara, que és una cançó top, aquesta les va escriure amb Michael Jackson. I després ja va començar la seva carrera en solitari. Al veure que els nins... Estrella, llavors, a l'adolescència tenen... És difícil, no?, fins que se converteixen ja en adults,
1: aquestes
0: artistes.
1: Aquestes joguines rompudes, no?, que sempre se
0: diuen. De vegades, sí. I ell, bé, tornant també a la manera que tenia son pare de tractar-lo, sempre li deia que tenia un nas molt gros, molt ample.
1: Era un abusador, son pare.
0: Era un abusador, i això li va crear es complexa. Diuen que va ser perquè ahir va veure que rodant un anunci de Pepsi se va fer mal i li van haver d'operar nas.
1: Va ser la seva primera operació?
0: La primera. Després diuen que li van fer dues més. Jo crec que van ser moltíssimes més que no dues. Però bé, no ho sabem. També diuen que tenia una malaltia que era per això que se li aclarava la pell i que ell, les parts més fosques que li quedaven, se les blanquinava un poc amb maquillatge, no? Per tenir un color més uniforme. Però bé, ell realment va ser un pioner en moltes coses. Va crear aquest moonwalk. Jordi, mos ho sap fer, el moonwalk?
2: No, de fet,
1: feia... Vinga, Jordi, sí, anima't.
2: No, ho intentava jo de petit i feia ridícul. Sempre se'n reien de jo.
0: És difícil, però mira, ell li va donar un estil, és vera, que li va ensenyar un altre senyor i que se diu que surt ja també algunes altres pel·lícules abans, però ell va perfeccionar aquest estil i el va fer totalment seu. És vera que, bé, a part dels moonwalk, també cistèria...
1: Tu ho has fet, Mònica?
0: Jo ho he intentat moltes vegades de fer, doncs ho podria fer ara, però no fa ni gràcia, que és la pena més gran. Però bé, és vera, també va un altre... Va tenir col·laboracions amb molta de gent, amb en Paul McCartney, recordem algunes cançons, i fins i tot també va, com va escriure la cançó, mira, aquesta... Varen fer 3-4 cançons amb en Paul McCartney, una d'elles era aquesta, The Girl Is Mine, llavors tenien Ebony and Ivory, que eren blanc i negre un poc, no? Ebony i Marfil, que en aquell temps. Bé, varen fer aquesta col·laboració, ell va... continuar fins que el 82 va publicar el Thriller, que és, de fet, l'únic vídeo musical que s'ha inclòs a les millors pel·lícules de l'any. A més, va ser tota una revolució a CMTV, en aquest canal on se va estrenar, perquè a més no era només un vídeo, era un curtmetratge.
1: Exacte, sí, sí. Perquè... que durava moltíssim, no?
0: No me'n recordo que dura la cançó, Andrea. Idò...
1: 5:55 dura aquesta
2: cançó. Sí, però dura més, perquè hi ha
0: tota la introducció.
2: Sí, sí, exacte. De petits, em recordo mirar-ho i fer una por.
0: Feia... Sí. Idò, bé, s'ha convertit i se va convertir en tota una icona. També, ara quedem això d'en Paul McCartney, de fet, ell va comprar els drets de les cançons dels Beatles.
1: Perdona,
0: dura... en el moment.
1: 13 minuts.
0: Pot ser, és bastant possible. Va comprar en aquell moment, en el seu moment també va ser una cosa molt sorprenent, que compràs els drets de la discografia dels Beatles. Brutal, no? De fet, varen tenir un poc d'atenció amb Michael Jackson, però es vera que varen fer aquestes col·laboracions. També es vera que... la seva mort també va recordar la mort de molts altres artistes que també varen morir per aquesta sobredosi, podríem dir, de barbitúrics o de... en circumstàncies així un poc estranyes, no? Recordem Elvis Presley, Whitney Houston... Bé, la llista és molt llarga. Jim Morrison, Janis Joplin, Prince...
1: La mort de les estrelles.
0: La mort de les estrelles, és vera. Bé,
1: sí. Per desgràcia.
0: Sí. Per vosaltres, quin és el tema, o el moment, o allò que, de Michael Jackson que més vos toca, personalment?
1: A jo mai he estat gaire de Michael Jackson.
2: A mi, no és... O sigui, no... Un moment que m'agrada molt és el We Are The World, quan ho varen engegar tot. En Michael Jackson i en... Em sortirà el nom de l'altre.
0: En Quincy Jones.
2: En Quincy Jones, junts, varen composar la cançó, varen organitzar tot.
1: I és, saps, quan varen aconseguir juntar-se tot plegats?
2: Sí, he vist el documental.
0: Com? Jo no l'he vist.
2: Això va ser uns premis, eren uns premis de Los Angeles que se feien i després dels premis tots els artistes que havien estat nominats els van dur a un estudi a gravar-ho tot una matinada.
1: Amb un autobús. Se'n van anar tot...

0: tots d'amagats perquè no podien saber que gravaven.
1: Clar, perquè ostres, si no ja ho s'hagués omplit.
2: I sempre m'ha cridat l'atenció com varen repartir ses frases de cada cançó. Qui surt primer, qui surt després, qui li deixen
0: fer... És que això els artistes ho deuen mirar moltíssim.
2: Sí. És a dir, qui ha de cantar plan A, qui li deixen cantar el moment àlgic que puja...
1: De fet, quan arribaven a l'estudi, hi havia un cartell penjat a la porta que deia deixeu els egos de fora de la sala.
0: Ah, que bona.
1: Els van penjar, perquè, clar...
0: És que, clar, una cançó així han deixat els egos de fora.
2: La veritat és que sí, aquell tema va recaptar, crec que, 60 milions de dòlars que els va destinar tots a qüestions benèfiques. A més, això, en certa manera, va propiciar també SUSA for Africa, USA for Africa, que és també tota aquella iniciativa de la qual hem parlat abans que hi vés, que tinguéssim en Jordi, crec, d'en Bob Geldof, que va fer també per crear aquells concerts per Etiòpia, per Biafra, que eren els països dels quals se parlava que tenia molta fam en aquell temps. Digues, Jordi. Em pareixia que volia dir una cosa.
0: Jo aixecat la mà perquè, de totes formes, la figura de Michael Jackson està envoltada de polèmiques. Vull dir, quan tu has demanat quin moment recordau més, m'ha vengut inevitablement en el cap l'imatge de quan va treure el seu fill per la finestra.
2: Això és molt fort,
0: A París.
2: És vera,
0: a Berlín.
2: Va ser una cosa un poc rara.
0: Home, si va ser estrany. I tant. Però vull dir que...
1: Era peculiar, aquesta.
0: Encara hi ha interrogants sobre totes aquestes qüestions.
2: Sí, i sobre la qüestió també d'abús a altres nens que varen denunciar. De fet, sense ser psicòlegs ni tenir ni idea de res, simplement una opinió. Aquesta persona que ha patit tant, que tu realment el veus que és una persona molt sensible, o semblava molt fràgil, en certa manera, no? Tot i que tenia també molta força per altre costat, simplement des del meu punt de vista, segur que és un nin dins un cos d'home i que vol jugar en són nins o no ho sé, o fer...
0: No ho sé, és un interrogant que...
1: Que hi infància robada.
2: Sí, ara veure també que
0: sempre hi
2: serà. Que quan els pares una altra vegada veuen possibilitat de treure pasta d'algun lloc, se diu, i de fet quan va morir la primera denúncia, el primer nin que el va denunciar, quan va morir Michael Jackson, a nin va dir que no havia estat vera. Però clar, ara veure que varen arribar a un acord extrajudicial en que van pagar, Michael Jackson va pagar molt de milions de dòlars per no continuar amb el judici. Clar, això moltes vegades s'entén que tu assumeixes la culpa. Però ell va insistir mai que no assumia la culpa d'això, que ell no se sentia culpable de res. I ara veure que després sí que han sortit altres, ja persones adultes, molts anys després, recentment, diguem que sí, que va abusar d'ell, que el va besar, que el va masturbar, etc. Però bé...
1: No ho sabrem
0: mai. La seva filla en parla molt bé, d'ell.
2: Sí?
0: No Paris Jackson. Paris.
2: I, a més, ell en nom Michael, el primer nin també nom, tres o quatre noms, Michael, i tots dos són, efectivament, en sa infermera del seu dermatòleg, en la que se va casar, va tenir aquests dos fills, i ell, a canvi de 8 milions de dòlars, va renunciar a sa custòdia d'aquests dos nins. I el tercer, que és aquest que va mostrar per una finestra d'un hotel embolicat una manta, una cosa molt rara.
0: Sí, una flaçada pel cap.
2: Sí, era un nin que havia nascut a un ventre de lloguer.
0: I doncs, mireu, Mònica, demà, aniversari de...
2: 23-26.
0: De Michael Jackson a les 23:26, que és l'hora de la seva mort.
2: Nostra
0: se posarà Heal the World, és una iniciativa mundial, no?
2: I penseu que molta de gent ho estarà fent també. I...
0: És una bona forma.
2: Sí, i se crea aquesta consciència col·lectiva. Sí, que
1: con la balanguera.
2: Sí, con la balanguera.
0: Sí,
2: exacte.
0: Talment.
2: El camajaleo. Per Sant Joan.
0: Sí, podríem fer moltes comparacions. Vinga, aneu pensant-les.

0: ID3 Ràdio és humor. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Hey, de Rivers of Babylon. Aquesta no és de Michael Jackson.
1: És de Boney M.
0: Jo m'agrada més.
1: A mi m'agrada Boney M.
0: Babylon.
1: No recordeu que era el meu nick de,
0: sí,
1: de quan era jove?
0: Que bona. Mònica Borràs, gràcies. Fins la setmana que ve. Jordi Suárez.
2: Tornant demà.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 415, vosaltres. Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre de Sant Joan, en què Ciutadella celebra en aquesta hora els Jocs d'Esplà amb la prova de les ensortilles. Escoltam Guillem Rodríguez, de 14 anys, un dels cavallers que l'ha encertada i que es mostrava així de satisfet.
2: Molt! Xau, molt! Bueno, sí.
3: Por favor,
2: un cavall que jo no havia corregut mai.
3: Un poquet. Ajudat amb el passillo para los que los juegos puedan continuar.
2: Tu no estiguis pendent del cavall i mira't en ella. I estrenes les cames, ja està.
1: I el recinte té aforament limitat de 25.261 persones. És per això que els punts d'accés s'hi han posat filtres. Just abans s'ha viscut un dels moments més assenyalats de les festes, quan el caixer senyor ha convidat les autoritats a participar dels jocs.
4: Senyora Ballosa, regidors i regidores, en esplavos esperam. Edith.
5: Ciutadellons i ciutadellonques, en esplà hi falta gent. Caixers i cavallers, sort i ventura.
1: Però avui es festa una desena de municipis de les Illes. Un d'aquests és Sant Joan de Labritja, que celebra ara mateix el concurs internacional de macarrons. Durant la jornada d'avui s'ha celebrat una missa solemne en honor al patró, seguida d'una processó i la ballada popular de la colla. Heriberto ha posat la nota musical. Escoltam el president de la Comissió de Festes, Vicent Serra.
6: La celebració de la missa de Sant Joan, per primer volta en la història, fer-la a la tarda. Per la comoditat dels veïns del poble, com molts treballem per a fora poble, cosa que és normal, no podíem venir a disfrutar d'aquesta festa, ni dels Baix Pagès, ni dels Bunyols i Soretes, entonces ho hem fet pels veïns.
1: No ens movem d'Eivissa perquè tots els ajuntaments, manco precisament el de Sant Joan de Labritja, duran demà a ple la construcció d'habitatges plurifamiliars a preu limitat, àrees de transició urbana. Sant Josep és un dels més avançats en aquest sentit i prepara sòl per construir prop de 600 habitatges. Vicent Roig n'és el batlle del municipi.
7: Tenim gent que ja s'ha mostrat i que ja ens ha demanat d'alguna manera la possibilitat de poder fer o de poder-se acollir en aquests projectes estratègics, tant a la zona de Sant Jordi com aquí a Sant Josep, com a la zona de Cala de Bou. I avui per avui podríem dir que tindríem damunt la taula al redor d'uns 600 habitatges. Estan parlant de vivendes d'entre 40 i 90 metres quadrats i al redor d'una forqueta entre 250 i 375.000 euros per vivenda.
1: I extingit l'incendi forestal de Camila Camuro després de 2 dies fent feina per sufocar les flames. El foc va començar passades les 4 de l'hora baixa de dilluns i l'Ivanat l'ha donat per extingit poc abans de les 8, fa poc més de 2 hores. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat que s'han cremat d'haver 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. I recordam que bona part de les illes, principalment de Mallorca i Eivissa, segueixen a nivell màxim de perill per incendis forestals. La Conselleria ha demanat molta precaució a la ciutadania i també recorda que està prohibit realitzar cremes en zones forestals. I seguim amb informació de servei perquè l'Agència Estatal de Meteorologia dona per demà avís groc. Això serà a l'interior i al sud de Mallorca per molta calor, per altes temperatures. Amb aquest avís arribarem a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts en aquest dia festiu de Sant Joan a molts d'indrets de les illes. Donam la benvinguda a l'estiu amb festa, amb bauxa, amb cavalls i abraçades, a toc de Fabiol i amb llum, foc i aigua salada. Cadascú viu la festa com vol i com pot. Sant Joan ha esdevingut un moment certament màgic. O no ho és el fet que tanta gent s'ajunti en un ambient d'alegria i d'harmonia?

I avui ha estat festa a Leró, a Calvià, excepte a Escapdellà, a Deià, a Mancor de la Vall, a Muro, a Palma, a Porreres, a Sant Joan i a Son Cervera, també a Calonge i a Caladó, en el municipi de Santanyí. És festa a Ciutadella i és festa també a la parròquia de Sant Rafel i a Sant Vicent de Sacala, a Sant Joan de la Britja. Se celebra avui el naixement de Joan Baptista, venerat pel cristianisme, fill del profeta Zacaries, qui anuncià la bona nova del naixement encenent una gran foguera i botant per damunt de les flames mentre recitava càntics de lloança a Déu. Es feia realitat així l'anunci de l'arcàngel Gabriel, qui se li havia aparegut en somnis anunciant-li la seva futura paternitat. Per cert que Zacaries, dubtant el moment de l'anunci, i l'arcàngel el deixà mut, sí, sense paraules, literalment, per incrèdul, fins que la seva dona quedà embarassada. Avís als descreguts.

Un bon pícnic que es muntà ahir vespre a les platges urbanes de Palma. Ho contaven també els companys informatius de la ràdio i de la tele. Segurament ningú dugué una carmanyola amb macarrons de Sant Joan, així que nosaltres ara reivindicarem aquest plat típic d'Eivissa, dolç, malgrat el nom ens pugui confondre, i que encara fa i reivindica sobretot a Catalina Riera, qui ha estat i podríem dir que encara és la cuinera en el restaurant Can Alfredo de Vila. Vàrem xerrar amb ella ahir hora baixa i ja havia passat per la cuina del restaurant a preparar un bon plat de macarrons.

0: Catalina Riera, benvinguda entre avui i demà a Divetres Ràdio. Com està?
1: Bé, per aquí estem. Hem arribat fa un ratet, que havia anat al restaurant també a fer-ne, a fer macarrons, i després he vingut aquí, he fet dinar, i ara hem acabat de dinar, i aquí estava, acabant de recollir la cuina.
0: Molt bé, molt bé. I de, ja ara ja podem gravar, ja li demano per aquests macarrons de Sant Joan, perquè nosaltres demà, que és Sant Joan, dedicarem el programa justament a xerrar de Sant Joan, i crec que havíem de parlar d'aquesta recepta eivissenca tan arrelada.
1: Hombre, és que si no anem parlant de tot l'eivissenc i típic, estem deixant sillemes de tot qui vengut, i no pot ser, eh? Filla és eivissenca, i encara quedan molts eivissencs. N'hi ha molts de fora, però encara quedan molts eivissencs.
0: Sí, i per això està molt bé.
1: Hem de mantenir els nostres costums i les nostres coses.
0: Exacte.
1: Donde fueres, haz lo que vieres, no al revés.
0: Exacte, exacte. I tenim plats molt típics, perquè la gastronomia també és patrimoni
1: sí,
0: cultural.
1: I tant que sí.
0: I per això crec que avui era un bon dia per recordar aquesta recepta tan eivissenca, que són els macarrons de Sant Joan.
1: Sí, de Sant Joan.
0: De on ve aquesta recepta?
1: És que antigament la gent no tenia... Primera, no hi havia sous. I segona, els forns on es feien pa. No feien pastels, no hi havia per fer pastels, en aquells anys, eh? Després ja varen començar a fer en els pastels. Però ara, pastaleria, a tots els súpers, a tot tal, de les vidrines congelades, de les vidrines que ho mantenen, vull dir que això ara ja està desbordat, ja no és el que era antes. Antes eren la salsa per Nadal, els bunyols per Tots Sants, els macarrons per Sant Joan. Vull dir que cada fetge un poc forta del calendari, la gent feia un postre, però el feia que seua. Llavors no es venia, no hi havia puestos que te'l venessin. Vull dir que han passat de poco a demasiado.
0: Ja.
1: No han agafat el punt mig.
0: Ja, això passa també. Diuen que en el terme mig hi ha lo bo, l'equilibri hi ha lo bo.
1: Això és el que he pensat jo sempre. Tota la meva vida he pensat el mateix.
0: Ni
1: tan miserable i pobre com antes, perdones l'expressió,
0: no, és així.
1: Perquè era miserable i pobre, perquè és que no tenia una finca que pogués menjar del que hi havia damunt la finca, no hi havia possibilitats d'això a passar de tot, un punt enmig. I aquest punt enmig no l'han sabut mantenir. Ni els eivissencs, ni els que el governen, ni els que... res.
0: Sí,
1: aquest punt ha passat de pressa. I això, jo com a eivissenca i que ja tinc anys, em dol molt. Perquè he viscut una època de quan jo era joveneta, ara que tinc 79 anys. Jo he viscut tots aquests anys.
0: I tots aquests anys molt arrelada en el territori, a la terra, en el carrer, des del restaurant de Can Alfredo. Quant d'anys ha estat? Bé, que encara segueix la seva filla, ara, i vosaltres...
1: Ara segueix ella, però jo el tanto, que jo hi vaig per Nadal a fer olles, no una olla, olles de salsa.
0: Sí, de salsa.
1: Per tot, per Setmana Santa feim olles de com se diu, espera, de cuinat. És una verdura cuinada i tal, que és el plat típic de la Setmana Santa i Vicenca. I no en feim una, en feim moltes olles. I ben que diu que jo segueix mantenint sempre l'esperit de com jo vaig aprendre quan era petita. I clar, tot això és mal de fer avui en dia.
0: Ja.
1: Però bueno...
0: Però se pot transmetre, Catalina. No s'ha de guardar cap secretet,
1: no?
0: Jo
1: no guardo res. Mira, jo quan veig que fan una propaganda i diuen tal, això sí, això és secret de la casa. I jo dic, buah, que burro sou. Secret de la casa, no. Deu tots els ingredients i cada qual té el seu paladar, la seva manera de fer-ho, en els mateixos ingredients. No hi ha ningú que m'ho surtis menjar igual.
0: Cert.
1: I això t'ho juro jo, perquè ho tinc comprovat.
0: Sí,
1: jo dic això, i ho faig així. El mateix plat l'ha fet una altra persona i no la fa com jo. No vull dir que la faci ni més bona ni més dolenta, però no surt com jo. Vull dir que era una sensibilitat que tenies damunt dels productes. Ara no hi ha sensibilitat, ara només hi ha una balança que pesa 25 grams, 30 grams, 40 grams, i no em porta ni tastar-ho. No, antes es feia, i ara encara jo ho faig tot tastant-ho. Jo no puc dir quant de sucre duc, ni quanta ratlleta hi pos, ni quant no. No, ho vaig fer. I gràcies a Déu me surt, eh? Ara, perquè l'edat que tinc sí, encara em vaig fent.
0: Sí, li anava a demanar això, si tastava, perquè hi ha cuiners que en sumen en solo ja saben si falta un poquet de sal o no, o sobre sucre. Vostè va tastar.
1: Jo no em vull dar tan enterada per dir de solor, però més o menys el que hi pos, jo penso que funciona. Llavors també ho tast, per saber-ho cert. Però és que quan una persona està acostumada a fer uns plats, més o menys ja saps com i el que hi poses. Jo que és diferent d'una persona que comença i que no sap com va, però una persona que sap com ho has de començar, com ho has de fer i tot, no importa. No importa passar res.
0: Ja,
1: no.
0: ja.
1: Surt.
0: I xerràvem de... Hem començat xerrant dels macarrons de Sant Joan, sí, que ara li demanaré la recepta, clar, perquè hem de recordar a tots els oients que és un plat dolç, aquests macarrons de Sant Joan, encara que mos sona a plat de pasta, però és un plat dolç.
1: És un plat dolç, per això són macarrons de Sant Joan, perquè els macarrons normals no són macarrons de Sant Joan. I era una pasta rissada que jo la veig molt a Palma, com fan els...
0: Ses borbaies, ses borbaies.
1: No li diu un borbaia, li diu un altre nom, el de Vermal.
0: Ah, fideus de Vermà, pot ser.
1: Fideus de Vermà.
0: Sí.
1: Fideus de Vermà, per una banda recta i sota fa rissat.
0: Sí.
1: I els macarrons aqueixos estaven rissats de cada costat.
0: Sí.
1: Estan rissats de cada costat.
0: Sí.
1: Però més o menys és el mateix tipus de pasta.
0: Sí, sí, sí.
1: I tot es pot fer divinament amb aquelles i tot. I diu molt bé.
0: Val. I per on començam, si ara els oients volen provar-ho que seva? Molt complicat.
1: Bueno, no, mica. Jo te dic jo com ho faig. I si ho volen fer com jo... I m'escolten, suposo que els sabran treure, però bé, perquè surten molt bé. I són molts anys que em faig, eh? No els enganyo més.
0: Vinga, a veure, per on començar?
1: Jo poso una perola en el foc amb aigua. Segons la quantitat que vull fer-ne, poso més aigua o menys. Però com fèiem antigament, tot ho fèiem a ull. No podem dir, posi 1.000 litres d'aigua. Una quantitat normal per bullir, suposem, 1.000 quilos de pasta. O un quart de quilo, o 5 quilos, o... Vull dir que més o menys és segons la quantitat que tu vulguis fer. Però suposem que vols fer 1 quilo de pasta d'aquesta. Un quilo en surt molta,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Si només no vols fer una bandeja perquè vagis a sopar a casa d'una mica de vulguis dur, amb un quart de quilos o 200 grams no tens a prou. Però si tu vols fer un parell de tassons, un parell de platets, per dir, per la casa... Doncs, mig quilo vas.
0: Perfecte.
1: I si no, és 1 quilo. Vull dir que d'aquestes medides, més o menys, pots fallar una mica, però no massa.
0: Va.
1: Només poses aigua, o jo, poso aigua en el foc. Ahí poso la pell de 2-3 llimons, depèn de la quantitat que vull fer de macarrons. Tallareta fina, que no agafis la pell blanca, però bueno... dos o tres llimons en sa palleta. Després hi pots bastants de canutillos de canyella en rama. Un poquet de sal i un poquet d'oli. I que bulli. Quan està bullint, llavors vaig i ja hi puc tirar sa pasta. I que coga sa pasta amb allò. Si té prou aigua, va coguent, i quan ja quasi no te queda aigua, en vez d'afegir aigua, es para i posa llet. Un litre i mig, depèn. Un litre, depèn de la quantitat que em vull de fer. Perquè això, jo sí que és una cosa que ho faig avui. Depèn de la quantitat, hi poso un litre de llet, un litre i mig, depèn del que veig, l'odoreta que està a la pasta, o si ja està prou cuita quasi. I li poso això. Després, una volta que hi tingui ja la pasta, que està bullint, li pos un poquet de safrà amb oli. A més de dar-li color, li dona un gust molt bo. Safrà bo, li dona molt bon gust i color. I li posa sucre i que coga. I jo ho vaig tastant a veure com està de dolç. Més o menys, hi poso mig paquet de sucre, si he posat un paquet de macarrons d'un quilo... Depèn. Vull dir que això és una cosa que ja la persona que ho fa ho pot anar controlant molt bé. I que coga, fins que està a prou cuit, i quan ja està a prou cuit, llavors ja ho poso dins dins tarteres o dins una bandeja grossa, depèn si és per casa, si és per repartir, vull dir que ja això és diferent. I quan ja estan entre fred i calent, després agaf o canyella i sucre i li tic per damunt. Ah, una altra cosa, la pell de llimó i la canyella en rama, quan ja està bullint els macarrons, que ja quasi estan a punt d'acabar de coure, jo li trec, jo no li deixo allà dins.
0: Sí.
1: Jo deixo allò matet i endavant. I bueno, així és com els vaig aprendre de fer de ma mare, i així és com jo els segueix fent.
0: Molt bé, i així és com li ha ensenyat a na Núria també, no?
1: Na Núria també en sap. La meva filla va fer biologia i el darrer s'ha quedat a la cuina perquè li ha sortit la rama de la madre i li entam de la cuina. I en sap, eh? I en sap la punyetera.
0: Estan segurs, estan segurs. Que bons aquests macarrons. Mira, jo ho intentaré fer a casa, a veure si me surt. I amb això que mos ha contat...
1: I si no, si passes per restaurant, te'ls deixarà tastar, perquè n'he fet també un quilo, però ahir un dia hem fet ja pels clients i avui n'he tornat a fer jo.
0: Que bé.
1: I, bueno, és un dia per tenir macarrons.
0: Ho és. I això, que no se perdi. I ja que avui, bueno, a Sant Joan i som a la ràdio i el seu amor també és un amor, com vostè, li el feliciti de part nostra.
1: Jo el felicitaré. Que tinguem tots molta salut i que puguem anar saborejant totes les tradicions i bifenques.
0: Exactament.
1: Perquè antigament cada sant tenia una tradició i es feia un pastel, es feia una coca, o es feia tal. Vull dir que... llavors no hi havia pastaleries i la gent ho feia a casa. I la veritat que això s'ha d'anar tornant a fer. Jo estic d'acord que ho vagin a comprar, que no ho sàpi fer, però he d'intentar-ho fer, perquè és molt simple. Són recetes molt simples. Si només que te'ls expliquen una volta i altra, pots treure. Vull dir que no té sentit no dir no us he fet.
0: Sí. I de nosaltres ho intentarem. Catalina, li envio una abraçada ben forta des d'Ivetres Ràdio.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I espero que hagi servit per alguna cosa.
0: I tant, clar. Vinga. Que sí. Una abraçada. Adéu.
1: Vinga, igualment.

0: bon consol.
1: Perfectament, ho expliquen els de 6 de Ponent. La festa de Sant Joan de Ciutadella és tan gran, tan hermosa, tan generosa, que ens agermana més enllà de Ciutadella. Mencionaven el Fabioler i la seva somera. La somera va canviant. De fet, la d'enguany viu el seu primer Sant Joan, però el Fabioler, en Sebastià Salor Begú, fa ni més ni manco que 35 anys que fa sonar el Fabiol, que dona el sus a les festes. Així, de fet, ha començat el replec de 2026 que recollia en directe IB3 Televisió.
2: Senyor Caixer, estimat, Ignasi, Saura, Sánchez, en donau-vos permís per començar el replec?
3: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el replec.
2: Així ho faré.

0: Impressionant el silenci que se fa en el carrer ple de gom a gom, de gent amb ganes de bauxa perquè es Fabioler pugui pronunciar en solemnitat unes paraules que esdevenen quasi màgiques. Segurament si haguéssim de triar una imatge o una persona que representi les festes serien Sebastià Solor Begú, Fabioler, que ha xerrat, de fet, amb els nostres companys del dia avui de matí.
1: És molt emocionant i saps que sí, que ets subjecte, per dir-ho d'alguna manera, que fa que tot això comenci d'aquesta manera, no? Ets el que vas a demanar permís, ets la figura, per dir-ho així, no Sebastià Solor, sinó la figura de Fabioler, que en aquest cas estic complint jo, Sebastià Solor, en aquesta època de la nostra vida, que és darrers 35 anys, no? Però, bueno, totes que en quedin, que siguin salut, amb la mateixa força, amb la mateixa energia, amb la mateixa emoció, que ho he fet sempre, saps? I, per tant, sí, estic molt agraït a tot el poble, a tota la gent que reconeix aquesta dedicació, no? i aquest estar per el que es fa, vull dir, en tota l'entrega total, de que t'ho agraeixin amb aplaudiments i amb reconeixement, és que no hi ha paraules que ho puguin definir jo, que s'emociona de viure-ho.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és investigació.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
2: Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
3: Aquí, de festa de Sant Joan, de ressaca de Sant Joan.
2: Sí, de ressaca, perquè s'ha rebel·lat ahir. Avui és Sant Joan, avui és festa, i nosaltres emetem per tothom entre avui i demà. Reconec que era difícil la tria. A mi m'apareixia, li dic Toni Camps de Sant Joan, podem fer una llista de pel·lis?
3: Una llista llarguíssima, podem fer. Sí, una llista llarguíssima. Allà que dic que m'he votat qualque, saps? Vull dir, allò de no expressament el vespre de Sant Joan. Val? Però quasi tot sí, excepte una, quasi tot sí. I, a més, hem procurat anar,
2: repartint
3: una miqueta, que no quedi tot en els Estats Units, perquè sempre després ja sabem que aquestes coses mos pesen una mica. Així que començam a l'any 1880, a la nit de Sant Joan, aquí on les barreres, en aquella època, desapareixien i l'ambient festiu ho podia gairebé tot fins que se despertaven en l'endemà.
4: Sus amigos celebran juntos la noche de San Juan. Es un gran acontecimiento. Es elegante, la señorita Julia. ¡Qué cintura! ¡Qué cuello!
5: ¡Cállate!
6: No temas, Kathleen. No me fugaré con tu novio.
4: Hablando con franqueza, pero sin ánimo de ofender, estoy a sus órdenes.
6: Deme algo de beber.
4: No puedo hacerlo.
6: ¿Y si se lo ordenara?
4: Está jugando con fuego.
6: Béseme ahora el zapato. Excelente.
3: La historia de la señorita Julia transcorre aquest estiu, l'any 1880, durant la nit més curta de l'any, a una mansió irlandesa, una jove aristòcrata i un criat de son pare mantenen aquesta tensió emocional i sexual sense resoldre.
2: Sí,
3: plena de diàlegs, insinuacions, que, ups, pot ser que duguin a llocs allà on no esperaven, no? Aquello de bésame el zapato, no, sí, però venga, no, clar. D'entrada direm que no és una pel·lícula fàcil, perquè la seva directora, Liv Ullmann, no és precisament la tipa més fàcil del món. Però veure a Jessica Chastain contra Colin Farrell, perquè és una batalla d'interpretacions i d'egos, aquesta pel·lícula, bàsicament, i Samantha Morton, les tres allà, és, descomunal. Fins i tot n'hi hauria que diuen que massa teatral, però no és fantàstic el cinema quan és interpretació pura sense envoltoris? Amb ulls amorosos, entre classes socials prohibides, en sèrio no val la pena? Vull dir, és que és... Què más quiere? Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton... 1880,
2: venga.
3: Noche de Sant Joan.
2: Ja està, ho
3: tenim
2: tot.
3: Diàlegs allà, tutiplen, vamos, fantàstic.
2: Molt bé, i sempre és un plaer tota aquesta gent. Vinga, idò, tenim aquesta senyorita Julia per començar, i ara on anem?
3: I ara on anem un poc més tard de Sant Joan, Álvaro, ho sabem. Però també sabem que passar un cometa per damunt una ciutat pot produir fets tan màgics com els que passen en aquesta Barcelona nit d'estiu.
7: La nit del 18 d'agost de 2013 van haver-hi 567 històries d'amor a Barcelona. Nosaltres te n'explicarem 6. La Roser està sortint amb el Ricard des de fa un any. Paral·lelament tenim en Joan, que ha organitzat un sopar amb tota la colla.
8: Com es diu en Woki t'estimo?
7: Entre ells hi ha la Clara i l'Héctor, que tot just acaben de tenir una nena. I la Judit, de la qual en Joan sempre ha estat enamorat. I el marit de la Judit, en Toni. Al mateix temps, en Guillem s'ha enamorat per primera vegada de la Sara, una noia que està convençuda de que aquesta nit serà la fi del món. També trobarem el Jordi, una jove promesa del futbol que ens amaga...
5: ¿A ti quién te quiere, coño?
7: Un petit secret.
5: Anda, tira, maricón.
8: Ei, tios, vos presenten a Catherine, la meva amiga d'Erasmus.
9: Nice to meet you.
10: Claro que sí, muy nice, hostia.
2: Vámonos, a veure.
3: Això són 6 històries d'amor i una ciutat única. És el vespre de dia 18 d'agost de l'any 2013, quan el cometa Rose va creuar el cel de Barcelona, oferint un espectacle únic que no tornarà a repetir-se fins d'aquí a diversos segles. Són 6 històries d'amor en una nit d'estiu que ben bé podria ser perfectament sa d'ahir vespre, o sa d'avui, o sa de la setmana que ve. És igual, sa del vespre de Sant Llorenç. És exactament igual, però són històries costumbristes, d'aire modern, aquí on se cerca contínuament aquesta identificació en l'espectador en distintes possibilitats. Clar, hi ha personatges de tot tipus, aleshores és impossible que no te sentis identificat en qualcun d'ells, no? Mescles a comèdia, mescles drama, en s'espontaneïtat, en ses excel·lents interpretacions i, com no podria ser d'una altra manera, el rotund triomf de l'amor, això que a mesura que va acabant la pel·lícula dius, mira, ja n'ha tancada una, mira, ja n'ha tancada una altra, i van tancant, i quan t'acaba la pel·li dius, ah! Dani de la Orden, el seu director, Miqui Esparvé, Bàrbara Santa Cruz, Àlex Moner i Francesc Colomé són, entre d'altres, els seus protagonistes.
2: Molt bé, Barcelona, nit d'estiu...
3: És un díptic. Hi ha Barcelona nit d'estiu i Barcelona nit d'hivern. Vale? És un díptic.
2: Això és que va funcionar.
3: Va funcionar, aviam. Què fas si la persona que estimes estima una altra persona i què has de fer per cridar l'atenció de qui voldries?
11: Demetrius!
12: What do you do?
11: Demetrius!
12: If the one you love...
11: Demetrius!
12: ...love someone else...
11: Use me as you use your dog!
13: Get me gone and follow me no more!
3: Un duc prepara el casament de la seva filla i dona consells perquè es casin uns altres dos. I no sap que, en realitat, la primera està enamorada del tercer, mentre el tercer està enamorat d'una quarta que en el seu mateix temps està enamorada d'un segon. I si en això hi afegeixes fades, follets i pocions màgiques, tot això, a més, a la nit de Sant Joan i escrit per la ploma de William Shakespeare, tens... Sueño de una noche de verano. Una d'aquestes magnífiques històries d'amor aquí on hi ha entremescles rocambolesques de personatges i, a més, ahí afegeixes en això un repartiment impressionant. Kevin Kline, Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Calista Flockhart, Stanley Tucci, Christian Bale, Sophie Marceau i David Stratman són els seus protagonistes. Tens una versió moderna d'aquest Sueño de una noche de verano que sempre és un absolut plaer de veure i de sentir. Què més vols? És veritat que seria molt més màgica en mans d'un director més imaginatiu, d'aquest director hollywoodiense que va fer poques coses, Michael Hoffman, però que, bueno, li va sortir bastant bé, perquè, a més, és que surt Kevin Kline, que ja està. A mi me basta en Kevin Kline i Michelle Pfeiffer. És veritat que Michelle Pfeiffer està molt videoclip en aquesta pel·lícula, molt glitters, que diuen, no? Molt brilli-brilli.
2: Brilla.
3: Però...
2: Però bé,
3: jo no ho puc evitar.
2: És igual. M'encanta. Pfeiffer brillava en els anys 90, no necessitava cap brillantina per brillar. Vinga, idò, començam amb aquestes dues propostes. Atenció, gens, amb llapis i paper, que aquesta llista ve calenta. Vinga, amb quina seguim?
3: I mon anam a Bretanya, perquè hi ha nits de Sant Joan que se converteixen en una verdadera obsessió dels temes més variats.
14: Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux.
3: El Skylab, la primera estació espacial nord-americana, font de fantasia per als més joves de qualsevol família que s'apreciassin de final dels anys 70. Entre ells, tu i jo. O com a mínim jo somiava amb aquell El Skylab, que és, a més, el títol d'aquesta pel·lícula. Una nina de 10 anys que ha anat a celebrar l'aniversari de la seva predina a una casa de la Bretanya just el dia de Sant Joan. Aquesta El Skylab és una pel·lícula molt amable, molt tendra, el que no vol dir que sigui blana i que sigui avorrida, perquè té l'habilitat de captar el to d'una època i d'estar plena de detalls de tots aquells que la varen viure i també des qui no, però sobretot els que la varen viure disfrutarem enormement. Sí que és vera que nosaltres la sentirem com a propis, no? Perquè a la mesura que la vas veient diguem, ai, ai...
2: Però a veure, quan xerres de Skylab... Que...
3: Skylab és el títol de la pel·lícula, sí, sí. És el nom de l'estació espacial, sí. Que passa per damunt França, sí. En el moment aquí on s'adona la pell.
2: I tu m'estàs dient que tu te'n recordes del dia que va passar l'estació?
3: Jo me'n recordo... Clar, en els anys 80. No, o sigui, no me'n recordo el dia que va passar l'estació, però me'n record del rebombori de l'estació espacial.
2: Sí, sí.
3: Era el 1979, vull dir, no? Érem molt petits.
2: T'anava a dir, no me'n record.
3: Érem molt petits,
2: però... Ara m'has deixat un poc així perquè no sabia que m'estaves xerrant. I d'aquí demanem perdó a tots els astrònoms amb els que xerram en aquest programa, en Pep Marcús especialment, ell també era molt petit, però segur que d'això no podria xerrar una estona. Ja està, ja ho tinc localitzat, Toni.
3: Val. I a més, he de dir que la directora d'aquesta pel·lícula és Julie Deply. Ja està, o sigui, res més a dir. Fin de la història.
2: Molt bé. I ara te propos que no mos facis una bolla extra, que mos facis dues.
3: Així?
2: Sí, així, a lo loco.
3: D'entrada, a lo loco.
2: D'entrada, t'atreveixes?
3: Sí. T'he de dir que la primera bolla extra que se m'acut no és la millor pel·lícula del seu director, que és Woody Allen. Però ja que dic que la pitjor pel·lícula del mestre de Nova York sempre és molt millor que moltes altres. I believe in science and sex and sex. Can there be love without sex? Sex alleviates tension and love causes it.
2: Nothing is real but experience. It's all in the pectoral muscles. You should try it. Venga, i aquesta té a veure en la nit de Sant Joan,
3: aquesta
2: també?
3: Aquesta té a veure en la nit de Sant Joan. Això és començament del segle XX. Tres parelles que se reuneixen per passar un cap de setmana en el camp. Aquestes tres parelles són un inventor que ha creat una bolla per atrapar esperits juntament amb la seva dona, que té problemes sexuals.
2: Ja,
3: un racionalista i pompós professor de filosofia i la seva promesa, molt més jove que ell.
2: Raro, també, sí.
3: I un mestre molt picador, sí, diguéssim, sí. No? Que diríem en mallorquí, i la seva darrera conquesta. Uh-huh. Només per aquesta proposta... Ja està. O sigui, tens un còctel allà fantàstic. Això és Comèdia sexual d'una noche de verano de l'any 1982 de Woody Allen. També vos he de dir que està tan plena d'acudits culturals i polítics i sexuals que és d'aquestes comèdies de Woody Allen que te l'has de veure en sa Wikipedia oberta perquè tot va dient noms de persones i tu dius no sé qui era, però bueno.
2: Molt bé, ara que te sent xerrar els personatges, ahir que vàrem fer sa paraula entremès i vàrem parlar dels entremesos teatrals del segle d'or i també dels entremesos que s'escrivien a Mallorca i a Menorca podrien ser perfectament personatges estereotipats,
3: sí,
2: aquests d'en Woody Allen. Idò, vinga, Woody Allen, que havia de sortir, ha sortit en una nit d'estiu, de Sant Joan, i aquesta que mos dus ara no és pel·li, això, sí?
3: No, això no és una pel·lícula, això és una sèrie, però crec que és tan important aquesta sèrie que me veig obligat a dur-la com a... I la duim com a bolla extra, perquè, clar, això en teoria és una llista de pel·lícules.
2: Sí, sí,
3: aleshores,
2: sí.
3: La duim com a bolla extra. Si la nit de Sant Joan fos una nit d'excessos...
9: Saps per què som avui aquí?
15: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
9: Jo, però és que tot això és un error.
15: Un error de qui?
16: Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
17: Ens han convidat a fer botellón.
18: Què?
17: De veritat.
9: No recordo com es va fer de dia.
19: Jo no penso tractar el meu fill com a culpable d'un rumor que s'ha inventat una nena enfadada amb el món.
20: Sa mare és una merda.
21: Ensenyeu-nos aquest vídeo.
3: Això és Pubertat, una sèrie de 6 episodis aquí on una nit de Sant Joan, un grup de nins en plena pubertat, 12, 13 anys, fan alguna cosa que no està clara. Ja ho han sentit en el tràiler. Hi ha una denúncia per agressió sexual i 3 adolescents en són els acusats. Pares, germans, amics, famílies senceres, veïns, tothom opina, tothom té coses a dir, res està clar. En una família on s'intenten rompre els valors més rancis i tradicionals, aquí on hi ha, a més, una comunitat on els castellers s'utilitzen per crear unitat i lluitar per la igualtat real, en aquest entorn tot tremola quan passa el que passa en aquesta sèrie. És una sèrie que confirma, a més, Letizia Dolera, la seva creadora i una de les seves protagonistes, com a una autora molt complexa i, sobretot, al·lèrgica a les frases fetes i en el sermó fàcil. És una sèrie que va més enllà de lo que diria tothom i que explora la necessitat de dialogar, de trobar solucions a un problema real que existeix i que és necessari poder parlar. El consentiment, en el sentit més ampli de la paraula, perquè no només parla de consentiment sexual, sinó que parla de consentiment en general i de dir, sí, m'interessa, en podem parlar, és absolutament brillant. O sigui, és una sèrie meravellosa. Si no l'heu vista, prepareu-vos, perquè no és fàcil de veure, perquè el tema és molt complicat, perquè els actors estan brillants, tots, tant la Letizia Dolera com tots els nins que apareixen a la sèrie. Uf, en sèrio, és fantàstica, fantàstica de veure.
2: Molt bé, i avui acabar amb aquesta llista amb una sèrie, amb una minissèrie Pubertat, que al final és una pel·lícula llarga.
3: És una pel·lícula
2: també
3: llarga, sí, perquè els capítols són de 50 minuts, són 6 hores de sèrie,
2: ja
3: de pel·lícula,
2: però,
3: quasi.
2: Sí. N'hi ha hagut de llargues, aquestes, en el cinema. Escolta, Toni Camps, ja s'acaba Sant Joan, però res, mos tornem a xerrar la setmana que ve.
3: Mos tornem a xerrar la setmana que ve. Per tothom, salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
3: Vale, pues yo te digo, a mí me gusta mucho ducharme, son mis 10 minutos míos, después de la...

0: A mi m'agrada molt veure algun documental, no una sèrie, perquè sèrie de ficció implica el que t'has de quedar enganxat, no? Te quedes allà i no em va bé. Però un documental que explica qualsevol cosa, des de febre, però a mi m'agrada sobretot l'espai, sobretot de ciència i de l'espai. Mira, vam parlant de la càpsula dels astronautes, doncs alguns d'aquests documentals m'agrada molt perquè ja, d'alguna manera, vaig clucant l'ull poc a poc i al final em queda ja, com dic jo, roque, ja em queda ja en el llit, fascinat i a dormir.
1: Per anar a dormir tranquil·lament has de tenir la casa perfectament perfecta, vol dir qualsevol plat rentat, escurat i sí. Tot, perfecte, això, cap dubte. Llegir un poc abans d'anar a dormir, donar un beso molt, molt fort a les meves cuses en Storm i en Maverick, perquè somiessin els angelets i després les abraçava i ja dormien tots tres abraçats.
2: Doncs pues mira, pues tot això que dic de vegades, no?, d'ajustar bé i de no sentir-se culpable i de fer-se responsable, jo estic passant per una temporada que m'està resultant molt difícil. Resulta molt no sentir-me culpable de coses que han passat en la meva vida, de pèrdues, de dols, de relacions. I una cosa que estic fent molt és aprendre a fer-me un espai, aprendre a tenir autocompassió de jo mateix, a posar una distància de les situacions que han passat i poder aprendre d'elles sense viure constantment des d'una culpabilitat que fa molt difícil dormir. I, per tant, doncs, crear un espai on pugui reflexionar com ha anat el dia, on pugui tractar de descriure, no pas jutjar-me les coses que hagin passat. Això és algo que estic fent, que cada vegada ho prenc més com un costum que realment ajuda a sortir endavant.
3: Una dutxa per tancar el cicle del dia. Una dutxa per descarregar, desconnectar de tot el que un ha viscut i poder descansar tranquil·lament i començar el dia següent. Pues això, un nou cicle.

0: una vez que me acuesto, sí que procuro leer algo, aunque sean dos renglones, porque sé que me voy a caer dormida en cualquier momento, pero procuro leer. Y antes de cerrar los ojos, decir un te amo, un te quiero.
1: Bueno, jo molt mal dormir no, però m'agrada quan me'n vaig al llit i això. El que sol fer, el darrer que sol fer és estirar-me damunt del llit i repassar un poc el dia i veure ben què ha quedat pendent, què no ha quedat pendent, què he fet de lo que havia pensat i coses així. I després, seguidament, preparar una mica en sol demà, a veure demà què puc fer, sols o allò. I ja està.
2: Molt mal acostum mirar el mòbil abans d'anar a dormir. I això ho feia i segueix fent, però m'he proposat intentar no fer-ho. De fet, ahir vaig apagar el telèfon a les 9:30 i me'n vaig anar a dormir. I he dormit com no dormia feia mesos.
3: Normalment, bueno, a banda de posar-me el dia un poc en tot el tema de xarxes socials, no m'agrada deixar-me deures per ser demà, perquè, a més, en fi, els compromisos que més o manco un manté, a pesar de que estic jubilat, pues, bueno, l'educació és que allò que deien en castellà, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Però normalment escolt música, i si puc, estic llegint algun llibre interessant, com ara estic fent-lo. Idò, bueno, una mica de lectura, una mica de música i abans d'anar-me a dormir.

0: Sí, de fet, jo temps enrere, quan tenia 30 o 40, anava a dormir a les 12 o a una de les vies, però la veritat fa molts anys que van de les 11, per norma ja som a dormir. Però a més, també una mica el que fan els nòrdics. No sóc massa, dinc bé, però no sóc massa, i ho fa que potser 8, 8 i mig, més lleuger. I a partir d'aquí, jo som molt durant el dia de les xarxes, inevitablement, perquè tinc la feina i coses meves, però també és veritat que després de sopat evit les xarxes en el mòbil, perquè això me produïa que dormia tot d'una, però després em despertava a la una i les dues, i són consells que jo he deduït a la pràctica i he millorat, i per suposat després, de sopar sempre, si ja te'n vas a dormir prestat una hora més després, pues coses relaxades, llegir, ràdio suau, musiqueta tranquil·la.
1: Antes de irme a dormir, intento ponerme un poco al día con mi marido de las cuatro cosas que nos ha pasado durante el día, porque casi no te ves. Y lo más importante para mí es tener, aunque sean 10 minutos, para leer.
2: Bueno, no es un consejo para dormir mejor porque no dicen que no es bueno, pero yo siempre miro un poco el móvil, un último vistazo y luego, por supuesto, leer. Leer me relaja y es lo que hago siempre cada noche antes de irme a dormir.
3: Yo soy muy cinéfila y siempre, bueno, antes de dormir, pues con mi pareja siempre vemos alguna serie o alguna peli. Pero bueno, sí que es importante, como un rato antes, yo tengo dos perrillos que son mis perrijos, porque son mi familia, y bueno, me despido de ellos, les doy un abrazo, un besito, les doy las gracias por haber compartido el día conmigo y con mi chico, y luego, bueno, leo un ratito en la cama.
4: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Seguim a Nova York. Sí, ahir vos presentàvem Blood, Sweat and Tears i avui avançarem uns quants anys, però seguim a la mateixa ciutat. Era el 1988 quan s'editava Naked, el vuitè àlbum d'estudi dels Talking Heads que avui vos presentem.

Mr. Jones i Totally Nude són els dos temes que acabem de sentir de forma consecutiva. Però abans havíem encetat el programa en Blind, temes de l'àlbum Naked que a l'Eclèctic avui hem volgut recuperar per a la sessió. Després d'aquest lliurament i sense cap avís previ, la banda es dissolgui. Per tant, avui sona el darrer dels Talking Heads.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Tancàvem el primer bloc en Ruby Deer i acabem d'encetar aquest segon capítol de l'Eclètic dedicat al Naked dels Talking Heads amb Nothing But Flowers. Talking Heads és una banda formada el 1974 per David Burney junt amb Chris Franz i Tina Weymouth. Després s'hi afegiria el guitarrista i teclista Jerry Harrison. Va ser una banda que apostà també per l'experimentació de la mà del productor Brian Eno, fusionant rock amb ritmes africans. Precisament ho hem pogut sentir en el Nothing But Flowers que acaba de sonar. No tant en el Democratic Circus i a Mommy, Daddy, You and I, que sentirem ara.

Democratic Circus i Mommy, Daddy, You and I. Els dos temes que acaben de sentir de l'àlbum Naked, amb el que recuperem l'escena del funk rock i post-funk de finals dels 80 de l'escena novaiorquesa. Seguim la música dels Talking Heads. Seguim amb Big Daddy.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Naked, el vuitè i darrer àlbum d'estudi de la banda Talking Heads, editat el 1988, tot i que la banda no va anunciar la seva dissolució fins al 1991. Després hi va haver una reunió entre Tina Weymouth, Chris Frantz i Jerry Harrison, que per cert no s'hi apuntà David Barney, i llançaren un àlbum el 1996 titulat No Talking, Just Hit, sota el nom de The Hits. Però això és una altra història. Ara el que ens interessa és aquest Naked, i després d'haver sentit Cool Water, sentirem Sax and Violins.

Estimades i estimats oients, arribem al final de la sessió de l'Eclèctic. Ja ho sabeu, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit, amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia a tothom. Sant Joan Palós és aquest personatge que surt a ballar pels carrers de Felanitx a la festa de Sant Joan, avui acompanyat del so d'una flauta, d'una guitarra i d'un violí. Va vestit en calces curtes, camisa blanca i falda vermella i balla el compàs d'una música pròpia. Sant Joan Palós representa, sí, a Sant Joan Baptista, perquè antigament anava vestit amb una pell d'ovella sense assaonar. Està documentat per primera vegada Sant Joan Palós l'any 1757 i encara continua ben viu. És un ball que a Felanitx i a Pollença, Mallorca, fa pels carrers el personatge de Sant Joan Palós representant, com dèiem, a Sant Joan Baptista, amb aquest me de ball al braç el dia Sant Joan i durant la processó del Corpus en el cas de Pollença. El personatge, ja datat al segle XIV, participa a la processó del Corpus a la seu de ciutat. Era també habitual a altres pobles, com a Sant Carrió, a Sant Llorenç d'Escardassà, que també l'han recuperat, a Son Cervera, Hortà. Aquest Sant Joan balla pels carrers, com deien, i a Pollença li dediquen una festa processó que es fa el diumenge següent, el dijous de Corpus, una festa coneguda perquè al capdavant d'aquesta processó hi balla una dansa ritual que fan dues al·lotes vestides de blanc i enjoiades amb castanyoles que mouen de manera simètrica les figures que duen a la cintura. Són el Ball de les Àguiles. Però tornem a la festa de Sant Joan Pelut o Pelós, perquè, com dèiem, també era un ball tradicional a Sant Llorenç, que es va recuperar l'any 1980 gràcies a Llorenç Borges, qui havia estat sonador i recordava la tonada, i també gràcies a l'amo Andreu Fil, que havia ballat quan era jove i va ensenyar la dansa. Un punt d'inflexió d'aquesta festa va ser l'any 2000, quan la comitiva va començar a ballar davant les cases de Joans i Joanes del poble. Però també altres característiques que fan una festa diferent, perquè a diferència dels altres Sant Joan, el de Sant Llorenç balla també amb dimonis. Un reclam també pels més petits. Així que avui és Sant Joan, avui fan festa Joans i Joanes, i ja sabeu que per Sant Joan tot es fa gran. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules amb Sant Joan i també amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Com estàu, Celestí Olivent?
1: Bon dia.
0: Miquel Jung.
2: Bon dia, va bé.
0: Avui, als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio, Palma, és un dia tranquil, perquè hi ha tranquil·litat pels carrers de la ciutat.
1: Sí.
2: Per cap ben bé, avui.
0: Sí, m'ha aparcat
1: ben ràpid, te topes aquella gent que no ha partit de ciutat.
0: Sí, exacte.
1: Pels carrers.
0: Que no són molts.
1: Sí, clar, no hi ha activitat d'un dia faner,
0: que evidentment. Que descansa, sí, perquè els comerços estan tancats. Mm. A Palma ja sabeu que és festiu per Sant Joan, ja fa uns anys ençà, però també altres poblacions de les Illes Balears, de cada vegada una festa que se fa més grossa, però també que té una certa tradició, perquè avui justament he vist una foto que ha publicat en Joan Torrenyó, fotògraf, i ha penjat una foto del barri de Soledat dels anys 70 d'un sopar a la fresca que se feia en aquest aquesta barriada de ciutat. Hi havia tot el carrer ple de gent que sopaven a la fresca. Per tant, és una tradició que no ens és tampoc tant. A vegades dèiem, no, això és nou. Bé, depèn de què és nou i depèn de què no ho és. També les tradicions van evolucionant.
1: Clar,
0: i canviant.
1: Sopar en família, en sorveïnats, sí.
0: Sí, és una de les coses que m'ha cridat l'atenció als anys 70 aquí a Palma. Però bé, també pendents de Sant Joan a Ciutadella, ja sabeu que la festa continua allà i que avui vespre, cap vespre, haurà el joc d'esplai. Ja s'han fet els assajos i s'hi espera molta gent, com cada any, festa grossa, també avui a Ciutadella. Però bé, nosaltres hem preparat continguts avui que també ens han quedat molt santjoaners i ara veureu per què.
1: Sí, jugarem a Tentol, com cada dia. També repassarem l'actualitat del dia i avui coneixerem a una banda mallorquina, són del Llevant, es diuen Babà Jussifà, com un topònim artenenc, coneixerem, ens explicaran per què se varen posar aquest nom. És una agrupació de 9 músics que combinen diferents estils i propostes i acaben de traure el seu disc de debut que es diu Punt de Partida.

0: I d'això són Babà, Jussifà, aquesta banda del Llevant, de Mallorca, sobretot d'Artà, que aquest passat cap de setmana, dissabte, varen presentar aquest primer treball discogràfic, que és punt de partida en el Teatre de Petra. I avui en volem parlar més... amb més detall.
1: I conèixer la música d'aquesta nova banda, que es diu Babà, Jussifà, i després sabrem també per què es diuen així, en Celestiu, que ha trobat un topònim martenenc al respecte, però si qual consac, qual cosa més, també...
0: T'encantes que és una roca, és un indret, no sé. Bé, ho aclarirem.
1: I tant.
0: Sabrem per què d'aquest secret, per què s'han posat aquest nom.
1: Molt bé. I avui és dimecres, eh? Encara que sigui un dia així com a mig festiu. Això vol dir que vendrà la coreta d'aquest programa, en Raquel Agüeros. Connectarem amb ella perquè d'un bon truïn a Raquel aquest dia.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Bé, avui farem una contracó un poquet especial. Després vos ho explico. Fins ara.

0: Na Raquel, que ara mateix és una piscina de dones.
1: Això ha dit, sí.
0: Heu anat mai a piscina dones?
2: Quan era jove.
1: Sí, crec que qualque vegada que he anat a qualque parc aquàtic hi ha anat.
2: Parc aquàtic,
1: sí,
2: sí. Exacte.
0: Allà, sí. Ella.
2: Ah, és un parc aquàtic.
0: Sí. De veres.
2: Sí.
0: Però així Tom vos atendrà i parlarem de les coses que han passat a la premsa del cor, que na Raquel, com sempre, ens du aquesta informació els dimecres. Però també tindrem notícia del dia, Miquel.
1: Sí, i avui farem un viatge per diversos indrets que celebren la festa de Sant Joan, més enllà de aquest Sant Joan de Ciutadella que tan veïm per la televisió, però és que hi ha altres bandes, sí, que també el celebren.

0: De fet, aquesta cançó que escoltam és Sant Joan Palós, de Felanitx, no?
1: Sí, sí.
0: I és la dansa que balla. Sant Joan Palós, també aquest personatge tan molt nostrat, que documentat ja, ho dèiem, de 1700, per tant, ben antic, i que també és part de la tradició de Sant Joan. Però tenim més temes, Celestí, que hem de fer més.
2: Sí, a la tercera hora, a partir de les 5, entrevistarem el músic català Ferran Palau, aquí a Tèntol, perquè aquest cap de setmana actua per partida doble aquí a les Illes, divendres a Menorca, a Ciutadella, en el Jazz Bar, i dissabte a Mallorca, a Vinçalem, dins el cicle La Lluna en Vers, a la casa Llorenç Villalonga.
3: I calaré foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu

0: I doncs sí, aquest que escoltam és en Ferran Palau, que aquest cap de setmana visita Menorca i Mallorca.
1: Sí, en Ferran Palau, que presenta el seu 8è disc, que es diu Aniversari Feliç, aquest divendres, al Jazz Bar Condent de Ciutadella. Ferran Palau arriba amb aquest nou treball discogràfic que marca un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Sembla ser que ha deixat enrere aquell pop metafísic d'aquests darrers discos i retorna un poc a la nuesa dels seus primers discos, un disc íntim i evocador que deixa enrere la bateria per construir un univers sonor aeri i minimalista protagonitzat per cordes, vents i guitarres reverberades. De fet, un dels instruments de vent és la flauta travessera.
0: Ah, mira, com en Joan Miquel Oliver. Sí, s'han posat d'acord, no
1: sí,
0: ho crec.
1: Li podrem demanar a veure si la flauta travessera ha cobrat força.
0: Ara està de moda.
1: En aquesta temporada. Bé, l'endemà dissabte, divendres, en el Jazz Bar Ciutadella, i dissabte actuarà en el Jardí de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, dins el festival La Lluna en Vers.
0: I a partir de les 5:30 avui també tindrem gastronomia arsiana Tèntol amb la senyoreta Brioche i avui farem una coca molt de Sant Joan.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a gastronomia arsiana farem la coca de Sant Joan. Hi posarem peres, prunes, cireres, albercocs, pinyons, una delícia. No puc deixar de dir molt d'anys Joans i Joanes i molt bon dia de Sant Joan per tothom. Fins més tard.

0: 3 hores de programa que ara comencen i les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
3: O bé el correu electrònic,
0: o sorpresa,
3: que nosaltres, que Tèntol, @IV3Ràdio.com.
0: Molt bé, doncs una ferrada a tots els oients que avui saben que també mos seguiu. Tenim les línies obertes. Gràcies, Miquel. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic, una dona que avui ha arribat mitja hora presta sa feina. Per què? Perquè, clar, no hi havia cotxes avui a Palma.
3: Clar.
0: Directe.
3: Sí, ha agafat el llis. I un moment ja ha estat.
0: Avui la nostra estimada Marga Cifra. Són les 3 i 20 minuts i ara sí mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si se l'estima, moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Idò, sí, avui la rabiosa actualitat
0: tant,
1: ens du...
0: I tant, rabiosa. Sí, rabiosíssima,
1: sí, rabiosíssima. Més crema, calenta.
0: Sí,
1: ens du, evidentment, a xerrar del sant del dia. Avui és 24 de juny, avui és Sant Joan.

0: Sí, avui és el dia de Sant Joan, per tant, ahir vespre se va celebrar la revetlla, un més que altres, alguns fins a les 7 des de matí, que he dit que aquí, ben a prop d'on són altres, a la platja Can Pere Antoni de Palma, la policia va dir, ja està, s'ha acabat la festa.
1: Primera hora, fins aquí. Encara hi havia gent.
0: Sí, fins aquí. Per tant,
1: varen allargar.
0: Alguns han allargat més que altres, una nit que ja sabeu que celebra el solstici d'estiu, i si Sant Antoni és la gran festa d'hivern, que ara mos cau molt en fora, a l'estiu no hi ha comparació possible. La festa per excel·lència és Sant Joan, i entre les illes, dia 24 de juny, avui, Menorca va al capdavant, però també, a banda de Ciutadella, Sant Joan és patró de Sant Cervera, de Muro, de Deà, de Calvià, de Mancor de la Vall i de Sant Joan de la Britja.

0: Joana, Francisquilla i Don Pascà.
1: Joana, Francisquilla i Don Pascà. Zum, zum, zum, zum, zum.

I amb el nom de Joan i de Joana trobam un bon grapat d'expressions a les Balears, com per exemple quan den que qualcú mos vol fer creure que la Mare de Déu nom Joana, que se diu quan mos volen fer creure coses absurdes. Una de les frases més clàssiques i que encara ara se sent a dir, i molta, fer-mos creure que la Mare de Déu nom Joana. O que també quan deim aquesta també conegudíssima de Joseps, Joans i ases n'hi ha per totes les cases. També hi ha la que diu dos peres i un Joan fan un ase gran. Tot això són dites expressions que se diuen perquè en el moment que les feren hi havia moltes persones que anomien Pere, Josep, Joan o Joana.

Però sí, si parlant de Sant Joan hem de parlar també de Ciutadella. Els protagonistes d'aquestes festes de Menorca, de Ciutadella, són els cavalls, i per fer-los lluir com toca els han de mudar ben mudats. És per això que, si els haureu vist per la televisió, que s'ha vist fantàsticament bé, o si teniu sort en directe, sabeu que tenen un estel en el front, duen un estel amb un mirallet, que diuen que mirar-s'hi du bona sort i que l'any que ve hi tornaràs. O també duen flocadures a la cabeçada o a les galteres, una boldrafa també damunt les anques. Això que duen damunt les anques, els cavalls de Ciutadella es diu boldrafa. Això és cavalls, perquè els caixers i cavallers també duen una indumentària ben completa, d'on destacam el capell de dues puntes, que segons qui la du es diu taula, o segons qui la du es diu guindola. Ja sabeu que no hi ha festa sense també una bona menjua, i Sant Joan no queda gens enrere, perquè arreu són conegudes les coques de Sant Joan. A Eivissa hi en parlàvem, de fet, els macarrons de Sant Joan, un plat dolç i que es menja fred. Però a Ciutadella la llista és mala d'acabar. Fan encimada de Sant Joan, pastissets, menjar blanc, dolces, confit de caixer, tot el que faci falta per fer paret i aguantar bé la festa.

0: Però més coses característiques de la festa de Sant Joan. Haureu vist la creu de Sant Joan, que és el símbol per excel·lència d'aquestes festes, eh? La bandera, la creu. Per això la veureu moltes vegades i molt de llot, sobretot a camisetes i mocadors dels participants de la festa de Sant Joan a Ciutadella, però també en els domassos dels balcons, en el pitral dels cavalls, a les medalles del caixer senyor i, òbviament, a la bandera o penó que du el caixer fadrí. Un dels rituals més entranyables de Sant Joan, idò, és el moment de fer entre, que això va ser ahir a les 6 del cap vespre, quan caixer i cavaller entren a les cases. No, lo de fer entre és ara a les cases, eh? I va ser quan va arribar el Born, però també ara, ahir vespre i avui vespre, també es farà fer entre, que és aquesta tradició que caixer i cavaller i cavall entren a dins les cases per donar molt d'anys i fan allò que se diu fer la capadeta, que fer la capadeta és quan el cavall baixa un poquet el cap i el cavaller també, i donen molt d'anys a totes les cases.
1: Tan elegant.
0: I tant.
1: I doncs, per tots aquests motius, que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol, evidentment, a Sant Joan.
0: Així ho farem. Són les 3:28. Tèntol.

Però hem de continuar i avui també tenim pregunta del dia i la pregunta diu així. Un dels pobles que també celebra les festes de Sant Joan és el municipi de Sant Joan, a Mallorca, clar. El poble del Pla de Mallorca, per la revetlla de Sant Joan, ahir vespre varen fer festa i fan una visita al Santuari de Consolació per anar a veure sortit sol. I la pregunta d'avui és, sabeu com es diu aquesta festa de Sant Joan poble?

0: de ser el poble de Sant Joan a Mallorca, la tradició d'anar a veure sortir el sol. No sé si hi haurà anat molta gent avui. Ho desconeixem perquè no ho han pogut demostrar empíricament, perquè no hi érem, però segur que encara es manté aquesta festa. I té un nom, com es diu? Tenim tres opcions.
1: Sí, és la lluna enamorada, és l'alborada del foc colgat, o és la festa del sol que balla.
0: Que trobau que és aquesta festa que es fa a Sant Joan, a Mallorca, a Consolació, en aquest puig. Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o també podeu telefonar al 971 13 99 00.
0: 971 13 99 00, si mos voleu telefonar. Ara ho he repetit, no sé per què.
1: Ah, he pensat. No m'he equivocat, no?
0: No ho he dit bé,
1: no ho he dit bé.
0: Sabeu com es diu aquesta festa de Sant Joan? Ara tornem.

0: ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestia. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: quasi 33 minuts, som en directe aquí a Vetre Ràdio, avui parlant de Joans, Joanes i Sant Joan, i ara descobrim coses noves que tot d'una vos farem arribar, però abans recordem la pregunta del dia, que és com es diu la festa que fan a Sant Joan, al poble de Mallorca.
1: Sí, es diu la lluna enamorada, és l'alborada del foc colgat, o és la festa del sol que balla.
0: Què trobeu, mem? Avui, com està la participació? Un 80% del vots diu que és la festa del sol que balla i un 20% troba que és la lluna enamorada. Tot pot ser.
1: Sí.
0: Sabeu que pot ser aquesta festa que pugen a Consolació els santjoaners per Goytel·la? Doncs aquesta són la pregunta del dia. Esperam les vostres respostes ara també a partir de l'Instagram del programa i després resoldrem la pregunta.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és Sant Joan. Però abans de conèixer el nostre primer convidat d'avui, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
7: Per favor, vostè qui és?
6: Qui
7: és? Com se diu? Vostè qui és?
8: Me dic Joan.
6: Això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
8: Vinc de l'Aro.
9: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: De nin anava a Cases Monges a l'Aro i després a Palma a Nacide.
6: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
8: N'he fet 45.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Per un ens públic.
6: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Microfonia, cablejat i uns bons presentadors.
12: Tens el dret de guardar silenci.
13: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
8: No som molt ballador.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
8: Procur navegar lo just.
6: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
8: Jo crec que és de matí, a primera hora.
16: És tot un artista. Em cau bé.
17: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
18: Com més l'observo, més perplex estic.
19: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
6: Un riure fantàstic.
20: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
21: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
19: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
22: Adieu, auf Wiedersehen, gehen zum Dai.
0: I quantes vegades l'ha tirat ell el qüestionari electrònic?
1: Clar,
0: i avui l'ha hagut de respondre. Joan Jiménez, com estàs?
8: Molt bé, vosaltres.
0: Benvingut.
8: Sí, en aquest costat.
0: Com te trobes aquí?
1: Clar, microfonia, cablejat i bon presentadors.
8: Sí, i bon contingut, podria dir també, no? Que és el que procuram fer sempre.
0: Marga Cifre, la nostra companya que t'ha tirat, està fàcil, no? Tira-li el qüestionari, Joan.
1: Sí, clar, la Marga Cifre...
0: Santa Margalida, d'aquí un mes.
2: Se pot preparar.
1: Pot anar així, eh? Pot anar així la cosa. Clar, la Marga Cifra ara ocupa el lloc de Joan Jiménez.
0: Seria bo, sí. Seria bo. Ai, Joan, està fàcil? El més fàcil tira-lo, que contesta-lo.
2: Jo crec que és més fàcil tirar-lo. Eh?
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Però en Joan no ha fet trampes, perquè m'ha dit, no l'he mirat. Òbviament, en Joan té accés a la tècnica d'aquest programa com a bon tècnic.
2: Hi ha els guions i tot lo compleam, però me posaré nerviós, m'estim més anar com si fos un convidat.
0: No ho miraré. Sóc. Exacte, que vull haver-te.
1: Tu pitges, pitjar el botó de sa màquina, i sa màquina a vegades és imprevisible.
2: Sí.
0: Clar, nosaltres pensàvem, quin Joan ja hi ha? I vaig a la ràdio que avui puguem felicitar. I, òbviament, en Joan Jiménez, molt d'anys. Ara explicarem si t'han de donar molt d'anys o no.
2: Bueno, molta gent m'ho dona i jo...
1: Tenim una molt d'anys.
2: Molt d'anys, però avui no se n'ho sent, perquè jo sóc Juan de Dios i el se faig pel dia de sa dona, el 8 de març.
1: Ah, què t'ha pareix? 8 de març, sí.
2: Però
0: aquesta no la sabíem, Joan.
2: Has fet ses felicitacions i ara que t'han de dir,
1: gràcies. Ja està, fins aquí.
0: És a dir, tu vens de Joan de Déu, Juan de Dios, perquè
2: Juan de Dios,
0: ja ve de família, és teu
2: sí,
0: nom.
2: Sí, mon pare, el meu predí i el meu repredí nomien Juan de Dios. Ah. Venen de Granada, ells.
0: De Granada. Sí. I tu més teu DNI posa Juan de Dios.
2: Juan
0: Jiménez.
2: De Dios, sí. Vaig tenir una època que m'ho vaig pensar molt de canviar-ho, però mon pare m'ha convèncer, m'ha dit... Joan, el nom d'un el trien els pares.
0: Oh, no? Ton pare va ser molt sincer. Mm.
2: Sí, jo ho vaig acceptar. I,
1: això és cert, perquè els pares són qui trien.
0: És així. Mm.
1: Sí, però es pot canviar, llavors, però...
2: Sí. A l'escola m'acostava, no? Quan passaven llistes els primers dies, després anaven el professor i li deia, me podràs posar Joan?
0: Tot sol.
2: Sí, perquè és com me present i com...
1: Juan de mai. No t'ho van dir mai.
2: És agrair, Juan de, no? Com així com sona, però...
0: Clar, això és com Sant Antoni, que hi ha el d'hivern i els de Supercots, que és dia 13 de juny, i Sant Joan ben igual. Tu ets Sant Joan de Déu, i llavors hi ha Sant Joan Baptista, que és avui.
2: I jo, a lo millor n'hi ha més, eh? De...
0: Pot ser.
1: T'agradaria
0: més
1: Sant Baptista.
0: Perquè són els més coneguts.
2: No, Juan
1: que no de Déu.
0: No, ell està content.
2: No, va.
0: Clar, ara pensava aquí...
1: T'ho de conformar amb allò que... Sí. Com us ha tocat.
0: Sí,
2: sí, és el que som.
0: Aquí a la ràdio també tenim en Joan Trias, que avui també fa festa. També tenim la Joana, la nostra lingüística filòloga, que també fa festa.
1: En Juanjo Sunyer, també, d'informatius.
0: En Joan Mi...
1: No, si ens sortirà,
2: no? Mi és bé, l'he vist i no l'he felicitat.
0: Sí. En Joan Gabriel Borsà.
2: Na Joana Maroto.
0: Na Joana Maroto.
1: I podríem fer una taula aquí de sí. Rodona.
0: El gros,
2: sí,
0: això.
2: Podrien ser molts.
0: Molt d'anys a tots i totes i tots els oients Joans i Joanes, que són molts perquè és un nom que encara, com podem comprovar, se posa i és...
2: Sí, de fet, pisa, no me deien bastant Juanito, no? Si hi havia varis Joans a classe... Algun Juanito, Joanet...
0: O també tenen dos noms.
2: O dos noms, simplement, a més a segon, exacte. Juanjo...
0: No? O els ajunten. Avui, a Sant Joan, ho celebrem amb en Joan Jiménez, el nostre tècnic d'aquí d'Ivetra Ràdio, però no estàs tot sol en aquest programa.
2: No. Això no m'ho esperava.
0: Ara sabràs qui t'acompanya. Perquè Joan t'acompanya una Joana.
2: Ah, mira.
0: I tant, perquè Joanes també n'hi ha moltes. També. I avui la Joana que han convidat és la Joana Serra de Gaeta. Ella va néixer a Pollença, és escriptora i professora universitària, professora també de Celestí Oliver. Joana, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, bé. Molta calor fa, però
0: sí,
3: estic bé.
0: Sí.
1: I molt d'anys.
3: Sí, sí, gràcies per telefonar-me.
0: Gràcies a tu, perquè tu sí que fas festa avui, eh, Joana?
3: Sí, jo faig festa avui, sí. Sí, sí, soc Joan.
0: En el cas de les dones, sí, totes les Joanes són de... 24,
3: I jo suposo que sí.
0: 24 de juny.
3: Suposo que sí, sí. Sí,
0: Sí perquè
3: jo no conec
0: posar...
3: ningú.
0: No, jo tampoc. Perquè te varen posar Joana.
3: Mira, les meves dues predines nomien Joan. Ma mare nomia Joana. Una cosina meva, no, en Joana. Som la família de les Joanes.
1: Clar.
3: Hi ha moltes Joanes a la meva família, i són pocs. De família també tinc una neboda que nom Joana, i mira, Joana. El que ja no m'agrada és Juana. Me vaig anar a canviar el nom tot d'una que vaig por. Juana en castellà no m'agrada, que me perdonin És que nom en Juana, però jo no en Joana.
1: Joana. I en tantes Joanes a que vostra, te deien Joaneta, de petita?
3: Sí.
1: T'ho han dit de més gran, també?
3: Jo, home, deien Joaneta, sí, però després ja va passar una neboda meva, a Sant Joaneta, i jo era na Joana, i ara no hi ha aquest Joaneta. Sí, sí que n'hi ha una.
0: Una?
3: Ah, bueno, mira. Sí. Una filla d'una cosina meva que també no en Joana.
1: Clar, na Joaneta.
3: Estan plans de Joanes, sí.
0: Que bé, que bé.
3: Sí que se conserva.
0: Sí, és un bon estat de salut de Joans i Joanes per les nostres contrades. Sí. I, Joana, tu te'n recordes d'en Celestí Oliver a la universitat?
3: D'en Celestí Oliver?
1: Sí, que són jo.
3: Nen, sí, ja veig que tu, però no sé ara. Pot ser que sí.
0: En Xisco Nadal,
3: no
0: en crec que va tenir.
3: Lomà.
1: No.
3: Sí, en Xisco,
1: en Celestí Lomà
3: sí.
1: I en Celestí Oliver.
3: En Xisco també te l'hi
0: tenir.
1: Sí, també.
3: I quin curs era?
1: Ui, clar.
3: Era primer, anaves, per era primer. Exemple?
1: Ja feia filologia catalana.
3: Ja, però primer, sí. Saps que n'hi ha hagut de primers.
1: Clar.
3: Digue'n qualcú que...
1: Promoció
3: que
1: del 95.
0: Del 95.
3: Sí.
0: Ja fa estona.
3: Sí, era quan jo ha fitxat a la facultat.
1: Sí.
3: Ah, i jo començava llavors a la facultat. No. No. És el 88,
1: ja
3: vaig començar.
1: Ja feia més anys, sí.
3: Ai, doncs, mira, i què? Ara... Me'n recordo, és fatal, suposo.
1: Ara mos han retrobat en directe. Per tot Balears, eh?
3: Sí.
0: Bona cosa. Joana...
3: Sí, per tot me trobo alumnes, digues, reina.
1: Clar.
0: De bon surt el teu llinatge, ja que ho deixaran de noms? Serra de Gaeta?
3: El meu llinatge? Mira, és molt simple. Mira, el meu predic patern era Poblé. I nomia Serra de Gaeta. I per què nomia això? Perquè hi ha tant de serres a la Pobla que ells tenien una finca que se deia Gaeta, que encara és, i li varen començar a dir, a ell no, en els seus avantpassats, Serra de Gaeta, Serra de Gaeta, i mira, encara viu Serra de Gaeta.
0: I així vos ha quedat. I els teus fills també són Serra de Gaeta?
3: Sí, són Ferrer, Serra de Gaeta, sí.
0: És a dir que és un nom d'aquest compost, un llinatge d'aquest compost, és fantàstic.
3: Sí.
0: Clar, i Gaeta és una possessió, no?
3: Sí, un llinatge d'una possessió que se diu Gaeta, diuen a la Pobla.
0: Gaeta.
3: Sí. Gaeta, sí.
0: Bueno. Sí. Joana, tens qualque llibre en marxa ara? Que trames, oh? Descanses una mica.
3: Ai, sí, mira, sempre tenc coses en marxa, jo.
0: Amen.
3: Perquè si no... No sé què faria si no escrivís. Sí, estic escrivint poemes, així sueltos, diguéssim, que no sé encara què faré amb ells, i tinc dues novel·les començades, però que jo sóc lenta per escriure.
0: Bé.
3: Perquè, mira, si escric, però he publicat ben poc.
1: Dues novel·les que fas en el mateix temps.
3: Sí, bueno, una la tinc més avançada i una la tinc més atreçada. Sí, en el mateix temps escric una narració i en el mateix temps... Penso que jo soc jubilada. I si no llegeixo i escric amb aquesta calor, què he de fer?
0: Sí, això val més estar que ser
3: ara.
0: Amb aquesta calorada.
3: Sí.
0: És així.
3: Sí.
0: A cobro i bé. Què llegeixes ara, Joana, que t'agrada llegir?
3: Ara llegeixo que això d'en Carles Rabassa, que va ser un nom meu, també.
1: Ah, mira, anàvem plegats a classe. Són de la mateixa promoció.
3: Ja anàveu plegats?
1: Sí.
3: Ah, mira, ja sé de quin curset. Sí, i d'en Carles
1: Han trobat un referent. N'hi ha molts, d'aquella promoció, n'hi ha molts
3: de referents. No és aquí, no. Ah, que n'hi ha més, sí.
1: N'hi ha més.
3: Però vaja, en Carles, sí, me va dir...
1: També era de la promoció d'en Mateu Ferrer, jo. Mateu Ferrer, periodista.
3: Ets l'única persona que m'ha fet xerrar en castellà. I és vera. I llavors fa gràcia de castellà.
0: I ara llegeixes el seu llibre, que va guanyar el premi...
3: Sí, és fantàstic, aquest llibre, m'encanta.
0: Sant Jordi del Guany.
3: Sí, bé, jo ja havia llegit poemes seus i ja m'agradaven molt. Però ara, per aquest Sant Jordi... M'encanta.
0: És a dir, que segueixes els teus alumnes, la pista dels teus alumnes, tot allò que fan.
3: Sí, i tant. És que sap que n'hi ha.
0: Sí,
3: clar. M'entrop per tot.
0: M'has tingut tants que...
3: A més, jo tinc memòria i me'n recordo de la cara, dels noms, dels curs.
0: Ah, veus. Bona cosa.
3: I estic en contacte amb molt d'ells, segueixes contacte.
0: I d'avui han juntat un Joan i una Joana aquí als estudis d'Ivetra de Ràdio per celebrar la vostra festa. Diuen que si hi ha 7 Joans i 7 Joanes, sortirà una ciutat entre Artà, entre Cap de Pere i Menorca. Això ho havíeu sentit a dir mai?
2: Jo és el primer pic.
0: De parellada, no?
3: Jo mai ho havia sentit a dir. No, mai.
1: Sant Joans i Sant Joanes, però s'han de juntar.
3: Juntes.
0: Sí, la nit de Sant Joan.
1: Ara ja ha passat, la nit de Sant Joan. Havia de ser nit passada.
0: Ahir vespre.
3: Ah, clar.
0: Això diuen.
1: Aquí ve, aquí ho podem provar.
0: O se pot provar. Doncs avui amb la Joana Serra de Gaeta i amb en Joan Jiménez jugam en Sant Joan.
4: Per jo, com a festa que encara que no hi sigui, som a Sant Joan, per descomptat, per jo.
5: Ja som a mig d'Esborn.
4: Exacte.
5: I en Esborn es fa escaragol d'Esborn, que és el començament, que és un caragol. Tothom sap que és un caragol. Però aplicat a les festes, un caragol podia ser escaracolatjar del cavall, girar un poc entorn al seu eix, o bé donar voltes entorn en Esborn, en sentit que tindria l'espiral d'un caragol, també. Llavors, ja tenim una expressió molt directa. Fer entra, per exemple. El cavall entra dins una posada, dins una casa.
4: Les cases, si avui en dia ja posen unes barres, ja preparen-se en terra, perquè se'n rejugant, no és com els d'aquell temps. Da sa capadeta, es posa a sa finestra, dona sa capadeta a l'amo.
5: Es veu,
4: aquí giren llimonada. Giren llimonada.
5: En temps era gent tot sola.
4: Amb una oliva a vegades.
5: Per sort, hi ha tradicions que canvien.
4: Sí.
7: Pensar i contestar, tot és començar.

0: Moment de jugar avui amb el nom de Joan i de Joana. En aquesta primera prova, Joan i Joana tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el vostre sant. I començarem aquí amb en Joan Giménez. Joana, no passis pena, no bufis, que és molt fàcil.
1: Serà va de fer. Vinga, Joan.
2: Relacionades amb Sant Joan.
1: Sí, amb Sant Joan.
0: Ara primer en Joan i llavors tu, Joan.
1: Exacte, comencem per tu, Joan. Tens 30 segons per dir persones que són Joan, de nom.
2: Persones o coses,
1: has dit? Persones, persones.
0: Començant per Joan.
1: Sí.
0: Joan.
1: Començant per Joan.
3: Joan Pau II.
1: Sí.
3: Molt bé. Ara quedaré en blanc. No, quedaré en blanc. Quedaré en blanc jo mateix, Joan Giménez, en Joan Gabriel Bausà, na Joana Maroto, quina més han dit? Queda en blanc. En Joan Trias, en Juan Mimàs.
0: Molt bé.
1: T'ha quedat aquí a casa, no?
0: Sí.
1: Pràcticament.
0: Molt bé, Joan. M'agrada molt el Joan Pau II.
3: Sí. El primer que m'ha vengut.
1: Per època, no?
0: Així m'agrada. Joana, és el teu torn. Remen que te tocarà tu.
1: Vinga, Joana, tens 30 segons per dir persones que són Joana, de nom.
2: Joana. Em tenia pensats de Joana. De veus, igual. Vinga. 30 segons.
1: 30, sí, de compte.
2: Joana Marcús.
1: Molt bé.
2: Joana Raspall. Joana... Ai, perdona. Ara estic en blanc.
0: Pot dir Joans, Joana, també, Joana. Si tenies pensat.
2: Ah, Joans. En Joan Miró.
0: Molt bé.
2: Joan Miró. En Joan...
4: Pento.
0: Temps.
2: Ai. Sí, ja està.
0: En Joan Miró.
1: Ja són bones.
0: No, però tots els que has dit molt cèlebres, escriptors, artistes.
2: Sí, és que els repensava mentre ho heu dit.
3: Ara te'n sortiran bé, Joana.
2: No, i encara en tenia més.
0: Sí. Molt bé. Beníssima aquesta primera prova, superadíssima. En tenim una altra.
2: On he de fer més?
0: Sí, però aquesta és molt fàcil, no passis pena.
2: No pas pena. És que ha de...
5: Guanya qui la sap més llarga.
0: Bé, ara vos farem unes preguntes per hom relacionades amb Sant Joan. Començarem per Joan Giménez. Vinga, Joan, primera pregunta. Començant parlant de les festes

0: protagonistes de la festa és un escaixers i escavallers. De fet, escaixer, n'hi ha un que s'encarrega de dur la bandera, un escaixers d'una una bandera. La pregunta és quin nom rep el caixer encarregat de dur la bandera de Sant Joan?
1: Joan, és el caixer pagès de Tramuntana o és el caixer fadrí?
2: Ui, jo no som molt santjoaner, però he tingut la sort que aquest dia, avui, hem fet la retransmissió de les festes amb el dia... Ei, no ho tinc molt clar.
1: No has agafat apunts.
2: Hauria de sebre.
1: No has agafat apunts. No, Joan,
2: però jo me sona més, diré, pas fadrí.
0: El caixer fadrí, clar que sí, Joan
1: correcte.
0: Jiménez, molt bé. El caixer fadrí és el que du la bandera. De fet, també penja a casa seva abans de començar la festa i és una figura que va ser incorporada a la colcada en el segle XVII, la del caixer fadrí, i que encara té molta representació. Molt bé, segona pregunta, Joan. Sant Joan, ja ho sabeu, una festa molt important a les Illes, i Joan, un dels noms més comuns a l'antroponímia. Joan prové del nom hebreu Johanan, però sap què vol dir un nom, Joan?
2: Ui, pues no sabia que tingués un significat.
1: Tenim dues opcions. Home des bé o Déu és graciós.
2: Aquesta l'hauria de sebre, perquè diria que sa.
1: Sí?
2: Jo crec que sí.
1: Tu pensa en el teu nom.
2: Men, com és la segona?
0: Déu és graciós.
1: Sí.
0: Graciós de gràcia, no de riaer.
2: Clar. Clar, doncs...
1: Clar.
2: De
1: gràcia.
2: Així ratificaré i m'enduré els punts.
0: Exacte.
1: Sí, no és que sigui un bromista, Déu.
0: No, per de fet ve de Yeho, que vol dir Déu, i Hanan, que vol dir gràcia. Per tant, Déu de gràcia, una miqueta, sí. És el significat del vostre nom. Així és, molt bé. Joan, fantàstic. Joan, és el teu torn. Estàs preparada?
3: Vinga.
0: Sí,
3: sí.
0: La festa de Sant Joan té unes arrels molt ancestrals. Per exemple, Catalunya i València encenen fogueres a la Revetlla.
3: Sí, sí.
0: Aquí no tant, però sí que, per exemple, a Falanitge hi ha Sant Joan Palós, que balla pels carrers, o també la festa de Ciutadella. Sobre Sant Joan tenim alguns refranys, com, per exemple, aquest que diu haver de menester les herbes de Sant Joan. I te volen demanar sobre això. Què vol dir haver de menester les herbes de Sant Joan?
1: Vol dir, Joana...
3: Haver de menester una cosa... M'ho demanes això?
1: Sí.
0: Tenim dues opcions.
1: Sí.
3: Haver de menester una cosa que ja no tens remei, que has de menester les herbes de Sant Joan, que has d'anar molt lenta, no és això, que has d'anar molt lenta i has de menester les herbes de Sant Joan. Això
1: beníssim.
0: Ho has dit beníssim.
3: Sí.
0: No
3: t'ha
0: portat
3: bé, ja. Mira...
0: Sí. La saviesa popular diu que el dia de Sant Joan també és un moment per cuir les herbes medicinals, perquè tenen virtut tot l'any. I una persona que ha de menester les herbes de Sant Joan és una persona lenta, que opera a poc a la feina, que va amb bones, perquè mos entenguem. Ho has dit molt bé, Joana. Molt bé, segona pregunta per tu. A les Illes Balears hi ha 43 topònims que contenen Sant Joan. Especialment a Menorca, a Ciutadella hi ha Sant Joan de Missa, Sant Joan Gran, en el castell Sant Joan de Binissarda, es Mercadal Sant Joan d'Atzors, Amó Sant Joan d'Esvergés, també trobava aquest topònim Aló i també Ferreries. Però a Mallorca també hi ha el poble de Sant Joan, a Eivissa el poble de Sant Joan de Labritja, que també és un municipi. I te volen demanar precisament per aquest eivissenc. Saps quin és el gentilici dels habitants de Sant Joan de Labritja?
1: Joana, et joaní o joanina o et Sant Joaner i Sant Joanera? A Sant Joan de Labritja.
3: Sí, Sant Joaner i Sant Joanera, no. No. No. No. No. I l'altre que has dit, què era?
1: Joaní i joanina són.
3: I de dos, a Joaní i Joanina.
0: Joanina,
1: no,
0: exacte.
1: Sí.
0: Exacte. I
1: Sant Joan de Labritja són joanins
0: i joanines. No són molt d'habitants, però...
3: No.
0: A Sant Joan sí que són Sant Joaners i Sant Joaneres.
1: Exacte.
0: Sant Joan, de
1: Mallorca.
0: Sí. Per diferenciar-los, també, a Eivissa són joanins i joanines i a Mallorca són Sant Joaners i Sant Joaneres. Són els gentilicis, curiós. Joana, com que mos queda poc temps, però te farem una darrera pregunta, que aquesta t'agradarà. Ses voltes les coneixes, no?, a Ciutadella, aquest carrer fantàstic.
3: Sí.

0: cèntric, sí, que té aquests arcs que precedeixen els edificis, i per això popularment se diu ses voltes, va molt conegut i també per les festes de Sant Joan, un carrer que la pregunta és quin és el nom oficial, perquè ses voltes és un nom popular.
1: És Francesc de Borja Moll, Francesc de Borja Moll, o és Josep Maria Cuadrado?
0: Aquesta és difícil, no?
2: Josep Maria Cuadrado.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí. Molt bé, Joana. Molt bé. Molt bona intuïció. Sí.
2: Mira, idò. Anava a dir Francesc de Borja Moll, però he pensat no. No, no perquè fa massa poc.
0: Ben vist. Clar, ben vist. Sí. Josep, és el carrer de Josep Maria Cuadrado, tothom li deu ses voltes. Ho heu fet beníssim. Ara sí que no mos queda més temps. Joan Jiménez, molt d'anys.
3: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Sí, gràcies. Joana Serra, de Gaeta.
2: Sí.
0: Ho celebraràs molt avui?
2: Home, vendran uns amics a berenar després.
1: Ah, que bé.
2: Amics i amigues.
0: Que bé.
2: I llavors els fills ja ho celebraré un diumenge o un dissabte.
0: Perfecte.
1: Beníssim.
0: I de bona festa, molts anys. I gràcies
2: molt
0: per participar, com sempre.
1: Bona berenada.
2: I gràcies a vosaltres.
0: Una parrada, Joana.
1: Molts anys.
0: Gràcies.
1: Joana.
0: Gràcies. Joan, tu
2: adeu,
0: has dut una cosa.
2: Joana.
3: No.
2: Sí, sí.
0: Adeu.
1: Adeu, Joana.
2: Vas a penjar.
0: Sí, sí, ja està. Gràcies, Joana. Joan, molt d'anys a tu també.
3: Bé,
0: ara ho celebrem.
3: Sí, ara...
1: Fantàstic, aquesta estoneta.
0: Serveis informatius.
1: Gràcies, Joan.
0: Tot
1: molt d'anys.
0: Gràcies, Joan.
4: IB3 Ràdio és història.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale, play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Tu vals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Heu de saber que les festes de Sant Joan no només se celebren a Ciutadella, sinó també a altres bandes que ara coneixerem.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment de començar la segona hora del programa d'avui de Tèntol, un programa que té totes les lletres i que també té en Toni Cardell aquí al control tècnic, en nosaltres que ens acompanya. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb el nom de Joan i Joana, ara mos toca saber què passa a les Balears i també al món.

0: notícia del dia que ens acosta Miquel Junc, com anem?
1: Va bé, bon dia.
0: Ben tornat. Celestí, tu també ets per aquí. Un moment de conèixer, doncs, quina és la notícia, perquè Sant Joan és una festa molt nostrada.
1: I molt celebrada per molt de iots.
0: I ara coneixerem curiositats d'altres poblacions de les illes.
2: Nasi, Saura, Sánchez, em donau-vos permís per començar el plec?
3: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el replec.
2: Així ho faré.
1: I així va sonar ahir migdia el primer toc de Fabiol de les festes de Sant Joan de Ciutadella, càrrec de Sebastià Salord, i després de rebre el permís del caixer senyor, Ignasi Saura, va poder començar aquest replec i la festa de Sant Joan a Ciutadella, Sebastí.
4: Sí, després d'aquest replec de caixers i cavallers es va dur a terme el Caragol d'Esborn.
0: Que m'ha cridat l'atenció una cosa, quan en Sebastià Salord diu, estimat...
1: Sí, ho va fer diferent en els altres anys.
0: Ignasi Saura.
4: Li va dir nom i tot.
0: Sí, sí. I me va sorprendre aquest estimat, supos que
1: té
0: una relació més propera.
4: Clar. I doncs bé, això, més de 27.000 persones hi van ser presents en el Caragol d'Esborn per poder veure aquests cavalls alçant-se al ritme de la música i del jaleo.
1: I avui, dia de Sant Joan, arriba un dels actes més espectaculars d'aquestes festes. Són els Jocs d'Esplà i els podreu veure a partir de les 8:30 per IB3 Televisió en la retransmissió en directe conduïda per Cristina Bugallo, en Joan Ferrer de reporter i diversos comentaristes entesos d'aquestes festes.
4: Però les festes de Sant Joan no només se celebren, evidentment, a Ciutadella, així que hem preparat un petit reportatge sobre altres municipis que també fan festa aquest dia. I començar amb aquest viatge festiu a Muro.

0: Morós, un dels pobles que celebren les festes de Sant Joan, de fet, és el seu patró, i un dels actes més impressionants que fan durant aquests dies és el correfoc a la plaça de Baus, va ser ahir, i en Miquel Àngel Tortell, que ahir mos va enviar un àudio ja, com a regidor d'aquest poble, avui ho fa com a membre dels Dimonis de la Pedrera, i mos explica per què és tan especial aquest correfoc.
1: I com ho feim, amor? Hem anat evolucionant de moltes maneres i m'agrada molt la creativitat i m'agraden els espais emblemàtics. Per això, des de fa uns 15 anys, sobretot, el correfoc el fem a una plaça de Baus, com a element de desacralitzador dels Baus, podríem dir, i el que solen fer és un mandala pintat en top al sastre i enguany no l'han pogut fer perquè han tornat els Baus, però solen pintar un mandala i solen generar sempre històries. I m'agrada molt fer-ho molt a prop, el més a prop possible, de les festes de solstici d'estiu.
2: I enguany, com de Miquel Àngel Tortell, mira, amb un altre que vaig estudiar. D'aquella promoció, sí, ens que en sortiran.
3: Avui surten sí.
2: D'aquella promoció, bé, on han pogut decorar la plaça de Baus amb aquesta mandala gegant pintat per l'artista Tòfol Sastre. Però com que són creatius, varen tenir una altra idea i va ser aquesta.
1: De fet, enguany vàrem voler lligar que arribava la flama del Canigó i de fer més correfoc aquest dia, el nostre motiu va ser aquest mateix, és de la flama del Canigó integrada, com si baixàs de la muntanya per arribar a l'infant de tot, d'allà avall de tot. Hi ha hagut altres anys que han agafat llegendes i mites populars. Per exemple, fa dos anys van fer recrear una llegenda que se pot de la bufera. L'any passat van recuperar un monòleg còmic que se diu Els Baus a mi no em fan por, amb Olant de Tenit, les tèmpores, han fet invocació de bruixes, hem rellegit la figura de Faust, etc.
0: Jo hi he anat calcant en aquest correfoc de Muro i s'han de veure. Així que molt recomanable anar-hi, ja hi haureu d'esperar fins l'any que ve, perquè van ser ahir, però...
3: moltes llegendes sí. I coses. Tenc ganes de saber com és aquesta por de salbufera.
0: Sí, estaria bé saber-ho. I més bé, el que explicava Miquel Àngel, enguany no hi ha pogut haver aquestes pintures d'en Tòfol Sastre, però és que és impressionant veure tota la plaça de toros, la serena de la plaça de toros pintada, per en Tòfol Sastre mentre fan el correfoc, que és una cosa de veure, i ja hi anireu l'any que ve, si m'ho fa gana. Però bé, hem de xerrar d'altres pobles, com continuem aquest viatge per diferents municipis que celebren les festes de Sant Joan, i feim una aturada a Felanitx, que de fet allà avui no és festa, però tenen com a costum fer ballar Sant Joan Pelós, i mos ho conta en Sebastià Obrador.
4: Sant Joan Pelós és un home que va vestit en camisa, calces i sabates blanques i una capa i una falda fins a damunt el genoll de color vermell. I pel cap, una cabellera postissa i una corona de llautó i una careta que amaga les fesomies d'aquesta persona, ja que és la representació d'un sant. Una representació molt semblant en aquesta ja la trobant documentada a l'any 1511, a principis de segle XVI, a la Seu, quan era un capellà que representava Sant Joan Baptista. D'aquesta manera que se servia el teatre religiós de l'edat mitjana per donar a conèixer els sants i les seves vides en el poble, segurament passa a diverses parròquies, a vegades fins i tot vinculat en els gremis i a altres convents de religiosos. De fet, la primera notícia que tenim a Felanitx és de l'any 1757, en el convent de Sant Agustí, quan paguen un vestit nou de Sant Joan Pelós. Però llavors han de passar més de 100 anys per tornar a tenir notícies d'aquesta figura i ja serà vinculat a la sobreria de Sant Joan de la parròquia.

0: que bé que ho explica en Sebastià Obrador, aquesta festa de Sant Joan Palós, en aquest cas de Felanitx.
1: Sí, una representació aquesta, Sant Joan Palós de Felanitx, que ha aconseguit sobreviure interrupcions al llarg de tota la història per arribar als nostres dies. Com ens conta en Sebastià Obrador mateix, fa de l'any 1982 que Sant Joan Palós surt a ballar sense cap interrupció i el ritme d'aquesta música que ara sentim de fons.
2: Avui per avui, Sant Joan Palós a Felanitx balla pastiarrés només el dia de la seva festa, dia 24 de juny, acompanyat amb un grup de músics que li fan una tonada pròpia, sempre la mateixa. És un ball lliure que només s'ha d'ajustar i atendre en el ritme de la música. En sa mà dreta hi du una creu amb una inscripció en llatí de Sese Annus Dei, que també verifica que és el baptista, i en aquesta mateixa creu estem que balla la va mostrant també a sa gent. Es ball és un ball molt viu, molt enèrgic, amb unes característiques d'unes fues i d'uns bots molt particulars. I d'aquesta manera, Sant Joan Palós, la festa, la música, arriba fins en els nostres dies. L'any 2016 va ser reconeguda també com a festa d'interès cultural, però realment la festa és del poble, del poble que l'estima, del poble que l'ha sabut mantenir i del poble que encara el vol per viure, que cada any surt a veure'l ballar i que el manté com una tradició i com una part importantíssima de la nostra cultura popular.
3: Però per acabar de parlar d'aquesta tradició tan arrelada de Sant Joan Palós de Felanitx, en Sebastià mos ha volgut contar una anècdota un poc graciosa, l'escoltam.
2: És ben segur que l'anècdota més contada de Sant Joan Palós és la que va tenir quan l'infanta Doña Isabel, una germana de Alfons XII, va visitar una partida de pobles de Mallorca. Va venir Felanitx dia 11 de juliol de 1913, i l'esperaven en sos cavallets, la varen acompanyar cap a l'església, allà on varen cantar la missa del Pare Olí, un compositor felanitxer, i quan varen sortir de missa havien d'anar cap a la sala, cap a l'Ajuntament, que li havien preparat una rebuda, però li varen fer ballar Sant Joan Palós a damunt terraplà de l'església. Aquella dona, no sé si per la calor, perquè estava cansada, perquè realment no li va agradar, les maneres sí que no varen ser correctes, però va mollar sense mirar gent prim un que me quiten este mamarracho de delante. I això s'ha contat sempre i ha estat una cosa que, clar, en els felanitxers, en gràcia segur que no mos hi va caure, però ho seguim contant com una anècdota graciosa.
0: Divertidíssima aquesta anècdota que mos ha contat de 1913.
1: L'any 13.
0: Que encara...
1: Ja se deia mamarratxo.
3: Ja se deia mamarratxo, sabeu que sí.
0: I que sí, sabeu que la infanta Isabel de Borbó va venir a les nostres contrades de dia 8 a dia 9 de juliol de 1913. Mm. I de fet encara se conserven fotografies perquè va ser tan sonada aquella visita.
1: Quina visita, i recordada, no? Recordada.
3: Felanitx la recorda. Sí. Degué sonar com un insult, això.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha això, imatges encara de s'arripada d'ella en el Port de Palma, desembarcant.
3: Però bé, ara vos contarem una altra cosa. Haurem de viatjar un poc més lluny, un poc més enfora de les nostres terres, perquè Sant Joan també se celebra a Porto, Portugal. São João. Ja no sé si ho he pronunciat bé. Jo ho desconeixia, això, però fa unes setmanes hi vaig ser de viatge en aquesta ciutat i un taxista, per casualitat, em va contar com eren aquestes festes i vaig aprofitar ahir i li vaig xerrar una poblera que viu a Portugal, nom Maria Balda, i li vaig demanar si mai hi havia anat en aquestes festes de São João. I mireu quina casualitat, ahir va ser la primera vegada que hi anava.
1: Mira,
3: i m'haurà volgut contar aquesta experiència.
4: Aquí a Sant Joan li diuen São João i és espectacular perquè, o sigui, vàrem arribar amb el tren i va ser baixar I de sobte una olor forta de sardina que torren. Perquè clar, el que passa és que tota la ciutat fa festa en el carrer. I són bars, són veïnats i se mengen moltes sardines. També fan menjar de carrer i beben en el carrer també. I és molt guapo, perquè és una festa que és això que passa a de fora. I després, durant el vespre, també la gent molla com uns globus que s'enlairen, que encens, duen com una pastilla, i l'encens i s'enlairen. I clar, tota la gent, bueno, està durant el vespre mollant aquests balons que els hi diuen, i és molt, molt guapo.

0: Idò, ja heu sentit, aquesta festa de Sant Joan de Porto és diferent de com ho celebrem aquí. Ina Maria Balla, que per cert xerra molt bé en portuguès.
1: Xerra bé, ja fa un parell d'anys que jo... Sí.
0: Les poques coses que hem pogut sentir, una pronúncia perfecta. I doncs ha explicat una altra tradició que també li va cridar molt l'atenció.
2: Ah, i se m'oblidava una cosa molt important, que és que tothom va amb martells de goma. Són uns martells que quan pegues a damunt, sigui una persona, sigui qualsevol superfície, fan com un renou, com molt agut. I és molt graciós perquè, clar, durant tot el vespre sents com aquest renovat de nyic, nyic, nyic, que la gent du aquests martells i com va pegant de gent, o sigui, siguin coneguts, siguin desconeguts. Ja vaig rebre no sé quantes martellades i és molt graciós. I crec que això és una tradició bastant antiga de Sant Joan d'aquí.

0: I de si maneres molt diverses.
1: Sí, jo això de pegar martellades...
2: Ja hi vull, això.
1: Pegar martellades sí, per escola.
2: Pegar martellades... De jugueta, però.
0: De jugueta, sí, sí. Clar, sí. Perquè si no, no fa gràcia.
2: I dinar sopar de sardines.
1: Jo m'encantat.
0: Sí, sí. Sí, que ha dit que feia una bona alarada de sardines.
1: Sí, ho crec. Sí. Ho crec. Perquè si tothom és en el carrer torrant sardines, deu
2: clar,
1: fer...
2: Clar, bon lloc allà per menjar sardines.
1: Sí, la veritat que sí, són molt bones. Sí, sí. I ja acabam aquest viatge per les diferents localitats que celebren les festes de Sant Joan, i ho feim tornant a Mallorca fins a Son Cervera, perquè també tenen una tradició ben curiosa, ja, jo m'ha fet un pot de gràcia. Fan el concurs de cant de galls, i hem parlat amb una persona que fa 16 anys que hi concursa, i de fet n'ha guanyat qualcun, és en Tomeu Nicolau.
3: El concurs és fàcil, no té molt de secret. Tu te presentes allà, te donen una cartolina, apuntes un nom i te donen un número, pues el gall se posa dins unes gàbies que estan ben fetes, estan molt bé, posen un focus en el catafal davant, que això ve a ser com si trencàs el dia. Hi ha un jurat que compta les cantades del gall, i el gall que canta més, pues, és el campió, i ja està, no té massa secret. Entrenos. Jo no entren res. Suposo que tothom té el seu llibret. Jo l'únic que faig és que durant l'any, pues, com que són ganys que tinc aquí que nostre, pues, vaig triant. Els que canta més i me fa ganes, pues, és que arriba el moment, pues, el tanc, el pol de part, procuro que tingui menjar bo i que el dia del concurs, pues, estigui el més descansat possible, i a partir d'aquí, pues, nada, a jugar, què te dic.
0: A jugar.
2: Sí.
0: Nosaltres volem saber més d'aquest concurs de galls que mos ha, d'aquest concurs de cant de galls que mos ha cridat tant l'atenció. Així que en parlarem amb l'organitzador, en Pep Prieto, també de Son Cervera. Pep, com anem? Benvingut.
4: Benvingut, moltes gràcies, bon dia, i sobretot molt d'any que Sant Joan per tots els Joans i Joanes.
0: I és el vostre patró, també.
4: Patró Son Cervera, exacte, la Google i patró Son Cervera, sí.
0: Sant Joan, és a dir, que festa sí. Avui també festiu. Gràcies, Pep, per atendre'm-vos. Que ets aquesta... Bé, ara mos ho contava un poc en Tomeu, però per què se fa aquest concurs d'escant de galls?
4: Bé, el nom és la nit de cant de galls. Perquè, clar, se fa el vespre, això va curiós.
1: Clar.
4: El més curiós de tot, saps? Bé, això va néixer, pues, si t'haig de fa 37 anys. Vull dir, no de fa dos dies, fa 37 anys. D'una xorrada amb amics, ara se pot dir fent dues xeremies, dues copes, llavors si fèiem una animalada d'aquestes...
0: És una neofesta, idò.
2: Sí. Neofesta, sí. Que té 37 primer... anys, la primera neofesta.
0: Sí. La segona, sí, perquè el cos encara és més antiga.
4: Quan vaig començar a tenir 27 anys, en 62, no vols dir res més. Però se va fer el primer de l'any de Cala Millor, perquè el pal de Eduard Cervera, el Salsia, ens va dir, vinga, feu-lo aquí, una pista de tani d'aquí, que ens salteu temps, i aquí ja no és aquest hotel. I van fer allà. Però, clar, van trobar el pal i diu, no, això ha d'anar a Son Cervera, perquè, res, el primer de l'any eren 23 persones i 4 turistes, no hi havia res més. Però bé, i van anar a Son Cervera. I aquí ja el vaig agafar jo tots allà, tots sols, el meu amic, i dir, mira, això ja no durarà molt. I bé, ho anem provant, i així, fent escoio, bé, fa 35 anys que se fa Son Cervera, però són 33 edicions perquè els dos estius del coronavirus no es va poder fer. Però clar, són 35 anys seguits que Son Cervera el feim. I en Tomeu ho ha explicat molt bé com funciona.
0: Sí.
4: Miram el campanar, ara jo el campanar a les 10 de la nit en punt i fins a les 11.
0: Una hora,
4: sí. Intensa.
2: Però clar,
4: molt
2: Pep.
4: Intensa. Mare?
2: No, clar. Per començar en aquesta hora, els galls dormen, o han de dormir.
1: Clar.
4: Bé, per tant, ja... també ho ha explicat.
2: Sí.
4: Cada any ja van entrenar. No, hi ha gent que es coma les carretes de cavalls. Ja n'hi ha, que aquests dos entrenen molt bé, d'alguna seva manera. I començàrem amb 10-15 galls. Ara aquesta edició, que no, l'any passat va ser més potent, van fer 33, enguany han fet 32 galls. I ja vos podeu imaginar, enguany ha estat apoteòsic els primers 20 minuts perquè era terrorífic. 10 o 12 gaires al mateix temps, pim-pam, pim-pam. Sempre són 3 era el jurat, que ja en sabem, però van reforçar, van parlar com el futbol, un bar, per reforçar, però volvem venir amb vestida.
1: Perquè, clar, com ho feis, Pep, per el jurat, per saber quin gai canta, perquè si canten tot 30 a la vegada...
4: No, en Tomeu ho ha dit, per exemple, quan donem una cartolina, el seu nom, el número, que ha hagut aquesta gàbia, però nosaltres ens xapam amb 3 fulles, de 10 gais cada un, molt donem un cada jurat, si n'hi ha més de 30, doncs en tenim d'altres 4, i jo el duc de surt és 10, per exemple, no? I jo miro el meu 10. Què passa? Com que jo tant d'any, que me fixen tot. I què passa? Per darrere nosaltres tenim les penyes i la gent que du propietat que no te perdonen. I jo puc, a vegades, quan faig de speaker, ho faig a por, està cantat el número 4, Mecano, posem. No, ha estat el 6, ho saben bé, no? No, és cada un no passis pena que no s'equivoc. Però, clar, quan son, hi va haver 10-20 minuts en guany, que jo pensava no cantarien, perquè feia un baf que feia por, que un any va passar que no va cantar més que un, se van renegar, els pobrets. Però, clar, que en guany, bueno, el primer 20 minuts que ha estat terrorífic, perquè no sabies per on partir, no sabies per on partir.
0: Tot cantava.
4: Sí, i res, que va guanyar en Biff va fer 110 cantades. Que
2: 110,
1: ja ho diràs.
4: Sí, el rècord el té, com a futbolista, Messi, que encara juga. 180, ara t'ho dic, t'ho dic apuntat aquí, 188.
1: És difícil d'arribar-hi.
2: 188, i qui és?
1: En Messi.
2: En Messi, és en Messi.
0: El gall no en Messi.
2: El gall no en Messi. Pep?
0: Ah, l'hem perdut en Pep. Justament, ara que teníem aquí el titular.
2: Gentes abans, Mecano?
1: Sí, pot ser que un...
2: És un gall, que és Mecano.
1: Mecano.
0: Clar, és que els gals també tenen nom. Ai, justament l'hem perdut en Pep. Ara mirem de recuperar aquesta connexió, si no farem una pausa. I després tornarem a emprendre, perquè aquesta festa de Sant Cervera mos ha creat molt d'atenció. És la nit de cant de galls. Ajunten un bon grapat de galls a una plaça.
1: A la plaça, sí.
0: I
1: els fan cantar.
0: Els fan cantar.
1: I qui canta més?
0: Els rècords són 188 vegades.
2: I els primers 20 minuts van ser terrorífics, no?
0: D'allò, imagina, un galliner, mai millor dir, bé, galliner, o galler, però no sé com se diria. A veure si podem recuperar en Pep, Pep. No, encara. Bé, doncs aquesta és la curiositat també de Sant Cervera que mos explicava en Pep Prieto, que és un dels organitzadors, que fa 37 anys que se fa aquesta festa, que la varen crear ells mateixos com una neofesta. Primer se feia a Cala Millor i ara també a Sant ara la fan a Sant Cervera. Pep, ara te podem recuperar, és així?
4: Sí, jo ho vaig sentir perfectament.
0: Ai, doncs no sé com us ha passat.
1: No sé què ha passat.
4: Ho vaig sentir perfectament.
0: Pep, érem en Messi, mem.
1: Messi, no m'hi ha Messi, sí, que no, caia.
4: 2015 va ser, i encara no s'ha pogut superar mai aquest rècord per ara.
0: I tu què nom és teu gany?
4: Jo no el duc mai.
1: Ah, sí, sí, ahir ho organitza.
0: Clar, tu ets... jurat.
2: T'ho durem tots.
4: El primer any també tenim un manescal, que era molt bo, perquè qualcú el castigaven per fer-li la broma. Per exemple, els gais d'inglès són molt petits, això no és un gai. Diu, sí, és un gai, que no, que som el manescal. I era per fer-li una broma. Hi ha hagut un any que varen d'un gai postís, a dir que no se movia, que ja no ho sabia, almenys ho sabia jo, i deien, aquest gai no se mou. I el que era postís era ser molt de mar, com aquell que diria, no?
1: És broma.
4: I anècdotes n'hi ha moltes. Però cada any s'ha animat més, perquè a la plaça jo crec que hi havia quasi 700 o 800 persones.
1: Ah. No, si jo he vist vídeos i estava ben plena la plaça.
4: Sí, no fa por, fa por. Cada any s'ha animat més, els restaurants ja les relleven les taules per sopar de bona, bé. No, va més, i més, molt de jovent. El jovent, antes era una cosa com de més major, això. I ara venen els fills i els nets.
2: Ara empenyen.
4: No? Sí, i empenyen de valent, empenyen de... I ara és un lloc del món que es fa. Jo he rebut proposicions d'altres pobles, no, però no m'he venut, no he anat.
2: Per esportar la festa.
4: I clar, i m'han criat d'Inglaterra, d'Alemanya, també, per moltes paraules. Bé, i també puc dir que vaig tenir un any amb això dels animalistes, vaig tenir un petit problema, perquè, clar, que era maltractament animal, per moltes paraules. Però el varen dur el govern balear quan es va aprovar la llei animal i va estar aprovat, igual que a Sant Joan de Ciutadella, i vaig passar tot, perquè no li ha passat res mai. És l'únic, com passa gust, és gai, no res més. No, no. Gavis, ja ho han dit ben fet, té la seva aigua, té tot, i està allà que canten una horeta.
2: I en quina setmana se'n van a jaure, després?
4: Això ho enduen al seu corral, que diuen com a marajara.
2: Sí, els 12 dormen.
0: Cadascú que seva.
4: Sí, ben cuidat. Són els gais de la porció, com diuen.
0: Deuen ser guapos, també, els gais.
4: N'hi ha molt guapos. Sí, de tot, però n'hi ha molt guapos. Molt grossos, alts. No, és una hora que, quan canten, passa volant. Passa volant perquè en vol i la gent t'anima. És una cosa que, si ho dius... Molta gent diu, ara, gràcies a vosaltres, que se fa publicitat i això, clar, ve gent, venen gaire de pobles d'altres llocs de Sant Cervera, no? D'Artà, de Montuïri, de Palma, han arribat a venir de per tot. S'animen, tots sols. I jo no he dit res, jo poden ser gavis i ni prescripció ni res.
0: No porta ni puntetxa.
4: No, no, Rivall va per l'Ordufa. Vindrà aquí Gavis i acaba tot.
2: I si guanya un extern?
4: També, no, no quan va guanyar...
2: No passa res. La rivalitat et sana.
4: No, no, no. Mm. I de Montuïri també han guanyat. No, no,
5: no, no m'estranya.
2: No, pensava en Montuïri, eh?
4: Els premis són senzills. És una bona encimada de quilo.
2: Au,
4: jo aquest guanya dos comerços a mi meus, que li han regalat un sopar i un berenar, i per a vegades hi ha camisetes que les regalam, unes medalles, però no, són senzills. Ells també venen per participar i per saber bé una horeta i estar sol servida per les festes.
0: Que divertit, aquesta festa. Quina cosa més curiosa. Moltes gràcies, Pep, per explicar-m'ho.
2: L'any que ve.
1: Haurem d'anar, l'any que ve.
0: L'any que ve vendrem.
2: Sí. Fet.
0: De 10 a 11, a dia de Revelació Sant Joan.
4: Sempre de 10 a 11. El dia no ho sé mai, això és el regidor de festa que ho fa.
0: Ah, va.
4: Però sí, de 10 a 11.
0: Molt bé. Una ferrada, Pep, moltes gràcies. Enhorabona.
4: A vosaltres, un plaer.
0: Molt d'anys. Gràcies. Molt bé. Aquestes són algunes de les altres festes que també se fan per Sant Joan.
1: Ben deixades,
0: a les
1: però
0: illes, però bé, impossible. Fet una bona espipallada, sí. Miquel. Ara hem de fer una pausa i tornem tot una.
6: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Tipus de drogues. Popularment es distingeixen les drogues dures, que creen dependència, de les drogues planes o toves, que en teoria no en creen. Com que aquesta distinció és imprecisa, classificarem les drogues segons els seus efectes, és a dir, amb una terminologia més tècnica i alhora més clara. Parlant de substàncies volàtils, com ara l'èter, amb accent obert, la benzina, les coles o els dissolvents, escrit amb dues S's. Aquestes substàncies produeixen un estat d'embriaguesa en ser inhalades. També tenien les substàncies estimulants del sistema nerviós, com les amfetamines, escrit amb MF, o la cocaïna, amb diàresi, que poden produir eufòria i una sensació d'augment del rendiment. Així mateix, hi incloem les substàncies depressores del sistema nerviós, com els opiacis, opi, morfina o codeïna, entre d'altres, i els opioides, heroïna, fentanil o metadona, així com els barbitúrics i altres tranquil·litzants, com els ansiolítics. Aquestes substàncies poden provocar sensació de benestar i de despreocupació. Finalment, cal esmentar les substàncies psicodèliques, psicodèliques o al·lucinògenes, entre les quals destaquen l'LSD-25, amb l'article apostrofat, la mescalina o la psilocibina. Les drogues només s'han d'utilitzar en cas de medicaments amb finalitats terapèutiques o pal·liatives, sempre prescrites per personal facultatiu. No ho oblidem. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Calor.
4: Molts cars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El teu moment de tèntol.
6: Hola, sona Neus de Palma. Jo crec que el meu moment tèntol és quan aconsegueix anar a caminar pel passant marítim. Si el dia és bo, puc arribar fins a Esmolinar, i si no, m'aturegesa. Fins ara.

0: Contracop, amb Raquel Agüeros. Parum.
1: Raquel, on ets?
2: Ai, Coreta, Coreta, per favor, sacadme d'aquí, per favor. Vos necessit més que mai. Però... Vos necessit més que mai. No, és que no ho enteneu. Però... És que no, s'ha d'explicar tot.
3: Un ocellet mos ha dit que estàs en remull.
1: Exacte.
3: En remull. I en bones.
1: No te pot queixar, eh?
3: Sí. I ara vols que te venguem a traure d'allà on ets.
2: Escolta, què fan els pares i les mares amb els nins?
1: Quan tenen fills, de quina edat ets tu amb aquestes nines avui?
2: Doncs pues mira, han vengut les meves nebodes. Bé, la meva neboda Martina, que ha anat un parell de pics a la ràdio. Martina, sí. Tu la coneixes,
1: la
2: Margalida. I després la seva cosina, que encara que jo no sigui tia seva, me diu tia igualment. No? Mm. I han vengut totes dues... totes soles, una des de Saragossa i l'altra des de Barcelona. El primer pic, agafen un avió totes soles i han vengut a cala tia, clar.
3: Clar.
1: I els han de passejar.
2: I tant, i tant. M'agradaria per ser molt d'anys. Sí. No, molt d'anys als Joans i Joanes, per favor.
3: Bé, bé. Això, sí.
2: En un dia com aquest, que no me volia oblidar.
3: Això sí, però compte.
1: Sí, quina agenda.
3: Interessa més la teva història.
1: Clar, quina agenda tens aquests dies?
2: Bé, jo no he pogut, òbviament, ser avui a l'estudi perquè han vengut aquestes dues i els hi vaig dir, voleu venir a la ràdio? I me varen mirar amb una cara com dient, tia, tu no carrules.
1: No.
2: I vaig dir, bé,
1: no
2: idò, que... bé.
1: Han vengut de vacances.
2: Han vengut de vacances i ara mateix som en un parc aquàtic d'aquest... de l'infern, ho podrien dir així. No tens res en contra.
1: No, però fa calor però també, no? En espais aquàtics.
2: No creguis. Jo crec que el més feixuc de la calor d'aquest dia s'ha passat un poquet. Avui fa un poquet d'oratge i no s'està malament. No és que això...
3: Ah, sí, estàs a ombra, estàs en remull...
2: Estic a l'ombra, per suposat. Sí. I elles truen, no sé ara on seran.
1: Pugen i baixen.
2: Com que això tanca a les 5, els hi he dit, a les 5 aquí, com un clavo. I no sé què faran. Més ni més també no sabré, no, com faig.
1: Raquel, ànims, bé, te'l passaràs molt bé, clar que sí.
2: No, clar que sí, s'ha de fer això.
3: Però tu has fet cap baixada? Has fet cap baixada?
1: Tobogans,
2: sí? No vull fer cap baixada, no. Perquè no l'he pogut fer, perquè, bé, ja sabeu que jo no veig molt bé, sempre he de dur ulleres progressives, fins i tot a les ulleres de sol, i no te deixen anar sense un... no sé com dir-ho, com una goma, que te sosté les ulleres per darrere, saps? I no l'he trobada. I és igual, he fet un poquet de piscina i per amunt.
1: Poquet dones i ja aquí... un daiquiri. No, no sé.
3: Un gelodet.
2: Que va.
3: Heu dinat allà, però.
2: No, ara els he dit, com que hem vengut de veure-la un i pico, els he dit, mira... ho farem tot seguit i ara en tancar m'anirem a dinar a gust i tranquil·les.
3: Però en tancar a les 5.
2: Tanquen a les 5.
1: No me diguis que tens les nines sense dinar.
3: Sí, això anava a dir. Perquè fins que no arribeu a dinar ja serà sopar.
2: Que no me llevi les nines, per favor. No, jo els he dit, podem fer...
3: Les tens fora menjar-les.
2: Escolta, no, han berenat a tope. I els he dit, podem fer, si vos sembla bé, un berenar sopar. I elles han dit,
1: perfecte.
2: No.
1: Ah, no?
2: No. Elles volen dinar i després volen sopar. Estan en una edat que bé, tenen
3: clar,
2: una
3: setmana. Quina edat tenen?
2: 14 i 15.
3: Clar.
2: Te pots imaginar.
3: Te pots
2: imaginar,
3: tot?
2: Celestí. Sí. Clar. Clar que sí. De tota manera, jo no volia deixar de contar-vos que avui han sortit les revistes del Com, Margalida.
1: Avui és dimecres?
2: Sí, avui és dimecres. Si vos sembla bé, les començam a repassar.
1: Vinga.
2: Vale? Mira, la revista Hola tenim a portada una foto meravellosa de l'actriu i directora Paz Vega, que ha fet 50 anys, i ara comença, ella diu això, una nova vida després de la seva separació. Ja sabeu que duia amb el seu home de 25 anys, amb tres fills en comú. I ella diu una cosa que diu, he decidit prendre el control de la meva vida i ser la directora de la meva pròpia pel·lícula. Fins aquí. Mm-hmm. Bé, tot normal. Què hi ha darrere d'això? Perquè li de Celestí. Una campanya publicitària de joies.
1: Clar que sí.
2: De la que ella és ambaixadora. Clar, surt guapíssima, està estupenda.
1: I allò i que li, ha, li han pagat li permet dur la, les rendes de la vida, no?
2: Bueno, sí, i a part també aquestes coses els hi permet als artistes o als ambaixadors de joies, models, etc. No haver tampoc de contar totes les coses. És a dir, no és una entrevista a l'ús que tu li demanaries com te trobes després de... Saps? No anomenen aquesta feta, però bé, ella està molt guapa i són unes fotos precioses, com deien sempre a la revista Hola. I una cosa, sabeu aquestes pàgines de la revista Hola que tenen un color així diferent i posen com finestretes petites que ningú llegeix? Jo l'he llegida perquè jo m'agrada molt llegir això.
3: Clar, perquè avui t'entens.
2: Sí, exacte. I m'he enterat de que una ex-Spice Girl que es diu Geri Halliwell és la nova dama de companyia de la reina Camila.
3: Com?
2: Vosaltres sabeu que sobretot les reines o les reines consortes, diguéssim així, tenen sempre dames de companyia. Són persones de la seva confiança que són des d'amigues fins a confidents o persones que les aconsellen bé en un paper que de vegades és un poc difús, no? Mm-hmm. I jo crec, bé, òbviament la monarquia britànica sempre ha sabut fer molt bé aquestes coses i aprofitar tot això. Recordeu fa molt d'anys quan el llavors príncep Carles d'Anglaterra va saludar totes les Spice Girls en el seu millor moment, no? Mm-hmm. Jo crec que estan continuant un poc amb aquesta campanya, tenint en compte també tot el que envolta el príncipe Andrés i la seva relació amb el cas Epstein. També hi ha un moviment que els duques de Sussex, Harry i Meghan Markle, tornaran a Anglaterra, encara que sigui de visita, però per primer pic en 4 anys, perquè, com comentàvem l'altre dia, es necessiten un poc tots, no? Necessiten una primera línia, una segona línia i fins i tot una tercera línia. Mm-hmm. Bé, a la revista Setmana tenim el presentador Roberto Leal en portada, bé, xerrant de les seves coses, de la seva feina, i després hi ha una insinuació que no només està a la revista Setmana, que és que Carlos Alcaraz i Ana Mena, les imatges que donaran molt a xerrar. Ui. Ella ha romput
1: perquè
2: amb
1: l'actor... Perquè s'ha separat, si això ho he llegit.
2: Oscar Casas, exacte. Bé, han coincidit a un torneig de pàdel, ja s'havia xerrat un poquet abans de que ella estigués amb una altra persona, de que podria haver alguna entre ells dos. Òbviament, ara, jo crec que aquí no n'hi ha res, però hi ha unes imatges d'ells dos coincidint. I com que no hi ha moltes notícies de veres, pues les especulacions són les que són, i com que cada setmana s'ha de publicar una cosa...
1: Que Nana Mena festejava Oscar Casas, que és el germà de Mario Casas.
2: De Mario Casas i de Sheila de Casas, que també és actriu.
1: També.
2: Exacte.
1: I van anunciar que se separaven i s'ha filtrat una foto, però una fotografia que se donen dues besades com saludant-se.
2: Bé, és una fotografia en la que comparteixen aquest torneig de pàdel i varen coincidir, diguéssim, els mateixos.
1: I tu creus que hi pot haver coset aquí?
2: No ho sé. Ja se va xerrar d'això. Les revistes ho posen com que serà gros. Les imatges que donen a xerrar. Bé, relaxació, per favor. Saps què passa? Tinc la sensació de que tothom pensa que l'estiu serà molt llarg i no n'hi haurà.
1: I fa falta titulars.
2: Sí, clar, perquè ara els famosos ho saben tothom millor, en el sentit de que abans de que una revista els hi pilli en qualsevol situació, ells ho publiquen a les seves xarxes socials, no? I clar, és per això que les revistes, per dir-ho de qualque manera, han caigut un poquet en la informació,
1: sí, aquella,
2: no?
1: Immediatesa, vegades... no? Sí, que ja a vegades...
2: Clar. Peix. Mira, si una persona famosa publica a les seves xarxes socials que ha fet una cosa en la seva família o que ha celebrat el que sigui, ja no serà una primícia de ningú. Ja és el propi famós qui dona la, la notícia, per dir-ho de qualque manera, que tampoc és que sigui una notícia. Bé,
1: però que necessiten
2: que ja
1: contingut.
2: Aquesta exactament. Bé, com tothom, és Vera Margalida, que abans, fa anys, Celestí, tu te'n recordaràs també, els diaris de paper, a l'estiu sempre deien, no?, els periodistes, uf, aquest estiu serà gros, a l'estiu no n'hi ha notícies, tothom és de vacances, no?, de vegades t'havies de rebentar el cap per treure notícies on no n'hi havia.
3: Això fa temps que ja no passa.
2: Ah, que no?
3: Ja fa anys, ja fa anys.
2: Fa anys, fa anys. Fixeu-vos, per exemple, quan...
3: Abans, a juny, quan fent una redacció, vinc de començar a pensar temes de cara a final de juliol.
2: Temes de gelera,
3: que dèiem, d'agost. Sí, ara ja no passa això.
2: Ara ja no passa perquè com tot està molt mogut i cada dia passen moltes coses i això ja no passa. A la revista Lectura és una cosa que m'ha sorprès un poquet... No per res. Mira, posa Shakira molt bé acompanyada a Hollywood amb un actor mexicà. Shakira ara ha tornat a la primera línia, òbviament en l'actuació musical al Mundial de Futbol, i és que ara també farà una nova gira. És a dir, ella sap molt bé com situar-se i com fer promoció, no? I bé, com que ara ella ven, perquè la imatge de Shakira, després de tot el tiró del Mundial, ven més, pues, la revista Lectura s'ha dit, bé, jo triaré a Shakira, perquè a Shakira sempre és garantia d'èxit.
1: Aprofitar.
2: Sí, clar, clar que sí, pujant-se en el carro. Això va així. Hi ha un presentador, no sé si vosaltres coneixeu en Javi Hoyos o Javi de Hoyos. Vosaltres l'heu coneixeu?
1: Sé qui és, perquè sabeu que és un senyor que té moltíssim de seguidors a les xarxes socials i que xerra de famosos i de fet, dona moltes exclusives. Això és el que sé d'ell.
2: Pues, fixa't, és un presentador, és un periodista que, sobretot, arrasa entre la jovenea. I per què? No? Perquè habitualment aquests continguts no interessen molt a la gent més jove, no? I perquè, a part de la seva feina a diferents programes de televisió nacionals, no? Tu, diguéssim, el gran públic le coneix d'això, ell ha sabut molt bé arribar molt bé als adolescents, a la gent que, a la gent que ja no mira la tele. A la gent que mira només el mòbil, no?
1: Exacte,
2: a la gent
1: i fa vídeos jove, així curtets.
2: Sobretot a TikTok.
1: Sí.
2: És a dir, és que TikTok és un, bé, no sé com dir-ho, és un mercat. TikTok és un mercat que molta de gent no ho té en compte perquè no ho emplea i pensa que és de gent jove. Però és que la gent jove és el present, realment, no? I és on hi són. I doncs, si volem que les coses arribin a la gent més jove... Idò, potser haurem de començar ja a estar present a TikTok. Jo sé
1: que vaig llegir l'altre dia que en Javi de Hoyos i en Núria Martín, crec...
2: A una entrevista al País, no és vera?
1: Sí, que cobren una dobrada bé només per anunciar una marca o per fer un anunci d'una marca en el seu Instagram o en el seu TikTok, moltíssim de dobes.
2: Bé, xerraven de, entre 10.000 i 25.000 euros, per exemple.
1: Per una menció en clar, el seu perfil de xarxa seu, social.
2: Sí, clar, és una cosa que és molt difícil d'entendre, no? Per nosaltres, tu dius, com pot ser
1: bé, després ho vaig mirar i, clar, en Núria Martín té 1 milió de seguidors. I en Javi Hoyos en té 800.000.
2: Clar, no només és un milió de seguidors. És la fidelitat també que els seus seguidors tenen cap a ells. És això, no? És que segurament això va per estadístiques, eh? Segurament, quan ells anuncien qualsevol cosa, les vendes d'aquesta cosa que anuncien pugen molt. I en funció d'això, se posa el preu. És una cosa un poc complicada d'escriure, però bé, d'entendre, però bé, jo crec que anem per aquí. I acabem amb la
1: revista 10
2: minuts, Margalida.
1: Sí, molt ràpid, perquè vull saber d'una cosa abans que te'n vagis.
2: Oh, portada per l'escriptora Megan Maxwell, líder de vendes des de ja fa anys, en les seves novel·les romàntiques que fonamentalment bé, consumeixen les dones. Ella diu, no me tornaria a casar. Ben alerta, per això. I poc més, que ja
1: bé,
2: tenim...
1: Bé, el tema, que és que ja saben quina pel·lícula clausurarà l'Atlàntida Mallorca Film Fest i que vendrà en Javier Bardem.
2: Vendrà Javier Bardem acompanyat
1: i vendrà
2: de Victoria Luengo.
1: De Victoria Luengo. I vendrà en Sorogoyen,
2: Sorogoyen
1: a presentar
2: Rodrigo,
1: la seva darrera pel·lícula, que serà la que clausurarà dia 2 d'agost en el Pati de la Misericòrdia, aquest festival que cada vegada hem de posar més d'Estora Vermella.
2: Sí, diumenge, dia 2 d'agost, serà la clausura, la presència també confirmada de la reina Letícia. Crec que aquesta imatge, tant de Bardem com de Letícia, crec que donarà la volta al món a tope, eh? Perquè tots dos són personatges que hi venen molt, no? Uh-huh. I que serà molt bo per Mallorca, pel cinema i també per ells.
1: I també moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, moltíssimes. Sí. El ser querido, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que la varen presentar a Cannes i que en primícia la podran veure a la Misericòrdia en el marc de l'Atlàntida.
2: Tinc moltes ganes de veure-la. He xerrat amb l'organització, amb Margalida, perquè els hi vaig demanar com farien, no, ells, per si donaria entrevistes en Bardem i l'equip.
1: Tu ja t'has demanat.
2: Home, clar, hem d'organitzar l'estiu, Margalida. No, doncs pues que s'espera una conferència de premsa. No sé si vos recordeu quan va guanyar Michael Douglas, quan va ser ell el premiat, va fer una conferència de premsa molt a l'americana, no? En el sentit que l'actor es posa allà i és com una conversa i després se poden fer bé. No totes les preguntes que vulguem, òbviament, perquè no n'hi ha temps, però que sí que haurà una trobada en la premsa. O sigui que ja comença tot això, Margalida.
1: Sí, sí, moltes ganes de l'estiu i cinema aquí a Mallorca. Sí. Una ferrada farta, Raquel, que vagi molt bé amb les nines.
2: Escolta, una abraçada molt forta a la gent de Menorca. No me penso perdre avui el Jordi, sisplau.
1: Jo nosaltres tampoc, a partir de les 8:30 i vetres televisió.
2: És preciós, és preciós. Molt d'anys a tots.
1: Molt d'anys,
3: i fes
1: de
3: recap, Fico, eh? I anau a dinar.
1: Dules a dinar.
3: Sí, dules a dinar. Llavors ja arribarà a sopar.
1: Adéu, gràcies, Raquel.
2: Adéu, Caret.
3: Adéu, adéu. Adéu.
0: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres,

0: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca Dolç, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: Moment ara per parlar de Babà Josifà, un indre tartanenc que s'anomena així, Babà Josifà, que dona nom a la banda que acaba de presentar el seu disc de debut. Punt de partida.

0: I així sona punt de partida del disc, però també la cançó que li dona nom. Babà Jussifà és un topònim d'un indret artenenc que ara coneixerem i que ha inspirat aquesta formació majoritàriament d'aquest municipi del Llevant i que són un gran grup amb múltiples inspiracions i referències i que estrenen ara aquest debut.
1: I nosaltres en volem parlar amb en Felip Gili, bateria de la banda. Com estàs, Felip? Benvingut.
2: Bon dia, què tal?
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies per haver comptat amb nosaltres i perdona molt aquest espai per xerrar un poc.
1: Només faltaria. Haurem de començar, perquè ara estem encuriosits, que és el Babà Jussifà. Existeix?
2: Babà Jussifà és una roca que hi ha pel parc de Llevant, que està per la zona d'Artà, del nostre poble, que, bé, bàsicament és una roca que té figura humana i es va decidir fer-li una llegenda i conta que tots els reïns, els temps dels musulmans, quan vivien a Mallorca, quan en Jaume I va venir a conquerir, s'estimaven tant la seva terra que no volien partir de Mallorca i varen decidir quedar petrificats per poder vetllar per la nostra veïa i per la nostra costa.
0: I estan petrificats allà, concretament,
2: estan
0: en aquest indret.
2: Exacte. Si tu vas pel parc de Llevant per de vora la Tudosa i per de vora per allà, sí, pel parc de Llevant d'Artà, allà se volen dues roques que són Babà Jussifà i Sostrat no Citrat.
1: Quin històric, que
0: clar,
1: bé.
0: Un topònim, un indret que ha donat nom en aquesta banda, que com vareu néixer, Babà Jussifà, perquè dissabte presentàveu aquest punt de partida, aquest disc de debut en el Teatre de Petra, però ja duis un temps.
2: Sí, varen néixer, bé, fa dos anys, en Josep i jo, en Josep és el cantant, que som els compositors, ho vàrem comentar i nosaltres teníem moltes ganes de fer música nostra, no? Perquè pensàvem que al final és el que hem viscut sempre de nostre, tenim la gran sort de tenir un referent que nostre, tant el Josep com jo, que ens han donat molta empenta, i vàrem dir, per què no fèiem nosaltres un grup de música pròpia, ja que està bé fer versions, però no hi ha res més xulo dins de música que poder fer música teva, no? I a partir d'aquí vàrem començar a crear els projectes, xerrant diferents músics, fins que vàrem conformar aquest grup.
0: Dissabte vàrem presentar aquest disc, que és un disc molt divers, no? Que poden trobar moltes referències. Quines temàtiques, quines influències poden trobar en aquest punt de partida?
2: Sí, totalment. Bueno, jo, aquest punt de partida, com bé diu el títol, és un punt de partida és un començament d'un viatge. De fet, hi ha una cançó que mostra molt clarament els somnis de mil viatgers, que xerra de dos viatgers, de mil viatgers que comencen un projecte, que comencen un viatge, que volen que duri molt. I bé, el disc té un poc aquest rerefons, no? El fet de tenir un viatge. I referències? Bueno, referències jo crec que principalment Xarango ha estat el grup que més mos ha marcat, però després també hi ha un pot de tot, no? Hi ha Anegat, grups mallorquins molt bons, i hem agafat un pot de tot, no? De la música catalana.
1: Com dèiem,

0: El vau presentar. Teniu ara concerts a la vista.
1: Aquest
0: com
1: estiu?
0: Us podeu escoltar?
2: Bueno, ara sí, ara com bé heu dit, vàrem estrenar el disc a Petra, a Sona Guitarro, i ara en principi tenim qualque data confirmada. No sé si puc confirmar del tot, perquè no estic segur que sigui del tot tancat.
0: Mm-hmm. No passis pena, ja ho direm.
1: Però serà aviat, exacte. Aquest estiu.
2: No vull dir... Sí. Aquest estiu, en principi, tenim qualque cosa de més. Mm-hmm. No vull dir massa per això, perquè no sé exactament si està tancat del tot, si no, això m'ho dur...
1: Bé, no hem de passar pena.
0: Que podrem escoltar els Baba Josifà. Enhorabona per aquesta música, que ens ha agradat molt, i que la puguem escoltar també ben aviat. Una ferrada forta en Felip Gili. Gràcies, Felip.
2: Res, moltes gràcies a vosaltres.
1: I una ferrada.
0: Gràcies.
2: Una ferrada. Adéu,
0: Joan, gràcies. Adéu.

0: Heu de saber que aquest cap de setmana, divendres i dissabte, per partida doble, Ferran Palau actua a Ciutadella i a Binissalem, respectivament.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

la tercera i darrera hora d'aquest programa d'avui. Avui, 24 de juny, a Sant Joan. Hi ha moltes persones que avui tenen festa, altres que no, que òbviament avui també no per tot és festiu, no per totes les Illes Balears. Una festa que es viu també intensament a moltes bandes i que hi ha moltes tradicions que hem anat repassant durant aquestes dues primeres hores de programa. Però ara mos toca posar un poquet de música. Tenim en Toni Cardella, el control tècnic, i avui ens acompanya la música de Ferran Palau.

poc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

0: fantasma que no veu més enllà del seu oblit. Digue'm si has vist un lloc així com és el sol del teu país. Com trobo...
1: Aniversari feliç, és el 8è disc de la trajectòria en solitari de Ferran Palau, un de referent de l'anomenat pop metafísic que ha tornat a la nuesa de cançons més acústiques i desvestides de les capes electròniques que han embolcallat la seva darrera etapa, com aquest tan feliç, aquesta cançó que ara hem pogut escoltar. I també tenim ganes de conversar amb en Ferran Palau perquè farà dos concerts. Divendres al Jazz Bar a